0: que no reconeixen públicament hores després d'una escalada de violència que deixa gairebé 40-50 morts al Líban. Els atacs han continuat una vegada que ha entrat en vigor, però amb menys intensitat. Com a mínim una persona ha mort i diverses han quedat ferides com a conseqüència del xoc de dos trens a prop de Bedford, al nord de Londres. Un dels dos trens s'ha aturat per causes que es desconeixen i l'altre l'han vestit per darrere sense que hagin descarrilat. Pedro Sánchez continua alimentant la possibilitat d'un avançament electoral si no aconsegueix nous pressupostos. El president espanyol, però, matisa que no serà abans del 2027 i reitera que no farà coincidir les generals amb les municipals del maig. El magistrat Juan Carlos Peinado obre una nova línia d'investigació en el cas de Begoña Gómez, però només contra l'empresari Juan Carlos Barrabés. D'entrada, també apuntava a la parella de Pedro Sánchez, però després ha rectificat. El govern espanyol ho considera un despropòsit tot plegat per acorralar l'entorn del president espanyol. I descobreixen a la Biblioteca Nacional de França, a París, una partitura inèdita de Mozart. És un quadern de 44 pàgines manuscrites pel compositor l'any 1778, quan tenia 22 anys. Conté 7 peces curtes per flauta i arpa, una combinació poc habitual per al músic austríac.
1: Esports. El Sabadell ha aconseguit l'ascens a la segona divisió de futbol. Els sabadellencs han superat per 4-0 el Zamora a la tornada de l'eliminatòria final per pujar de categoria i han remuntat així el 0-1 advers de l'anada amb gols de López Pinto, Eneko, Quadri i Xavi Moreno. Al Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà, aquest divendres s'ha jugat un partit de la segona jornada del grup D. L'Estats Units 2, Austràlia 0. I l'Igualada ha forçat el quart partit de la final de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins. Els igualadins han derrotat per 5-2 al Liceu de la Corunya al tercer enfrontament amb remuntada inclosa.
0: I aquest cap de setmana serà de calor sufocant i arribarà la primera onada de calor diumenge. Això s'allargarà fins a Sant Joan. Dissabte amb sol i poc ruixats, amb més calor tocant els 38 graus a Ponent. Diumenge podrien arribar els primers 40 graus de l'any just amb l'arribada de l'estiu. Nit i matinada tropicals o fins i tot tòrrides al litoral central.
2: 3Cat Info.
0: Benvinguts, us informa Sara Riera. Un nen de 12 anys ha mort ofegat a Tarragona i dos més de 13 anys han estat rescatats i traslladats a l'hospital en estat crític. Formaven part d'un grup de 6 joves que eren en una zona de roques a la platja de la Rabassada. Es tracta de la primera mort a les platges catalanes des que va començar la temporada de bany el 15 de juny, segons Protecció Civil. Tarragona, Ricard Buigas.
3: Els serveis d'emergències han pogut treure de l'aigua els 3 menors. Dos han estat localitzats a prop de les roques per la Creu Roja i l'altre ha estat rescatat per l'helicòpter de salvament marítim. El socorrista donà l'alerta a quarts de 4 de la tarda. Segons apunten els equips d'emergències, un grup de 6 nens eren a la zona de les roques de la Cova del Gos, a la platja de la Rabassada. Quan han entrat a l'aigua, han vist que tenien dificultats per sortir. 3 han acabat sortint sense ajuda, però els altres 3 han hagut de ser rescatats. L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha donat el seu condol pel tràgic succés.
4: I són moments de molt dolor, consternació, i l'únic que podem fer i volem fer és traslladar tot el nostre escalf també a les famílies.
3: La zona de l'incident, en una àrea de roques entre les platges de la Rabassada i del Miracle, està afectada per forts corrents. Quan han passat els fets, a la Rabassada hi onejava la bandera groga.
0: El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès el primer avís de situació meteorològica de perill per calor d'aquest any. L'episodi començarà diumenge i tindrà el punt àlgid entre dilluns i dimarts, amb temperatures que podrien superar els 40 graus a les comarques de Ponent. La situació preocupa especialment per la coincidència amb la revetlla de Sant Joan i la campanya de la sega del cereal. De fet, en els últims dos dies s'han produït una desena d'incendis en diversos punts de les comarques de Lleida i Girona. Per això, Claudi Gallardo, cap de suport dels bombers, explica que el cos ha reforçat el dispositiu preventiu.
5: Fem un dispositiu potent, a més també de forma proactiva, com que tenim el risc més centrat en aquesta zona més de Ponent de Catalunya, al sud, a Terres de l'Ebre, també fem aquests moviments del dispositiu, si cal, d'enviar més recursos cap a aquestes zones de forma proactiva.
0: Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, fa una crida a la prudència en l'ús del material pirotècnic i demana sentit comú a la ciutadania.
6: Tothom que vegi alguna ignició que comenci, alguna columna de fum que pugui fer sospitar que hi ha un incendi, que avisin el 112, perquè poden iniciar la seva actuació l'abans possible.
0: A més de la calor que farà de dia, també s'esperen nits molt càlides. El Meteocat preveu nits tropicals amb mínimes per sobre dels 20 graus a gran part del país i fins i tot nits tòrrides amb temperatures que superaran els 25 graus al litoral i al prelitoral. Les altes temperatures s'allargaran almenys fins dimarts. Doncs bé, cada grau que es redueix el termòstat de l'aire condicionat s'incrementa un 7% el consum d'electricitat. Els experts recorden que els habitatges on l'aire condicionat funciona de forma continuada, el consum d'electricitat augmenta un 50%, i si l'habitatge està mal aïllat, l'increment pot arribar al 60%. Anna Camp és la directora de l'Institut Català d'Energia.
2: Penseu que l'aire condicionat és el que consumeix més de tots els electrodomèstics que tenim a casa. Llavors, intentar, si podem, no baixar l'aire condicionat més de 26 graus i, si podem, abans utilitzar ventiladors. Penseu, un ventilador gasta entre 10 i 20 vegades menys d'electricitat que un aire condicionat.
0: Per millorar l'eficiència energètica sense haver de fer cap inversió, Iu Gallart, el director de la comercialitzadora pública Barcelona Energia, recomana no deixar entrar el sol a casa en les hores de més calor.
2: A les hores de més radiació solar, entre les 11 del matí i les 6 de la tarda, aïllar-nos del sol, és a dir, baixar persianes, cortines i posar el toldo si el tenim. Penseu que quan ens dona el sol a casa ens pot fer augmentar entre 2 i uns 5 graus la temperatura que tenim a casa. Evitar-ho és molt important.
0: Una altra manera de reduir la factura és controlar la potència contractada. Segons Barcelona Energia, la meitat de les vivendes tenen contractada una potència elèctrica superior a la que necessiten. Obrim ara el focus al Líban, incògnita sobre un suposat alto al foc pactat entre Israel i Hezbollah que cap de les dues parts ha reconegut públicament. La notícia l'han anunciada als Estats Units i ha saltat després d'una escalada de violència que ha causat gairebé 50 morts i un centenar de ferits al Líban i la mort també de 4 soldats israelians. Però una vegada entrat en vigor aquesta suposada treva, els atacs han continuat al sud del Líban. La pau en aquest país és clau per garantir la viabilitat del preacord entre els Estats Units i l'Iran. Jerusalem, Jordi Brascó.
7: Al Líban ha entrat en vigor un alto al foc, tot i que en principi ja n'hi havia un altre vigent d'alto al foc, el que van firmar fa setmanes els governs d'Israel i el Líban. És la prova de com aquest concepte, el d'alto al foc, ha anat perdent valor en aquesta regió. Només cal fixar-nos en el que passa a Gaza. Si més no, l'acord és entre els dos bàndols enfrontats, Israel i Hezbollah. Ha entrat en vigor a les 3 de la tarda i ha servit per aturar la sagnia després d'una de les jornades més mortíferes de les últimes setmanes en els dos cantons. Han mort una cinquantena de libanesos i 4 soldats israelians. Els atacs d'Israel s'han reduït, però no s'han aturat, i el portaveu de l'exèrcit, Efri Defrin, avisa que tenen llibertat d'actuació.
8: Una vegada més actuem d'acord amb les instruccions polítiques. Mentre aquestes instruccions no canvin, continuarem actuant segons les directrius actuals. Qui ha violat aquest acord d'alto al foc és Hezbollah. Ha atacat, l'hem derrotat i està preocupat pels danys que li estem causant a les seves infraestructures estratègiques i profundes.
7: Les paraules de Defrin xoquen de ple amb les del líder de Hezbollah, Naim Qassem.
9: El projecte per eliminar Hezbollah i consolidar l'ocupació ha fracassat i els israelians es retiraran de cada racó de la nostra terra. Estem d'acord que s'aconseguirà la victòria en el sentit que porta a l'expulsió de l'enemic israelià de la nostra terra.
7: Les properes hores mostraran si aquest alto al foc és només una tireta per salvar les negociacions entre l'Iran i els Estats Units. A jutjar per les paraules dels dos bàndols, hi ha un problema de fons que cal resoldre. Hezbollah exigeix que Israel marxi del Líban i Israel insisteix que no ho pensa fer.
0: Doncs Donald Trump ha lloat el paper de Benjamin Netanyahu en aquestes negociacions amb l'Iran. Després de l'allunyament entre els dos líders pels bombardejos al Líban, Trump ha dit ara que la relació entre els dos és immillorable.
10: Hem tingut una relació fantàstica amb Israel. Tots dos hem estat molt formidables. Bibi Netanyahu és un primer ministre guerrer i se l'ha de reconèixer com a tal.
0: Els últims atacs d'Israel al Líban han fet ajornar sense data aquestes converses entre els Estats Units i l'Iran perquè el règim dels ayatolàs exigeix el cessament de les hostilitats cap a Hezbollah, el seu aliat. El ministre iranià d'Afers Estrangers, Abbas Araghchi, ha acusat Israel de voler la guerra permanent. No obstant això, ha tret ferro a les negociacions que s'havien de reprendre aquest divendres a Suïssa amb l'argument que el preacord de pau ja està signat digitalment. Un portaveu d'exteriors del Parlament iranià, Ibrahim Rezai, insisteix que l'Iran no abandona la via negociadora.
11: No creiem el que diuen els Estats Units i actuem únicament segons els nostres propis càlculs. Però estem utilitzant l'opció de la negociació i la diplomàcia i continuarem mantenint converses amb els nord-americans.
0: Mentrestant, el trànsit de l'estret d'Hormuz s'ha començat a reactivar per l'entrada en vigor del memoràndum entre aquestes dues parts. No obstant això, l'Iran està plantejant noves exigències als vaixells que vulguin transitar per allà, com ara fer servir un nou itinerari o fer la sol·licitud amb 48 hores d'antelació. Això pot complicar la represa de la circulació marítima per aquesta zona estratègica. I a Londres, un mort i diversos ferits és el balanç provisional de l'accident de dos trens al nord d'aquesta ciutat aquest divendres. Un dels dos combois s'ha aturat per causes que encara no se saben i l'altre l'han vestit per darrere. Anem a Londres, doncs, Quim Olivares.
12: Els dos trens han xocat uns 90 quilòmetres al nord de Londres entre les poblacions de Luton i Bedford, segons la policia de transport britànica. Ara com ara no se saben les causes de l'accident. Els dos combois, després de xocar, han encaixat un amb l'altre, però sobre la via, sense descarrilar. Amb l'impacte, la part frontal d'un tren i la cua de l'altre han quedat força malmeses. Un viatger explicava així a la BBC la situació que ha viscut.
13: Era al capdavant del tren que ha xocat amb l'altre. Quan m'he aixecat, he vist seients per tot arreu. Semblava que hi havia hagut una explosió d'una bomba. He vist gent amb la cara ensangonada i amb ferides a les cames, i hi havia fum per tot arreu.
12: L'accident ha passat entre dos combois que anaven cap al sud, un tren de llarg recorregut que venia de Nottingham, ciutat del centre d'Anglaterra, i un de Rodalies que anava cap a l'aeroport de Luton i després fins a l'estació de St Pancras, al centre de Londres. El xoc ha provocat el caos en un dels corredors ferroviaris més transitats del Regne Unit, ja que el servei ha quedat interromput.
0: Aquest divendres han sortit de l'àrea del voltant de Barcelona 267.000 vehicles, un 44% dels previstos per tot el cap de setmana en una operació sortida que enllaça amb la de la Revetlla de Sant Joan. La via amb més retencions ha estat, com sempre, la P7, el seu pas pel Vallès en direcció a Girona i també en diversos punts del sud per accedir a les poblacions del litoral de Tarragona. De cara a dimarts hi haurà diverses mesures especials. Es limitarà la velocitat a 80 km/h a tots els vehicles, a la C32, a la C31 Sud, a la B23 i a la P7 també fins a Martorell i a la Pota Nord fins a Montgat. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
14: Perquè la velocitat 80 és la velocitat que hi caben més cotxes en un quilòmetre. Sempre ajuda. I si tranquil·litzem també el flux de trànsit, evitarem accidents que poden generar la congestió.
0: Dimarts també els camions no podran circular per l'AP7 entre Maçanet de la Selva i l'Hospitalet de l'Infant. Dimecres, que és el dia de Sant Joan, ho hauran de fer pel carril dret i sense avançar entre Sant Celoni i Vilafranca del Penedès. Trànsit també alerta de les dificultats per conduir amb calor, amb especial atenció als ciclistes per risc d'insolació i també als motoristes.
14: Les motos, quan hi ha aquests episodis d'onada de calor, conduir amb temperatures de 40 graus una moto representa conduir ebri, com si anessis begut.
0: Tant dimarts com dimecres hi haurà més radars en línia per controlar la velocitat. Els Mossos d'Esquadra desplegaran gairebé 300 agents.
15: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
16: Aquest cap de setmana vindrà marcat per aquesta calor sufocant que s'anirà intensificant just el cap de setmana que comença oficialment l'estiu, diumenge a les 10:24, amb un dissabte que ja tindrem temperatures més altes. De nit i matinada, entre divendres i dissabte, alguna gota que es pot deixar escapar entre Ponent i el Pirineu més occidental, un matí de dissabte amb més núvols, i això també ajuda que la temperatura no baixi gaire, ni tropical a la costa, cap a Ponent, i fins i tot algun valor cap a l'àrea central que pugui situar-se de mínim entre els 23 o 24 graus. Al llarg del matí les clarianes aniran guanyant terreny, tindrem més estones de sol, a la tarda alguna nuvolada, algun ruixat puntual cap al Pirineu i tota aquesta entrada d'aire càlid, a més, va acompanyada de pols sahariana. Per tant, aquest cel terrós que es mantindrà durant tot el cap de setmana. I diumenge és quan tenim aquesta primera onada de calor de l'any, una onada de calor que s'allargarà fins al dia de Sant Joan, fins dimecres. Diumenge ja podríem tocar aquests primers 40 graus de l'any cap a Ponent. I dilluns aquesta calor encara s'intensificarà més i a més comarques. Valors per sobre dels 40 graus cap a Ponent, 42 o 43, però també moltes màximes arribant als 34 o 35 graus. També altes a la costa i, a més, amb nits i matinades que podran ser tropicals o fins i tot tòrrides.
15: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Ara passa un...

0: un full de ruta que apuntava dijous i al qual aquest divendres s'ha tornat a referir entre rialles i una certa ironia.
1: Se lo voy a decir muy claramente. A ver, presentaremos los presupuestos en 2026 y habrá elecciones en 2027. Y ya no puedo decirles más, porque yo lo que quiero es... Claro. Pero bueno, la realidad es muy dinámica.
0: En tot cas, seria un avançament tècnic dels comicis. Estem parlant de mesos, sempre depenent de la tramitació dels pressupostos que preveu portar al Congrés a finals d'any i, per tant, ens situaríem en els primers mesos del 2027 en lloc de l'estiu. Un altre condicionant són les eleccions municipals i d'algunes autonomies al mes de maig. Sánchez sempre ha defensat que no hi haurà un superdiumenge electoral, que no farà coincidir les generals amb altres eleccions, principalment perquè els alcaldes socialistes no volen pagar a les urnes tots els casos judicials i de suposada corrupció que envolten el PSOE. I és que el president espanyol haurà de negociar el suport dels socis als pressupostos amb la imputació de Zapatero, a qui ha tornat a fer costat a l'hora de referir-se a les joies de valor milionari.
1: Mi experiencia es que cuando uno viaja recibe regalos de los cuales no tiene constancia hasta que regresa a Madrid. Son intercambios que se dan de presentes dentro efectivamente de la legislación y eso es lo que afortunadamente el presidente Zapatero impulsó.
0: I és que va ser Zapatero qui va regularitzar per llei els regals a presidents i per tant, diu Sánchez, li correspon a ell decidir si torna les joies.
2: El ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, veu lògic convocar aquestes eleccions si no s'aproven els pressupostos generals de l'Estat, però demana presentar uns comptes potents per intentar evitar-ho. Són declaracions que ha fet al Matí de Catalunya Ràdio.
3: Sembla lògic per tothom, estem a l'últim any de la legislatura. Ara, jo sí que crec que nosaltres com a govern no ens hem de posar en aquests moments a fer uns pressupostos pensant que seran derrotats. Crec que hem de fer els millors pressupostos possibles i després tenir una discussió parlamentària.
2: Ara bé, aquests comptes ho tenen pràcticament impossible per tirar endavant perquè necessiten el suport de Junts i la seva portaveu, Míriam Nogueras, té clar que la legislatura està esgotada. També n'ha parlat al Matí de Catalunya Ràdio.
4: La legislatura està bloquejada, no s'aproven lleis del govern, el govern té bloquejades les lleis i les propostes de la resta de grups parlamentaris, per tant, quin sentit té seguir una legislatura que no està donant cap mena de solucions als problemes que tenen els ciutadans?
2: En aquest context, el jutge Juan Carlos Peinado obre una altra investigació vinculada al cas de Begoña Gómez. Ara reclama informació per suposades irregularitats en l'adjudicació d'un contracte públic finançat amb fons europeus, però de moment només investiga un altre dels imputats, l'empresari Juan Carlos Barrabés. A primera hora, el magistrat també assenyalava la parella de Pedro Sánchez, però després ha rectificat. El govern espanyol creu que tot plegat és un despropòsit per acorralar l'entorn del president espanyol. Això ho deia el ministre Óscar López en una entrevista a Televisió Espanyola.
5: Yo creo que ese furor de Peinado de buscar y encontrar lo que pueda le lleva a cometer errores muy graves. Esa información de la que se habla hoy, hasta donde yo sé, no tiene absolutamente nada que ver con Begoña Gómez.
2: A tot plegat, el jutge encara no ha comunicat si envia Begoña Gómez a judici pel cas dels seus negocis amb la Universitat Complutense. Segons fonts properes a Peinado, el jutge està madurant aquesta decisió, tot i que per llei només té 3 dies per fer aquest pas i ja n'han passat 4 des que dilluns la va citar per últim cop als jutjats.
6: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
2: I aquí a Catalunya el govern recomana a les empreses facilitar el teletreball als empleats amb fills durant les vacances escolars. Aquesta és una de les 55 mesures que recull l'Agenda Catalana de Conciliació i Corresponsabilitat, que persegueix afavorir la igualtat i que recull pràctiques que ja són habituals, segons ha explicat la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor.
7: Com la de flexibilització d'entrades i sortides horàries, hi ha altres empreses que el que fan és durant el període de vacances escolars dels fills i de les filles compactant les jornades. Hi ha altres empreses que el que tenen són unes bosses ja de substitucions per garantir els permisos i les excedències per cura de fills i filles.
2: El conseller d'Empresa, Miquel Samper, també assegura que el món laboral ha canviat i diu que s'hi ha d'adaptar la gent.
8: Nova forma d'encaixar el temps, la gestió del temps, és a dir, la gent ara també vol conciliar amb altres aspectes de la vida, estar més amb els fills, estar més amb els pares, poder anar a fer esport, el que sigui, i això no ha d'estar renyit amb la productivitat.
2: El document fa aquestes recomanacions per a empreses mitjanes i grans de sectors com el financer, el del màrqueting o el de les tasques administratives i que tinguin tots els seus processos digitalitzats. Segons el conseller d'Empresa, aquestes mesures es traslladaran als agents socials, que són els que les han d'acabar traslladant als convenis. Apareix una partitura inèdita de Wolfgang Amadeus Mozart a la Biblioteca Nacional de França. És un quadern de 44 pàgines escrites a mà pel compositor l'any 1700.

0: 1978, quan tenia 22 anys. Conté 7 peces curtes per flauta i arpa, que és una combinació poc habitual en aquest músic austríac. El descobriment es va produir el mes de febrer, però no s'ha fet públic fins que diversos experts n'han corroborat l'autoria. La conclusió és que aquestes partitures formarien part de les lliçons que Mozart impartia a París a la filla d'un poderós aristòcrata pròxim a la reina Maria d'Àustria, decapitada durant la Revolució Francesa. Per tant, la hipòtesi més probable és que van anar a parar a la Biblioteca Nacional durant les confiscacions revolucionàries. El president de la institució ha afirmat que és una de les troballes més importants de les últimes dècades i aquest diumenge, coincidint amb el Dia de la Música, s'interpretaran per primer cop. Serà a la Sala Oval de la mateixa biblioteca. I la cinquena pel·lícula de la saga Toy Story, produïda per Disney i Pixar, arriba als nostres cinemes doblada al català en una quarantena de sales.
1: Toni, prou de pantalles per avui.
2: D'acord.
3: Vull parlar amb tu, aparell.
4: Sisplau.
3: Digue'm, Lili. Les joguines i jo ens hem passat l'estiu pencant perquè la Bonnie pogués tenir amigues.
4: Sí.
3: Però tu ho has engegat
4: ja
3: tot. És que ni m'escoltes.
0: El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, creu que el fet que s'estreni doblada al català en 40 sales és una xifra de gran producció i ha mostrat el desig del govern que cada vegada hi hagi més oferta doblada a la nostra llengua. Afegeix que s'està parlant amb tots els sectors perquè això sigui així i en horaris adaptats al públic familiar.
5: Nosaltres parlem amb el gremi, parlem amb les sales per tal d'aconseguir la millor distribució de les pel·lícules en català. Perquè al final tots sabem que com més fàcil sigui anar al cinema, més públic hi anirà. I això el que farà és que serà més rendible pels cinemes i ens ajudarà a fer que l'hàbit de veure el cinema en català s'estengui més.
0: El conseller ha assistit aquest divendres a l'estrena de Toy Story 5 en un dels cinemes de la ciutat de Barcelona, en aquest cas al Movie Arenas de Plaça Espanya.
6: Esports.
0: Amb el David Ubach.
7: El Sabadell ha aconseguit l'ascens a la segona divisió de futbol 5 anys després.
8: Ara sí, final, final, final del partit. El Sabadell és de segona, el Sabadell és de segona. El 25 de maig del 2024, el Sabadell va caure a l'infern de la segona federació. Avui, 755 dies després, el 19 de juny del 2026, el Sabadell pot dir que torna al futbol professional.
7: Els sabadellencs han superat per 4-0 el Zamora a la tornada de l'eliminatòria final per l'ascens i han remuntat així el 0-1 advers de l'anada. Ho hem viscut d'aquesta manera que sentíem a la transmissió que anem fet al Tot Gira de Catalunya Ràdio amb la narració del Francesc Ripoll d'aquest ascens a segona del Sabadell. A la nova Creu Alta, els de Ferran Costa han evitat la pròrroga amb gols de Neco al minut 88 i de Quadri i Xavi Moreno a l'afegit, que s'han afegit al que havia marcat López Pinto al minut 18 i que igualava aleshores l'eliminatòria. Després del tercer gol, i ja el temps afegit, hi ha hagut invasió de camp i el partit s'ha aturat uns 10 minuts just abans que arribés aquest quart i definitiu gol que suposa l'ascens a segona del Sabadell. Per cert, que segona el Sabadell s'hi trobarà el Girona i segons ha avançat la cadena SER i ha pogut confirmar aquesta emissora, tot fa pensar que Quique Álvarez, el tècnic del filial gironí, serà l'entrenador del primer equip del Girona a segona.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: El Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà aquest divendres s'ha jugat un partit de la segona jornada del grup D, l'Estats Units 2, Austràlia 0. Mentrestant, la selecció espanyola jugarà diumenge contra l'Aràbia Saudita a la segona jornada i en les hores prèvies han parlat jugadors del Barça. Un d'ells, Lamine Yamal, a Televisió Espanyola.
9: Creo que muy pronto es innecesario, creo que tengo un proceso de adaptación primero. No es el momento de jugar un partido entero, pero sí puedo jugar los minutos que me se quiera.
6: 3CAT Info.
7: Encara alguns apunts de futbol més enllà del Mundial, com ara que el jugador del Marroc i del Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, haurà d'anar a judici per una acusació de violació d'una dona de l'any 2023. I al vessant esportiu, l'Espanyol ha renovat per una temporada la migcampista Mar Torres. Afegim també que la defensa gironina Laia Codina canvia d'aires a la Lliga Anglesa, deixa l'Arsenal i fitxa pel West Ham fins al 2029. Dit això, obrim ara bloc poliesportiu parlant d'hoquei patins.
6: 3CAT Info.
7: L'Igualada ha forçat el quart partit de la final de l'Hockey Lliga i manté opcions de títol. Els igualadins han derrotat per 5-2 al Liceu de la Corunya el tercer enfrontament amb remuntada inclosa, ja que el descans perdia en 0-1. Marc Montaner, el tècnic de l'Igualada, confia en el seu equip.
2: Sí, a veure, ja hem de creure per nassos, no? I tant, que hi crec, i a més, si juguem amb la nostra gent al costat, encara som més forts. Intentarem tirar-ho endavant i que es quedi aquí el quart punt i haguem d'anar a Galícia.
7: Els gols de l'Igualada els han marcat Matías Pascual, Biel Llanes, Àlex Cardil, Joel Roma i Miguel Canyadídies. El quart partit es disputarà diumenge, també al pavelló de les Comas, amb l'eliminatòria encara favorable, això sí, al Liceo, per 2-1. D'altra banda, aquest divendres ha arrencat la Volta Ciclista Catalunya Femenina en la seva tercera edició amb 3 etapes. La guanyadora de la primera etapa ha estat la neerlandesa Nienke Benhoven, després dels 92 quilòmetres amb sortida i arribada a Santa Susanna, al Maresme. Benhoven ha superat a l'esprint la seva companya a l'equip Visma, Marian Vos, en un últim quilòmetre marcat també per una caiguda. La neerlandesa, igualment del Borkel Wessels, Laura Molenaar, amb arrels garrotxines, ha rodat escapada fins al tram final i és quarta a la general. N'ha parlat en declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
4: Sí, moltes gràcies. La veritat és que no tenia plantejat posar-me a l'escapada, però ja quan he vist que amb els punts de muntanya no el pelotó ni tirava, he dit, bueno, vaig tirant i a veure quan arribo.
7: Per cert, que al final de l'etapa, Paula Blasi ha patit el robatori de la seva bicicleta. Aquest dissabte, segona etapa, 130 quilòmetres des de Sant Vicenç de Castellet fins a la Molina. Una arribada precedida per l'ascensió al Coll de la Creueta. Sense deixar encara el ciclisme, la tercera etapa de la Volta a Suïssa, amb sortida i arribada a Abad Regàs, ha deparat victòries de l'equatorià Jonathan Narváez de l'Emirates en homes i de la britànica Jo Baxted del Canyon en dones. A la general, lideren Tadej Pogacar i Elisa Longo-Borghini. Del ciclisme passem ara al bàsquet. El Barça afronta aquest dissabte el segon partit de la final de la Lliga CB a la pista del València. Els blaugranes hi arriben amb la confiança del triomf a la pròrroga al primer duel. Tot i això, el base blaugrana Juani Marcos recalca que han de millorar la posada en escena.
10: Estamos mentalizados en que es solo un 1-0, que es solo un punto, que todavía tenemos el partido de mañana, que es muy importante, y tenemos que estar preparados desde el minuto 1, cosa que quizás nos falló un poco en el partido de ayer, que salimos un poco desconcentrados.
7: Per cert, que el Barça finalment es quedarà sense fitxar Mike James. El base del Mónaco ha trencat el preacord que tenia amb el club blaugrana, ja que el va signar per treballar a les ordres de Xavi Pascual, que marxarà. Més bàsquet. El Girona ha anunciat el fitxatge del base gallec de 21 anys, Isaac Vázquez, que signa fins al 2030 procedent de l'Ourense. També a la CB Lleida ha confirmat que el base nord-americà Corey Walden marxa de l'equip després de 2 temporades. I destaquem també que el Madrid ha comunicat la dimissió de Sergio Rodríguez com a director esportiu del bàsquet del Club Blanc. El rellevarà ara Rudy Fernández. A la Lliga Femenina, Berta Ribas deixa l'Uni Girona després de 3 temporades. I encara en bàsquet, la Virtus de Bolonya ha confirmat el fitxatge com a nou entrenador d'Àlex Montbrú, que compaginarà el club italià amb la selecció alemanya.
6: Són 2:15 de 3.

0: Us estem explicant que un nen de 12 anys ha mort ofegat a Tarragona i dos més de 13 anys han estat rescatats i traslladats a l'hospital en estat crític. Formaven part d'un grup de 6 joves que eren en una zona de roques entre les platges de la Rabassada i del Miracle i no podien sortir de l'aigua. Això mentre Israel i Hezbollah pacten un fràgil alto el foc que no reconeixen públicament hores després d'una escalada de violència que deixa gairebé 50 morts al Líban. Els atacs han continuat una vegada que ha entrat en vigor, però amb menys intensitat. A partir d'ara també us explicarem que els Mossos descarten que Isaac Andic caigués per un descuit mentre feia fotografies amb el mòbil. L'informe policial assegura ara que el fundador de Mango estava parat i amb el telèfon a la butxaca en el moment de la caiguda mortal a Montserrat. Les conclusions dels Mossos contradiuen una de les declaracions que va fer Jonathan Andic el dia de l'accident. També parlarem que els Mossos denuncien un conductor d'autocar drogat que circulava en sentit contrari per l'autopista AP7 Amposta. L'home transportava una quarantena de passatgers, la majoria menors, i van ser la resta de conductors els que van alertar del perill. I passarem per Ullastret, al Baix Empordà, la vila més gran ibèrica de Catalunya, que podria doblar o triplicar la superfície que es pensava que tenia fins ara, segons han fet evidents els últims treballs arqueològics que s'han presentat, entre els quals hi ha les restes d'un barri fora muralles.
1: Esports. El Sabadell ha aconseguit l'ascens a la segona divisió de futbol. Els sabadellencs han superat per 4-0 el Zamora a la tornada de l'eliminatòria final per l'ascens i han remuntat així el 0-1 advers de l'anada amb gols de López Pinto, Eneco, Quadri i Xavi Moreno.
0: I tindrem un cap de setmana amb calor sufocant i arribada de la primera onada de calor diumenge, que s'allargarà fins Sant Joan. Dissabte amb sol i pocs ruixats, amb més calor, tocant els 38 graus a ponent. Diumenge podrien arribar ja els primers 40 graus de l'any, just amb aquesta arribada de l'estiu. Nit i matinada tropicals o fins i tot tòrrides al litoral central. Ara passen 2:02, un nen de 12 anys ha mort ofegat a Tarragona i dos més de 13 han estat rescatats i traslladats a l'hospital en estat crític. Formaven part, com us dèiem, d'un grup de 6 joves que eren en una zona de roques a la platja de la Rabassada. Es tracta de la primera mort a les platges catalanes des que va començar la temporada de bany, el 15 de juny, segons ha informat Protecció Civil. Tarragona, Ricard Buigas.
2: Els serveis d'emergències han pogut treure de l'aigua els 3 menors. Dos han estat localitzats a prop de les roques per la Creu Roja i l'altre ha estat rescatat per l'helicòpter de salvament marítim. El socorrista donà l'alerta a 3:15 p.m. Segons apunten els equips d'emergències, un grup de 6 nens eren a la zona de les roques de la Cova del Gos, a la platja de la Rabassada. Quan han entrat a l'aigua, han vist que tenien dificultats per sortir. 3 han acabat sortint sense ajuda, però els altres 3 han hagut de ser rescatats. L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha donat el seu condol pel tràgic succés.
3: I són moments de molt dolor, consternació, i l'únic que podem fer i volem fer és traslladar tot el nostre escalf també a les famílies.
2: La zona de l'incident, en una àrea de roques entre les platges de la Rabassada i del Miracle, està afectada per forts corrents. Quan han passat els fets, a la Rabassada hi onejava la bandera groga.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El Líban, incògnita sobre un suposat alto el foc pactat entre Israel i Hezbollah, que cap de les dues parts ha reconegut públicament. La notícia l'han anunciat als Estats Units i ha saltat després d'una escalada de violència que ha causat gairebé 50 morts i un centenar de ferits al Líban i la mort també de 4 soldats israelians. Però una vegada entrat en vigor aquesta suposada treva, els atacs han continuat al sud del Líban. La pau en aquest país és clau per garantir la viabilitat del preacord entre els Estats Units i l'Iran. Jerusalem, Jordi Brascó.
4: El Líban ha entrat en vigor un alto el foc, tot i que en principi ja n'hi havia un altre vigent d'alto el foc, el que van firmar fa setmanes els governs d'Israel i el Líban. És la prova de com aquest concepte, el d'alto el foc, ha anat perdent valor en aquesta regió. Només cal fixar-nos en el que passa a Gaza. Si més no, l'acord és entre els dos bàndols enfrontats, Israel i Hezbollah. Ha entrat en vigor a les 3:00 p.m. i ha servit per aturar la sagnia després d'una de les jornades més mortíferes de les últimes setmanes en els dos cantons. Han mort una 50ena de libanesos i 4 soldats israelians. Els atacs d'Israel s'han reduït, però no s'han aturat, i el portaveu de l'exèrcit, Efri Defrin, avisa que tenen llibertat d'actuació.
5: Una vegada més actuem d'acord amb les instruccions polítiques. Mentre aquestes instruccions no canvin, continuarem actuant segons les directrius actuals. Qui ha violat aquest acord d'alto al foc és Hezbollah. Ha atacat, l'hem derrotat i està preocupat pels danys que li estem causant a les seves infraestructures estratègiques i profundes.
4: Les paraules de Defrin xoquen de ple amb les del líder de Hezbollah, Naim Qassem.
6: El projecte per eliminar Hezbollah i consolidar l'ocupació ha fracassat i els israelians es retiraran de cada racó de la nostra terra. Estem d'acord que s'aconseguirà la victòria en el sentit que porta a l'expulsió de l'enemic israelià de la nostra terra.
4: Les properes hores mostraran si aquest alto el foc és només una tireta per salvar les negociacions entre l'Iran i els Estats Units. A jutjar per les paraules dels dos bàndols, hi ha un problema de fons que cal resoldre. Hezbollah exigeix que Israel marxi del Líban i Israel insisteix que no ho pensa fer.
0: Doncs bé, Donald Trump ha lloat el paper de Benjamin Netanyahu en aquestes negociacions amb l'Iran. Després de l'allunyament entre els dos líders pels bombardejos al Líban, Trump ha dit ara que la relació entre els dos és immillorable.
7: Hem tingut una relació fantàstica amb Israel. Tots dos hem estat molt formidables. Bibi Netanyahu és un primer ministre guerrer i se l'ha de reconèixer com a tal.
0: Aquests últims atacs d'Israel al Líban han fet ajornar sense data les converses entre els Estats Units i l'Iran, ja que el règim dels ayatollahs exigeix el cessament de les hostilitats cap a Hezbollah, que és el seu aliat. El ministre iranià d'Afers Estrangers, Abbas Araghchi, ha acusat Israel de voler la guerra permanent. No obstant això, ha tret ferro a les negociacions que s'havien de reprendre aquest divendres a Suïssa amb l'argument que el preacord de pau ja està signat digitalment. Un portaveu d'exteriors del Parlament iranià, Ibrahim Rezai, insisteix que l'Iran no abandona la via negociadora.
8: No creiem el que diuen els Estats Units i actuem únicament segons els nostres propis càlculs. Però estem utilitzant l'opció de la negociació i la diplomàcia i continuarem mantenint converses amb els nord-americans.
0: El cas és que, mentrestant, el trànsit a l'Estret d'Hormuz s'ha començat a reactivar per l'entrada en vigor del memoràndum entre les dues parts. No obstant això, l'Iran està plantejant noves exigències als vaixells que vulguin transitar per allà, com ara fer servir un nou itinerari o fer la sol·licitud amb 48 hores d'antelació. Això pot complicar la represa d'aquesta circulació marítima per aquesta zona que, com sabeu, és estratègica. Hi ha hagut una topada entre Donald Trump i Giorgia Meloni per unes declaracions del president dels Estats Units sobre la primera ministra italiana. Tot ve d'una entrevista de Trump en una cadena italiana on assegurava que Meloni li va implorar sortir amb ell en una foto al marge de la cimera del G7 i deia que ell ho va acceptar per pena. La líder italiana l'ha acusat d'inventar-s'ho tot.
9: No entenc per què el president dels Estats Units es comporta d'aquesta manera amb els seus propis aliats, i no és la primera vegada. Només puc lamentar el fet que no mostri la mateixa determinació davant dels enemics d'Occident, davant dels enemics dels Estats Units, davant dels líders amb els quals, al contrari, és molt més conciliador.
0: Arran d'aquest xoc diplomàtic, el ministre d'Exteriors d'Itàlia ha anul·lat una visita a Washington prevista per aquest cap de setmana. Tot i que en un primer moment Meloni i Trump havien mostrat bona sintonia i comparteixen una línia dura en temes com, per exemple, la política migratòria, cada vegada sorgeixen, com veiem, més desavinences. A la primavera, el president nord-americà la va criticar per haver rebutjat implicar-se militarment en la guerra a l'Orient Mitjà i la va acusar de falta de coratge. Diversos membres del govern britànic, inclosos almenys tres ministres, han demanat al primer ministre, Keir Starmer, que renunciï al càrrec per donar pas a un nou lideratge al Partit Laborista i al govern, segons publiquen diversos mitjans del Regne Unit. Aquest moviment es produeix hores després de la victòria electoral del seu rival al partit, l'alcalde de Manchester, Andy Burnham, als comicis parcials de dijous. El triomf de Burnham permetrà al polític d'esquerres tenir un escó al Parlament, requisit indispensable per desafiar Starmer en unes primàries. El primer ministre britànic, que ha contactat amb ministres del seu gabinet per defensar el seu lideratge, diu que està disposat a lluitar si hi ha primàries.
10: Però si hi ha una competició, només per ser clar amb tu, sí, m'hi presentaré, em postularé, he dit repetidament que no hi renunciaré.
0: I aquí a casa nostra, el president del Parlament, Josep Rull, que desconfia que el Tribunal Suprem acabi aplicant l'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont i als altres líders del procés, encara que la justícia europea s'hi pronunciï a favor el 16 de juliol. En una entrevista al programa a l'hemicicle de 3Cat Info, Josep Rull, que va ser empresonat i condemnat per l'1 d'octubre, ha advertit que, en cas que no l'apliqués l'amnistia, estaria prevaricant.
11: Jo no me'n refio de res. Del Tribunal Suprem, per mi, les garanties que ofereix són molt, molt, molt baixes. El Tribunal Suprem es mou en el terreny d'allò polític i no d'allò jurídic. Estaria prevaricant i no seria la primera vegada que prevaricaria. I sóc molt conscient del que estic dient. No seria la primera vegada que el Tribunal estaria prevaricant.
0: A Espanya, Gabriel Rufián, d'Esquerra, i Mònica Oltra, de Compromís, han fet una crida a la unitat de les forces progressistes davant l'avenç de la dreta i l'extrema dreta en un acte conjunt dins de la gira que el República està fent arreu de l'Estat. Han insistit que les esquerres han de fer front comú en les pròximes eleccions espanyoles i, si cal, proposen fer primàries. Anem ara al País Valencià, Alba Barbosa.
12: Ha estat un acte que ha plegat centenes de persones i on el líder d'Esquerra Republicana al Congrés, Gabriel Rufián, ha defensat la confluència de les esquerres com a fórmula per fer front a l'extrema dreta i encarar així el proper cicle electoral.
13: Li demano a la Mònica, perquè ho pot fer, que ens uneixi. Perquè València pot ser el reflex de moltes coses. Perquè si ara no aprofitem l'oportunitat històrica que tenim, apaga i vámonos.
12: Rufián s'ha ofert a liderar una candidatura conjunta de l'Esquerra a Catalunya i Mònica Oltra, exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana, ha abraçat la idea i l'ha portat a escala municipal, ara que falten pocs dies perquè Compromís la ratifiqui com a candidata dels nacionalistes a l'alcaldia de València.
14: Jo el que vull és construir una ciutat amb esta bonica gent, perquè jo crec que els projectes revolucionaris desborden sempre les sigles dels partits.
12: El públic ha aplaudit a Oltra, dempeus i amb crits d'alcaldessa, i també han demanat presó per l'expresident Carlos Mazón. Sense més concrecions sobre aquesta eventual candidatura unitària dels partits a l'esquerra del PSOE, l'acte a València de Rufián i Oltra sí que ha servit per asseure junts dirigents de Compromís, de Podem i Esquerra Unida.
0: I encara en política, Aliança Catalana oficialitza un dels seus fundadors, Jordi Aragonès, com el cap de llista per Barcelona a les pròximes municipals. De 33 anys, exmilitant d'Unió i cosí de l'expresident Pere Aragonès, se'l considera l'ideòleg del partit d'extrema dreta. Sílvia Orriols l'ha escollit després d'haver sondejat sense èxit cares més conegudes, com ara l'exconseller Jaume Giró o el publicista i tertulí esportiu Lluís Carrasco.
15: No necessitem ningú mediàtic. Necessitem algú valent.
0: I Aragonès ha apel·lat a recuperar la catalanitat a la ciutat i ha culpat els immigrants dels problemes de seguretat i d'habitatge.
16: Si Espanya no permetés que cada any arribessin 50.000 persones més a Barcelona, Barcelona no tindria el problema d'habitatge que té a dia d'avui.
0: I ha afirmat que a la seva llista només hi haurà independentistes. Els Mossos d'Esquadra asseguren que Isaac Andic estava aturat i sense fer servir el mòbil quan va patir la caiguda mortal a Montserrat. L'informe policial descarta que caigués per distracció, per tant, tal com apuntava la defensa del seu fill. Jonathan Andic va declarar davant dels Mossos el dia de l'accident que durant l'excursió ell es va avançar al seu pare perquè el fundador de Mango es va aturar per fer unes fotos. Va ser en aquell moment, segons la versió del seu fill, que va sentir un soroll i ja no va veure on era Isaac Andic. L'informe dels Mossos descarta ara que la víctima estigués fent servir el telèfon perquè no el va treure de la butxaca. En la seva segona declaració, Jonathan Andic va canviar aquesta versió i va assegurar que el seu pare només va fer fotos al principi de l'excursió. La defensa sosté que la contradicció sobre aquests fets no suposa un element incriminatori.
17: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Cada dia es detecten, atenció, de mitjana 14 casos d'assetjament als centres educatius públics i concertats de casa nostra, segons ha avançat aquest divendres al Matí de Catalunya Ràdio. En 3 anys s'han registrat prop de 8.000 possibles casos de bullying, la meitat a l'ESO. Són dades del Departament d'Educació obtingudes a través d'una petició de transparència i del Consorci d'Educació de Barcelona en què es constata un augment anual d'aquests casos. El govern l'atribueix al fet que des del 2024 hi ha un sistema per notificar-los. Susana Tarapiella és directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'Alumnat del Departament.
18: Quan més protocols hi hagin, quan més registres hi hagin en els nostres centres, quan el REBA més casos tingui, això vol dir que els centres són cada vegada més segurs, perquè cada vegada es detecten més situacions que no es normalitzen.
0: En un de cada quatre casos, l'assetjament s'acaba perquè un dels implicats marxa del centre. Meritxell Plana és la presidenta de l'Associació Catalana per la Prevenció de l'Assetjament Escolar.
19: La família de l'agressor també és una família. I l'agressor no deixa de ser un nen. I és un nen que té unes dificultats. I qui se n'encarrega d'aquest nen? Perquè si marxa la víctima, que és el que acaba passant, qui se n'encarrega de l'agressor?
0: Des de l'any 2015 s'han dictat 11 sentències per casos d'assetjament escolar i només 4 han acabat en condemna.
17: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
20: Aquest cap de setmana vindrà marcat per aquesta calor sufocant que s'anirà intensificant just el cap de setmana que comença oficialment l'estiu, diumenge a les 10 i 24 minuts, amb un dissabte que ja tindrem temperatures més altes. De nit i matinada, entre divendres i dissabte, alguna gota que es pot deixar escapar entre Ponent i el Pirineu més occidental, un matí de dissabte amb més núvols, i això també ajuda que la temperatura no baixi gaire, ni tropical a la costa, cap a Ponent, i fins i tot algun valor cap a l'àrea central que pugui situar-se de mínim entre els 23 o 24 graus. Al llarg del matí les clarianes aniran guanyant terreny, tindrem més estones de sol, a la tarda alguna nuvolada, algun ruixat puntual cap al Pirineu, i tota aquesta entrada d'aire càlid, a més, va acompanyada de pols sahariana. Per tant, aquest cel terrós que es mantindrà durant tot el cap de setmana. I diumenge és quan tenim aquesta primera onada de calor de l'any, una onada de calor que s'allargarà fins al dia de Sant Joan, fins dimecres. Diumenge ja podríem tocar aquests primers 40 graus de l'any cap a Ponent, i dilluns aquesta calor encara s'intensificarà més i a més comarques. Valors per sobre dels 40 graus cap a Ponent, 42 o 43, però també moltes màximes arribant als 34 o 35 graus, també altes a la costa, i a més amb nits i matinades que podran ser tropicals o fins i tot tòrrides.

0: Ara passant 2:45, l'Hospital Vall d'Hebron ha practicat la primera cirurgia pediàtrica a Europa amb un nou robot que opera a través d'una única incisió i amb un sol braç robòtic. El pacient ha estat un nen de 12 anys, a qui s'ha extirpat un ronyó i la uretra. El menor ha rebut l'alta hospitalària només 15 dies després de la intervenció. A diferència dels robots quirúrgics habituals, que treballen amb diverses incisions, aquest nou sistema necessita només un tall d'uns 2,5 centímetres. Per aquest punt, s'introdueix al braç instrumental i això permet tenir més precisió i accés a espais reduïts. El doctor Marino Asensio, uròleg pediàtric, explica la diferència amb els robots actuals.
1: En cirurgia robòtica multiport, a vegades tenim una limitació important quan tenim que mobilitzar-nos a lo largo d'una cavitat, perquè el robot fixa d'alguna forma en la zona on pots treballar i no deixa bellugar-te gaire. En aquest cas no, com solo depèn d'un punt d'inserció, te pots bellugar per tota la cavitat d'una forma molt més senzilla.
0: Aquest nou robot permet una recuperació més ràpida i també es podrà utilitzar en adults. Els pescadors catalans van treure del mar l'any passat gairebé 122.000 litres de deixalles dins el projecte Pesca Neta, que va començar l'any 2021. Hi participen confraries de tot el litoral, que troben grans quantitats de plàstics i tovalloletes, però també neveres, butaques i joguines sexuals. Arenys de Mar, Marta Vallès.
2: Durant aquests 5 anys de campanya Pesca Neta s'han retirat del mar més de 500.000 litres de deixalles. L'any passat, els 122.000 litres suposen un increment del 68% respecte al 2021, el primer any del projecte. Abans els pescadors ja havien recollit des de sempre la brossa que traien del mar. La diferència és que des de fa 5 anys porten un registre. Anna Grassa, tècnica de la Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible.
3: Cada vegada que pugen la xarxa a bord i troben deixalles, doncs aprofiten que han de triar peix i triar també la deixalla. La registren en una aplicació mòbil que ells mateixos van crear per recollir dades. Aquest any ens han enviat fotografies doncs, des d'un camió d'aquests de joguina de motor, butaques, molts residus que després dels temporals arriben al mar, com grans troncs.
2: En Sergi Pou, pescador del Port d'Arenys de Mar, ens confirma tot el que arriba a trobar dins les xarxes.
4: Tovalloletes, sobretot, compreses, tampons, tot el que et puguis imaginar. Bueno, i plàstics, ple de plàstics. La cosa més curiosa que m'he trobat va ser amb el meu pare fa molts anys que vam pescar una dentadura, això sí. Algú que li havia caure. Extintors, avui he agafat, per exemple, unes ulleres, pilotes de golf, pilotes de tenis, càmeres de fotos. Hasta un anell em vaig trobar una vegada, també. Embolicat i tot de regal, eh?
2: I segons un comunicat del Departament d'Agricultura, aquest 2025 també s'han trobat rentadores, butaques i joguines sexuals.
0: I augmenten els atacs de dofins a les xarxes dels pescadors de la Costa Daurada i l'Ebre. El sector de la pesca artesanal, que és el més afectat, demana ajuts per fer front a la pèrdua de les captures i els danys materials. Tornem a Tarragona. Ricard Buigas.
5: Els pescadors estan desesperats, no saben què fer. Moisés González té una barca a Cambrils, al Baix Camp. Ens ha explicat que el problema el van detectar l'any 2019, però ara s'ha agreujat.
6: Ha anat creixent, fins aquest any, que ja s'ha disparat. És brutal els atacs que tenim. O sigui, se mosseguen el peix que està enganxat a la xarxa i el prenen. Fan forat a la xarxa i prenen les captures.
5: Els més afectats són els pescadors artesanals amb embarcacions d'entre 1 i 3 mariners i que pesquen a prop de la costa. Ara capturen lluç i moll. A l'Ametlla de Mar al Baix Ebre n'hi ha una vintena. El patró major de la confraria, Miquel Burull, diu que no saben per què passa.
7: Han d'estar l'explicació científica d'això, vull dir, el per què, no, d'això, no ho sabem. Però el tema és preocupant i cada vegada és més preocupant. I també pensem una cosa, que això ha començat per aquí, però això s'anirà escampant.
5: A més de perdre les captures, els dofins també fan malbé les xarxes que costen entre 6.000 i 10.000 euros. No estan en contra dels cetacis, perquè són una espècie protegida, però reclamen solucions. Demanen a la Generalitat que reactivi els ajuts del 2023. La Direcció General de Medi Natural ha dit a 3Cat Info que està tramitant les ajudes pendents dels últims 2 anys per fer-les efectives les pròximes setmanes. El Departament d'Agricultura i Pesca ha demanat a Madrid l'augment de la quota de tonyina pels pescadors afectats.
0: L'antiga ciutat ibèrica d'Ullastret, al Baix Empordà, que és la més gran de Catalunya, podria doblar o triplicar la superfície que es pensava que tenia fins ara, segons han fet evidents els últims treballs arqueològics d'aquesta primavera. Anem a Ullastret. Carla Saló Pujol.
8: Han posat al descobert 12 jaciments i dels 12 no eren desconeguts fins ara. Una de les troballes ha estat la localització d'espais que havien estat habitats fora de la muralla a l'entorn de la ciutat ibèrica en un nou barri que podria tenir unes 5 hectàrees. Gabriel de Prado és el director de la seu d'Ullastret del Museu d'Arqueologia.
9: amb les finestres que s'han pogut obrir en el marc d'aquestes intervencions preventives, hem calculat una extensió inicial d'una hectàrea i mitja, però que podria arribar a 3 o fins i tot podria ser superior.
8: A més d'Ullastret, també s'han fet excavacions en poblacions de l'entorn com el nucli de Llevià, la Tallada d'Empordà, Bellcaire i l'Escala.
0: I ara tornem a Tarragona per explicar-vos que els Mossos han enxampat el conductor d'un autocar que circulava en sentit contrari per l'autopista P7 amb una quarantena de passatgers, la majoria nens. Els fets van passar a Amposta, al Montsià. Ricard Buigas.
5: Els agents van aturar el vehicle després que alguns conductors donessin l'alerta i el van reconduir al sentit correcte. L'home de 54 anys va donar positiu per drogues. Els Mossos el van denunciar i van immobilitzar l'autocar. Els passatgers, la majoria dels quals eren menors d'edat, van ser traslladats a un altre vehicle i van poder continuar el viatge. Els fets van passar dijous a la tarda, quan l'autocar va accedir a l'autopista en contradirecció per la sortida 322 cap a l'Aldea i Amposta.
10: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El Museu d'Art Contemporani de Barcelona treu una quarantena d'obres de les seves sales i les exposa en espais quotidians de tot Catalunya, com per exemple una perruqueria de Valls, una botiga d'electrodomèstics de Girona, el Tanatori de Lleida o el Mercat de Vilanova i la Geltrú. És una iniciativa, es diu Un Museu Fora del Museu, que commemora el 30è aniversari del centre. El comissari del projecte, Martí Manent, destaca la tria de les ubicacions.
11: I és això, en un tanatori has de vigilar quin tipus d'obra hi poses. Per això en un tanatori el que tenim és una peça de la Fina Miralles, on tenim una idea de temps, per exemple. A Sant Cugat fa bastanta gràcia perquè hi ha dues obres de l'Àngels Riber en una cafeteria on ella hi va a prendre el cafè. Tota la selecció està feta a partir d'entendre els llocs i pensar també què és l'art contemporani vist des del Museu d'Art Contemporani de Barcelona.
0: Les obres, majoritàriament fotografies i vídeos, són d'autors consagrats de la col·lecció del MACBA, com Joan Brossa, Colita, Francesc Abad, Antoni Miralda o Bruce Nauman. Aquesta experiència durarà fins al novembre i ha comptat amb el suport d'una vintena de centres d'art catalans.
10: 3CAT Info. 3CAT Info. Esports.
0: Amb el David Ubach.
12: El Sabadell ha aconseguit l'ascens a la segona divisió de futbol 5 anys després. Els sabadellencs han superat per 4-0 el Zamora a la tornada de l'eliminatòria final per l'ascens i han remuntat així al 0-1 advers de l'anada. A la nova Creu Alta, els de Ferran Costa han evitat la pròrroga amb gols de Neco al minut 88 i de Quadri, i Xavi Moreno l'ha afegit, que s'han afegit al que havia marcat el seu torn López Pinto al minut 18 i que aleshores igualava l'eliminatòria. El capità del conjunt de Ferran Costa, Kaiser, se'n felicitava de tot plegat.
13: Corazón, sudor y lágrimas. Eso es una de las cosas que tiene este club, que tenemos nosotros los futbolistas de esta plantilla, y ha salido todo especial y le hemos puesto el broche de oro a cerrar este círculo de esta temporada tan bonita.
12: Són declaracions de Kaiser al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio. Després del tercer gol i ja el temps afegit, hi ha hagut invasió de camp i el partit s'ha aturat uns 10 minuts. Per cert, que segon el Sabadell s'hi trobarà el Girona. I segons ha avançat la cadena SER i ha pogut confirmar aquesta emissora, tot fa pensar que Quique Álvarez, el tècnic del filial gironí, serà l'entrenador del primer equip del Girona a segona.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: El Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà, aquest divendres s'ha jugat un partit de la segona jornada del grup D, l'Estats Units 2, Austràlia 0. Mentrestant, la selecció espanyola jugarà diumenge contra l'Aràbia Saudita a la segona jornada. I en les hores prèvies han parlat jugadors del Barça. És el cas, per exemple, de Pau Cubarsí, que ho ha fet en roda de premsa.
14: És un somni de ben petit poder estar aquí, poder tenir la confiança del míster de poder disputar el meu primer Mundial, amb moltes ganes sobretot de jugar, de demostrar, però sobretot de venir aquí, ajudar l'equip, tant sigui en el camp com fora d'ell. Fer que siguem una gran família, jo crec que això ens pot donar que portem el trofeu a casa.
12: Obrim ara bloc poliesportiu parlant d'hoquei patins.
10: L'actualitat esportiva a fons.
12: L'Igualada ha forçat el quart partit de la final de l'hoquei Lliga i manté opcions de títol. Els igualadins han derrotat per 5-2 al Liceu de la Corunya el tercer enfrontament, amb remuntada inclosa, ja que el descans perdien 0-1. Marc Montaner, el tècnic de l'Igualada, confia en el seu equip.
15: Sí, a veure, ja hem de creure per nassos, no? I tant que hi crec, i a més si juguem amb la nostra gent al costat encara som més forts. Intentarem tirar-ho endavant i que es quedi aquí el quart punt i haguem d'anar a Galícia.
12: Els gols de l'Igualada els han marcat Matías Pascual, Biel Llanes, Àlex Cardil, Joel Romà i Miguel Canyadillas. El quart partit es disputarà diumenge també al pavelló de les Comas, amb l'eliminatòria encara favorable al Liceo per 2-1. D'altra banda, aquest divendres ha arrencat la Volta Ciclista a Catalunya femenina en la seva tercera edició amb 3 etapes. La guanyadora de la primera etapa ha estat la neerlandesa Nienke van Hoven, després dels 92 quilòmetres amb sortida i arribada a Santa Susana, al Maresme. I de retruc n'és la primera líder. Aquest dissabte, segona etapa, 130 quilòmetres des de Sant Vicenç de Castellet fins a la Molina, una arribada precedida per l'ascensió al Coll de la Creueta. La cambrilenca del conjunt gallec Farto, Ingrid Ruiz, que també ha rodat escapada a la primera etapa, s'hi ha referit.
16: És un dia per les escaladores, aleshores és més per recolzar la Clàudia, la meva companya, que és una bona escaladora, i arribar fins a dalt de la Molina, gaudir de les vistes.
12: Del ciclisme passem al bàsquet. El Barça afronta aquest dissabte el segon partit de la final de la Lliga CBE a la pista del València. Els blaugranes hi arriben amb la confiança del triomf a la pròrroga al primer duel, aquest dijous. Tot i això, el base blaugrana Juani Marcos recalca que han de millorar la posada en escena.
17: Estamos mentalizados en que es solo un 1-0, que es solo un punto, que todavía tenemos el partido de mañana, que es muy importante, y tenemos que estar preparados desde el minuto uno, cosa que quizás nos falló un poco en el partido de ayer, que salimos un poco desconcentrados.
12: Per cert, que el Barça finalment es quedarà sense fitxar Mike James. El base del Mònaco ha trencat el preacord que tenia amb el club blaugrana, ja que el va signar per treballar a les ordres de Xavi Pascual, que marxarà.
10: 3CAT Info.
12: En MotoGP, el japonès Ayogura ha estat el pilot més ràpid a la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi de la República Txeca al circuit de Brno. Marc Márquez ha estat cinquè després de caure dues vegades i s'ha mostrat autocrític.
18: No, la Aprilia no está por encima, están por encima los pilotos y es ahí donde nosotros tenemos que seguir trabajando porque la moto está para ganar.
12: Al contrari que Marc Márquez, hauran de fer repesca el seu germà Àlex, Àlex Rins i Maverick Viñales, pel que fa als catalans. Afegim encara que en handbol Pablo Urdangarín ha renovat contracte amb el Granollers fins al 2028. Al torneig de tenis sobre herba de Berlín, Paula Badosa ha quedat eliminada als quarts de final després de perdre 6-1 i 6-3 davant de la txeca Noskova. En waterpolo destaquem també que el Sabadell femení ha anunciat el fitxatge de la internacional neerlandesa Marje Keuning, que complirà així la seva tercera etapa a Can Llong. En futbol sala, Víctor Pérez torna a l'Indústria Santa Coloma després de jugar un any cedit al Barça Atlètic i ha signat fins al 2028. I pel que fa a l'Open dels Estats Units de golf, el golfista de la Garriga, David Puig, ha acabat la segona volta al camp de Shinnecock Hills, a l'estat de Nova York, amb dos cops sobre el par. Puig acumula una targeta total de més 9 i ha quedat així fora del tall.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Tresca Info.

0: Són les 3. 3CAT Info.
1: Bona nit. Un nen de 12 anys ha mort ofegat a Tarragona i dos més de 13 han estat rescatats i traslladats a l'hospital en estat crític. Formaven part d'un grup de 6 joves que eren en una zona de roques entre les platges de la Rabassada i del Miracle i no podien sortir de l'aigua. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat el primer avís de perill de l'any per calor intensa amb un episodi que començarà diumenge i que tindrà el pic entre dilluns i dimarts, quan es podrien superar els 40 graus a ponent. La situació arriba en plena revetlla de Sant Joan i en plena campanya de la sega, amb un alt risc d'incendis i un dispositiu reforçat dels bombers. Israel i Hezbollah pacten un fràgil alto al foc que no reconeixen públicament hores després d'una escalada de violència que deixa gairebé 40-50 morts al Líban. Els atacs han continuat una vegada que ha entrat en vigor, però amb menys intensitat. Com a mínim una persona mort i diverses han quedat ferides com a conseqüència del xoc de dos trens a prop de Bedford, al nord de Londres. Un dels dos trens s'ha aturat per causes que es desconeixen i l'altre l'han vestit per darrere sense que hagin descarrilat. Pedro Sánchez continua alimentant la possibilitat d'un avançament electoral si no aconsegueix nous pressupostos. El president espanyol, però, matisa que no serà abans del 2027 i reitera que no farà coincidir les generals amb les municipals del maig. El magistrat Juan Carlos Peinado obre una nova línia d'investigació en el cas de Begoña Gómez, però només contra l'empresari Juan Carlos Barrabés. D'entrada, també apuntava a la parella de Pedro Sánchez, però després ha rectificat. El govern espanyol ho considera un despropòsit tot plegat per acorralar l'entorn del president espanyol. I descobreixen a la Biblioteca Nacional de França, a París, una partitura inèdita de Mozart. És un quadern de 44 pàgines manuscrites pel compositor l'any 1778, quan tenia 22 anys. Conté 7 peces curtes per flauta i arpa, una combinació poc habitual per al músic austríac.
0: Esports.
2: El Sabadell ha aconseguit l'ascens a la segona divisió de futbol. Els sabadellencs han superat per 4-0 el Zamora a la tornada de l'eliminatòria final per pujar de categoria i han remuntat així al 0-1 advers de l'anada amb gols de López Pinto, Eneco, Quadri i Xavi Moreno. Al Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà, aquest divendres s'ha jugat un partit de la segona jornada del grup D. L'Estats Units 2, Austràlia 0. I l'Igualada ha forçat el quart partit de la final de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins. Els igualadins han derrotat per 5-2 el Liceu de la Corunya al tercer enfrontament amb remuntada inclosa.
1: I aquest cap de setmana serà de calor sufocant i arribarà la primera onada de calor diumenge. Això s'allargarà fins a Sant Joan. Dissabte amb sol i poc ruixats, amb més calor tocant els 38 graus a ponent. Diumenge podrien arribar els primers 40 graus de l'any just amb l'arribada de l'estiu. Nit i matinada tropicals o fins i tot tòrrides al litoral central.
0: 3CAT Info.
1: Benvinguts, us informa Sara Riera. Un nen de 12 anys ha mort ofegat a Tarragona i dos més de 13 anys han estat rescatats i traslladats a l'hospital en estat crític. Formaven part d'un grup de 6 joves que eren en una zona de roques a la platja de la Rabassada. Es tracta de la primera mort a les platges catalanes des que va començar la temporada de bany el 15 de juny, segons Protecció Civil. Tarragona, Ricard Buigas.
3: Els serveis d'emergències han pogut treure de l'aigua els 3 menors. Dos han estat localitzats a prop de les roques per la Creu Roja i l'altre ha estat rescatat per l'helicòpter de salvament marítim. El socorrista dona l'alerta a 3:15 PM. Segons apunten els equips d'emergències, un grup de 6 nens eren a la zona de les roques de la Cova del Gos a la platja de la Rabassada. Quan han entrat a l'aigua, han vist que tenien dificultats per sortir. 3 han acabat sortint sense ajuda, però els altres 3 han hagut de ser rescatats. L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha donat el seu condol pel tràgic succés.
4: I són moments de molt dolor, consternació, i l'únic que podem fer i volem fer és traslladar tot el nostre escalf també a les famílies.
3: La zona de l'incident, en una àrea de roques entre les platges de la Rabassada i del Miracle, està afectada per forts corrents. Quan han passat els fets, a la Rabassada llunejava la bandera groga.
1: El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès el primer avís de situació meteorològica de perill per calor d'aquest any. L'episodi començarà diumenge i tindrà el punt àlgid entre dilluns i dimarts, amb temperatures que podrien superar els 40 graus a les comarques de Ponent. La situació preocupa especialment per la coincidència amb la revetlla de Sant Joan i la campanya de la sega del cereal. De fet, en els últims dos dies s'han produït una desena d'incendis en diversos punts de les comarques de Lleida i Girona. Per això, Claudi Gallardo, cap de suport dels bombers, explica que el cos ha reforçat el dispositiu preventiu.
5: Fem un dispositiu doncs, potent, a més també de forma proactiva, com que tenim no, el risc doncs, més centrat en aquesta zona més de Ponent de Catalunya, al sud, no, a Terres de l'Ebre, doncs, també fem aquests moviments no, del dispositiu, si cal, d'enviar doncs, més recursos cap a aquestes zones de forma proactiva.
1: Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, fa una crida a la prudència en l'ús del material pirotècnic i demana sentit comú a la ciutadania.
6: Tothom que vegi alguna ignició que comenci, alguna columna de fum que pugui fer sospitar que hi ha un incendi, que avisin el 112, perquè poden iniciar la seva actuació lo abans possible.
1: A més de la calor que farà de dia, també s'esperen nits molt càlides. El Meteocat preveu nits tropicals amb mínimes per sobre dels 20 graus a gran part del país i fins i tot nits tòrrides amb temperatures que superaran els 25 graus al litoral i al prelitoral. Les altes temperatures s'allargaran almenys fins dimarts. Doncs bé, cada grau que es redueix el termòstat de l'aire condicionat s'incrementa un 7% al consum d'electricitat. Els experts recorden que els habitatges on l'aire condicionat funciona de forma continuada el consum d'electricitat augmenta un 50% i si l'habitatge està mal aïllat, l'increment pot arribar al 60%. Anna Camp és la directora de l'Institut Català d'Energia.
7: Penseu que l'aire condicionat és el que consumeix més de tots els electrodomèstics que tenim a casa. Llavors, intentar, si podem, no baixar l'aire condicionat més de 26 graus i si podem abans utilitzar ventiladors. Penseu un ventilador gasta entre 10 i 20 vegades menys d'electricitat que un aire condicionat.
1: Per millorar l'eficiència energètica, sense haver de fer cap inversió, Iu Gallart, el director de la comercialitzadora pública Barcelona Energia, recomana no deixar entrar el sol a casa en les hores de més calor.
7: A les hores de més radiació solar, entre les 11 del matí i les 6 de la tarda, aïllar-nos del sol, és a dir, baixar persianes, cortines i posar el toldo si el tenim. Penseu que quan ens dona el sol a casa, ens pot fer augmentar entre 2 i uns 5 graus la temperatura que tenim a casa. Evitar-ho és molt important.
1: Una altra manera de reduir la factura és controlar la potència contractada. Segons Barcelona Energia, la meitat de les vivendes tenen contractada una potència elèctrica superior a la que necessiten. Obrim ara el focus al Líban, incògnita sobre un suposat alto al foc pactat entre Israel i Hezbollah que cap de les dues parts ha reconegut públicament. La notícia l'han anunciada als Estats Units i ha saltat després d'una escalada de violència que ha causat gairebé 50 morts i un centenar de ferits al Líban i la mort també de 4 soldats israelians. Però una vegada entrat en vigor aquesta suposada treva, els atacs han continuat al sud del Líban. La pau en aquest país és clau per garantir la viabilitat del preacord entre els Estats Units i l'Iran. Jerusalem, Jordi Brascó.
8: Al Líban ha entrat en vigor un alto al foc, tot i que en principi ja n'hi havia un altre vigent d'alto al foc, el que van firmar fa setmanes els governs d'Israel i el Líban. És la prova de com aquest concepte, el d'alto al foc, ha anat perdent valor en aquesta regió. Només cal fixar-nos en el que passa a Gaza. Si més no, l'acord és entre els dos bàndols enfrontats, Israel i Hezbollah. Ha entrat en vigor a les 3 de la tarda i ha servit per aturar la sagnia després d'una de les jornades més mortíferes de les últimes setmanes en els dos cantons. Han mort una cinquantena de libanesos i 4 soldats israelians. Els atacs d'Israel s'han reduït, però no s'han aturat, i el portaveu de l'exèrcit, Efri Defrin, avisa que tenen llibertat d'actuació.
9: Una vegada més actuem d'acord amb les instruccions polítiques. Mentre aquestes instruccions no canviïn, continuarem actuant segons les directrius actuals. Qui ha violat aquest acord d'alto al foc és Hezbollah. Ha atacat, l'hem derrotat i està preocupat pels danys que li estem causant a les seves infraestructures estratègiques i profundes.
8: Les paraules de Defrin xoquen de ple amb les del líder de Hezbollah, Naim Qassem.
10: El projecte per eliminar Hezbollah i consolidar l'ocupació ha fracassat i els israelians es retiraran de cada racó de la nostra terra. Estem d'acord que s'aconseguirà la victòria en el sentit que porta a l'expulsió de l'enemic israelià de la nostra terra.
8: Les properes hores mostraran si aquest alto al foc és només una tireta per salvar les negociacions entre l'Iran i els Estats Units. A jutjar per les paraules dels dos bàndols, hi ha un problema de fons que cal resoldre. Hezbollah exigeix que Israel marxi del Líban i Israel insisteix que no ho pensa fer.
1: Doncs Donald Trump ha lloat el paper de Benjamin Netanyahu en aquestes negociacions amb l'Iran. Després de l'allunyament entre els dos líders pels bombardejos al Líban, Trump ha dit ara que la relació entre els dos és immillorable.
11: Hem tingut una relació fantàstica amb Israel. Tots dos hem estat molt formidables. Bibi Netanyahu és un primer ministre guerrer i se l'ha de reconèixer com a tal.
1: Els últims atacs d'Israel al Líban han fet ajornar sense data aquestes converses entre els Estats Units i l'Iran perquè el règim dels ayatolàs exigeix el cessament de les hostilitats cap a Hezbollah, el seu aliat. El ministre iranià d'Afers Estrangers, Abbas Araghchi, ha acusat Israel de voler la guerra permanent. No obstant això, ha tret ferro a les negociacions que s'havien de reprendre aquest divendres a Suïssa amb l'argument que el preacord de pau ja està signat digitalment. Un portaveu d'exteriors del Parlament iranià, Ibrahim Rezai, insisteix que l'Iran no abandona la via negociadora.
12: No creiem el que diuen els Estats Units i actuem únicament segons els nostres propis càlculs. Però estem utilitzant l'opció de la negociació i la diplomàcia i continuarem mantenint converses amb els nord-americans.
1: Mentrestant, el trànsit de l'Estret d'Hormuz s'ha començat a reactivar per l'entrada en vigor del memoràndum entre aquestes dues parts. No obstant això, l'Iran està plantejant noves exigències als vaixells que vulguin transitar per allà, com ara fer servir un nou itinerari o fer la sol·licitud amb 48 hores d'antelació. Això pot complicar la represa de la circulació marítima per aquesta zona estratègica. I a Londres, un mort i diversos ferits és el balanç provisional de l'accident de dos trens al nord d'aquesta ciutat aquest divendres. Un dels dos combois s'ha aturat per causes que encara no se saben i l'altre l'han vestit per darrere. Anem a Londres, doncs, Quim Olivares.
13: Els dos trens han xocat uns 90 quilòmetres al nord de Londres entre les poblacions de Luton i Bedford, segons la policia de transport britànica. Ara com ara no se saben les causes de l'accident. Els dos combois, després de xocar, han encaixat un amb l'altre, però sobre la via, sense descarrilar. Amb l'impacte, la part frontal d'un tren i la cua de l'altre han quedat força malmeses. Un viatger explicava així a la BBC la situació que ha viscut.
14: Era al capdavant del tren que ha xocat amb l'altre. Quan m'he aixecat, he vist seients per tot arreu. Semblava que hi havia hagut una explosió d'una bomba. He vist gent amb la cara ensangonada i amb ferides a les cames i hi havia fum per tot arreu.
13: L'accident ha passat entre dos combois que anaven cap al sud, un tren de llarg recorregut que venia de Nottingham, ciutat del centre d'Anglaterra, i un de Rodalies que anava cap a l'aeroport de Luton i després fins a l'estació de St Pancras, al centre de Londres. El xoc ha provocat el caos en un dels corredors ferroviaris més transitats del Regne Unit, ja que el servei ha quedat interromput.
1: Aquest divendres han sortit de l'àrea del voltant de Barcelona 267.000 vehicles, un 44% dels previstos per tot el cap de setmana en una operació sortida que enllaça amb la de la Revetlla de Sant Joan. La via amb més retencions ha estat, com sempre, la P7, el seu pas pel Vallès en direcció a Girona i també en diversos punts del sud per accedir a les poblacions del litoral de Tarragona. De cara a dimarts hi haurà diverses mesures especials. Es limitarà la velocitat a 80 km/h a tots els vehicles, a la C32, a la C31 Sud, a la B23 i a la P7 també fins a Martorell i a la Pota Nord fins a Montgat. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
15: Perquè la velocitat 80 és la velocitat que hi caben més cotxes en un quilòmetre. Sempre ajuda. I si tranquil·litzem també el flux de trànsit, evitarem accidents que poden generar la congestió.
1: Dimarts també els camions no podran circular per l'AP7 entre Maçanet de la Selva i l'Hospitalet de l'Infant. Dimecres, que és el dia de Sant Joan, ho hauran de fer pel carril dret i sense avançar entre Sant Celoni i Vilafranca del Penedès. Trànsit també alerta de les dificultats per conduir amb calor, amb especial atenció als ciclistes per risc d'insolació i també als motoristes.
15: Les motos, quan hi ha aquests episodis d'onada de calor, conduir amb temperatures de 40 graus una moto representa conduir ebri, com si anessis begut.
1: Tant dimarts com dimecres hi haurà més radars en línia per controlar la velocitat. Els Mossos d'Esquadra desplegaran gairebé 300 agents.
0: El temps.
1: Amb la Gemma Puig.
16: Aquest cap de setmana vindrà marcat per aquesta calor sufocant que s'anirà intensificant just el cap de setmana que comença oficialment l'estiu, diumenge a les 10 i 24 minuts, amb un dissabte que ja tindrem temperatures més altes. De nit i matinada, entre divendres i dissabte, alguna gota que es pot deixar escapar entre Ponent i el Pirineu més occidental, un matí de dissabte amb més núvols, i això també ajuda que la temperatura no baixi gaire, ni tropical a la costa, cap a Ponent, i fins i tot algun valor cap a l'àrea central que pugui situar-se de mínim entre els 23 o 24 graus. Al llarg del matí les clarianes aniran guanyant terreny, tindrem més estones de sol, a la tarda alguna nuvolada, algun ruixat puntual cap al Pirineu, i tota aquesta entrada d'aire càlid, a més, va acompanyada de pols sahariana. Per tant, aquest cel terrós que es mantindrà durant tot el cap de setmana. I diumenge és quan tenim aquesta primera onada de calor de l'any, una onada de calor que s'allargarà fins al dia de Sant Joan, fins dimecres. Diumenge ja podríem tocar aquests primers 40 graus de l'any cap a Ponent, i dilluns aquesta calor encara s'intensificarà més i a més comarques. Valors per sobre dels 40 graus cap a Ponent, 42 o 43, però també moltes màximes arribant als 34 o 35 graus, també altes a la costa i a més amb nits i matinades que podran ser tropicals o fins i tot tòrrides.
0: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: Ara passa un minut d'un quart. Pedro Sánchez insisteix que podria avançar eleccions si perd la votació dels pressupostos per l'any que ve. El president espanyol diu que presentarà els comptes públics a finals d'any i que no vol que les eleccions generals coincideixin amb les municipals del maig. Ho ha dit en sortir del Consell Europeu a Brussel·les, on també ha reiterat el seu suport a l'expresident Rodríguez Zapatero. Anem a Madrid. Àngels Lafuente.
17: Per primer cop aquesta setmana, Pedro Sánchez ha deixat la porta oberta a avançar les eleccions si no aconsegueix aprovar uns nous pressupostos. Un full de ruta que apuntava dijous i al qual aquest divendres s'ha tornat a referir entre rialles i una certa ironia.
18: Se lo voy a decir muy claramente. A ver, presentaremos los presupuestos en 2026 y habrá elecciones en 2027.

0: municipals i d'algunes autonomies el mes de maig. Sánchez sempre ha defensat que no hi haurà un superdiumenge electoral, que no farà coincidir les generals amb altres eleccions, principalment perquè els alcaldes socialistes no volen pagar a les urnes tots els casos judicials i de suposada corrupció que envolten el PSOE. I és que el president espanyol haurà de negociar el suport dels socis als pressupostos amb la imputació de Zapatero, a qui ha tornat a fer costat a l'hora de referir-se a les joies de valor milionari.
1: Mi experiencia es que cuando uno viaja, recibe regalos de los cuales no tiene constancia hasta que regresa a Madrid. Son intercambios que se dan de presentes dentro efectivamente de la legislación y eso es lo que afortunadamente el presidente Zapatero impulsó.
0: I és que va ser Zapatero qui va regularitzar per llei els regals a presidents i, per tant, diu Sánchez, li correspon a ell decidir si torna les joies.
2: El ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, veu lògic convocar aquestes eleccions si no s'aproven els pressupostos generals de l'Estat, però demana presentar uns comptes potents per intentar evitar-ho. Són declaracions que ha fet al matí de Catalunya Ràdio.
3: Sembla lògic per tothom, estem a l'últim any de la legislatura. Ara, jo sí que crec que nosaltres com a govern no ens hem de posar en aquests moments a fer uns pressupostos pensant que seran derrotats. Crec que hem de fer els millors pressupostos possibles i després tenir una discussió parlamentària.
2: Ara bé, aquests comptes ho tenen pràcticament impossible per tirar endavant perquè necessiten el suport de Junts i la seva portaveu, Míriam Nogueras, té clar que la legislatura està esgotada. També n'ha parlat al matí de Catalunya Ràdio.
4: La legislatura està bloquejada, no s'aproven lleis del govern, el govern té bloquejades les lleis i les propostes de la resta de grups parlamentaris, per tant, quin sentit té seguir una legislatura que no està donant cap mena de solucions als problemes que tenen els ciutadans?
2: En aquest context, el jutge Juan Carlos Peinado obre una altra investigació vinculada al cas de Begoña Gómez. Ara reclama informació per suposades irregularitats en l'adjudicació d'un contracte públic finançat amb fons europeus, però de moment només investiga un altre dels imputats, l'empresari Juan Carlos Barrabés. A primera hora, el magistrat també assenyalava la parella de Pedro Sánchez, però després ha rectificat. El govern espanyol creu que tot plegat és un despropòsit per acorralar l'entorn del president espanyol. Això deia el ministre Óscar López en una entrevista a Televisió Espanyola.
5: Yo creo que ese furor de Peinado de buscar y encontrar lo que pueda le lleva a cometer errores muy graves. Esa información de la que se habla hoy, hasta donde yo sé, no tiene absolutamente nada que ver con Begoña Gómez.
2: A tot plegat, el jutge encara no ha comunicat si envia Begoña Gómez a judici pel cas dels seus negocis amb la Universitat Complutense. Segons fonts properes a Peinado, el jutge està madurant aquesta decisió, tot i que per llei només té 3 dies per fer aquest pas i ja n'han passat 4 des que dilluns la va citar per últim cop als jutjats.
6: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
2: I aquí a Catalunya el govern recomana a les empreses facilitar el teletreball als empleats amb fills durant les vacances escolars. Aquesta és una de les 55 mesures que recull l'Agenda Catalana de Conciliació i Corresponsabilitat, que persegueix afavorir la igualtat i que recull pràctiques que ja són habituals, segons ha explicat la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor.
7: Com la flexibilització d'entrades i sortides horàries, hi ha altres empreses que el que fan és durant el període de vacances escolars dels fills i de les filles compactant les jornades. Hi ha altres empreses que el que tenen són unes bosses ja de substitucions per garantir els permisos i les excedències per cura de fills i filles.
2: El conseller d'Empresa, Miquel Samper, també assegura que el món laboral ha canviat i diu que s'hi ha d'adaptar la gent.
8: Nova forma d'encaixar el temps, la gestió del temps, és a dir, la gent ara també vol conciliar amb altres aspectes de la vida, estar més amb els fills, estar més amb els pares, poder anar a fer esport, el que sigui, i això no ha d'estar renyit amb la productivitat.
2: El document fa aquestes recomanacions per a empreses mitjanes i grans de sectors com el financer, el del màrqueting o el de les tasques administratives i que tinguin tots els seus processos digitalitzats. Segons el conseller d'Empresa, aquestes mesures es traslladaran als agents socials, que són els que les han d'acabar traslladant als convenis. Apareix una partitura inèdita de Wolfgang Amadeus Mozart a la Biblioteca Nacional de França. És un quadern de 44 pàgines escrites a mà pel compositor l'any 1778, quan tenia 22 anys. Conté 7 peces curtes per flauta i arpa, que és una combinació poc habitual en aquest músic austríac. El descobriment es va produir el mes de febrer, però no s'ha fet públic fins que diversos experts n'han corroborat l'autoria. La conclusió és que aquestes partitures formarien part de les lliçons que Mozart impartia a París a la filla d'un poderós aristòcrata pròxim a la reina Maria d'Àustria, decapitada durant la Revolució Francesa. Per tant, la hipòtesi més probable és que van anar a parar a la Biblioteca Nacional durant les confiscacions.

0: revolucionàries. El president de la institució ha afirmat que és una de les troballes més importants de les últimes dècades i aquest diumenge, coincidint amb el Dia de la Música, s'interpretaran per primer cop. Serà a la Sala Oval de la mateixa biblioteca. I la cinquena pel·lícula de la saga Toy Story, produïda per Disney i Pixar, arriba als nostres cinemes doblada al català en una quarantena de sales.
1: Toni, prou de pantalles per avui.
2: D'acord.
3: Vull parlar amb tu, aparell.
4: Sisplau, digue'm, Lili.
3: Les joguines i jo ens hem passat l'estiu pencant perquè la Bonnie pogués tenir amigues. Sí. Però tu ho has engegat
4: ja
3: tot, és que ni m'escoltes.
0: El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, creu que el fet que s'estreni doblada al català en 40 sales és una xifra de gran producció i ha mostrat el desig del govern que cada vegada hi hagi més oferta doblada a la nostra llengua. Afegeix que s'està parlant amb tots els sectors perquè això sigui així i en horaris adaptats al públic familiar.
5: Nosaltres parlem amb el gremi, parlem amb les sales per tal d'aconseguir la millor distribució de les pel·lícules en català. Perquè al final tots sabem que com més fàcil sigui anar al cinema, més públic hi anirà. I això el que farà és que serà més rendible pels cinemes i ens ajudarà a fer que l'hàbit de veure el cinema en català s'estengui més.
0: El conseller ha assistit aquest divendres a l'estrena de Toy Story 5 en un dels cinemes de la ciutat de Barcelona, en aquest cas el Movie Arenas de Plaça Espanya.
6: Esports.
0: Amb el David Ubach.
7: El Sabadell ha aconseguit l'ascens a la segona divisió de futbol 5 anys després.
8: Ara sí, final, final, final del partit. El Sabadell és de segona, el Sabadell és de segona. El 25 de maig del 2024, el Sabadell va caure a l'infern de la segona federació. Avui, 755 dies després, el 19 de juny del 2026, el Sabadell pot dir que torna al futbol professional.
7: Els sabadellencs han superat per 4-0 el Zamora a la tornada de l'eliminatòria final per l'ascens i han remuntat així el 0-1 advers de l'anada. Ho hem viscut d'aquesta manera que sentíem a la transmissió que anem fet al Tot Gira de Catalunya Ràdio, amb la narració del Francesc Ripoll d'aquest ascens a segona del Sabadell. A la nova Creu Alta, els de Ferran Costa han evitat la pròrroga, amb gols de Neco al minut 88 i de Quadri i Xavi Moreno a l'afegit, que s'han afegit al que havia marcat López Pinto al minut 18 i que igualava aleshores l'eliminatòria. Després del tercer gol, i ja el temps afegit, hi ha hagut invasió de camp i el partit s'ha aturat uns 10 minuts just abans que arribés aquest quart i definitiu gol que suposa l'ascens a segona del Sabadell. Per cert, que segona el Sabadell s'hi trobarà el Girona i segons ha avançat la cadena SER i ha pogut confirmar aquesta emissora, tot fa pensar que Quique Álvarez, el tècnic del filial gironí, serà l'entrenador del primer equip del Girona a segona.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: El Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà aquest divendres s'ha jugat un partit de la segona jornada del grup D, l'Estats Units 2, Austràlia 0. Mentrestant, la selecció espanyola jugarà diumenge contra l'Aràbia Saudita a la segona jornada i en les hores prèvies han parlat jugadors del Barça. Un d'ells, Lamine Yamal, a Televisió Espanyola.
9: Creo que muy pronto es innecesario, creo que tengo un proceso de adaptación primero, no es el momento de jugar un partido entero, pero sí puedo jugar los minutos que me se quiera.
6: 3CAT Info.
7: Encara alguns apunts de futbol més enllà del Mundial, com ara que el jugador del Marroc i del Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, haurà d'anar a judici per una acusació de violació d'una dona de l'any 2023. I al vessant esportiu, l'Espanyol ha renovat per una temporada la migcampista Mar Torres. Afegim també que la defensa gironina Laia Codina canvia d'aires a la Lliga Anglesa, deixa l'Arsenal i fitxa pel West Ham fins al 2029. Dit això, obrim ara bloc poliesportiu parlant d'hoquei patins.
6: 3CAT Info.
7: L'Igualada ha forçat el quart partit de la final de l'Hockey Lliga i manté opcions de títol. Els igualadins han derrotat per 5-2 al Liceu de la Corunya el tercer enfrontament amb remuntada inclosa, ja que el descans perdia en 0-1. Marc Montaner, el tècnic de l'Igualada, confia en el seu equip.
10: Sí, a veure, ja hem de creure per nassos, no? I tant que hi crec, i a més si juguem amb la nostra gent al costat encara som més forts. Intentarem tirar-ho endavant i que es quedi aquí el quart punt i haguem d'anar a Galícia.
7: Els gols de l'Igualada els han marcat Matías Pascual, Biel Llanes, Àlex Cardil, Joel Roma i Miguel Canyadídies. El quart partit es disputarà diumenge, també al pavelló de les Comas, amb l'eliminatòria encara favorable, això sí, al Liceo, per 2-1. D'altra banda, aquest divendres ha arrencat la Volta Ciclista Catalunya Femenina en la seva tercera edició amb 3 etapes. La guanyadora de la primera etapa ha estat la neerlandesa Nienke Vanhoven, després dels 92 quilòmetres amb sortida i arribada a Santa Susanna, al Maresme. Benjoven ha superat a l'esprint la seva companya a l'equip Visma, Marianne Vos, en un últim quilòmetre marcat també per una caiguda. La neerlandesa, igualment del Borkel Wessels, Laura Molinar, amb arrels garrotxines, ha rodat escapada fins al tram final i és quarta a la general. N'ha parlat en declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
2: Sí, moltes gràcies. La veritat és que no tenia plantejat posar-me a l'escapada, però ja quan he vist que amb els punts de muntanya no el pelotón hi tirava, he dit, bueno, vaig tirant i a veure quan arribo.
7: Per cert, que al final de l'etapa, Paula Blasi ha patit el robatori de la seva bicicleta. Aquest dissabte, segona etapa, 130 quilòmetres des de Sant Vicenç de Castellet fins a la Molina. Una arribada precedida per l'ascensió al Coll de la Creueta. Sense deixar encara el ciclisme, la tercera etapa de la Volta a Suïssa, amb sortida i arribada a Bad Ragaz, ha deparat victòries de l'equatorià Jonathan Narváez de l'Emirates en homes i de la britànica Jo Baxted del Canyon en dones. A la general, lideren Tadej Pogacar i Elisa Longo-Borghini. Del ciclisme passem ara al bàsquet. El Barça afronta aquest dissabte el segon partit de la final de la Lliga CB a la pista del València. Els blaugranes hi arriben amb la confiança del triomf a la pròrroga al primer duel. Tot i això, el base blaugrana Juan y Marcos recalca que han de millorar la posada en escena.
4: Estamos mentalizados en que es solo un 1-0, que es solo un punto, que todavía tenemos el partido de mañana, que es muy importante, y tenemos que estar preparados desde el minuto 1, cosa que quizás nos falló un poco en el partido de ayer, que salimos un poco desconcentrados.
7: Per cert, que el Barça finalment es quedarà sense fitxar Mike James. El base del Mónaco ha trencat el preacord que tenia amb el club blaugrana, ja que el va signar per treballar a les ordres de Xavi Pascual, que marxarà. Més bàsquet. El Girona ha anunciat el fitxatge del base gallec de 21 anys, Isaac Vázquez, que signa fins al 2030 procedent de l'Ourense. També a la CB, el Lleida ha confirmat que el base nord-americà Corey Walden marxa de l'equip després de dues temporades. I destaquem també que el Madrid ha comunicat la dimissió de Sergio Rodríguez com a director esportiu del bàsquet del Club Blanc. El rellevarà ara Rudy Fernández. A la Lliga Femenina, Berta Ribas deixa l'Uni Girona després de tres temporades. I encara en bàsquet, la Virtus de Bolonya ha confirmat el fitxatge com a nou entrenador d'Àlex Montbrú, que compaginarà el club italià amb la selecció alemanya.
6: Són 2:15.

0: Us estem explicant que un nen de 12 anys ha mort ofegat a Tarragona i dos més de 13 anys han estat rescatats i traslladats a l'hospital en estat crític. Formaven part d'un grup de 6 joves que eren en una zona de roques entre les platges de la Rabassada i del Miracle i no podien sortir de l'aigua. Això mentre Israel i Hezbollah pacten un fràgil alto el foc que no reconeixen públicament hores després d'una escalada de violència que deixa gairebé 50 morts al Líban. Els atacs han continuat una vegada que han entrat en vigor, però amb menys intensitat. A partir d'ara també us explicarem que els Mossos descarten que Isaac Andic caigués per un descuit mentre feia fotografies amb el mòbil. L'informe policial assegura ara que el fundador de Mango estava parat i amb el telèfon a la butxaca en el moment de la caiguda mortal a Montserrat. Les conclusions dels Mossos contradiuen una de les declaracions que va fer Jonathan Andic el dia de l'accident. També parlarem que els Mossos denuncien un conductor d'autocar drogat que circulava en sentit contrari per l'autopista AP7 Amposta. L'home transportava una quarantena de passatgers, la majoria menors, i van ser la resta de conductors els que van alertar del perill. I passarem per Ullastret, al Baix Empordà, la vila més gran ibèrica de Catalunya, que podria doblar o triplicar la superfície que es pensava que tenia fins ara, segons han fet evidents els últims treballs arqueològics que s'han presentat, entre els quals hi ha les restes d'un barri fora muralles.
1: Esports. El Sabadell ha aconseguit l'ascens a la segona divisió de futbol. Els sabadellencs han superat per 4-0 el Zamora a la tornada de l'eliminatòria final per l'ascens i han remuntat així el 0-1 advers de l'anada amb gols de López Pinto, Eneco, Quadri i Xavi Moreno.
0: I tindrem un cap de setmana amb calor sufocant i arribada de la primera onada de calor diumenge, que s'allargarà fins Sant Joan. Dissabte amb sol i poc ruixats, amb més calor, tocant els 38 graus a ponent. Diumenge podrien arribar ja els primers 40 graus de l'any, just amb aquesta arribada de l'estiu. Nit i matinada tropicals o fins i tot tòrrides al litoral central. Ara passen 2:02, un nen de 12 anys ha mort ofegat a Tarragona i dos més de 13 han estat rescatats i traslladats a l'hospital en estat crític. Formaven part, com us dèiem, d'un grup de 6 joves que eren en una zona de roques a la platja de la Rabassada. Es tracta de la primera mort a les platges catalanes des que va començar la temporada de bany, el 15 de juny, segons ha informat Protecció Civil. Tarragona, Ricard Buigas.
2: Els serveis d'emergències han pogut treure de l'aigua els 3 menors. Dos han estat localitzats a prop de les roques per la Creu Roja i l'altre ha estat rescatat per l'helicòpter de salvament marítim. El socorrista dona l'alerta a 3:15 PM. Segons apunten els equips d'emergències, un grup de 6 nens eren a la zona de les roques de la Cova del Gos, a la platja de la Rabassada. Quan han entrat a l'aigua, han vist que tenien dificultats per sortir. 3 han acabat sortint sense ajuda, però els altres 3 han hagut de ser rescatats. L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha donat el seu condol pel tràgic succés.
3: I són moments de molt dolor, consternació, i l'únic que podem fer i volem fer és traslladar tot el nostre escalf també a les famílies.
2: La zona de l'incident, en una àrea de roques entre les platges de la Rabassada i del Miracle, està afectada per forts corrents. Quan han passat els fets, a la Rabassada hi onejava la bandera groga.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El Líban, incògnita sobre un suposat alto el foc pactat entre Israel i Hezbollah, que cap de les dues parts ha reconegut públicament. La notícia l'han anunciat als Estats Units i ha saltat després d'una escalada de violència que ha causat gairebé 50 morts i un centenar de ferits al Líban i la mort també de 4 soldats israelians. Però una vegada entrat en vigor aquesta suposada treva, els atacs han continuat al sud del Líban. La pau en aquest país és clau per garantir la viabilitat del preacord entre els Estats Units i l'Iran. Jerusalem, Jordi Brascó.
4: El Líban ha entrat en vigor un alto al foc, tot i que en principi ja n'hi havia un altre vigent d'alto al foc, el que van firmar fa setmanes els governs d'Israel i el Líban. És la prova de com aquest concepte, el d'alto al foc, ha anat perdent valor en aquesta regió. Només cal fixar-nos en el que passa a Gaza. Si més no, l'acord és entre els dos bàndols enfrontats, Israel i Hezbollah. Ha entrat en vigor a les 3 de la tarda i ha servit per aturar la sagnia després d'una de les jornades més mortíferes de les últimes setmanes en els dos cantons. Han mort una cinquantena de libanesos i 4 soldats israelians. Els atacs d'Israel s'han reduït, però no s'han aturat, i el portaveu de l'exèrcit, Efri Defrin, avisa que tenen llibertat d'actuació.
5: Una vegada més actuem d'acord amb les instruccions polítiques. Mentre aquestes instruccions no canvin, continuarem actuant segons les directrius actuals. Qui ha violat aquest acord d'alto al foc és Hezbollah. Ha atacat, l'hem derrotat i està preocupat pels danys que li estem causant a les seves infraestructures estratègiques i profundes.
4: Les paraules de Defrin xoquen de ple amb les del líder de Hezbollah, Naim Qassem.
6: El projecte per eliminar Hezbollah i consolidar l'ocupació ha fracassat i els israelians es retiraran de cada racó de la nostra terra. Estem d'acord que s'aconseguirà la victòria en el sentit que porta a l'expulsió de l'enemic israelià de la nostra terra.
4: Les properes hores mostraran si aquest alto el foc és només una tireta per salvar les negociacions entre l'Iran i els Estats Units. A jutjar per les paraules dels dos bàndols, hi ha un problema de fons que cal resoldre. Hezbollah exigeix que Israel marxi del Líban i Israel insisteix que no ho pensa fer.
0: Doncs bé, Donald Trump ha lloat el paper de Benjamin Netanyahu en aquestes negociacions amb l'Iran. Després de l'allunyament entre els dos líders pels bombardejos al Líban, Trump ha dit ara que la relació entre els dos és immillorable.
7: Hem tingut una relació fantàstica amb Israel. Tots dos hem estat molt formidables. Bibi Netanyahu és un primer ministre guerrer i se l'ha de reconèixer com a tal.
0: Aquests últims atacs d'Israel al Líban han fet ajornar sense data les converses entre els Estats Units i l'Iran, ja que el règim dels ayatollahs exigeix el cessament de les hostilitats cap a Hezbollah, que és el seu aliat. El ministre iranià d'Afers Estrangers, Abbas Araghchi, ha acusat Israel de voler la guerra permanent. No obstant això, ha tret ferro a les negociacions que s'havien de reprendre aquest divendres a Suïssa amb l'argument que el preacord de pau ja està signat digitalment. Un portaveu d'exteriors del Parlament iranià, Ibrahim Rezai, insisteix que l'Iran no abandona la via negociadora.
8: No creiem el que diuen els Estats Units i actuem únicament segons els nostres propis càlculs. Però estem utilitzant l'opció de la negociació i la diplomàcia i continuarem mantenint converses amb els nord-americans.
0: El cas és que, mentrestant, el trànsit a l'estret d'Hormuz s'ha començat a reactivar per l'entrada en vigor del memoràndum entre les dues parts. No obstant això, l'Iran està plantejant noves exigències als vaixells que vulguin transitar per allà, com ara fer servir un nou itinerari o fer la sol·licitud amb 48 hores d'antelació. Això pot complicar la represa d'aquesta circulació marítima per aquesta zona que, com sabeu, és estratègica. Hi ha hagut una topada entre Donald Trump i Giorgia Meloni per unes declaracions del president dels Estats Units sobre la primera ministra italiana. Tot ve d'una entrevista de Trump en una cadena italiana on assegurava que Meloni li va implorar sortir amb ell en una foto al marge de la cimera del G7 i deia que ell ho va acceptar per pena. La líder italiana l'ha acusat d'inventar-s'ho tot.
9: No entenc per què el president dels Estats Units es comporta d'aquesta manera amb els seus propis aliats, i no és la primera vegada. Només puc lamentar el fet que no mostri la mateixa determinació davant dels enemics d'Occident, davant dels enemics dels Estats Units, davant dels líders amb els quals, al contrari, és molt més conciliador.
0: Arran d'aquest xoc diplomàtic, el ministre d'Exteriors d'Itàlia ha anul·lat una visita a Washington prevista per aquest cap de setmana. Tot i que en un primer moment Meloni i Trump havien mostrat bona sintonia i comparteixen una línia dura en temes com, per exemple, la política migratòria, cada vegada sorgeixen, com veiem, més desavinences. A la primavera, el president nord-americà la va criticar per haver rebutjat implicar-se militarment en la guerra a l'Orient Mitjà i la va acusar de falta de coratge. Diversos membres del govern britànic, inclosos almenys tres ministres, han demanat al primer ministre, Keir Starmer, que renunciï al càrrec per donar pas a un nou lideratge al Partit Laborista i al govern, segons publiquen diversos mitjans del Regne Unit. Aquest moviment es produeix hores després de la victòria electoral del seu rival al partit, l'alcalde de Manchester, Andy Burnham, als comicis parcials de dijous. El triomf de Burnham permetrà al polític d'esquerres tenir un escó al Parlament, requisit indispensable per desafiar Starmer en unes primàries. El primer ministre britànic, que ha contactat amb ministres del seu gabinet per defensar el seu lideratge, diu que està disposat a lluitar si hi ha primàries.
10: Però si hi ha una competició, només per ser clar amb tu, sí, m'hi presentaré, em postularé, he dit repetidament que no hi renunciaré.
0: I aquí a casa nostra, el president del Parlament, Josep Rull, que desconfia que el Tribunal Suprem acabi aplicant l'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont i als altres líders del procés, encara que la justícia europea s'hi pronunciï a favor el 16 de juliol. En una entrevista al programa a l'hemicicle de 3Cat Info, Josep Rull, que va ser empresonat i condemnat per l'1 d'octubre, ha advertit que, en cas que no l'apliqués l'amnistia, estaria prevaricant.
11: Jo no me'n refio de res. Del Tribunal Suprem, per mi, les garanties que ofereix són molt, molt, molt baixes. El Tribunal Suprem es mou en el terreny d'allò polític i no d'allò jurídic. Estaria prevaricant i no seria la primera vegada que prevaricaria. I sóc molt conscient del que estic dient. No seria la primera vegada que el Tribunal estaria prevaricant.
0: A Espanya, Gabriel Rufián, d'Esquerra, i Mònica Oltra, de Compromís, han fet una crida a la unitat de les forces progressistes davant l'avenç de la dreta i l'extrema dreta en un acte conjunt dins de la gira que el República està fent arreu de l'Estat. Han insistit que les esquerres han de fer front comú en les pròximes eleccions espanyoles i, si cal, proposen fer primàries. Anem ara al País Valencià, Alba Barbosa.
12: Ha estat un acte que ha plegat centenes de persones i on el líder d'Esquerra Republicana al Congrés, Gabriel Rufián, ha defensat la confluència de les esquerres com a fórmula per fer front a l'extrema dreta i encarar així el proper cicle electoral.
13: Li demano a la Mònica perquè ho pot fer que ens uneixi, perquè València pot ser el reflex de moltes coses, perquè si ara no aprofitem l'oportunitat històrica que tenim, apaga i vámonos.
12: Rufián s'ha ofert a liderar una candidatura conjunta de l'Esquerra a Catalunya i Mònica Oltra, exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana, ha abraçat la idea i l'ha portat a escala municipal, ara que falten pocs dies perquè Compromís la ratifiqui com a candidata dels nacionalistes a l'alcaldia de València.
14: Jo el que vull és construir una ciutat amb esta bonica gent, perquè jo crec que els projectes revolucionaris desborden sempre les sigles dels partits.
12: El públic ha aplaudit a Oltra, dempeus i amb crits d'alcaldessa, i també han demanat presó per l'expresident Carlos Mazón. Sense més concrecions sobre aquesta eventual candidatura unitària dels partits a l'esquerra del PSOE, l'acte a València de Rufián i Oltra sí que ha servit per asseure junts dirigents de Compromís, de Podem i Esquerra Unida.
0: I encara en política, Aliança Catalana oficialitza un dels seus fundadors, Jordi Aragonès, com el cap de llista per Barcelona a les pròximes municipals. De 33 anys, exmilitant d'Unió i cosí de l'expresident Pere Aragonès, se'l considera l'ideòleg del partit d'extrema dreta. Sílvia Orriols l'ha escollit després d'haver sondejat sense èxit cares més conegudes, com ara l'exconseller Jaume Giró o el publicista i tertulià esportiu Lluís Carrasco.
15: No necessitem ningú mediàtic, necessitem algú valent.
0: I Aragonès ha apel·lat a recuperar la catalanitat a la ciutat i ha culpat els immigrants dels problemes de seguretat i d'habitatge.
16: Si Espanya no permetés que cada any arribessin 50.000 persones més a Barcelona, Barcelona no tindria el problema d'habitatge que té a dia d'avui.
0: I ha afirmat que a la seva llista només hi haurà independentistes. Els Mossos d'Esquadra asseguren que Isaac Andic estava aturat i sense fer servir el mòbil quan va patir la caiguda mortal a Montserrat. L'informe policial descarta que caigués per distracció, per tant, tal com apuntava la defensa del seu fill. Jonathan Andic va declarar davant dels Mossos el dia de l'accident que durant l'excursió ell es va avançar al seu pare perquè el fundador de Mango es va aturar per fer unes fotos. Va ser en aquell moment, segons la versió del seu fill, que va sentir un soroll i ja no va veure on era Isaac Andic. L'informe dels Mossos descarta ara que la víctima estigués fent servir el telèfon perquè no el va treure de la butxaca. En la seva segona declaració, Jonathan Andic va canviar aquesta versió i va assegurar que el seu pare només va fer fotos al principi de l'excursió. La defensa sosté que la contradicció sobre aquests fets no suposa un element incriminatori.
17: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Cada dia es detecten, atenció, de mitjana 14 casos d'assetjament als centres educatius públics i concertats de casa nostra, segons ha avançat aquest divendres al Matí de Catalunya Ràdio. En 3 anys s'han registrat prop de 8.000 possibles casos de bullying, la meitat a l'ESO. Són dades del Departament d'Educació obtingudes a través d'una petició de transparència i del Consorci d'Educació de Barcelona en què es constata un augment anual d'aquests casos. El govern l'atribueix al fet que des del 2024 hi ha un sistema per notificar-los. Susana Tarapiella és directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'Alumnat del Departament.
18: Quan més protocols hi hagin, quan més registres hi hagin en els nostres centres, quan el REBA més casos tingui, això vol dir que els centres són cada vegada més segurs, perquè cada vegada es detecten més situacions que no es normalitzen.
0: En un de cada quatre casos, l'assetjament s'acaba perquè un dels implicats marxa del centre. Meritxell Plana és la presidenta de l'Associació Catalana per la Prevenció de l'Assetjament Escolar.
19: La família de l'agressor també és una família. I l'agressor no deixa de ser un nen. I és un nen que té unes dificultats. I qui se n'encarrega d'aquest nen? Perquè si marxa la víctima, que és el que acaba passant, qui se n'encarrega de l'agressor?
0: Des de l'any 2015 s'han dictat 11 sentències per casos d'assetjament escolar i només 4 han acabat en condemna.
17: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
20: Aquest cap de setmana vindrà marcat per aquesta calor sufocant que s'anirà intensificant just el cap de setmana que comença oficialment l'estiu, diumenge a les 10 i 24 minuts, amb un dissabte que ja tindrem temperatures més altes. De nit i matinada, entre divendres i dissabte, alguna gota que es pot deixar escapar entre Ponent i el Pirineu més occidental, un matí de dissabte amb més núvols, i això també ajuda que la temperatura no baixi gaire, ni tropical a la costa, cap a Ponent, i fins i tot algun valor cap a l'àrea central que pugui situar-se de mínim entre els 23 o 24 graus. Al llarg del matí les clarianes aniran guanyant terreny, tindrem més estones de sol, a la tarda alguna nuvolada, algun ruixat puntual cap al Pirineu, i tota aquesta entrada d'aire càlid, a més, va acompanyada de pols sahariana. Per tant, aquest cel terrós que es mantindrà durant tot el cap de setmana. I diumenge és quan tenim aquesta primera onada de calor de l'any, una onada de calor que s'allargarà fins al dia de Sant Joan, fins dimecres. Diumenge ja podríem tocar aquests primers 40 graus de l'any cap a Ponent. I dilluns aquesta calor encara s'intensificarà més i a més comarques. Valors per sobre dels 40 graus cap a Ponent, 42 o 43, però també moltes màximes arribant als 34 o 35 graus. També altes a la costa i, a més, amb nits i matinades que podran ser tropicals o fins i tot tòrrides.

0: Ara passen 2:45, l'Hospital Vall d'Hebron ha practicat la primera cirurgia pediàtrica a Europa amb un nou robot que opera a través d'una única incisió i amb un sol braç robòtic. El pacient ha estat un nen de 12 anys, a qui s'ha extirpat un ronyó i la uretra. El menor ha rebut l'alta hospitalària només 15 dies després de la intervenció. A diferència dels robots quirúrgics habituals, que treballen amb diverses incisions, aquest nou sistema necessita només un tall d'uns 2,5 centímetres. Per aquest punt, s'introdueix al braç instrumental i això permet tenir més precisió i accés a espais reduïts. El doctor Marino Asensio, uròleg pediàtric, explica la diferència amb els robots actuals.
1: En cirurgia robòtica multiport, a vegades tenim una limitació important quan tenim que mobilitzar-nos a lo largo d'una cavitat, perquè el robot fixa d'alguna forma en la zona on pots treballar i no deixa bellugar-te gaire. En aquest cas no, com solo depèn d'un punt d'inserció, te pots bellugar per tota la cavitat d'una forma molt més senzilla.
0: Aquest nou robot permet una recuperació més ràpida i també es podrà utilitzar en adults. Els pescadors catalans van treure del mar l'any passat gairebé 122.000 litres de deixalles dins el projecte Pesca Neta, que va començar l'any 2021. Hi participen confraries de tot el litoral, que troben grans quantitats de plàstics i tovalloletes, però també neveres, butaques i joguines sexuals. Arenys de Mar, Marta Vallès.
2: Durant aquests 5 anys de campanya Pesca Neta s'han retirat del mar més de 500.000 litres de deixalles. L'any passat, els 122.000 litres suposen un increment del 68% respecte al 2021, el primer any del projecte. Abans els pescadors ja havien recollit des de sempre la brossa que treien del mar. La diferència és que des de fa 5 anys porten un registre. Anna Grassa, tècnica de la Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible.
3: Cada vegada que pugen la xarxa a bord i troben deixalles, doncs aprofiten que han de triar peix i triar també la deixalla. La registren en una aplicació mòbil que ells mateixos van crear per recollir dades. Aquest any ens han enviat fotografies doncs, des d'un camió d'aquests de joguina de motor, butaques, molts residus que després dels temporals arriben al mar, com grans troncs.
2: En Sergi Pou, pescador del Port d'Arenys de Mar, ens confirma tot el que arriba a trobar dins les xarxes.
4: Tovalloletes, sobretot, compreses, tampons, tot el que et puguis imaginar. Bueno, i plàstics, ple de plàstics. La cosa més curiosa que m'he trobat va ser amb el meu pare fa molts anys que vam pescar una dentadura, això sí. Algú que li havia caure. Extintors, avui he agafat, per exemple, unes ulleres, pilotes de golf, pilotes de tenis, càmeres de fotos. Hasta un anell em vaig trobar una vegada, també. Embolicat i tot de regal, eh?
2: I segons un comunicat del Departament d'Agricultura, aquest 2025 també s'han trobat rentadores, butaques i joguines sexuals.
0: I augmenten els atacs de dofins a les xarxes dels pescadors de la Costa Daurada i l'Ebre. El sector de la pesca artesanal, que és el més afectat, demana ajuts per fer front a la pèrdua de les captures i els danys materials. Tornem a Tarragona. Ricard Buigas.
5: Els pescadors estan desesperats, no saben què fer. Moisés González té una barca a Cambrils, al Baix Camp. Ens ha explicat que el problema el van detectar l'any 2019, però ara s'ha agreujat.
6: Ha anat creixent, fins aquest any, que ja s'ha disparat. És brutal els atacs que tenim. O sigui, se mosseguen el peix que està enganxat a la xarxa i el prenen. Fan forat a la xarxa i prenen les captures.
5: Els més afectats són els pescadors artesanals amb embarcacions d'entre 1 i 3 mariners i que pesquen a prop de la costa. Ara capturen lluç i moll. A l'Ametlla de Mar, al Baix Ebre, n'hi ha una vintena. El patró major de la confraria, Miquel Burull, diu que no saben per què passa.
7: Han d'estar l'explicació científica d'això, vull dir, el per què, no, d'això, no ho sabem. Però el tema és preocupant i cada vegada és més preocupant. I també pensem una cosa, que això ha començat per aquí, però això s'anirà escampant.
5: A més de perdre les captures, els dofins també fan malbé les xarxes que costen entre 6.000 i 10.000 euros. No estan en contra dels cetacis, perquè són una espècie protegida, però reclamen solucions. Demanen a la Generalitat que reactivi els ajuts del 2023. La Direcció General de Medi Natural ha dit a 3Cat Info que està tramitant les ajudes pendents dels últims 2 anys per fer-les efectives les pròximes setmanes. El Departament d'Agricultura i Pesca ha demanat a Madrid l'augment de la quota de tonyina pels pescadors afectats.
0: L'antiga ciutat ibèrica d'Ullastret, al Baix Empordà, que és la més gran de Catalunya, podria doblar o triplicar la superfície que es pensava que tenia fins ara, segons han fet evidents els últims treballs arqueològics d'aquesta primavera. Anem a Ullastret. Carla Saló Pujol.
8: Han posat al descobert 12 jaciments i dels 12 no eren desconeguts fins ara. Una de les troballes ha estat la localització d'espais que havien estat habitats fora de la muralla a l'entorn de la ciutat ibèrica en un nou barri que podria tenir unes 5 hectàrees. Gabriel de Prado és el director de la seu d'Ullastret del Museu d'Arqueologia.
9: amb les finestres que s'han pogut obrir en el marc d'aquestes intervencions preventives, hem calculat una extensió inicial d'una hectàrea i mitja, però que podria arribar a 3 o fins i tot podria ser superior.
8: A més d'Ullastret, també s'han fet excavacions en poblacions de l'entorn com el nucli de Llevià, la Tallada d'Empordà, Bellcaire i l'Escala.
0: I ara tornem a Tarragona per explicar-vos que els Mossos han enxampat el conductor d'un autocar que circulava en sentit contrari per l'autopista P7 amb una quarantena de passatgers, la majoria nens. Els fets van passar a Amposta, al Montsià. Ricard Buigas.
5: Els agents van aturar el vehicle després que alguns conductors donessin l'alerta i el van reconduir al sentit correcte. L'home de 54 anys va donar positiu per drogues. Els Mossos el van denunciar i van immobilitzar l'autocar. Els passatgers, la majoria dels quals eren menors d'edat, van ser traslladats a un altre vehicle i van poder continuar el viatge. Els fets van passar dijous a la tarda, quan l'autocar va accedir a l'autopista en contradirecció per la sortida 322 cap a l'Aldea i Amposta.
10: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El Museu d'Art Contemporani de Barcelona treu una quarantena d'obres de les seves sales i les exposa en espais quotidians de tot Catalunya, com per exemple una perruqueria de Valls, una botiga d'electrodomèstics de Girona, el Tanatori de Lleida o el Mercat de Vilanova i la Geltrú. És una iniciativa, es diu un museu fora del museu, que commemora el 30è aniversari del centre. El comissari del projecte, Martí Manent, destaca la tria de les ubicacions.
11: I és això, en un tanatori has de vigilar quin tipus d'obra hi poses. Per això, en un tanatori el que tenim és una peça de la Fina Miralles, on tenim una idea de temps, per exemple. A Sant Cugat fa bastanta gràcia perquè hi ha dues obres de l'Àngels Riber en una cafeteria on ella hi va a prendre el cafè. Tota la selecció està feta a partir d'entendre els llocs i pensar també què és l'art contemporani vist des del Museu d'Art Contemporani de Barcelona.
0: Les obres, majoritàriament fotografies i vídeos, són d'autors consagrats de la col·lecció del MACBA, com Joan Brossa, Colita, Francesc Abad, Antoni Miralda o Bruce Nauman. Aquesta experiència durarà fins al novembre i ha comptat amb el suport d'una vintena de centres d'art catalans.
10: 3CAT Info. 3CAT Info. Esports.
0: Amb el David Ubach.
12: El Sabadell ha aconseguit l'ascens a la segona divisió de futbol 5 anys després. Els sabadellencs han superat per 4-0 el Zamora a la tornada de l'eliminatòria final per l'ascens i han remuntat així al 0-1 advers de l'anada. A la nova Creu Alta, els de Ferran Costa han evitat la pròrroga amb gols de Neco al minut 88 i de Quadri, i Xavi Moreno l'ha afegit, que s'han afegit al que havia marcat el seu torn López Pinto al minut 18 i que aleshores igualava l'eliminatòria. El capità del conjunt de Ferran Costa, Kaiser, se'n felicitava de tot plegat.
13: Corazón, sudor y lágrimas. Eso es una de las cosas que tiene este club, que tenemos nosotros los futbolistas de esta plantilla, y ha salido todo especial y le hemos puesto el broche de oro a cerrar este círculo de esta temporada tan bonita.
12: Són declaracions de Kaiser al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio. Després del tercer gol i ja el temps afegit, hi ha hagut invasió de camp i el partit s'ha aturat uns 10 minuts. Per cert, que segon el Sabadell s'hi trobarà el Girona. I segons ha avançat la cadena SER i ha pogut confirmar aquesta emissora, tot fa pensar que Quique Álvarez, el tècnic del filial gironí, serà l'entrenador del primer equip del Girona a segona.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: El Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà, aquest divendres s'ha jugat un partit de la segona jornada del grup D, l'Estats Units 2, Austràlia 0. Mentrestant, la selecció espanyola jugarà diumenge contra l'Aràbia Saudita a la segona jornada. I en les hores prèvies han parlat jugadors del Barça. És el cas, per exemple, de Pau Cubarsí, que ho ha fet en roda de premsa.
14: És un somni de ben petit poder estar aquí, poder tenir la confiança del míster de poder disputar el meu primer Mundial, amb moltes ganes sobretot de jugar, de demostrar, però sobretot de venir aquí, ajudar l'equip, tant sigui en el camp com fora d'ell. Fer que siguem una gran família, jo crec que això ens pot donar que portem el trofeu a casa.
12: Obrim ara bloc poliesportiu parlant d'hoquei patins.
10: L'actualitat esportiva a fons.
12: L'Igualada ha forçat el quart partit de la final de l'hoquei Lliga i manté opcions de títol. Els igualadins han derrotat per 5-2 al Liceu de la Corunya el tercer enfrontament, amb remuntada inclosa, ja que el descans perdien 0-1. Marc Montaner, el tècnic de l'Igualada, confia en el seu equip.
15: Sí, a veure, ja hem de creure per nassos, no? I tant que hi crec, i a més si juguem la nostra gent al costat encara som més forts. Intentarem tirar-ho endavant i que es quedi aquí el quart punt i haguem d'anar a Galícia.
12: Els gols de l'Igualada els han marcat Matías Pascual, Biel Llanes, Àlex Cardil, Joel Romà i Miguel Canyadillas. El quart partit es disputarà diumenge també al pavelló de les Comas, amb l'eliminatòria encara favorable al Liceo per 2-1. D'altra banda, aquest divendres ha arrencat la Volta Ciclista a Catalunya femenina en la seva tercera edició amb 3 etapes. La guanyadora de la primera etapa ha estat la neerlandesa Nienke van Hoven, després dels 92 quilòmetres amb sortida i arribada a Santa Susana, al Maresme. I de retruc n'és la primera líder. Aquest dissabte, segona etapa, 130 quilòmetres des de Sant Vicenç de Castellet fins a la Molina, una arribada precedida per l'ascensió al Coll de la Creueta. La cambrilenca del conjunt gallec Farto, Ingrid Ruiz, que també ha rodat escapada a la primera etapa, s'hi ha referit.
16: És un dia per les escaladores, aleshores és més per recolzar la Clàudia, la meva companya, que és una bona escaladora, i arribar fins a dalt de la Molina, gaudir de les vistes.
12: Del ciclisme passem al bàsquet. El Barça afronta aquest dissabte el segon partit de la final de la Lliga CBE a la pista del València. Els blaugranes hi arriben amb la confiança del triomf a la pròrroga al primer duel, aquest dijous. Tot i això, el base blaugrana Juani Marcos recalca que han de millorar la posada en escena.
17: Estamos mentalizados en que es solo un 1-0, que es solo un punto, que todavía tenemos el partido de mañana, que es muy importante, y tenemos que estar preparados desde el minuto uno, cosa que quizás nos falló un poco en el partido de ayer, que salimos un poco desconcentrados.
12: Per cert, que el Barça finalment es quedarà sense fitxar Mike James. El base del Mónaco ha trencat el preacord que tenia amb el club blaugrana, ja que el va signar per treballar a les ordres de Xavi Pascual, que marxarà.
10: 3CAT Info.
12: En MotoGP, el japonès Ayogura ha estat el pilot més ràpid a la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi de la República Txeca al circuit de Brno. Marc Márquez ha estat cinquè després de caure dues vegades i s'ha mostrat autocrític.
18: No, la Aprilia no está por encima, están por encima los pilotos y es ahí donde nosotros tenemos que seguir trabajando porque la moto está para ganar.
12: Al contrari que Marc Márquez, hauran de fer repesca el seu germà Àlex, Àlex Rins i Maverick Viñales, pel que fa als catalans. Afegim encara que en handbol Pablo Urdangarín ha renovat contracte amb el Granollers fins al 2028. Al torneig de tenis sobre herba de Berlín, Pau Lavadós ha quedat eliminada als quarts de final després de perdre 6-1 i 6-3 davant de la txeca Noskova. En waterpolo destaquem també que el Sabadell femení ha anunciat el fitxatge de la internacional neerlandesa Marge Keuning, que complirà així la seva tercera etapa a Can Llong. En futbol sala, Víctor Pérez torna a l'Indústria Santa Coloma després de jugar un any cedit al Barça Atlètic i ha signat fins al 2028. I pel que fa a l'Open dels Estats Units de golf, el golfista de la Garriga, David Puig, ha acabat la segona volta al camp de Shinnecock Hills, a l'estat de Nova York, amb dos cops sobre el par. Puig acumula una targeta total de més 9 i ha quedat així fora del tall.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Tresca Info.

0: Bona nit. Un nen de 12 anys ha mort ofegat a Tarragona i dos més de 13 han estat rescatats i traslladats a l'hospital en estat crític. Formaven part d'un grup de 6 joves que eren en una zona de roques entre les platges de la Rabassada i del Miracle i no podien sortir de l'aigua. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat el primer avís de perill de l'any per calor intensa amb un episodi que començarà diumenge i que tindrà el pic entre dilluns i dimarts, quan es podrien superar els 40 graus a ponent. La situació arriba en plena revetlla de Sant Joan i en plena campanya de la sega, amb un alt risc d'incendis i un dispositiu reforçat dels bombers. Israel i Hezbollah pacten un fràgil alto al foc que no reconeixen públicament hores després d'una escalada de violència que deixa gairebé 40-50 morts al Líban. Els atacs han continuat una vegada que ha entrat en vigor, però amb menys intensitat. Com a mínim una persona mort i diverses han quedat ferides com a conseqüència del xoc de dos trens a prop de Bedford, al nord de Londres. Un dels dos trens s'ha aturat per causes que es desconeixen i l'altre l'han vestit per darrere sense que hagin descarrilat. Pedro Sánchez continua alimentant la possibilitat d'un avançament electoral si no aconsegueix nous pressupostos. El president espanyol, però, matisa que no serà abans del 2027 i reitera que no farà coincidir les generals amb les municipals del maig. El magistrat Juan Carlos Peinado obre una nova línia d'investigació en el cas de Begoña Gómez, però només contra l'empresari Juan Carlos Barrabés. D'entrada, també apuntava a la parella de Pedro Sánchez, però després ha rectificat. El govern espanyol ho considera un despropòsit tot plegat per acorralar l'entorn del president espanyol. I descobreixen a la Biblioteca Nacional de França, a París, una partitura inèdita de Mozart. És un quadern de 44 pàgines manuscrites pel compositor l'any 1778, quan tenia 22 anys. Conté 7 peces curtes per flauta i arpa, una combinació poc habitual per al músic austríac.
1: Esports. El Sabadell ha aconseguit l'ascens a la segona divisió de futbol. Els sabadellencs han superat per 4-0 el Zamora a la tornada de l'eliminatòria final per pujar de categoria i han remuntat així el 0-1 advers de l'anada amb gols de López Pinto, Eneko, Quadri i Xavi Moreno. El Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà aquest divendres s'ha jugat un partit de la segona jornada del grup D. L'Estats Units 2, Austràlia 0. I l'Igualada ha forçat el quart partit de la final de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins. Els igualadins han derrotat per 5-2 al Liceu de la Corunya al tercer enfrontament amb remuntada inclosa.
0: I aquest cap de setmana serà de calor sufocant i arribarà la primera onada de calor diumenge. Això s'allargarà fins a Sant Joan. Dissabte amb sol i poc ruixats, amb més calor tocant els 38 graus a ponent. Diumenge podrien arribar els primers 40 graus de l'any just amb l'arribada de l'estiu. Nit i matinada tropicals o fins i tot tòrrides al litoral central.
2: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us informa Sara Riera. Un nen de 12 anys ha mort ofegat a Tarragona i dos més de 13 anys han estat rescatats i traslladats a l'hospital en estat crític. Formaven part d'un grup de 6 joves que eren en una zona de roques a la platja de la Rabassada. Es tracta de la primera mort a les platges catalanes des que va començar la temporada de bany el 15 de juny, segons Protecció Civil. Tarragona, Ricard Buigas.
3: Els serveis d'emergències han pogut treure de l'aigua els 3 menors. Dos han estat localitzats a prop de les roques per la Creu Roja i l'altre ha estat rescatat per l'helicòpter de salvament marítim. El socorrista donà l'alerta a quarts de 4 de la tarda. Segons apunten els equips d'emergències, un grup de 6 nens eren a la zona de les roques de la Cova del Gos a la platja de la Rabassada. Quan han entrat a l'aigua, han vist que tenien dificultats per sortir. 3 han acabat sortint sense ajuda, però els altres 3 han hagut de ser rescatats. L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha donat el seu condol pel tràgic succés.
4: I són moments de molt dolor, consternació, i l'únic que podem fer i volem fer és traslladar tot el nostre escalf també a les famílies.
3: La zona de l'incident, en una àrea de roques entre les platges de la Rabassada i del Miracle, està afectada per forts corrents. Quan han passat els fets, a la Rabassada llonejava la bandera groga.
0: El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès el primer avís de situació meteorològica de perill per calor d'aquest any. L'episodi començarà diumenge i tindrà el punt àlgid entre dilluns i dimarts, amb temperatures que podrien superar els 40 graus a les comarques de Ponent. La situació preocupa especialment per la coincidència amb la revetlla de Sant Joan i la campanya de la sega del cereal. De fet, en els últims dos dies s'han produït una desena d'incendis en diversos punts de les comarques de Lleida i Girona. Per això, Claudi Gallardo, cap de suport dels bombers, explica que el cos ha reforçat el dispositiu preventiu.
2: Fem un dispositiu doncs, potent, a més també de forma proactiva, com que tenim no, el risc doncs, més centrat en aquesta zona més de Ponent de Catalunya, al sud, no, a Terres de l'Ebre, doncs, també fem aquests moviments no, del dispositiu, si cal, d'enviar doncs, més recursos cap a aquestes zones de forma proactiva.
0: Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, fa una crida a la prudència en l'ús del material pirotècnic i demana sentit comú a la ciutadania.
5: Tothom que vegi alguna ignició que comenci, alguna columna de fum que pugui fer sospitar que hi ha un incendi, que avisin el 112, perquè poden iniciar la seva actuació lo abans possible.
0: A més de la calor que farà de dia, també s'esperen nits molt càlides. El Meteocat preveu nits tropicals amb mínimes per sobre dels 20 graus a gran part del país i fins i tot nits tòrrides amb temperatures que superaran els 25 graus al litoral i al prelitoral. Les altes temperatures s'allargaran almenys fins dimarts. Doncs bé, cada grau que es redueix el termòstat de l'aire condicionat s'incrementa un 7% al consum d'electricitat. Els experts recorden que els habitatges on l'aire condicionat funciona de forma continuada el consum d'electricitat augmenta un 50% i si l'habitatge està mal aïllat, l'increment pot arribar al 60%. Anna Camp és la directora de l'Institut Català d'Energia.
6: Penseu que l'aire condicionat és el que consumeix més de tots els electrodomèstics que tenim a casa. Llavors, intentar, si podem, no baixar l'aire condicionat més de 26 graus i si podem abans utilitzar ventiladors. Penseu un ventilador gasta entre 10 i 20 vegades menys d'electricitat que un aire condicionat.
0: Per millorar l'eficiència energètica sense haver de fer cap inversió, Iu Gallart, el director de la comercialitzadora pública Barcelona Energia, recomana no deixar entrar el sol a casa en les hores de més calor.
6: A les hores de més radiació solar, entre les 11 del matí i les 6 de la tarda, aïllar-nos del sol, és a dir, baixar persianes, cortines i posar el toldo si el tenim. Penseu que quan ens dona el sol a casa ens pot fer augmentar entre 2 i 5 graus la temperatura que tenim a casa. Evitar-ho és molt important.
0: Una altra manera de reduir la factura és controlar la potència contractada. Segons Barcelona Energia, la meitat de les vivendes tenen contractada una potència elèctrica superior a la que necessiten. Obrim ara el focus al Líban, incògnita sobre un suposat alto al foc pactat entre Israel i Hezbollah que cap de les dues parts ha reconegut públicament. La notícia l'han anunciada als Estats Units i ha saltat després d'una escalada de violència que ha causat gairebé 50 morts i un centenar de ferits al Líban i la mort també de 4 soldats israelians. Però una vegada entrat en vigor aquesta suposada treva, els atacs han continuat al sud del Líban. La pau en aquest país és clau per garantir la viabilitat del preacord entre els Estats Units i l'Iran. Jerusalem, Jordi Brascó.
7: Al Líban ha entrat en vigor un alto al foc, tot i que en principi ja n'hi havia un altre vigent d'alto al foc, el que van firmar fa setmanes els governs d'Israel i el Líban. És la prova de com aquest concepte, el d'alto al foc, ha anat perdent valor en aquesta regió. Només cal fixar-nos en el que passa a Gaza. Si més no, l'acord és entre els dos bàndols enfrontats, Israel i Hezbollah. Ha entrat en vigor a les 3 de la tarda i ha servit per aturar la sagnia després d'una de les jornades més mortíferes de les últimes setmanes en els dos cantons. Han mort una cinquantena de libanesos i 4 soldats israelians. Els atacs d'Israel s'han reduït, però no s'han aturat, i el portaveu de l'exèrcit, Efri Defrin, avisa que tenen llibertat d'actuació.
8: Una vegada més actuem d'acord amb les instruccions polítiques. Mentre aquestes instruccions no canvin, continuarem actuant segons les directrius actuals. Qui ha violat aquest acord d'alto al foc és Hezbollah. Ha atacat, l'hem derrotat i està preocupat pels danys que li estem causant a les seves infraestructures estratègiques i profundes.
7: Les paraules de Defrin xoquen de ple amb les del líder de Hezbollah, Naim Qassem.
9: El projecte per eliminar Hezbollah i consolidar l'ocupació ha fracassat i els israelians es retiraran de cada racó de la nostra terra. Estem d'acord que s'aconseguirà la victòria en el sentit que porta a l'expulsió de l'enemic israelià de la nostra terra.
7: Les properes hores mostraran si aquest alto el foc és només una tireta per salvar les negociacions entre l'Iran i els Estats Units. A jutjar per les paraules dels dos bàndols, hi ha un problema de fons que cal resoldre. Hezbollah exigeix que Israel marxi del Líban i Israel insisteix que no ho pensa fer.
0: Doncs Donald Trump ha lloat el paper de Benjamin Netanyahu en aquestes negociacions amb l'Iran. Després de l'allunyament entre els dos líders pels bombardejos al Líban, Trump ha dit ara que la relació entre els dos és immillorable.
10: Hem tingut una relació fantàstica amb Israel. Tots dos hem estat molt formidables. Bibi Netanyahu és un primer ministre guerrer i se l'ha de reconèixer com a tal.
0: Els últims atacs d'Israel al Líban han fet ajornar sense data aquestes converses entre els Estats Units i l'Iran perquè el règim dels ayatolàs exigeix el cessament de les hostilitats cap a Hezbollah, el seu aliat. El ministre iranià d'Afers Estrangers, Abbas Araghchi, ha acusat Israel de voler la guerra permanent. No obstant això, ha tret ferro a les negociacions que s'havien de reprendre aquest divendres a Suïssa amb l'argument que el preacord de pau ja està signat digitalment. Un portaveu d'exteriors del Parlament iranià, Ibrahim Rezai, insisteix que l'Iran no abandona la via negociadora.
11: No creiem el que diuen els Estats Units i actuem únicament segons els nostres propis càlculs. Però estem utilitzant l'opció de la negociació i la diplomàcia i continuarem mantenint converses amb els nord-americans.
0: Mentrestant, el trànsit de l'estret d'Hormuz s'ha començat a reactivar per l'entrada en vigor del memoràndum entre aquestes dues parts. No obstant això, l'Iran està plantejant noves exigències als vaixells que vulguin transitar per allà, com ara fer servir un nou itinerari o fer la sol·licitud amb 48 hores d'antelació. Això pot complicar la represa de la circulació marítima per aquesta zona estratègica. I a Londres, un mort i diversos ferits és el balanç provisional de l'accident de dos trens al nord d'aquesta ciutat aquest divendres. Un dels dos combois s'ha aturat per causes que encara no se saben i l'altre l'han vestit per darrere. Anem a Londres, doncs, Quim Olivares.
12: Els dos trens han xocat uns 90 quilòmetres al nord de Londres entre les poblacions de Luton i Bedford, segons la policia de transport britànica. Ara com ara no se saben les causes de l'accident. Els dos combois, després de xocar, han encaixat un amb l'altre, però sobre la via, sense descarrilar. Amb l'impacte, la part frontal d'un tren i la cua de l'altre han quedat força malmeses. Un viatger explicava així a la BBC la situació que ha viscut.
13: Era al capdavant del tren que ha xocat amb l'altre. Quan m'he aixecat, he vist seients per tot arreu. Semblava que hi havia hagut una explosió d'una bomba. He vist gent amb la cara ensangonada i amb ferides a les cames i hi havia fum per tot arreu.
12: L'accident ha passat entre dos combois que anaven cap al sud, un tren de llarg recorregut que venia de Nottingham, ciutat del centre d'Anglaterra, i un de Rodalies que anava cap a l'aeroport de Luton i després fins a l'estació de St Pancras, al centre de Londres. El xoc ha provocat el caos en un dels corredors ferroviaris més transitats del Regne Unit, ja que el servei ha quedat interromput.
0: Aquest divendres han sortit de l'àrea del voltant de Barcelona 267.000 vehicles, un 44% dels previstos per tot el cap de setmana en una operació sortida que enllaça amb la de la Revetlla de Sant Joan. La via amb més retencions ha estat, com sempre, la P7, el seu pas pel Vallès en direcció a Girona i també en diversos punts del sud per accedir a les poblacions del litoral de Tarragona. De cara a dimarts hi haurà diverses mesures especials. Es limitarà la velocitat a 80 km/h a tots els vehicles, a la C32, a la C31 Sud, a la B23 i a la P7 també fins a Martorell i a la Pota Nord fins a Montgat. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
14: Perquè la velocitat 80 és la velocitat que hi caben més cotxes en un quilòmetre. Sempre ajuda. I si tranquil·litzem també el flux de trànsit, evitarem accidents que poden generar la congestió.
0: Dimarts també els camions no podran circular per l'AP7 entre Maçanet de la Selva i l'Hospitalet de l'Infant. Dimecres, que és el dia de Sant Joan, ho hauran de fer pel carril dret i sense avançar entre Sant Celoni i Vilafranca del Penedès. Trànsit també alerta de les dificultats per conduir amb calor, amb especial atenció als ciclistes per risc d'insolació i també als motoristes.
14: Les motos, quan hi ha aquests episodis d'onada de calor, conduir amb temperatures de 40 graus una moto representa conduir ebri, com si anessis begut.
0: Tant dimarts com dimecres hi haurà més radars en línia per controlar la velocitat. Els Mossos d'Esquadra desplegaran gairebé 300 agents. A
15: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
16: Aquest cap de setmana vindrà marcat per aquesta calor sufocant que s'anirà intensificant just el cap de setmana que comença oficialment l'estiu, diumenge a les 10 i 24 minuts, amb un dissabte que ja tindrem temperatures més altes. De nit i matinada, entre divendres i dissabte, alguna gota que es pot deixar escapar entre Ponent i el Pirineu més occidental, un matí de dissabte amb més núvols, i això també ajuda que la temperatura no baixi gaire, ni tropical a la costa, cap a Ponent, i fins i tot algun valor cap a l'àrea central que pugui situar-se de mínim entre els 23 o 24 graus. Al llarg del matí les clarianes aniran guanyant terreny, tindrem més estones de sol, a la tarda alguna nuvolada, algun ruixat puntual cap al Pirineu, i tota aquesta entrada d'aire càlid, a més, va acompanyada de pols sahariana. Per tant, aquest cel terrós que es mantindrà durant tot el cap de setmana. I diumenge és quan tenim aquesta primera onada de calor de l'any, una onada de calor que s'allargarà fins al dia de Sant Joan, fins dimecres. Diumenge ja podríem tocar aquests primers 40 graus de l'any cap a Ponent. I dilluns aquesta calor encara s'intensificarà més i a més comarques. Valors per sobre dels 40 graus cap a Ponent, 42 o 43, però també moltes màximes arribant als 34 o 35 graus. També altes a la costa i, a més, amb nits i matinades que podran ser tropicals o fins i tot tòrrides.
15: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Ara passa un minut d'un quart. Pedro Sánchez insisteix que podria avançar eleccions si perd la votació dels pressupostos per l'any que ve. El president espanyol diu que presentarà els comptes públics a finals d'any i que no vol que les eleccions generals coincideixin amb les municipals del maig. Ho ha dit en sortir del Consell Europeu a Brussel·les, on també ha reiterat el seu suport a l'expresident Rodríguez Zapatero. Anem a Madrid. Àngels Lafuente.
17: Per primer cop aquesta setmana, Pedro Sánchez ha deixat la porta oberta a avançar les eleccions si no aconsegueix aprovar uns nous pressupostos. Un full de ruta que apuntava dijous i al qual aquest divendres s'ha tornat a referir entre rialles i una certa ironia.
18: Se lo voy a decir muy claramente. A ver, presentaremos los presupuestos en 2026 y habrá elecciones en 2027. Y ya no puedo decirles más, porque yo lo que quiero es... Claro. Pero bueno, la realidad es muy dinámica.
17: En tot cas, seria un avançament tècnic dels comicis. Estem parlant de mesos, sempre depenent de la tramitació dels pressupostos que preveu portar al Congrés a finals d'any i, per tant, ens situaríem en els primers mesos del 2027 en lloc de l'estiu. Un altre condicionant són les eleccions municipals i d'algunes autonomies al mes de maig. Sánchez sempre ha defensat que no hi haurà un superdiumenge electoral, que no farà coincidir les generals amb altres eleccions, principalment perquè els alcaldes socialistes no volen pagar a les urnes tots els casos.

0: Y eso es lo que afortunadamente el presidente Zapatero impulsó.
1: I és que va ser Zapatero qui va regularitzar per llei els regals de presidents i, per tant, diu Sánchez, li correspon a ell decidir si torna les joies.
2: El ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Nés Urtasun, veu lògic convocar aquestes eleccions si no s'aproven els pressupostos generals de l'Estat, però demana presentar uns comptes potents per intentar evitar-ho. Són declaracions que ha fet al Matí de Catalunya Ràdio.
3: Sembla lògic per tothom, estem a l'últim any de la legislatura. Ara, jo sí que crec que nosaltres com a govern no ens hem de posar en aquests moments a fer uns pressupostos pensant que seran derrotats. Crec que hem de fer els millors pressupostos possibles i després tenir una discussió parlamentària.
2: Ara bé, aquests comptes ho tenen pràcticament impossible per tirar endavant perquè necessiten el suport de Junts i la seva portaveu, Míriam Nogueras, té clar que la legislatura està esgotada. També n'ha parlat al Matí de Catalunya Ràdio.
4: La legislatura està bloquejada, no s'aproven lleis del govern, el govern té bloquejades les lleis i les propostes de la resta de grups parlamentaris, per tant, quin sentit té seguir una legislatura que no està donant cap mena de solucions als problemes que tenen els ciutadans?
2: En aquest context, el jutge Juan Carlos Peinado obre una altra investigació vinculada al cas de Begoña Gómez. Ara reclama informació per suposades irregularitats en l'adjudicació d'un contracte públic finançat amb fons europeus, però de moment només investiga un altre dels imputats, l'empresari Juan Carlos Barrabés. A primera hora, el magistrat també assenyalava la parella de Pedro Sánchez, però després ha rectificat. El govern espanyol creu que tot plegat és un despropòsit per acorralar l'entorn del president espanyol. Això deia el ministre Óscar López en una entrevista a Televisió Espanyola.
5: Yo creo que ese furor de Peinado de buscar y encontrar lo que pueda le lleva a cometer errores muy graves. Esa información de la que se habla hoy, hasta donde yo sé, no tiene absolutamente nada que ver con Begoña Gómez.
2: A tot plegat, el jutge encara no ha comunicat si envia Begoña Gómez a judici pel cas dels seus negocis amb la Universitat Complutense. Segons fonts properes a Peinado, el jutge està madurant aquesta decisió, tot i que per llei només té 3 dies per fer aquest pas i ja n'han passat 4 des que dilluns la va citar per últim cop als jutjats.
6: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
2: I aquí a Catalunya el govern recomana a les empreses facilitar el teletreball als empleats amb fills durant les vacances escolars. Aquesta és una de les 55 mesures que recull l'Agenda Catalana de Conciliació i Corresponsabilitat, que persegueix afavorir la igualtat i que recull pràctiques que ja són habituals, segons ha explicat la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor.
7: Com la flexibilització d'entrades i sortides horàries, hi ha altres empreses que el que fan és durant el període de vacances escolars dels fills i de les filles compactant les jornades. Hi ha altres empreses que el que tenen són unes bosses ja de substitucions per garantir els permisos i les excedències per cura de fills i filles.
2: El conseller d'Empresa, Miquel Samper, també assegura que el món laboral ha canviat i diu que s'hi ha d'adaptar la gent.
8: Nova forma d'encaixar el temps, la gestió del temps, és a dir, la gent ara també vol conciliar amb altres aspectes de la vida, estar més amb els fills, estar més amb els pares, poder anar a fer esport, el que sigui, i això no ha d'estar renyit amb la productivitat.
2: El document fa aquestes recomanacions per a empreses mitjanes i grans de sectors com el financer, el del màrqueting o el de les tasques administratives i que tinguin tots els seus processos digitalitzats. Segons el conseller d'Empresa, aquestes mesures es traslladaran als agents socials, que són els que les han d'acabar traslladant als convenis. Apareix una partitura inèdita de Wolfgang Amadeus Mozart a la Biblioteca Nacional de França. És un quadern de 44 pàgines escrites a mà pel compositor l'any 1778, quan tenia 22 anys. Conté 7 peces curtes per flauta i arpa, que és una combinació poc habitual en aquest músic austríac. El descobriment es va produir el mes de febrer, però no s'ha fet públic fins que diversos experts n'han corroborat l'autoria. La conclusió és que aquestes partitures formarien part de les lliçons que Mozart impartia a París a la filla d'un poderós aristòcrata pròxim a la reina Maria d'Àustria, decapitada durant la Revolució Francesa. Per tant, la hipòtesi més probable és que van anar a parar a la Biblioteca Nacional durant les confiscacions revolucionàries. El president de la institució ha afirmat que és una de les troballes més importants de les últimes dècades i aquest diumenge, coincidint amb el Dia de la Música, s'interpretaran per primer cop. Serà a la Sala Oval de la mateixa biblioteca. I la cinquena pel·lícula de la saga Toy Story, produïda per Disney i Pixar, arriba als nostres cinemes doblada al català en una quarantena de sales.
9: Toni, prou de pantalles per avui.
10: D'acord.
11: Vull parlar amb tu, aparell.
12: Sisplau. Digue'm, Lili.
11: Les joguines i jo ens hem passat l'estiu pencant perquè la Bonnie pogués tenir amigues. Sí. Però tu ho has engegat
12: ja ho
11: tot. És que ni m'escoltes.
2: el conseller de Política Lingüística,

0: Francesc Xavier Vila creu que el fet que s'estreni doblada al català en 40 sales és una xifra de gran producció i ha mostrat el desig del govern que cada vegada hi hagi més oferta doblada a la nostra llengua. Afegeix que s'està parlant amb tots els sectors perquè això sigui així i en horaris adaptats al públic familiar.
1: Nosaltres parlem amb el gremi, parlem amb les sales per tal d'aconseguir la millor distribució de les pel·lícules en català. Perquè al final tots sabem que com més fàcil sigui anar al cinema, més públic hi anirà. I això el que farà és que serà més rendible pels cinemes i ens ajudarà a fer que l'hàbit de veure el cinema en català s'estengui més.
0: El conseller ha assistit aquest divendres a l'estrena de Toy Story 5 en un dels cinemes de la ciutat de Barcelona, en aquest cas el Movie Arenas de Plaça Espanya.
2: Esports.
0: Amb el David Ubach.
3: El Sabadell ha aconseguit l'ascens a la segona divisió de futbol 5 anys després.
4: Ara sí, final, final, final del partit. El Sabadell és de segona, el Sabadell és de segona. El 25 de maig del 2024, el Sabadell va caure a l'infern de la segona federació. Avui, 755 dies després, el 19 de juny del 2026, el Sabadell pot dir que torna al futbol professional.
3: Els sabadellencs han superat per 4-0 el Zamora a la tornada de l'eliminatòria final per l'ascens i han remuntat així el 0-1 advers de l'anada. Ho hem viscut d'aquesta manera que sentíem a la transmissió que anem fet al Tot Gira de Catalunya Ràdio amb la narració del Francesc Ripoll d'aquest ascens a segona del Sabadell. A la nova Creu Alta, els de Ferran Costa han evitat la pròrroga amb gols de Neco al minut 88 i de Quadri i Xavi Moreno a l'afegit, que s'han afegit al que havia marcat López Pinto al minut 18 i que igualava aleshores l'eliminatòria. Després del tercer gol, i ja el temps afegit, hi ha hagut invasió de camp i el partit s'ha aturat uns 10 minuts just abans que arribés aquest quart i definitiu gol que suposa l'ascens a segona del Sabadell. Per cert, que a segona el Sabadell s'hi trobarà el Girona i, segons ha avançat la cadena SER i ha pogut confirmar aquesta emissora, tot fa pensar que Quique Álvarez, el tècnic del filial gironí, serà l'entrenador del primer equip del Girona a segona.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: El Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà aquest divendres s'ha jugat un partit de la segona jornada del grup D, l'Estats Units 2, Austràlia 0. Mentrestant, la selecció espanyola jugarà diumenge contra l'Aràbia Saudita a la segona jornada i en les hores prèvies han parlat jugadors del Barça. Un d'ells, Lamine Yamal, a Televisió Espanyola.
5: Creo que muy pronto es innecesario, creo que tengo un proceso de adaptación primero. No es el momento de jugar un partido entero, pero sí puedo jugar los minutos que el míster quiera.
2: 3CAT Info.
3: Encara alguns apunts de futbol més enllà del Mundial, com ara que el jugador del Marroc i del Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, haurà d'anar a judici per una acusació de violació d'una dona de l'any 2023. I al vessant esportiu, l'Espanyol ha renovat per una temporada la migcampista Mar Torres. Afegim també que la defensa gironina Laia Codina canvia d'aires a la Lliga Anglesa, deixa l'Arsenal i fitxa pel West Ham fins al 2029. Dit això, obrim ara bloc poliesportiu parlant d'hoquei patins.
2: 3CAT Info.
3: L'Igualada ha forçat el quart partit de la final de l'Hockey Lliga i manté opcions de títol. Els igualadins han derrotat per 5-2 al Liceu de la Corunya el tercer enfrontament amb remuntada inclosa, ja que el descans perdia en 0-1. Marc Montaner, el tècnic de l'Igualada, confia en el seu equip.
6: Sí, a veure, ja hem de creure per nassos, no? I tant que hi crec, i a més si juguem amb la nostra gent al costat encara som més forts. Intentarem tirar-ho endavant i que es quedi aquí el quart punt i haguem d'anar a Galícia.
3: Els gols de l'Igualada els han marcat Matías Pascual, Biel Llanes, Àlex Cardil, Joel Roma i Miguel Canyadillas. El quart partit es disputarà diumenge, també al pavelló de les Comas, amb l'eliminatòria encara favorable, això sí, al Liceo, per 2-1. D'altra banda, aquest divendres ha arrencat la Volta Ciclista Catalunya Femenina en la seva tercera edició amb 3 etapes. La guanyadora de la primera etapa ha estat la neerlandesa Nienke Benhoven, després dels 92 quilòmetres amb sortida i arribada a Santa Susanna, al Maresme. Benhoven ha superat a l'esprint la seva companya a l'equip Visma, Marianne Vos, en un últim quilòmetre marcat també per una caiguda. La neerlandesa, igualment del Borkel Wessels, Laura Molenaar, amb arrels garrotxines, ha rodat escapada fins al tram final i és quarta a la general. N'ha parlat en declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
7: Sí, moltes gràcies. La veritat és que no tenia plantejat posar-me l'escapada, però ja quan he vist que amb els punts de muntanya no el pelotón hi tirava, he dit, bueno, vaig tirant i a veure quan arribo.
3: Per cert, que al final de l'etapa, Paula Blasi ha patit el robatori de la seva bicicleta. aquest dissabte segona etapa, 130 quilòmetres des de Sant Vicenç de Castellet fins a la Molina. Una arribada precedida per l'ascensió al Coll de la Creueta. Sense deixar encara el ciclisme, la tercera etapa de la Volta a Suïssa, amb sortida i arribada a Bad Ragaz, ha deparat victòries de l'equatorià Jonathan Narváez de l'Emirates en homes i de la britànica Jo Baxted del Canyon en dones. A la general, lideren Tadej Pogacar i Elisa Longo Borghini. Del ciclisme passem ara al bàsquet. El Barça afronta aquest dissabte el segon partit de la final de la Lliga CB a la pista del València. Els blaugranes hi arriben amb la confiança del triomf a la pròrroga al primer duel. Tot i això, el base blaugrana Juan y Marcos recalca que han de millorar la posada en escena.
8: Estamos mentalizados en que es solo un 1-0, que es solo un punto, que todavía tenemos más el partido de mañana, que es muy importante, y tenemos que estar preparados desde el minuto 1, cosa que quizás nos falló un poco en el partido de ayer, que salimos un poco desconcentrados.
3: Per cert, que el Barça finalment es quedarà sense fitxar Mike James. El base del Mónaco ha trencat el preacord que tenia amb el club blaugrana, ja que el va signar per treballar a les ordres de Xavi Pascual, que marxarà. Més bàsquet. El Girona ha anunciat el fitxatge del base gallec de 21 anys, Isaac Vázquez, que signa fins al 2030 procedent de l'Ourense. També a la CB, el Lleida ha confirmat que el base nord-americà Corey Walden marxa de l'equip després de dues temporades. I destaquem també que el Madrid ha comunicat la dimissió de Sergio Rodríguez com a director esportiu del bàsquet del Club Blanc. El rellevarà ara Rudy Fernández. A la Lliga Femenina, Berta Ribas deixa l'Uni Girona després de tres temporades. I encara en bàsquet, la Virtus de Bolonya ha confirmat el fitxatge com a nou entrenador d'Àlex Montbrú, que compaginarà el club italià amb la selecció alemanya.
2: Són 2:45.

0: Us estem explicant que un nen de 12 anys ha mort ofegat a Tarragona i dos més de 13 anys han estat rescatats i traslladats a l'hospital en estat crític. Formaven part d'un grup de 6 joves que eren en una zona de roques entre les platges de la Rabassada i del Miracle i no podien sortir de l'aigua. Això mentre Israel i Hezbollah pacten un fràgil alto el foc que no reconeixen públicament hores després d'una escalada de violència que deixa gairebé 50 morts al Líban. Els atacs han continuat una vegada que ha entrat en vigor, però amb menys intensitat. A partir d'ara també us explicarem que els Mossos descarten que Isaac Andic caigués per un descuit mentre feia fotografies amb el mòbil. L'informe policial assegura ara que el fundador de Mango estava parat i amb el telèfon a la butxaca en el moment de la caiguda mortal a Montserrat. Les conclusions dels Mossos contradiuen una de les declaracions que va fer Jonathan Andic el dia de l'accident. També parlarem que els Mossos denuncien un conductor d'autocar drogat que circulava en sentit contrari per l'autopista AP7 Amposta. L'home transportava una quarantena de passatgers, la majoria menors, i van ser la resta de conductors els que van alertar del perill. I passarem per Ullastret, al Baix Empordà, la vila més gran ibèrica de Catalunya, que podria doblar o triplicar la superfície que es pensava que tenia fins ara, segons han fet evidents els últims treballs arqueològics que s'han presentat, entre els quals hi ha les restes d'un barri fora muralles.
1: Esports. El Sabadell ha aconseguit l'ascens a la segona divisió de futbol. Els sabadellencs han superat per 4-0 el Zamora a la tornada de l'eliminatòria final per l'ascens i han remuntat així el 0-1 advers de l'anada amb gols de López Pinto, Eneco, Quadri i Xavi Moreno.
0: I tindrem un cap de setmana amb calor sufocant i arribada de la primera onada de calor diumenge, que s'allargarà fins Sant Joan. Dissabte amb sol i pocs ruixats, amb més calor, tocant els 38 graus a Ponent. Diumenge podrien arribar ja els primers 40 graus de l'any, just amb aquesta arribada de l'estiu. Nit i matinada tropicals o fins i tot tòrrides al litoral central. Ara passen 2:02, un nen de 12 anys ha mort ofegat a Tarragona i dos més de 13 han estat rescatats i traslladats a l'hospital en estat crític. Formaven part, com us dèiem, d'un grup de 6 joves que eren en una zona de roques a la platja de la Rabassada. Es tracta de la primera mort a les platges catalanes des que va començar la temporada de bany, el 15 de juny, segons ha informat Protecció Civil. Tarragona, Ricard Buigas.
2: Els serveis d'emergències han pogut treure de l'aigua els 3 menors. Dos han estat localitzats a prop de les roques per la Creu Roja i l'altre ha estat rescatat per l'helicòpter de salvament marítim. El socorrista dona l'alerta a 3:15 PM. Segons apunten els equips d'emergències, un grup de 6 nens eren a la zona de les roques de la Cova del Gos a la platja de la Rabassada. Quan han entrat a l'aigua, han vist que tenien dificultats per sortir. 3 han acabat sortint sense ajuda, però els altres 3 han hagut de ser rescatats. L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha donat el seu condol pel tràgic succés.
3: I són moments de molt dolor, consternació, i l'únic que podem fer i volem fer és traslladar tot el nostre escalf també a les famílies.
2: La zona de l'incident, en una àrea de roques entre les platges de la Rabassada i del Miracle, està afectada per forts corrents. Quan han passat els fets, a la Rabassada hi onejava la bandera groga.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El Líban, incògnita sobre un suposat alto el foc pactat entre Israel i Hezbollah, que cap de les dues parts ha reconegut públicament. La notícia l'han anunciat als Estats Units i ha saltat després d'una escalada de violència que ha causat gairebé 50 morts i un centenar de ferits al Líban i la mort també de 4 soldats israelians. Però una vegada entrat en vigor aquesta suposada treva, els atacs han continuat al sud del Líban. La pau en aquest país és clau per garantir la viabilitat del preacord entre els Estats Units i l'Iran. Jerusalem, Jordi Brascó.
4: El Líban ha entrat en vigor un alto el foc, tot i que en principi ja n'hi havia un altre vigent d'alto el foc, el que van firmar fa setmanes els governs d'Israel i el Líban. És la prova de com aquest concepte, el d'alto el foc, ha anat perdent valor en aquesta regió. Només cal fixar-nos en el que passa a Gaza. Si més no, l'acord és entre els dos bàndols enfrontats, Israel i Hezbollah. Ha entrat en vigor a les 3 de la tarda i ha servit per aturar la sagnia després d'una de les jornades més mortíferes de les últimes setmanes en els dos cantons. Han mort una cinquantena de libanesos i 4 soldats israelians. Els atacs d'Israel s'han reduït, però no s'han aturat, i el portaveu de l'exèrcit, Efri Defrin, avisa que tenen llibertat d'actuació.
5: Una vegada més actuem d'acord amb les instruccions polítiques. Mentre aquestes instruccions no canvin, continuarem actuant segons les directrius actuals. Qui ha violat aquest acord d'alto al foc és Hezbollah. Ha atacat, l'hem derrotat i està preocupat pels danys que li estem causant a les seves infraestructures estratègiques i profundes.
4: Les paraules de Defrin xoquen de ple amb les del líder de Hezbollah, Naim Qassem.
6: El projecte per eliminar Hezbollah i consolidar l'ocupació ha fracassat i els israelians es retiraran de cada racó de la nostra terra. Estem d'acord que s'aconseguirà la victòria en el sentit que porta a l'expulsió de l'enemic israelià de la nostra terra.
4: Les properes hores mostraran si aquest alto el foc és només una tireta per salvar les negociacions entre l'Iran i els Estats Units. A jutjar per les paraules dels dos bàndols, hi ha un problema de fons que cal resoldre. Hezbollah exigeix que Israel marxi del Líban i Israel insisteix que no ho pensa fer.
0: Doncs bé, Donald Trump ha lloat el paper de Benjamin Netanyahu en aquestes negociacions amb l'Iran. Després de l'allunyament entre els dos líders pels bombardejos al Líban, Trump ha dit ara que la relació entre els dos és immillorable.
7: Hem tingut una relació fantàstica amb Israel. Tots dos hem estat molt formidables. Bibi Netanyahu és un primer ministre guerrer i se l'ha de reconèixer com a tal.
0: Aquests últims atacs d'Israel al Líban han fet ajornar sense data les converses entre els Estats Units i l'Iran, ja que el règim dels ayatollahs exigeix el cessament de les hostilitats cap a Hezbollah, que és el seu aliat. El ministre iranià d'Afers Estrangers, Abbas Araghchi, ha acusat Israel de voler la guerra permanent. No obstant això, ha tret ferro a les negociacions que s'havien de reprendre aquest divendres a Suïssa amb l'argument que el preacord de pau ja està signat digitalment. Un portaveu d'exteriors del Parlament iranià, Ibrahim Rezai, insisteix que l'Iran no abandona la via negociadora.
8: No creiem el que diuen els Estats Units i actuem únicament segons els nostres propis càlculs. Però estem utilitzant l'opció de la negociació i la diplomàcia i continuarem mantenint converses amb els nord-americans.
0: El cas és que, mentrestant, el trànsit a l'Estret d'Hormuz s'ha començat a reactivar per l'entrada en vigor del memoràndum entre les dues parts. No obstant això, l'Iran està plantejant noves exigències als vaixells que vulguin transitar per allà, com ara fer servir un nou itinerari o fer la sol·licitud amb 48 hores d'antelació. Això pot complicar la represa d'aquesta circulació marítima per aquesta zona que, com sabeu, és estratègica. Hi ha hagut una topada entre Donald Trump i Giorgia Meloni per unes declaracions del president dels Estats Units sobre la primera ministra italiana. Tot ve d'una entrevista de Trump en una cadena italiana on assegurava que Meloni li va implorar sortir amb ell en una foto al marge de la cimera del G7 i deia que ell ho va acceptar per pena. La líder italiana l'ha acusat d'inventar-s'ho tot.
9: No entenc per què el president dels Estats Units es comporta d'aquesta manera amb els seus propis aliats, i no és la primera vegada. Només puc lamentar el fet que no mostri la mateixa determinació davant dels enemics d'Occident, davant dels enemics dels Estats Units, davant dels líders amb els quals, al contrari, és molt més conciliador.
0: Arran d'aquest xoc diplomàtic, el ministre d'Exteriors d'Itàlia ha anul·lat una visita a Washington prevista per aquest cap de setmana. Tot i que en un primer moment Meloni i Trump havien mostrat bona sintonia i comparteixen una línia dura en temes com, per exemple, la política migratòria, cada vegada sorgeixen, com veiem, més desavinences. A la primavera, el president nord-americà la va criticar per haver rebutjat implicar-se militarment en la guerra a l'Orient Mitjà i la va acusar de falta de coratge. Diversos membres del govern britànic, inclosos almenys tres ministres, han demanat al primer ministre, Keir Starmer, que renunciï al càrrec per donar pas a un nou lideratge al Partit Laborista i al govern, segons publiquen diversos mitjans del Regne Unit. Aquest moviment es produeix hores després de la victòria electoral del seu rival al partit, l'alcalde de Manchester, Andy Burnham, als comicis parcials de dijous. El triomf de Burnham permetrà al polític d'esquerres tenir un escó al Parlament, requisit indispensable per desafiar Starmer en unes primàries. El primer ministre britànic, que ha contactat amb ministres del seu gabinet per defensar el seu lideratge, diu que està disposat a lluitar si hi ha primàries.
10: Però si hi ha una competició, només per ser clar amb tu, sí, m'hi presentaré, em postularé, he dit repetidament que no hi renunciaré.
0: I aquí a casa nostra, el president del Parlament, Josep Rull, que desconfia que el Tribunal Suprem acabi aplicant l'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont i als altres líders del procés, encara que la justícia europea s'hi pronunciï a favor el 16 de juliol. En una entrevista al programa L'Hemicicle de 3Cat Info, Josep Rull, que va ser empresonat i condemnat per l'1 d'octubre, ha advertit que, en cas que no l'apliqués l'amnistia, estaria prevaricant.
11: Jo no me'n refio de res. Del Tribunal Suprem, per mi, les garanties que ofereix són molt, molt, molt baixes. El Tribunal Suprem es mou en el terreny d'allò polític i no d'allò jurídic. Estaria prevaricant i no seria la primera vegada que prevaricaria. I sóc molt conscient del que estic dient. No seria la primera vegada que el Tribunal estaria prevaricant.
0: A Espanya, Gabriel Rufián, d'Esquerra, i Mònica Oltra, de Compromís, han fet una crida a la unitat de les forces progressistes davant l'avenç de la dreta i l'extrema dreta en un acte conjunt dins de la gira que el República està fent arreu de l'Estat. Han insistit que les esquerres han de fer front comú en les pròximes eleccions espanyoles i, si cal, proposen fer primàries. Anem ara al País Valencià, Alba Barbosa.
12: Ha estat un acte que ha plegat centenes de persones i on el líder d'Esquerra Republicana al Congrés, Gabriel Rufián, ha defensat la confluència de les esquerres com a fórmula per fer front a l'extrema dreta i encarar així el proper cicle electoral.
13: Li demano a la Mònica perquè ho pot fer que ens uneixi, perquè València pot ser el reflex de moltes coses, perquè si ara no aprofitem l'oportunitat històrica que tenim, apaga i vámonos.
12: Rufián s'ha ofert a liderar una candidatura conjunta de l'Esquerra a Catalunya i Mònica Oltra, exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana, ha abraçat la idea i l'ha portat a escala municipal, ara que falten pocs dies perquè Compromís la ratifiqui com a candidata dels nacionalistes a l'alcaldia de València.
14: Jo el que vull és construir una ciutat amb aquesta bonica gent, perquè jo crec que els projectes revolucionaris desborden sempre les sigles dels partits.
12: El públic ha aplaudit a Oltra dempeus i amb crits d'alcaldessa i també han demanat presó per l'expresident Carlos Mazón. Sense més concrecions sobre aquesta eventual candidatura unitària dels partits a l'esquerra del PSOE, l'acte a València de Rufián i Oltra sí que ha servit per asseure junts dirigents de Compromís, de Podem i Esquerra Unida.
0: I encara en política, Aliança Catalana oficialitza un dels seus fundadors, Jordi Aragonès, com el cap de llista per Barcelona a les pròximes municipals. De 33 anys, exmilitant d'Unió i cosí de l'expresident Pere Aragonès, se'l considera l'ideòleg del partit d'extrema dreta. Sílvia Orriols l'ha escollit després d'haver sondejat sense èxit cares més conegudes, com ara l'exconseller Jaume Giró o el publicista i tertulià esportiu Lluís Carrasco.
15: No necessitem ningú mediàtic. Necessitem algú valent.
0: I Aragonès ha apel·lat a recuperar la catalanitat a la ciutat i ha culpat els immigrants dels problemes de seguretat i d'habitatge.
16: Si Espanya no permetés que cada any arribessin 50.000 persones més a Barcelona, Barcelona no tindria el problema d'habitatge que té a dia d'avui.
0: I ha afirmat que a la seva llista només hi haurà independentistes. Els Mossos d'Esquadra asseguren que Isaac Andic estava aturat i sense fer servir el mòbil quan va patir la caiguda mortal a Montserrat. L'informe policial descarta que caigués per distracció, per tant, tal com apuntava la defensa del seu fill. Jonathan Andic va declarar davant dels Mossos el dia de l'accident que durant l'excursió ell es va avançar al seu pare perquè el fundador de Mango es va aturar per fer unes fotos. Va ser en aquell moment, segons la versió del seu fill, que va sentir un soroll i ja no va veure on era Isaac Andic. L'informe dels Mossos descarta ara que la víctima estigués fent servir el telèfon perquè no el va treure de la butxaca. En la seva segona declaració, Jonathan Andic va canviar aquesta versió i va assegurar que el seu pare només va fer fotos al principi de l'excursió. La defensa sosté que la contradicció sobre aquests fets no suposa un element incriminatori.
17: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Cada dia es detecten, atenció, de mitjana 14 casos d'assetjament als centres educatius públics i concertats de casa nostra, segons ha avançat aquest divendres al Matí de Catalunya Ràdio. En 3 anys s'han registrat prop de 8.000 possibles casos de bullying, la meitat a l'ESO. Són dades del Departament d'Educació obtingudes a través d'una petició de transparència i del Consorci d'Educació de Barcelona en què es constata un augment anual d'aquests casos. El govern l'atribueix al fet que des del 2024 hi ha un sistema per notificar-los. Susana Tarapiella és directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'Alumnat del Departament.
18: Quan més protocols hi hagin, quan més registres hi hagin en els nostres centres, quan el REBA més casos tingui, això vol dir que els centres són cada vegada més segurs, perquè cada vegada es detecten més situacions que no es normalitzen.
0: En un de cada quatre casos, l'assetjament s'acaba perquè un dels implicats marxa del centre. Meritxell Plana és la presidenta de l'Associació Catalana per la Prevenció de l'Assetjament Escolar.
19: La família de l'agressor també és una família. I l'agressor no deixa de ser un nen. I és un nen que té unes dificultats. I qui se n'encarrega d'aquest nen? Perquè si marxa la víctima, que és el que acaba passant, qui se n'encarrega de l'agressor?
0: Des de l'any 2015 s'han dictat 11 sentències per casos d'assetjament escolar i només 4 han acabat en condemna.
17: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
20: Aquest cap de setmana vindrà marcat per aquesta calor sufocant que s'anirà intensificant just el cap de setmana que comença oficialment l'estiu, diumenge a les 10 i 24 minuts, amb un dissabte que ja tindrem temperatures més altes. De nit i matinada, entre divendres i dissabte, alguna gota que es pot deixar escapar entre Ponent i el Pirineu més occidental, un matí de dissabte més núvols, i això també ajuda que la temperatura no baixi gaire, ni tropical a la costa, cap a Ponent, i fins i tot algun valor cap a l'àrea central que pugui situar-se de mínim entre els 23 o 24 graus. Al llarg del matí les clarianes aniran guanyant terreny, tindrem més estones de sol, a la tarda alguna nuvolada, algun ruixat puntual cap al Pirineu, i tota aquesta entrada d'aire càlid, a més, va acompanyada de pols sahariana. Per tant, aquest cel terrós que es mantindrà durant tot el cap de setmana. I diumenge és quan tenim aquesta primera onada de calor de l'any, una onada de calor que s'allargarà fins al dia de Sant Joan, fins dimecres. Diumenge ja podríem tocar aquests primers 40 graus de l'any cap a Ponent. I dilluns aquesta calor encara s'intensificarà més i a més comarques. Valors per sobre dels 40 graus cap a Ponent, 42 o 43, però també moltes màximes arribant als 34 o 35 graus. També altes a la costa i, a més, amb nits i matinades que podran ser tropicals o fins i tot tòrrides.

0: Ara passant 2:45, a l'Hospital Vall d'Hebron ha practicat la primera cirurgia pediàtrica a Europa amb un nou robot que opera a través d'una única incisió i amb un sol braç robòtic. El pacient ha estat un nen de 12 anys a qui s'ha extirpat un ronyó i la uretra. El menor ha rebut l'alta hospitalària només 15 dies després de la intervenció. A diferència dels robots quirúrgics habituals que treballen amb diverses incisions, aquest nou sistema necessita només un tall d'uns 2,5 cm. Per aquest punt, s'introdueix al braç instrumental i això permet tenir més precisió i accés a espais reduïts. El doctor Marino Asensio, uròleg pediàtric, explica la diferència amb els robots actuals.
1: En cirurgia robòtica multiport, a vegades tenim una limitació important quan tenim que mobilitzar-nos a lo largo d'una cavitat, perquè el robot fixa d'alguna forma en la zona on pots treballar i no deixa bellugar-te gaire. En aquest cas no, com solo depèn d'un punt d'inserció, te pots bellugar per tota la cavitat d'una forma molt més senzilla.
0: Aquest nou robot permet una recuperació més ràpida i també es podrà utilitzar en adults. Els pescadors catalans van treure del mar l'any passat gairebé 122.000 litres de deixalles dins el projecte Pesca Neta que va començar l'any 2021. Hi participen confraries de tot el litoral que troben grans quantitats de plàstics i tovalloletes, però també neveres, butaques i joguines sexuals. Arenys de Mar, Marta Vallès.
2: Durant aquests 5 anys de campanya Pesca Neta s'han retirat del mar més de 500.000 litres de deixalles. L'any passat, els 122.000 litres suposen un increment del 68% respecte al 2021, el primer any del projecte. Abans els pescadors ja havien recollit des de sempre la brossa que treien del mar. La diferència és que des de fa 5 anys porten un registre. Anna Grassa, tècnica de la Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible.
3: Cada vegada que pugen la xarxa a bord i troben deixalles, doncs aprofiten que han de triar peix i triar també la deixalla. La registren en una aplicació mòbil que ells mateixos van crear per recollir dades. Aquest any ens han enviat fotografies doncs, des d'un camió d'aquests de joguina de motor, butaques, molts residus que després dels temporals arriben al mar, com grans troncs.
2: En Sergi Pou, pescador del Port d'Arenys de Mar, ens confirma tot el que arriben a trobar dins les xarxes.
4: Tovalloletes, sobretot, compreses, tampons, tot el que et puguis imaginar. Bueno, i plàstics, ple de plàstics. La cosa més curiosa que m'he trobat va ser amb el meu pare fa molts anys que vam pescar una dentadura, això sí. Algú que li havia caure. Extintors, avui he agafat, per exemple, unes ulleres, pilotes de golf, pilotes de tenis, a càmeres de fotos. Hasta un anell em vaig trobar una vegada, també. Embolicat i tot de regal, eh?
2: I segons un comunicat del Departament d'Agricultura, aquest 2025 també s'han trobat rentadores, butaques i joguines sexuals.
0: I augmenten els atacs de dofins a les xarxes dels pescadors de la Costa Daurada i l'Ebre. El sector de la pesca artesanal, que és el més afectat, demana ajuts per fer front a la pèrdua de les captures i els danys materials. Tornem a Tarragona. Ricard Buigas.
5: Els pescadors estan desesperats, no saben què fer. Moisés González té una barca a Cambrils, al Baix Camp. Ens ha explicat que el problema el van detectar l'any 2019, però ara s'ha agreujat.
6: Ha anat creixent, fins aquest any, que ja s'ha disparat. És brutal els atacs que tenim. O sigui, se mosseguen el peix que està enganxat a la xarxa i el prenen, fan forat a la xarxa i prenen les captures.
5: Els més afectats són els pescadors artesanals amb embarcacions d'entre un i tres mariners i que pesquen a prop de la costa. Ara capturen lluç i moll. A l'Ametlla de Mar, al Baix Ebre, n'hi ha una vintena. El patró major de la confraria, Miquel Burull, diu que no saben per què passa.
7: Han d'estar l'explicació científica d'això, vull dir, el per què, no, d'això, no ho sabem. Però el tema és preocupant i cada vegada és més preocupant. I també pensem una cosa, que això ha començat per aquí, però això s'anirà escampant.
5: A més de perdre les captures, els dofins també fan malbé les xarxes que costen entre 6.000 i 10.000 euros. No estan en contra dels cetacis, perquè són una espècie protegida, però reclamen solucions. Demanen a la Generalitat que reactivi els ajuts del 2023. La Direcció General de Medi Natural ha dit a 3Cat Info que està tramitant les ajudes pendents dels últims dos anys per fer-les efectives les pròximes setmanes. El Departament d'Agricultura i Pesca ha demanat a Madrid l'augment de la quota de tonyina pels pescadors afectats.
0: L'antiga ciutat ibèrica d'Ullastret, al Baix Empordà, que és la més gran de Catalunya, podria doblar o triplicar la superfície que es pensava que tenia fins ara, segons han fet evidents els últims treballs arqueològics d'aquesta primavera. Anem a Ullastret. Carla Saló Pujol.
8: Han posat al descobert 12 jaciments i dels 12 no eren desconeguts fins ara. Una de les troballes ha estat la localització d'espais que havien estat habitats fora de la muralla a l'entorn de la ciutat ibèrica en un nou barri que podria tenir unes 5 hectàrees. Gabriel de Prado és el director de la seu d'Ullastret del Museu d'Arqueologia.
9: amb les finestres que s'han pogut obrir en el marc d'aquestes intervencions preventives, hem calculat una extensió inicial d'una hectàrea i mitja, però que podria arribar a 3 o fins i tot podria ser superior.
8: A més d'Ullastret, també s'han fet excavacions en poblacions de l'entorn com el nucli de Llevià, la Tallada d'Empordà, Bellcaire i l'Escala.
0: I ara tornem a Tarragona per explicar-vos que els Mossos han enxampat el conductor d'un autocar que circulava en sentit contrari per l'autopista P7 amb una quarantena de passatgers, la majoria nens. Els fets van passar a Amposta, al Montsià. Ricard Buigas.
5: Els agents van aturar el vehicle després que alguns conductors donessin l'alerta i el van reconduir al sentit correcte. L'home de 54 anys va donar positiu per drogues. Els Mossos el van denunciar i van immobilitzar l'autocar. Els passatgers, la majoria dels quals eren menors d'edat, van ser traslladats a un altre vehicle i van poder continuar el viatge. Els fets van passar dijous a la tarda, quan l'autocar va accedir a l'autopista en contradirecció per la sortida 322 cap a l'Aldea i Amposta.
10: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El Museu d'Art Contemporani de Barcelona treu una quarantena d'obres de les seves sales i les exposa en espais quotidians de tot Catalunya, com per exemple una perruqueria de Valls, una botiga d'electrodomèstics de Girona, el Tanatori de Lleida o el Mercat de Vilanova i la Geltrú. És una iniciativa, es diu Un Museu Fora del Museu, que commemora el 30è aniversari del centre. El comissari del projecte, Martí Manent, destaca la tria de les ubicacions.
11: I és això, en un tanatori has de vigilar quin tipus d'obra hi poses. Per això en un tanatori el que tenim és una peça de la Fina Miralles, on tenim una idea de temps, per exemple. A Sant Cugat fa bastanta gràcia perquè hi ha dues obres de l'Àngels Riber en una cafeteria on ella hi va a prendre el cafè. Tota la selecció està feta a partir d'entendre els llocs i pensar també què és l'art contemporani vist des del Museu d'Art Contemporani de Barcelona.
0: Les obres, majoritàriament fotografies i vídeos, són d'autors consagrats de la col·lecció del MACBA, com Joan Brossa, Colita, Francesc Abad, Antoni Miralda o Bruce Nauman. Aquesta experiència durarà fins al novembre i ha comptat amb el suport d'una vintena de centres d'art catalans.
10: 3CAT Info. 3CAT Info. Esports.
0: Amb el David Ubach.
12: El Sabadell ha aconseguit l'ascens a la segona divisió de futbol 5 anys després. Els sabadellencs han superat per 4-0 el Zamora a la tornada de l'eliminatòria final per l'ascens i han remuntat així al 0-1 advers de l'anada. A la nova Creu Alta, els de Ferran Costa han evitat la pròrroga amb gols de Neco al minut 88 i de Quadri, i Xavi Moreno l'ha afegit, que s'han afegit al que havia marcat el seu torn López Pinto al minut 18 i que aleshores igualava l'eliminatòria. El capità del conjunt de Ferran Costa, Kaiser, se'n felicitava de tot plegat.
13: Corazón, sudor y lágrimas. Eso es una de las cosas que tiene este club, que tenemos nosotros los futbolistas de esta plantilla, y ha salido todo especial y le hemos puesto el broche de oro a cerrar este círculo de esta temporada tan bonita.
12: Són declaracions de Kaiser al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio. Després del tercer gol i ja el temps afegit, hi ha hagut invasió de camp i el partit s'ha aturat uns 10 minuts. Per cert, que segon el Sabadell s'hi trobarà el Girona. I segons ha avançat la cadena SER i ha pogut confirmar aquesta emissora, tot fa pensar que Quique Álvarez, el tècnic del filial gironí, serà l'entrenador del primer equip del Girona a segona.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: El Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà, aquest divendres s'ha jugat un partit de la segona jornada del grup D, l'Estats Units 2, Austràlia 0. Mentrestant, la selecció espanyola jugarà diumenge contra l'Aràbia Saudita a la segona jornada. I en les hores prèvies han parlat jugadors del Barça. És el cas, per exemple, de Pau Cubarsí, que ho ha fet en roda de premsa.
14: És un somni de ben petit poder estar aquí, poder tenir la confiança del míster de poder disputar el meu primer Mundial, amb moltes ganes sobretot de jugar, de demostrar, però sobretot de venir aquí, ajudar l'equip, tant sigui en el camp com fora d'ell. Fer que siguem una gran família, jo crec que això ens pot donar que portem el trofeu a casa.
12: Obrim ara bloc poliesportiu parlant d'hoquei patins.
10: L'actualitat esportiva a fons.
12: L'Igualada ha forçat el quart partit de la final de l'hoquei Lliga i manté opcions de títol. Els igualadins han derrotat per 5-2 al Liceu de la Corunya el tercer enfrontament, amb remuntada inclosa, ja que el descans perdien 0-1. Marc Montaner, el tècnic de l'Igualada, confia en el seu equip.
15: Sí, a veure, ja hem de creure per nassos, no? I tant que hi crec, i a més si juguem amb la nostra gent al costat encara som més forts. Intentarem tirar-ho endavant i que es quedi aquí el quart punt i haguem d'anar a Galícia.
12: Els gols de l'Igualada els han marcat Matías Pascual, Biel Llanes, Àlex Cardil, Joel Romà i Miguel Canyadillas. El quart partit es disputarà diumenge també al pavelló de les Comas, amb l'eliminatòria encara favorable al Liceu per 2-1. D'altra banda, aquest divendres ha arrencat la Volta Ciclista a Catalunya femenina en la seva tercera edició amb 3 etapes. La guanyadora de la primera etapa ha estat la neerlandesa Nienke Vanhoven, després dels 92 quilòmetres amb sortida i arribada a Santa Susana, al Maresme. I de retruc n'és la primera líder. Aquest dissabte, segona etapa, 130 quilòmetres des de Sant Vicenç de Castellet fins a la Molina, una arribada precedida per l'ascensió al Coll de la Creueta. La cambrilenca del conjunt gallec Farto, Ingrid Ruiz, que també ha rodat escapada a la primera etapa, s'hi ha referit.
16: És un dia per les escaladores, aleshores és més per recolzar la Clàudia, la meva companya, que és una bona escaladora, i arribar fins a dalt de la Molina, gaudir de les vistes.
12: Del ciclisme passem al bàsquet. El Barça afronta aquest dissabte el segon partit de la final de la Lliga CB a la pista del València. Els blaugranes hi arriben amb la confiança del triomf a la pròrroga al primer duel, aquest dijous. Tot i això, el base blaugrana Juan y Marcos recalca que han de millorar la posada en escena.
17: Estamos mentalizados en que es solo un 1-0, que es solo un punto, que todavía tenemos el partido de mañana, que es muy importante, y tenemos que estar preparados desde el minuto 1, cosa que quizás nos falló un poco en el partido de ayer, que salimos un poco desconcentrados.
12: Per cert, que el Barça finalment es quedarà sense fitxar Mike James. El base del Mònaco ha trencat el preacord que tenia amb el club blaugrana, ja que el va signar per treballar a les ordres de Xavi Pascual, que marxarà.
10: 3CAT Info.
12: En MotoGP, el japonès Ayogura ha estat el pilot més ràpid a la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi de la República Txeca al circuit de Brno. Marc Márquez ha estat cinquè després de caure dues vegades i s'ha mostrat autocrític.
18: No, la Aprilia no está por encima, están por encima los pilotos y es ahí donde nosotros tenemos que seguir trabajando porque la moto está para ganar.
12: Al contrari que Marc Márquez, hauran de fer repesca el seu germà Àlex, Àlex Rins i Maverick Viñales, pel que fa als catalans. Afegim encara que en handbol Pablo Urdangarín ha renovat contracte amb el Granollers fins al 2028. Al torneig de tenis sobre herba de Berlín, Paula Badosa ha quedat eliminada als quarts de final després de perdre 6-1 i 6-3 davant de la txeca Noskova. En waterpolo destaquem també que el Sabadell femení ha anunciat el fitxatge de la internacional neerlandesa Marje Keuning, que complirà així la seva tercera etapa a Can Llong. En futbol sala, Víctor Pérez torna a l'Indústria Santa Coloma després de jugar un any cedit al Barça Atlètic i ha signat fins al 2028. I pel que fa a l'Open dels Estats Units de golf, el golfista de la Garriga, David Puig, ha acabat la segona volta al camp de Shinnecock Hills, a l'estat de Nova York, amb dos cops sobre el par. Puig acumula una targeta total de més 9 i ha quedat així fora del tall.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Tresca Info.

0: Són les 5.
1: 3CAT Info.
2: Bona nit. Un nen de 12 anys ha mort ofegat a Tarragona i dos més de 13 han estat rescatats i traslladats a l'hospital en estat crític. Formaven part d'un grup de 6 joves que eren en una zona de roques entre les platges de la Rabassada i del Miracle i no podien sortir de l'aigua. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat el primer avís de perill de l'any per calor intensa amb un episodi que començarà diumenge i que tindrà el pic entre dilluns i dimarts, quan es podrien superar els 40 graus a ponent. La situació arriba en plena revetlla de Sant Joan i en plena campanya de la sega, amb un alt risc d'incendis i un dispositiu reforçat dels bombers. Israel i Hezbollah pacten un fràgil alto al foc que no reconeixen públicament hores després d'una escalada de violència que deixa gairebé 40-50 morts al Líban. Els atacs han continuat una vegada que ha entrat en vigor, però amb menys intensitat. Com a mínim una persona mort i diverses han quedat ferides com a conseqüència del xoc de dos trens a prop de Bedford, al nord de Londres. Un dels dos trens s'ha aturat per causes que es desconeixen i l'altre l'han vestit per darrere sense que hagin descarrilat. Pedro Sánchez continua alimentant la possibilitat d'un avançament electoral si no aconsegueix nous pressupostos. El president espanyol, però, matisa que no serà abans del 2027 i reitera que no farà coincidir les generals amb les municipals del maig. El magistrat Juan Carlos Peinado obre una nova línia d'investigació en el cas de Begoña Gómez, però només contra l'empresari Juan Carlos Barrabés. D'entrada, també apuntava a la parella de Pedro Sánchez, però després ha rectificat. El govern espanyol ho considera un despropòsit tot plegat per acorralar l'entorn del president espanyol. I descobreixen a la Biblioteca Nacional de França, a París, una partitura inèdita de Mozart. És un quadern de 44 pàgines manuscrites pel compositor l'any 1778, quan tenia 22 anys. Conté 7 peces curtes per flauta i arpa, una combinació poc habitual per al músic austríac.
1: Esports.
3: El Sabadell ha aconseguit l'ascens a la segona divisió de futbol. Els sabadellencs han superat per 4-0 el Zamora a la tornada de l'eliminatòria final per pujar de categoria i han remuntat així al 0-1 advers de l'anada amb gols de López Pinto, Eneko, Quadri i Xavi Moreno. El Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà aquest divendres s'ha jugat un partit de la segona jornada del grup D. L'Estats Units 2, Austràlia 0. I l'Igualada ha forçat el quart partit de la final de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins. Els igualadins han derrotat per 5-2 al Liceu de la Corunya al tercer enfrontament amb remuntada inclosa.
2: I aquest cap de setmana serà de calor sufocant i arribarà la primera onada de calor diumenge. Això s'allargarà fins a Sant Joan. Dissabte amb sol i poc ruixats, amb més calor tocant els 38 graus a ponent. Diumenge podrien arribar els primers 40 graus de l'any just amb l'arribada de l'estiu. Nit i matinada tropicals o fins i tot tòrrides al litoral central.
1: 3CAT Info.
2: Benvinguts, us informa Sara Riera. Un nen de 12 anys ha mort ofegat a Tarragona i dos més de 13 anys han estat rescatats i traslladats a l'hospital en estat crític. Formaven part d'un grup de 6 joves que eren en una zona de roques a la platja de la Rabassada. Es tracta de la primera mort a les platges catalanes des que va començar la temporada de bany el 15 de juny, segons Protecció Civil. Tarragona, Ricard Buigas.
4: Els serveis d'emergències han pogut treure de l'aigua els 3 menors. Dos han estat localitzats a prop de les roques per la Creu Roja i l'altre ha estat rescatat per l'helicòpter de salvament marítim. El socorrista dona l'alerta a 3:15 de la tarda. Segons apunten els equips d'emergències, un grup de 6 nens eren a la zona de les roques de la Cova del Gos a la platja de la Rabassada. Quan han entrat a l'aigua, han vist que tenien dificultats per sortir. 3 han acabat sortint sense ajuda, però els altres 3 han hagut de ser rescatats. L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha donat el seu condol pel tràgic succés.
5: I són moments de molt dolor, consternació, i l'únic que podem fer i volem fer és traslladar tot el nostre escalf també a les famílies.
4: La zona de l'incident en una àrea de roques entre les platges de la Rabassada i del Miracle està afectada per forts corrents quan han passat els fets a la Rabassada i onejava la bandera groga.
2: El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès el primer avís de situació meteorològica de perill per calor d'aquest any. L'episodi començarà diumenge i tindrà el punt àlgid entre dilluns i dimarts, amb temperatures que podrien superar els 40 graus a les comarques de Ponent. La situació preocupa especialment per la coincidència amb la revetlla de Sant Joan i la campanya de la sega del cereal. De fet, en els últims dos dies s'han produït una desena d'incendis en diversos punts de les comarques de Lleida i Girona. Per això, Claudi Gallardo, cap de suport dels bombers, explica que el cos ha reforçat el dispositiu preventiu.
0: Fem un dispositiu doncs, potent, a més també de forma proactiva, com que tenim no, el risc doncs, més centrat en aquesta zona més de Ponent de Catalunya, al sud, no, a Terres de l'Ebre, doncs, també fem aquests moviments no, del dispositiu, si cal, d'enviar doncs, més recursos cap a aquestes zones de forma proactiva.
2: Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, fa una crida a la prudència en l'ús del material pirotècnic i demana sentit comú a la ciutadania.
6: Tothom que vegi alguna ignició que comenci, alguna columna de fum que pugui fer sospitar que hi ha un incendi, que avisin el 112, perquè poden iniciar la seva actuació lo abans possible.
2: A més de la calor que farà de dia, també s'esperen nits molt càlides. El Meteocat preveu nits tropicals amb mínimes per sobre dels 20 graus a gran part del país i fins i tot nits tòrrides amb temperatures que superaran els 25 graus al litoral i al prelitoral. Les altes temperatures s'allargaran almenys fins dimarts. Doncs bé, cada grau que es redueix el termòstat de l'aire condicionat s'incrementa un 7% al consum d'electricitat. Els experts recorden que els habitatges on l'aire condicionat funciona de forma continuada el consum d'electricitat augmenta un 50% i si l'habitatge està mal aïllat, l'increment pot arribar al 60%. Anna Camp és la directora de l'Institut Català d'Energia.
7: Penseu que l'aire condicionat és el que consumeix més de tots els electrodomèstics que tenim a casa. Llavors, intentar, si podem, no baixar l'aire condicionat més de 26 graus i si podem abans utilitzar ventiladors. Penseu un ventilador gasta entre 10 i 20 vegades menys d'electricitat que un aire condicionat.
2: Per millorar l'eficiència energètica sense haver de fer cap inversió, Iu Gallart, el director de la comercialitzadora pública Barcelona Energia, recomana no deixar entrar el sol a casa en les hores de més calor.
7: A les hores de més radiació solar, entre les 11 del matí i les 6 de la tarda, aïllar-nos del sol, és a dir, baixar persianes, cortines i posar el toldo si el tenim. Penseu que quan ens dona el sol a casa ens pot fer augmentar entre 2 i uns 5 graus la temperatura que tenim a casa. Evitar-ho és molt important.
2: Una altra manera de reduir la factura és controlar la potència contractada. Segons Barcelona Energia, la meitat de les vivendes tenen contractada una potència elèctrica superior a la que necessiten. Obrim ara el focus al Líban, incògnita sobre un suposat alto al foc pactat entre Israel i Hezbollah que cap de les dues parts ha reconegut públicament. La notícia l'han anunciada als Estats Units i ha saltat després d'una escalada de violència que ha causat gairebé 50 morts i un centenar de ferits al Líban i la mort també de 4 soldats israelians. Però una vegada entrat en vigor aquesta suposada treva, els atacs han continuat al sud del Líban. La pau en aquest país és clau per garantir la viabilitat del preacord entre els Estats Units i l'Iran. Jerusalem, Jordi Brascó.
8: Al Líban ha entrat en vigor un alto al foc, tot i que en principi ja n'hi havia un altre vigent d'alto al foc, el que van firmar fa setmanes els governs d'Israel i el Líban. És la prova de com aquest concepte, el d'alto al foc, ha anat perdent valor en aquesta regió. Només cal fixar-nos en el que passa a Gaza. Si més no, l'acord és entre els dos bàndols enfrontats, Israel i Hezbollah. Ha entrat en vigor a les 3 de la tarda i ha servit per aturar la sagnia després d'una de les jornades més mortíferes de les últimes setmanes en els dos cantons. Han mort una cinquantena de libanesos i 4 soldats israelians. Els atacs d'Israel s'han reduït, però no s'han aturat, i el portaveu de l'exèrcit, Efri Defrin, avisa que tenen llibertat d'actuació.
9: Una vegada més actuem d'acord amb les instruccions polítiques. Mentre aquestes instruccions no canvin, continuarem actuant segons les directrius actuals. Qui ha violat aquest acord d'alto al foc és Hezbollah. Ha atacat, l'hem derrotat i està preocupat pels danys que li estem causant a les seves infraestructures estratègiques i profundes.
8: Les paraules de Defrin xoquen de ple amb les del líder de Hezbollah, Naim Qassem.
10: El projecte per eliminar Hezbollah i consolidar l'ocupació ha fracassat i els israelians es retiraran de cada racó de la nostra terra. Estem d'acord que s'aconseguirà la victòria en el sentit que porta a l'expulsió de l'enemic israelià de la nostra terra.
8: Les properes hores mostraran si aquest alto al foc és només una tireta per salvar les negociacions entre l'Iran i els Estats Units. A jutjar per les paraules dels dos bàndols, hi ha un problema de fons que cal resoldre. Hezbollah exigeix que Israel marxi del Líban i Israel insisteix que no ho pensa fer.
2: Doncs Donald Trump ha lloat el paper de Benjamin Netanyahu en aquestes negociacions amb l'Iran. Després de l'allunyament entre els dos líders pels bombardejos al Líban, Trump ha dit ara que la relació entre els dos és immillorable.
11: Hem tingut una relació fantàstica amb Israel. Tots dos hem estat molt formidables. Bibi Netanyahu és un primer ministre guerrer i se l'ha de reconèixer com a tal.
2: Els últims atacs d'Israel al Líban han fet ajornar sense data aquestes converses entre els Estats Units i l'Iran perquè el règim dels ayatolàs exigeix el cessament de les hostilitats cap a Hezbollah, el seu aliat. El ministre iranià d'Afers Estrangers, Abbas Araghchi, ha acusat Israel de voler la guerra permanent. No obstant això, ha tret ferro a les negociacions que s'havien de reprendre aquest divendres a Suïssa amb l'argument que el preacord de pau ja està signat digitalment. Un portaveu d'exteriors del Parlament iranià, Ibrahim Rezai, insisteix que l'Iran no abandona la via negociadora.
12: No creiem el que diuen els Estats Units i actuem únicament segons els nostres propis càlculs. Però estem utilitzant l'opció de la negociació i la diplomàcia i continuarem mantenint converses amb els nord-americans.
2: Mentrestant, el trànsit de l'estret d'Hormuz s'ha començat a reactivar per l'entrada en vigor del memoràndum entre aquestes dues parts. No obstant això, l'Iran està plantejant noves exigències als vaixells que vulguin transitar per allà, com ara fer servir un nou itinerari o fer la sol·licitud amb 48 hores d'antelació. Això pot complicar la represa de la circulació marítima per aquesta zona estratègica. I a Londres, un mort i diversos ferits és el balanç provisional de l'accident de dos trens al nord d'aquesta ciutat aquest divendres. Un dels dos combois s'ha aturat per causes que encara no se saben i l'altre l'han vestit per darrere. Anem a Londres, doncs, Quim Olivares.
13: Els dos trens han xocat uns 90 quilòmetres al nord de Londres entre les poblacions de Luton i Bedford, segons la policia de transport britànica. Ara com ara no se saben les causes de l'accident. Els dos combois, després de xocar, han encaixat un amb l'altre, però sobre la via, sense descarrilar. Amb l'impacte, la part frontal d'un tren i la cua de l'altre han quedat força malmeses. Un viatger explicava així a la BBC la situació que ha viscut.
14: Era el capdavant del tren que ha xocat amb l'altre. Quan m'he aixecat, he vist seients per tot arreu. Semblava que hi havia hagut una explosió d'una bomba. He vist gent amb la cara ensangonada i amb ferides a les cames i hi havia fum per tot arreu.
13: L'accident ha passat entre dos combois que anaven cap al sud, un tren de llarg recorregut que venia de Nottingham, ciutat del centre d'Anglaterra, i un de Rodalies que anava cap a l'aeroport de Luton i després fins a l'estació de St Pancras, al centre de Londres. El xoc ha provocat el caos en un dels corredors ferroviaris més transitats del Regne Unit, ja que el servei ha quedat interromput.
2: Aquest divendres han sortit de l'àrea del voltant de Barcelona 267.000 vehicles, un 44% dels previstos per tot el cap de setmana en una operació sortida que enllaça amb la de la Revetlla de Sant Joan. La via amb més retencions ha estat, com sempre, la P7, el seu pas pel Vallès en direcció a Girona i també en diversos punts del sud per accedir a les poblacions del litoral de Tarragona. De cara a dimarts hi haurà diverses mesures especials. Es limitarà la velocitat a 80 km/h a tots els vehicles, a la C32, a la C31 Sud, a la B23 i a la P7 també fins a Martorell i a la Pota Nord fins a Montgat. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
15: Perquè la velocitat 80 és la velocitat que hi caben més cotxes en un quilòmetre. Sempre ajuda. I si tranquil·litzem també el flux de trànsit, evitarem accidents que poden generar la congestió.
2: Dimarts també els camions no podran circular per l'AP7 entre Maçanet de la Selva i l'Hospitalet de l'Infant. Dimecres, que és el dia de Sant Joan, ho hauran de fer pel carril dret i sense avançar entre Sant Celoni i Vilafranca del Penedès. Trànsit també alerta de les dificultats per conduir amb calor, amb especial atenció als ciclistes per risc d'insolació i també als motoristes.
15: Les motos, quan hi ha aquests episodis d'onada de calor, conduir amb temperatures de 40 graus una moto representa conduir ebri, com si anessis begut.
2: Tant dimarts com dimecres hi haurà més radars en línia per controlar la velocitat. Els Mossos d'Esquadra desplegaran gairebé 300 agents.
1: El temps.
2: Amb la Gemma Puig.
16: Aquest cap de setmana vindrà marcat per aquesta calor sufocant que s'anirà intensificant just el cap de setmana que comença oficialment l'estiu, diumenge a les 10 i 24 minuts, amb un dissabte que ja tindrem temperatures més altes. De nit i matinada, entre divendres i dissabte, alguna gota que es pot deixar escapar entre Ponent i el Pirineu més occidental, un matí de dissabte amb més núvols, i això també ajuda que la temperatura no baixi gaire, ni tropical a la costa, cap a Ponent, i fins i tot algun valor cap a l'àrea central que pugui situar-se de mínim entre els 23 o 24 graus. Al llarg del matí les clarianes aniran guanyant terreny, tindrem més estones de sol, a la tarda alguna nuvolada, algun ruixat puntual cap al Pirineu, i tota aquesta entrada d'aire càlid, a més, va acompanyada de pols sahariana. Per tant, aquest cel terrós que es mantindrà durant tot el cap de setmana. I diumenge és quan tenim aquesta primera onada de calor de l'any, una onada de calor que s'allargarà fins al dia de Sant Joan, fins dimecres. Diumenge ja podríem tocar aquests primers 40 graus de l'any cap a Ponent. I dilluns aquesta calor encara s'intensificarà més i a més comarques. Valors per sobre dels 40 graus cap a Ponent, 42 o 43, però també moltes màximes arribant als 34 o 35 graus. També altes a la costa i a més amb nits i matinades que podran ser tropicals o fins i tot tòrrides.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
2: Ara passa un minut d'un quart. Pedro Sánchez insisteix que podria avançar eleccions si perd la votació dels pressupostos per l'any que ve. El president espanyol diu que presentarà els comptes públics a finals d'any i que no vol que les eleccions generals coincideixin amb les municipals del maig. Ho ha dit en sortir del Consell Europeu a Brussel·les, on també ha reiterat el seu suport a l'expresident Rodríguez Zapatero. Anem a Madrid. Àngels Lafuente.
17: Per primer cop aquesta setmana, Pedro Sánchez ha deixat la porta oberta a avançar les eleccions si no aconsegueix aprovar uns nous pressupostos. Un full de ruta que apuntava dijous i al qual aquest divendres s'ha tornat a referir entre rialles i una certa ironia.
18: Se lo voy a decir muy claramente. A ver, presentaremos los presupuestos en 2026 y habrá elecciones en 2027. Y ya no puedo decirles más, porque yo lo que quiero es... Claro. Pero bueno, la realidad es muy dinámica.
17: En tot cas, seria un avançament tècnic dels comicis. Estem parlant de mesos, sempre depenent de la tramitació dels pressupostos que preveu portar al Congrés a finals d'any i, per tant, ens situaríem en els primers mesos del 2027 en lloc de l'estiu. Un altre condicionant són les eleccions municipals i d'algunes autonomies al mes de maig. Sánchez sempre ha defensat que no hi haurà un superdiumenge electoral, que no farà coincidir les generals amb altres eleccions, principalment perquè els alcaldes socialistes no volen pagar a les urnes tots els casos judicials i de suposada corrupció que envolten el PSOE. I és que el president espanyol haurà de negociar el suport dels socis als pressupostos amb la imputació de Zapatero, a qui ha tornat a fer costat a l'hora de referir-se a les joies de valor milionari.
18: Mi experiencia es que cuando uno viaja, recibe regalos de los cuales no tiene constancia hasta que regresa a Madrid. Son intercambios que se dan de presentes dentro efectivamente de la legislación y eso es lo que afortunadamente el presidente Zapatero impulsó.
17: I és que va ser Zapatero qui va regularitzar per llei els regals a presidents i per tant, diu Sánchez, li correspon a ell decidir si torna les joies.
2: El ministre de Cultura i portaveu de

0: Bé, aquests comptes ho tenen pràcticament impossible per tirar endavant perquè necessiten el suport de Junts i la seva portaveu, Míriam Nogueras, té clar que la legislatura està esgotada. També n'ha parlat al Matí de Catalunya Ràdio.
1: La legislatura està bloquejada, no s'aproven lleis del govern, el govern té bloquejades les lleis i les propostes de la resta de grups parlamentaris, per tant, quin sentit té seguir una legislatura que no està donant cap mena de solucions als problemes que tenen els ciutadans?
0: En aquest context, el jutge Juan Carlos Peinado obre una altra investigació vinculada al cas de Begoña Gómez. Ara reclama informació per suposades irregularitats en l'adjudicació d'un contracte públic finançat amb fons europeus, però de moment només investiga un altre dels imputats, l'empresari Juan Carlos Barrabés. A primera hora, el magistrat també assenyalava la parella de Pedro Sánchez, però després ha rectificat. El govern espanyol creu que tot plegat és un despropòsit per acorralar l'entorn del president espanyol. Això deia el ministre Óscar López en una entrevista a Televisió Espanyola.
2: Yo creo que ese furor de Peinado de buscar y encontrar lo que pueda le lleva a cometer errores muy graves. Esa información de la que se habla hoy, hasta donde yo sé, no tiene absolutamente nada que ver con Begoña Gómez.
0: A tot plegat, el jutge encara no ha comunicat si envia Begoña Gómez a judici pel cas dels seus negocis amb la Universitat Complutense. Segons fonts properes a Peinado, el jutge està madurant aquesta decisió, tot i que per llei només té 3 dies per fer aquest pas i ja n'han passat 4 des que dilluns la va citar per últim cop als jutjats.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I aquí a Catalunya el govern recomana a les empreses facilitar el teletreball als empleats amb fills durant les vacances escolars. Aquesta és una de les 55 mesures que recull l'Agenda Catalana de Conciliació i Corresponsabilitat, que persegueix afavorir la igualtat i que recull pràctiques que ja són habituals, segons ha explicat la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor.
4: Com la flexibilització d'entrades i sortides horàries, hi ha altres empreses que el que fan és durant el període de vacances escolars dels fills i de les filles compactant les jornades. Hi ha altres empreses que el que tenen són unes bosses ja de substitucions per garantir els permisos i les excedències per cura de fills i filles.
0: El conseller d'Empresa, Miquel Samper, també assegura que el món laboral ha canviat i diu que s'hi ha d'adaptar la gent.
5: Nova forma d'encaixar el temps, la gestió del temps. És a dir, la gent ara també vol conciliar amb altres aspectes de la vida, estar més amb els fills, estar més amb els pares, poder anar a fer esport, el que sigui. I això no ha d'estar renyit amb la productivitat.
0: El document fa aquestes recomanacions per a empreses mitjanes i grans de sectors com el financer, el del màrqueting o el de les tasques administratives i que tinguin tots els seus processos digitalitzats. Segons el conseller d'Empresa, aquestes mesures es traslladaran als agents socials, que són els que les han d'acabar traslladant als convenis. Apareix una partitura inèdita de Wolfgang Amadeus Mozart a la Biblioteca Nacional de França. És un quadern de 44 pàgines escrites a mà pel compositor l'any 1778, quan tenia 22 anys. Conté 7 peces curtes per flauta i arpa, que és una combinació poc habitual en aquest músic austríac. El descobriment es va produir el mes de febrer, però no s'ha fet públic fins que diversos experts n'han corroborat l'autoria. La conclusió és que aquestes partitures formarien part de les lliçons que Mozart impartia a París a la filla d'un poderós aristòcrata pròxim a la reina Maria d'Àustria, decapitada durant la Revolució Francesa. Per tant, la hipòtesi més probable és que van anar a parar a la Biblioteca Nacional durant les confiscacions revolucionàries. El president de la institució ha afirmat que és una de les troballes més importants de les últimes dècades i aquest diumenge, coincidint amb el Dia de la Música, s'interpretaran per primer cop. Serà a la Sala Oval de la mateixa biblioteca. I la cinquena pel·lícula de la saga Toy Story, produïda per Disney i Pixar, arriba als nostres cinemes doblada al català en una quarantena de sales.
6: Toni, prou de pantalles per avui.
7: D'acord.
8: Vull parlar amb tu, aparell.
9: Sisplau, digue'm, Lili.
8: Les joguines i jo ens hem passat l'estiu pencant perquè la Bonnie pogués tenir amigues. Sí. Però tu ho has engegat
9: ja
8: tot, és que ni m'escoltes.
0: El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, creu que el fet que s'estreni doblada al català en 40 sales és una xifra de gran producció i ha mostrat el desig del govern que cada vegada hi hagi més oferta doblada a la nostra llengua. Afegeix que s'està parlant amb tots els sectors perquè això sigui així i en horaris adaptats al públic familiar.
10: Nosaltres parlem amb el gremi, parlem amb les sales per tal d'aconseguir la millor distribució de les pel·lícules en català. Perquè al final tots sabem que com més fàcil sigui anar al cinema, més públic hi anirà. I això el que farà és que serà més rendible pels cinemes i ens ajudarà a fer que l'hàbit de veure el cinema en català s'estengui més.

0: Cines.
1: El conseller ha assistit aquest divendres a l'estrena de Toy Story 5 en un dels cinemes de la ciutat de Barcelona, en aquest cas el Movie Arenas de Plaça Espanya.
2: Esports.
1: Amb el David Ubach.
3: El Sabadell ha aconseguit l'ascens a la segona divisió de futbol 5 anys després.
4: Ara sí, final, final, final del partit. El Sabadell és de segona, el Sabadell és de segona. El 25 de maig del 2024, el Sabadell va caure a l'infern de la segona federació. Avui, 755 dies després, el 19 de juny del 2026, el Sabadell pot dir que torna al futbol professional.
3: Els sabadellencs han superat per 4-0 el Zamora a la tornada de l'eliminatòria final per l'ascens i han remuntat així el 0-1 advers de l'anada. Ho hem viscut d'aquesta manera que sentíem a la transmissió que anem fet al Tot Gira de Catalunya Ràdio amb la narració del Francesc Ripoll d'aquest ascens a segona del Sabadell. A la nova Creu Alta, els de Ferran Costa han evitat la pròrroga amb gols de Neco al minut 88 i de Quadri i Xavi Moreno a l'afegit, que s'han afegit al que havia marcat López Pinto al minut 18 i que igualava aleshores l'eliminatòria. Després del tercer gol, i ja el temps afegit, hi ha hagut invasió de camp i el partit s'ha aturat uns 10 minuts just abans que arribés aquest quart i definitiu gol que suposa l'ascens a segona del Sabadell. Per cert que segona el Sabadell s'hi trobarà el Girona i segons ha avançat la cadena SER i ha pogut confirmar aquesta emissora, tot fa pensar que Quique Álvarez, el tècnic del filial gironí, serà l'entrenador del primer equip del Girona a segona.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: El Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà aquest divendres s'ha jugat un partit de la segona jornada del grup D, l'Estats Units 2, Austràlia 0. Mentrestant, la selecció espanyola jugarà diumenge contra l'Aràbia Saudita a la segona jornada i en les hores prèvies han parlat jugadors del Barça. Un d'ells, Lamine Yamal, a Televisió Espanyola.
5: Creo que muy pronto es innecesario, creo que tengo un proceso de adaptación primero. No es el momento de jugar un partido entero, pero sí puedo jugar los minutos que me se quiera.
2: 3CAT Info.
3: Encara alguns apunts de futbol més enllà del Mundial, com ara que el jugador del Marroc i del Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, haurà d'anar a judici per una acusació de violació d'una dona de l'any 2023. I al vessant esportiu, l'Espanyol ha renovat per una temporada la migcampista Mar Torres. Afegim també que la defensa gironina Laia Codina canvia d'aires a la Lliga Anglesa, deixa l'Arsenal i fitxa pel West Ham fins al 2029. Dit això, obrim ara a bloc poliesportiu parlant d'hoquei patins.
2: 3CAT Info.
3: L'Igualada ha forçat el quart partit de la final de l'Hockey Lliga i manté opcions de títol. Els igualadins han derrotat per 5-2 al Liceu de la Corunya el tercer enfrontament amb remuntada inclosa, ja que el descans perdien 0-1. Marc Montaner, el tècnic de l'Igualada, confia en el seu equip.
6: Sí, a veure, ja hem de creure per nassos, no? I tant que hi crec, i més a més si juguem a la nostra gent al costat encara som més forts. Intentarem tirar-ho endavant i que es quedi aquí el quart punt i haguem d'anar a Galícia.
3: Els gols de l'Igualada els han marcat Matías Pascual, Biel Llanes, Àlex Cardil, Joel Roma i Miguel Canyadídies. El quart partit es disputarà diumenge, també al pavelló de les Comas, amb l'eliminatòria encara favorable, això sí, al Liceo, per 2-1. D'altra banda, aquest divendres ha arrencat la Volta Ciclista Catalunya Femenina en la seva tercera edició amb 3 etapes. La guanyadora de la primera etapa ha estat la neerlandesa Nienke Benhoven, després dels 92 quilòmetres amb sortida i arribada a Santa Susanna, al Maresme. Benhoven ha superat a l'esprint la seva companya a l'equip Visma, Marianne Vos, en un últim quilòmetre marcat també per una caiguda. La neerlandesa, igualment del Borkel Wessels, Laura Molenaar, amb arrels garrotxines, ha rodat escapada fins al tram final i és quarta a la general. N'ha parlat en declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
7: Sí, moltes gràcies. La veritat és que no tenia plantejat posar-me a l'escapada, però ja quan he vist que amb els punts de muntanya no el pelotó ni tirava, he dit, bueno, vaig tirant i a veure quan arribo.
3: Per cert, que al final de l'etapa, Paula Blasi ha patit el robatori de la seva bicicleta. Aquest dissabte, segona etapa, 130 quilòmetres des de Sant Vicenç de Castellet fins a la Molina. Una arribada precedida per l'ascensió al Coll de la Creueta. Sense deixar encara el ciclisme, la tercera etapa de la Volta a Suïssa, amb sortida i arribada a Bad Ragaz, ha deparat victòries de l'equatorià Jonathan Narváez de l'Emirates en homes i de la britànica Jo Baxted del Canyon en dones. A la general, lideren Tadej Pogacar i Elisa Longo Borghini. Del ciclisme, passem ara al bàsquet. El Barça afronta aquest dissabte el segon partit de la final de la Lliga CB a la pista del València. Els blaugranes ja arriben amb la confiança del triomf a la pròrroga al primer duel. Tot i això, el basa blaugrana Juan y Marcos recalca que han de millorar la posada en escena.
0: Estamos mentalizados en que es solo un 1-0, que es solo un punto, que todavía tenemos más el partido de mañana, que es muy importante, y tenemos que estar preparados desde el minuto 1, cosa que quizás nos falló un poco en el partido de ayer, que salimos un poco desconcentrados.
3: Per cert, que el Barça finalment es quedarà sense fitxar Mike James. El base del Mónaco ha trencat el preacord que tenia amb el club blaugrana, ja que el va signar per treballar a les ordres de Xavi Pascual, que marxarà. Més bàsquet. El Girona ha anunciat el fitxatge del base gallec de 21 anys, Isaac Vázquez, que signa fins al 2030 procedent de l'Ourense. També a la CB, Lleida ha confirmat que el base nord-americà Corey Walden marxa de l'equip després de dues temporades. I destaquem també que el Madrid ha comunicat la dimissió de Sergio Rodríguez com a director esportiu del bàsquet del Club Blanc. El rellevarà ara Rudy Fernández. A la Lliga Femenina, Berta Ribas deixa l'Uni Girona després de tres temporades. I encara en bàsquet, la Virtus de Bolonya ha confirmat el fitxatge com a nou entrenador d'Àlex Montbrú, que compaginarà el club italià amb la selecció alemanya.
2: Són 6:15.

0: Us estem explicant que un nen de 12 anys ha mort ofegat a Tarragona i dos més de 13 anys han estat rescatats i traslladats a l'hospital en estat crític. Formaven part d'un grup de 6 joves que eren en una zona de roques entre les platges de la Rabassada i del Miracle i no podien sortir de l'aigua. Això mentre Israel i Hezbollah pacten un fràgil alto el foc que no reconeixen públicament hores després d'una escalada de violència que deixa gairebé 50 morts al Líban. Els atacs han continuat una vegada que ha entrat en vigor, però amb menys intensitat. A partir d'ara també us explicarem que els Mossos descarten que Isaac Andic caigués per un descuit mentre feia fotografies amb el mòbil. L'informe policial assegura ara que el fundador de Mango estava parat i amb el telèfon a la butxaca en el moment de la caiguda mortal a Montserrat. Les conclusions dels Mossos contradiuen una de les declaracions que va fer Jonathan Andic el dia de l'accident. També parlarem que els Mossos denuncien un conductor d'autocar drogat que circulava en sentit contrari per l'autopista AP7 Amposta. L'home transportava una quarantena de passatgers, la majoria menors, i van ser la resta de conductors els que van alertar del perill. I passarem per Ullastret, al Baix Empordà, la vila més gran ibèrica de Catalunya, que podria doblar o triplicar la superfície que es pensava que tenia fins ara, segons han fet evidents els últims treballs arqueològics que s'han presentat, entre els quals hi ha les restes d'un barri fora muralles.
1: Esports. El Sabadell ha aconseguit l'ascens a la segona divisió de futbol. Els sabadellencs han superat per 4-0 el Zamora a la tornada de l'eliminatòria final per l'ascens i han remuntat així el 0-1 advers de l'anada amb gols de López Pinto, Eneco, Quadri i Xavi Moreno.
0: I tindrem un cap de setmana amb calor sufocant i arribada de la primera onada de calor diumenge, que s'allargarà fins Sant Joan. Dissabte amb sol i pocs ruixats, amb més calor, tocant els 38 graus a ponent. Diumenge podrien arribar ja els primers 40 graus de l'any, just amb aquesta arribada de l'estiu. Nit i matinada tropicals o fins i tot tòrrides al litoral central. Ara passen 2:02, un nen de 12 anys ha mort ofegat a Tarragona i dos més de 13 han estat rescatats i traslladats a l'hospital en estat crític. Formaven part, com us dèiem, d'un grup de 6 joves que eren en una zona de roques a la platja de la Rabassada. Es tracta de la primera mort a les platges catalanes des que va començar la temporada de bany, el 15 de juny, segons ha informat Protecció Civil. Tarragona, Ricard Buigas.
2: Els serveis d'emergències han pogut treure de l'aigua els 3 menors. Dos han estat localitzats a prop de les roques per la Creu Roja i l'altre ha estat rescatat per l'helicòpter de salvament marítim. El socorrista dona l'alerta a 3:45 PM. Segons apunten els equips d'emergències, un grup de 6 nens eren a la zona de les roques de la Cova del Gos, a la platja de la Rabassada. Quan han entrat a l'aigua, han vist que tenien dificultats per sortir. 3 han acabat sortint sense ajuda, però els altres 3 han hagut de ser rescatats. L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha donat el seu condol pel tràgic succés.
3: I són moments de molt dolor, consternació, i l'únic que podem fer i volem fer és traslladar tot el nostre escalf també a les famílies.
2: La zona de l'incident, en una àrea de roques entre les platges de la Rabassada i del Miracle, està afectada per forts corrents. Quan han passat els fets, a la Rabassada hi onejava la bandera groga.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El Líban, incògnita sobre un suposat alto el foc pactat entre Israel i Hezbollah, que cap de les dues parts ha reconegut públicament. La notícia l'han anunciat als Estats Units i ha saltat després d'una escalada de violència que ha causat gairebé 50 morts i un centenar de ferits al Líban i la mort també de 4 soldats israelians. Però una vegada entrat en vigor aquesta suposada treva, els atacs han continuat al sud del Líban. La pau en aquest país és clau per garantir la viabilitat del preacord entre els Estats Units i l'Iran. Jerusalem, Jordi Brascó.
4: El Líban ha entrat en vigor un alto al foc, tot i que en principi ja n'hi havia un altre vigent d'alto al foc, el que van firmar fa setmanes els governs d'Israel i el Líban. És la prova de com aquest concepte, el d'alto al foc, ha anat perdent valor en aquesta regió. Només cal fixar-nos en el que passa a Gaza. Si més no, l'acord és entre els dos bàndols enfrontats, Israel i Hezbollah. Ha entrat en vigor a les 3 de la tarda i ha servit per aturar la sagnia després d'una de les jornades més mortíferes de les últimes setmanes en els dos cantons. Han mort una cinquantena de libanesos i 4 soldats israelians. Els atacs d'Israel s'han reduït, però no s'han aturat, i el portaveu de l'exèrcit, Efri Defrin, avisa que tenen llibertat d'actuació.
5: Una vegada més actuem d'acord amb les instruccions polítiques. Mentre aquestes instruccions no canvin, continuarem actuant segons les directrius actuals. Qui ha violat aquest acord d'alto al foc és Hezbollah. Ha atacat, l'hem derrotat i està preocupat pels danys que li estem causant a les seves infraestructures estratègiques i profundes.
4: Les paraules de Defrin xoquen de ple amb les del líder de Hezbollah, Naim Qassem.
6: El projecte per eliminar Hezbollah i consolidar l'ocupació ha fracassat i els israelians es retiraran de cada racó de la nostra terra. Estem d'acord que s'aconseguirà la victòria en el sentit que porta a l'expulsió de l'enemic israelià de la nostra terra.
4: Les properes hores mostraran si aquest alto el foc és només una tireta per salvar les negociacions entre l'Iran i els Estats Units. A jutjar per les paraules dels dos bàndols, hi ha un problema de fons que cal resoldre. Hezbollah exigeix que Israel marxi del Líban i Israel insisteix que no ho pensa fer.
0: Doncs bé, Donald Trump ha lloat el paper de Benjamin Netanyahu en aquestes negociacions amb l'Iran. Després de l'allunyament entre els dos líders pels bombardejos al Líban, Trump ha dit ara que la relació entre els dos és immillorable.
7: Hem tingut una relació fantàstica amb Israel. Tots dos hem estat molt formidables. Bibi Netanyahu és un primer ministre guerrer i se l'ha de reconèixer com a tal.
0: Aquests últims atacs d'Israel al Líban han fet ajornar sense data les converses entre els Estats Units i l'Iran, ja que el règim dels ayatollahs exigeix el cessament de les hostilitats cap a Hezbollah, que és el seu aliat. El ministre iranià d'Afers Estrangers, Abbas Araghchi, ha acusat Israel de voler la guerra permanent. No obstant això, ha tret ferro a les negociacions que s'havien de reprendre aquest divendres a Suïssa amb l'argument que el preacord de pau ja està signat digitalment. Un portaveu d'exteriors del Parlament iranià, Ibrahim Rezai, insisteix que l'Iran no abandona la via negociadora.
8: No creiem el que diuen els Estats Units i actuem únicament segons els nostres propis càlculs. Però estem utilitzant l'opció de la negociació i la diplomàcia i continuarem mantenint converses amb els nord-americans.
0: El cas és que, mentrestant, el trànsit a l'estret d'Hormuz s'ha començat a reactivar per l'entrada en vigor del memoràndum entre les dues parts. No obstant això, l'Iran està plantejant noves exigències als vaixells que vulguin transitar per allà, com ara fer servir un nou itinerari o fer la sol·licitud amb 48 hores d'antelació. Això pot complicar la represa d'aquesta circulació marítima per aquesta zona que, com sabeu, és estratègica. Hi ha hagut una topada entre Donald Trump i Giorgia Meloni per unes declaracions del president dels Estats Units sobre la primera ministra italiana. Tot ve d'una entrevista de Trump en una cadena italiana on assegurava que Meloni li va implorar sortir amb ell en una foto al marge de la cimera del G7 i deia que ell ho va acceptar per pena. La líder italiana l'ha acusat d'inventar-s'ho tot.
9: No entenc per què el president dels Estats Units es comporta d'aquesta manera amb els seus propis aliats, i no és la primera vegada. Només puc lamentar el fet que no mostri la mateixa determinació davant dels enemics d'Occident, davant dels enemics dels Estats Units, davant dels líders amb els quals, al contrari, és molt més conciliador.
0: Arran d'aquest xoc diplomàtic, el ministre d'Exteriors d'Itàlia ha anul·lat una visita a Washington prevista per aquest cap de setmana. Tot i que en un primer moment Meloni i Trump havien mostrat bona sintonia i comparteixen una línia dura en temes com, per exemple, la política migratòria, cada vegada sorgeixen, com veiem, més desavinences. A la primavera, el president nord-americà la va criticar per haver rebutjat implicar-se militarment en la guerra a l'Orient Mitjà i la va acusar de falta de coratge. Diversos membres del govern britànic, inclosos almenys tres ministres, han demanat al primer ministre, Keir Starmer, que renunciï al càrrec per donar pas a un nou lideratge al Partit Laborista i al govern, segons publiquen diversos mitjans del Regne Unit. Aquest moviment es produeix hores després de la victòria electoral del seu rival al partit, l'alcalde de Manchester, Andy Burnham, als comicis parcials de dijous. El triomf de Burnham permetrà al polític d'esquerres tenir un escó al Parlament, requisit indispensable per desafiar Starmer en unes primàries. El primer ministre britànic, que ha contactat amb ministres del seu gabinet per defensar el seu lideratge, diu que està disposat a lluitar si hi ha primàries.
10: Però si hi ha una competició, només per ser clar amb tu, sí, m'hi presentaré, em postularé, he dit repetidament que no hi renunciaré.
0: I aquí a casa nostra, el president del Parlament, Josep Rull, que desconfia que el Tribunal Suprem acabi aplicant l'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont i als altres líders del procés, encara que la justícia europea s'hi pronunciï a favor el 16 de juliol. En una entrevista al programa a l'hemicicle de 3Cat Info, Josep Rull, que va ser empresonat i condemnat per l'1 d'octubre, ha advertit que, en cas que no l'apliqués l'amnistia, estaria prevaricant.
11: Jo no me'n refio de res. Del Tribunal Suprem, per mi, les garanties que ofereix són molt, molt, molt baixes. El Tribunal Suprem es mou en el terreny d'allò polític i no d'allò jurídic. Estaria prevaricant i no seria la primera vegada que prevaricaria. I sóc molt conscient del que estic dient. No seria la primera vegada que el Tribunal estaria prevaricant.
0: A Espanya, Gabriel Rufián, d'Esquerra, i Mònica Oltra, de Compromís, han fet una crida a la unitat de les forces progressistes davant l'avenç de la dreta i l'extrema dreta en un acte conjunt dins de la gira que el República està fent arreu de l'Estat. Han insistit que les esquerres han de fer front comú en les pròximes eleccions espanyoles i, si cal, proposen fer primàries. Anem ara al País Valencià, Alba Barbosa.
12: Ha estat un acte que ha plegat centenes de persones i on el líder d'Esquerra Republicana al Congrés, Gabriel Rufián, ha defensat la confluència de les esquerres com a fórmula per fer front a l'extrema dreta i encarar així el proper cicle electoral.
13: Li demano a la Mònica perquè ho pot fer que ens uneixi, perquè València pot ser el reflex de moltes coses, perquè si ara no aprofitem l'oportunitat històrica que tenim, apaga i vámonos.
12: Rufián s'ha ofert a liderar una candidatura conjunta de l'Esquerra a Catalunya i Mònica Oltra, exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana, ha abraçat la idea i l'ha portat a escala municipal, ara que falten pocs dies perquè Compromís la ratifiqui com a candidata dels nacionalistes a l'alcaldia de València.
14: Jo el que vull és construir una ciutat amb esta bonica gent, perquè jo crec que els projectes revolucionaris desborden sempre les sigles dels partits.
12: El públic ha aplaudit a Oltra, dempeus i amb crits d'alcaldessa, i també han demanat presó per l'expresident Carlos Mazón. Sense més concrecions sobre aquesta eventual candidatura unitària dels partits a l'esquerra del PSOE, l'acte a València de Rufián i Oltra sí que ha servit per asseure junts dirigents de Compromís, de Podem i Esquerra Unida.
0: I encara en política, Aliança Catalana oficialitza un dels seus fundadors, Jordi Aragonès, com el cap de llista per Barcelona a les pròximes municipals. De 33 anys, exmilitant d'Unió i cosí de l'expresident Pere Aragonès, se'l considera l'ideòleg del partit d'extrema dreta. Sílvia Orriols l'ha escollit després d'haver sondejat sense èxit cares més conegudes, com ara l'exconseller Jaume Giró o el publicista i tertulià esportiu Lluís Carrasco.
15: No necessitem ningú mediàtic. Necessitem algú valent.
0: I Aragonès ha apel·lat a recuperar la catalanitat a la ciutat i ha culpat els immigrants dels problemes de seguretat i d'habitatge.
16: Si Espanya no permetés que cada any arribessin 50.000 persones més a Barcelona, Barcelona no tindria el problema d'habitatge que té a dia d'avui.
0: I ha afirmat que a la seva llista només hi haurà independentistes. Els Mossos d'Esquadra asseguren que Isaac Andic estava aturat i sense fer servir el mòbil quan va patir la caiguda mortal a Montserrat. L'informe policial descarta que caigués per distracció, per tant, tal com apuntava la defensa del seu fill. Jonathan Andic va declarar davant dels Mossos el dia de l'accident que durant l'excursió ell es va avançar al seu pare perquè el fundador de Mango es va aturar per fer unes fotos. Va ser en aquell moment, segons la versió del seu fill, que va sentir un soroll i ja no va veure on era Isaac Andic. L'informe dels Mossos descarta ara que la víctima estigués fent servir el telèfon perquè no el va treure de la butxaca. En la seva segona declaració, Jonathan Andic va canviar aquesta versió i va assegurar que el seu pare només va fer fotos al principi de l'excursió. La defensa sosté que la contradicció sobre aquests fets no suposa un element incriminatori.
17: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Cada dia es detecten, atenció, de mitjana 14 casos d'assetjament als centres educatius públics i concertats de casa nostra, segons ha avançat aquest divendres al Matí de Catalunya Ràdio. En 3 anys s'han registrat prop de 8.000 possibles casos de bullying, la meitat a l'ESO. Són dades del Departament d'Educació obtingudes a través d'una petició de transparència i del Consorci d'Educació de Barcelona en què es constata un augment anual d'aquests casos. El govern l'atribueix al fet que des del 2024 hi ha un sistema per notificar-los. Susana Tarapiella és directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'Alumnat del Departament.
18: Quan més protocols hi hagin, quan més registres hi hagin en els nostres centres, quan el REBA més casos tingui, això vol dir que els centres són cada vegada més segurs, perquè cada vegada es detecten més situacions que no es normalitzen.
0: En un de cada quatre casos, l'assetjament s'acaba perquè un dels implicats marxa del centre. Meritxell Plana és la presidenta de l'Associació Catalana per la Prevenció de l'Assetjament Escolar.
19: La família de l'agressor també és una família. I l'agressor no deixa de ser un nen. I és un nen que té unes dificultats. I qui se n'encarrega d'aquest nen? Perquè si marxa la víctima, que és el que acaba passant, qui se n'encarrega de l'agressor?
0: Des de l'any 2015 s'han dictat 11 sentències per casos d'assetjament escolar i només 4 han acabat en condemna.
17: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
20: Aquest cap de setmana vindrà marcat per aquesta calor sufocant que s'anirà intensificant just el cap de setmana que comença oficialment l'estiu, diumenge a les 10 i 24 minuts, amb un dissabte que ja tindrem temperatures més altes. De nit i matinada, entre divendres i dissabte, alguna gota que es pot deixar escapar entre Ponent i el Pirineu més occidental, un matí de dissabte amb més núvols, i això també ajuda que la temperatura no baixi gaire, ni tropical a la costa, cap a Ponent, i fins i tot algun valor cap a l'àrea central que pugui situar-se de mínim entre els 23 o 24 graus. Al llarg del matí les clarianes aniran guanyant terreny, tindrem més estones de sol, a la tarda alguna nuvolada, algun ruixat puntual cap al Pirineu, i tota aquesta entrada d'aire càlid, a més, va acompanyada de pols sahariana. Per tant, aquest cel terrós que es mantindrà durant tot el cap de setmana. I diumenge és quan tenim aquesta primera onada de calor de l'any, una onada de calor que s'allargarà fins al dia de Sant Joan, fins dimecres. Diumenge ja podríem tocar aquests primers 40 graus de l'any cap a Ponent. I dilluns aquesta calor encara s'intensificarà més i a més comarques. Valors per sobre dels 40 graus cap a Ponent, 42 o 43, però també moltes màximes arribant als 34 o 35 graus. També altes a la costa i, a més, amb nits i matinades que podran ser tropicals o fins i tot tòrrides.

0: Ara passant 2:45, l'Hospital Vall d'Hebron ha practicat la primera cirurgia pediàtrica a Europa amb un nou robot que opera a través d'una única incisió i amb un sol braç robòtic. El pacient ha estat un nen de 12 anys a qui s'ha extirpat un ronyó i la uretra. El menor ha rebut l'alta hospitalària només 15 dies després de la intervenció. A diferència dels robots quirúrgics habituals que treballen amb diverses incisions, aquest nou sistema necessita només un tall d'uns 2,5 centímetres. Per aquest punt, s'introdueix al braç instrumental i això permet tenir més precisió i accés a espais reduïts. El doctor Marino Asensio, uròleg pediàtric, explica la diferència amb els robots actuals.
1: En cirurgia robòtica multiport, a vegades tenim una limitació important quan tenim que mobilitzar-nos a lo largo d'una cavitat, perquè el robot fixa d'alguna forma en la zona on pots treballar i no deixa bellugar-te gaire. En aquest cas no, com solo depèn d'un punt d'inserció, te pots bellugar per tota la cavitat d'una forma molt més senzilla.
0: Aquest nou robot permet una recuperació més ràpida i també es podrà utilitzar en adults. Els pescadors catalans van treure del mar l'any passat gairebé 122.000 litres de deixalles dins el projecte Pesca Neta, que va començar l'any 2021. Hi participen confraries de tot el litoral que troben grans quantitats de plàstics i tovalloletes, però també neveres, butaques i joguines sexuals. Arenys de Mar, Marta Vallès.
2: Durant aquests 5 anys de campanya Pesca Neta s'han retirat del mar més de 500.000 litres de deixalles. L'any passat, els 122.000 litres suposen un increment del 68% respecte al 2021, el primer any del projecte. Abans els pescadors ja havien recollit des de sempre la brossa que traien del mar. La diferència és que des de fa 5 anys porten un registre. Anna Grassa, tècnica de la Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible.
3: Cada vegada que pugen la xarxa a bord i troben deixalles, doncs aprofiten que han de triar peix i triar també la deixalla. La registren en una aplicació mòbil que ells mateixos van crear per recollir dades. Aquest any ens han enviat fotografies doncs, des d'un camió d'aquests de joguina de motor, butaques, molts residus que després dels temporals arriben al mar, com grans troncs.
2: En Sergi Pou, pescador del Port d'Arenys de Mar, ens confirma tot el que arriba a trobar dins les xarxes.
4: Tovalloletes, sobretot, compreses, tampons, tot el que et puguis imaginar. Bueno, i plàstics, ple de plàstics. La cosa més curiosa que m'he trobat va ser amb el meu pare fa molts anys que vam pescar una dentadura, això sí. Algú que li havia caure. Extintors, avui he agafat, per exemple, unes ulleres, pilotes de golf, pilotes de tenis, a càmeres de fotos. Hasta un anell em vaig trobar una vegada, també. Embolicat i tot de regal, eh?
2: I segons un comunicat del Departament d'Agricultura, aquest 2025 també s'han trobat rentadores, butaques i joguines sexuals.
0: I augmenten els atacs de dofins a les xarxes dels pescadors de la Costa Daurada i l'Ebre. El sector de la pesca artesanal, que és el més afectat, demana ajuts per fer front a la pèrdua de les captures i els danys materials. Tornem a Tarragona. Ricard Buigas.
5: Els pescadors estan desesperats, no saben què fer. Moisés González té una barca a Cambrils, al Baix Camp. Ens ha explicat que el problema el van detectar l'any 2019, però ara s'ha agreujat.
6: Ha anat creixent, fins aquest any, que ja s'ha disparat. És brutal els atacs que tenim. O sigui, se mosseguen el peix que està enganxat a la xarxa i el prenen, fan forat a la xarxa i prenen les captures.
5: Els més afectats són els pescadors artesanals amb embarcacions d'entre 1 i 3 mariners i que pesquen a prop de la costa. Ara capturen lluç i moll. A l'Ametlla de Mar, al Baix Ebre, n'hi ha una vintena. El patró major de la confraria, Miquel Burull, diu que no saben per què passa.
7: Han d'estar l'explicació científica d'això, vull dir, el per què, no, d'això, no ho sabem. Però el tema és preocupant i cada vegada és més preocupant. I també pensem una cosa, que això ha començat per aquí, però això s'anirà escampant.
5: A més de perdre les captures, els dofins també fan malbé les xarxes que costen entre 6.000 i 10.000 euros. No estan en contra dels cetacis, perquè són una espècie protegida, però reclamen solucions. Demanen a la Generalitat que reactivi els ajuts del 2023. La Direcció General de Medi Natural ha dit a 3Cat Info que està tramitant les ajudes pendents dels últims 2 anys per fer-les efectives les pròximes setmanes. El Departament d'Agricultura i Pesca ha demanat a Madrid l'augment de la quota de tonyina pels pescadors afectats.
0: L'antiga ciutat ibèrica d'Ullastret, al Baix Empordà, que és la més gran de Catalunya, podria doblar o triplicar la superfície que es pensava que tenia fins ara, segons han fet evidents els últims treballs arqueològics d'aquesta primavera. Anem a Ullastret. Carla Saló Pujol.
8: Han posat al descobert 12 jaciments i dels 12 no eren desconeguts fins ara. Una de les troballes ha estat la localització d'espais que havien estat habitats fora de la muralla a l'entorn de la ciutat ibèrica en un nou barri que podria tenir unes 5 hectàrees. Gabriel de Prado és el director de la Seu d'Ullastret del Museu d'Arqueologia.
9: amb les finestres que s'han pogut obrir en el marc d'aquestes intervencions preventives, hem calculat una extensió inicial d'una hectàrea i mitja, però que podria arribar a 3 o fins i tot podria ser superior.
8: A més d'Ullastret, també s'han fet excavacions en poblacions de l'entorn com el nucli de Llevià, la Tallada d'Empordà, Bellcaire i l'Escala.
0: I ara tornem a Tarragona per explicar-vos que els Mossos han enxampat el conductor d'un autocar que circulava en sentit contrari per l'autopista P7 amb una quarantena de passatgers, la majoria nens. Els fets van passar en posta al Montsià. Ricard Buigas.
5: Els agents van aturar el vehicle després que alguns conductors donessin l'alerta i el van reconduir al sentit correcte. L'home de 54 anys va donar positiu per drogues. Els Mossos el van denunciar i van immobilitzar l'autocar. Els passatgers, la majoria dels quals eren menors d'edat, van ser traslladats a un altre vehicle i van poder continuar el viatge. Els fets van passar dijous a la tarda, quan l'autocar va accedir a l'autopista en contradirecció per la sortida 322 cap a l'Aldea i Amposta.
10: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El Museu d'Art Contemporani de Barcelona treu una quarantena d'obres de les seves sales i les exposa en espais quotidians de tot Catalunya, com per exemple una perruqueria de Valls, una botiga d'electrodomèstics de Girona, el Tanatori de Lleida o el Mercat de Vilanova i la Geltrú. És una iniciativa, es diu Un Museu Fora del Museu, que commemora el 30è aniversari del centre. El comissari del projecte, Martí Manent, destaca la tria de les ubicacions.
11: I és això, en un tanatori has de vigilar quin tipus d'obra hi poses. Per això, en un tanatori el que tenim és una peça de la Fina Miralles, on tenim una idea de temps, per exemple. A Sant Cugat fa bastanta gràcia perquè hi ha dues obres de l'Àngels Riber en una cafeteria on ella hi va a prendre el cafè. Tota la selecció està feta a partir d'entendre els llocs i pensar també què és l'art contemporani vist des del Museu d'Art Contemporani de Barcelona.
0: Les obres, majoritàriament fotografies i vídeos, són d'autors consagrats de la col·lecció del MACBA, com Joan Brossa, Colita, Francesc Abad, Antoni Miralda o Bruce Nauman. Aquesta experiència durarà fins al novembre i ha comptat amb el suport d'una vintena de centres d'art catalans.
10: 3CAT Info. 3CAT Info. Esports.
0: Amb el David Ubac.
12: El Sabadell ha aconseguit l'ascens a la segona divisió de futbol 5 anys després. Els sabadellencs han superat per 4-0 el Zamora a la tornada de l'eliminatòria final per l'ascens i han remuntat així al 0-1 advers de l'anada. A la nova Creu Alta, els de Ferran Costa han evitat la pròrroga amb gols de Neco al minut 88 i de Quadri, i Xavi Moreno l'ha afegit, que s'han afegit al que havia marcat el seu torn López Pinto al minut 18 i que aleshores igualava l'eliminatòria. El capità del conjunt de Ferran Costa, Kaiser, se'n felicitava de tot plegat.
13: Corazón, sudor y lágrimas. Eso es una de las cosas que tiene este club, que tenemos nosotros los futbolistas de esta plantilla, y ha salido todo especial y le hemos puesto el broche de oro a cerrar este círculo de esta temporada tan bonita.
12: Són declaracions de Kaiser al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio. Després del tercer gol i ja el temps afegit, hi ha hagut invasió de camp i el partit s'ha aturat uns 10 minuts. Per cert, que segon el Sabadell s'hi trobarà el Girona. I segons ha avançat la cadena SER i ha pogut confirmar aquesta emissora, tot fa pensar que Quique Álvarez, el tècnic del filial gironí, serà l'entrenador del primer equip del Girona a segona.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: El Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà, aquest divendres s'ha jugat un partit de la segona jornada del grup D, l'Estats Units 2, Austràlia 0. Mentrestant, la selecció espanyola jugarà diumenge contra l'Aràbia Saudita a la segona jornada. I en les hores prèvies han parlat jugadors del Barça. És el cas, per exemple, de Pau Cubarsí, que ho ha fet en roda de premsa.
14: És un somni de ben petit poder estar aquí, poder tenir la confiança del míster de poder disputar el meu primer Mundial, amb moltes ganes sobretot de jugar, de demostrar, però sobretot de venir aquí, ajudar l'equip, tant sigui en el camp com fora d'ell. Fer que siguem una gran família, jo crec que això ens pot donar que portem el trofeu a casa.
12: Obrim ara bloc poliesportiu parlant d'hoquei patins.
10: L'actualitat esportiva a fons.
12: L'Igualada ha forçat el quart partit de la final de l'hoquei Lliga i manté opcions de títol. Els igualadins han derrotat per 5-2 al Liceu de la Corunya el tercer enfrontament, amb remuntada inclosa, ja que el descans perdien 0-1. Marc Montaner, el tècnic de l'Igualada, confia en el seu equip.
15: Sí, a veure, ja hem de creure per nassos, no? I tant que hi crec, i a més si juguem amb la nostra gent al costat encara som més forts. Intentarem tirar-ho endavant i que es quedi aquí el quart punt i haguem d'anar a Galícia.
12: Els gols de l'Igualada els han marcat Matías Pascual, Biel Llanes, Àlex Cardil, Joel Romà i Miguel Canyadillas. El quart partit es disputarà diumenge també al pavelló de les Comas, amb l'eliminatòria encara favorable al Liceo per 2-1. D'altra banda, aquest divendres ha arrencat la Volta Ciclista a Catalunya femenina en la seva tercera edició amb 3 etapes. La guanyadora de la primera etapa ha estat la neerlandesa Nienke Vanhoven, després dels 92 quilòmetres amb sortida i arribada a Santa Susana, al Maresme. I de retruc n'és la primera líder. Aquest dissabte, segona etapa, 130 quilòmetres des de Sant Vicenç de Castellet fins a la Molina, una arribada precedida per l'ascensió al Coll de la Creueta. La cambrilenca del conjunt gallec Farto, Ingrid Ruiz, que també ha rodat escapada a la primera etapa, s'hi ha referit.
16: És un dia per les escaladores, aleshores és més per recolzar la Clàudia, la meva companya, que és una bona escaladora, i arribar fins a dalt de la Molina, gaudir de les vistes.
12: Del ciclisme passem al bàsquet. El Barça afronta aquest dissabte el segon partit de la final de la Lliga CB a la pista del València. Els blaugranes hi arriben amb la confiança del triomf a la pròrroga al primer duel, aquest dijous. Tot i això, el base blaugrana Juani Marcos recalca que han de millorar la posada en escena.
17: Estamos mentalizados en que es solo un 1-0, que es solo un punto, que todavía tenemos más el partido de mañana, que es muy importante, y tenemos que estar preparados desde el minuto uno, cosa que quizás nos falló un poco en el partido de ayer, que salimos un poco desconcentrados.
12: Per cert, que el Barça finalment es quedarà sense fitxar Mike James. El base del Mónaco ha trencat el preacord que tenia amb el club blaugrana, ja que el va signar per treballar a les ordres de Xavi Pascual, que marxarà.
10: 3CAT Info.
12: En MotoGP, el japonès Ayogura ha estat el pilot més ràpid a la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi de la República Txeca al circuit de Brno. Marc Márquez ha estat cinquè després de caure dues vegades i s'ha mostrat autocrític.
18: No, la Aprilia no está por encima, están por encima los pilotos y es ahí donde nosotros tenemos que seguir trabajando porque la moto está para ganar.
12: Al contrari que Marc Márquez, hauran de fer repesca el seu germà Àlex, Àlex Rins i Maverick Viñales, pel que fa als catalans. Afegim encara que en vol Pablo Urdangarín ha renovat contracte amb el Granollers fins al 2028. Al torneig de tenis sobre herba de Berlín, Paula Badosa ha quedat eliminada als quarts de final després de perdre 6-1 i 6-3 davant de la txeca Noskova. En waterpolo destaquem també que el Sabadell femení ha anunciat el fitxatge de la internacional neerlandesa Marje Keuning, que complirà així la seva tercera etapa a Canllong. En futbol sala, Víctor Pérez torna a l'Indústria Santa Coloma després de jugar un any cedit al Barça Atlètic i ha signat fins al 2028. I pel que fa a l'Open dels Estats Units de golf, el golfista de la Garriga, David Puig, ha acabat la segona volta al camp de Shinnecock Hills, a l'estat de Nova York, amb dos cops sobre el par. Puig acumula una targeta total de més 9 i ha quedat així fora del tall.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Tres CAT Info.

0: Bona nit. Un nen de 12 anys ha mort ofegat a Tarragona i dos més de 13 han estat rescatats i traslladats a l'hospital en estat crític. Formaven part d'un grup de 6 joves que eren en una zona de roques entre les platges de la Rabassada i del Miracle i no podien sortir de l'aigua. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat el primer avís de perill de l'any per calor intensa amb un episodi que començarà diumenge i que tindrà el pic entre dilluns i dimarts, quan es podrien superar els 40 graus a Ponent. La situació arriba en plena revetlla de Sant Joan i en plena campanya de la sega, amb un alt risc d'incendis i un dispositiu reforçat dels bombers. Israel i Hezbollah pacten un fràgil alto al foc que no reconeixen públicament hores després d'una escalada de violència que deixa gairebé 40-50 morts al Líban. Els atacs han continuat una vegada que ha entrat en vigor, però amb menys intensitat. Com a mínim una persona mort i diverses han quedat ferides com a conseqüència del xoc de dos trens a prop de Bedford, al nord de Londres. Un dels dos trens s'ha aturat per causes que es desconeixen i l'altre l'han vestit per darrere sense que hagin descarrilat. Pedro Sánchez continua alimentant la possibilitat d'un avançament electoral si no aconsegueix nous pressupostos. El president espanyol, però, matisa que no serà abans del 2027 i reitera que no farà coincidir les generals amb les municipals del maig. El magistrat Juan Carlos Peinado obre una nova línia d'investigació en el cas de Begoña Gómez, però només contra l'empresari Juan Carlos Barrabés. D'entrada, també apuntava a la parella de Pedro Sánchez, però després ha rectificat. El govern espanyol ho considera un despropòsit tot plegat per acorralar l'entorn del president espanyol. I descobreixen a la Biblioteca Nacional de França, a París, una partitura inèdita de Mozart. És un quadern de 44 pàgines manuscrites pel compositor l'any 1778, quan tenia 22 anys. Conté 7 peces curtes per flauta i arpa, una combinació poc habitual per al músic austríac.
1: Esports. El Sabadell ha aconseguit l'ascens a la segona divisió de futbol. Els sabadellencs han superat per 4-0 el Zamora a la tornada de l'eliminatòria final per pujar de categoria i han remuntat així al 0-1 advers de l'anada amb gols de López Pinto, Eneco, Quadri i Xavi Moreno. Al Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà, aquest divendres s'ha jugat un partit de la segona jornada del grup D. L'Estats Units 2, Austràlia 0. I l'Igualada ha forçat el quart partit de la final de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins. Els igualadins han derrotat per 5-2 al Liceu de la Corunya al tercer enfrontament amb remuntada inclosa.
0: I aquest cap de setmana serà de calor sufocant i arribarà la primera onada de calor diumenge. Això s'allargarà fins a Sant Joan. Dissabte amb sol i poc ruixats, amb més calor tocant els 38 graus a Ponent. Diumenge podrien arribar els primers 40 graus de l'any just amb l'arribada de l'estiu. Nit i matinada tropicals o fins i tot tòrrides al litoral central.
2: 3Cat Info.
0: Benvinguts, us informa Sara Riera. Un nen de 12 anys ha mort ofegat a Tarragona i dos més de 13 anys han estat rescatats i traslladats a l'hospital en estat crític. Formaven part d'un grup de 6 joves que eren en una zona de roques a la platja de la Rabassada. Es tracta de la primera mort a les platges catalanes des que va començar la temporada de bany el 15 de juny, segons Protecció Civil. Tarragona, Ricard Buigas.
3: Els serveis d'emergències han pogut treure de l'aigua els 3 menors. Dos han estat localitzats a prop de les roques per la Creu Roja i l'altre ha estat rescatat per l'helicòpter de salvament marítim. El socorrista dona l'alerta a 3:15 PM. Segons apunten els equips d'emergències, un grup de 6 nens eren a la zona de les roques de la Cova del Gos a la platja de la Rabassada. Quan han entrat a l'aigua, han vist que tenien dificultats per sortir. 3 han acabat sortint sense ajuda, però els altres 3 han hagut de ser rescatats. L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha donat el seu condol pel tràgic succés.
4: I són moments de molt dolor, consternació, i l'únic que podem fer i volem fer és traslladar tot el nostre escalf també a les famílies.
3: La zona de l'incident, en una àrea de roques entre les platges de la Rabassada i del Miracle, està afectada per forts corrents. Quan han passat els fets, a la Rabassada i onejava la bandera groga.
0: El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès el primer avís de situació meteorològica de perill per calor d'aquest any. L'episodi començarà diumenge i tindrà el punt àlgid entre dilluns i dimarts, amb temperatures que podrien superar els 40 graus a les comarques de Ponent. La situació preocupa especialment per la coincidència amb la revetlla de Sant Joan i la campanya de la sega del cereal. De fet, en els últims dos dies s'han produït una desena d'incendis en diversos punts de les comarques de Lleida i Girona. Per això, Claudi Gallardo, cap de suport dels bombers, explica que el cos ha reforçat el dispositiu preventiu.
2: Fem un dispositiu doncs, potent, a més també de forma proactiva, com que tenim no, el risc doncs, més centrat en aquesta zona més de Ponent de Catalunya, al sud, no, a Terres de l'Ebre, doncs, també fem aquests moviments no, del dispositiu, si cal, d'enviar doncs, més recursos cap a aquestes zones de forma proactiva.
0: Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, fa una crida a la prudència en l'ús del material pirotècnic i demana sentit comú a la ciutadania.
5: Tothom que vegi alguna ignició que comenci, alguna columna de fum que pugui fer sospitar que hi ha un incendi, que avisin el 112, perquè poden iniciar la seva actuació lo abans possible.
0: A més de la calor que farà de dia, també s'esperen nits molt càlides. El Meteocat preveu nits tropicals amb mínimes per sobre dels 20 graus a gran part del país i fins i tot nits tòrrides amb temperatures que superaran els 25 graus al litoral i al prelitoral. Les altes temperatures s'allargaran almenys fins dimarts. Doncs bé, cada grau que es redueix el termòstat de l'aire condicionat s'incrementa un 7% al consum d'electricitat. Els experts recorden que els habitatges on l'aire condicionat funciona de forma continuada el consum d'electricitat augmenta un 50% i si l'habitatge està mal aïllat, l'increment pot arribar al 60%. Anna Camp és la directora de l'Institut Català d'Energia.
6: Penseu que l'aire condicionat és el que consumeix més de tots els electrodomèstics que tenim a casa. Llavors, intentar, si podem, no baixar l'aire condicionat més de 26 graus i si podem abans utilitzar ventiladors. Penseu un ventilador gasta entre 10 i 20 vegades menys d'electricitat que un aire condicionat.
0: Per millorar l'eficiència energètica, sense haver de fer cap inversió, Iu Gallart, el director de la comercialitzadora pública Barcelona Energia, recomana no deixar entrar el sol a casa en les hores de més calor.
6: A les hores de més radiació solar, entre les 11 del matí i les 6 de la tarda, aïllar-nos del sol, és a dir, baixar persianes, cortines i posar el toldo si el tenim. Penseu que quan ens dona el sol a casa, ens pot fer augmentar entre 2 i uns 5 graus la temperatura que tenim a casa. Evitar-ho és molt important.
0: Una altra manera de reduir la factura és controlar la potència contractada. Segons Barcelona Energia, la meitat de les vivendes tenen contractada una potència elèctrica superior a la que necessiten. Obrim ara el focus al Líban, incògnita sobre un suposat alto al foc pactat entre Israel i Hezbollah que cap de les dues parts ha reconegut públicament. La notícia l'han anunciada als Estats Units i ha saltat després d'una escalada de violència que ha causat gairebé 50 morts i un centenar de ferits al Líban i la mort també de 4 soldats israelians. Però una vegada entrat en vigor aquesta suposada treva, els atacs han continuat al sud del Líban. La pau en aquest país és clau per garantir la viabilitat del preacord entre els Estats Units i l'Iran. Jerusalem, Jordi Brascó.
7: Al Líban ha entrat en vigor un alto al foc, tot i que en principi ja n'hi havia un altre vigent d'alto al foc, el que van firmar fa setmanes els governs d'Israel i el Líban. És la prova de com aquest concepte, el d'alto al foc, ha anat perdent valor en aquesta regió. Només cal fixar-nos en el que passa a Gaza. Si més no, l'acord és entre els dos bàndols enfrontats, Israel i Hezbollah. Ha entrat en vigor a les 3 de la tarda i ha servit per aturar la sagnia després d'una de les jornades més mortíferes de les últimes setmanes en els dos cantons. Han mort una cinquantena de libanesos i 4 soldats israelians. Els atacs d'Israel s'han reduït, però no s'han aturat, i el portaveu de l'exèrcit, Efri Defrin, avisa que tenen llibertat d'actuació.
8: Una vegada més actuem d'acord amb les instruccions polítiques. Mentre aquestes instruccions no canvin, continuarem actuant segons les directrius actuals. Qui ha violat aquest acord d'alto al foc és Hezbollah. Ha atacat, l'hem derrotat i està preocupat pels danys que li estem causant a les seves infraestructures estratègiques i profundes.
7: Les paraules de Defrin xoquen de ple amb les del líder de Hezbollah, Naim Qassem.
9: El projecte per eliminar Hezbollah i consolidar l'ocupació ha fracassat i els israelians es retiraran de cada racó de la nostra terra. Estem d'acord que s'aconseguirà la victòria en el sentit que porta a l'expulsió de l'enemic israelià de la nostra terra.
7: Les properes hores mostraran si aquest alto el foc és només una tireta per salvar les negociacions entre l'Iran i els Estats Units. A jutjar per les paraules dels dos bàndols, hi ha un problema de fons que cal resoldre. Hezbollah exigeix que Israel marxi del Líban i Israel insisteix que no ho pensa fer.
0: Doncs Donald Trump ha lloat el paper de Benjamin Netanyahu en aquestes negociacions amb l'Iran. Després de l'allunyament entre els dos líders pels bombardejos al Líban, Trump ha dit ara que la relació entre els dos és immillorable.
10: Hem tingut una relació fantàstica amb Israel. Tots dos hem estat molt formidables. Bibi Netanyahu és un primer ministre guerrer i se l'ha de reconèixer com a tal.
0: Els últims atacs d'Israel al Líban han fet ajornar sense data aquestes converses entre els Estats Units i l'Iran perquè el règim dels ayatolàs exigeix el cessament de les hostilitats cap a Hezbollah, el seu aliat. El ministre iranià d'Afers Estrangers, Abbas Araghchi, ha acusat Israel de voler la guerra permanent. No obstant això, ha tret ferro a les negociacions que s'havien de reprendre aquest divendres a Suïssa amb l'argument que el preacord de pau ja està signat digitalment. Un portaveu d'exteriors del Parlament iranià, Ibrahim Rezai, insisteix que l'Iran no abandona la via negociadora.
11: No creiem el que diuen els Estats Units i actuem únicament segons els nostres propis càlculs. Però estem utilitzant l'opció de la negociació i la diplomàcia i continuarem mantenint converses amb els nord-americans.
0: Mentrestant, el trànsit de l'estret d'Hormuz s'ha començat a reactivar per l'entrada en vigor del memoràndum entre aquestes dues parts. No obstant això, l'Iran està plantejant noves exigències als vaixells que vulguin transitar per allà, com ara fer servir un nou itinerari o fer la sol·licitud amb 48 hores d'antelació. Això pot complicar la represa de la circulació marítima per aquesta zona estratègica. I a Londres, un mort i diversos ferits és el balanç provisional de l'accident de dos trens al nord d'aquesta ciutat aquest divendres. Un dels dos combois s'ha aturat per causes que encara no se saben i l'altre l'han vestit per darrere. Anem a Londres, doncs, Quim Olivares.
12: Els dos trens han xocat uns 90 quilòmetres al nord de Londres entre les poblacions de Luton i Bedford, segons la policia de transport britànica. Ara com ara no se saben les causes de l'accident. Els dos combois, després de xocar, han encaixat un amb l'altre, però sobre la via, sense descarrilar. Amb l'impacte, la part frontal d'un tren i la cua de l'altre han quedat força malmeses. Un viatger explicava així a la BBC la situació que ha viscut.
13: Era al capdavant del tren que ha xocat amb l'altre. Quan m'he aixecat, he vist seients per tot arreu. Semblava que hi havia hagut una explosió d'una bomba. He vist gent amb la cara ensangonada i amb ferides a les cames, i hi havia fum per tot arreu.
12: L'accident ha passat entre dos combois que anaven cap al sud, un tren de llarg recorregut que venia de Nottingham, ciutat del centre d'Anglaterra, i un de Rodalies que anava cap a l'aeroport de Luton i després fins a l'estació de St Pancras, al centre de Londres. El xoc ha provocat el caos en un dels corredors ferroviaris més transitats del Regne Unit, ja que el servei ha quedat interromput.
0: Aquest divendres han sortit de l'àrea del voltant de Barcelona 267.000 vehicles, un 44% dels previstos per tot el cap de setmana en una operació sortida que enllaça amb la de la Revetlla de Sant Joan. La via amb més retencions ha estat, com sempre, la P7, el seu pas pel Vallès en direcció a Girona i també en diversos punts del sud per accedir a les poblacions del litoral de Tarragona. De cara a dimarts hi haurà diverses mesures especials. Es limitarà la velocitat a 80 km/h a tots els vehicles, a la C32, a la C31 Sud, a la B23 i a la P7 també fins a Martorell i a la Pota Nord fins a Montgat. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
14: Perquè la velocitat 80 és la velocitat que hi caben més cotxes en un quilòmetre. Sempre ajuda. I si tranquil·litzem també el flux de trànsit, evitarem accidents que poden generar la congestió.
0: Dimarts també els camions no podran circular per l'AP7 entre Maçanet de la Selva i l'Hospitalet de l'Infant. Dimecres, que és el dia de Sant Joan, ho hauran de fer pel carril dret i sense avançar entre Sant Celoni i Vilafranca del Penedès. Trànsit també alerta de les dificultats per conduir amb calor, amb especial atenció als ciclistes per risc d'insolació i també als motoristes.
14: Les motos, quan hi ha aquests episodis d'onada de calor, conduir amb temperatures de 40 graus una moto representa conduir ebri, com si anessis begut.
0: Tant dimarts com dimecres hi haurà més radars en línia per controlar la velocitat. Els Mossos d'Esquadra desplegaran gairebé 300 agents.
15: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
16: Aquest cap de setmana vindrà marcat per aquesta calor sufocant que s'anirà intensificant just del cap de setmana que comença oficialment l'estiu, diumenge a les 10 i 24 minuts, amb un dissabte que ja tindrem temperatures més altes. De nit i matinada, entre divendres i dissabte, alguna gota que es pot deixar escapar entre Ponent i el Pirineu més occidental, un matí de dissabte amb més núvols, i això també ajuda que la temperatura no baixi gaire, ni tropical a la costa, cap a Ponent, i fins i tot algun valor cap a l'àrea central que pugui situar-se de mínim entre els 23 o 24 graus. Al llarg del matí les clarianes aniran guanyant terreny, tindrem més estones de sol, a la tarda alguna nuvolada, algun ruixat puntual cap al Pirineu, i tota aquesta entrada d'aire càlid, a més, va acompanyada de pols sahariana. Per tant, aquest cel terrós que es mantindrà durant tot el cap de setmana. I diumenge és quan tenim aquesta primera onada de calor de l'any, una onada de calor que s'allargarà fins al dia de Sant Joan, fins dimecres. Diumenge ja podríem tocar aquests primers 40 graus de l'any cap a Ponent. I dilluns aquesta calor encara s'intensificarà més i a més comarques. Valors per sobre dels 40 graus cap a Ponent, 42 o 43, però també moltes màximes arribant als 34 o 35 graus. També altes a la costa i, a més, amb nits i matinades que podran ser tropicals o fins i tot tòrrides.
15: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Ara passa un minut d'un quart. Pedro Sánchez insisteix que podria avançar eleccions si perd la votació dels pressupostos per l'any que ve. El president espanyol diu que presentarà els comptes públics a finals d'any i que no vol que les eleccions generals coincideixin amb les municipals del maig. Ho ha dit en sortir del Consell Europeu a Brussel·les, on també ha reiterat el seu suport a l'expresident Rodríguez Zapatero. Anem a Madrid. Àngels Lafuente.
17: Per primer cop aquesta setmana, Pedro Sánchez ha deixat la porta oberta a avançar les eleccions si no aconsegueix aprovar uns nous pressupostos. Un full de ruta que apuntava dijous i al qual aquest divendres s'ha tornat a referir entre rialles i una certa ironia.
18: Se lo voy a decir muy claramente. A ver, presentaremos los presupuestos en 2026 y habrá elecciones en 2027. Y ya no puedo decirles más, porque yo lo que quiero es... Claro. Pero bueno, la realidad es muy dinámica.
17: En tot cas, seria un avançament tècnic dels comicis. Estem parlant de mesos, sempre depenent de la tramitació dels pressupostos que preveu portar al Congrés a finals d'any i, per tant, ens situaríem en els primers mesos del 2027 en lloc de l'estiu. Un altre condicionant són les eleccions municipals i d'algunes autonomies al mes de maig. Sánchez sempre ha defensat que no hi haurà un superdiumenge electoral, que no farà coincidir les generals amb altres eleccions, principalment perquè els alcaldes socialistes no volen pagar a les urnes tots els casos judicials i de suposada corrupció que envolten el PSOE. I és que el president espanyol haurà de negociar el suport dels socis als pressupostos amb la imputació de Zapatero, a qui ha tornat a fer costat a l'hora de referir-se a les joies de valor milionari.
18: Mi experiencia es que cuando uno viaja, recibe regalos de los cuales no tiene constancia hasta que regresa a Madrid. Son intercambios que se dan de presentes dentro, efectivamente, de la legislación. Y eso es lo que, afortunadamente, el presidente Zapatero impulsó.
17: I és que va ser Zapatero qui va regularitzar per llei els regals a presidents i, per tant, diu Sánchez, li correspon a ell decidir si torna les joies.
0: El ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Nés Urtasun, veu lògic convocar aquestes eleccions si no s'aproven els pressupostos generals de l'Estat, però demana presentar uns comptes potents per intentar evitar-ho. Són declaracions que ha fet al Matí de Catalunya Ràdio.
19: Sembla lògic per tothom, estem a l'últim any de la legislatura. Ara, jo sí que crec que nosaltres com a govern no ens hem de posar en aquests moments a fer uns pressupostos pensant que seran derrotats. Crec que hem de fer els millors pressupostos possibles i després tenir una discussió parlamentària.
0: Ara bé, aquests comptes ho tenen pràcticament impossible per tirar endavant perquè necessiten el suport de Junts i la seva portaveu, Míriam Nogueras, té clar que la legislatura està esgotada. També n'ha parlat al Matí de Catalunya Ràdio.
20: La legislatura està bloquejada, no s'ha

0: finançat amb fons europeus, però de moment només investiga un altre dels imputats, l'empresari Juan Carlos Barrabés. A primera hora, el magistrat també assenyalava la parella de Pedro Sánchez, però després ha rectificat. El govern espanyol creu que tot plegat és un despropòsit per acorralar l'entorn del president espanyol. Això ho deia el ministre Óscar López en una entrevista a Televisió Espanyola.
1: Yo creo que ese furor de peinado de buscar y encontrar lo que pueda le lleva a cometer errores muy graves. Esa información de la que se habla hoy, hasta donde yo sé, no tiene absolutamente nada que ver con Begoña Gómez.
0: A tot plegat, el jutge encara no ha comunicat si envia Begoña Gómez a judici pel cas dels seus negocis amb la Universitat Complutense. Segons fonts properes a Peinado, el jutge està madurant aquesta decisió, tot i que per llei només té 3 dies per fer aquest pas i ja n'han passat 4 des que dilluns la va citar per últim cop als jutjats.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I aquí a Catalunya el govern recomana a les empreses facilitar el teletreball als empleats amb fills durant les vacances escolars. Aquesta és una de les 55 mesures que recull l'Agenda Catalana de Conciliació i Corresponsabilitat, que persegueix afavorir la igualtat i que recull pràctiques que ja són habituals, segons ha explicat la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor.
3: Com la de flexibilització d'entrades i sortides horàries, hi ha altres empreses que el que fan és durant el període de vacances escolars dels fills i de les filles compactant les jornades. Hi ha altres empreses que el que tenen són unes bosses ja de substitucions per garantir els permisos i les excedències per cura de fills i filles.
0: El conseller d'Empresa, Miquel Samper, també assegura que el món laboral ha canviat i diu que s'hi ha d'adaptar la gent.
4: Nova forma d'encaixar el temps, la gestió del temps. És a dir, la gent ara també vol conciliar amb altres aspectes de la vida, estar més amb els fills, estar més amb els pares, poder anar a fer esport, el que sigui. I això no ha d'estar renyit amb la productivitat.
0: El document fa aquestes recomanacions per a empreses mitjanes i grans de sectors com el financer, el del màrqueting o el de les tasques administratives i que tinguin tots els seus processos digitalitzats. Segons el conseller d'Empresa, aquestes mesures es traslladaran als agents socials, que són els que les han d'acabar traslladant als convenis. Apareix una partitura inèdita de Wolfgang Amadeus Mozart a la Biblioteca Nacional de França. És un quadern de 44 pàgines escrites a mà pel compositor l'any 1778, quan tenia 22 anys. Conté 7 peces curtes per flauta i arpa, que és una combinació poc habitual en aquest músic austríac. El descobriment es va produir el mes de febrer, però no s'ha fet públic fins que diversos experts n'han corroborat l'autoria. La conclusió és que aquestes partitures formarien part de les lliçons que Mozart impartia a París a la filla d'un poderós aristòcrata pròxim a la reina Maria d'Àustria, decapitada durant la Revolució Francesa. Per tant, la hipòtesi més probable és que van anar a parar a la Biblioteca Nacional durant les confiscacions revolucionàries. El president de la institució ha afirmat que és una de les troballes més importants de les últimes dècades i aquest diumenge, coincidint amb el Dia de la Música, s'interpretaran per primer cop. Serà a la Sala Oval de la mateixa biblioteca. I la cinquena pel·lícula de la saga Toy Story, produïda per Disney i Pixar, arriba als nostres cinemes doblada al català en una quarantena de sales.
5: Toni, prou de pantalles per avui.
6: D'acord.
7: Vull parlar amb tu, aparell.
8: Sisplau, digue'm, Lili.
7: Les joguines i jo ens hem passat l'estiu pencant perquè la Bonnie pogués tenir amigues. Sí. Però tu ho has engegat
8: ja
7: tot, és que ni m'escoltes.
0: El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, creu que el fet que s'estreni doblada al català en 40 sales és una xifra de gran producció i ha mostrat el desig del govern que cada vegada hi hagi més oferta doblada a la nostra llengua. Afegeix que s'està parlant amb tots els sectors perquè això sigui així i en horaris adaptats al públic familiar.
9: Nosaltres parlem amb el gremi, parlem amb les sales per tal d'aconseguir la millor distribució de les pel·lícules en català. Perquè al final tots sabem que com més fàcil sigui anar al cinema, més públic hi anirà. I això el que farà és que serà més rendible pels cinemes i ens ajudarà a fer que l'hàbit de veure el cinema en català s'estengui més.
0: El conseller ha assistit aquest divendres a l'estrena de Toy Story 5 en un dels cinemes de la ciutat de Barcelona, en aquest cas al Movie Arenas de Plaça Espanya.
2: Esports.
0: Amb el David Ubach.
10: El Sabadell ha aconseguit l'ascens a la segona divisió de futbol 5 anys després.
11: Ara sí! Final! Final! Final del partit! El Sabadell és de segona! El Sabadell és de segona! El 25 de maig del 2024 el Sabadell va caure a l'infern de la segona federació.

0: avui 755 dies després, el 19 de juny del 2026, el Sabadell pot dir que torna al futbol professional.
1: Els sabadellencs han superat per 4-0 el Zamora a la tornada de l'eliminatòria final per l'ascens i han remuntat així el 0-1 advers de l'anada. Ho hem viscut d'aquesta manera que sentíem a la transmissió que anem fet al Tot Gira de Catalunya Ràdio amb la narració del Francesc Ripoll d'aquest ascens a segona del Sabadell. A la nova Creu Alta, els de Ferran Costa han evitat la pròrroga amb gols d'Eneco al minut 88 i de Quadri i Xavi Moreno a l'afegit, que s'han afegit al que havia marcat López Pinto al minut 18 i que igualava aleshores l'eliminatòria. Després del tercer gol i ja el temps afegit, hi ha hagut invasió de camp i el partit s'ha aturat uns 10 minuts just abans que arribés aquest quart i definitiu gol que suposa l'ascens a segona del Sabadell. Per cert, que a segona el Sabadell s'hi trobarà el Girona i segons ha avançat la cadena SER i ha pogut confirmar aquesta emissora, tot fa pensar que Quique Álvarez, el tècnic del filial gironí, serà l'entrenador del primer equip del Girona a segona.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà aquest divendres s'ha jugat un partit de la segona jornada del grup D, l'Estats Units 2, Austràlia 0. Mentrestant, la selecció espanyola jugarà diumenge contra l'Aràbia Saudita a la segona jornada i en les hores prèvies han parlat jugadors del Barça. Un d'ells, Lamine Yamal, a Televisió Espanyola.
3: Creo que muy pronto es innecesario, creo que tengo un proceso de adaptación primero. No es el momento de jugar un partido entero, pero sí puedo jugar los minutos que me se quiera.
2: 3CAT Info.
1: Encara alguns apunts de futbol més enllà del Mundial, com ara que el jugador del Marroc i del Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, haurà d'anar a judici per una acusació de violació d'una dona de l'any 2023. I al vessant esportiu, l'Espanyol ha renovat per una temporada la migcampista Mar Torres. Afegim també que la defensa gironina Laia Codina canvia d'aires a la Lliga Anglesa, deixa l'Arsenal i fitxa pel West Ham fins al 2029. Dit això, obrim ara a bloc poliesportiu parlant d'hoquei patins.
2: 3CAT Info.
1: L'Igualada ha forçat el quart partit de la final de l'Hockey Lliga i manté opcions de títol. Els igualadins han derrotat per 5-2 al Liceu de la Corunya el tercer enfrontament amb remuntada inclosa, ja que el descans perdien 0-1. Marc Montaner, el tècnic de l'Igualada, confia en el seu equip.
4: Sí, a veure, ja hem de creure per nassos, no? I tant, qui crec, i més a més, si juguem a la nostra gent al costat, encara som més forts. Intentarem tirar-ho endavant i que es quedi aquí el quart punt i haguem d'anar a Galícia.
1: Els gols de l'Igualada els han marcat Matías Pascual, Biel Llanes, Àlex Cardil, Joel Roma i Miguel Canyadídies. El quart partit es disputarà diumenge, també al pavelló de les Comas, amb l'eliminatòria encara favorable, això sí, al Liceo, per 2-1. D'altra banda, aquest divendres ha arrencat la Volta Ciclista Catalunya Femenina en la seva tercera edició amb 3 etapes. La guanyadora de la primera etapa ha estat la neerlandesa Nienke Benhoven, després dels 92 quilòmetres amb sortida i arribada a Santa Susanna, al Maresme. Benhoven ha superat a l'esprint la seva companya a l'equip Visma, Marianne Vos, en un últim quilòmetre marcat també per una caiguda. La neerlandesa, igualment del Borkel Wessels, Laura Molenaar, amb arrels garrotxines, ha rodat escapada fins al tram final i és quarta a la general. N'ha parlat en declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
5: Sí, moltes gràcies. La veritat és que no tenia plantejat posar-me a l'escapada, però ja quan he vist que amb els punts de muntanya no el pelotó ni tirava, he dit, bueno, vaig tirant i a veure quan arribo.
1: Per cert, que al final de l'etapa, Paula Blasi ha patit el robatori de la seva bicicleta. Aquest dissabte, segona etapa, 130 quilòmetres des de Sant Vicenç de Castellet fins a la Molina. Una arribada precedida per l'ascensió al Coll de la Creueta. Sense deixar encara el ciclisme, la tercera etapa de la Volta a Suïssa, amb sortida i arribada a Abad Ragaz, ha deparat victòries de l'equatorià Jonathan Narváez de l'Emirates en homes i de la britànica Jo Baxted del Canyon en dones. A la general, lideren Tadej Pogacar i Elisa Longo-Borghini. Del ciclisme passem ara al bàsquet. El Barça afronta aquest dissabte el segon partit de la final de la Lliga CB a la pista del València. Els blaugranes ja arriben amb la confiança del triomf a la pròrroga al primer duel. Tot i això, el base blaugrana Juani Marcos recalca que han de millorar la posada en escena.
6: Estamos mentalizados en que es solo un 1-0, que es solo un punto, que todavía tenemos el partido de mañana, que es muy importante, y tenemos que estar preparados desde el minuto 1, cosa que quizás nos falló un poco en el partido de ayer, que salimos un poco desconcentrados.
1: Per cert, que el Barça finalment es quedarà sense fitxar Mike James. El base del Mónaco ha trencat el preacord que tenia amb el club blaugrana, ja que el va signar per treballar a les ordres de Xavi Pascual, que marxarà. Més bàsquet. El Girona ha anunciat el fitxatge del base gallec de 21 anys, Isaac Vázquez, que signa fins al 2030 procedent de l'Ourense. També a la CB, el Lleida ha confirmat que el base nord-americà Corey Walden marxa de l'equip després de dues temporades. I destaquem també que el Madrid ha comunicat la dimissió de Sergio Rodríguez com a director esportiu del bàsquet del Club Blanc. El rellevarà ara Rudy Fernández. A la Lliga Femenina, Berta Ribas deixa l'Uni Girona després de tres temporades. I encara en bàsquet, la Virtus de Bolonya ha confirmat el fitxatge com a nou entrenador d'Àlex Mumbrú, que compaginarà el club italià amb la selecció alemanya.
2: Són dos quarts de set.

0: Us estem explicant que un nen de 12 anys ha mort ofegat a Tarragona i dos més de 13 anys han estat rescatats i traslladats a l'hospital en estat crític. Formaven part d'un grup de 6 joves que eren en una zona de roques entre les platges de la Rabassada i del Miracle i no podien sortir de l'aigua. Això mentre Israel i Hezbollah pacten un fràgil alto el foc que no reconeixen públicament hores després d'una escalada de violència que deixa gairebé 50 morts al Líban. Els atacs han continuat una vegada que ha entrat en vigor, però amb menys intensitat. A partir d'ara també us explicarem que els Mossos descarten que Isaac Andic caigués per un descuit mentre feia fotografies amb el mòbil. L'informe policial assegura ara que el fundador de Mango estava parat i amb el telèfon a la butxaca en el moment de la caiguda mortal a Montserrat. Les conclusions dels Mossos contradiuen una de les declaracions que va fer Jonathan Andic el dia de l'accident. També parlarem que els Mossos denuncien un conductor d'autocar drogat que circulava en sentit contrari per l'autopista AP7 Amposta. L'home transportava una quarantena de passatgers, la majoria menors, i van ser la resta de conductors els que van alertar del perill. I passarem per Ullastret, al Baix Empordà, la vila més gran ibèrica de Catalunya, que podria doblar o triplicar la superfície que es pensava que tenia fins ara, segons han fet evidents els últims treballs arqueològics que s'han presentat, entre els quals hi ha les restes d'un barri fora muralles.
1: Esports. El Sabadell ha aconseguit l'ascens a la segona divisió de futbol. Els sabadellencs han superat per 4-0 el Zamora a la tornada de l'eliminatòria final per l'ascens i han remuntat així el 0-1 advers de l'anada amb gols de López Pinto, Eneco, Quadri i Xavi Moreno.
0: I tindrem un cap de setmana amb calor sufocant i arribada de la primera onada de calor diumenge, que s'allargarà fins Sant Joan. Dissabte amb sol i pocs ruixats, amb més calor, tocant els 38 graus a ponent. Diumenge podrien arribar ja els primers 40 graus de l'any, just amb aquesta arribada de l'estiu. Nit i matinada tropicals o fins i tot tòrrides al litoral central. Ara passen 2:02, un nen de 12 anys ha mort ofegat a Tarragona i dos més de 13 han estat rescatats i traslladats a l'hospital en estat crític. Formaven part, com us dèiem, d'un grup de 6 joves que eren en una zona de roques a la platja de la Rabassada. Es tracta de la primera mort a les platges catalanes des que va començar la temporada de bany, el 15 de juny, segons ha informat Protecció Civil. Tarragona, Ricard Buigas.
2: Els serveis d'emergències han pogut treure de l'aigua els 3 menors. Dos han estat localitzats a prop de les roques per la Creu Roja i l'altre ha estat rescatat per l'helicòpter de salvament marítim. El socorrista dona l'alerta a 3:15 PM. Segons apunten els equips d'emergències, un grup de 6 nens eren a la zona de les roques de la Cova del Gos, a la platja de la Rabassada. Quan han entrat a l'aigua, han vist que tenien dificultats per sortir. 3 han acabat sortint sense ajuda, però els altres 3 han hagut de ser rescatats. L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha donat el seu condol pel tràgic succés.
3: I són moments de molt dolor, consternació, i l'únic que podem fer i volem fer és traslladar tot el nostre escalf també a les famílies.
2: La zona de l'incident, en una àrea de roques entre les platges de la Rabassada i del Miracle, està afectada per forts corrents. Quan han passat els fets, a la Rabassada hi onejava la bandera groga.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El Líban, incògnita sobre un suposat alto el foc pactat entre Israel i Hezbollah, que cap de les dues parts ha reconegut públicament. La notícia l'han anunciat als Estats Units i ha saltat després d'una escalada de violència que ha causat gairebé 50 morts i un centenar de ferits al Líban i la mort també de 4 soldats israelians. Però una vegada entrat en vigor aquesta suposada treva, els atacs han continuat al sud del Líban. La pau en aquest país és clau per garantir la viabilitat del preacord entre els Estats Units i l'Iran. Jerusalem, Jordi Brascó.
4: El Líban ha entrat en vigor un alto al foc, tot i que en principi ja n'hi havia un altre vigent d'alto al foc, el que van firmar fa setmanes els governs d'Israel i el Líban. És la prova de com aquest concepte, el d'alto al foc, ha anat perdent valor en aquesta regió. Només cal fixar-nos en el que passa a Gaza. Si més no, l'acord és entre els dos bàndols enfrontats, Israel i Hezbollah. Ha entrat en vigor a les 3:00 PM i ha servit per aturar la sagnia després d'una de les jornades més mortíferes de les últimes setmanes en els dos cantons. Han mort una cinquantena de libanesos i 4 soldats israelians. Els atacs d'Israel s'han reduït, però no s'han aturat, i el portaveu de l'exèrcit, Efri Defrin, avisa que tenen llibertat d'actuació.
5: Una vegada més actuem d'acord amb les instruccions polítiques. Mentre aquestes instruccions no canvin, continuarem actuant segons les directrius actuals. Qui ha violat aquest acord d'alto al foc és Hezbollah. Ha atacat, l'hem derrotat i està preocupat pels danys que li estem causant a les seves infraestructures estratègiques i profundes.
4: Les paraules de Defrin xoquen de ple amb les del líder de Hezbollah, Naim Qassem.
6: El projecte per eliminar Hezbollah i consolidar l'ocupació ha fracassat i els israelians es retiraran de cada racó de la nostra terra. Estem d'acord que s'aconseguirà la victòria en el sentit que porta a l'expulsió de l'enemic israelià de la nostra terra.
4: Les properes hores mostraran si aquest alto el foc és només una tireta per salvar les negociacions entre l'Iran i els Estats Units. A jutjar per les paraules dels dos bàndols, hi ha un problema de fons que cal resoldre. Hezbollah exigeix que Israel marxi del Líban i Israel insisteix que no ho pensa fer.
0: Doncs bé, Donald Trump ha lloat el paper de Benjamin Netanyahu en aquestes negociacions amb l'Iran. Després de l'allunyament entre els dos líders pels bombardejos al Líban, Trump ha dit ara que la relació entre els dos és immillorable.
7: Hem tingut una relació fantàstica amb Israel. Tots dos hem estat molt formidables. Bibi Netanyahu és un primer ministre guerrer i se l'ha de reconèixer com a tal.
0: Aquests últims atacs d'Israel al Líban han fet ajornar sense data les converses entre els Estats Units i l'Iran, ja que el règim dels ayatollahs exigeix el cessament de les hostilitats cap a Hezbollah, que és el seu aliat. El ministre iranià d'Afers Estrangers, Abbas Araghchi, ha acusat Israel de voler la guerra permanent. No obstant això, ha tret ferro a les negociacions que s'havien de reprendre aquest divendres a Suïssa amb l'argument que el preacord de pau ja està signat digitalment. Un portaveu d'exteriors del Parlament iranià, Ibrahim Rezai, insisteix que l'Iran no abandona la via negociadora.
8: No creiem el que diuen els Estats Units i actuem únicament segons els nostres propis càlculs. Però estem utilitzant l'opció de la negociació i la diplomàcia i continuarem mantenint converses amb els nord-americans.
0: El cas és que, mentrestant, el trànsit a l'estret d'Hormuz s'ha començat a reactivar per l'entrada en vigor del memoràndum entre les dues parts. No obstant això, l'Iran està plantejant noves exigències als vaixells que vulguin transitar per allà, com ara fer servir un nou itinerari o fer la sol·licitud amb 48 hores d'antelació. Això pot complicar la represa d'aquesta circulació marítima per aquesta zona que, com sabeu, és estratègica. Hi ha hagut una topada entre Donald Trump i Giorgia Meloni per unes declaracions del president dels Estats Units sobre la primera ministra italiana. Tot ve d'una entrevista de Trump en una cadena italiana on assegurava que Meloni li va implorar sortir amb ell en una foto al marge de la cimera del G7 i deia que ell ho va acceptar per pena. La líder italiana l'ha acusat d'inventar-s'ho tot.
9: No entenc per què el president dels Estats Units es comporta d'aquesta manera amb els seus propis aliats, i no és la primera vegada. Només puc lamentar el fet que no mostri la mateixa determinació davant dels enemics d'Occident, davant dels enemics dels Estats Units, davant dels líders amb els quals, al contrari, és molt més conciliador.
0: Arran d'aquest xoc diplomàtic, el ministre d'Exteriors d'Itàlia ha anul·lat una visita a Washington prevista per aquest cap de setmana. Tot i que en un primer moment Meloni i Trump havien mostrat bona sintonia i comparteixen una línia dura en temes com, per exemple, la política migratòria, cada vegada sorgeixen, com veiem, més desavinences. A la primavera, el president nord-americà la va criticar per haver rebutjat implicar-se militarment en la guerra a l'Orient Mitjà i la va acusar de falta de coratge. Diversos membres del govern britànic, inclosos almenys tres ministres, han demanat al primer ministre, Keir Starmer, que renunciï al càrrec per donar pas a un nou lideratge al Partit Laborista i al govern, segons publiquen diversos mitjans del Regne Unit. Aquest moviment es produeix hores després de la victòria electoral del seu rival al partit, l'alcalde de Manchester, Andy Burnham, als comicis parcials de dijous. El triomf de Burnham permetrà al polític d'esquerres tenir un escó al Parlament, requisit indispensable per desafiar Starmer en unes primàries. El primer ministre britànic, que ha contactat amb ministres del seu gabinet per defensar el seu lideratge, diu que està disposat a lluitar si hi ha primàries.
10: Però si hi ha una competició, només per ser clar amb tu, sí, m'hi presentaré, em postularé, he dit repetidament que no hi renunciaré.
0: I aquí a casa nostra, el president del Parlament, Josep Rull, que desconfia que el Tribunal Suprem acabi aplicant l'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont i als altres líders del procés, encara que la justícia europea s'hi pronunciï a favor el 16 de juliol. En una entrevista al programa a l'hemicicle de 3Cat Info, Josep Rull, que va ser empresonat i condemnat per l'1 d'octubre, ha advertit que, en cas que no l'apliqués l'amnistia, estaria prevaricant.
11: Jo no me'n refio de res. Del Tribunal Suprem, per mi, les garanties que ofereix són molt, molt, molt baixes. El Tribunal Suprem es mou en el terreny d'allò polític i no d'allò jurídic. Estaria prevaricant i no seria la primera vegada que prevaricaria. I sóc molt conscient del que estic dient. No seria la primera vegada que el Tribunal estaria prevaricant.
0: A Espanya, Gabriel Rufián, d'Esquerra, i Mònica Oltra, de Compromís, han fet una crida a la unitat de les forces progressistes davant l'avenç de la dreta i l'extrema dreta en un acte conjunt dins de la gira que el República està fent arreu de l'Estat. Han insistit que les esquerres han de fer front comú en les pròximes eleccions espanyoles i, si cal, proposen fer primàries. Anem ara al País Valencià, Alba Barbosa.
12: Ha estat un acte que ha plegat centenes de persones i on el líder d'Esquerra Republicana al Congrés, Gabriel Rufián, ha defensat la confluència de les esquerres com a fórmula per fer front a l'extrema dreta i encarar així el proper cicle electoral.
13: Li demano a la Mònica perquè ho pot fer que ens uneixi, perquè València pot ser el reflex de moltes coses, perquè si ara no aprofitem l'oportunitat històrica que tenim, apaga i vámonos.
12: Rufián s'ha ofert a liderar una candidatura conjunta de l'esquerra a Catalunya i Mònica Oltra, exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana, ha abraçat la idea i l'ha portat a escala municipal, ara que falten pocs dies perquè Compromís la ratifiqui com a candidata dels nacionalistes a l'alcaldia de València.
14: Jo el que vull és construir una ciutat amb esta bonica gent, perquè jo crec que els projectes revolucionaris desborden sempre les sigles dels partits.
12: El públic ha aplaudit a Oltra, dempeus i amb crits d'alcaldessa, i també han demanat presó per l'expresident Carlos Mazón. Sense més concrecions sobre aquesta eventual candidatura unitària dels partits a l'esquerra del PSOE, l'acte a València de Rufián i Oltra sí que ha servit per asseure junts dirigents de Compromís, de Podem i Esquerra Unida.
0: I encara en política, Aliança Catalana oficialitza un dels seus fundadors, Jordi Aragonès, com el cap de llista per Barcelona a les pròximes municipals. De 33 anys, exmilitant d'Unió i cosí de l'expresident Pere Aragonès, se'l considera l'ideòleg del partit d'extrema dreta. Sílvia Orriols l'ha escollit després d'haver sondejat sense èxit cares més conegudes, com ara l'exconseller Jaume Giró o el publicista i tertulià esportiu Lluís Carrasco.
15: No necessitem ningú mediàtic. Necessitem algú valent.
0: I Aragonès ha apel·lat a recuperar la catalanitat a la ciutat i ha culpat els immigrants dels problemes de seguretat i d'habitatge.
16: Si Espanya no permetés que cada any arribessin 50.000 persones més a Barcelona, Barcelona no tindria el problema d'habitatge que té a dia d'avui.
0: I ha afirmat que a la seva llista només hi haurà independentistes. Els Mossos d'Esquadra asseguren que Isaac Andic estava aturat i sense fer servir el mòbil quan va patir la caiguda mortal a Montserrat. L'informe policial descarta que caigués per distracció, per tant, tal com apuntava la defensa del seu fill. Jonata Candic va declarar davant dels Mossos el dia de l'accident que durant l'excursió ell es va avançar al seu pare perquè el fundador de Mango es va aturar per fer unes fotos. Va ser en aquell moment, segons la versió del seu fill, que va sentir un soroll i ja no va veure on era Isaac Andic. L'informe dels Mossos descarta ara que la víctima estigués fent servir el telèfon perquè no el va treure de la butxaca. En la seva segona declaració, Jonathan Andic va canviar aquesta versió i va assegurar que el seu pare només va fer fotos al principi de l'excursió. La defensa sosté que la contradicció sobre aquests fets no suposa un element incriminatori.
17: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Cada dia es detecten, atenció, de mitjana 14 casos d'assetjament als centres educatius públics i concertats de casa nostra, segons ha avançat aquest divendres al matí de Catalunya Ràdio. En 3 anys s'han registrat prop de 8.000 possibles casos de bullying, la meitat a l'ESO. Són dades del Departament d'Educació obtingudes a través d'una petició de transparència i del Consorci d'Educació de Barcelona en què es constata un augment anual d'aquests casos. El govern l'atribueix al fet que des del 2024 hi ha un sistema per notificar-los. Susana Tarapiella és directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'Alumnat del Departament.
18: Quan més protocols hi hagin, quan més registres hi hagin en els nostres centres, quan el REBA més casos tingui, això vol dir que els centres són cada vegada més segurs, perquè cada vegada es detecten més situacions que no es normalitzen.
0: En un de cada quatre casos, l'assetjament s'acaba perquè un dels implicats marxa del centre. Meritxell Plana és la presidenta de l'Associació Catalana per la Prevenció de l'Assetjament Escolar.
19: La família de l'agressor també és una família. I l'agressor no deixa de ser un nen. I és un nen que té unes dificultats. I qui se n'encarrega d'aquest nen? Perquè si marxa la víctima, que és el que acaba passant, qui se n'encarrega de l'agressor?
0: Des de l'any 2015 s'han dictat 11 sentències per casos d'assetjament escolar i només 4 han acabat en condemna.
17: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
20: Aquest cap de setmana vindrà marcat per aquesta calor sufocant que s'anirà intensificant just el cap de setmana que comença oficialment l'estiu, diumenge a les 10 i 24 minuts, amb un dissabte que ja tindrem temperatures més altes. De nit i matinada, entre divendres i dissabte, alguna gota que es pot deixar escapar entre Ponent i el Pirineu més occidental, un matí de dissabte amb més núvols, i això també ajuda que la temperatura no baixi gaire, ni tropical a la costa, cap a Ponent, i fins i tot algun valor cap a l'àrea central que pugui situar-se de mínim entre els 23 o 24 graus. Al llarg del matí les clarianes aniran guanyant terreny, tindrem més estones de sol, a la tarda alguna nuvolada, algun ruixat puntual cap al Pirineu, i tota aquesta entrada d'aire càlid, a més, va acompanyada de pols sahariana. Per tant, aquest cel terrós que es mantindrà durant tot el cap de setmana. I diumenge és quan tenim aquesta primera onada de calor de l'any, una onada de calor que s'allargarà fins al dia de Sant Joan, fins dimecres. Diumenge ja podríem tocar aquests primers 40 graus de l'any cap a Ponent. I dilluns aquesta calor encara s'intensificarà més i a més comarques. Valors per sobre dels 40 graus cap a Ponent, 42 o 43, però també moltes màximes arribant als 34 o 35 graus. També altes a la costa i, a més, amb nits i matinades que podran ser tropicals o fins i tot tòrrides.

0: Ara passant 2:45, l'Hospital Vall d'Hebron ha practicat la primera cirurgia pediàtrica a Europa amb un nou robot que opera a través d'una única incisió i amb un sol braç robòtic. El pacient ha estat un nen de 12 anys a qui s'ha extirpat un ronyó i la uretra. El menor ha rebut l'alta hospitalària només 15 dies després de la intervenció. A diferència dels robots quirúrgics habituals que treballen amb diverses incisions, aquest nou sistema necessita només un tall d'uns 2,5 centímetres. Per aquest punt, s'introdueix al braç instrumental i això permet tenir més precisió i accés a espais reduïts. El doctor Marino Asensio, uròleg pediàtric, explica la diferència amb els robots actuals.
1: En cirurgia robòtica multiport, a vegades tenim una limitació important quan tenim que mobilitzar-nos a lo largo d'una cavitat, perquè el robot fixa d'alguna forma en la zona on pots treballar i no et deixa bellugar-te gaire. En aquest cas no, com solo depèn d'un punt d'inserció, te pots bellugar per tota la cavitat d'una forma molt més senzilla.
0: Aquest nou robot permet una recuperació més ràpida i també es podrà utilitzar en adults. Els pescadors catalans van treure del mar l'any passat gairebé 122.000 litres de deixalles dins el projecte Pesca Neta, que va començar l'any 2021. Hi participen confraries de tot el litoral que troben grans quantitats de plàstics i tovalloletes, però també neveres, butaques i joguines sexuals. Arenys de Mar, Marta Vallès.
2: Durant aquests 5 anys de campanya Pesca Neta s'han retirat del mar més de 500.000 litres de deixalles. L'any passat, els 122.000 litres suposen un increment del 68% respecte al 2021, el primer any del projecte. Abans els pescadors ja havien recollit des de sempre la brossa que traien del mar. La diferència és que des de fa 5 anys porten un registre. Anna Grassa, tècnica de la Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible.
3: Cada vegada que pugen la xarxa a bord i troben deixalles, doncs aprofiten que han de triar peix i triar també la deixalla. La registren en una aplicació mòbil que ells mateixos van crear per recollir dades. Aquest any ens han enviat fotografies doncs, des d'un camió d'aquests de joguina de motor, butaques, molts residus que després dels temporals arriben al mar, com grans troncs.
2: En Sergi Pou, pescador del port d'Arenys de Mar, ens confirma tot el que arriben a trobar dins les xarxes.
4: Tovalloletes, sobretot, compreses, tampons, tot el que et puguis imaginar. Bueno, i plàstics, ple de plàstics. La cosa més curiosa que m'he trobat va ser amb el meu pare fa molts anys que vam pescar una dentadura, això sí. Algú que li havia caure. Extintors, avui han agafat, per exemple, unes ulleres, pilotes de golf, pilotes de tennis, a càmeres de fotos. Hasta un anell em vaig trobar una vegada, també. Embolicat i tot de regal, eh?
2: I segons un comunicat del Departament d'Agricultura, aquest 2025 també s'han trobat rentadores, butaques i joguines sexuals.
0: I augmenten els atacs de dofins a les xarxes dels pescadors de la Costa Daurada i l'Ebre. El sector de la pesca artesanal, que és el més afectat, demana ajuts per fer front a la pèrdua de les captures i els danys materials. Tornem a Tarragona, Ricard Buigas.
5: Els pescadors estan desesperats, no saben què fer. Moisés González té una barca a Cambrils, al Baix Camp. Ens ha explicat que el problema el van detectar l'any 2019, però ara s'ha agreujat.
6: Ha anat creixent, fins aquest any, que ja s'ha disparat. És brutal els atacs que tenim. O sigui, se mosseguen el peix que està enganxat a la xarxa i el prenen. Fan forat a la xarxa i prenen les captures.
5: Els més afectats són els pescadors artesanals amb embarcacions d'entre 1 i 3 mariners i que pesquen a prop de la costa. Ara capturen lluç i moll. A l'Ametlla de Mar, al Baix Ebre, n'hi ha una vintena. El patró major de la confraria, Miquel Burull, diu que no saben per què passa.
7: Hem d'estar l'explicació científica d'això, vull dir, el per què, no, d'això, no ho sabem, però el tema és preocupant i cada vegada és més preocupant i també pensem una cosa, que això ha començat per aquí, però això s'anirà escampant.
5: A més de perdre les captures, els dofins també fan malbé les xarxes que costen entre 6.000 i 10.000 euros. No estan en contra dels cetacis, perquè són una espècie protegida, però reclamen solucions. Demanen a la Generalitat que reactivi els ajuts del 2023. La Direcció General de Medi Natural ha dit a 3Cat Info que està tramitant les ajudes pendents dels últims 2 anys per fer-les efectives les pròximes setmanes. El Departament d'Agricultura i Pesca ha demanat a Madrid l'augment de la quota de tonyina pels pescadors afectats.
0: L'antiga ciutat ibèrica d'Ullastret, al Baix Empordà, que és la més gran de Catalunya, podria doblar o triplicar la superfície que es pensava que tenia fins ara, segons han fet evidents els últims treballs arqueològics d'aquesta primavera. Anem a Ullastret. Carla Saló Pujol.
8: Han posat al descobert 12 jaciments i dels 12 no eren desconeguts fins ara. Una de les troballes ha estat la localització d'espais que havien estat habitats fora de la muralla a l'entorn de la ciutat ibèrica en un nou barri que podria tenir unes 5 hectàrees. Gabriel de Prado és el director de la seu d'Ullastret del Museu d'Arqueologia.
9: amb les finestres que s'han pogut obrir en el marc d'aquestes intervencions preventives, hem calculat una extensió inicial d'una hectàrea i mitja, però que podria arribar a 3 o fins i tot podria ser superior.
8: A més d'Ullastret, també s'han fet excavacions en poblacions de l'entorn com el nucli de Llevià, la Tallada d'Empordà, Bellcaire i l'Escala.
0: I ara tornem a Tarragona per explicar-vos que els Mossos han enxampat el conductor d'un autocar que circulava en sentit contrari per l'autopista P7 amb una quarantena de passatgers, la majoria nens. Els fets van passar en posta al Montsià. Ricard Buigas.
5: Els agents van aturar el vehicle després que alguns conductors donessin l'alerta i el van reconduir al sentit correcte. L'home de 54 anys va donar positiu per drogues. Els Mossos el van denunciar i van immobilitzar l'autocar. Els passatgers, la majoria dels quals eren menors d'edat, van ser traslladats a un altre vehicle i van poder continuar el viatge. Els fets van passar dijous a la tarda, quan l'autocar va accedir a l'autopista en contradirecció per la sortida 322 cap a l'Aldea i Amposta.
10: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El Museu d'Art Contemporani de Barcelona treu una quarantena d'obres de les seves sales i les exposa en espais quotidians de tot Catalunya, com per exemple una perruqueria de Valls, una botiga d'electrodomèstics de Girona, el Tanatori de Lleida o el Mercat de Vilanova i la Geltrú. És una iniciativa, es diu un museu fora del museu, que commemora el 30è aniversari del centre. El comissari del projecte, Martí Manent, destaca la tria de les ubicacions.
11: I és això, en un tanatori has de vigilar quin tipus d'obra hi poses. Per això, en un tanatori el que tenim és una peça de la Fina Miralles, on tenim una idea de temps, per exemple. A Sant Cugat fa bastanta gràcia perquè hi ha dues obres de l'Àngels Riber en una cafeteria on ella hi va a prendre el cafè. Tota la selecció està feta a partir d'entendre els llocs i pensar també què és l'art contemporani vist des del Museu d'Art Contemporani de Barcelona.
0: Les obres, majoritàriament fotografies i vídeos, són d'autors consagrats de la col·lecció del MACBA, com Joan Brossa, Colita, Francesc Abad, Antoni Miralda o Bruce Nauman. Aquesta experiència durarà fins al novembre i ha comptat amb el suport d'una vintena de centres d'art catalans.
10: 3CAT Info. 3CAT Info. Esports.
0: Amb el David Ubach.
12: El Sabadell ha aconseguit l'ascens a la segona divisió de futbol 5 anys després. Els sabadellencs han superat per 4-0 el Zamora a la tornada de l'eliminatòria final per l'ascens i han remuntat així al 0-1 advers de l'anada. A la nova Creu Alta, els de Ferran Costa han evitat la pròrroga amb gols de Neco al minut 88 i de Quadri, i Xavi Moreno l'ha afegit, que s'han afegit al que havia marcat el seu torn López Pinto al minut 18 i que aleshores igualava l'eliminatòria. El capità del conjunt de Ferran Costa, Kaiser, se'n felicitava de tot plegat.
13: Corazón, sudor y lágrimas. Eso es una de las cosas que tiene este club, que tenemos nosotros los futbolistas de esta plantilla, y ha salido todo especial y le hemos puesto el broche de oro a cerrar este círculo de esta temporada tan bonita.
12: Són declaracions de Kaiser al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio. Després del tercer gol i ja el temps afegit, hi ha hagut invasió de camp i el partit s'ha aturat uns 10 minuts. Per cert, que segon el Sabadell s'hi trobarà el Girona. I segons ha avançat la cadena SER i ha pogut confirmar aquesta emissora, tot fa pensar que Quique Álvarez, el tècnic del filial gironí, serà l'entrenador del primer equip del Girona a segona.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: El Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà, aquest divendres s'ha jugat un partit de la segona jornada del grup D, l'Estats Units 2, Austràlia 0. Mentrestant, la selecció espanyola jugarà diumenge contra l'Aràbia Saudita a la segona jornada, i en les hores prèvies han parlat jugadors del Barça. És el cas, per exemple, de Pau Cubarsí, que ho ha fet en roda de premsa.
14: És un somni de ben petit poder estar aquí, poder tenir la confiança del míster de poder disputar el meu primer Mundial, amb moltes ganes sobretot de jugar, de demostrar, però sobretot de venir aquí, ajudar l'equip, tant sigui en el camp com fora d'ell. Fer que siguem una gran família, jo crec que això ens pot donar que portem el trofeu a casa.
12: Obrim ara bloc poliesportiu parlant d'hoquei patins.
10: L'actualitat esportiva a fons.
12: L'Igualada ha forçat el quart partit de la final de l'hoquei Lliga i manté opcions de títol. Els igualadins han derrotat per 5-2 al Liceu de la Corunya el tercer enfrontament, amb remuntada inclosa, ja que el descans perdien 0-1. Marc Montaner, el tècnic de l'Igualada, confia en el seu equip.
15: Sí, a veure, ja hem de creure per nassos, no? I tant que hi crec, i a més si juguem amb la nostra gent al costat encara som més forts. Intentarem tirar-ho endavant i que es quedi aquí el quart punt i haguem d'anar a Galícia.
12: Els gols de l'Igualada els han marcat Matías Pascual, Biel Llanes, Àlex Cardil, Joel Romà i Miguel Canyadillas. El quart partit es disputarà diumenge també al pavelló de les Comas, amb l'eliminatòria encara favorable al Liceo per 2-1. D'altra banda, aquest divendres ha arrencat la Volta Ciclista a Catalunya femenina en la seva tercera edició amb 3 etapes. La guanyadora de la primera etapa ha estat la neerlandesa Nienke Benhoven, després dels 92 quilòmetres amb sortida i arribada a Santa Susana, al Maresme. I de retruc n'és la primera líder. Aquest dissabte, segona etapa, 130 quilòmetres des de Sant Vicenç de Castellet fins a la Molina, una arribada precedida per l'ascensió al Coll de la Creueta. La cambrilenca del conjunt gallec Farto, Ingrid Ruiz, que també ha rodat escapada a la primera etapa, s'hi ha referit.
16: És un dia per les escaladores, aleshores és més per recolzar la Clàudia, la meva companya, que és una bona escaladora, i arribar fins a dalt de la Molina, gaudir de les vistes.
12: Del ciclisme passem al bàsquet. El Barça afronta aquest dissabte el segon partit de la final de la Lliga CBE a la pista del València. Els blaugranes hi arriben amb la confiança del triomf a la pròrroga al primer duel, aquest dijous. Tot i això, el base blaugrana Juani Marcos recalca que han de millorar la posada en escena.
17: Estamos mentalizados en que es solo un 1-0, que es solo un punto, que todavía tenemos el partido de mañana, que es muy importante, y tenemos que estar preparados desde el minuto 1, cosa que quizás nos falló un poco en el partido de ayer, que salimos un poco desconcentrados.
12: Per cert, que el Barça finalment es quedarà sense fitxar Mike James. El base del Mónaco ha trencat el preacord que tenia amb el club blaugrana, ja que el va signar per treballar a les ordres de Xavi Pascual, que marxarà.
10: 3CAT Info.
12: En MotoGP, el japonès Ayogura ha estat el pilot més ràpid a la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi de la República Txeca al circuit de Brno. Marc Márquez ha estat cinquè després de caure dues vegades i s'ha mostrat autocrític.
18: No, la Aprilia no está por encima, están por encima los pilotos y es ahí donde nosotros tenemos que seguir trabajando porque la moto está para ganar.
12: Al contrari que Marc Márquez, hauran de fer repesca el seu germà Àlex, Àlex Rins i Maverick Viñales, pel que fa als catalans. Afegim encara que en vol Pablo Urdangarín ha renovat contracte amb el Granollers fins al 2028. Al torneig de tenis sobre herba de Berlín, Paula Badosa ha quedat eliminada als quarts de final després de perdre 6-1 i 6-3 davant de la txeca Noskova. En waterpolo destaquem també que el Sabadell femení ha anunciat el fitxatge de la internacional neerlandesa Marje Keuning, que complirà així la seva tercera etapa a Can Llong. En futbol sala, Víctor Pérez torna a l'Indústria Santa Coloma després de jugar un any cedit al Barça Atlètic i ha signat fins al 2028. I pel que fa a l'Open dels Estats Units de golf, el golfista de la Garriga, David Puig, ha acabat la segona volta al camp de Shinnecock Hills, a l'estat de Nova York, amb dos cops sobre el par. Puig acumula una targeta total de més 9 i ha quedat així fora del tall.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
19: Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

0: Dissabte 20 de juny del 2026, Joan Jubany i Char, el pare d'Helena Jubany, va morir fa uns dies sense conèixer la justícia. Fa 25 anys que van assassinar la seva filla Sabadell i després de guanyar diverses batalles contra el rellotge, el judici arribarà massa tard per ell. La família Jubany ha aconseguit que ningú oblidi el nom de l'Helena. El seu germà, Joan Jubany i Lorente, ha hagut d'aprendre a créixer entre la incertesa i la impotència. El 12 de desembre del 2001 li van comunicar que la seva germana havia caigut en un pati interior. Només 10 dies més tard va ser pare per primera vegada. Al llarg de tots aquests anys ha insistit que l'Helena la van matar, però encara falten moltes respostes. Aquesta setmana al Suplement hem anat a Mataró per conèixer el Joan més personal, aquell que ha hagut de preservar la memòria de la seva germana empaitant la justícia. Un home que, d'alguna manera, ara també vol retre homenatge al seu pare, seu i de l'Helena.
1: La notícia d'aquell desembre havia de ser el naixement, i que tots esperàvem, era el naixement de la Cinta, la meva filla, la primera neta dels meus pares, però doncs abans ens vam trobar amb l'assassinat de l'Helena.
2: 10 dies abans.
1: 10 dies abans. L'Helena la van matar el 2 de desembre de 2001 i la Cinta va néixer el 12 de desembre de 2001. Mon pare, això, segueixo, escrivia, avui fa un any i un mes que va néixer la Cinta, farà demà passat un any i un mes que et vam dir adéu, Helena, filla estimada. I ara em venen les llàgrimes als ulls d'escriure el teu nom i dir-te que t'estimo. T'estimo, filla. I en aquesta mateixa llibreta, al cap d'uns mesos, també l'any 2003, va deixar escrita una cosa que és la que hem imprès en el seu recordatori.
2: A mi l'amor no em serà estranya.
1: Exacte.
0: Encara que arribarà més de 25 anys tard, la família Jubany necessita saber la veritat. Ha arribat l'hora de trencar silencis. Som al Suplement i tenim esperit de cap de setmana.
3: El Suplement, amb Roger Escapa.
0: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
4: Molt bon dia, Roger.
0: Tragèdia a la platja de Tarragona. Un nen de 12 anys ha mort ofegat i dos més estan ferits crítics.
4: Formaven part d'un grup de 6 adolescents que eren en una zona de roques entre les platges de la Rabassada i del Miracle.
0: Fràgil, alto el foc entre Israel i Hezbollah després d'una escalada de violència al Líban.
4: Els Estats Units han anunciat la treva per intentar salvar les negociacions sobre la guerra a l'Iran després que hi es cancel·lessin les converses arran de la mort d'una cinquantena de persones al Líban.
0: També ens farem ressò de l'anèssim polèmica amb aquesta crisi diplomàtica entre Itàlia i els Estats Units després d'un nou estirabot de Donald Trump i la rèplica de Giorgia Meloni, que no s'ensorra ni s'emponsa en aquest cas. Almenys un mort i un centenar de ferits en un accident de tren a Anglaterra.
4: Un tren de llarg recorregut i un de rodalia van xocar i a la tarda al nord de Londres.
0: I acabat el curs, els docents es reuneixen avui per decidir les mobilitzacions a partir del setembre.
4: Després de tombar l'últim acord entre sindicats i conselleria, avui decidiran les accions que faran a partir d'ara. Entre les opcions que es debatran ja la vaga indefinida.
0: I una notícia que ens fa especial la il·lusió d'explicar.
5: Encara no serà abans, compte! La rematada al pal! Gol!
0: El Sabadell jugarà a la segona divisió de futbol 5 anys després. Albert Benet, bon dia.
6: Bon dia. La victòria contra el Zamora per 4-0 li dona l'ascens a l'equip arlequinat davant de 12.000 aficionats a la nova Creu Alta. El 2-0 d'Eneco al minut 88 evitava la pròrroga i el descompte van arribar als altres dos gols.
0: L'enhorabona a tots els sabadellencs. Avui ha costat dormir a Sabadell. Mica en mica anirem despertant aquells que realment hagin anat a dormir, perquè n'hi ha uns quants que no. Em consta que el president del Sabadell encara no ha agafat el son. Ell és el Pau Morilla Giner. El saludarem cap a les 9 del matí. També el Sergi Garcés, el narrador de Ràdio Sabadell, que ahir doncs encara no es va quedar fònic. Però és que, a més, la narració que van fer el Tot Gira va ser extraordinària, amb aquests gols que va cantar el Francesc Ripoll, amb el David Clopés i companyia seguint-ho també a través d'Esport 3. Un encert fer aquest partit també amb l'antena oberta de Catalunya Ràdio, pel primer canal. I, escolta'm, Sabadell, que està d'enhorabona. Però la jornada esportiva ens deixa altres titulars. Albert, un té a veure amb el Mundial de Futbol i la petjada que li deixa el Barça. La primera factura, Rafinha, lesionat aquesta matinada al Mundial amb el Brasil.
6: Si veurem l'abast d'aquesta lesió, el davanter del Barça ha deixat el camp al minut 39 abans del descans del partit del Brasil contra Haití, que la selecció canarinha ha guanyat per 3-0. A Rafinha li han de fer proves durant el dia d'avui, però tot apunta a una altra lesió muscular.
0: L'Igualada força el quart partit de la final de l'hoquei Lliga d'hoquei patins.
6: Victòria dels igualadins contra el Liceo de la Corunya, el tercer partit de la final per 5-2 i amb remuntada inclosa.
0: Jofre Genué, què tal? Bon dia.
7: Bon dia i bona hora.
0: Calcem-nos, aquest cap de setmana i el que vindrà.
7: Primer de tot, felicitats pel...
0: Moltes gràcies, Jofre. Sí, sí.
7: Calor intensa. La primera onada de calor de la temporada i, a més, arriba justament amb l'arribada de l'estiu astronòmic demà, gairebé migdia. I bé, doncs els termòmetres que tiren cap amunt. Avui un grauet o dos més respecte ahir, i es va el termòmetre situar el més elevat, a prop dels 37, avui n'esperem 39, a les zones més càlides, en general entre els 30 i 35, però la calor que es va intensificant. Prova d'això és aquesta bombolla d'aire càlid d'origen africà, novament, que invaeix tota l'Europa occidental i a nosaltres ens afecta de ple, i ja notem el cel doncs amb aquest color terrós, grugós, que, o taronjós, que anirà més perquè la pols sahariana ha d'anar continuant arribant i generant doncs aquest ambient tan calorós. A partir de demà podrien començar a caure els primers valors de 40 graus i seria el primer 40 graus de la temporada. Avui potser ens hi quedem just a les portes. I bé, moltíssima calor pels propers dies. La onada de calor, de fet, podria persistir, són 3 dies més o menys, entre demà i dimecres. Per tant, molta precaució, ombres, hidratar-se i evitar les hores centrals del dia quan els termòmetres arriben al seu màxim per aquests propers dies. Tot plegat també anirà acompanyat, evidentment, de l'arribada de les primeres nits tòrrides en alguns sectors de la costa, perquè hi haurà xifres que no baixaran dels 24, dels 25 graus, almenys al voltant de la costa central.
3: Avui, el suplement...
0: Avui al suplement, tertúlia amb Eduard Voltas, Olga Ruiz i Jaume Clotet, i sumarem la Imma Soler, la subdirectora de Protecció Civil, a les portes d'aquest Sant Joan, amb aquesta onada de calor que explica el Jofre. A les 10, l'hora negra de Maica Navarro, i després...
1: Més que sentències o no sentències, nosaltres el que volem saber és la veritat.
0: Aquesta setmana hem anat fins a Mataró per conversar amb el Joan Jubany, el germà d'Helena Jubany, assassinada el desembre del 2001 a Sabadell, en un cas encara per jutjar. Fa pocs dies el Joan va perdre el seu pare, el Joan Jubany i Char, que s'han anat d'aquest món sense conèixer la justícia. A les 11 vindrà el Xavier Aldecó amb les seves aventures. Avui ens porta fins al riu Congo. De l'ascens del Sabadell també en parlarem amb el Toni Padilla, amb la Rosa Rodon i el Carles Fiter, tres amics de tota la vida que comparteixen la passió pels colors arlequinats, i coneixerem la història del president del Sabadell que, com expliquem, encara no ha anat a dormir, el Pau Morilla Giner. A les 12, Pantalles i Cor, amb el Joan Callarissa i la Rebeca Rodríguez, avui hi sumem una icona televisiva com és Mercedes Milà, i acabarem amb el Pep Noguer escalfant motors per Sant Joan. Mig quart de vuit.
3: L'informatiu del suplement.
0: Arrenquem un cap de setmana marcat per la calor a les portes de Sant Joan i amb un risc d'incendi elevat. Per tant, tota precaució és poca, i encara més després de comprovar com ahir un menor de només 12 anys va morir ofegat a la platja de la Rabassada de Tarragona. Dos nens més de 13 anys estan en estat crític. Els menors s'estaven banyant amb un grup de 6 joves en una zona de roques a la platja de la Rabassada, i quan van voler sortir de l'aigua no van poder. Es tracta de la primera mort a les platges catalanes des que va començar la temporada de bany el 15 de juny. Des de Tarragona, Ricard Buigas.
8: Els serveis d'emergències han pogut treure de l'aigua els tres menors. Dos han estat localitzats a prop de les roques per la Creu Roja i l'altre ha estat rescatat per l'helicòpter de salvament marítim. El socorrista donà l'alerta a quarts de 4 de la tarda. Segons apunten els equips d'emergències, un grup de 6 nens eren a la zona de les roques de la Cova del Gos a la platja de la Rabassada. Quan han entrat a l'aigua han vist que tenien dificultats per sortir. Tres han acabat sortint sense ajuda, però els altres tres han hagut de ser rescatats. L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha donat el seu condol pel tràgic succés.
9: I són moments de molt dolor, consternació, i l'únic que podem fer i volem fer és traslladar tot el nostre escalf també a les famílies.
8: La zona de l'incident, en una àrea de roques entre les platges de la Rabassada i del Miracle, està afectada per forts corrents. Quan han passat els fets, a la Rabassada llunejava la bandera groga.
0: Gràcies, Ricard Buigas, des de Tarragona. Com expliquem, som a les portes de la primera onada de calor de l'any. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès el primer avís de situació meteorològica de perill per temperatures elevades. L'episodi comença demà i tindrà el punt àlgid entre dilluns i dimarts, amb temperatures que podrien superar els 40 graus a les comarques de Ponent.
4: El Meteocat també preveu nits tropicals amb mínimes per sobre dels 20 graus a gran part del país, i fins i tot nits tòrrides amb temperatura de més de 25 graus al litoral i al prelitoral. Aquests termòmetres disparats preocupen especialment per la coincidència amb la revetlla de Sant Joan i la campanya de la sega del cereal. en els últims dos dies. Recordem que hi ha hagut una desena d'incendis en diversos punts de les comarques de Lleida i Girona. Claudi Gallardo, cap de suport dels bombers, explica que davant d'aquest escenari, el cos ha reforçat el dispositiu preventiu.
10: Fem un dispositiu doncs, potent, a més també de forma proactiva, com que tenim no, el risc doncs, més centrat en aquesta zona més de ponent de Catalunya, al sud, no, a Terres de l'Ebre, doncs, també fem aquests moviments no, del dispositiu, si cal, d'enviar doncs, més recursos cap a aquestes zones de forma proactiva.
0: De la crònica internacional, diversos focus oberts. Un amb Itàlia, Donald Trump, nova crisi diplomàtica, però és que, a més, Israel continua pendent del que passa al Líban. Israel ha matat aquestes últimes hores 5 persones al sud del Líban, malgrat l'alto el foc forçat ahir per Washington, després de la jornada mortal que hi va interrompre les converses entre els Estats Units i l'Iran. Washington va anunciar la renovació de l'alto el foc per intentar salvar les negociacions, però Israel ja ha avisat que mantindrà les seves tropes a l'anomenada zona de seguretat del sud del Líban. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
11: Bon dia. El concepte d'alto el foc està a prova al Líban, tenint en compte que ja n'hi havia un vigent, el que van firmar els governs d'Israel i el Líban, però que no va evitar que la matinada de divendres fos una autèntica sagnia. Si més no, l'alto el foc més recent està firmat per part dels dos bàndols enfrontats, Israel i Hezbollah, però el fet que després de la seva entrada en vigor els atacs israelians continuessin ofereix poques esperances. El portaveu de les forces israelianes, Efi Defrin, es justificava així.
12: Una vegada més actuem d'acord amb les instruccions polítiques. Mentre aquestes instruccions no canvin, continuarem actuant segons les directrius actuals. Qui ha violat aquest acord d'alto el foc és Hezbollah. Ha atacat, l'hem derrotat i està preocupat pels danys que li estem causant a les seves infraestructures estratègiques i profundes.
11: Les properes hores són les que han de demostrar si aquest alto el foc és només una tireta per intentar salvar les negociacions entre l'Iran i els Estats Units. A jutjar per les paraules dels dos bàndols, hi ha un problema de fons que caldrà resoldre tard o d'hora. Hezbollah exigeix que Israel marxi del Líban. I Israel insisteix que no ho pensa fer.
4: I en les últimes hores, Donald Trump ha dit que la seva relació amb Benjamin Netanyahu és molt bona després del distanciament entre els dos líders pels bombardejos al Líban.
13: Hem tingut una relació fantàstica amb Israel. Tots dos hem estat molt formidables. Bibi Netanyahu és un primer ministre guerrer i se l'ha de reconèixer com a tal.
4: Trump ho ha dit durant la inauguració del nou avió presidencial que li ha regalat Qatar, valorat en 400 milions de dòlars. L'obsequi d'aquesta monarquia del Golf, que ha jubilat l'antic Air Force One, ha aixecat una gran polèmica pel conflicte d'interessos i també els dubtes que genera sobre la seguretat del país.
0: Nova polèmica, en aquest cas també, amb Itàlia, amb Giorgia Meloni, el president nord-americà, en una entrevista en una cadena italiana, ha dit que s'ha fet una foto amb Meloni al marge del G7 per pena, perquè ella li ha insistit. La primera ministra l'ha acusat d'inventar-s'ho tot.
14: No entenc per què el president dels Estats Units es comporta d'aquesta manera amb els seus propis aliats, i no és la primera vegada. Només puc lamentar el fet que no mostri la mateixa determinació davant dels enemics d'Occident, davant dels enemics dels Estats Units, davant dels líders amb els quals, al contrari, és molt més conciliador.
4: La polèmica ha generat una nova crisi diplomàtica entre els Estats Units i Itàlia. El ministre d'Exteriors italià ha anul·lat una visita prevista per aquest cap de setmana a Washington.
0: Un xoc entre dos trens al nord de Londres deixa almenys un mort i un centenar de ferits. 11 es troben en estat molt greu. La persona que mor és el maquinista d'un dels trens. Un dels combois es va aturar a causa d'un error en el sistema de seguretat i l'altre el van vestir pel darrere. Londres, Quim Olivares.
15: Els dos trens van xocar uns 90 quilòmetres al nord de Londres entre les poblacions de Luton i Bedford, segons la policia de transport britànica. Els dos combois, després de xocar, han encaixat un amb l'altre, però sobre la via, sense descarrilar. Amb l'impacte, la part frontal d'un tren i la cua de l'altre han quedat força malmeses. Un viatger explicava així a la BBC la situació que ha viscut.
16: Era al capdavant del tren que ha xocat amb l'altre. Quan m'he aixecat, he vist seients per tot arreu. Semblava que hi havia hagut una explosió d'una bomba. He vist gent amb la cara ensangonada i amb ferides a les cames i hi havia fum per tot arreu.
15: L'accident ha passat entre un tren de llarg recorregut que venia del centre d'Anglaterra i un de Rodalies que anava cap a l'aeroport de Luton i després fins a l'estació de Sant Pàncras, al centre de Londres. El xoc ha provocat el caos en un dels corredors ferroviaris més transitats del Regne Unit.
0: En punt un quart de vuit del matí, Pedro Sánchez insisteix que podria avançar eleccions si perd la votació dels pressupostos per l'any que ve. El president espanyol diu que presentarà els comptes públics a finals d'any i que no vol que les eleccions generals coincideixin amb les municipals del mes de maig. Ho ha dit en sortir del Consell Europeu a Brussel·les, on també ha reiterat el seu suport a l'expresident Rodríguez Zapatero. Madrid, Àngels Lafuente, bon dia.
17: Bon dia.
4: Per primer cop aquesta setmana, Pedro Sánchez ha deixat la porta oberta a avançar les eleccions si no aconsegueix aprovar uns nous pressupostos. Un full de ruta que apuntava dijous i al qual aquest divendres s'ha tornat a referir entre rialles i una certa ironia.
17: Se lo voy a decir muy claramente. A ver, presentaremos los presupuestos en 2026 y habrá elecciones en 2027. Y ya no puedo decirles más, porque yo lo que quiero es... Claro. Pero bueno, la realidad es muy dinámica.
4: En tot cas, seria un avançament tècnic dels comicis. Estem parlant de mesos, sempre depenent de la tramitació dels pressupostos que preveu portar al Congrés a finals d'any i, per tant, ens situaríem en els primers mesos del 2027 en lloc de l'estiu. Un altre condicionant són les eleccions municipals i d'algunes autonomies al mes de maig. Sánchez sempre ha defensat que no hi haurà un superdiumenge electoral, que no farà coincidir les generals amb altres eleccions, principalment perquè els alcaldes socialistes no volen pagar a les urnes tots els casos judicials i de suposada corrupció que envolten el PSOE. I és que el president espanyol haurà de negociar el suport dels socis als pressupostos amb la imputació de Zapatero, a qui ha tornat a fer costat a l'hora de referir-se a les joies de valor milionari.
17: Mi experiencia es que cuando uno viaja, recibe regalos de los cuales no tiene constancia hasta que regresa a Madrid. Son intercambios que se dan de presentes dentro, efectivamente, de la legislación. Y eso es lo que, afortunadamente, el presidente Zapatero impulsó.
4: I és que va ser Zapatero qui va regularitzar per llei els regals de presidents i, per tant, diu Sánchez, li correspon a ell decidir si torna a les joies.
0: Gràcies, Àngels. A tot això de la crònica política, avui també destaca Gabriel Rufián d'Esquerra i Mònica Oltra de Compromís, que reivindiquen la unitat de les forces progressistes davant l'avanç de la dreta i l'extrema dreta.
4: En un acte conjunt a València, dins de la gira que el Republicà està fent arreu de l'Estat, han insistit que les esquerres han de fer front comú en les pròximes eleccions espanyoles i, si cal dir, proposen fer primàries.
0: València, Alba Barbosa.
18: Ha estat un acte que ha plegat centenes de persones i on el líder d'Esquerra Republicana al Congrés, Gabriel Rufián, ha defensat la confluència de les esquerres com a fórmula per fer front a l'extrema dreta i encarar així el proper cicle electoral.
19: Li demano a la Mònica perquè ho pot fer que ens uneixi, perquè València pot ser el reflex de moltes coses, perquè si ara no aprofitem l'oportunitat històrica que tenim, apaga i vámonos.
18: Rufián s'ha ofert a liderar una candidatura conjunta de l'Esquerra a Catalunya i Mònica Oltra, exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana, ha abraçat la idea i l'ha portat a escala municipal, ara que falten pocs dies perquè Compromís la ratifiqui com a candidata dels nacionalistes a l'alcaldia de València.
20: Jo el que vull és construir una ciutat amb aquesta bonica gent, perquè jo crec que els projectes revolucionaris desborden sempre les sigles dels partits.
18: El públic ha aplaudit a Oltra, dempeus i amb crits d'alcaldessa, i també han demanat presó per l'expresident Carlos Mazón. Sense més concrecions sobre aquesta eventual candidatura unitària dels partits a l'esquerra del PSOE, l'acte a València de Rufián i Oltra sí que ha servit per asseure junts dirigents de Compromís, de Podem i Esquerra Unida.
0: I mentrestant, els militants de Junts per Catalunya voten aquest cap de setmana qui serà l'alcaldable de Barcelona entre els quatre aspirants que es presenten. Ahir al vespre van tancar la campanya amb un debat, Jordi Corbalan.
21: Més enllà de les coincidències programàtiques en clau de partit, l'actual líder municipal Jordi Martí reivindicava l'exalcalde Xavier Trias, que poc després li donava suport a les xarxes. La diputada al Congrés, Pilar Calvo, afia a la direcció de Carles Puigdemont, replicava a Martí que el llegat de Trias no s'hereta.
22: Vull agafar el relleu d'en Xavier Trias i dels companys que durant aquests anys hem estat treballant per Barcelona amb el cor, amb l'ànima, de manera compromesa.
23: Tots sabem que d'alcalde Trias només n'hi ha un i que el seu llegat no s'hereta. Per tant, ens l'hem de guanyar.
21: La diputada al Parlament, Glòria Freixa, vol recuperar l'ànima de Barcelona.
24: Perquè ens l'hem deixada. I jo em comprometo a tornar l'ànima a la ciutat i, sobretot, a fer de Barcelona la capital de Catalunya de debò.
21: I l'advocat Jaume Alonso Cuevillas es compromet a integrar la resta d'aspirants, si guanya.
25: Sou molt bons, si no guanyo us votaré entusiàsticament i si guanyo us oferiré a tots i a totes formar part de la meva llista.
21: Prop d'un miler de militants decidiran amb el seu vot qui dels quatre serà l'alcaldable. El resultat demà al vespre.
0: Més qüestions. Avui se celebra l'Assemblea Educativa de Catalunya en què participen docents, personal d'atenció educativa i també representants del sector del lleure d'arreu de Catalunya. La reunió comença a les 10 del matí a Barcelona. Ha de servir per decidir quins seran els passos que faran els docents a partir d'ara, després que tombessin l'últim acord que el Departament d'Educació va signar amb alguns sindicats.
4: A l'Assemblea es debatrà quan començaran i de quina manera s'han de fer les properes mobilitzacions de cara al curs vinent. Entre les possibilitats, al damunt de la taula hi ha la vaga indefinida, les vagues puntuals, que és el format que s'ha utilitzat fins ara, o altres accions de pressió. Els docents tornaran a la feina l'1 de setembre i el curs començarà el dia 8 d'aquell mes. Tot i que el curs escolar ja s'ha acabat,

0: públic també se sentís part de l'espectacle, parlant amb ells, enfocant-los amb la càmera i fent-los protagonistes. Un altre britànic, Subtract, li ha agafat el relleu al Sonar Village. Fa música de ball intel·ligent creada amb mescles fetes en directe, amb diverses capes de percussió, veus, riffs que jugaran a ser la tornada durant uns segons, bateria, i quina bateria, i teclats en directe. Alguns resultats no són gaire lluny de músics de jazz contemporanis com Kamasi Washington. També es movia a tota velocitat entre un aparell i un altre l'holandès Rainer Sonneveld, i és que tenia muntada una batalla, un back-to-back, amb el seu avatar, una intel·ligència artificial, que feia música basada en l'estil de Sonneveld. Les armes, el tecno més inclement. I tecno en majúscules és el que punxa la belga Charlotte David. Mescla beats duríssims amb cants New Age, amb els que crea petits oasis d'ambient, com petites pauses per recuperar forces i tornar-se a capbussar el remolí de percussions sense fi i a omplir-te vessar l'escenari principal d'adeptes de la seva rave.
1: Un quart i mig de 8 del matí, els assentaments de caravanes es multipliquen a les Balears. Els usuaris, la majoria treballadors amb el sou base, no poden accedir als lloguers, que són de mitjana de 1.700 euros, la comunitat més cara de l'Estat, segons l'Observatori del Lloguer. Des de Palma, Caterina Carmany Jaume, bon dia.
2: Bon dia. A l'assentament de Son Hugo, a Palma, en 4 anys han passat de 20 a 200 caravanes. S'hi veuen taules de càmping, bidons d'aigua, bicicletes i joguines, però no són unes vacances. Els seus habitants s'hi van instal·lar perquè no poden accedir a un habitatge, com el José, que no va poder assumir l'augment del lloguer amb una criatura de 3 mesos. Treballa de ferrer i descarta trobar una casa.
3: Y nosotros lo único que pedimos es no una casa ni ayuda ni nada, sino un sitio donde poner las caravanas. No tenemos ni empadronamiento. ¿Cómo hacemos por el médico? ¿El niño qué? ¿Sabes? Son muchas cosas que no... Y un sitio legal, que no molesten, que... Bueno, y si ya ponen basuras y vaciados de aguas negras y así las cosas, están más limpias, está mejor, no se vive en ciertas condiciones que no son favorables... Pues mucho mejor.
2: El Luis Miguel fa anys que ho intenta, però no arriba a les condicions prèvies.
4: Yo trabajo en barcos, 1.500 euros. Las veces que hemos intentado buscar alquiler nos exigen muchos requisitos, mucho depósito también, o sea, es un abuso, algo que no podemos, o sea, no tenemos.
2: Temen que l'Ajuntament els desallotgi. Des de Cort responen que serveis socials hi està a sobre.
5: L'informatiu del suplement.
6: El Club Capravo fa 30 anys i ho celebrem el dissabte 20 de juny regalant l'IVA de la compra acumulat a la targeta amb una compra mínima de 30 euros. Només amb el Club Capravo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
7: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
8: A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se...
9: I els frescos d'Aldi! Aquesta setmana la síndria ratllada 0,75 al quilo
10: i l'albocata 0,99 la peça. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
9: Que poc que costa comprar bé.
11: Aneguet de goma, 3 euros. Llençar escombraries a la sorra de la platja, 750 euros. Aquest estiu, multes de fins a 250 aneguets de goma per conductes incíviques. Sí, sí. Fins a 750 euros de multa per llançar escombraries a la sorra.
12: Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
13: Hola, familia. Soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como esta.
14: Ara a Lidl, síndria ratllada sense llavors, ben fresca, per 0,69 al quilo. Lidl, val la pena.
15: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
16: Jo ara fa 10 anys vaig ser víctima d'una difamació cruel, vaig respondre en forma de llibre, la veritat és que em va anar tan bé com que no hi he pensat mai més.
15: Aquest diumenge l'escriptora i periodista Eva Piqué.
16: Em van fer creure que hi havia lluites que ja estaven guanyades. Jo em vaig creure que a mi no em caldria fer-me ni catalanista, ni progressista, ni feminista, perquè em pensava que ja eren lluites assolides, no?
15: El divan, el valor de la conversa.
17: Què feia de diputada d'un partit d'esquerra que de fet era un partit al qual no votava?
16: Exacte. Per mi va ser una decepció enorme, perquè jo tenia por de no saber fer prou i vaig descobrir que no volien que fer res.
15: Aquest diumenge a les 9 del vespre.
5: L'informatiu del suplement.
1: Cinc minuts per dos quarts de vuit del matí. El nom propi és el Sabadell.
18: Encara no serà abans. Compte! La rematada del pal! Gol!
1: El Sabadell jugarà la temporada que ve la segona divisió de futbol després de golejar el Zamora per 4-0 la nova Creu Alta, remuntant l'1-0.

0: en contra de l'anada. Hem sentit el 2-0 del Sabadell, el que evitava la pròrroga. Així narrava el Francesc Ripoll a Catalunya Ràdio, l'1-0.
1: Pica el corna a Stals, el fa en curt, aviam la jugada, el
2: xut! Però què fas?
0: Un golaç descomunal des de fora de l'àrea al principi del partit, crec que era el minut 18, si fa o no fa. El descompte, dos gols més per evitar ensurts. El 3-0.
1: Recupera la pilota, Quadri!
0: Aquí amb la bogeria, perquè hi va haver invasió d'estadi, el partit es va aturar 10 minuts, un caos. En qualsevol cas, fins i tot al final es va reprendre ja amb els jugadors del Zamora entre llàgrimes i va aconseguir el Sabadell el 4-0.
1: Arribarà el quart, Xavi! Gol!
0: Per tant, el Sabadell, equip de segona divisió, 5 anys després. Albert Benet, bon dia.
3: Bon dia i enhorabona, escapa per aquest ascens del Sabadell. 12.000 aficionats van donar l'escalf necessari a l'equip arlequinat en una nit per al record. Un gran gol de Javi López Pinto a la primera part, al minut 18, va planar el camí. Quan semblava que el partit podia anar a la pròrroga, va arribar el 2-0, el gol decisiu, un gol d'Eneko Aguilar al minut 88, que ja donava l'ascens, i el descompte al minut 96, el 3-0, un gol de Quadri, amb invasió de camp inclosa, que va obligar a aturar el partit 10 minuts. Després de la represa, Xavi Moreno va fer el 4-0, al minut 110, i la nova Creu Alta va ser una festa per celebrar el retorn al futbol professional. Així s'expressava Kaiser, el capità del Sabadell.
4: Corazón, sudor y lágrimas. Eso es una de las cosas que tiene este club, que tenemos nosotros los futbolistas de esta plantilla, y ha salido todo especial y le hemos puesto el broche de oro a cerrar este círculo de esta temporada tan bonita.
3: I ara sentireu Bonaldo, un altre dels jugadors del Sabadell.
5: Solo nosotros sabemos los sacrificios y lo que pasamos para vivir estos momentos. Solo agradecer a Dios, a mi familia, a todo de Sabadell, la afición. Ya, es un momento que voy a recordar para toda mi vida.
3: I Ferran Costa, el tècnic, confirmava la seva continuïtat a la banqueta.
6: Sí, no sé què em fotim fora.
7: No, segur que no.
6: Ho vaig dir. Tenia la il·lusió de poder tornar al futbol professional. Amb el pas dels mesos, la meva il·lusió era fer-ho amb el Sabadell, perquè vaig arribar com a entrenador i ara puc dir que sóc un arlequinat més.
3: Avui Sabadell celebrarà la Rua de l'Ascens pels carrers de la ciutat a partir de les 7. La temporada que ve, doncs, hi haurà duel català segon entre el Sabadell i el Girona. I tal com va avançar ahir la cadena SER, va poder confirmar també Catalunya Ràdio, tot fa pensar que Quique Álvarez, el tècnic del filial gironí, serà l'entrenador del primer equip del Girona la pròxima temporada segona. I l'altra notícia de les últimes hores. Rafinha s'ha lesionat aquesta matinada al Mundial de Futbol amb el Brasil. El davanter del Barça ha hagut de deixar el camp al minut 39 del partit contra Haití, que la selecció canarinha ha guanyat per 3-0. Per les imatges i per les informacions que arriben des de la concentració brasilera, tot apunta a una altra lesió muscular de Rafinha, una lesió a la cuixa dreta. Avui li han de fer proves per saber-ne l'abast i el temps de baixa. Estem davant de la quarta lesió de Rafinha aquesta temporada. En la primera de les tres anteriors va estar de baixa gairebé 2 mesos. L'última se la va fer durant un amistós del Brasil i el va deixar fora 5 setmanes. Això l'ha fet perdre's uns quants partits amb el Barça i també amb el Brasil aquesta temporada. Rafinha, abans de lesionar-se, estava fent un partit molt complet, li havien anul·lat un gol i ha tingut una altra ocasió clara per marcar. El Brasil, encara amb Rafinha, anava guanyant per 2-0 amb 2 gols de Mateus Cunha, i ja la segona part, Vinícius ha fet el 3-0 definitiu contra Haití. I notícia de fa només una estona al Mundial. La Turquia d'Arda Güler en queda fora, eliminada del Mundial després de perdre contra el Paraguai per 0-1.
8: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Són 2:15 del matí.

0: Avui, els meus ídols del suplement, Elvis Presley, un home que no necessita cap mena de presentació, Blai Mercè, Olga Avalos, bon dia i bona hora.
1: Bon dia i bona hora, què tal?
0: La mentida que després de ja algunes temporades fent aquest espai, Elvis encara
1: és que és l'ídol,
0: li haguéssiu
1: no?
0: dedicat cap reverència com la que mereix,
1: És potser el primer gran ídol, no?
2: Sí, sí, sí.
1: Abans d'Elvis hi havien hagut mini-ídols.
2: El gran, no, però... el primer fenomen fan, diguem, va ser Elvis Presley, abans que els Beatles, fins i tot,
1: Molt fort, sí, sí, sí.
2: És que és d'aquests tòtems de la música que costa afrontar, perquè saps que sempre et deixaràs coses i no vols trair una mica tota la seva memòria,
1: Sí, però avui doncs, hem triat algunes cançons que ens agraden,
2: sí,
1: explicarem
2: correcte.
1: Algunes anècdotes... influències. Escoltarem algun altre Elvis que no és l'Elvis?
2: Hi ha uns quants, a la història de la música.
1: I defensarem una teoria, que és que Elvis segueix viu.

0: El rei del rock, avui Elvis Presley, els meus ídols del suplement. Quina millor manera de començar el cap de setmana, Blai.
1: Sí. Com el vau descobrir, vosaltres, l'Elvis?
2: Jo, a través d'una cinta de casset que tenia el meu pare sempre posada al cotxe. Una cinta que no tenia portada, però que recordo que sempre...
1: Era tot Elvis?
2: Era tot Elvis.
1: Ah, sí?
2: Tot Elvis, sí. Una cinta de casset blanca amb una etiqueta verda, que encara la recordo, i no sé on està la portada, mai ho hem descobert, però aquella cinta sempre estava allà.
1: I tu, Roger, com et va arribar?
0: No ho recordo. Tinc la sensació que sempre he anat sentint les seves cançons. Sí que, és a dir, la història de l'Elvis quan va sortir el biòpic aquest, la pel·lícula, la vaig veure i la vaig conèixer una mica millor. Però és allò que sempre... Bé, a més, com que fa tants anys que escolto la ràdio, no?
1: Sí, sí. Doncs mira, parlant de pel·lícules, a mi em va venir per Forrest Gump. És la pel·lícula que més vegades he vist a la vida. I vaig saber qui era gràcies a aquella escena que surt el Forrest Gump de petit amb Elvis Presley, que està a casa seva, i li ensenya a moure la... Representa que el Forrest és qui li ensenya amb ell a moure la pelvis, perquè el Forrest Gump, recordem-ho, tenia aquell problema a les cames, no? I arran de la meva devoció per la pel·lícula, vam comprar a casa la banda sonora, que era un disc 32 American Classics, i la primera cançó era aquest Hound Dog, que em va al·lucinar en el seu moment, i després vaig descobrir que l'original no era d'ell. Wow!

0: Amb què no us quedeu?
1: Jo em quedo amb la de Big Mama Thornton.
2: No l'havia sentit, quina preciositat, eh?
0: És bestial, eh? I això a mi el que em fa pensar és que Elvis Presley va arribar a ser qui és perquè era un home blanc i un home, clar.
1: I també perquè es movia de la manera que es movia.
0: De fet,
1: era... Bueno, diguem que va despertar... moltes, és que ara no em sortirà la paraula, però diguem que en aquest fenomen de fan incipient...
0: Tenia molts atractors, també.
1: Tenia molts atractors, però també tota una part de la societat més conservadora entenia que els moviments d'Elvis Presley eren que incitaven, doncs, a...
2: Al pecat.
1: Al pecat.
0: Sí.
1: I llavors això, les adolescents de l'època, òbviament, es tornaven boges perquè no havien vist mai un home moure's d'aquella manera.
0: Elvis Presley...

0: Elvis Presley és l'encarnació del somni americà, no? Per, claríssimament, un jove de Tupelo que fa una audició a Sun Records, aquell mític, aquell mític segell discogràfic de Memphis, i l'agafen, i la resta és història. I a partir d'aquí va pujant i es converteix en una estrella que va acabar tenint una mansió, Graceland, que encara es pot visitar, que cada dia treu milers i milers i milers de visitants, i que va passar la història com això. El que dèiem abans, hi ha hagut altres Elvis després, com per exemple Elvis Costello, que els seus primers managers li van dir no, tu, el teu nom artístic ha de ser Elvis, i fem servir el cognom de la teva mare, Costello, i et fas dir Elvis Costello. I al cap d'un temps, Elvis Costello va triar aquesta cançó com una de les seves preferides, que és de la primera època, per fer-se una idea de com va començar Elvis Presley, i després, al principi, sentíem el Suspicious Mind, que ja era del final, com va arribar a ser la seva música ja els últims anys.
1: De fet, aquesta cançó, Blue Moon of Kentucky, forma part d'una actuació mítica també d'Elvis Presley de l'any 68, que va ser un programa especial que va fer la NBC a la televisió nord-americana, on van fer com un especial d'Elvis, i Elvis doncs anava cantant tota una sèrie de temes, i cada X temes doncs es canviava de roba i canviava la decoració, no? I d'aquí han sortit imatges molt icòniques, com aquelles lletres d'Elvis, no? Amb neons, per exemple, mm-hmm. O aquella escena d'Elvis vestit de tot de cuiro negre, tocant,
0: sí,
1: que, rodejat de noies adolescents, que és una cosa una mica perversa, diguem, doncs d'aquella allà va sortir tota una iconografia, i de fet el mateix el cantant de Judas Priest, estem parlant de heavy metal, va dir que una de les seves influències per dir, ostres, jo em vull vestir de cuiro, va ser veure Elvis vestit de cuiro a la televisió.

0: Va, trepitgeu, sisplau.
1: Qui seria el nostre Elvis?
2: Això, bueno, anem a presentar.
1: Que saps, presento
2: això, que em fa molta il·lusió. Això és Miguel Ríos. És una de les primeres gravacions de Miguel Ríos fent una versió de Jailhouse Rock. I perquè Elvis Presley va ser una influència directa de Miguel Ríos i també d'altres grups d'aquí, com el Sirex, per exemple, que van dir, ostres, nosaltres també volem fer això sobre un escenari i tenir fans. No?
1: I aquí afegiria el que jo crec que és el nostre Elvis, que és Paret, perquè recordem que la rumba catalana va néixer a partir doncs, de la fusió del rock and roll de l'Elvis i la música llatina, el mambo i la salsa del Pérez Prado i companyia, no? I a partir d'aquí, amb aquesta fusió i tot la música gitana i tot plegat, va sortir la rumba catalana. Per tant, el nostre Elvis és Paret, però la teoria, el Paret és el muerto vivo, i Elvis està vivo.
3: Elvis

0: veure, tècnicament, Elvis podria estar viu. Tindria 91 anys. I si, segons Calamaro, viu a Memphis, doncs potser hi ha un iaio, un senyor que passa per allà, que està vivint allà tranquil·lament, que és Elvis Presley.
1: Hauria d'haver fet molta bondat aquests últims anys, eh?
2: Si anem a Memphis...
1: Per compensar tots els excessos.
0: Home, en va tenir molts, d'excessos.
2: Sí, jo crec que va tocar fons i llavors va dir, a partir d'aquí m'he de cuidar, es va fer vegetarià...
0: Segurament.
2: Va fer tai chi i pilates cada dia.
0: Tu creus? Sí. Tu creus? Ostres, te l'imagines? Home, a veure, era un gran esportista, feia karate, arts marcials, va estar... crec que va estar a l'exèrcit, no?, també, Elvis Presley, vull dir que era un home... Això que deies abans, no? Un home fet a si mateix, no? Tot el somni americà, doncs té totes les fases.
1: Un altre Elvis, va.

0: Crespo. Sou fans d'Elvis Crespo?
1: No, particularment no, però doncs, segurament els seus pares deuen ser fans d'Elvis, no?
0: Home, sí,
1: perquè
0: sí.
1: Perquè li van posar Elvis,
0: van posar en homenatge a Elvis Presley. I el que em fa més gràcia del cas és que en els últims anys han sorgit rumors que Elvis Crespo podria ser el pare de Rosalía. Perquè no sé si heu vist la portada d'aquest disc, de Suavemente.
1: No.
0: Té una semblança molt, molt boja.
1: Vaig a buscar-ho ara mateix. Ho dius Rosalía. De
0: veritat? Sí, sí.
2: És un misteri, no, el pare de Rosalía?
0: No, me'n va parlar d'ella. Va parlar d'ell fa poc.
2: Vull dir que així com la germana i la mare i l'àvia surten sempre a tot arreu, el pare sempre ha estat com...
0: Sí, sí, a mi em va sorprendre el segon concert del Sant Jordi, que és el que vaig anar jo, va agrair públicament el seu pare que fos allà i tot això.
1: Ara que dius sí que té una retirada, eh?
2: A veure...
0: Mira.
1: Té una retirada, mira.
2: Home, carai. No, una retirada no, són clavats, perdona. Elvis Crespo, el pare de Rosalía, suavemente.
1: Potser Rosalía, la mateixa Rosalía fent els discos.
0: És la reencarnació d'Elvis Presley.
2: Vinga, acabarem amb Elvis. Sí, també un clàssic. Avui sí, l'Elvis de debò.

0: Avui el suplement, per començar el cap de setmana amb bon peu, el rei del rock, el rei de tots, avui Elvis Presley, els meus ídols amb el Blai Mercè i l'Olga Balós.
1: Uau, és que estic pensant en Las Vegas ara mateix, eh?
2: En Las Vegas.
1: L'Elvis de Las Vegas.
2: I he pensat en el Bruce Springsteen, que també el podríem haver posat perquè es va dedicar a la música després de veure Elvis a l'Ed Sullivan Show, com tants altres americans que quedaven cada setmana davant d'una tele per veure l'actuar.
1: Podríem anar a Memphis, Blai, ja a buscar si Elvis està viu, eh?
0: A veure el Pau Gasol o a buscar Elvis encara?
2: A buscar Elvis. Sí, sí, vaig anar a Graceland i també vaig anar a Tupelo, que és on va néixer ell. Em va agradar més.
0: I vas anar expressament per veure, per conèixer la història?
2: No, vaig anar per fer una ruta pel Mississippi, acabar a Nova Orleans, tot això. Del que m'agrada menys, Memphis, va ser del que m'agrada menys de la ruta. Nova Orleans em va encantar. I si hagués de repetir alguna cosa dels llocs que vaig anar relacionats amb Elvis, tornaria a Tupelo, perquè em va fer gràcia. Hi ha una cosa molt petita, i en canvi, Graceland és una animalada turística. No té cap sentit. I a més, només t'ensenya el que et volen ensenyar, per tant, per mi no té cap mena de valor.
0: Blai Mercè, Olga Balós, Elvis Presley, una abraçada per tots tres. Salut.
1: Bon dia.
2: Adéu.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
2: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
3: Quina ratxa! Quants maig portes?
2: 150.
3: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de l'ADO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i el periòdico.com.
4: La vida està feta d'empreses. És el gelat que tant t'agrada. L'audiòfon que et permet gaudir de la música. L'app que t'ajuda a posar-te en forma. Les empreses catalanes són molt més del que et penses. Són innovació, oportunitats, creixement. Són persones qui treballen. Són el teu dia a dia. El 27 de juny celebrem el Dia de l'Empresa.
5: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: La suma d'esforços dels milions de persones que us vau mobilitzar per la Marató del 2020 va fer visible una malaltia nova i de gran impacte mundial, la Covid-19. Gràcies a la vostra generositat, s'han posat en marxa 36 projectes amb el treball de 98 equips d'investigació. Us convidem a conèixer-los a 3cat.cat/marató. La Marató de 3cat. La investigació respon.
7: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bonpreu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bonpreu i Esclat.
8: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
9: La reunió dels Estats Generals a la primavera del 1789 va ser el desencadenant de la Revolució Francesa. Ben aviat, els diputats del Tercer Estat, més alguns diputats de l'Església i de la Noblesa, van proclamar-se Assemblea Nacional Constituent. Al començament de la Revolució Francesa, en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
8: Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda.
10: Grams de paraules.
11: Mig litre d'actitud.
10: Una cullerada de silenci.
11: Dos reflexos de llum.
10: 5 quilos de cadira.
11: I si convé, 150 grams d'ulleres.
10: Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
8: Ciutat Maragda, amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
12: Contes, novel·les, poemes, cançons.
8: Ciutat Maragda, cada dissabte a la 1 del migdia. Amb David Guzmán.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
13: Passen 5 minuts de 3 quarts de 8. Titulars, Núria Pujades, bon dia.
14: Bon dia.
13: Tragèdia a la platja de Tarragona, un nen de 12 anys ha mort ofegat i dos més estan ferits crítics.
14: Formaven part d'un grup de 6 adolescents que eren en una zona de roques entre les platges de la Rabassada i del Miracle.
13: Almenys 5 morts al Líban aquesta nit pels bombardejos d'Israel.
14: Que demostra un fràgil alto el foc entre Israel i Hezbollah després d'una escalada de violència. Washington va anunciar la treva per intentar salvar les negociacions, però Israel ja ha avisat que mantindrà les seves tropes a l'anomenada zona de seguretat del sud del Líban.
13: D'actor principal també Donald Trump, que aquestes últimes hores ha protagonitzat l'enèsima crisi diplomàtica, en aquest cas amb Itàlia, ha desqualificat Giorgia Meloni, que s'hi ha tornat i li ha dit doncs, que no en vol saber pràcticament res. De seguida ens en fem ressò. Pendents d'aquesta hora de Bolívia, el país acaba de declarar l'estat d'excepció i ha trets militars al carrer.
14: Ha tret els militars al carrer. A primera hora d'aquest matí, el president Rodrigo Paz ha decretat l'estat d'emergència després de setmanes de protestes que han paralitzat l'economia del país i han deixat 14 morts.
13: Almenys un mort i un centenar de ferits en un accident de tren a Anglaterra.
14: Un tren de llarg recorregut i un de rodalies van xocar ahir a la tarda al nord de Londres.
13: Pedro Sánchez insisteix que podria avançar eleccions si perd la votació dels pressupostos per l'any que ve.
14: El president espanyol diu que presentarà els comptes públics a final d'any i no vol que les eleccions generals coincideixin amb les municipals del maig.
13: A Barcelona, els militants de Junts per Catalunya decideixen aquest cap de setmana qui serà l'alcaldable de la ciutat.
14: Una votació on s'hauran de decantar per un dels 4 aspirants que ahir al vespre van tancar la campanya amb un debat.
13: Assemblea de docents aquest dissabte per decidir les mobilitzacions a partir del mes de setembre.
14: Després de tombar l'últim acord entre sindicats i conselleria, avui decidiran les accions que faran a partir d'ara. Entre les opcions que es debatran hi ha la vaga indefinida.
13: El govern recomana facilitar el teletreball als empleats amb fills durant les vacances escolars.
14: Aquesta és una de les 55 mesures que recull l'agenda catalana de conciliació i corresponsabilitat.
13: I aquest dissabte serà l'última nit del Festival Sónar de Barcelona.
14: On hi actuarà de Prodigy, després que ahir ho van fer grups com Skepta, Daito Manabal i Annie in the Hall, fessin ballar el públic de la Fira Gran Via.
13: Els esports...
15: Ha rematat el pal! Gol!
13: Els esports del Sabadell està de ressaca després d'ascendir ahir a segona divisió 5 anys després.
14: Els arlequinats es van imposar el Zamora per 4-0 en un partit petit que va acabar amb la invasió del camp de l'afició.
13: Les portades dels diaris Marina Laminos amb la mirada posada en l'inestable acord de pau a l'Orient Mitjà. El diari Ara, Israel, deixa l'acord de pau Estats Units-Iran a la corda fluixa.
16: És el titular d'una portada on també hi ha espai per al sònar, que enceta nova etapa. Hi veiem uns quants joves amb dues noies en primer pla ballant al festival, que és també protagonista a la portada del periòdico. Aquí fotografia de l'escenari durant l'actuació de la nord-americana Kelly's, la gran festa del sònar, escriuen, i el titular del periòdico en un altre sentit, el govern insta els pares a teletreballar durant tot l'estiu. La Vanguardia en titular també es fixa en la treva a l'Orient Mitjà, apunten que l'acord amb l'Iran posa a prova la relació dels Estats Units amb Israel i a sota la fotografia central, en aquest cas és per al rei, Felip VI, i també la princesa Eleonor amb el vestit militar tots dos, abraçats, còmplices, després de compartir un vol durant la formació militar de la princesa. I el punt avui, la pressió de al carrer. Fa 50 anys es van organitzar les primeres manifestacions després de la mort del dictador.
13: A la fotografia, en aquest cas, del rei i de la princesa, protagonista a la premsa editada a Madrid, imatge central del País, de l'ABC, amb menys protagonisme a La Razón i a El Mundo.
16: I pel que fa als titulars, al País, Cuba autoritza la banca privada i elimina els subsidis per la crisi. A l'ABC, sobre aquesta fotografia que deies, parlen d'un vol inèdit reial per completar la instrucció de la princesa. I sobre el cas Plus Ultra, asseguren que càrrecs del PSOE reclamen allunyar-se de Zapatero. A La Razón, Leire Díez es va interessar per Zapatero i va buscar àudios de Villarejo, i al Mundo, la Fiscalia Europea veu nous delictes en l'amic de Begoña Gómez.
13: Anys i anys per molts anys, avui bufarà 50 espelmes Albert Postils, Alicia Romero.
17: Jo tampoc tinc una sensació de poder. Faig la meva feina el millor que puc i facilitar...
18: Llicenciada en dret, és diputada del Parlament des del 2012 i des de fa gairebé 2 anys és la consellera d'Economia i Finances de l'actual govern de Salvador Illa. El seu nom forma part de la llista de les 100 dones més influents a Catalunya, segons la revista Forbes.
13: 72 espelmes, Anna Rosa Sisquella.
19: Per mi, produir és molt bèstia, perquè això que et dic...
18: És la productora executiva i cofundadora de Goll de Gom, i després d'estar moltes dècades darrere de grans projectes de la companyia, també s'ha posat a dirigir. Un exemple recent és el musical Bye Bye Monstre, pensat per un públic infantil.
13: I 59 espelmes, Nicole Kidman.
20: My analysis of being an actor is rigidity doesn't work.
18: És una de les actrius més prestigioses de Hollywood. Va guanyar l'Oscar a millor actriu quan va interpretar l'escriptora Virginia Woolf a la pel·lícula Aleshores. També està nominada per altres papers com el de cortesana, el musical Moulin Rouge, o de mare amb problemes emocionals a Rabbit Hole i Lion.
13: Vida social. Putrum, putrum. Marta Ferrer, última nit del Festival Sónar de Barcelona.
21: Sí, ara ho dèiem. El festival tanca una nova edició amb actuacions d'artistes com The Prodigy, que són els caps de cartell i debuten per primera vegada al festival. Serà avui a la Fira Gran Via a partir de les 5 de la tarda. Encara es poden comprar entrades per 99 euros. Ei, que jo sóc
13: el mèrit del món. Els Catarres avui animen el públic de Barraques de Reus.
21: I seran també amb Greta, Dan Peralbo i el Comboi i Partí Peres en la segona nit de festa de la ciutat. Encara n'hi haurà una altra per la Revetlla de Sant Joan. Avui, però, es pot assistir als concerts al Parc de la Festa a partir de les 9 del vespre, i les entrades, que es poden comprar online, costen 3 euros. Estem aquí,
13: avui demà estem allà. A la Sala Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat, avui batalla de galls.
21: Entre la Pound Gang i els madrilenys ANB Squad, que compartiran escenari en el que han batejat com el show del segle. Arrenca a les 9 del vespre i encara queden entrades a partir de 17 euros.
13: I al Teatre Acadèmia, en el marc del Festival Grec, s'hi pot veure La Ruta.
21: La dramaturga Lluïsa Cuniller i la directora Carlota Subirós s'alien per portar a escena la història de tres homes que es busquen a si mateixos en un paisatge carregat d'incerteses, tot plegat per celebrar 15 anys de La Ruta 40. Avui, a funció a les 8 del vespre, les entrades es poden comprar a partir de 20 euros.
13: I els amants de la literatura tenen una cita al Quilòmetre Amèrica de Barcelona.
21: El Festival de Literatura Llatinoamericana celebra 5 anys, convertint la ciutat en un espai de trobada entre veus, històries i imaginaris de l'Amèrica Llatina, el Carib i la literatura catalana. Aquest any, sota la curadoria de l'escriptor mexicà Eduardo Ruiz Sosa, el festival posa el focus en la literatura com a forma de resistència davant la violència i la incertesa del món contemporani. Es pot consultar tota la programació a través del web.
13: És l'hora del conte de l'Albert Postils. Avui es titula Ètica i estètica.
1: Més enllà de ser un home blanc i heterosexual, el Valentí va néixer amb el privilegi de la bellesa. A casa, de ben petit, li deien: amb aquesta cara tan bonica que tens, t'espera una vida sense grans sobresalts. Donades les circumstàncies, en Valentí hauria tingut prou col·locant darrere una vitrina i cobrar entrada per ser contemplat, com si fos una obra d'art. Però en Valentí necessitava sentir que servia per alguna cosa, que la meritocràcia corria per les seves venes, i va decidir rebel·lar-se contra la seva herència genètica. En Valentí es va fer boxejador. La família va rebre aquella aspiració amb horror. Els aterria la possibilitat que un cop de puny esguerrés un nas tan estilitzat. El temps li va donar la raó a en Valentí. Es va convertir en una llegenda de la boxa. Anys més tard, tants que tenia un net assegut a la falda, va treure l'àlbum amb les seves gestes. A la criatura li va cridar l'atenció una foto. Mostrava el moment en què un gegant rus li etzibava un directe a la mandíbula, i en Valentí, en lloc d'aparèixer amb el rostre desencaixat, sortia mirant a càmera, amb un somriure seductor i més guapo que de costum.
13: Música.
2: Vaig tenir més curta de sang, com un anunci d'estrella tant, un desig de Sant Joan, que això no acabi com jo mai, mai.
13: Vinga, sort que ja estem benvinguts desperts de casa. Blaini, està aquest al bon dia.
22: Bon dia, Roger.
13: Amb què arribarem avui a les 8?
22: Com sé que ets fan de l'EDM de la dècada passada i de l'autotune, avui arribarem amb aquest tema de Fades i Triquell titulat Sant Joan. El trio de pop i electrònica han unit forces amb el cantant barceloní per crear aquesta cançó que reivindica la nit de Sant Joan com a gran celebració col·lectiva dels Països Catalans.
13: Per si no en teníem prou amb el sonar, doncs avui Triquell i Fades fins les 8 del matí. Salut i ràdio, Blai.
22: Salut i ràdio.

0: Joan.
1: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
2: Bon dia, són les 8 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

0: Dissabte 20 de juny del 2026. Joan Jubany i Char, el pare d'Helena Jubany, va morir fa uns dies sense conèixer la justícia. Fa 25 anys que van assassinar la seva filla a Sabadell i després de guanyar diverses batalles contra rellotge, el judici arribarà massa tard per ell. La família Jubany ha aconseguit que ningú oblidi el nom de l'Helena. El seu germà, Joan Jubany i Lorente, ha hagut d'aprendre a créixer entre la incertesa i la impotència. El 2 de desembre de l'any 2001 li van comunicar que la seva germana havia caigut en un pati interior. Només 10 dies més tard va ser pare per primera vegada. Al llarg de tots aquests anys ha insistit que a l'Helena la van matar, però encara falten moltes respostes. Aquesta setmana al suplement hem anat fins a Mataró per conèixer el Joan més personal, aquell que ha hagut de preservar la memòria de la seva germana empaitant la justícia. Un home que d'alguna manera ara també vol retre homenatge al seu pare, seu i de l'Helena.
1: La notícia d'aquell desembre havia de ser el naixement, i que tots esperàvem, era el naixement de la Cinta, la meva filla, la primera neta dels meus pares, però doncs abans ens vam trobar amb l'assassinat de l'Helena.
2: 10 dies abans.
1: 10 dies abans. L'Helena la van matar el 2 de desembre de 2001 i la Cinta va néixer el 12 de desembre de 2001. Mon pare, això, segueixo, ens escrivia, avui fa un any i un mes que va néixer la Cinta, farà demà passat un any i un mes que et vam dir adéu, Helena, filla estimada. I ara em venen les llàgrimes als ulls d'escriure el teu nom i dir-te que t'estimo. T'estimo, filla. I en aquesta mateixa llibreta, al cap d'uns mesos, també l'any 2003, va deixar escrita una cosa que és la que hem imprès en el seu recordatori.
2: A mi l'amor no em serà estranya.
1: Exacte.
0: Encara que arribarà més de 25 anys tard, la família Jubany necessita saber la veritat. Ha arribat l'hora de trencar silencis. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Ja fa calor, però és que encara en farà més. Som a les portes d'una onada de calor, teòricament ha de començar demà. El Servei Meteorològic de Catalunya emet el primer avís de situació meteorològica de perill per temperatures elevades. L'episodi comença demà i tindrà el punt àlgid entre dilluns i dimarts, amb temperatures que poden superar els 40 graus a les comarques de Ponent. Calcem-nos. El Meteocat també preveu nits tropicals amb mínimes per sobre dels 20 graus a gran part del país i fins i tot nits tòrrides, amb temperatures de més de 25 graus al litoral i al prelitoral. Jofre Genué, comencem per aquest dissabte. Bon dia.
2: Bon dia. Doncs, mira, aquest dissabte ens aproximem a aquesta situació. Per tant, tindrem temperatures que encara no arribaran al llindar, que ja comencen a definir aquesta situació d'onada de calor, però s'hi aproximarà molt. Traduït, avui esperem ja valors que arribin als 39 graus, sobretot al Pla de Lleida, Segrià, Pla d'Urgell, Noguera. En aquestes àrees, avui és molt probable que el termòmetre pugui fins i tot pujar una mica per sobre d'aquests 39, però no arriba als 40. Estarem a les portes, per tant, d'aquest llindar. I en general, a la resta notarem doncs, que la temperatura puja 1 o 2 graus respecte ahir, que la calor es va intensificant entre els 30 a 35, amb un panorama de cel serè, d'alguns núvols prims. D'aquesta polsa gariana, la qualitat de l'aire doncs, cada cop més pobre, va empitjorant, amb aquest to terrós del cel per la presència d'aquesta polsa gariana, que també va a més, demà, entre demà i demà passat arribarà al seu màxim. A partir de demà comencen ja a poder superar-se aquests llindars, sobretot entre el Segrià, Noguera i Pla d'Urgell, on ja n'hi ha alguns avisos ja demà de calor perquè es podria arribar a tocar els 40 fàcilment. I sembla que entre dilluns i dimarts doncs, tindrem aquesta possibilitat de superar els 40 en aquestes àrees i en general arribar als 33 a 35 graus en molts sectors del litoral, prelitoral. Per tant, són zones on es poden superar els seus llindars, cada àrea té el seu llindar definit en funció de les característiques geogràfiques i en definitiva tindrem moltes temperatures que superin els 35 a l'interior del territori. Un episodi que, sobretot, serà característic per la persistència. Són temperatures de canícula, superant aquests llindars de calor, però, sobretot, és la persistència, dilluns, dimarts, dimecres, i després podria afluixar una mica, però encara en situació de temperatures molt per sobre del que seria habitual.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Les notícies del dissabte. Arrenquem un cap de setmana marcat per la calor a les portes de Sant Joan amb un risc d'incendi elevat, per tant, tota precaució és poca i encara més després de comprovar com ahir un menor de només 12 anys va morir ofegat a la platja de la Rabassada de Tarragona. Dos nens més de 13 anys continuen en estat crític després de banyar-se ahir en aquesta platja i trobar dificultats a l'hora d'intentar sortir de l'aigua. Les víctimes formaven part d'un grup de 6 joves que eren en una zona de roques a la platja de la Rabassada. Els detalls del que va passar des de Tarragona amb el Ricard Buigas.
3: Els serveis d'emergències han pogut treure de l'aigua els tres menors. Dos han estat localitzats a prop de les roques per la Creu Roja i l'altre ha estat rescatat per l'helicòpter de salvament marítim. El socorrista dona l'alerta a quarts de 4 de la tarda. Segons apunten els equips d'emergències, un grup de 6 nens eren a la zona de les roques de la Cova del Gos a la platja de la Rabassada. Quan han entrat a l'aigua han vist que tenien dificultats per sortir. Tres han acabat sortint sense ajuda, però els altres tres han hagut de ser rescatats. L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha donat el seu condol pel tràgic succés.
4: I són moments de molt dolor, consternació i l'únic que podem fer i volem fer és traslladar tot el nostre escalf també a les famílies.
3: La zona de l'incident en una àrea de roques entre les platges de la Rabassada i del Miracle està afectada per forts corrents. Quan han passat els fets, a la Rabassada hi onejava la bandera groga.
1: Es tracta de la primera víctima mortal des que justament aquest dilluns va començar la temporada de bany. A partir de les 9 parlarem amb l'Imma Solens, acompanya avui a la tertúlia, la subdirectora de Protecció Civil, sobre aquesta qüestió i sobre moltes altres, perquè estem a les portes de la primera onada de calor de l'any amb un avís de perill per temperatura elevada que podria superar, com explicàvem, els 40 graus en alguns punts del país i que, a més, tot això coincideix amb la revetlla de Sant Joan, amb els petards, amb les fogueres, etc, etc, etc. Per si tot això no fos prou, també coincideix amb la campanya de sega del cereal, per tant, és un caldo de cultiu perfecte per extremar qualsevol tipus de precaució. Tot plegat és una combinació que, evidentment, pels incendis doncs, és un risc afegit. Aquests dos últims dies ja hi ha hagut una desena de focs en diversos punts del país, a la Segarra, a les Garrigues, a la Noguera. Els bombers han reforçat el dispositiu preventiu justament en aquesta zona. El Claudi Gallargo és cap de suport dels bombers.
5: Fem un dispositiu doncs, potent, a més també de forma proactiva, com que tenim no, el risc doncs, més centrat en aquesta zona més de ponent de Catalunya, del sud, no, de Terres de l'Ebre, doncs, també fem aquests moviments no, del dispositiu, si cal, d'enviar doncs, més recursos cap a aquestes zones de forma proactiva.
1: A les portes d'aquesta onada de calor tornem a parlar d'un clima cada vegada més extrem i noves dades confirmen que la MOC, un corrent oceànic que garanteix el clima temperat del nord d'Europa, s'està alentint. Aquest alentiment, segons els especialistes, podria trastocar el clima del continent i fer-lo encara més extrem. Sovint, però, quan es parla d'aquesta corrent, es fan també previsions catastrofistes com que podria provocar una glaciació sobtada a Europa. A veure, el nostre cap de verificació, Carlos Baraíbar, què hi ha de ser en tot plegat?
6: La MOC sovint va acompanyat de titulars com catastròfic, glaciació o narracions que s'assemblen més a pel·lícules com El dia de demà que a la realitat. Segons Santiago Giral, investigador i director de Geoscience Barcelona del CSIC, els efectes catastròfics que pot provocar l'alentiment de la MOC són reals, però no els terminis.
7: Que és una pel·lícula que m'agrada especialment perquè la física que estan ensenyant és correcta, vale? L'únic que la velocitat a la que ocorreixen els processos no és la correcta, però clar, si tinguéssim que fer-ho a escala temporal que toca naturalment, no? La gent, els protagonistes, no viurien el suficient. La física és correcta, però el temps no.
6: Dit això, sí que és cert que en els darrers mesos han aparegut noves dades recollides sobre el terreny que confirmen els pitjors pronòstics, que la MOC s'està alentint i està transportant cada cop menys aigua calenta i, per tant, menys aire calent sobre la superfície. Aquest alentiment pot generar, com dèiem, un refredament progressiu d'Europa, però els experts no es posen d'acord si seria a partir del 2100 o si ja seria en les properes dècades.
1: De la crònica internacional, pendents de l'alto al foc al Líban, on aquesta nit han mort 5 persones pels bombardejos d'Israel. Per tant, una treva molt fràgil forçada per la jornada mortal de divendres que va interrompre les converses entre els Estats Units i l'Iran. Washington va anunciar la treva per intentar salvar les negociacions, però Israel ja ha avisat que mantindrà les tropes a l'anomenada zona de seguretat del sud del Líban. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
8: Bon dia. El concepte d'alto al foc està a prova al Líban, tenint en compte que ja n'hi havia un vigent, el que van firmar els governs d'Israel i el Líban, però que no va evitar que la matinada de divendres fos una autèntica sagnia. Si més no, l'alto al foc més recent està firmat per part dels dos bàndols enfrontats, Israel i Hezbollah, però el fet que després de la seva entrada en vigor els atacs israelians continuessin ofereix poques esperances. El portaveu de les forces israelianes, Efi Defrin, es justificava així.
9: Una vegada més actuem d'acord amb les instruccions polítiques. Mentre aquestes instruccions no canvin, continuarem actuant segons les directrius actuals. Qui ha violat aquest acord d'alto al foc és Hezbollah. Ha atacat, l'hem derrotat i està preocupat pels danys que li estem causant a les seves infraestructures estratègiques i profundes.
8: Les properes hores són les que han de demostrar si aquest alto al foc és només una tireta per intentar salvar les negociacions entre l'Iran i els Estats Units. A jutjar per les paraules dels dos bàndols, hi ha un problema de fons que caldrà resoldre tard o d'hora. Hezbollah exigeix que Israel marxi del Líban i Israel insisteix que no ho pensa fer.
1: Doncs, mentrestant, Donald Trump ha dit que la seva relació amb Benjamin Netanyahu és molt bona després del distanciament entre els dos líders pels bombardejos al Líban.
10: Hem tingut una relació fantàstica amb Israel. Tots dos hem estat molt formidables. Bibi Netanyahu és un primer ministre guerrer i se l'ha de reconèixer com a tal.
1: Donald Trump ho ha dit durant la inauguració del nou avió presidencial que li ha regalat, atenció, Qatar. Aquest era el moment en què Trump baixava per l'escalinata del nou Air Force One per inaugurar-lo després d'arribar de la reunió del G7 encara amb l'antic. El nou avió està valorat en 400 milions de dòlars i ja va aixecar molta polseguera fa un any quan l'emir de Qatar va fer-li el regal en un viatge oficial de Trump. Polèmica, sobretot, pel conflicte d'interessos que pot comportar aquest regal i pels dubtes que genera, també, sobre... Un segon, perquè hem tingut un problema amb el programa. Aquest avió, dèiem, 400 milions de dòlars que ha costat. Polèmica, sobretot, pel conflicte d'interessos que pot comportar el regal i pels dubtes que genera també sobre la seguretat del país. En tot cas, Trump ha agraït de nou a l'emir el regal i n'ha cantat les excel·lències.
11: Està considerat l'avió més luxós del món. Probablement no n'hi haurà cap altre d'igual.
1: No tan amable ha estat Trump amb Giorgia Meloni en unes declaracions que han desembocat en una crisi diplomàtica entre els Estats Units i Itàlia. Atenció, tot ve d'una entrevista de Trump en una cadena italiana on assegurava que Meloni li va implorar sortir amb ell en una foto al marge de la cimera del G7 i deia que ell ho va acceptar per pena. La líder italiana, profundament molesta, l'ha acusat d'inventar-s'ho tot.
12: No entenc per què el president dels Estats Units es comporta d'aquesta manera amb els seus propis aliats, i no és la primera vegada. Només puc lamentar el fet que no mostri la mateixa determinació davant dels enemics d'Occident, davant dels enemics dels Estats Units, davant dels líders amb els quals, al contrari, és molt més conciliador.
1: El rebombori ha estat tan gran que el ministre d'Exteriors italià ha cancel·lat un viatge oficial previst a Washington per aquest cap de setmana. Tot i que en un primer moment Meloni i Trump havien mostrat bona sintonia fa uns mesos i compartien una mateixa línia en temes com, per exemple, la política migratòria, cada vegada sorgeixen més desavinències entre els Estats Units i els italians. A la primavera, el president nord-americà va criticar Meloni per haver rebutjat implicar-se militarment en la guerra a l'Orient Mitjà i la va acusar de falta de coratge. Pedro Sánchez ha aprofitat també aquesta oportunitat per solidaritzar-se amb Meloni davant d'un atac de Trump, segons ell, inqualificable. Ho ha dit en una roda de premsa després de la reunió del Consell Europeu, on ha aprofitat per carregar contra la norma europea que va entrar en vigor fa uns dies per reforçar les fronteres i el retorn de migrants en països de fora del bloc comunitari.
13: Nosotros consideramos que esta solución no va a traer ninguna solución. En primer lugar, pues simplemente va a malgastar recursos económicos y no son muchos los que tiene Europa. Y en segundo lugar, porque traslada un mensaje, a mi juicio, erróneo hacia aquellos países de origen y de tránsito con los cuales lo que tenemos que hacer es colaborar, cooperar.
1: Més qüestions. Notícia de fa pocs minuts. Bolívia ha declarat l'estat d'excepció. A primera hora d'aquest matí, el president Rodrigo Paz ha decretat l'estat d'emergència després de setmanes de protestes que han paralitzat l'economia del país. L'emergència obre la porta a desplegar els militars pels carrers on les protestes dels últims dies han bloquejat les carreteres i han deixat una dotzena de morts. Tot plegat l'endemà que Rodrigo Paz i els manifestants hagin signat un acord per pacificar el país. El president s'ha compromès a complir les exigències dels treballadors, farts de l'augment del cost de la vida, i també es manifesten contra la benzina adulterada que l'Estat va distribuir i que ha malmès molts cotxes. Un xoc de dos trens al nord de Londres ha deixat almenys un mort i un centenar de ferits. 11 es troben en estat molt greu. La persona que ha mort és el maquinista d'un dels trens. Un dels combois es va aturar a causa d'un error en el sistema de seguretat i l'altre el van vestir per darrere. Des de Londres, Quim Olivares.
14: Els dos trens van xocar uns 90 quilòmetres al nord de Londres entre les poblacions de Luton i Bedford, segons la policia de transport britànica. Els dos combois, després de xocar, han encaixat un amb l'altre, però sobre la via, sense descarrilar. Amb l'impacte, la part frontal d'un tren i la cua de l'altre han quedat força malmeses. Un viatger explicava així a la BBC la situació que ha viscut.
15: Era el capdavant del tren que ha xocat amb l'altre. Quan m'he aixecat, he vist seients per tot arreu. Semblava que hi havia hagut una explosió d'una bomba. He vist gent amb la cara ensangonada i amb ferides a les cames, i hi havia fum per tot arreu.
14: L'accident ha passat entre un tren de llarg recorregut que venia del centre d'Anglaterra i un de Rodalies que anava cap a l'aeroport de Luton i després fins a l'estació de Sant Pancras, al centre de Londres. El xoc ha provocat el caos en un dels corredors ferroviaris més transitats del Regne Unit.
1: Un quart de nou del matí, els Mossos d'Esquadra descarten que Isaac Andic estigués distret quan va patir la caiguda mortal a Montserrat. L'informe policial contradiu Jonathan Andic i apunta que el fundador de Mango estava aturat i no feia servir el telèfon mòbil abans de caure, tal com va assegurar la defensa del seu fill. Jonathan Andic va declarar que el seu pare s'havia quedat enrere perquè s'havia aturat a fer unes fotos i que va sentir un soroll i, en girar-se, ja no el va veure. Però els Mossos apunten que Andic mai va treure el telèfon de la butxaca. En la seva segona declaració, Jonathan Andic va canviar la versió i va assegurar que el seu pare només havia fet fotos al principi de l'excursió. La defensa sosté que la contradicció sobre aquests fets no suposa un element incriminatori. A partir de les 10 avui al suplement, com sempre, Maica Navarro. Pedro Sánchez insisteix que podria avançar eleccions si perd la votació dels pressupostos per l'any que ve. El president espanyol diu que presentarà els comptes públics a finals d'any i que no vol que les eleccions generals coincideixin amb les municipals del mes de maig. Ho ha dit en sortir del Consell Europeu a Brussel·les, on també ha reiterat el seu suport a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Madrid, Àngels Lafuente, bon dia.
16: Bon dia. Per primer cop aquesta setmana, Pedro Sánchez ha deixat la porta oberta a avançar les eleccions si no aconsegueix aprovar uns nous pressupostos. Un full de ruta que apuntava dijous i al qual aquest divendres s'ha tornat a referir entre rialles i una certa ironia.
17: Se lo voy a decir muy claramente. A ver, presentaremos los presupuestos en 2026 y habrá elecciones en 2027. Y ya no puedo decirles más, porque yo lo que quiero es... Claro. Pero bueno, la realidad es muy dinámica.
16: En tot cas, seria un avançament tècnic dels comicis. Estem parlant de mesos, sempre depenent de la tramitació dels pressupostos que preveu portar al Congrés a finals d'any i, per tant, ens situaríem en els primers mesos del 2027 en lloc de l'estiu. Un altre condicionant són les eleccions municipals i d'algunes autonomies al mes de maig. Sánchez sempre ha defensat que no hi haurà un superdiumenge electoral, que no farà coincidir les generals amb altres eleccions, principalment perquè els alcaldes socialistes no volen pagar a les urnes tots els casos judicials i de suposada corrupció que envolten el PSOE.
1: Gràcies, Àngels. Pedro Sánchez, per cert, que haurà de negociar el suport dels socis als pressupostos amb aquesta imputació de Zapatero, com dèiem, a qui ha tornat a fer costat pel que fa a la imputació per les joies.
17: Mi experiencia es que cuando uno viaja, recibe regalos de los cuales no tiene constancia hasta que regresa a Madrid. Son intercambios que se dan de presentes dentro, efectivamente, de la legislación. Y eso es lo que, afortunadamente, el presidente Zapatero impulsó.
1: I és que va ser Zapatero qui, precisament, va regularitzar per llei els regals als presidents i li correspon a ell, segons Pedro Sánchez, decidir si torna a les joies. Qui ja es va preparant per un avançament electoral, o per quan arribin aquestes eleccions, és Gabriel Rufián. Ahir a la tarda va fer un acte a València, al costat de Mònica Oltra, en una crida a la unitat de les forces progressistes, diu, per frenar la dreta i l'extrema dreta. Des de València, Alba Barbosa.
18: Ha estat un acte que ha plegat centenars de persones i on el líder d'Esquerra Republicana en el Congrés, Gabriel Rufián, ha defensat la confluència de les esquerres com a fórmula per fer front a l'extrema dreta i encarar així el proper cicle electoral.
19: Li demano a la Mònica, perquè ho pot fer, que ens uneixi. Perquè València pot ser el reflex de moltes coses. Perquè si ara no aprofitem l'oportunitat històrica que tenim, apaga i vámonos.
18: Rufián s'ha ofert a liderar una candidatura conjunta de l'Esquerra a Catalunya i Mònica Oltra, exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana, ha abraçat la idea i l'ha portat a escala municipal, ara que falten pocs dies perquè Compromís la ratifiqui com a candidata dels nacionalistes a l'alcaldia de València.
20: Jo el que vull és construir una ciutat amb aquesta bonica gent, perquè jo crec que els projectes revolucionaris desborden sempre les sigles dels partits.
18: El públic ha aplaudit a Oltra, dempeus i amb crits d'alcaldessa, i també han demanat presó per l'expresident Carlos Mazón. Sense més concrecions sobre aquesta eventual candidatura unitària dels partits a l'esquerra del PSOE, l'acte a València de Rufián i Oltra sí que ha servit per asseure junts dirigents de Compromís, de Podem i Esquerra Unida.
1: A Barcelona, els militants de Junts per Catalunya decideixen aquest cap de setmana qui serà l'alcaldable a la ciutat. Una votació on s'hauran de decantar per un dels quatre aspirants que ahir al vespre van tancar la campanya amb un debat, Jordi Corbalán.
21: Més enllà de les coincidències programàtiques en clau de partit, l'actual líder municipal Jordi Martí reivindicava l'exalcalde Xavier Trias, que poc després li donava suport a les xarxes. La diputada al Congrés, Pilar Calvo, afia a la direcció de Carles Puigdemont, replicava a Martí que el llegat de Trias no s'hereta.
22: Vull agafar el relleu d'en Xavier Trias i dels companys que durant aquests anys hem estat treballant per Barcelona amb el cor, amb l'ànima.
23: Tots sabem que d'alcalde Trias només n'hi ha un i que el seu llegat no s'hereta. Ens l'hem de guanyar.
21: La diputada al Parlament, Glòria Freixa, vol recuperar l'ànima de Barcelona.
24: Perquè ens l'hem deixada. I jo em comprometo a tornar l'ànima a la ciutat i, sobretot, a fer de Barcelona la capital de Catalunya de debò.
21: I l'advocat Jaume Alonso Cuevillas es compromet a integrar la resta d'aspirants, si guanya.
25: Sou molt bons, si no guanyo us votaré entusiàsticament i si guanyo us oferiré a tots, a totes, formar part de la meva llista.
21: Prop d'un miler de militants decidiran amb el seu vot qui dels quatre serà l'alcaldable. El resultat, demà al vespre.
1: Doncs qui ja té alcaldable a Barcelona és Aliança Catalana, serà Jordi Aragonès, l'escollit, 33 anys, ideòleg del partit d'extrema dreta, exmilitant d'Unió Democràtica i cosí de l'expresident

0: educativa i també representants del sector del lleure d'arreu del país. La reunió, que comença a les 10 del matí a Barcelona, ha de servir per decidir quins passos faran els docents a partir d'ara, després d'haver tombat l'últim acord que el Departament d'Educació va signar amb alguns sindicats. A l'assemblea es debatrà, entre altres coses, com s'han de fer les properes mobilitzacions de cara al curs que ve. Entre les possibilitats hi ha una vaga indefinida, vagues puntuals, que és el format que s'ha utilitzat fins ara, i també altres accions de pressió. Recordem que l'últim pas de les negociacions ha estat l'acord del mes de maig, signat pels sindicats minoritaris, Comissions Obreres i UGT, i al qual es va sumar professors de secundària. L'USTEC, en canvi, el va acabar refusant després que en la consulta els docents guanyés el no. Mentrestant, el govern recomana facilitar el teletreball precisament als empleats amb fills durant les vacances escolars. Aquesta és una de les 55 mesures que recull l'Agenda Catalana de Conciliació i Corresponsabilitat. Ho ha explicat la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor.
1: Hi ha altres empreses que el que fan és, durant el període de vacances escolars dels fills i de les filles, compactant les jornades. Hi ha altres empreses que el que tenen són unes bosses ja de substitucions per garantir els permisos i les excedències per cura de fills i filles.
0: Per la seva banda, el conseller d'Empresa, Miquel Samper, assegurava que el món laboral ha canviat i cal adaptar-s'hi.
2: Nova forma d'encaixar el temps, la gestió del temps, és a dir, la gent ara també vol conciliar amb altres aspectes de la vida, estar més amb els fills, estar més amb els pares, poder anar a fer esport, el que sigui, i això no ha d'estar renyit amb la productivitat.
0: Les propostes de l'executiu van dirigides a empreses mitjanes i grans, de sectors com el financer, el màrqueting o el de les tasques administratives que tinguin tots els processos digitalitzats. La digitalització als llocs de treball té moltes coses bones, però també en té algunes de negatives. Per exemple, la intel·ligència artificial en destruirà molts. Ho ha recordat aquesta setmana a Barcelona el Nobel d'Economia, Philip Aguillon, que alhora ha defensat els beneficis que pot aportar a l'economia la intel·ligència artificial. Lluny de criminalitzar-la, creu que aquesta tecnologia és un dels motors de la innovació que permet fer créixer la productivitat. La nostra companya Núria Har ha pogut entrevistar-lo. Bon dia, Núria.
3: Bon dia. L'economista francès, que l'any passat va guanyar el Nobel, és optimista pel que fa a la intel·ligència artificial. Explica que la tecnologia destruirà llocs de treball, però també en crearà de nous. Segons Philip Aguillon, el que té més futur són els oficis i la gent neurodivergent, que pensa diferent de la resta.
4: Hi haurà espai per les persones capaces de pensar de manera disruptiva. També hi haurà demanda de feines manuals. Es pot arribar a ser un excel·lent lampista gràcies a una formació tècnica molt especialitzada i després complementar-la amb estudis més generals o superiors.
3: Socialdemòcrata convençut defensa que els governs regulin els mercats perquè els treballadors es puguin adaptar als canvis. Ara bé, hi ha coses que no substitueix la tecnologia.
4: La capacitat de treballar amb altres persones, de liderar equips i de dur a terme iniciatives. Aquestes són les habilitats que hem de reforçar.
3: Philip Aguillon ha estat aquesta setmana al Cercle d'Economia. També ha rebut el Premi Europeu de Ciència i Pati a l'Ajuntament de Barcelona.
0: 5 minuts per arribar a 8:45 del matí, els assentaments de caravanes es multipliquen a les Balears. El motiu és que la majoria dels usuaris no es poden permetre accedir als lloguers, que són de mitjana de 1.700 euros, poca broma. Una xifra que converteix les Balears en la comunitat més cara de l'Estat, segons l'Observatori del Lloguer. Caterina Carman Jaume, bon dia.
5: Bon dia. A l'assentament de Son Hugo, a Palma, en 4 anys han passat de 20 a 200 caravanes. S'hi veuen taules de càmping, bidons d'aigua, bicicletes i joguines, però no són unes vacances. Els seus habitants s'hi van instal·lar perquè no poden accedir a un habitatge, com el José, que no va poder assumir l'augment del lloguer amb una criatura de 3 mesos. Treballa de ferrer.
6: Y nosotros lo único que pedimos es no una casa ni ayuda ni nada, sino un sitio donde poner las caravanas. Y un sitio legal, que no molesten, que, bueno, y si ya ponen basuras y vaciados de aguas negras y así las cosas, están más limpias, están mejor, no se vive en ciertas condiciones que no son favorables, pues mucho mejor.
5: A Luis Miguel fa anys que ho intenta, però no arriba a les condicions prèvies.
7: Yo trabajo en barcos. 1.500 euros. Las veces que hemos intentado buscar alquiler nos exigen muchos requisitos, mucho depósito también, o sea, es un abuso.
5: Temen que l'Ajuntament els desallotgi. Des de Cort responen que serveis socials hi està a sobre.
0: 4 minuts per 8:45, és l'hora de la cultura, avui marcada pel Putrum Putrum. Segur que ho sabeu, però per si de cas, això que sona és Skepta, que ha fet ballar el públic del Festival Sonor de Barcelona aquesta nit passada. Un festival per on també han passat artistes com Dai Tomanabe o Annie in the Hall. i que avui posarem

0: El punt final d'aquesta edició amb el debut de Prodigy. L'Hospitalet, donant-ho tot, Marc Ruiz.
1: Amb la cara tapada per una caputxa lligada com si fos un passamuntanyes, Skepta ha impartit una classe magistral de grime, llançant barres sincopades a una velocitat de vertigen, amb cançons com Cops and Robbers o Redrum. Un altre britànic, Subtract, li ha agafat el relleu al Sonar Village. Fa música de ball intel·ligent creada amb mescles fetes en directe, amb diverses capes de percussió, veus, riffs que jugaran a ser la tornada durant uns segons, bateria, i quina bateria, i teclats en directe. També es movia a tota velocitat entre un aparell i un altre, l'holandès Rainer Zonneveld, i és que tenia muntada una batalla, un back-to-back, amb el seu avatar, una intel·ligència artificial, que feia música basada en l'estil de Zonneveld. Les armes, el techno més inclement. I techno amb majúscules és el que punxa la belga Charlotte David. Mescla beats duríssims amb cants New Age, amb els que crea petits oasis d'ambient, com petites pauses per recuperar forces i tornar-se a capbussar el remolí de percussions sense fi, i ha omplert a vessar l'escenari principal d'adeptes de la seva rave.
0: Gràcies, Marc. Ara una proposta musical ben diferent. Home, cadascú es quedi amb el que vulgui, eh? Ha aparegut una partitura inèdita de Mozart a la Biblioteca Nacional de França. És un quadern de 44 pàgines escrites a mà pel compositor l'any 1778, que tenia, quan tenia només 22 anys, i conté 7 peces curtes per flauta i per arpa, una combinació poc habitual en el músic austríac. El descobriment es va fer el mes de febrer, però no s'ha fet públic fins ara, que diversos experts n'han corroborat l'autoria. La conclusió és que aquestes partitures formarien part de les lliçons que Mozart impartia a París a la filla d'un poderós aristòcrata pròxim a la reina Maria Antonieta, decapitada durant la Revolució Francesa. Aquest diumenge, coincidint amb el Dia de la Música, s'interpretaran per primera vegada a la Sala Oval de la mateixa biblioteca. El Teatre Acadèmia estrena La Ruta, una obra de Lluïsa Cuniller escrita per la companyia teatral de La Ruta 40. Carlota Subirós dirigeix aquesta història de tres homes a la quarantena que es busquen en plena incertesa vital, que s'emmarca en la programació del Festival Grec Marta Vives.
2: El 2019, la companyia La Ruta 40, que enguany celebra 15 anys, va encargar-li a Lluïsa Cuniller un text. Ella no només els va entregar una obra, sinó dues. Els Subornats es va presentar a la Beckett el 2020 i ara, dins la programació del Grec 2026, s'estrena aquesta La Ruta, una obra sobre tres homes al voltant de la quarantena que, travessats per silencis, enigmes, ferides i dubtes, s'enfronten a una pregunta essencial. Quin camí han fet fins ara i quin els queda per recórrer? Albert Prat, juntament amb Alberto Díaz i Sergi Torrecilla, són els actors que comparteixen amb els protagonistes la mateixa edat. Albert Prat.
3: Tenim la sensació que la comprenem molt, l'obra i la crisi que tenen els personatges dins de l'obra, o sigui, gairebé una comunió entre nosaltres i el conflicte de l'obra.
2: A La Ruta, els personatges viuen en la incertesa, però la combinació Subirós-Cuniller i La Ruta 40 assenyala el camí de l'èxit. Al Teatre Acadèmia fins al 5 de juliol.
0: Segur que molts encara teniu al cap la imatge d'Antoni Gaudí, fet amb drons, mirant-se a la Sagrada Família la setmana passada durant la visita del Papa. Doncs bé, l'empresa que va crear la figura de l'arquitecte Flock Drone Art Studio ha establert a Portugal un nou rècord europeu de vol simultani després de desplegar 3.097 drons sincronitzats a Porto. També ha establert el rècord Guinness de la fase més llarga escrita amb drons.
4: Flock Drone Art to the whole team here today.
0: 3.097 drons. Fins ara el rècord europeu era de 3.050 drons sincronitzats i es va batre durant la celebració del Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1 de principis del mes de juny. També han aconseguit el rècord Guinness de la frase més llarga escrita amb drons i es converteix en la primera empresa europea a assolir aquestes dues fites. Per tant, l'enhorabona. Ha mort als 85 anys un dels grans directors de sitcom nord-americana, James Burroughs, conegut sobretot per ser un dels co-creadors de la mítica sèrie Cheers. La carrera televisiva de Burroughs és extensa, inclou títols com Will I Grace o The Big Bang Theory, Taxi i també Friends, de la qual va dirigir fins a 15 capítols, entre ells el primer. De fet, Burroughs va arribar a dirigir més de 1.000 capítols de diferents sèries de tele i va guanyar 11 premis Emmy per la seva feina. De seguida els esports, el Sabadell ja és de segona, ascens aconseguit després de golejar el Zamora per 4-0, remuntada, bogeria a la nova Creu Alta amb invasió de camp abans d'hora. El Sabadell torna al futbol professional 5 anys després.
5: El suplement, amb Roger Escapa.
6: Adéu, Andreu! Toco el 2! Fins demà, bacallà! Adéu-siau!
7: Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
8: Aquest estiu apliquem sancions de fins a 3.000 euros per combatre l'incivisme. Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
9: Per tu, que la migdiada mai la deixes passar, i per tu, que fins a l'últim segon vols aprofitar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. 2x1 en paper higiènic Escòtex Mega Rotlla, 9 rotlles. Ara la unitat et surt a 3,35 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
10: Sabies que el 2050 una de cada 4 persones tindrà problemes de pèrdua auditiva? Estudia el grau en Audiologia General de la UBIC, UCC, i sigues l'audiòleg que les ajudarà a sentir-hi més i millor. Parlem del teu futur. Escriu-nos a ubic.cat/cadem.
11: Líder és el supernúmero 1 en qualitat preu segons la valoració dels consumidors. Ara Lidl formatge mescla semicurat tallat per 2,49 €, t'estalvies un 19%. I amb Lidl Plus llagostins cuits per 3,25 €, t'estalvies un 14%. Lidl, val la pena.
12: Ho veus? L'any i anys. Això és molt nostre.
13: Molt.
12: Tan nostre com dir...
14: Posarem llum?
15: A la foscor.
14: O com dir...
12: Aventureres, aventurers.
13: Ens hi apuntem o què?
14: Què dius?
13: Saps que és molt nostre, també?
16: Sou molt bona gent!
17: Xxt, silenci.
18: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
12: O el Catalunya Ràdio.
19: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
12: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
13: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
12: Molt nostre.
20: Benvinguts a la millora del dia.
21: La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
20: Entregarem cada dia un berenar. Un berenar a una persona que ens hagi dit que se'l mereix. Iona, bona tarda.
22: Hola.
20: Has pogut imaginar-te qui te l'envia o què?
22: Suposo que ve mare. Hola, mami.
23: Que jo volia donar les gràcies per tot el que has fet per mi aquest temps, per fer-me veure que puc tornar a tindre noves il·lusions i res, i que juntes segur que podem superar tots els obstacles.
22: Oh. Ai, mami, que bonic. Sabeu que sóc, tot gràcies a tu.
21: A partir de les 4, berenem amb Francesc Garriga.
20: Anem a repartir berenar.
21: A la tarda de Catalunya Ràdio.
24: Amb el suport de Forn de Cabrianes. Tradicions boníssimes.
25: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
26: Vacances, sol, aigua, i pot haver res més divertit per la canalla?
27: Les joguines?
26: Sí, i perquè s'ho passin encara més bé, fins al 30 de juny totes tenen un 25% de regal al Corte Inglés.
27: Bicicletes, inflables, jocs d'aigua i sorra...
26: Totes les joguines, amb un 25% de regal perquè en compris més entre l'1 i el 30 de juny al Corte Inglés.
27: A la botiga web i app.
28: Ocasión Plus.
29: Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
21: Catalunya Ràdio.
17: Som 3CAT.
21: Som 3CAT.
30: Aquest dissabte, al Sense Fronteres, somnis que es fan realitat.
31: De fet, no sóc catalana.
32: Ah, no ets catalana.
30: I tenies el somni de ser catalana.
31: Sí, i de viure aquí, no?, a Catalunya. Ja sóc d'Istanbul, de Turquia.
30: La Nihan, d'Istanbul, el seu somni de ser catalana.
31: Vull viure aquí i sentir-me d'aquí. I per poder integrar-me, tenir amics... Dir un bon dia al forn, d'on sigui, amb els veïns. És molt important, no?, aquest idioma.
33: Aquest dissabte, a partir de les 9 del vespre, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
21: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.

0: El Sabadell jugarà la temporada que ve a la segona divisió de futbol.
1: Encara no serà abans, compte! La rematada al pal! Gol! Eco!
0: El Sabadell és de segona després de golejar el Zamora per 4-0 la Nova Creu Alta, remuntant l'1-0 en contra de l'anada. Hem sentit el 2-0, el gol que feia possible ja la remuntada, el que evitava la pròrroga, amb la narració fantàstica del Francesc Ripoll a Catalunya Ràdio, el Tot Gira. Gran decisió ahir de fer aquest partit al canal principal, a Catalunya Ràdio, no a través de l'exclusiu, perquè és que el seguiment era total. El feien també per Esport 3, el podíem sintonitzar a Catalunya Ràdio, però, evidentment, avui també volem recuperar els gols. Com es van sentir a Ràdio Sabadell el company Sergi Garcés? Atenció.
2: Pilota per Joel, línia a fons. Treu la centrada, Joel Priego, la busca...
0: Felicitats al Garcés per la part que li toca, l'Adrià Royo, el Pau Vituri i tota la colla, perquè realment el dia d'ahir devia ser espectaculars la nit i segur que a aquesta hora encara no han anat a dormir. Els anirem despertant i saludant al llarg d'aquest suplement. Així vivíem l'1-0 a Catalunya Ràdio.
3: Pica el corna a Stals, el fa en curt, aviam la jugada...
1: Gol! Però què fas?
0: Golàs descomunal des de fora l'àrea, minut 18, i així el vivien a Ràdio Sabadell.
2: Llançament obert. Pilota per Javi. Prova el xut. Javi! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
0: I atenció al descompte, comparem l'estat de les veus i de l'eufòria. Dos gols més per evitar ensurts. El 3-0.
1: 5 anys després.
3: Recupera la pilota, Quadri, Quadri, Quadri, Quadri! Ara sí!
0: Quin gran descobriment el Francesc Ripoll a Catalunya Ràdio amb aquesta narració meravellosa. A Ràdio Sabadell, el 3-0 es va viure així.
2: La lluita i se la queda Quadri, que se'n va sol! Que se'n va sol! Quadri contra el porter! Quadri! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol!
0: Aquí s'estaven fotent gintònics, ja. El 4-0.
3: Arribarà el quart, Xavi, Xavi, Xavi, Xavi! Gol! Quart del Sabadell!
0: Això va ser després de la invasió de camp, que el partit es va aturar durant 10 minuts. Vestidors, nervis, que si es cancel·lava, que si s'anul·lava, els jugadors del Zamora ja plorant perquè ja veien que no tenien res a fer. I el 4-0 va arribar doncs enmig d'aquest estat d'eufòria, de nervis, del Zamora ja arrossegant-se pel camp. A Ràdio Sabadell el colofó va ser així.
2: La pilota cap al cel, la lluita a la defensa del Zamora, la vol... dormir amb el cuixa, ara s'equivoquen, li regalen la pilota a Xavi Moreno, sol Xavi Moreno! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
0: M'està escrivint la meva dona, això ho explico, perquè diu que té la pell de gallina, de sentir-nos i sentir els gols. Jo he de dir que, a veure, és que jo ara quedaré com amb molt mal sabadellenc, perquè la mitja part vaig anar a dormir, perquè sóc una persona molt responsable. El que passa és que a les 3 del matí els veïns han fotut un xivarri, un terrabastall tan descomunal que m'han despertat. I petards tota la nit a Sabadell. En fi, una cosa desmesurada. Avui, al llarg del programa, d'aquí una estona, el president del Sabadell, que m'ha dit que no ha anat a dormir, a veure si l'alcaldessa també la podem despertar i saludar. I després, més tard, més a l'hora del magazín, cap a les 12, el Toni Padilla, el Carles Fiter, la Rosa Rodon, tres amics arlequinats que fa una pila d'anys que viatgen junts amb l'excusa gastronòmica pels camps de l'Estat, fent-se homenatges gastronòmics i, evidentment, animant el Sabadell. D'aquesta manera, el Sabadell aconsegueix l'ascens a segona 5 anys després, Albert Benet.
4: I el resum seria que a Sabadell tothom sense dormir, menys Roger Escapa, que se'n va dormir, no, escolta'm, que... com les gallines, bueno,
0: Com les gallines, és que, a veure, 7 hores de programa, si no, no les aguanto,
4: Tothom a la Nova Creu Alta, menys Roger Escapa. 12.000 aficionats que van impulsar el Sabadell en una nit per al record. Aquest gran gol de Javi López Pinto a la primera part, minut 18, va aplanar el camí. Quan semblava que el partit podia anar a la pròrroga, va arribar aquest 2-0, el gol decisiu, un gol d'Eneco Aguilar al minut 88, que ja donava l'ascens, i el descompte al minut 96, aquest 3-0, un gol de Quadri amb invasió de camp inclosa, que va obligar a aturar el partit 10 minuts. I després de la represa, Xavi Moreno va fer el 4-0 definitiu al minut 110 i la Nova Creu Alta va ser una festa per celebrar el retorn al futbol professional. Així s'expressava Kaiser, el capità del Sabadell.
5: Corazón, sudor y lágrimas, eso es una de las cosas que tiene este club, que tenemos nosotros los futbolistas de esta plantilla, y ha salido todo especial y le hemos puesto el broche de oro a cerrar este círculo de esta temporada tan bonita.
4: I ara sentireu Bonaldo, un altre dels jugadors del Sabadell.
6: Solo nosotros sabemos los sacrificios y lo que pasamos para vivir estos momentos. Solo agradecer a Dios, a mi familia, a todo de Sabadell, la afición. O sea, es un momento que voy a recordar para toda mi vida.
0: Tu diràs Bonaldo, el bo d'en Bonaldo, amb la veu més que emocionada.
4: I Ferran Costa, el tècnic, confirmava la seva continuïtat a la banqueta.
7: Sí, sí, sí, no sé què em fotim fora.
8: No, segur que no.
7: Ho vaig dir. Tenia la il·lusió de poder tornar al futbol professional. Amb el pas dels mesos, la meva il·lusió era fer-ho amb el Sabadell, perquè vaig arribar com a entrenador i ara puc dir que sóc un arlequinat més.
0: Ferran Costa, que he vist que té 31 anys, és del 94, poca broma, l'entrenador del Sabadell, un mèrit enorme, un equip que venia... És a dir, venia d'un ascens ja. Estaven a segona ref, aquest any primera ref, l'any que ve segona divisió. A veure com aguantem tot això. En qualsevol cas, un mèrit extraordinari.
4: I te'n vas anar a dormir, no vas anar al camp, aniràs a la rua avui o no?
0: Sí, estic per rua, sí. Avui a les 7, als carrers de Sabadell, evidentment, l'ofrena a l'Ajuntament, suposo.
4: A partir de les
0: 7,
4: eh?
0: No, és que l'any passat em van dir que la rua aquesta va ser... És que m'han... No, bueno, que els, evidentment els jugadors tenen ganes de celebrar-ho i quan arriben ja a saludar i fer l'ofrena a l'alcaldessa, doncs n'hi ha més d'un que hi veu doble ja. I va. Tens alguna urgència, has d'anar a algun lavabo...
4: Doncs sí. Això serà a partir de les 7, eh? A partir de les 7 Sabadell
0: regues les plantes. Saps? Aprofites, dius, mira, aquest gerani.
4: Exacte. Suposo que ja hi has caigut, però l'any que ve hi haurà un Sabadell-Girona
0: sí.
4: a la segona divisió. I hi ha una notícia al voltant del Girona. La va avançar la cadena SER, la va poder confirmar també Catalunya Ràdio. Tot fa pensar que Quique Álvarez, el tècnic del filial gironí, serà l'entrenador del primer equip del Girona la temporada que ve. Mm.
0: Rafinha, notícia de matinada. S'ha lesionat al Mundial de Futbol amb el Brasil. El davanter del Barça ha hagut de deixar el camp al minut 39 del partit contra Haití, que la selecció catalana ha acabat guanyant per 3-0.
4: Per les imatges i per les informacions que arriben des de la concentració brasilera, tot apunta a una lesió muscular a la cuixa dreta. Avui li han de fer proves per saber-ne l'abast i el temps de baixa. Estem davant de la quarta lesió de Rafinha aquesta temporada. En la primera de les tres anteriors va estar de baixa gairebé 2 mesos. L'última se la va fer durant un amistós del Brasil i el va deixar fora 5 setmanes. Tot plegat ha fet que s'hagi perdut uns quants partits amb el Barça i també amb el Brasil aquesta temporada. Rafinha, abans de lesionar-se, estava fent un partit molt complet, li havien anul·lat un gol i havia tingut una altra ocasió clara per marcar. El Brasil, encara amb Rafinha al camp, guanyava per 2-0 amb 2 gols de Mateus Cunha i ja a la segona part Vinícius ha fet el 3-0 definitiu contra Haití.
0: Notícia d'aquest mateix matí, la Turquia d'Arda Güler eliminada del Mundial.
4: En queda fora després de perdre també el segon partit contra el Paraguai per 0-1. També aquesta nit passada, Escòcia 0, Marroc 1, amb un altre gol d'Ismael Saibari, el mateix jugador que ja va fer el gol contra el Brasil.
0: L'Igualada ha forçat el quart partit de la final de l'hoquei Lliga d'Hoquei Patins.
4: Després de guanyar per 5-2 al Liceu de la Corunya, el tercer partit i amb remuntada inclosa per dia al descans per 0-1.
0: I el Barça de bàsquet juga avui el segon partit de la final de l'ACB contra el València.
4: Recordeu que el Barça l'afronta amb un 1-0 a favor, que li fa recuperar el factor pista després d'aquella victòria tan gran a la pròrroga en el primer partit. D'altra banda, us hem d'explicar que finalment el Barça Mike James no reforçarà el Barça de bàsquet la temporada que ve. El mateix base nord-americà ha trencat el preacord que tenia amb el club.
0: Joan Anton Català, bon dia.
9: Bon dia.
0: Què passarà al cel aquesta setmana?
9: Quan s'amagui el sol, sobre l'horitzó de Ponent, continuem tenint els molts brillants Venus i Júpiter, amb Mercuri, que ja és molt difícil de veure, anem parlant, i a l'alba, el pàl·lid Saturn, que cada dia s'eleva una mica més, sobre l'horitzó est. Recordem que demà, diumenge, a les 10:25 arriba l'estiu astronòmic.
0: A quina hora ha sortit el sol? Avui a Almenar, al Segrià.
9: A les 6:22.
0: I a quina hora es pondrà?
9: A les 21:35.
0: Gràcies, Joan Anton.
9: A tu.
0: Temperatura al Manà aquesta hora, Jofre Genoer.
10: Bon dia. Doncs ara mateix tenen 18 graus, el termòmetre que toca a fons a la matinada, encara amb valors bastant agradables en molts indrets de l'interior del país, però, de fet, cada dia hi ha més valors tropicals que no baixen dels 20, i a Barcelona, al cor de la ciutat, al barri del Raval, que el termòmetre doncs, ja queda a les portes del que en diem nits tòrrides, és a dir, que el termòmetre no baixi dels 25. Avui, 24. Aquests valors arribaran al llarg d'aquests propers dies de manera puntual, però sobretot aquests valors tropicals per sobre dels 20 en moltes poblacions, no només de la costa i el peritoral, sinó també de l'interior. Bé, la primavera astronòmica s'acomiada avui i ho fa amb un ambient de ple estiu, amb unes temperatures que guanyen alguns graus més respecte a ahir, i amb un termòmetre que, si bé el valor més alt d'aquest any són aquests 39,5 de finals de maig a Vinebre, doncs avui tornarem a acostar-nos en aquesta xifra, a prop dels 39, 39,5, puntualment almenys cap al Pla de Lleida, i a les portes dels 40 graus que sembla que arribaran al llarg dels propers dies a partir de demà, sobretot amb l'arribada de la part més càlida d'aquesta bombolla d'aire càlid, que a més amb persistència pot durar fins Sant Joan, almenys amb aquests valors extrems que superin els d'una onada de calor en moltes poblacions, i també els de 40 graus, com dèiem, al Pla de Lleida. Tot plegat amb bonança, núvols prims, ambient enterbolit, pols sahariana, que també va arribant cada cop més, obrint més la qualitat de l'aire, i només en el Pirineu s'esperen algunes nuvolades. De moment, poca cosa, potser guanyin una mica més de terreny amb la mateixa calor a partir de demà i entre dilluns i Sant Joan.
0: Gràcies, Jofre. Aquest és el temps que ens espera en un dissabte en què al suplement hi passaran coses com aquesta. I una actuació sorpresa de la Bomba. Bomba. Ha arribat l'estiu. Ara. Bé, ja en tindríem prou.
11: Cada vegada que Infantino ha visitat el tram de manera servil a la Casa Blanca, crec que aquesta parella, que jo anomeno Tramfantino, ha protagonitzat les escenes més amoroses al despatx Oval des de la beca d'una tal Mònica Lewinsky durant el mandat de Bill Clinton.
0: No saps el que t'estàs perdent a l'estudi de Catalunya Ràdio avui, Pep.
12: Bueno, no sé, perquè estàveu parlant de blanquejaments anals i de no sé què. Jo aquí vinc a parlar d'orxata i no sé què, saps?
13: Llavors, quan un pensa que rodarà un anunci amb Estrella Damm, pensa que allà hi haurà Los Hijos de Dennis Hopper. Tot el rodatge era super saludable, que és una cosa que em va impressionar i cosa que trobo que va ser molt positiva, perquè a mi si em donen xispa, soc metge curta. Què passa?
14: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.

0: És dissabte 20 de juny del 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio, en què són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer, Rodrigo Paz.
1: Hemos tomado la decisión de declarar el estado de excepción.
2: El president de Bolívia ha decretat l'estat d'excepció a primera hora d'aquest matí, després de setmanes de protestes. Rodrigo Paz i el principal sindicat havien signat un acord per pacificar el país, però el moviment indígena dels pagesos, afins a Evo Morales, mantenen els bloquejos de les principals vies.
0: Més noms propis, Pedro Sánchez.
3: Se lo voy a decir muy claramente, a ver.
2: El president espanyol insisteix que pot avançar eleccions si perd la votació dels pressupostos per l'any que ve, ho ha dit en sortir del Consell Europeu a Brussel·les. En tot cas, descarta un superdiumenge electoral coincidint amb les municipals i autonòmiques del 2027.
0: James Burroughs.
2: Ha mort als 85 anys un dels grans directors de sitcom nord-americana, conegut sobretot per ser un dels co-creadors de la mítica sèrie Cheers.
0: Avui també és un dia que es compta en tres xifres. La primera, el 55.
2: Les mesures que recull l'agenda catalana de conciliació i corresponsabilitat del govern, i una d'elles és facilitar el teletreball. Mentrestant, el govern recomana facilitar-lo justament als empleats amb fills durant les vacances escolars, ara que ja han començat.
0: 1.700.
2: Euros, el que val de mitjana un lloguer a Balears i que la converteix en la comunitat més cara de l'Estat. Per això es multipliquen els assentaments de caravanes per viure-hi.
0: 3.097.
2: Drons. És el rècord que ha assolit l'empresa que va dissenyar els drons amb la imatge d'Antoni Gaudí a la Sagrada Família durant la visita del Papa. Doncs bé, ha assolit el rècord europeu de vol simultani de drons sincronitzats que l'han superat aquesta nit a Portugal.
0: Aquestes tres xifres i aquests tres noms propis avui seran damunt la taula en una tertúlia que compartirem amb l'Olga Ruiz, el Jaume Clotet i l'Eduard Voltes. Un mateix 20 de juny, però en aquest cas de l'any 2011, Ricky Rubio va explicar al Catalunya Vespre per què deixava el Barça de bàsquet per començar una aventura als Estats Units. Va posar rumb als Minnesota Timberwolves de l'NBA.
4: M'han dit en tot moment en què compten amb mi, en què volen que estigui ja per ser una peça important en aquest projecte que tenen. I jo estic
0: Ricky
4: agraït.
0: Rubio va ser, es va convertir en el cinquè català a debutar a l'NBA. El primer fer-ho va ser Pau Gasol i li va dedicar aquestes paraules.
5: El canvi va ser bastante, bueno, de contraste. No está acostumbrado a una ciudad como Minnesota, pero bueno, como me pasó una vez cuando fui a Memphis, allí vas pues para perseguir un sueño, una aventura.
0: Ricky Rubio va debutar a l'NBA el 26 de desembre del 2011, va ser escollit segon millor rookie de l'any. Hem obert el micro a les 6, l'apagarem a la 1, no ens morem de la D1 al 614, però ens podeu escoltar des de la platja del Masnou, des del Pavelló Olímpic de Badalona o des de la benzinera que regenten els vostres cunyats, els germans Gasoil.
6: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Estem de vacances ja, pràcticament. Diari Ara. La Núria Orriols analitza quins escenaris electorals té el cap Pedro Sánchez, que s'ha obert per primera vegada a no esgotar fins al final aquesta legislatura. Marina Laminos.
7: Sí, tres escenaris, bàsicament. El primer, que és presentar uns pressupostos expansius amb molta despesa social com a carta de presentació d'alguna manera a l'electorat, bàsicament per poder dir això és el que vull fer, però de moment no puc. Segon escenari, convocar eleccions generals després de les municipals i de les autonòmiques perquè la campanya enganxa així el PP fent pactes amb Vox per governar, per exemple, a municipis i d'aquesta manera doncs, poder-se erigir ell com l'alternativa a un govern de dreta i extrema dreta. I tercer escenari, convocar els comicis 4 anys després de les eleccions del 23 de juliol del 2023 amb la data màxima del 19 de setembre del 2027. Són bàsicament les tres alternatives que s'han obert després que el president espanyol hagi admès que presentaran pressupostos el 26 i que hi haurà eleccions el 27.
0: Un futur electoral marcat pels casos judicials que envolten el PSOE i Pedro Sánchez. Sobre un d'aquests casos, el cas Plus Ultra, escriu Isabel García Pagán a La Vanguardia.
7: El PSOE conté la respiració perquè Zapatero demana confiança i temps, però el ritme del jutge i les estratègies dels investigats imposen uns terminis incompatibles amb les necessitats polítiques de Pedro Sánchez. I tot això, quin panorama electoral deixa, es pregunta? Doncs, més enllà de tots aquests moviments que pot fer el president espanyol i que ara repassàvem, el PP, per la seva banda, busca fórmules per castigar-lo sense jugar la carta de la moció de censura, perquè és una carta perdedora. Junts i el PNB demanen eleccions, però ho fan amb tacte. Això sí, Junts pot castigar Sánchez i impedir que els pressupostos arribin al Congrés, i els juntaires, de fet, ja han tomat les previsions del govern espanyol 2 vegades aquesta legislatura. Per tant, els terminis s'escurcen per a un Sánchez, escriu Pagán, que necessita que José Luis sigui fort, encara que no vegi la llum al final del túnel judicial.
0: El Nació, Jordi Bianchotto, analitza un dels fenòmens musicals del moment.
8: Dime quién fue ese loquito que te deja rota y el corazón en pedazos.
0: És Quevedo, el cantant canari que aquesta setmana ha venut totes les entrades dels 8 concerts que farà l'any que ve al Palau Sant Jordi. Pianchotto es confessa sorprès.
7: Sí, diu que no hauria pensat mai que el canari tingués aquest poder de convocatòria, però que s'estan veient coses que fins ara no havien vist mai. Les promotores han aconseguit que comprar entrades sigui una qüestió de vida o mort, fent jugar a favor seu aquest concepte del FOMO, que és la por de perdre's alguna cosa. Doncs sobre això, Bianchotto reclama que no s'infantilitzi els espectadors, que la gent ha de ser lliure d'escollir si compra o no unes entrades, que la gent, de fet, ho és, i que si decideixen comprar entrades per al Palau Sant Jordi i no per a sales petites, el que no podem fer simplement és culpar el sistema, perquè això seria tenir, diu, una noció infantívola de la vida. Llegeixo. Són persones fetes i dretes, reclama, i si tanta gent ha comprat entrades per a un concert de Quevedo, potser no és perquè són tots un ramat de béns, sinó per altres raons que hauríem de procurar entendre si no volem que la realitat ens passi per damunt.
0: Al The Economist, Albert Postils es pregunten quina és la fórmula de l'èxit per guanyar un Mundial, una anàlisi que va més enllà del futbol.
3: Des del 1930, més de 80 països han participat en 22 Mundials, però només 8 han aconseguit aixecar el trofeu. En la seva anàlisi, el diari descobreix que els factors més influents són 4. La riquesa del país, la població, l'estatura, de fet, l'alçada òptima és el 1,81 m, i la geografia. Cap factor és decisiu per si mateix, tot i que el més poderós és la geografia i la cultura esportiva que això comporta. L'anàlisi també explica que el camí més ràpid per millorar com a selecció és la importació de talent. Per exemple, al voltant de la meitat dels jugadors del Senegal són fills d'immigrants senegalesos principalment nascuts a França, i el 96% dels integrants de Curaçao són nascuts a l'estranger. A propòsit d'això, una part del fracàs de la selecció italiana, que no s'ha classificat pels últims 2 Mundials, podria atribuir-se, llegim, a les estrictes lleis de ciutadania que impedeixen a molts migrants jugar amb la selecció.
0: Obrim també els diaris esportius, avui en portada mercat de fitxatges en clau Barça.
3: A Mundo Deportivo titulen "Jo fitxaria Julián Álvarez". Diversos jugadors del Barça veuen l'argentí com el reforç ideal perquè portaria un plus de qualitat a la plantilla. A l'esport, segon fitxatge. El diari assegura que Jorge Salinas, defensa del Racing de Santander de 19 anys, firmarà pel Barça abans del 30 de juny. A Madrid, portades en clau mundial. Cuidadito, exclamen el Marca, fent referència a l'Aràbia Saudita, la selecció a la qual s'enfrontarà Espanya demà en la segona jornada de la fase de grups. I a l'AS llegim "Sensació mundial", acompanyat de la imatge de Michael Olis, futbolista pretès pel Madrid i que, segons el diari, és el jugador més desitjat del Mundial.
6: Avui, el suplement...
0: Avui al suplement, tertúlia amb Eduard Voltes, Olga Ruiz i Jaume Clotet, i sumarem la Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, a les portes de Sant Joan, amb onada de calor en marxa. A les 10, l'hora negra de Maica Navarro, i just després...
8: Més que sentències o no sentències, nosaltres el que volem saber és la veritat. O sigui, per nosaltres el cercle es tancarà el dia que puguem saber la veritat.
0: No sabem... Tu confies que la sabràs?
8: No sé si ho aconseguirem o no ho aconseguirem. Ens hi acostarem tant com puguem. Espero que sí que l'aconseguim sencera. Però si no...
0: Aquesta setmana al suplement hem anat fins a Mataró per conversar amb el Joan Jubany, és el germà d'Helena Jubany, assassinada el desembre del 2001 a Sabadell, en un cas encara per jutjar. Fa pocs dies el Joan va perdre el pare, el Joan Jubany i Char, que s'han anat d'aquest món sense conèixer la justícia. Avui un retrat de la família a través de la veu del germà de l'Helena, del fill del Joan Jubany i Char, Joan Jubany i Lorente, avui al suplement. A les 11 vindrà el Xavier Aldecoa, que avui ens porta fins al riu Congo amb les seves aventures. De l'ascens del Sabadell, de seguida despertarem alguns sabadellencs il·lustres, però és que, més cap al migdia, també tres amics de tota la vida que s'han passat els últims anys voltant per l'estat, seguint el Sabadell i fent grans àpats. Toni Padilla, Rosa Rodón i Carles Fiter, avui aquesta passió, però ara a aquesta hora em consta que estan dormint. També coneixerem la història del president del Sabadell. A les 12, Pantalles i Cor, amb el Joan Callarissa i la Rebeca Rodríguez. Avui hi sumem Mercedes Milà, tota una icona de la tele. I acabarem amb el Pep Noguer escalfant motors per Sant Joan.
6: El suplement, amb Roger Escapa.
9: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connect... Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
10: Peugeot.
11: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Ametller Origen.
10: Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
12: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
13: Hola, que tinc partit. I vas tu al súper del Corte Inglés? Porta hamburgueses per la barbacoa d'hamburguesa nostra, eh? Que està amb la segona unitat a meitat de preu. Ah, i també cerveses. La Mau 5 Estrelles té un 50% en el segon pack de 12 llaunes. I a més tens un 40% de regal per pròximes compres.
14: Supercor i Percor i Supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui? Descarrega't la nostra app i aprofita'n els avantatges. Consulta'n les condicions a la botiga web i app.
15: Agafa el casquet volador, que els teus somnis s'han fet realitat.
16: Doraemon!
15: El teu gat còsmic torna a casa.
16: Ho hem aconseguit!
17: Sí!
15: El Doraemon obrirà la porta màgica al Super 3 i a 3K.
17: Visca! Visca!
15: Doraemon, ja disponible al Super 3 i a la plataforma 3K.
18: Andreu, vinga, la tovallola, que marxem.
19: Un moment, mama, que estic acabant una pàgina de l'Enigma.
20: Enigma, els quaderns de reptes matemàtics d'infantil a sisè de primària. Per repassar i gaudir aquest estiu, troba'ls a la teva llibreria més propera.
21: Et demanarem el mateix.
22: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
23: Fes la jugada mestra amb el 50% de descompte en totes les pizzas refrigerades. Bescanviable en un cupó que et dona per molt. Vàlid als supermercats, només fins al 20 i 21 de juny.

0: Cuplejant. Cuplejant amb Caral Pedemonte.
1: L'ESMUC prepara la segona Bienal Jesús Ventura amb un curs d'instrumentació per a cobla. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cuplejant, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. La segona edició de la Bienal de Cobla Jesús Ventura ja té dates. Del 30 de juny al 6 de juliol, l'ESMUC, l'Escola Superior de Música de Catalunya, acollirà aquest curs d'instrumentació per a cobla impulsat per l'entitat Músics per la Cobla. Aquest és el programa 492 i tenim més titulars. La compositora Montserrat Pujolà és medalla d'honor de Barcelona 2026. I un grup de seguidors de l'obra de Francesc Marros editen el segon volum de sardanes de l'autor per completar l'enregistrament del seu catàleg, ara que es compleixen 125 anys del naixement. I podem escoltar la nova sardana de Ferran Carballido, que es titula L'essencial és invisible als ulls. On s'ha d'anar a ballar? Per Sant Joan. Ho descobrim. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. Comencem al Cuplejant.
0: Cuplejant, el magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla.
1: El que passarà al món immens de la sardana i la cobla del 30 de juny al 6 de juliol passa per la Bienal Jesús Ventura, i així us ho expliquem.
0: Notícies. Educació.
1: La segona edició de la Bienal de Cobla Jesús Ventura ja té dates, del 30 de juny al 6 de juliol. L'Escola Superior de Música de Catalunya acollirà així aquest curs d'instrumentació per a cobla impulsat per l'entitat Músics per la Cobla. Després de l'èxit de la primera edició, la Bienal torna amb l'objectiu d'aprofundir en la creació i producció musical per a cobla de la mà d'alguns dels principals especialistes del país. Ara els descobrirem. El projecte ret homenatge al músic, compositor i dinamitzador cultural Jesús Ventura, figura clau en la promoció de la música per a cobla a Catalunya. El curs estarà dirigit, ara sí ho expliquem, pel mestre Antoni Rosmarbà i comptarà amb un equip de docents format per compositors com Jordi Molina, Pep Moliner, Jordi León, Xavier Pagès Corella, Concepció Ramió, Francesc Assú o Esteve Molero. A més, la Cobla Sant Jordi actuarà com a cobla pilot durant les sessions formatives, perquè els alumnes puguin experimentar amb una cobla allà in situ. La Bienal de Cobla s'articula a partir d'un eix central clar, la pedagogia avançada aplicada a la creació musical. El seu nucli és un curs d'instrumentació per a cobla impartit per especialistes, com dèiem ara, per trobar-ne l'antecedent històric. Caldria remuntar-nos fins al 1948, recordem-ho, quan Joaquim Serra va impartir per primera vegada un curset d'instrumentació per a cobla que acabaria cristal·litzant-se en l'encara avui imperdible tractat d'instrumentació per a cobla que publicava el 1957, any en què moria. El professorat estarà format, com dèiem, per aquests compositors i músics de primer nivell i hi haurà, com dèiem, la cobla Sant Jordi. També podeu trobar doncs l'enllaç a la web on trobareu el programa i el formulari d'inscripció perquè encara, si sou alumnes de cobla, encara us hi podeu apuntar. La celebració d'aquesta segona edició consolida la Bienal Jesús Ventura com a un espai de formació i reflexió estable dins del panorama musical català. Si la primera convocatòria va establir les bases del projecte i en va evidenciar la necessitat i l'interès, i aquí el Cuplejant en vam parlar i vam escoltar les obres que en van sortir, aquesta segona Bienal vol aprofundir en el model, reforçant-ne l'excel·lència acadèmica i ampliar-ne l'impacte en el teixit compositiu del país. La tasca iniciada durant el curs té continuïtat en un seguiment tutorial posterior i culmina en un concert l'any 2027 dins del cicle de Cobla de Barcelona, en què es presentaran alguns dels treballs que realitzaran els participants d'aquest curs. Aquest procés pedagògic, formació i acompanyament garanteix que l'aprenentatge es transformi en una producció artística que, de ben segur, aquí el Cuplejant seguirem de ben a prop, i l'any que ve doncs escoltarem aquestes obres que han sortit, com ja vam fer en la primera edició. Bienal de Cobla Jesús Ventura, segona edició. Anem a escoltar una sardana de Jesús Ventura, càrrec de la Cobla Montgrins. És Ahir, avui i sempre, una sardana que l'autor escrivia el 1986, dedicada a les colles veteranes de les Jornades Internacionals Folklòriques. L'escoltem i tanquem així aquesta secció de les notícies.

0: destí.
1: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
2: Obrim les connexions al territori.
1: Connexions al territori.
2: El passeig Marimon Espreda a la Bisbal ha acollit aquest diumenge la 64a edició de l'Aplec de la Sardana de la Bisbal d'Empordà amb les coples, la principal de la Bisbal, la Bisbal Jove, els Montgrins i la Juvenil Bodela de Sabadell a la tarda. L'Aplec l'organitza en els Amics de la Sardana de la Bisbal i Comarca i trobareu imatges a les nostres xarxes socials. La Bisbal d'Empordà encapçala els actes que repassem del cap de setmana. I tornem a Calella perquè ha celebrat una ballada de sardanes en motiu de la Festa Major de Sant Quirze i Santa Julita, la Festa Major Petita, aquest dissabte al migdia, al Passeig Manuel Puigvert amb la Copla Montgrins, que també ha ofert concert i ball d'orquestra a la tarda. I dissabte a la nit, la Grupa de Molins de Rei va organitzar una doble ballada de sardanes amb les coples Marinada i la Principal de la Bisbal. I per acabar, aquest diumenge també s'ha celebrat a Ripoll, a la plaça de Sant Eudald, el concurs de sardanes que la localitat organitza anualment, vàlid pel territorial gironí. La copla va ser la Sol de Banyuls. Imatges de tots aquests actes a les nostres xarxes socials. I ara que parlàvem de l'Aplec de la Bisbal, escoltem La Bisbalenca, una sardana que Xavier Pinyol escrivia pel Premi Popular i dels Premis Conrad Saló de l'any 2024, que nosaltres avui podem escoltar en la gravació de l'estrena càrrec de la copla, la Principal de la Bisbal. Això és La Bisbalenca, de Xavier Pinyol.

0: doblejant.cat. Novetats discogràfiques.
1: Obrim les novetats discogràfiques perquè un grup de seguidors de l'obra de Francesc Marrós editen el segon volum de sardanes de l'autor per completar l'enregistrament del seu catàleg ara que es compleixen 125 anys del seu naixement. És que aquest grup d'admiradors barcelonins de l'obra de Marrós ha impulsat aquesta edició del segon volum de sardanes del Decaldes de la Vella amb l'objectiu de completar aquest enregistrament de tot el seu catàleg. La iniciativa s'emmarca en la commemoració d'aquests 125 anys i doncs dona continuïtat al projecte iniciat l'any passat coincidint amb el 40 aniversari de la seva mort quan van enregistrar la primera edició d'aquest disc. Després de la bona acollida que va rebre el primer enregistrament, doncs els promotors del projecte presenten ara aquest nou recull de 17 sardanes poc conegudes i escassament interpretades. L'objectiu és contribuir a la preservació i difusió de la seva obra i doncs facilitar que aquestes peces tornin a sonar en ballades i aplecs d'arreu del país. Aquest segon volum ha estat enregistrat per la Cobla Mediterrània sota la direcció de Bernat Castillejo. La gravació es va dur a terme el passat 15 de febrer a l'Espai Montserrat Camps de Sabadell amb David Casamitjana com a tècnic de so, mentre que l'edició i la mescla s'han realitzat durant la primavera a Sant Martí de Provençals. El disc inclou títols com Petits Dansaires, Cançó de la Neus, Per tu, Paquita, Perla de Lloret, Maria del Mar, Record Salvatans, Sardanistes de Lleida, Mercè Vinyoles o Vila de Navarcles, entre d'altres. Moltes d'aquestes composicions havien tingut una presència molt limitada en els repertoris habituals de les cobles i ara es posen novament a disposició. Els impulsors de la iniciativa fan una crida als organitzadors de ballades perquè es programin totes aquestes sardanes i així obren aquests enregistraments en obert perquè tothom els pugui escoltar. Nosaltres ho hem fet i us hem escollit aquesta per escoltar ara per tancar aquesta secció, tant si es vol com si no es vol, de Francesc Marrós en aquest disc enregistrat per la Cobla Mediterrània. Una sardana estrenada a Caldes de Malavella, el 64è a plec l'any 2013, una sardana estrenada, per tant, pòstumament, i que escoltem avui aquí al Coplejant és de Francesc Marrós.

0: Això era Tant si es vol com si no es vol, de Francesc Marros.
1: Poblejant, les estrenes.
0: I fa un parell de caps de setmana Balaguer va fer una ballada que, com cada any, es centra en obres locals a principis de juny. I enguany es va escaure que s'hi van interpretar tres obres que eren o bé l'estrena o bé la segona vegada que s'interpretaven. Les escoltarem ara en les gravacions de Ramon Martí Caraltó, que saludem des d'aquí. L'audició va anar a càrrec de la copla Vents de Riella. I començarem per la nova sardana de Ferran Carballido. L'essencial és invisible als ulls, així es titula aquesta sardana que s'estrenava per segona vegada a Balaguer. Però la primera va ser en el marc d'una festa privada, concretament al casament de Josep Maria Coll i l'Anna Pallàs, dos amics del programa que saludem des d'aquí, que són músics de la Copla Vents de Riella. Anem a escoltar aquesta sardana tan especial per ells en el seu casament. L'essencial és invisible als ulls de Ferran Carballido. L'escoltem.

Això era l'essencial és invisible als ulls de Ferran Carballido, dedicada a la tenorista Anna Pallàs i al fiscornaire Josep Maria Coll. La segona sardana és la Regareta, de Francesc Amorós, musicada per Ferran Carballido. De fet, és una estrena que es va fer en aquesta ballada de Balaguer i, de fet, és una obra inèdita i pòstuma de l'autor, un músic de Balaguer traspassat fa un parell d'anys. Anem a l'escoltar a càrrec de la cobla Vents de Riella.

Això era La Regareta, de Francesc Amorós, instrumentada per Ferran Carballido. I la darrera sardana, que es va estrenar el 1 de maig a l'Aplec de Sant Pere de Pons, però que es va reestrenar en aquesta ballada de Balaguer, és Per sempre més, de Xavier Palà. L'autor, que no havia escrit mai abans per cobla, va decidir en el moment de l'estrena que faria alguns canvis a la sardana, de manera que Balaguer, que era la segona vegada que es tocava, s'ha estrenat la versió definitiva, una mica diferent de l'original. Anem a escoltar aquesta versió definitiva, és Per sempre serem, de Xavier Palà, a càrrec de la cobla Vents de Riella, i nosaltres tanquem així aquesta secció de les estrenes a Ponent.

0: matins d'en Cuní.
1: Coplejant.cat.
2: I anem amb l'agenda.
1: L'agenda.
2: I també en fem un recull, perquè Sant Joan hi ha ballades a tot arreu i a totes hores, i per tant en fem un recull. El dia de Sant Joan, 24 de juny a les 5, hi ha el 21è aplec de la Sardana de la Gleva amb les Cobles, la Principal de Llobregat i la Ciutat de Girona, les Masies de Voltregà. I divendres 26 de juny hi ha concert al So de la Terra, 100 anys dels cants per al cor i cobla, al Casal Agramuntí de Gramunt amb la Cobla, la Principal de Llobregat, a partir de les 9 del vespre. També divendres que ve a les 9, concert amb Raf Dumas i la Cobla Sant Jordi a la Cellera de Ter. I dissabte 27 de juny, a 6:15 de la tarda, 23è aplec de la Sardana de les Valls d'Andorra, a Andorra la Vella, amb les Cobles Ciutat de Terrassa, Juvenívola de Sabadell i Bellpuig Cobla. Dissabte 27 de juny també, 26è, aplec de la Sardana de Riudarenes a les 6 i a les 9 amb les Cobles Bisbal Jove, Flama de Farners i la Principal de Castell també. 35è aplec de la Sardana de Gramunt amb les Cobles Vets de Riella, Juvenívola de Gramunt i la Principal de Llobregat a partir de les 9 i a les 10. I dissabte que ve també 42ena, Revetlla de Sant Pere, Martorelles, amb una ballada amb la Contemporània a partir de les 7 de la tarda. Passem a diumenge 28 de juny, perquè hi ha el 53è aplec de la Sardana de Llançà amb les Cobles Ciutat de Girona, Bisbal Jove i Rossinyolets a partir de 2:11 i a 5:15 de la tarda. I diumenge 28 de juny també a les 6, concert amb l'Orfeó Bigatà i la Cobla Sant Jordi al Centre Cultural L'Orfeó de Vic. Dilluns 29 de juny a les 6, Cercavila i Paga-li Joan a Sant Cugat del Vallès, al claustre del monestir amb la Cobla Sant Jordi. I també dilluns que ve a les 10, concert amb la Coral La Lira, Sant Cugat del Vallès i la Cobla Sant Jordi. Podeu consultar totes les ballades de Sant Joan a la web de Som Sardana. I nosaltres escoltem La màgica nit de Sant Joan, de Jordi Moraleda, càrrec de la Cobla Contemporània. La podeu trobar en el disc Contemporanis, volum 4, una sardana que s'estrenava a Ceret el 2001 i que nosaltres avui escoltem al Coplejant.

0: Això era la màgica nit de Sant Joan de Jordi Moraleda.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat. Notícies. Societat.
0: Obrim les notícies perquè Montserrat Pujolà, compositora de sardanes, és medalla d'honor de Barcelona 2026. Així ho ha decidit el Consell Plenari de l'Ajuntament de Barcelona, que es va reunir dijous 21 de maig per aprovar les candidatures del districte d'Horta-Guinardó per a la concessió de les medalles d'honor de la ciutat. Aquest passat maig, el Consell Plenari d'Horta-Guinardó va presentar la proposta d'atorgament d'aquestes medalles d'honor de Barcelona pel 2026 i el senyor Robert Manrique Ripoll i Montserrat Pujolà Jiménez es van proposar per unanimitat. L'entrega oficial se celebrarà el mes de novembre amb la recepció al Saló de 100 de l'Ajuntament de Barcelona, on l'alcalde Jaume Collboni farà entrega de la medalla als dos honorats, entre ells la compositora de sardanes Montserrat Pujolà, que aquí al programa la coneixem per sardanes com, per exemple, Tardes de juny a la Gavarra o l'Aplec del Vespre, que ens encanten i des d'aquí la saludem. Però avui escoltem per ella Hores viscudes de Montserrat Pujolà, una sardana que s'estrenava el 1999 a Manlleu, i l'escoltem a càrrec de la Juvenívola de Sabadell. Felicitem aquí la Montserrat.

0: Això era Hores Viscudes de Montserrat Pujolar.
1: Coblejant.
2: Coblejant.
3: Coblejant.
4: Amb Caral Pedemonte.
0: Bé, tanquem edició preguntant-vos si ja teniu plans per Sant Joan, que és ja aquesta setmana. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials. Som a Facebook, Instagram, a TikTok, a Threads i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube. I també ens podeu escoltar a coblejant.cat a les plataformes digitals o a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels Països Catalans. També ens podeu escriure a correu@coblejant.cat. Acabem amb Solstici d'estiu, un tema de Jordi Molina i La Mata de Jong amb la percussió d'Enric Canada, i ho podeu trobar en el disc Cants de Tenora, un disc xulíssim que a nosaltres ens serveix per celebrar el solstici d'estiu. Feia moltes setmanes que l'esperàvem i ja ha arribat aquí. Molt bon estiu a tots. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Mentrestant, coblegeu força!

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Amadeu, saps que jo vaig anar a les colònies d'Arsèguel fa molts, molts anys, quan era bastant més jove que ara.
2: De debò?
1: Sí, sí, tocava l'acordió cromàtic i vaig anar a passar una setmana allà dalt.
2: I ves per on? Avui és el tema central del programa.
1: Sí, sí, em fa bastanta il·lusió, la veritat.
2: Ep, llum vermella, comencem.
1: Som-hi.
2: Benvinguts i benvingudes al Festa Festa, el vostre altaveu de la cultura popular i de l'associacionisme que ens arriba per les zones i per la xarxa.
1: Hola, Amadeu. Hola a tothom. Avui és divendres 19 de juny de 2026, diada de Sant Romuald i també dels Sants Gervasi i Protasi. I atenció, perquè estem de celebració, arribem al programa número 850 de l'etapa digital i el 2639 de la nostra llarga història.
2: Una xifra realment imponent, Laia. I per celebrar-ho, recordeu que teniu tots els nostres continguts disponibles a festafesta.cat i aquest cap de setmana de juny ve carregat de festa. Estem de festa major a Badia del Vallès i també celebrarem la festa Sant Patllari Camprodon i estem de festa a Llívia. Cites imprescindibles per omplir l'agenda.
1: I pel que fa al menú del programa d'avui, el nostre reportatge central ens porta fins a l'Alt Urgell per celebrar un aniversari molt especial. Són els 25 anys de les colònies d'Arsèguel per a joves intèrprets de folk.
2: 55 minuts de cultura popular de la bona, de la bona, de la bona, que comencen ara mateix. Ens acompanyeu?
1: Som-hi, comença el Festa Festa.
3: Festa Festa. Cultura popular i associacionisme a la ràdio i a internet.

0: Recordeu que podeu interactuar amb nosaltres a través de les xarxes socials, de Facebook, d'Instagram, de X, el nostre canal de Telegram. I ja ho veieu, la cultura popular no s'atura i nosaltres tampoc.
1: I saludem també els qui ens seguiu per Apple Podcast, Spotify i Overcast i tota la xarxa d'emissores locals que ens fan de crossa cada setmana. Avui, a l'apartat de les seccions, tindrem l'actualitat del Tornaveu, el baròmetre casteller, les dites i refranys, la devocioteca, els cants de taverna i el fons Amades.
0: Però abans anem fins al Pirineu. El reportatge d'aquesta setmana analitza el llegat i l'energia de les colònies a Arsèguel per a joves intèrprets folk, que enguany bufen 25 espelmes, formant noves generacions de músics d'arrel.
2: Festa, festa!
3: Amb Laia Camproví
4: i Amadeu Carbó.
2: Festa, festa és un programa patrocinat per l'Agrupació del Bestiari Festiu de Catalunya i la Federació d'Ateneus de Catalunya, amb la col·laboració de l'Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona.

0: El panorama de la música d'arrel, els Pirineus i tots els països catalans es prepara per viure una celebració molt especial. Les colònies de joves de música folk dels Pirineus compleixen 25 anys. Una fita històrica que demostra la vigència i la salut de la nostra música tradicional quan es posa en mans de les noves generacions. El que va començar com una trobada de 3 dies s'ha convertit amb el pas de l'últim quart de segle en una autèntica pedrera de músics i en un espai imprescindible de convivència, aprenentatge i preservació cultural. Aquest èxit no es pot entendre sense l'impuls de l'Escola Folk del Pirineu, els Cellers d'Arsègol, un projecte clau gestionat per l'Associació Cultural TRAM, que ha descentralitzat l'ensenyament musical. A través d'altres branques, com el folk a l'escola, que apropa els instruments tradicionals a una vintena de pobles de l'Alt Urgell, el Berguedà, la Cerdanya o els Pallars, l'escola ha teixit una xarxa formativa única durant tot l'any, que culmina l'experiència de les colònies d'estiu. Amb el naixement d'aquestes colònies i el paraigua pedagògic de l'Escola Folk, es va crear una comunitat viva on joves de Catalunya, de les illes del País Valencià, Andorra i Occitània es troben per aprendre partitures, compartir vivències i crear una gran orquestra folk. Avui, molts dels músics que lideren les formacions de referència del país han passat per les seves aules a Arsègol, a Barcelona o per les estades de la Cerdanya. La cultura popular, per tant, es manté viva gràcies a una base jove que fa créixer la tradició des de la frescor, el rigor i la innovació. Amb motiu d'aquest 25è aniversari, hem volgut saber com s'ha gestat aquest projecte al llarg dels anys i què suposa per al col·lectiu. Com ha evolucionat des de la primera edició, quina empremta deixa en els joves que hi participen i de quina manera l'Escola Folk del Pirineu i les seves colònies asseguren també el futur de la nostra música d'arrel. És per això que hem parlat amb Isidre Peláez Dulcet, director de l'Escola Folk del Pirineu, que ens ha donat les claus per entendre la magnitud d'aquest aniversari i els reptes de futur d'una proposta que manté bategant el cor musical dels Pirineus. Per entendre l'energia de les colònies d'avui, hem de viatjar 25 anys enrere.
1: La idea de crear les colònies va néixer, de fet, un any abans. Ara celebrarem els 25 anys. Un any abans, això va ser el 2001, amb motiu de que la trobada se celebrava ja durant 3 dies amb un envelat plantat aquí a un camp del costat de l'església, vam organitzar un concert dels joves que viuen a aquests pobles que havien rebut classes tant dels nostres tallers com d'altres activitats musicals i alguns, vull dir, anaven tocant i tenien un bon repertori de música tradicional. Amb això, el que vam fer va ser recollir-los, reunir-los a l'escenari de l'embalat i seguint el seu repertori, fer un programa de concert. Al veure-ho, nosaltres, uns quants, jo mateix, la Cati Plana, la Georgina Fàbregas, la Martina Lambrex i algun més, que doncs, serien professors de les colònies, vam pensar, hauríem de fer alguna cosa de cara a l'any que ve.
0: Si parlem de la música folk actual, és impossible no trobar-hi la petjada de l'escola i d'aquestes colònies. Molts dels adolescents que un dia van arribar aquí amb un acordió diatònic o un violí sota el braç, avui són els mestres i músics de referència que omplen escenaris de tot el país.
1: El fet de veure aquells primers alumnes dedicant-se a la música, alguns formant part ja del relleu generacional de la música tradicional, ens omple, bueno, d'orgull, de satisfacció i estem molt contents. Contents i contents d'haver ajudat des del que nosaltres podíem haver-los ajudat en aquest creixement en la música. Ells ens expressen, alguns expressen. Jo m'he dedicat a la música gràcies a haver vingut a les colònies. Bé, sempre he pensat que quan diuen d'aquesta manera radical, ho diuen d'aquesta manera radical, penso que és la seva manera d'agrair-nos a la feina feta. Sí que és veritat que en alguns casos també, alguns que venien d'altres escoles musicals i descobrien la música tradicional a partir de les colònies i veure que estaven amb molta gent, amb molts companys fent-ho, els van fer canviar o adonar-se que hi havia un tipus de música que s'ho passaven bé i alguns han tirat per aquí gràcies a això. El que em demaneu de què ha canviat el perfil del jove, jo crec que en general hem de dir que ha canviat evidentment com l'època. totes les maquinetes que tenen no hi eren dels músics aquests que estem parlant dels anys 2010 i 2008 i 2007. És una altra manera de ser, però el que no ha canviat, ni crec que no canviarà mai, és aquell jove músic que, i això ho notes el primer dia a veure'l, aquell jove músic que té un interès per la música i per tocar, i per tocar, i per conèixer i descobrir, impressionant.
0: El dia a dia de les colònies és una barreja entre la formació musical, amb grans músics de renom, i alhora activitats de cohesió pròpia d'unes colònies d'estiu per joves.
1: Un dia a dia a les colònies és molt de treball musical per seccions. Per exemple, havent esmorzat, es planteja quin o quins temes del concert s'assajaran aquell dia. Fan una escolta amb algunes instruccions dels professors i després se'n van cadascú al seu lloc amb el seu coordinador de secció a treballar aquells temes. Bé, això ho van fent durant tot el dia, fan diversos assajos de grup, que li diem, o de secció, sempre alternats amb activitats no musicals. Amb això comptem amb un equip de monitors de lleure important que juguen o piscina, o riu, o van d'excursió, o hi ha una activitat paral·lela a la música, que és el d'escenografia amb la professora de plàstica, i que han d'anar creant l'escenografia que s'ha de fixar, s'ha de plantar a l'escenari del dia del concert durant la trobada de cordonistes del Pirineu. I abans d'acabar el dia, abans de sopar, el que fan és reunir-se en format orquestra. Totes aquestes seccions que han estat treballant aïllades s'ajunten sota les ordres d'un director d'orquestra i es va embastant cada tema, que es va embastant de mica en mica. Això seria la mitjana de feina d'un dia. Evidentment, cada dia hi ha coses extres. Per exemple, hi ha uns dies dedicats a aprendre danses, hi ve un professor de danses, i l'hora de tots els nens, de tots els joves que venen, es formen dos orquestres que es dedicaran a fer també el ball el dia de la trobada. Això seria un treball, un dia de treball normal seria això.
0: Arribar a la xifra de 25 anys no és fàcil. Darrere de cada edició hi ha mesos de coordinació, recerca de finançament, selecció de professorat, logística i un esforç monumental a la rereguarda que fa possible aquestes colònies cada estiu.
1: El camí ha estat llarg d'aquests 25 anys, però hem mantingut des de les primeres colònies, la primera edició, la segona, uns trets característics que no hem volgut canviar. Vam partir sense tenir punts de referència d'unes colònies, i menys unes colònies de música tradicional, i ens ho vam inventar tot. I hi ha uns trets que són... és molt important per nosaltres que convisquin jovenets de 7 anys fins a joves de 18. Els petits veuen i s'emmirallen amb els grans que toquen, generalment toquen millor, i els grans ajuden sense haver... nosaltres no és una instrucció que haguem donat mai. Ells mateixos, els grans, ajuden els petits. Això ho hem volgut mantenir, tot i que a vegades hi havia veus que deien «perquè no els separeu per edats?». No. A l'hora de fer la música ens és molt satisfactori fer-ho d'aquesta manera, i els jocs, l'equip de monitors, ells ja saben quan els han de separar, amb quines coses han d'anar tots junts. Una altra característica important de les colònies és que vam decidir, no, ens ho vam posar més difícil, no de dir «bé, aquest any és l'any i celebrarem allò i anar de fotocòpies», sinó de literatura musical ja feta, sinó que vam decidir que cada any nosaltres escriuríem un concert dedicat a una temàtica diferent cada any. Que hem fet la manera més senzilla de mostrar músiques diverses del món, doncs ha estat fent suites molt especialitzades en música de llocs concrets, no? Vull dir que hem anat des del Brasil fins a Occitània, o per parlar d'Egipte, doncs vam fer la suite dels grans rius del món i, per tant, havia de sortir el Nil. És a dir, hem anat canviant, això porta una feina important. A dins l'equip de l'escola hi ha uns orquestradors i s'orquestra sempre, sempre pensant en els diferents nivells tècnics dels nostres alumnes, dels alumnes que venen. Jo crec que aquesta fórmula no cal canviar-la, és el que pensem, perquè és com un grup de música que el que està fent és un disc cada any diferent, però el grup segueix sent el mateix. En aquest cas, el grup, vull dir, tots aquests joves que venen cada any, però que cada any canvien de música. I és una manera d'ensenyar-los també músiques que es fan a altres punts del món. I també, ja ho vaig repetint diverses vegades, l'equip de monitors que treballa en paral·lel amb nosaltres sobre la temàtica escollida a l'any, ells també creen un joc que té que veure amb el que hem decidit fer. I una tercera característica és important, és de poder haver pogut mantenir el concert dins del Festival de la Trobada d'Acordionistes del Pirineu. És un lloc on hi ha molta gent i pels joves que venen a tocar és important que ho coneguin. Pernocten molts d'ells, ja estan per aquí acampats, vull dir, i creen un clima a la nit anterior de molta joventut aquí posada.
0: Les colònies celebren els 25 anys en un moment dolç. I és que la música d'arrel catalana viu un moment d'auge i de popularitat. Diversos grups i artistes han aconseguit connectar una estètica sonora tradicional amb la música actual, reinventant el gènere i atraient un públic molt més jove i ampli cap a festivals, cap a places i amb llistes d'èxits.
1: Bé, aquest moment en què la música tradicional sembla que més que de moda, vull dir, és més visible, ho estem veient de manera satisfactòria. Vull dir que, a més, és un camí que l'he anat vivint des del primer, en el nostre cas, no per les colònies, sinó per la creació del Festival Tradicionaris, en la que el primer any érem quatre grups, i amb els anys això ha anat canviant fins a haver una quantitat de grups impressionant, i a més amb un nivell tècnic molt, molt, molt important. Ho estem vivint contents. Ara bé, pot estar de moda, com dieu, però penseu que sempre serà un sector o una part de la música minoritària al voltant o en comparació amb el que els canals de difusió bombardegen cada dia. Vull dir que hi ha altres músiques també minoritàries i que seguiran vivint i no moriran, eh? Però vull dir que sigui de moda o no, per nosaltres, per la feina, per la feina del que és l'estada d'estiu, el curs d'estiu, les colònies, ens és igual, perquè no variarem gairebé en res. L'invent per nosaltres és crear el poder, la novetat, si de cas estarà amb quin tipus de tema destinarem aquell any per escriure un nou concert, a quins músics convidarem. Hi ha molta gent, pensem que hem de visitar Portugal, hem de visitar molts països, molts, el Quebec, etc. No ens fa canviar res una cosa a l'altra.
0: Moltes gràcies, Isidre Pelaez, per atendre els micròfons del Festa Festa. Nosaltres ara seguim amb el programa.
2: Festa Festa!
0: Una tasca la d'Arsega, l'Amadeu, que és vital per la continuïtat del nostre folk. I parlant de noves sonoritats, escoltem una proposta agosarada. El remix de La presó de Lleida a càrrec de Ros, Lluís Peixoto i Joana d'Arc.

0: Una revisió fascinant d'un clàssic. I ara és el moment de saber què passa a les nostres entitats. Connectem amb l'Emma Robres per conèixer les notícies del Tornaveu.
1: Festa, festa!
2: Les notícies del Tornaveu.
3: Tres formacions musicals de gran qualitat i reconeixement social seran la banda sonora del 25è Festival de Bandes de Música de Catalunya. La Sala Pau Casals, a l'Auditori de Barcelona, el diumenge 28 de juny, a partir de les 6, serà l'escenari on la Unió Filarmònica del Prat, la Banda de Música de Benissanet i la Societat Musical La Lira Empostina interpretaran un repertori internacional divers i curat. Malgrat la llarga i intensa trajectòria de dues de les bandes, tocar a l'auditori és una fita emocionant per qualsevol. Així ho explica Joan Canyagaral, el president de la Federació Catalana de Societats Musicals, entitat organitzadora.
4: Totes les bandes de la federació puguin passar per un lloc tan emblemàtic com és l'Auditori Barcelona. Claro, això té uns costos i si no és per mitjà de la federació, pues és una miqueta difícil que una banda pugui per si sola anar allí i actuar.
3: El festival, que enguany complirà un quart de segle, no és l'únic que ho farà. També celebra els 25 anys la Unió Filarmònica del Prat. Les altres dues bandes també estan d'aniversari. La Lira Empostina ha arribat al seu 110è aniversari i la banda de Benissanet, guardonada enguany amb la Creu de Sant Jordi, compleix 125 anys. Es tracta, doncs, d'una oportunitat única per emprendre un viatge simfònic i alhora celebrar la tradició bandística del nostre país. Si, en canvi, busqueu un concert que recorri l'univers de l'espectacle de varietats, el coplet i el cabaret, també estareu de sort. La 24a edició del Concert del Castell, el pròxim 3 de juliol a Cerdanyola del Vallès, servirà per reivindicar uns gèneres que van marcar els orígens del teatre musical modern, combinant música, humor, dansa i entreteniment. Es tracta, doncs, d'un concert inèdit, innovador i emocionant que tindrà lloc als jardins del Castell de Sant Marçal. En el concert, conduït per la drag queen cerdanyolenca Petita Queen, els assistents podran trobar cançons nacionals i internacionals cèlebres, però també han de preparar-se per entrar en un terreny potser poc conegut.

0: La selecció musical ha estat fruit d'un intens treball de recerca i que ha volgut potenciar música escrita per dones compositores i peces menys habituals que l'organització ha volgut recuperar per la seva qualitat artística. Siguin les bandes simfòniques o els coplets, la cultura popular encita el ritme de la música.
1: Moltes gràcies, Emma, per portar-nos l'actualitat una setmana més. I de la informació associativa passem a la força de les pinyes, dels folres i de les manilles. Vinga, volem saber com es presenta el baròmetre casteller.
2: Festa, festa.
3: Baròmetre casteller, amb Carles Esteve.
2: Baix Montseny, nova colla de set.
4: Hola, companys, tornem a ser aquí per relatar les novetats del baròmetre estrella. En la cama de nou, les joves de Valls i els borinots de Sants han sumat el 4 de 9 a Valls. En la gama de 8, els saballuts de Sabadell, els marrecs de Sal han fet el 7 de 8. Els gausacs de Sant Cugat han posat de sostre el 3 de 8. Bordegassos de Vilanova ha completat el 3 de 8 i ha estrenat el 4 de 8. Els grocs de Castelldefels han revalidat el 4 de 8, sostre de la colla, i la jove de Sitges també ha fet el 4 de 8 i ha sumat el 7 de 7. Els xiquets de Tarragona, la jove de Barcelona i els cargolins d'Esplugues han presentat el 2 de 7, mentre que els castellers de Cerdanyola han sorprès coronant el 2 de 7, que no feien des del 2018. En la gama de 7, els escaldats de Caldes han estrenat un matiner 5 de 7. Els escardats de l'Eixample han fet per primer cop el 7 de 7 i els guillets de la Selva han revalidat el 3 de 7. Per la seva banda, la colla castellera de Baix Montseny, estrenada el 2023, ha fet el seu primer castell de 7, un 4 de 7, que els fa mereixedors d'un dels trofeus del baròmetre casteller. En la gama de 6, els castellers de Tortosa han presentat el 4-6 amb l'agulla, els manyacs de Parets han encetat el caseller amb 3 castells de 6 i els maduixots de l'Almaresme han afegit un 3 de 6. I això és tot per avui. Recordeu que podeu consultar el llistat sencer de colles al nostre web baròmetrecasteller.cat.
5: Gràcies, esperem la setmana que ve i estarem molt atents a les places aquest cap de setmana. Seguim ara amb Veus de dona i aroma de mar. Des de les illes ens arriben les pitxorines amb la Dama de Mallorca.

0: Preciosa la veu de les pitxorines, moltes gràcies. I ara reprenem el contacte amb el món de les parèmies. Víctor Pàmies, el nostre expert en paremiologia, ens porta avui una lliçó de prudència marinera o vital.
1: Fes ta festa.
2: Dites i refranys. Amb Víctor Pàmies.
3: A molt vent, poca vela. A poc vent, puny i ren. Segons el vent, la vela. Quan les coses van bé, per inèrcia, s'aconsella no fer-hi res. Deixar fer, que flueixi amb naturalitat. Altrament, una sobreactuació pot comportar que s'alenteixin els fets i pot resultar contraproduent. I quan les coses s'aturen i no funcionen amb fluïdesa, cal una actuació ferma i decidida per reactivar-lo. Una metàfora marinera que podem extrapolar al quefer diari i a les grans decisions. A molt vent, poca vela. A poc vent, puny i ren.
4: Moltes gràcies, Víctor Pàmies. Un consell que ens serveix per tota la vida, aquest del refrany d'aquesta setmana. I per no perdre el ritme, anem amb un grup que mai falla, Trèvol i el seu Folk and Roll.

0: Energia pura la dels Trèvol, gràcies per la vostra música.
1: Festa, festa!
0: Entrem ara a la recta final amb la mirada posada en el món de les creences i de la religiositat popular. Benvingut, Joan Arimany. Avui a la Devocioteca parlarem d'un element molt visual de la nostra fe popular, els exvots.
2: Fes ta festa.
3: La Devocioteca. Un espai de Joan Arimany Joventeny. Amb la col·laboració de Ràdio Manlleu.
4: La visita a qualsevol de les ermites escampades per la geografia catalana sempre sol comptar amb una mirada entre la sorpresa i certa repulsió a la paret o habitació dels exvots. Aquest espai sol estar ocupat per una munió d'estatuetes de cera, generalment imitant parts físiques del cos humà, i d'altres objectes de diversa tipologia. Alguna persona els ha ofert, en gest d'agraïment, vers la Mare de Déu, la santa o el sant titular d'aquell temple per un favor rebut. El gest de lliurar un present a un personatge sagrat, després d'haver rebut un ajut extraordinari, va existir en les diferents èpoques, grups culturals i comunitats de fidels. Així, la presència d'aquests objectes és un indici clar de l'efectivitat de la seva capacitat miraculosa. El Diccionari Català-Valencià-Balear esmenta la connotació agraïda de la definició exvot, d'ofert a una imatge religiosa en compliment d'un vot o en recordança d'un benefici rebut, i que consisteix en un objecte que es penja a la paret o al sostre del temple o capella on es venera la dita imatge. I en consonància amb el gest, en alguna ocasió també s'ha utilitzat el mot presentalla, que en la mateixa obra es defineix com ofrena feta a una imatge religiosa en compliment d'un vot o en acció de gràcies. Aquest sentiment de gratitud és destacat per tots els estudiosos dels exvots, especialment Joan Amades, que examinava aquesta actitud d'altres i les comparava amb algunes de semblants. L'exvot nostre, tal com avui el coneixem, té les característiques pròpies de l'ofrena cristiana que cal fer precisament un cop obtinguda la gràcia perseguida. Els exvots poden tenir diverses formes i naturalesa. Pep Vila passava llista. Al costat dels ciris i les llànties sovintejaven petites estatuetes de cera, reproduccions de membres i òrgans del cos que tenien relació amb el favor rebut: cames, braços, ulls, orelles, cabelleres, objectes personals lligats amb la gràcia rebuda, bastons de caminar, crosses, aparells ortopèdics, bosses d'infants, gorres militars, roba de casament. Més endavant, el mateix autor esmentava els petits retaulons toscament pintats damunt fusta que amb un marcat accent realista narraven un miracle, la tornada aventurosa d'una guerra, el guariment d'una malaltia, un part difícil, la sortida d'un tràngol a la feina. I no s'oblida dels exvots metàl·lics, als quals dedica el seu estudi, que qualifica com a més difícils de veure i admirar, ja que encara que la majoria són fets d'encuny, elaborats en sèrie, s'han perdut o dispersat per la seva mida, majoritàriament uns 10 centímetres. Per resoldre finalment que, avui dia, algunes fotografies, retrats de grup, dibuixos i postals, amb una explicació al·lusiva, han substituït els exvots de forma clàssica. Sigui del tipus que sigui, els exvots són testimonis reals de la fe en l'ajuda divina, vingui d'un sant, santa o advocació mariana, que encara existeix i es pregona.
5: Moltes gràcies, Joan Arimany, per descobrir-nos aquests tresors de la nostra història, aquests tresors populars. I de l'església o l'ermita, ens n'anem ara directes a la taverna, amb en Francesc Sánchez Carcassé. Són els cants de taverna.
2: Festa, festa.
6: Cants de taverna. Amb Francesc Sánchez Carcassés.
1: Amb l'arribada de l'estiu, les veus marineres tenen ganes de cantar les noves i les velles cançons del repertori de taverna i cants populars. D'un temps ençà és difícil de trobar una celebració, activitat lúdica o festa major que no programi una escollida cantada d'havaneres. A les comarques gironines i sobretot a la costa, arran de mar, s'organitzen les cantades de gran tradició, com les de Calella, l'Escala, Platja d'Aro, Pals, l'Estartit, Sant Antoni i Palamós, entre moltes altres. Però és per on que, per començar el mes de juliol, cada primer dijous d'aquest mes, la Fundació Foment n'ha començat una de nova a la mateixa plaça de Catalunya de la ciutat de Girona. El Foment és una entitat sense ànim de lucre creada per la voluntat de fomentar la llengua, la cultura i la gastronomia catalana. Això vol dir que, lògicament, totes les cançons que s'interpreten són en català. Habaneres i cançons populars que en aquesta segona edició, el 2 de juliol, cantaran els grups Son de l'Habana, Arjau i Les Enxubetes. La cantada oferirà, doncs, una vetllada que combinarà música i gastronomia en un espai on el decorat de fons natural serà la imatge de la catedral i Sant Fèlix. Després d'una primera edició celebrada el 2025 amb més d'un miler d'assistents, la proposta vol consolidar-se com un esdeveniment de referència en el calendari estival gironí. Avui els hi proposarem d'escoltar la cançó de José Luis Ortega Monasterio, Nanena, també coneguda com Tornada a Menorca. Curiosament, és un enregistrament en directe de tots dos grups d'aquesta cantada, Les Enxubetes i l'Arjau, que es fusionen amb un sol grup. Una interpretació ben curiosa.

0: Hem escoltat de José Luis Ortega Monasterio, Nanena, Tornada a Menorca, una interpretació conjunta de les Anxovetes i el grup Arxau.
1: Moltes gràcies, Francesc. Ens ha agafat set de bona música. I acabem ara la ronda de col·laboradors amb l'Antoni Serés, que ens apropa al Fons Amades. Avui per parlar-nos de festes i costums dia a dia. El calendari de la cultura tradicional viva, segons Joan Amades.
2: Fes ta festa.
3: Fons Amades. Un espai de l'Antoni Serés amb la col·laboració de l'Associació Joan Amades i de la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural de la Generalitat de Catalunya.
4: Festes i costums dia a dia, calendari de la cultura tradicional viva segons Joan Amades, és el títol amb què setmanalment el diari Avui, l'any 1992, oferia un quadernet de 16 pàgines com a suplement als lectors. El col·leccionable de 52 números anava presentat d'un estoig de cartró amb il·lustracions populars com el Ball de Mossèn Joan de Vic de Reus o, entre altres imatges, una reproducció de la Fera Malvada. El projecte de Premsa Catalana Societat Anònima va ser una adaptació reduïdíssima dels 5 volums del costumari català de Joan Amades amb fascicles duta a terme per Josep Lorman Roig, amb l'assessorament del Centre de Documentació i Recerca de la Cultura Tradicional i Popular de Catalunya. A més, la proposta oferia informació d'actes locals recopilada per la Fundació de Serveis de Cultura Popular en l'obra Calendari de Festes de Catalunya, Andorra i la Franja. I és que el bon resultat del fons de l'empresa sens dubte va contribuir a fer conèixer la compilació de tradicions populars del cicle anual del calendari català realitzada pel folclorista. Aquí, com a mostra, un primer fragment. La canícula és el període de 4 a 6 setmanes que va des de finals de juliol fins a finals d'agost, durant el qual sol fer molta calor. Hom creu que comença per Santa Margarida, 20 de juliol, i que acaba per Sant Bernat de Claravall, 20 d'agost. D'aquí la dita: la canícula, la monja la porta i el frare se l'emporta. Els pobles clàssics van posar un lleó com a signe rector de l'espai de temps que va del 21 de juliol al 21 d'agost, basant-se en una llegenda. Avui apareix al cel un lleó fet d'estels que empaita furiosament el sol amb el propòsit de devorar-lo. El sol, per tal de defensar-se i evitar que s'acosti, redobla l'ardència del seu raig. El temps canicular és molt apropiat per a fer pronòstics i profecies i per a estudiar i iniciar-se en les arts del cel. La tradició parla de dues menes de pronòstics: els freds, que es fan el dia de Reis i per la conversió de Sant Pau, 6 i 25 de gener, i els calents, que es fan durant la canícula. I per completar l'exemple, un altre resum al voltant de creences on es fa saber que la canícula era un bon moment per fer receptes i provar remeis. Si donaven bon resultat, tot i la malignitat que hom suposa aquest període, és que eren prou bons. La canícula és temps de tenir les portes obertes i per tal d'impedir el pas dels lladres i malfactors, s'untava el llindar de la porta amb un ungüent fet amb fel de gat negre, greix de pollastre blanc i sang de mussol. Els pastors deien que durant la canícula era el millor temps per tallar les canyes destinades a fer flabiols, perquè sonaven més dolçament i feien més bona música. També és un bon moment per descobrir tresors amagats i mines d'or i de plata. Es posaven a terra 4 fustes planes, quadrades, una mica separades, tot formant un quadre. En el forat del mig es posava un manyoc d'estopa, ben sucada amb oli i s'encén. si la flama i el fum pugen drets, sense decantar-se mica, no hi ha res. Però si es decanten, vol dir que el tresor o la mina són cap a aquell cantó.
5: Moltes gràcies, Antoni Serés. Sempre aprenem coses noves remenant el llegat de Joan Amades. I amb aquesta lliçó de cultura viva, el Festa Festa número 850 va plegant les seves veles.
6: Festa, festa!

0: Volem agrair la col·laboració de l'Emma Robres, la Sara Suriol, en Víctor Pàmies, en Joan Arimany, en Francesc Sánchez Carcassés i l'Antoni Serés. Gràcies per la vostra feina i la vostra passió.
1: I com no, un reconeixement a tot l'equip que sempre, cada setmana hi ha darrere d'aquest programa. La Núria Pasqual, l'Helena Mayor, la Marta Ibáñez, el Joan Serra, el Josep Maria Dell i qui us parla, la Laia Camproví
0: i l'Amadeu Carbó. Ens acomiadem ara amb una sardana d'aquelles que fan vibrar. Escoltem la sardana 25 anys màgics, de Lluís Alcalà, interpretada per la Copla Mediterrània.
1: Gaudiu de les festes de Badia, de Camprodon, de Llibre i sobretot, sigueu feliços. Fins la setmana que ve.
0: Adeu.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Ei, què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio. A l'iniciar un nou viatge per la màquina del temps en aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Tu ja hi eres. Bono, el líder de U2, va dir en certa ocasió: la música pot canviar el món, perquè la música pot canviar les persones. Quina ens proposes per compartir?
2: Hola, bona tarda. Em dic Jordi i m'agradaria escoltar una cançó que, quan va sortir, bueno, em va agradar molt. Va ser una de les millors etapes de la meva vida. Era de... aviam si me'n recordo... Terrícmics. I es deia: hi ha un àngel tocant el meu cor. Sisplau, m'agradaria molt que la posésiu perquè era molt, molt maca.
1: I continua sent maca, tens tota la raó. There must be an angel. I entre parèntesi, playing with my heart, que aquí es va dir: debe haber un ángel jugando con mi corazón. Tracta d'un tipus d'amor que sembla massa bo per ser veritat, que et fa creure en alguna cosa més gran que tu mateix, ja sigui un àngel, el destí o, senzillament, la màgia de la connexió. La cançó ho fa amb poesia lírica i de forma brillant i, a més, té un luxe afegit: la col·laboració a l'harmònica del gran Stevie Wonder, el mestre. Es va publicar el 1985.

Molt bé, molt bé, Stevie. Segurament deu haver un àngel jugant amb el meu cor. D'aquells moments de la vida, perquè potser no es poden dir ni temporades, sinó tan sols moments en què et sembla que has tocat el cel. Eurythmics, britànics, de synth-pop. Els anys 80 van ser seus. També van destacar per uns videoclips fantàstics. Dave Stewart i Annie Lennox. El 1990, Dave Stewart va fer un tema instrumental en solitari que molt sovint hem utilitzat de sintonia i que ara ens serveix com a excusa per recordar-te que un dels espais oberts et demana que ens diguis quin és el teu tema instrumental preferit de qualsevol època. Ens ho dius aquí per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. Però escoltem el tema perquè és molt bo.

part, si t'interessa. El tema es diu Lily Was Here, és a dir, Lily era aquí. I era Dave Stewart el 1990, el 50% de remix en solitari, fent aquest tema instrumental també per recordar-te que esperem quin és el teu tema instrumental preferit. Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com. Potser és aquest... El que sí us puc assegurar és que aquesta cançó, interpretada per Frank Sinatra i també per Nina Simone, ha estat històricament la més demanada per als convidats del programa quan els hi preguntem quina és la cançó de la teva vida. Si no coneixen el programa o no estan avisats abans, alguns es queden en blanc, però la majoria recorren al My Way de Frank Sinatra, a l'Imagine de John Lennon i en castellà, al Mediterráneo, de Joan Manuel Serrat. Diuen que Frank Sinatra odiava cantar lluny del micròfon. Deia que el micròfon era el seu instrument. Podia així o xiuejar una frase i fer que sonés com si t'ho estigués dient a l'orella en un bar buit. Per això, Sinatra va inventar un estil anomenat crooning. Cantar suau, íntim, sense cridar, com si parlés amb tu. Abans d'ell, tots els cantants del Big Band cridaven perquè se'ls sentís sobre l'orquestra. Sinatra es va acostar al micròfon, va baixar la veu i va canviar la música pop per sempre. Als anys 40, la policia de Nova York havia de posar barricades fora dels seus concerts. Les noies es desmaiaven, ploraven i li arrencaven trossos de la roba. El van anomenar la primera Sinatramania, 20 anys abans que els Beatles. Per això el van anomenar The Voice, la veu. No era la veu més potent, però era la que més a prop se sentia. El 1968, Paul Anka, també cantant, estava a Las Vegas veient Sinatra al César's Palace. Es va quedar fins tard, borratxo, parlant amb Frank sobre el pas dels temps i la carrera. Anka se'n va anar al seu hotel a la 1 de la matinada i va escriure My Way de corregut fins a les 5. No era una cançó original, estava basada en Com d'habitude, un tema francès de Claude François. Anka va comprar els drets i va reescriure tota la lletra pensant què diria Frank si mirés la seva vida enrere. Quan Paul Anka li va portar la demo, la mostra, Sinatra la va escoltar i va dir no, Paul, sona que estic parlant de mi tot el temps. Massa ego. En aquell moment Sinatra estava en una etapa baixa. Tenia 53 anys, pensava que la seva carrera acabava i la lletra de My Way li sonava com un epitafi. Sinatra no volia sonar patètic. Però Paul Anka va insistir. Frank, no la vaig escriure per a mi, no sóc prou vell per cantar-la. Aquesta és teva. Sinatra la va gravar el 30 de desembre del 1968 en una sola presa a les 3 de la tarda, amb 40 músics a l'estudi. I quan la va cantar va entendre que no era ego, era un balanç de vida d'un home que havia fet les coses a la seva manera, per bé o per mal. Ell mateix la va presentar en els primers concerts amb ironia. Solia comentar i la cançó que faré ara és pels nens. Es va tornar la seva cançó bandera. La gent la va demanar a cada concert fins al dia que va morir. És la cançó més tocada en funerals al Regne Unit. El més curiós és que Sinatra odiava que li diguessin que era el seu himne personal. Deia que era només una cançó, però el públic mai no se'l va creure. Sinatra moria el 1998, als 82 anys. La cançó deia "I ara, el final és a prop, i llavors m'enfronto al taló final. El meu amic ho diré sense embuts, parlaré del meu cas, del qual n'estic segur. He viscut una vida plena. Vaig viatjar per totes i cadascuna de les autopistes, i més, molt més que això. Ho vaig fer a la meva manera."
Penediments n'he tingut uns quants, però igualment molt pocs per esmentar-los. Vaig fer el que havia de fer i ho vaig fer sense cap excepció. Vaig planejar cada ruta traçada, cada pas curós al llarg del camí, i més, molt més que això. Ho vaig fer a la meva manera. Sí, hi va haver oportunitats. Estic segur que ho sabies, quan vaig mossegar més del que podia mastegar. Però al final, quan hi va haver dubte, m'ho vaig empassar i ho vaig escopir. Em vaig enfrontar a tot i vaig estar dret i ho vaig fer a la meva manera. He estimat, he rigut, he plorat. He tingut la meva ració, la meva part de perdre. I ara que les llàgrimes cessen, em sembla tot tan divertit. Pensar que vaig fer tot això i potser jo digui, sense timidesa, que ho vaig fer a la meva manera. Perquè què és un home? Què té ell? Si no a si mateix, aleshores no té res. Per dir les coses que realment sent i no les paraules d'algú que ja es junolla. La història mostra que vaig assumir els cops i ho vaig fer a la meva manera.

0: On, si no és aquí al Coco, podràs escoltar, per exemple, a Sinatra. Eh? Algú va dir, els tres grans requisits per tenir una vida feliç són una cosa que fer, una cosa que estimar i una cosa que desitjar.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

a través de 125 emissores que l'emeten arreu de Catalunya, Andorra i les Balears en diferents dies i horaris per la FM i algunes d'elles també en simultani per al canal de ràdio de la TDT. Si no et vols perdre res, si has fet tard, si t'has despistat, no et preocupis gens ni mica, que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos, per exemple, a la plataforma iVox.com. També estem a Apple, iTunes o a YouTube. T'has parat a pensar alguna vegada quines podrien ser les teves 10 millors cançons? De tota la vida, de qualsevol època. Ah, no és fàcil, eh? Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com. Rebo un correu que em diu: hola Albert, sóc la Lola Auger de Barcelona, Vila Olímpica. Segueixo escoltant el teu programa a l'hora de dinar i em segueix encantant. He fet una selecció de 10 dels meus cantants i grups preferits amb cançons que m'han agradat molt, del heavy metal a sensibles balades. L'ordre no és de preferència, sinó més o menys cronològic. I la primera que ens posa és aquesta dels Bee Gees, que no és de les més recordades d'ells. De 1969, Melody Fair, Fira de la Melodia.

Melody Fair, Fira de la Melodia, els Bee Gees, de la seva primera etapa melodramàtica del 1969. I després... Quin contrast, eh? Si amb això no t'espaviles, fes-t'ho mirar, Coco! Highway Star, estrella de la carretera del 72 i de Deep Purple.

Estava pensant, que bo, quin privilegi encara avui dia poder compartir tots aquests records en forma de música amb tu, amb vosaltres, cocos. Highway Star, estrella de la carretera del 72 de Deep Purple, la segona de les 10 preferides de la Lola Auger de Barcelona. Després, George Harrison amb Bangladesh, de 1971. Per cert que a Bangladesh hi ha una escultura de George Harrison com a reconeixement a l'organització del concert per Bangladesh que ell va organitzar per conscienciar i recaptar fons per als bengalís que patien desastres naturals i la guerra amb el Pakistan Occidental. Va fer dos concerts benèfics amb Ravi Shankar davant 40.000 persones en el Madison Square Garden de Nova York.

Bangladesh. Musicalment és una bona cançó, com no podria ser d'una altra manera, venint de George Harrison, que per molts cocos és el seu Beatle preferit. Però, a més, representa el que tantes vegades ha fet la música i no han fet els polítics. Ajudar els més necessitats. Això va ser el 1971. I aquí, ja ho veus, ja ho sents, procurem no oblidar-nos de res ni de ningú. I la Lola Auger de Barcelona a continuació ens proposa recuperar Somebody to Love, un dels clàssics de la reina de Queen del 1976. Freddie Mercury la va escriure inspirada amb el so gospel. Somebody to Love, algú per estimar.

0: Somebody to Love, Queen, des de 1976.
1: T'acompanya l'Albert Malla.
0: Encantat de la vida. Ets dels habituals, dels fidels al programa o potser ens has descobert fa poc. En qualsevol cas, si això t'agrada, si aquí al club t'hi trobes a gust, digue-ho als teus amics. I ara, tots dempeus. Seguim, perquè ja ho estàvem des de que cantava Freddie Mercury, però és que ara canta Elton John. Goodbye, Yellow Brick Road. 1973.

Goodbye Yellow Brick Road, que aquí es va a decir adiós a la carretera amarilla. ¿Recordas El Mago de Oz, la película de 1939? ¿Recordes El camí de les rajoles grogues? Doncs aquesta cançó és una referència directa a la ruta que Dorothy segueix per trobar el mag d'Oz. Va ser una metàfora utilitzada per Bernie Taupin, el soci d'Elton, per simbolitzar el camí cap a la fama, l'èxit i la vida d'opulència que ell i Elton havien trobat. I entre les 10 preferides de tota la vida de la Lola Auger de Barcelona, una que no havia sonat mai al programa, no ens l'havíeu demanat, de Bryan Adams, Have You Really Loved a Woman? Has estimat de veritat a una dona?

aquí, aquí al programa, no us heu recordat mai d'ella, d'aquesta cançó, fins que ho ha fet la Lola Auger de Barcelona. Però als Estats Units va estar 5 setmanes consecutives en el número 1. Realment és molt maca, com tantes d'altres que ha fet Bryan Adams. Aquesta és de 1995 i es va utilitzar a la banda sonora original de la pel·lícula Don Juan de Marco, protagonitzada per Johnny Depp i Marlon Brando. Ja saps que també està obert l'espai de les bandes sonores perquè ens diguis quin tema instrumental o quina cançó de banda sonora t'ha agradat més, encara que no t'hagi agradat la pel·lícula. Però després d'aquestes 6 primeres cançons de les 10 que demanem, la Lola diu, ara també diré intèrprets dels nostres que em van emocionar especialment. Per exemple, Lluís Llach amb No abarateixis el somni. No.

No abarateixis el somni, era un dels temes de l'àlbum T'estimo, que Lluís Llach va publicar el 1981 i que començava amb aquella meravellosa cançó que molta gent li diu T'estimo, però que en realitat es diu Amor particular. Després la Lola ens destaca Lía, una cançó que José María Cano, de Mecano, va escriure per Ana Belén.

0: el amor, ¿cómo está el amor?
1: Lía con tus besos.
0: Està cantant la madrina del programa especial commemoratiu dels 30 anys en antena del Cocodril. Ana Belén, que va publicar aquesta Lía el 1989, i del 77 la pròxima de la Lola i del nostre amic Joan Baptista Humet, Terciopelo.

0: la Lola ens diu com a títol Terciopelo Ardiente, que és el que canta en Joan Baptista, però la cançó es diu només Terciopelo. És de 1977, quan aquí ja coneixíem a l'Homet per preciositats, com la cançó dedicada a la seva germana Gemma, i quan es va passar doncs, a cantar en castellà, abans del seu gran èxit Clara, aquest Terciopelo ja va sonar bastant. Però si vols saber més coses i escoltar més coses de l'Homet, recorda que li vam dedicar un programa especial d'una hora amb opinions de gent que en sabia molt d'ell, amb versions inèdites d'algunes de les seves cançons. Bueno, el programa està disponible perquè l'escoltis quan vulguis al meu canal personal d'iVox. A buscar posa especial Cocodril Club Joan Baptista Homet.
1: Terciopelo ardiente.
0: I la Lola Auger de Vila Olímpica de Barcelona diu: podria fer la llista molt més llarga, però seria acaparadora i així tinc motiu per tornar a escriure't un altre dia. Moltes gràcies, Albert, ens dones molta alegria. Una abraçada a Lola Auger. Doncs moltes gràcies per el temps que ens has dedicat. Ah, la última que ens posa va ser d'una de les primeres de quan vam estrenar l'espai Quina cançó et dona bon rotllo. Un espai que, com tots els altres, continua obert, per si en tens alguna.
2: Per no perdre la memòria, Cocodril Club. Amb l'Albert

el bon dia dels meus amics, els Pets, i del 1997. Una cançó realment optimista.

0: bona llista, la selecció de les 10 preferides de tota la seva vida de la Lola Auger. Tu també pots fer-ho, però no em busquis els temes més estranys, més minoritaris, sisplau. Aquí es tracta de passar-ho bé i de dir-nos sincerament quines són les 10 cançons que més t'han agradat. Bon dia! Però també, pots fer com la Sara de Tarragona i senzillament demanar-nos una cançó solta. Ella ens diu... Soc la Sara de Tarragona i m'agradaria dedicar la cançó Mami Blue del grup Pop Tops a la meva mare Margarita. Gràcies. Doncs mira, ara feia molt temps que no sonava, però en el seu moment va ser un dels pocs èxits espanyols, bueno, fets a Espanya, internacionals. Per exemple, a França va funcionar molt bé, va ser supervendes. És de 1971, amb el cantant Phil Trim al capdavant de la banda. Phil Trim, nascut a l'illa de Trinidad. Mami Blue significa la tristesa. Blue, la tristesa profunda per la mare que ha quedat enrere o que ha mort. El protagonista recorda amb dolor el moment en què va deixar a la seva mare sense acomiadar-se i es dona compte del seu error. No perdis la sintonia, Cocodril.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert.

0: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Com van les coses? Tant de bo que escoltant el programa t'oblidis, encara que sigui només una estoneta, de tot allò que ara mateix et preocupa, el teu caparronet. Amb la música de la nostra generació tot és més fàcil. Algú va dir... El que és bo mai és fàcil. El que és fàcil mai és bo. És bo escoltar l'arxiu de Contestador Automàtic.
2: Hola, Albert, sóc la Maite i te truco des d'Osca. M'agradaria escoltar la cançó del Víctor Manuel de fa uns anys, que es deia La Madre.
1: Sí, la recordo perquè en aquell moment va venir personalment al meu estudi de ràdio a presentar-me el seu disc, el seu nou àlbum, que es deia Què te puedo dar. Corria 1988, un any que vaig viure perillosament, com aquella pel·lícula. Bueno, la veritat és que La Madre és una història dura, nascuda de l'interès del cantautor. Cantautor que, per cert, als seus 78 anys està de gira, amb molt bones condicions vocals i fent concerts per tot Espanya. En aquell moment, Víctor Manuel volia retratar l'epidèmia i el drama de la drogadicció, especialment l'heroïna, als anys 80 i 90. Volia visibilitzar el patiment extrem i la impotència de les famílies dels drogadictes.

¿Qué te puedo dar? Era el títol genèric de l'àlbum de Víctor Manuel del 1988 i el seu primer single, La Madre. Una cançó que ens han demanat des d'Osca. Aprofitem l'ocasió per saludar tots els cocos que ens escolten des d'Osca a través de les diverses emissores de Lleida que emeten el programa. Sí, era una cançó trista i el que ve tot seguit també. Ho sento, eh? Bueno, si no tinguéssim moments de tristesa, com podríem valorar els de l'alegria, no? És que vull fer un homenatge a vosaltres, als oients dels meus programes de ràdio de tota la vida. Alguns d'aquests oients han sigut tan afectuosos que m'han considerat com de la família. Allò que entres a casa cada dia o cada setmana des de fa molts anys. Jo recordo alguna vegada quan no podia fer el programa i la persona que em substituïa, el company, deia no, és que està malalt o és que té una grip. I al tornar, quan jo ja ni me'n recordava dels dies que vaig estar de baixa, molt temps després encara em trucava gent, nen, ja et trobes bé, com estàs, cuida't. Com si fos la tieta, no? Bueno, doncs, aquest homenatge als meus oients estarà representat per Toñi Redondo Serrano, de Barcelona, que ens ha deixat i molt jove. Ella va ser l'oient més apassionada del meu programa de ràdio Los Musicales de la Cadena Catalana, que es va emetre entre 1983 i 1986. Vist ara, sembla poc temps, però llavors ho vivíem tan intensament cada dia que representa una part important de la meva vida. Vull aprofitar també per recordar aquella ràdio que generava prodigis entre l'audiència, no? Perquè Toñi simbolitza per mi aquella ràdio irrepetible, sense ordinadors, que fèiem a la FM, en el meu cas, sense tècnic de so, ni guionista, ni productor, anàvem de bòlit en directe, deixant-nos la pell a cada programa. Això sí, sabent que teníem audiències milionàries i també a totes les companyies discogràfiques pendents de nosaltres, això també ha passat a la història. Tots els promotors van ser grans amics. Ells ens escoltaven per comprovar si sonaven les seves novetats per antena i per demanar-nos portar de promoció a l'estudi en directe. Els artistes més importants del pop d'aquell moment, recordo, per exemple, entre molts d'altres, Víctor Manuel, que estàvem escoltant, la seva dona, Ana Belén, Alaska, Joan Manuel Serrat, Luz Casal, Camilo Sesto, Luis Eduardo Aute, José Luis Perales, Lluís Llach, Miguel Bosé, Joaquín Sabina, bueno, i molts més. Fins i tot a vegades venien de l'estranger, com Luis Miguel, un joveníssim Luis Miguel, o Katrina, o Nick Kershaw, o els Shack Attack, o Ray Parker Jr., el dels Café Fantasmas, o el grup Double, o l'Imal, el de la història interminable. Bueno, només és una mostra de... perquè pràcticament teníem un convidat d'aquesta categoria al programa. I 25 anys després, recordo com us he comentat que Los Musicales es van emetre del 83 al 86, 25 anys després, en un programa especial en què recordàvem aquell temps de ràdio, la Toñi ens va escriure un e-mail que reflectia molt bé les sensacions inoblidables que sentia enganxada a un petit transistor, escoltant el programa davant dels estudis de l'emissora, amagada darrere un arbre de la Rambla, de vegades passant molt de fred. I això ho feia quasi cada dia, només per veure'ns sortir en acabar el programa a les 8 del vespre. Amb Toñi se'n van també els nostres records de joventut. Diuen que és el que més trobem a faltar. La joventut, aquesta malaltia de la qual ens curem massa aviat. Ella no ha pogut superar la seva malaltia. Era molt difícil, però va tenir força i valentia fins al final. Ara la seva llum brilla al cel. I m'agradaria compartir amb vosaltres un fragment d'aquell programa especial que 25 anys més tard recordava el programa amb el que van començar a estimar la música tota una generació de joves de Catalunya. Aleshores tenia de col·laboradors a Eduard de Vicente i Albert Castillón. Aquí, al Cocodril Club, sovint m'han escrit oients d'aquell programa confirmant-me el que em deia sempre el mestre Luis Arribas Castro, Don Pollo, que existeix la memòria auditiva. La locució d'aquest programa especial va ser en castellà perquè s'emetia per tot Espanya,
en una cadena de breu durada que ja fa molt que no existeix, Punto Radio. I, bueno, i aquest fragment comença amb un dels jingles musicals de Los Musicales.

Ens agradava molt aquesta gent, el grup Tol Tol, un grup de Londres. It's My Life va ser un dels grans èxits que van tenir, l'altre, Sucker Shame. Va ser la cançó que ens va demanar la Toni ja fa alguns anys, per simbolitzar tots aquells anys de ràdio i d'amistat en aquest homenatge que he volgut fer a vosaltres, els oients dels meus programes. Per cert, que el líder de la banda, Tol Tol, la cançó és del 86,

Ja saps que per posar-te en contacte amb el programa pots fer-ho per correu electrònic, enviant un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet la Carme des de Badalona, que ens diu: hola, t'estic escoltant ara mateix. Comparteixo la teva admiració per Franco Battiato. Dic que és un músic genial, és quedar-me curta. Crec que en italià guanya moltíssim, i és així com ell va fer les seves creacions magnífiques. Sí, el que passa és que va fer també unes fantàstiques adaptacions al castellà, i que és la manera que a vegades utilitzem, doncs, per entendre les seves lletres, que eren tant o més importants que la seva música, no? Diu la Carme: gràcies per l'atenció i per la companyia que ens fas amb el programa. Des de Badalona, salutacions, Carme. Bueno, doncs aprofitarem per escoltar una poc coneguda d'ell i per recordar algunes de les seves reflexions, de les seves paraules. Deia Battiato: la vida no acaba, és com dormir. Néixer és com despertar. Fins que siguem lliures, tornarem una vegada i una altra i una altra. Bueno, ja fa 5 anys que ens va deixar Battiato i veiem que la seva visió no s'ha aturat. Continua qüestionant, alabant-se, portant la mirada més enllà del que sembla.

0: que t'hagi agradat l'elecció d'aquesta poc coneguda, Com un camello en una grondalla, que Batiato va publicar el 1991. El poeta Mario Benedetti va dir: «Los amores eternos son los más breves».
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club.
3: Con la radio.
2: Cocodril Club amb Albert Malla.

0: fotos a contraluz, retales de mi vida.
1: Me siento hoy como un halcón llamado a las filas de la insurrección.
0: Insurrección és, sens dubte, una de les millors cançons del pop d'aquest país de tots els temps. Els seus protagonistes, Manolo García i Quimi Portet, doncs estan protagonitzant una tornada després de bastants anys que està resultant un èxit total des del primer concert, el passat 3 de maig, amb 56.000 persones a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Ho volem celebrar compartint les cançons que els hi hagués agradat escriure. Hola, Quimi.
2: Salut, Albert. T'escoltem amb el cocodril aquest a Ràdio Olot.
0: Ah, per Ràdio Olot. Doncs estava pensant que més o menys teniu la mateixa edat. Si estava recordant els vostres inicis quan fèieu pràcticament un concert a diari o quasi a diari, ara aquesta gira, penseu que la disfrutareu encara més que quan estàveu començant, que vèieu tot el futur per endavant, que podien passar mil coses, entre d'altres que us separéssiu, no?, i que féssiu treballs per separat. Jo ho dic perquè jo tinc la sort encara de treballar i cada programa que faig el disfruto més que quan vaig començar amb 17 anys.
3: La vida et va donar lliçons, no? Vas deixant enrere l'astre, diguem, vas deixant l'astre i el que portes, la motxilla que portes, cada vegada és més lleugera. En sentit, si tens una mica de seny, si estàs tontet, doncs mira, ho sento. Però si tens una mica de cap, vas deixant pes mort. Llavors, cada vegada més, el que fas... tens petites, grans decepcions, tothom les té, però no perds el romanticisme. Jo demano perdó, però sóc una mica romàntic. I em fa molta il·lusió tot, cada vegada més, perquè ja no camino, estic volant. Vull dir, ja és diferent. Nosaltres riem més que abans i d'una manera més correcta que abans.
2: Científica.
3: Més científica i menos agotadora. Antes nos agotábamos. Había veces nos poníamos enfermos con Antonio, ¿te acuerdas? A las 7 de la mañana estábamos enfermos de reírnos. Ahora no nos ponemos enfermos de reírnos. Nos reímos muy a gusto. Es veritat.
2: Anem a dormir més d'hora.
3: Anem a dormir més d'hora, també, és veritat. Llavors, els concerts serà magnífic, serà molt divertit. Toquem, si em permeteu, millor, tenim més experiència... Sabem, som més zorros, tenim més ofici, tu, qualsevol de vosaltres, any darrere any, vas aprenent, vas deixant atrás el que et molesta, el que estorba, el que no és bo, i jo penso que serà molt bonic.
0: Quina cançó us hagués agradat escriure de qualsevol autor, de qualsevol època, que no sigui vostra?
2: A mi m'agrada molt Pau Riba, aquella "Ha plogut sobre el meu cap". Segons a quin disc ho mires, té un títol o té un altre disc, té un altre títol. Però és una cançó molt bonica, molt Pau Riba, perquè és un desbarajuste total, diguem, instruments desafinats, ara entren, ara no entren, però potser és de les cançons que m'ha impressionat més de la història. Sí. "Ha plogut sobre el meu cap, quina enveja, quina enveja, papallones i ocellets", aquesta
0: música. Que genial que era, en Pau.
3: I jo, Angie, de Los Rollins, Angie.
0: I per quin motiu?
3: Perquè quan la vaig sentir la primera vegada, era jovenet i vaig pensar, hòstia, això és la bomba. Moltes cançons, aquesta en concret.
0: Moltes gràcies.

0: Aquesta és la cançó que li hagués agradat escriure a Quimi Portet, oient habitual del Cocodril, segons ens va confessar en aquesta entrevista. Una cançó curiosa perquè té dos títols: Ha plogut sobre el meu cap o Sèptima en colors. La genialitat de Pau Riba. Aquí, en una entrevista, li preguntàvem a Formentera, precisament, que ens recordés quan ell va voler ser hippie.
1: Jo volia saber de què anava això i vaig dir, bueno, on te puc trobar hippies? I em van dir Formentera i jo cap a Formentera.
0: I a la pel·lícula documental del primer Canet Rock, l'Àngel Casas li preguntava a Pau Riba.
2: Creus que ajudes a la cultura catalana, tu? Fent què?
3: Destruint-la.
0: També li van preguntar en certa ocasió, Pau, com creus que passaràs a la història?
4: He passat a la història de música com a mal cantant, mal músic i gamberro dalt de l'escenari. Bueno, sembla ser que són tres valors positius.
0: Quina cançó t'hagués agradat escriure?
1: Doncs, mira, si escolteu bé, aquesta que se sent.
0: Qualsevol nit pot sortir el sol, de Jaume Sisa, t'hagués agradat, eh? O sigui, quan la vas sentir vas pensar, punyetes, em hagués pogut acudir a mi.
1: Sí, eh? Vaig pensar, és un cabron, aquest tio és un cabron.
0: M'ha agradat molt trobar-te aquí. Moltes gràcies, Pau.
1: Ok, vinga.
0: Molta sort.
1: Vale. Pau!

0: faltes tu.
1: Això és el que dic a vegades quan et comento que pots afegir-te al nostre grup de seguidors al Facebook, el grup dels oients d'aquest programa, el grup Cocodril Club. Som en més de 40.000, però potser hi faltes tu, com diu la mítica cançó d'en Jaume Sisa.
0: Pot sortir el sol.
1: A Quimi Portet li hagués agradat escriure una cançó de Pau Riba. A Pau Riba li hagués agradat escriure aquesta cançó que Jaume Sisa va publicar originalment el 1975 i que hem escoltat en una versió del 2002 del seu àlbum Bola Voladora, molt poc coneguda. A Manolo García li hagués agradat escriure... Ai.

Doncs ho recordo perfectament. Quan vaig escoltar per primera vegada aquesta cançó, vaig sentir quelcom molt semblant a Manolo García. Era per casualitat. Estava aprenent alguna cosa en un bar. Un vespre de l'octubre de 1973 tenien la ràdio posada i van presentar aquesta cançó com a novetat i vaig pensar, però què és això? No?

El temps ha demostrat que Angie és una de les millors balades, no tan sols dels Stones, que en van fer diverses de guapes, sinó una de les millors cançons del tot el segle XX. No m'estranya que Manolo García li hagués agradat escriure-la. Bueno, abans d'anar a ballar, escoltarem per primera vegada una proposta que ens fa des de Barcelona la Cristina Viudez, que diu: hola, que guai escoltar el teu programa. Avui és el meu segon dissabte escoltant el Cocodril i et demano una cançó de Charles Sheffield que es diu It's You Voodoo Working Extello. Doncs, bueno, aquest personatge, pràcticament aquest és el seu únic èxit, que, bueno, voldria dir, és el teu vudú funcionant. Charles Sheffield va néixer a Louisiana el 1931 i va morir el 2010 amb 79 anys, poc conegut fora de la seva regió. La cançó ha guanyat més popularitat en els anys posteriors.

Bé, Cristina, Viuda de Barcelona, és un bon tema. Gràcies per recuperar-lo i, per molt segur, descobrir-lo. El senyor Charles Seafield, conegut com Mad Dog, és a dir, gos boig, especialista en rhythm and blues. I aquest tema, el seu més gran èxit, a la seva regió, perquè fora d'allà pocs el coneixen, It's Your Voodoo Working Excello, és a dir, és el teu voodoo funcionant.

0: misery trouble. La cançó és molt curta. Gairebé dos minuts només. I marxem ballant.
1: Hey, Mr. DJ, where are you?
0: Recordes alguna cançó que t'hagi fet ballar? Dels anys 60, 70, 80, 90, 2000... Ah, i aprofita per dir-me quina era la teva discoteca preferida. Fes-ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet Jonathan Cepeda, que ens demana un gran clàssic dels Eurythmics, Sweet Dreams, els somnis dolços, que ens diu: la vaig escoltar per primera vegada a la discoteca Silvis, a l'autovia de Castelldefels. Ah, sí, però era del terme municipal de Gavà Mar. Diu, i es va compartir amb la meva discoteca preferida. Gràcies, Jonathan. I amb tu anem cap al 1982. Per cert, que Silvis va tancar el 1999 i ara és una, malauradament, una estructura abandonada. Un últim favor, per al mateix preu. Si no et sap greu, procura ser feliç. Cocodril.
2: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Catalunya Ràdio.
1: 3 morts en menys de 24 hores a les platges catalanes. Això en la primera setmana de temporada de bany. Bon dia, són les dues.
0: Catalunya migdia. Edita i presenta Eva Compte.
1: Avui ha mort un dels adolescents que ahir es va ofegar a la platja de la Rabassada de Tarragona. Hi ha un altre noi que continua crític després de l'accident i un tercer que va morir ahir. L'Ajuntament ha decretat 3 dies de dol i hi ha bandera vermella en aquesta platja. Rubén Viñuales és l'alcalde de Tarragona.
2: A partir d'avui, 3 dies de dol. Òbviament, les banderes a mitjasta. Ja està la ciutat al costat de la família. No massa tràgic.
1: A Barcelona, un home mort a primera hora del matí ofegat a la Barceloneta. Ho explicarem. I atenció, aquesta notícia d'última hora. El jutge Peinado retira el passaport a Begoña Gómez i l'envia a judici. També obliga la dona del president espanyol a presentar-se als jutjats cada 2 setmanes. Del món, pendents del Líban, on avui ja han mort almenys 16 persones pels atacs de l'exèrcit israelià, malgrat l'alto al foc amb Hezbollah, i això condiciona també les ja fràgils negociacions de pau entre els Estats Units i l'Iran. I aquest migdia també estem seguint l'assemblea que fan els docents per concretar les mobilitzacions al sector educatiu de cara al curs vinent. Una trobada que ha d'acabar aquest migdia. Us explicarem el que s'hi decideixi. I avui, al Catalunya Migdia, també sentirem les reflexions del Premi Nobel d'Economia Philippe Aguillon sobre la intel·ligència artificial.
3: There will be creation of new jobs because AI allows you to generate many new ideas.
1: Lluny de criminalitzar-la, creu que és un dels motors de la innovació per fer créixer la productivitat i defensa el concepte de la destrucció creativa, diu, per substituir les tecnologies que han quedat obsoletes. I avui, Barcelona ballarà a ritme de The Prodigy. El mític grup britànic tancarà el Sonar, el festival referent mundial de la música electrònica, ha encetat una nova etapa en què ha centralitzat les actuacions al recinte firal de la Gran Via. Tot això fins a 2:15. A partir de llavors, els esports. Avui, Sergi Camps, destaquem Sabadell.
4: Ressaca. Sí, home, el Sabadell, que està de dolça ressaca. Avui rua pels carrers de la ciutat. I 4-0 contra el Zamora, ascens a la segona divisió. Refrescarem el que va passar ahir a la Nova Creu Alta i escafarem motors de cara a la rua d'aquesta tarda. Més enllà d'això, parlarem de bàsquet. Avui el Barça juga el segon partit contra el València, a València, segon partit de la final de la Lliga ACB de bàsquet. I també parlarem de ciclisme, perquè en directe Paula Blasi està a punt de guanyar la segona etapa de la Volta a Catalunya i és virtual guanyadora d'aquesta ronda.
1: Ara, trànsit i temps. En primer lloc, connexió amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, alguna incidència destacada a aquesta hora? Bon dia.
5: Bon dia, Eva. Doncs bé, a aquesta hora es mantenen retencions a la P7 a Montornès del Vallès en sentit nord, a la C35 i posteriorment C65 a Llagostera cap als nuclis de la Vall d'Aro, a la C32 a Cabrera de Mar en sentit nord, a la C60 a Argentona per enllaçar amb la C32, a la B10 a Santa Coloma de Gramenet cap al nus de la Trinitat i també a la Ronda de Dalt a l'altura d'Horta en sentit Besòs. Això és tot des de l'equip viari.
6: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Demà comença l'estiu i coincideix amb la primera onada de calor de l'any. Jofre Genové, bon dia.
7: Bon dia, bona hora. Doncs així és. De fet, acomiadem aquesta primavera amb un ambient caniculat de ple estiu, ara mateix amb temperatures que arriben als 36 graus al Canós, a la Segarra. De fet, comarques com la Segarra, Pla d'Urgell, Ribera d'Ebre, el Segrià, l'Urgell, les Garrigues, la Noguera, ara mateix els tenotres oscil·len entre els 36 a 37 graus, aproximadament, i encara podríem pujar una mica més. De fet, avui esperem alguna xifra que arribi a les portes dels 40, al voltant d'aquests 39, xifra que no s'havia assolit fins a finals del mes passat, com a valors més alts del que portem d'any. Demà arribaran els 40 i, de fet, entre demà i Sant Joan podria haver-hi algunes xifres lleugerament superiors, 40 graus, sobretot al voltant del Pla de Lleida. I, en general, parlarem de temperatures que poden superar els seus llindars d'una de calor fora de la zona del Pla de Lleida, gran part de l'interior i del prelitoral, superant els 33 a 36 graus a moltes poblacions. Això és l'escenari que tindrem amb l'arribada de l'estiu a partir de demà. com deia, fins a Sant Joan i amb bonança, amb sol, ambient d'estiu i sempre amb aquesta possibilitat d'algunes nuvolades en el Pirineu que donguin quatre gotes i aquesta pols agariana en suspensió. De fet, les nuvolades en el Pirineu han d'anar a més a mesura que avancin aquests dies de calor intensa, d'aquesta onada de calor, i tindrem un episodi de més ruixats en el Pirineu exclusivament dilluns, però sobretot ja de cara a dimecres.
6: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Catalunya migdia, amb Eva Compte.
1: Són les 2:05. I en setem informatiu marxant cap a Tarragona, 3 persones han mort per ofegaments a les platges catalanes en menys de 24 hores, quan tot just aquest dilluns ha començat oficialment la campanya de bany. Aquest matí, un home de mitjana edat ha mort ofegat a la platja de Sant Miquel, al barri de la Barceloneta, i també ha mort un menor de 13 anys que estava ingressat en estat crític a l'Hospital Joan 23 de Tarragona després de l'ofegament d'ahir a la platja de la Rabassada, on durant el rescat ja va morir un primer menor, en aquest cas de 12 anys. El consistori tarragoní ha decretat 3 dies de dol oficial. Tarragona, Ariadna Escoda.
8: Pujant a 2 les víctimes mortals de l'ofegament que es va produir aquest divendres a la zona de Roques del Morrot, entre la platja de la Rabassada i la del Miracle de Tarragona. Un noi de 12 anys va morir ofegat i 2 de 13 van ser evacuats crítics a l'Hospital Joan 23 de Tarragona, un dels quals ha mort al centre hospitalari. L'alcalde Rubén Viñuales ha lamentat el tràgic succés i ha declarat 3 dies de dol.
2: És lamentar aquest tràgic que es queda pur succés. Són 2 vides troncades. De l'Ajuntament, doncs, farem el que toca, que és decretar el dol, donar el suport a les famílies. S'ha activat, òbviament, amb la Generalitat i amb el Servei Social de l'Ajuntament tot el necessari.
8: La zona on es banyaven els menors quedava fora de la cobertura i la visió dels socorristes. És en aquest context que Viñuales ha demanat prudència entre els banyistes.
2: El mar és perillós. No s'ha de saltar de les roques mai. Mai, mai, mai. Ni un joc, ni res. No s'ha de saltar mai de les roques.
8: Aquest matí s'ha fet un homenatge per les víctimes al camp de futbol de la Floresta, club vinculat amb els menors.
1: I la tercera víctima mortal, com dèiem, ha estat aquest matí a Barcelona, Maria Guixà.
9: Sí, es tracta d'un home de mitjana edat que anava indocumentat i ha perdut la vida aquest matí cap a 6:45, ha estat quan el telèfon d'emergència 112 ha rebut l'avís, fora, per tant, d'hores de vigilància a la platja, i fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat 4 ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques i també diverses patrulles dels Mossos i de la Guàrdia Urbana de Barcelona. Des de Protecció Civil, la subdirectora d'Emergències, Imma Soler, destaca que aquest tipus d'accidents a les platges es podrien evitar si s'extremen les precaucions. Són declaracions al suplement de Catalunya Ràdio.
10: Cada any hi ha entre 25-30 persones que malauradament perden la vida en les activitats de bany, i és això el que nosaltres seguim. Vull dir, nosaltres el que busquem és que aquest nombre baixi el màxim possible. Sí, es pot evitar, evidentment. Es pot evitar, doncs, amb més sensibilització, amb més conscienciació, tenint més clar quins són els riscos que hi ha en els banys, quin és el que ens pot passar i atendre les conseqüències.
1: Un cap de setmana, doncs, pendents de les platges, també dels incendis. Ja s'han estabilitzat els focs de Flix a la Ribera d'Ebre, de Palou, a la Segarra i de Montornès del Vallès, que durant el matí han cremat vegetació i terreny agrícola i que marquen l'inici d'una jornada amb perill molt alt d'incendi a 74 municipis, 12 comarques de la Catalunya central i també del sud-oest del país.
9: Sí, en aquesta àrea s'hi manté, de fet, el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal. Això a les portes d'aquesta primera onada de calor de l'estiu, que entre demà i dimarts deixarà temperatures que poden arribar als 40 graus a Ponent. Protecció Civil, davant d'aquest escenari, té actiu en fase de prealerta el Pla Infocat per aquest perill d'incendi molt elevat i no descarta tampoc aplicar restriccions puntuals a les àrees on s'hi pot haver més risc d'incendi, sobretot durant la revetlla de Sant Joan, és a dir, la nit de dimarts a dimecres. Són declaracions també d'Imma Soler al suplement.
10: Petards, focs, fogueres, ja és algo que està regulat. Nosaltres continuem valorant diàriament tota aquesta situació, tant d'onada de calor com de risc d'incendis. I si fos el cas que es requerís alguna mesura, ja sabeu que amb qualsevol tipus de risc, quan cal, es realitza si és que es veu aquesta necessitat.
9: Amb aquests termòmetres disparats, el que preocupa especialment és aquesta coincidència, no només amb la revetlla, sinó també, sobretot, amb la campanya de la sega del cereal, que està activa en aquests moments. De fet, en els últims 2 dies hi ha hagut una desena d'incendis agrícoles en diversos punts de les comarques de Lleida i de Girona.
1: I parlant encara una derivada d'aquestes altes temperatures, noves dades confirmen que la MOC, el corrent oceànic que garanteix el clima temperat del nord d'Europa, s'està alentint. Aquest alentiment podria provocar provocar una baixada dràstica de temperatures generalitzada, amb efectes a tot el continent. Sempre que es parla de la MOC, però, se solen fer previsions catastròfiques que sovint no responen, però, a la realitat. Per això ara volem saber com ho analitza el nostre responsable de verificació de 3CAT Info, Carlos Baraibar.
11: Entre altres coses, els darrers dies s'ha tornat a parlar de si la MOC provocaria allò que ens va mostrar la pel·lícula El dia de demà de Roland Emmerich, el 2004, una glaciació immediata de tot l'hemisferi nord. Doncs, segons Santiago Giral, investigador i director del Geoscience Barcelona del CSIC, els efectes catastròfics que podria provocar l'alentiment d'aquest corrent oceànic són reals, però es donarien de manera gradual.
12: Que a mi és una pel·lícula que m'agrada especialment perquè la física que estan ensenyant és correcta, vale? L'únic que la velocitat a la que concorreixen els processos no és la correcta, però clar, si tinguéssim que fer-ho a escala temporal que toca naturalment, no? La gent, els protagonistes no viurien el suficient. La física és correcta, però el temps no.
11: Els experts, això sí, no es posen d'acord amb quan es podrien començar a notar els efectes d'aquest alentiment de la MOC. Mentre que alguns apunten que seria en les properes dècades, altres pensen que podria ser cap a l'any 2100. En qualsevol cas, el que sí que es confirma és aquest alentiment i els científics demanen que s'actuï per mitigar-ho o, en tot cas, per preparar-se per fenòmens climàtics més extrems a Europa.
1: I notícia d'aquest migdia. El jutge Juan Carlos Peinado obre judici oral contra Begoña Gómez i també li retira el passaport com a mesura cautelar. Ara la parella del president espanyol, Pedro Sánchez, s'haurà de presentar als jutjats cada dues setmanes i no podrà sortir de territori espanyol. Anem cap a Madrid. Alba Gil, bon dia.
13: Molt bon dia, Eva. Sí, és l'última hora. El judici, el jutge Peinado ha trigat 5 dies a prendre una decisió i finalment ha optat per obrir judici oral contra la dona de Pedro Sánchez i imposar-li les mesures cautelars que havia demanat l'acusació popular que lidera l'organització ultracatòlica Hazte Oír. Retirada del passaport, prohibició de sortida de territori espanyol i compareixences quinzenals davant del jutjat. Això després que dilluns Begoña Gómez comparegués davant del magistrat en una audiència preliminar, el pas previ per enviar-la al banc dels acusats per tràfic d'influències, corrupció en els negocis, malversació i apropiació indeguda. Les acusacions, recordem, li demanen 24 anys de presó. La tesi del magistrat és que Gómez es va aprofitar de la seva relació amb Sánchez des de la seva arribada a la Secretaria General del PSOE i també a la Moncloa i que es van prendre així decisions públiques favorables a la càtedra que codirigia la Universitat Complutense. També creu el jutge que Gómez es va aprofitar de la dedicació d'una assessora pagada per la Moncloa per fer gestions i feines que eren alienes, diu, a la funció institucional que li corresponia. Es refereix així a Cristina Álvarez, també investigada i enviada a judici juntament amb l'empresari Juan Carlos Barrabés. A la seva interlocutòria, Peinado torna a tirar de comparacions i assegura que Gómez va teixir un entramat propi de règims absolutistes que no es veia a punta des del regnat de Ferran VII. L'escrit és ferm, però recordem que l'Audiència de Madrid encara té pendent resoldre el recurs que la dona de Sánchez va presentar contra el seu processament. Seria aquesta l'última carta per evitar el judici que faria un jurat popular. El PSOE i la Moncloa ja han sortit del pas i en un missatge a les xarxes denuncien una persecució judicial i política.
1: 2 minuts i arribarem a 2:45. Obrim ara Crònica Internacional per explicar-vos que Israel bombardeja el Líban malgrat l'alto el foc amb Hezbollah i tots dos s'acusen mútuament de violar-lo. Des de primera hora d'aquest matí, els bombardejos i els drons israelians ja han provocat la mort d'almenys 16 civils i un soldat libanès. Tot i que l'ofensiva al sud del Líban continua, la diplomàcia intenta superar la galleda d'aigua freda que ahir va ajornar sense data les converses entre els Estats Units i l'Iran a Suïssa, Núria Har.
14: Els bombardejos d'Israel han continuat al sud del Líban, sobretot a la ciutat de Nabatieh, on Hezbollah també ha atacat tropes israelianes perquè l'exèrcit no ampliï l'anomenada zona de seguretat que ja s'estén més enllà del riu Litani.
15: Aquest matí hi ha hagut un atac aeri sobre aquesta casa, objectiu dels avions de guerra israelians a 9:15. Hi havia gent dormint a dins, nens, una dona, els seus dos fills, el seu marit i un jove civil. Tots eren civils que dormien tranquil·lament a casa seua. Se suposa que ahir hi havia un alto el foc amb l'enemic israelià.
14: Entre els morts hi ha 4 membres d'una mateixa família, pare, mare i 2 fills. Un patró que ja hem vist a Gaza i que justament s'ha repetit avui. Un pare i les seves 2 filles menors entre els 5 morts de la franja. Tot i això, sembla que avui l'ofensiva d'Israel no atura la diplomàcia. Suïssa ha confirmat que els mediadors del Pakistan i Qatar continuen amb les converses i, segons el portal nord-americà Axios, els negociadors de Trump, el seu gendre Jared Kushner i Steve Witkoff, viatgen cap a Suïssa per reprendre el diàleg. El ministre d'Exteriors suís, però, s'ha negat a confirmar qui encapçala la delegació nord-americana. El ministre de l'Interior pakistanès ha aterrat avui a l'Iran per seguir negociant amb el d'Exteriors iranià, el negociador Abbas Araghchi.
1: De seguida, més notícies del món, però abans, tornant a casa nostra, aquest matí ha començat a l'Ateneu del Clot de Barcelona l'Assemblea Educativa de Catalunya, una trobada que reuneix docents, personal d'atenció educativa, professionals del lleure educatiu i representants sindicals. Tots junts volen analitzar el moment actual als centres educatius i plantejar les mobilitzacions de cara al curs que ve, Gemma Bonet.
16: Sí, els participants debaten com seran les vagues previstes per al setembre, si seran indefinides per territoris o progressives. També s'hi discuteixen altres accions de pressió i quina ha de ser l'estratègia a seguir durant l'estiu. L'assemblea ha començat a les 10 del matí i es preveu que s'acabi a 3:15. De fet, estem molt pendents perquè cap a 3:15 està previst que facin alguna valoració els representants d'aquesta assemblea. Malgrat que el curs escolar s'ha acabat, el malestar dels docents continua. L'últim pas de les negociacions va ser el preacord del 29 de maig, que van signar Comissions Obreres UGT i al qual s'hi va sumar també des del després el Sindicat Professors de secundària. L'USTEC el va acabar refusant quan en la consulta els docents va guanyar el no. La CGT, la Intersindical i la COS es van aixecar de la taula de negociació.
1: I Bolívia ha decretat l'estat d'excepció per frenar el bloqueig de les carreteres provocat per les protestes contra el govern. Els militars ja ocupen els carrers del país per fer front a les accions dels camperols que no accepten l'acord que van firmar ahir el president Rodrigo Paz i el principal sindicat del país, que inclou els obrers i els miners.
14: A primera hora d'aquest matí, el president de Bolívia ha declarat l'estat d'emergència després d'unes setmanes que han paralitzat l'economia.
17: Hemos tomado la decisión de declarar el estado de excepción en todo el territorio nacional. Quiero que los bolivianos comprendan algo fundamental. Esto no es un estado de excepción para restringir la vida de la gente. Es exactamente lo contrario. Es un estado de excepción para devolverle la libertad a la gente.
14: Els camperols afins a Evo Morales protesten contra l'augment del cost de la vida, sobretot per la pujada del preu del combustible. També es manifesten contra les polítiques del nou govern conservador de Rodrigo Paz, un dels aliats de Donald Trump a l'Amèrica Llatina. L'estat d'excepció permet desplegar els militars per restablir la circulació i garantir l'abastiment de la població.
1: A Colòmbia, la seguretat és un dels temes que ha marcat la campanya electoral. Demà els colombians decidiran qui serà el proper president del país, si el candidat de l'esquerra, Iván Cepeda, o el de l'ultradreta, Abel Lardo de la Espirella. Els comicis, volem dir, arriben enmig d'una de les pitjors crisis de violència dels últims anys, també de violència política. Bogotà, Joan Biosca.
18: A Colòmbia, veure polítics amb armilles antibales protegits per escortes amb escuts blindats o fent mítings dins d'una gàbia protectora forma part de la normalitat. I en aquestes presidencials, les mesures de seguretat han estat encara més extremes. L'assassinat del precandidat conservador Miguel Uribe Turbay en un míting de barri a Bogotà l'any passat disparava totes les alarmes en un país que ja té en el seu ADN la inseguretat i la por. Màxima protecció per als dos candidats a la presidència de Colòmbia, tant pel candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, com per al progressista Iván Cepeda, que es juguen diumenge a la presidència del país a les urnes. Una protecció balística que faciliten empreses com la d'en Miguel Caballero.
19: Pues es que no podemos olvidar que Colòmbia lleva más de 60 años en una crisis de seguridad. No podríamos decir que es una guerra, pero tiene una alteración a la paz.
18: La seguretat és la principal preocupació dels colombians. Manuel Camilo González és professor de Relacions Internacionals de la Universitat Javeriana.
20: La seguretat tiene muchas aristas. Está la inseguridad de que uno sale, te pueden atracar, pues obviamente delitos que suceden en lo cotidiano, lo que uno asumiría que es delincuencia común. Pero también tenemos una inseguridad que incluso se vive en lo rural, que es la, digamos, la inseguridad propia del conflicto armado.
18: 17 milions de colombians que no van votar la primera volta, la clau d'aquestes presidencials.
1: I tornant a casa nostra, els Mossos d'Esquadra han començat a utilitzar una estació d'ITV mòbil als controls de trànsit de les carreteres gironines per detectar motos manipulades. La vigilància s'ha reforçat en vies molt freqüentades pels motoristes, com per exemple la que uneix Tossa de Mar i Lloret, sobretot durant els caps de setmana. Berta Artigas Fontàs.
21: Fins ara els agents tenien dificultats en comprovar algunes modificacions fetes a les motos, com per exemple si el vehicle feia més soroll del permès o si havia estat modificat per tenir més potència de la que permet el permís de conducció del conductor. Amb aquesta ITV mòbil, que és una furgoneta equipada amb tots els aparells per passar una inspecció regular, ho poden detectar de forma molt precisa i sobre el terreny. Joan Costa és el cap de trànsit dels Mossos.
22: Amb l'arribada del bon temps, hi ha un ús més lúdic de la
0: motocicleta i sobretot amb dies festius i caps de setmana, doncs és en els punts estratègics que nosaltres doncs, treballem.
21: L'objectiu final és reduir la sinistralitat entre aquest col·lectiu, els motoristes, que estan implicats en gairebé la meitat dels accidents mortals a les comarques de Girona.
1: Això a Girona, i pel que fa a Palma, us expliquem també avui notícia destacada que el preu disparat de lloguer a les Balears ha multiplicat el nombre d'assentaments amb caravanes on els usuaris viuen sense llum, ni aigua, ni infraestructures per evacuar aigües brutes. La majoria de residents en aquests assentaments treballen, cobren el sou base i no poden accedir als 1.700 euros que es demanen de mitjana per un pis. Anem cap a Mallorca. Caterina Carmany.
3: Per exemple, a Son Hugo, a Palma, el nombre de caravanes s'ha multiplicat per 10 en 4 anys, de 20 a 200, de 40 a 400 usuaris, com en José, amb un nadó de 3 mesos.
22: Compré una caravana porque no tenía dónde estar, tenía el chiquillo. Trabajo aquí al lado y hoy en día como están las cosas no se puede permitir un alquiler y menos siendo joven.
3: Demanen que l'Ajuntament els desallotgi. Na Begoña és una de les primeres que s'hi va instal·lar.
23: Mos volen aixecar? Bueno, dóna'm un puesto. Però no hi ha puestos, dóna'm una casa, no hi ha cases. Què feim? Bueno, anant davall d'un pont.
3: Des de Cort responen que està en mans de serveis socials. El lloguer d'un habitatge és de 1.700 euros de mitjana a les Balears, la comunitat més cara frec a frec a Madrid. Els usuaris hi destinen el 60% dels ingressos, el doble del que recomanen els experts.
1: Ara, publicitat, 2 minuts i tornem.
24: Catalunya migdia, amb Eva Compte.
25: Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner, més conseller.
26: Atenció, Catalunya! S'obre el recinte de la Traca Fest. Aquí no hi ha escenaris, hi ha metges. No hi ha avisos, hi ha trons. La festa més gran de l'any només dura una nit. Aquest Sant Joan, vine a la Traca. Troba la millor pirotècnia i peta-ho en gran. Busca la teva caseta a latraca.cat avui mateix.
27: Un de cada tres infants a Catalunya viu per sota del llindar de la pobresa. Amb les beques per a colònies i casals de la Fundació Pere Tarrés, tindran oportunitat de viure un estiu saludable i ple d'aprenentatges i experiències úniques. Ajuda'ns a transformar el seu estiu. Fes un donatiu a peraterrés.org.
28: La violència del narcotràfic és cada cop més evident. A Europa i també aquí.
29: 4 persones, 2 vehicles, armes de guerra, granades, pistoles... O sigui, encara estan els impactes de bala. Van buidar carregador.
28: Darrere les armes, organitzacions que no hi entenen de fronteres.
30: Fugen del seu país i venen a refugiar-se a Catalunya.
28: I un negoci d'una dimensió difícil d'imaginar.
31: Estamos hablando de años muy duros en el puerto de Barcelona, de más de 20 toneladas de cocaína por año.
28: El que està en joc no es compta en diners.
32: Perquè no canvia l'economia, canvia la democràcia.
28: 30 minuts, la narcoamenaça. Diumenge a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
33: Aquest estiu tenim el pla que millor et queda. Ho saps, oi? A Esplau ens hem renovat per a tu. Noves marques, noves botigues i tota la moda que estaves buscant per renovar l'armari. Vine de compres, troba l'outfit perfecte i celebra-ho sopant a les nostres terrasses o gaudint del millor oci. Tot això amb el plus de tenir pàrquing gratuït. Més moda, més novetats, més estiu. Vine a Esplau.
34: Aquest cap de setmana, Mundial i final l'ACB.
35: Atenció!
36: Dissabte obrim a les 4 amb la ressaca de la cursa sprint del Gran Premi de Motos de la República Txeca i de l'etapa de la Volta Femenina.
34: A les 7, Països Baixos, Suècia del Mundial. L'equip de Koeman se la juga davant els suecs que han debutat amb golejada.
36: I a partir de les 8, des del Roig Arena, València-Barça. Segon partit de la final de l'ACB.
34: Transmissió amb Ernest Macià, Carme Lloberes i Oriol Rodríguez des de València.
36: I diumenge, les motos, la tertúlia de bàsquet i l'Espanya-Aràbia Saudita a les 6 de la tarda.
34: El segon partit de l'equip espanyol al Mundial.
36: Tot gira.
34: Dissabte de 4 a 10 i diumenge de 4 a 9 amb David Clopés. Catalunya migdia amb Eva Compte.
1: Més coses. Que el Regne Unit torni a Europa. És el lema de la marxa dels contraris al Brexit, que des d'aquest migdia tornen a manifestar-se pel centre de Londres. Reivindiquen que el país torni a les institucions europees quan dimarts farà tot just una dècada, 10 anys, que per la via d'un referèndum que va ser controvertit, les van abandonar. Al mateix temps, els contraris a la migració es concentren a Birmingham en una marxa de signe xenòfob. Tot plegat, seguint-ho a Londres. I tenim en Quim Olivares. Bon dia.
2: Hola, bon dia. Londres torna a mobilitzar-se en contra de la sortida del Regne Unit de la Unió Europea. Els manifestants, molts a banderes europees i britàniques, volen arribar fins al Parlament de Westminster per tornar a portar la qüestió del retorn a Europa a l'agenda política. Sentim Gareth Steele, un dels que va encapçalar la campanya per continuar a la Unió Europea el 2016.
4: I certament cada vegada més els polítics s'atreveixen a parlar-ne per primera vegada.

0: aberration.
1: Els assistents denuncien l'impacte econòmic, social i cultural que ha portat el Brexit, que ha allunyat el seu país d'Europa.
2: I sentíem la veu quan eren les dues en punt del Nobel Philippe Aguillon, que ha defensat aquesta setmana a Barcelona els beneficis de la intel·ligència artificial sobre l'economia. Segons aquest economista francès, la tecnologia impulsa la innovació, que és el motor de la productivitat. A Catalunya Ràdio hem parlat amb ell.
3: Aguillon admet que la intel·ligència artificial destruirà llocs de treball, però diu que també en crearà perquè genera noves idees clau per generar riquesa. El Nobel francès és més optimista amb la tecnologia que no pas amb les institucions. Aquí demana que regulin la indústria i la competència per fomentar el creixement econòmic i garantir que amb el canvi tecnològic ningú es quedi enrere. Un dels perills és l'auge dels populismes.
4: Crec que el populisme s'alimenta de persones que se senten excloses dels beneficis de la globalització i de la revolució tecnològica. Tenen la sensació que ningú els té en compte i precisament això és el que cal fer, tenir-les en compte.
3: Socialdemòcrata convençut, Philippe Aguillon és un acèrrim defensor de la protecció social dels treballadors i de l'escola pública com a ascensor social. Aquesta setmana ha estat al Cercle d'Economia i també ha rebut el Premi Europeu de Ciència i Pàtia a l'Ajuntament de Barcelona.
2: I avui és l'última jornada del Sónar que encapçalen els veterans de Prodigy com a caps de cartell. Serà l'endemà d'una jornada amb ball, reivindicació i creativitat amb artistes com el raper londinenc Skepta i la DJ i productora belga Charlotte de White. També els catalans han in the hall, l'Hospitalet Marc Ruiz.
5: Avui els britànics Prodigy, innovadors del breakbeat i molt populars als 90, encapçalen el cartell. Compartiran protagonisme amb el també popular duet berlinès Mode Selector, la DJ belga Emily Lenz, els danesos Who Made Who o el veterà japonès Takuya Nakamura, un trompetista que es va passar al jungle i l'acid jazz. Serà l'endemà que el raper britànic Skepta fes una classe magistral de grime fent rimes sincopades a velocitats impossibles que feien les delícies del públic. També van impressionar les mescles en directe que feia Subtract amb una espectacular bateria en viu i desenes d'efectes i capes superposades. I el techno més cru de Charlotte de Witt, que va omplir l'escenari principal de públic que ballava a les seves ordres. Hores abans, els catalans en In The Hall entusiasmaven el públic de primera hora amb veu, cordes i cantaires i un pet de percussió electrònica amb el que filtraven poemes i música popular. Inevitablement recordaven Tartarlena, Marina Herlop o Maria Arnal.
2: 2:02:45, 2 minuts per la proposta.
6: La proposta.
2: I avui ens apropa la Maria Guixà. Maria, bon dia.
7: Bon dia.
2: Avui em deies que vols que ens bombardegin.
7: Sí, i sobretot que tothom es deixi bombardejar avui a Barcelona, perquè la ciutat serà bombardejada, literalment, no de bombes, sinó de poemes, a través d'una iniciativa que és meravellosa, que l'impulsa el col·lectiu d'Arxilec Casa Grande. I es tracta d'un helicòpter que a quarts de nou doncs, llançarà 100.000 poemes d'autors catalans i d'autors xilens que fan referència a aquests poemes a la llibertat a través de la memòria, el caos, la resistència, l'exili i el silenci. Els poemes es llançaran sobre la plaça Nova, és a dir, a la zona de la catedral de Barcelona, i voleiaran per transformar el cel en una espècie doncs, d'espai de memòria, de contemplació i de paraula escrita. Cristóbal Bianchi és membre d'aquest col·lectiu, del col·lectiu Casa Grande, i ens ho explica a Catalunya Ràdio.
8: Los poemas chilenos vienen en castellano y los poemas catalanes en catalán. Se imprimen, el formato es en punto página, como un punto del libro, más o menos 20 centímetros de largo, y vamos a lanzar una cantidad aproximada de 100.000 poemas, que son más o menos 500 kilos, o sea, son media tonelada de poemas.
7: Aquest esdeveniment, anomenat bombardeig de poemes, ja s'ha fet anteriorment en altres ciutats que durant la història han patit bombardejos des de l'aire, com per exemple Santiago de Chile, Dubrovnik o Guernica.
8: Este proyecto solamente se ha realizado en lugares que han sufrido bombardeos desde el aire. Entonces, básicamente, si las personas se acercan a las 8:30 y se quedan hasta las 9:30-10, van a recibir un poema del cielo.
2: A 8:45 del vespre, ara ho sentíem, a la plaça Nova, Maria.
7: Sí, meravellós, fins a 2:11 de la nit.
2: Gràcies.
7: Adéu.
2: En punt, 2:45, arriben els esports. Sergi Camps, bona tarda.
9: Bona tarda, Eva. Com va dir el mariner Edmond Dantès, tota la saviesa humana es resumeix en dos conceptes, confiar i esperar. El Sabadell ha confiat tota la temporada en el projecte de Ferran Costa i ahir van aconseguir l'ascens al futbol professional. El 4-0 contra el Zamora suposa que els arlequinats se jugaran a segona la temporada vinent. Ara fem la ressaca de l'ascens de l'equip del Vallès. I el Barça de bàsquet va confiar en Xavi Pasqual i, tot i que el projecte no ha sortit com es volia, el club blaugrana espera que, un cop més, el món de l'esport no tingui lògica i el Barça superi el València a la final de la Lliga.

0: ACB. Avui, segon partit, ara també en parlem. El dia que continua un Mundial que ens ha deixat aquesta matinada una lesió muscular de Rafinha. Ara també marxarem cap als Estats Units. Amb la Nàdia Roig a la producció i el Blai Iniest al muntatge musical, esports fins a les 3 a la Ràdio Nacional de Catalunya.
1: Catalunya migdia esports, amb Sergi Camps.
0: Ara parlarem de tot plegat, però abans ens aturem en el ciclisme perquè teníem en dansa fins fa pocs minuts la segona etapa, l'etapa reina de la Volta Ciclista a Catalunya entre Sant Vicenç de Castellet i La Molina. L'ha guanyat Paula Blasi ara fa pocs minuts i ja podríem dir, crec, que tenim campiona virtual d'aquesta ronda catalana. Enviat especial de Catalunya Ràdio, Isaac Vilalta, què tal? Bona tarda.
2: Què tal, Sergi? Bona tarda.
0: El titular seria aquest, eh? Paula Blasi s'endú l'etapa i també virtualment la competició, la prova.
2: Home, mira, això ara d'aquí uns instants li preguntarem a ella, però sí, és cert que avui la Paula li ha costat, eh? Li ha costat perquè pujant la creueta, ella era la gran candidata, la favorita, tothom controlava la seva roda, i pujant la creueta, aquest port de categoria especial, ha atacat fins a 6 ocasions, en 6 ocasions ha atacat la Paula. Li ha costat molt anar-se'n, sobretot la francesa Celia Guiri, que la tenia enganxada a roda, també la Mireia Benito, li estava fent un marcatge personalitzat pràcticament, i la Paula cada cop que atacava doncs veia com aquestes corredores li saltaven a roda, se li enganxaven a ella i li costava molt anar-se'n. Al final ha estat una qüestió ja pràcticament de desgast, quedaven molt poquetes corredores al capdavant, a la part capdavantera, i la Paula sí que ha aconseguit marxar en solitari, coronar la creueta els últims 4-5 quilòmetres, ja els ha fet tota sola, baixar cap aquí la Molina i ampliar una miqueta la seva diferència, que ha superat el minut i 20 segons respecte de Celia Guiri, i això fa doncs que la general tingui aquesta diferència, 24 sobre la francesa. Si mirem una miqueta més enrere, a la cinquena posició, més de 2 minuts i mig, gairebé 3 minuts, hi ha la Mireia Benito, i és que avui, clar, accent català, aquí a la volta, amb la Paula atacant, guanyant, i amb la Mireia resistint, defensant-se i també sent protagonistes. Les dues catalanes sent protagonistes a la part capdavantera de l'etapa i també, com et deia, a la part capdavantera de la general.
0: Doncs mira, conversa fresca, fresca, fresca, fa pocs minuts, entre l'Isaac Vilalta i la Paula Blasi.
2: Paula, felicitats. Com ha costat, això?
3: Joder, ups, sí que ha costat, sí. Sí, realment, ha arribat fins i tot un punt que jo no m'he rendit, però ja està, la carrera ja està, perquè tothom m'està deixant la tostada a mi. Han atacat una, m'han mirat, ha atacat la segona, m'han mirat, ha atacat la tercera, i ningú es movia, i que al moment dic, aviam, eren 20, i ningú feia absolutament res, hi havia unes quantes del mateix equip, jo estava sola amb el meu equip, deia com, bueno, pues al final s'aniran, no? Però, bueno, he confiat una mica en les meves cames i he arribat un punt que tenia, i l'oportunitat, sabia bastant bé aquest port i sabia on podia atacar i he intentat arrencar.
2: Has d'anar cap al podi, sí. Només una més, la volta està sentenciada?
3: Ojalà estigui sentenciada.
0: Diu, tant de bo estigui de sentenciada la volta, Isaac, podem dir que gairebé sí, no?
2: Sí, més enllà de les diferències, que són importants, fixa't, una prova de 3 etapes, aquestes diferències fregant el minut i mig entre la primera i la segona, això sempre és estrany, és considerable. La Paula és superior, ho sabíem abans de començar aquesta volta, i després, clar, queda només una etapa. Què pot passar demà? L'etapa de demà està dissenyada perquè resolgui l'esprint. Sí que és cert que la primera meitat de l'etapa és trencacames, hi ha parpers, i aquest coll, aquest port, però vaja, no és un port per marcar diferències. El tram final de la jornada ja pica molt cap avall, és molt més pla, i fins i tot, parlant aquí amb d'altres ciclistes, amb d'altres equips, tothom té clar que demà és una etapa que resoldrà l'esprint, i per tant la Paula, que disputa la seva segona volta, l'any passat no hi va poder ser, el primer any encara a les files del Massi, recordo que va caure a l'etapa inaugural a Manresa, llavors era una semidesconeguda, i avui ella hi volia ser, i avui ha fet aquest pas definitiu per demà emportar-se. Mira, no sé si sentiu de fons, sí, com ella surt al podi, eh? Hi ha bastants aficionats aquí a la Molina que saluden a la Paula, doncs la Paula camí d'emportar-se demà aquesta seva primera volta a Catalunya.
0: Abans de tancar, Isaac, deixa'm parlar del fenomen Paula Blasi, perquè recordem que fa poques setmanes va guanyar la Volta a Espanya. Escolta, com hem d'analitzar en clau ciclisme català, en clau ciclisme, no sé si dir mundial o de competició, aquest fenomen Paula Blasi?
2: No, en clau catalana, històric. Històric perquè fins fa poc, fins fa un parell de mesos, quan la Paula va guanyar l'Amstel Gold Race, aquesta clàssica, la victòria més important de la història en el ciclisme femení català era de la Marta Vilajosana en una etapa del Giro d'Itàlia de fa 20 anys. La Marta, que per cert està per aquí, de comentarista d'Esport 3, i la Marta ho deia sempre, des d'aleshores, diu, el que ha aconseguit la Paula amb aquesta clàssica ja és superior al que vaig aconseguir jo. Doncs imagina't, des d'aleshores la Paula, que ha guanyat l'Amstel, ha guanyat la Vuelta, ara fa poc va guanyar el Tour dels Pirineus, ara s'emportarà aquesta Volta a Catalunya, a partir de l'1 d'agost la tindrem al Tour de França, i a nivell mundial, jo ara mateix, a dia d'avui, la situo entre les 5-7 millors ciclistes del món. Per tant, el Tour de França, veurem què decideix l'equip, perquè hi ha Longoborghini, hi haurà dues caps de files, veurem què decideix l'UAE, la Paula encara ha de créixer, però sense cap mena de dubte, candidat al top 5.
0: Doncs aquest és el fenomen Paula Blasi, i ara sí, per acabar, Isaac, a preguntar-te també per l'ambient en aquesta Volta Ciclista a Catalunya, aquesta ronda catalana, aquesta ronda de casa, com has viscut l'ambient, com està l'ambient?
2: Mira, espera't un segon. Ara un dels patrocinadors, una marca de cerveses que... li fa entrega una cervesa a la Paula, que se la veu al podi.
0: Sant Hilari, allò típic que fa ella, no?
2: Allò típic, sí, més o menys. Sí que et diré que hi ha més expectació a nivell mediàtic, hi ha més periodistes, i a nivell popular, d'aficionats, hi ha molta gent seguint la Paula, sense cap mena de dubte. Això és indiscutible, la seva presència, la seva figura transcendeix, és una ciclista propera a la gent, abans la sentia amb aquesta manera tan espontània que té d'expressar-se, sense cap mena de dubte, però és que cap mena de dubte està fent créixer el ciclisme aquí a casa nostra.
0: Doncs Isaac Vilalta, enviat especial de Catalunya Ràdio, la Volta Ciclista a Catalunya, moltes gràcies i ens sentim aquesta tarda al Tot Gira.
2: Perfecte, fins després.
0: 7 minuts per sobre de 2:15.
4: Ara sí! Final! Final! Final del partit! El Sabadell és de segona! El Sabadell és de segona! El 25 de maig del 2024, el Sabadell va caure a l'infern de la Segona Federació. Avui, 755 dies després, el 19 de juny del 2026, el Sabadell pot dir que torna al futbol professional.
0: Sabadell és una festa, els arlequinats celebraran aquesta tarda amb una rua. Biel Cadella, què tal? Bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
0: El seu retorn a la segona divisió el van certificar ahir al vespre, ara ho sentíem amb la narració del Francesc Ripoll, en derrotar el Zamora per un contundent 4-0.
5: Sí, en un partit en què havien de remuntar l'1-0 en contra del partit d'anada, i els vallesans van igualar el marcador bastant aviat, al minut 19, amb un golaç de Javi López Pinto. Després van venir uns minuts d'impàs i al descans una mala notícia. Kaiser va haver de ser substituït per unes molèsties. A la segona part, el Zamora va xutar un cop al pal i un altre al travesser i va reclamar un penal que l'àrbitre no va concedir després de revisar la jugada al VAR. Però quan ja semblava que el partit aniria a la pròrroga, un minut abans de l'afegit, Eneko va fer el 2-0. 6 minuts després, Quadri va fer el tercer i la nova Creu Alta va embogir amb una invasió de camp que va paralitzar el partit durant 10 minuts. A la represa encara hi va haver temps perquè Xavi Moreno fes el definitiu 4-0. Després, nova invasió de camp i celebració a la gespa amb les emocions a flor de pell, com les dels dos centrals titulars ahir, Kaiser i Bonaldo.
6: És un dia increïble. Este 19 de junio va quedar gravado el resto de mi vida y muy, muy emocionado por lo que hemos conseguido.
7: Solo nosotros sabemos los sacrificios y lo que pasamos para vivir este momento que voy a recordar para toda mi vida.
5: Un altre dels més emocionats en aquest retorn a segona després de 5 temporades i 2 ascensos consecutius era el tècnic del Sabadell, Ferran Costa.
8: Sí. No sé què em fotin fora.
9: No, segur que no.
8: Ho vaig dir. Tenia la il·lusió de poder tornar al futbol professional. Amb el pas dels mesos, la meva il·lusió era fer-ho amb el Sabadell, perquè vaig arribar com a entrenador i ara puc dir que sóc un arlequinat més.
5: Aquest vespre, rua a partir de les 7, amb sortida des de la nova Creu Alta i final a la plaça del Doctor Robert, on hi ha l'Ajuntament. La comitiva serà rebuda al Saló de Plens cap a les 8 i després l'equip sortirà al balcó des del que dirigirà unes paraules a l'afició.
0: Una rua que seguirem amb el Biel Cadilla al Tot Gira de Catalunya
5: Ràdio.
0: Allà hi
5: serem, sí senyor.
0: Gràcies, Biel.
5: Fins ara.
0: Avui passen més coses a l'univers futbol. Comencem parlant encara de la segona divisió. L'any que ve hi tindrem un duel català. Sabadell-Girona, amb un Girona. Xavi Soler, què tal? Bona tarda.
10: Bona tarda.
0: Que ja ha triat nou entrenador i ha mirat dins de casa per escollir el tècnic que tindrà com a objectiu tornar a la primera divisió.
11: Estem competint molt bé. Això
10: No anem sobrats, ni molt menys. Estem patint molt, però...
0: I és aquest que sentim, Quique Álvarez fent tàndem amb el seu germà Òscar com a assistent. Seran l'equip tècnic del Girona aquesta propera temporada. El tècnic gallec ha entrenat les dues últimes temporades al filial gironí, aconseguint l'ascens de tercera a segona ref el primer any, i aquesta temporada un setè lloc a segona ref. La notícia la va avançar i la cadena SER i l'ha pogut confirmar a Catalunya Ràdio. Abans d'això, molts anys de Quique Álvarez al futbol base del Barça, on entrena, entre molts altres jugadors, Abel Ruiz, que qui sap si serà un jugador important del Girona la temporada vinent. Experiència com a assistent de Javi Calleja a les banquetes de Villarreal, Alavés i Llevant, i una aposta que passa per davant de tots els noms que han anat sortint, des de Carlos Martínez al mateix Javi Calleja, Alessio Lixi, Rubi o fins i tot Adai. El club espera fer oficial aquesta incorporació de Quique Álvarez, que, repetim, farà tàndem amb el seu germà Òscar com a entrenadors del Girona la temporada vinent.
2: Doncs esperem que aquesta aposta per Quique Álvarez sigui bona i sigui l'entrenador que aconsegueixi l'ascens del Girona a la primera divisió. 4 minuts i 3 quarts de 3 de la tarda, parlem del Mundial, marxem cap als Estats Units per parlar d'aquesta competició. Aquesta matinada, Brasil 3, Haití 0, un partit marcat per la lesió muscular de Rafinha. Enviada especial de Catalunya Ràdio als Estats Units, Sònia Gelmà, què tal? Bona tarda.
11: Bona tarda, Sergi.
2: Sònia, aquest partit, aquest Brasil 3, Haití 0, amb una mala notícia pel Barça, eh?
11: A punt d'arribar al minut 39 del partit, Rafinha es va ajupir, havia notat una punxada, van entrar les assistències, però no va caldre que se'l miressin. Van parlar breument i el davanter del Barça va abandonar el camp al seu propi peu, conscient que tenia una dolència muscular. A falta de les proves que li faran avui, a la concentració temen per l'abast de la lesió, i és que aquesta seria la quarta lesió muscular de Rafinha aquesta temporada. De fet, en la primera de les tres, el brasiler del Barça va recaure i va ser baixa durant 2 mesos. I en l'última, que es va fer durant un amistós precisament amb la seva selecció, va estar 5 setmanes fora del terreny de joc. No és la temporada de Rafinha, que veurem si pot ajudar el Brasil en el que queda de campionat. A tot això, els d'Ancelotti van guanyar còmodament a Haití per 3-0, 2 gols de Cunha i un de Vinícius, i se situen líders de grup pel gol a Baraj. Prèviament, Marroc també havia guanyat, però en el seu cas només per 1-0 davant Escòcia. El gol africà, per cert, un altre cop de Saibari, aquest migcampista ofensiu del PSV, que amb el Marroc juga de nou i que va néixer a Terrassa.
2: Ara torno amb tu, Sònia, per parlar del partit de la selecció espanyola de demà. Abans, Xevi, de la resta de partits del Mundial d'aquesta matinada, què destaquem?
0: La notícia destacada és l'eliminació de Turquia, va perdre 1-0 contra el Paraguai. La selecció del madridista Güler, del jugador de la Juve Yıldız, no ha marcat cap gol en els dos partits que ha jugat, i és una de les primeres grans decepcions del Mundial. A més, ha perdut contra un Paraguai que ha jugat tota la segona part amb un jugador menys per l'expulsió del Mirón, en l'anomenada Llei Vinícius. El jugador es dirigeix al jugador turc Muldur i li diu alguna cosa, però amb la boca tapada. Amb aquesta nova llei, això és targeta vermella. Tot i això, els turcs no van ser capaços d'empatar el partit. També destacat, ja ho deia ara la Sònia, victòria del Marroc contra Escòcia, 0-1, amb un altre gol del jugador nascut a Terrassa, Saibari, i amb l'encara jugador del Girona, serà per poc temps, això sí, un àgil de titular. I Pochettino, que continua fent somiar a una de les seleccions anfitriones, els Estats Units, que va guanyar 2-0 a Austràlia, fet que suposa ja la classificació pels setzens. Avui a les 7 hi haurà el Països Baixos, Suècia, a les 10 l'Alemanya, Costa d'Ivori, a les 2, cafè per molt cafetés amb l'Equador, Curaçao, i a les 6, Tunísia, Japó.
2: Hem quedat amb el Xevi a les 2 de la matinada per comentar in situ aquest Equador, Curaçao. A casa teva o a casa meva, Xevi?
0: A la que vulguis.
2: Bé,
0: a la al carrer, si vols.
2: A la... Sí, al carrer. Pantalla gegant aquí a l'Avinguda Diagonal. Aquest és el menú per avui. Per demà, Espanya-Aràbia Saudita. Sònia, un partit amb l'ombra de quants minuts podrà jugar Lamine Yamal?
11: Un dia més, totes les mirades centrades en Lamine Yamal, amb la incògnita de si De La Fuente el farà jugar d'inici o el reservarà per la segona part. A les últimes hores, el davanter del Barça ha posat seny en una entrevista a Televisió Espanyola. Per moltes ganes que tingui, sap que s'ha d'anar a poc i jugar els 90 minuts no és una opció.
12: Creo que muy pronto es innecesario, creo que tengo un proceso de adaptación primero. No es el momento de jugar un partido entero, pero sí puedo jugar los minutos que el míster quiera.
11: La selecció espanyola ja és a Atlanta, on d'aquí a una estona farà l'últim entrenament abans del partit de demà contra l'Aràbia Saudita.
2: Per tancar l'Univers Futbol, Xevi, fora del Mundial, avui es decidirà l'últim integrant de primera divisió per la temporada vinent.
0: Que serà l'Almeria de Rubio o el Màlaga, que juguen avui la tornada de la final per pujar. Primera, una final que juga a l'estadi dels Jocs del Mediterrani, i on a l'anada el marcador va ser d'empat a 0. L'Almeria té el mínim avantatge, que en cas d'empat al final de la pròrroga serà qui pugi a primera divisió. El partit començarà a les 9.
2: Gràcies, Xevi, també gràcies a Sònia Gelmà. Un minut. Bé, de fet, ja hem arribat a 3:45 de la tarda. Fem una petita pausa, 2 minuts, i continuem el programa parlant de bàsquet, de motor i d'hoquei patins.
1: Catalunya migdia esports. amb Sergi Camps. El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
13: Quina ratxa! Quants maig portes?
1: 150.
13: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i elperiòdico.com.
14: Aquest estiu, la gran pregunta és...
15: híbrid o elèctric?
14: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
16: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
17: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. 6 converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
18: Aquesta setmana conversem amb la historiadora de l'art, Rosa Maria Malet. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit, al 33, i a la plataforma 3CAT.
19: La intel·ligència artificial pot substituir la teràpia psicològica? Realment, el fet de no reaccionar, creieu que és un art?
20: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández.
19: Perquè quan parlem clar, espantem els altres. L'optimista neix o es fa. No té sentit queixar-se.
21: Cada dissabte a les 11 de la nit...
20: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
21: També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
1: Catalunya Migdia Esports, amb Sergi Camps.
0: 2 minuts per sobre de 3:15 de la tarda. Marc Márquez surt des de la segona fila de la graella a la cursa sprint del Gran Premi de la República Txeca, que comença ara a les 3. El Tro de Cervera ha autoritzat la mateixa estratègia que fa 15 dies a Hongria, un divendres de reserva de forces i un dissabte d'atac. Tamí Aguilar, què tal? Bona tarda.
22: Hola, bona tarda.
0: Amb una darrera hora, per cert, Àlex Márquez plega del Gran Premi per raons físiques.
22: Sí, l'Àlex va superar dijous i divendres 2 revisions mèdiques. Tornava després de 5 setmanes lesionat. Després del primer lliure d'aquest matí, la cosa no pintava. Després del primer lliure d'ahir, la cosa no pintava bé, però va decidir seguir i avui, després de la classificació, ha decidit amb els metges i l'equip plegar. Seguirà amb la recuperació, veurem si decideix viatjar la setmana que ve als Països Baixos. Per la seva banda, el campió Marc Márquez ha fet molt bona preparació al segon entrenament lliure, amb una segona posició, i després de la classificació ha tingut un problema. El primer pneumàtic no l'ha pogut aprofitar i el segon s'ha trobat molta gent ràpida. De fet, els 6 primers de la Q2 han superat el rècord de pista que havia fet ahir mateix Ayogura, que és qui ha fet la pole, i de fet els 12 que han disputat la Q2 han rodat més ràpid que el rècord de l'any passat. Fa caloreta, la pista està perfecta i els pneumàtics responen, i amb aquest escenari Marc Márquez fent cinquè ha assolit un nivell acceptable. És el que es preveu d'entrada que sigui un duel Aprilia Ducati a l'esprint de Breno.
0: Amb tot això, Damià, repassem la graella.
22: Una primera fila amb Ayogura amb la pole amb Dijan Antonio i Banyaya també amb ell. A la segona fila Bezzecchi, Marc Márquez i Moreira. A la tercera Raúl Fernández de Acosta i Morbidelli, des de la quarta fila Jorge Martín, Aldeguer i Mir, des de la cinquena Maverick Viñales i des de la sisena Àlex Rins.
0: La cursa ara a les 3, en directe al web i l'app de Catalunya Ràdio, també a la plataforma 3CAT. Ara et pregunto, Damià, pel trial, que avui és cap de setmana també, aquest cap de setmana és de trial també, però abans et pregunto per Moto3 i Moto2.
22: La pole position de Moto2 l'ha fet David Alonso, el colombià, tot i una caiguda sobre Philip Salac i Dani Olgado. El líder Manu González sortirà des de la segona fila, i en Moto3 és la tercera pole seguida del castellà David Almansa, quarta de la temporada amb Hakim Danish i el líder Máximo Quiles, que sortiran des de la primera fila, i Joel Esteban, el català, ho farà des de la sisena.
0: Com dèiem, també hi ha Mundial de Trial aquest cap de setmana, Damià.
22: Sí, en aquest cas a Camerino, Itàlia, a la regió de les Marques, el Toni Bou i la Berta Avellán, que són els líders respectius, i ara mateix Berta Avellán s'acaba d'imposar a la primera jornada sobre Sofia Rabí i la txeca Denisa Pechakova. Per tant, la Berta, que segurament d'aquests 11 punts se'n va a més 14 a falta de la jornada de demà, la segona prova de demà, evidentment. També estan competint els homes. Toni Bou ha guanyat la primera mànega al davant de Mateo Graterola, i atenció, el català Miquel Gelabert, tercer amb la Honda elèctrica, i ara en la segona volta és Graterola qui, de moment, ocupa la primera posició amb 3 punts més que Toni Bou.
0: N'estarem pendents. També tenim Damià al Mundial d'Enduro i, novament, a Portugal amb Josep Garcia, que ahir a la nit va guanyar el supertest. I hi ha hagut cursa del Mundial de monoplaces elèctrics a la Xina.
22: Pepe Martí ha remuntat 16 posicions i ha pujat al podi a la cursa del Mundial de la Fórmula E al circuit de Sanya, a l'illa xinesa de Hainan, igualant el millor resultat de la temporada. Martí havia estat sancionat amb 5 posicions de graella i ha sortit 19è. El pilot Cupra ha estat molt intel·ligent en la gestió de l'energia del monoplaça. Aquesta cursa marca l'inici de la ronda asiàtica del campionat. La pròxima cita de Martí i l'equip Cupra és a Xangai, a la Xina, d'aquí a 15 dies per dues curses.
0: Gràcies, Damià. D'aquí 5 minuts mal comptats comença la transmissió d'aquesta cursa sprint del Gran Premi de la República Txeca, l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio. I avui a les 8, un dels plats forts de la jornada esportiva, parlem de bàsquet, València-Barça, el Roig Arena, segon partit de la final de la Lliga CB, final al millor de 5 partits, recordem-ho, el Barça hi arriba amb un 1-0 al global de la final, el primer partit, un resultat espectacular, 112-113. A València ja hi tenim la Res Macià i l'Oriol Rodríguez. Què tal, companys? Bona tarda.
3: Hola, hola, com estem?
4: Hola.
0: Molt bé. Doncs, el Res Macià, començo amb tu. Per l'última hora del Barça, anava a preguntar-te si tothom està sa, però em sembla que Satoranski no acaba de girar rodó, no?
3: A veure, Satoranski crec que, a no ser que ell digui el contrari, no jugarà. En teoria ha entrenat, jo l'he vist entrenar amb normalitat, però segurament s'esperaran el primer partit que sigui decisiu. Avui encara no ho és. Si el Barça guanyés, per exemple, el primer partit decisiu seria dilluns. Si avui el Barça perd, el primer partit decisiu seria dijous. I, per tant, jo no crec que l'utilitzin avui. Veurem. Ha entrenat, però té problemes lumbars. De fet, a Tenerife se li va veure fer una safata en la qual no va arribar ni a cistella, però va ser per l'esquena. Evidentment, doncs és un jugador amb talent, amb capacitat, però l'esquena li està fallant bastant. I si juga, evidentment, jugarà infiltrat, però no fa l'efecte. El València, el que sabem segur és que no tornarà Roivers, que és dels jugadors que estan a la infermeria al millor, un jugador que fa 9-10 punts per partit. Josep Puerto és el que potser estaria més a prop de tornar, però avui tampoc jugarà. He estat aquest matí dins l'entrenament, dins el pavelló, i ja hi ha les 15.500 localitats, una per una, amb una banderola de color taronja. Per tant, l'Atrezzo està col·locat i la veritat és que impressiona bastant. Impressiona bastant perquè estarà tot venut. És el pavelló més gran de tot el sud d'Europa. I bé, doncs dir-te que del Barça viatjaran uns 200 aficionats i que l'equip està molt, molt motivat i ho veuen segurament molt diferent com ho veien abans de la sèrie, perquè el Barça fa 2 mesos que no perd a fora i això significaria avui deixar el Barça a un partit de la final. Escoltem a Kevin Panther parlant justament del factor pista.
6: Si no estàs correctament centrat, el factor camp no significa res. Tant és si jugues a casa o a fora. Si ets capaç de trobar l'equilibri mental, pots jugar on vulguis.
0: Ara li pregunto a l'Oriol Rodríguez per les estadístiques, a veure què diuen les estadístiques d'aquesta sèrie entre el València i el Barça, però abans, Macià, sensacions. Tu creus que el 0-2 és possible?
3: Jo crec que serà difícil. Possible és, evidentment que sí, però crec que és difícil guanyar 2 partits a aquest València a pista contrària. Crec que és més complicat.
0: Oriol, a veure, estadístiques. Tu ets l'home dels números. Crec que hi ha, doncs, alguna estadística en clau Barça que, escolta, ens convida a ser optimistes.
4: Sí, mira, i sobretot si el Barça torna a estar tan encertat com abans d'ahir en el triple, em va clavar 19. 19 de 38, és un 50%, 57 punts des del 6,75. Per tant, si torna a encertar tants triples, la victòria és més probable. El València i el Barça s'han vist les cares ja 5 cops aquesta temporada, sumant la Lliga i també l'Eurolliga, però el Barça aquí, al Roig Arena, deia Macià que és complicat, però ja hi ha guanyat les 2 últimes vegades, dijous i també el darrer partit de l'Eurolliga. Barça-València s'han enfrontat a marcadors alts, amb marcadors baixos. Per tant, de moment, el balanç és de 3 victòries a 2 favorable al conjunt de Xavi Pasqual. I en les 37 finals que s'han disputat de la Lliga CB a 5 partits, sí, en 12 ocasions, el visitant s'ha posat per 0-1. És a dir, ha guanyat el primer partit en camp contrari. I de 10 d'elles, d'aquestes 12 ocasions, l'equip ha acabat guanyant. És a dir, que en 83,3% de les vegades que l'equip que jugava fora ha guanyat el primer partit, doncs s'ha acabat imposant en el títol de Lliga. També les últimes 3 finals de la Lliga CB han acabat amb un 3-0, finiquitada, per exemple, la de la temporada passada del Real Madrid contra València per 3-0. Per tant, bé, tots aquests números, aquesta coctelera indicaria que el Barça té molts números per poder guanyar el títol de la Lliga CB després d'haver guanyat el partit de dijous.
0: Doncs els números diuen que sí, que és possible que el Barça s'endugui aquesta Lliga Lliga ACB de bàsquet. La transmissió d'aquest segon partit, d'aquest segon València-Barça a les 8, el Tot Gira amb el Macià, la Carme Lloberes i també l'Oriol Rodríguez. Fins ara, companys.
4: Fins ara.
0: I encara en bàsquet, a dos moviments del mercat de fitxatges en clau gironina. Comencem per l'Uni Girona, que ha anunciat el fitxatge de la pivota andalusa Marta García, de 24 anys i 1,90 m, que va jugar la temporada passada al Palma, amb qui ha pujat a la Lliga Femenina. El director esportiu de l'equip, Pere Puig, parla de la jugadora.
7: Amb ella guanyem molts centímetres, guanyem corpulència, guanyem una pivot intimidadora amb molt bons moviments d'esquenes a l'aro.
0: Aquesta temporada García ha estat la màxima anotadora i rebotejadora del Palma. I de la seva banda, el bàsquet Girona ha fet oficial el fitxatge del base Isaac Vázquez. El sentim.
8: Bueno, mi fichaje por el bàsquet Girona significa pues un gran paso adelante en mi carrera. El más grande he quedado sin duda y bueno, cumplir el sueño que siempre he tenido de poder llegar a jugar en la CB, ¿no?
0: El jugador B de l'Ourense. 4 minuts i les 3 de la tarda. En hoquei continua ben viva la final de l'Hockey Lliga masculina després de la gran victòria de l'Igualada ahir a les Comas contra el Liceo per 5-2. Marc Andrés, què tal? Bona tarda.
9: Bona tarda. Els igualadins arribaven ferits després del 16-4 global en contra dels dos primers partits jugats a la pista del Liceo, i les coses doncs no van començar tampoc gaire bé. El gol de Nil Cervera va fer que el resultat al descans fos de 0-1 a favor dels visitants, resultat que hauria donat el títol de Lliga al Liceo. Però a la segona part, domini local i sobretot gran efectivitat de cara a porteria. L'Igualada va marcar 5 gols consecutius per demostrar per què són finalistes de l'Hockey Lliga i van forçar el quart partit amb aquesta victòria final per 5-2. En parla el porter Arnau Martínez en declaracions a una entrevista al Tot Gira.
23: I la veritat és que ahir ho parlàvem, evidentment només anem 1-2, seguim per darrere l'eliminatòria, però el partit d'ahir penso que és molt meritori per això mateix d'haver passat un cap de setmana tan complicat. La setmana d'entrenaments ha sigut, els primers dies van ser fotuts perquè tots estaven bastant decebuts i bastant una mica tocats dels dos partits de la Corunya.
9: Aquesta conversa d'Arnau Martínez al Tot Gira, per cert, la podrem sentir íntegra a partir de les 4 de la tarda, com sempre, a la sintonia de Catalunya Ràdio.
0: Això va ser ahir en el tercer partit i demà, Marc, es jugarà el quart.
9: També a les Comas, a partir de 8:45 del vespre. El funcionament serà el mateix que en el duel d'ahir. Si guanya el Liceo, s'acaba la Lliga i els gallecs són campions. Si guanya l'Igualada, s'allarga la sèrie fins al cinquè i definitiu partit, que es disputaria dimarts, dia 23, a 8:45 del vespre a Riazor.
0: Gràcies, Marc.
9: Fins ara.
0: Dos minuts i mig, arribarem a les 3 de la tarda. Acabem el programa amb una de futbol sala. Roger Serrat, què tal? Bona tarda.
24: Bona tarda.
0: Una del Linyola, eh?
24: Sí. El Linyola de futbol sala ja prepara el partit de tornada dels play-offs d'ascens a la primera divisió. Demà, a partir de les 12 del migdia, les de l'equip del Pla d'Urgell s'enfrontaran a l'Estrella Cortegada, en un partit on hauran de remuntar un resultat en contra d'una 4 del partit d'anada. Montse Carles, jugadora del Linyola, comentava l'actuació de l'equip en el primer partit i no perdia les esperances de remuntar l'eliminatòria en declaracions a Lleida TV.
25: Jo crec que de la primera part podem estar molt satisfetes perquè elles han baixat a mitja pista, hem tingut moltes arribades, molt poques ocasions per part d'elles, però de vegades el futbol sala és injust i elles la segona part sí que és veritat que s'han mostrat millor. Però amb el cap molt alt de tot el que hem aconseguit i fins on hem arribat. I encara no ens donem per vençuda, ens queda Galícia.
24: El partit es jugarà a la pista de l'Estrella Cortegada, escenari on no ha perdut encara en tota la temporada, i servirà per decidir quin dels dos equips jugarà a la màxima competició estatal la temporada vinent. El Linyola, fundat el 2010, es planta davant d'una oportunitat única per pujar a primera divisió, dos anys després de l'últim ascens que van protagonitzar a la segona categoria de futbol sala.
0: Gràcies, Roger. Un minut i arribarem a les 3 de la tarda. Recordeu que ara a les 3 comença la transmissió de la cursa sprint del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP a l'Univers MotoGP del Damià Aguilar, a l'app i al web de Catalunya Ràdio. A les 3 aquesta cursa sprint, amb Àlex Márquez retirat d'aquesta cursa, d'aquest Gran Premi, i amb Marc Márquez sortint cinquè a la grella de sortida. Nosaltres, la gent d'esports, a banda d'aquesta aposta per les motos al digital, anem a fer un cafè i ens hi tornem a posar a les 4 de la tarda amb el Tot Gira, amb el David Clopés i companyia. Avui tenim un menú de d'aquells degustació gourmet. Tenim la Rua del Sabadell a les 7 de la tarda. El Sabadell ha ascendit a la segona divisió. Ho celebrarem en aquesta rua pels carrers de la ciutat del Vallès. També aquest Barça, que juga a la pista del València, segon partit de la final de la Lliga ACB de bàsquet. Qui sap si el Barça podrà posar-se per 0-2 en aquesta final, qui ho hauria dit ara fa unes setmanes. També parlarem del Mundial i també analitzarem aquest fitxatge, que sembla que ja està fet, de fet ja ho està, de Quique Álvarez per ser el pròxim entrenador del Girona, l'entrenador que ha de guiar el conjunt gironí en l'operació ascens a la primera divisió. Un cafè i tornem.
2: Trescat Info.
5: Bona tarda a les 3.

0: El jutge Juan Carlos Peinado envia Begoña Gómez a judici i li retira el passaport. Ara la dona del president espanyol tindrà prohibit sortir del territori espanyol i haurà de comparèixer cada 15 dies davant del jutge. Begoña Gómez està acusada de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, malversació i apropiació indeguda. Les acusacions li demanen 24 anys de presó. Tres persones han mort ofegades a les últimes hores a les platges catalanes. Un home de mitjana edat ha mort avui al matí a la platja barcelonina de Sant Miquel. I a Tarragona, arran de l'ofegament que hi va ahir, hi ha mort un menor avui al matí de 13 anys que estava ingressat en estat crític després de que ahir morís un dels nois de 12 anys. Un altre dels nois que ahir es va ofegar a la Rabassada també està ingressat en estat crític. El consistori a Tarragona decreta 3 dies de dol oficial. L'exèrcit israelià afirma que està compromès amb l'alto el foc amb Hezbollah mentre continua atacant al sud del Líban. Hi ha com a mínim 16 civils i 2 soldats libanesos morts, tot i que l'ofensiva continua. La diplomàcia intenta reprendre el diàleg. Els negociadors nord-americans viatgen a Suïssa mentre l'Iran rep els mediadors pakistanesos a casa. Bolívia decreta l'estat d'excepció per frenar el bloqueig de les carreteres per les protestes dels camperols contra el govern. Els pagesos rebutgen l'acord que hi van signar el president Rodrigo Paz i el principal sindicat del país després de setmanes de manifestacions i aldarulls. Els Mossos comencen a fer servir una ITV mòbil per detectar motos manipulades als controls en carreteres gironines. Vies com la que coneix Tossa de Mar i Lloret són les de més vigilància per la gran quantitat d'usuaris els caps de setmana. Un control que també té com a objectiu detectar altres delictes, com circular begut, drogat o de forma temerària. Es multipliquen els assentaments de caravanes a les Balears arran de l'elevat preu dels habitatges. Són espais on no hi ha connexió elèctrica ni abastiment d'aigua. La majoria dels residents són treballadors amb sous baixos que no es poden permetre pagar un lloguer. Doble rècord de l'empresa catalana Flock Drone Art Studio, que va crear la figura d'Antoni Gaudí amb drons. Ahir a la nit, en un festival a Porto, van desplegar 3.097 drons sincronitzats i van establir un nou rècord europeu. També van entrar al llibre Guinness dels rècords per la frase més llarga escrita en drons. Amb l'estiu han arribat les obres de millora en molts carrers de la ciutat de Barcelona. N'hi ha més d'una vintena en marxa que afecten vies com l'Avinguda Meridiana, la Ronda de Dalt, el carrer Balmes i la Rambla, treballs que provoquen, a més, restriccions de trànsit. Els britànics de Prodigy encapçalen el cartell de l'última jornada al Sonar, l'endemà d'una jornada molt de ball, reivindicació i creativitat, amb artistes rapers com el londinenc Sketka o l'artista multimèdia japonès Daito Manabe.
1: Esports. Acaba de començar la cursa sprint del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP. La podeu seguir en directe al web i l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Paula Blasi ha guanyat l'etapa reina de la Volta a Catalunya en final a la Molina. La catalana és la líder de la general a falta de l'etapa de demà. I aquest vespre a les 8, segon partit del play-off final de la CB de bàsquet, València-Barça amb 1-0 per l'equip blaugrana.
0: Aquesta tarda les temperatures se situen entre els 30 i 35 graus a bona part del país. Poden arribar puntualment als 39 al Pla de Lleida. Ambient assolellat arreu, alguns núvols prims passatgers i pols sahariana. Nuvolades i algun ruixat, de poca importància al Pirineu.
2: 3CAT Info.
0: Passen gairebé 5 minuts de les 3 de la tarda, us informa Jaume Brufau. El jutge Juan Carlos Peinado obre judici oral contra Begoña Gómez i també li retira el passaport com a mesura cautelar. Ara la parella del president espanyol, Pedro Sánchez, s'haurà de presentar als jutjats cada dues setmanes i no podrà sortir de territori espanyol. Més dades, Madrid, Alba Gil.
3: Molt bon dia, Eva. Sí, és l'última hora. El judici, el jutge Peinado ha trigat 5 dies a prendre una decisió i finalment ha optat per obrir judici oral contra la dona de Pedro Sánchez i imposar-li les mesures cautelars que havia demanat l'acusació popular que lidera l'organització ultracatòlica Azteoir. Retirada del passaport, prohibició de sortida de territori espanyol i compareixences quinzenals davant del jutjat. Això després que dilluns Begoña Gómez comparegués davant del magistrat en una audiència preliminar. el pas previ per enviar-la al banc dels acusats per tràfic d'influències, corrupció en els negocis, malversació i apropiació indeguda. Les acusacions, recordem, li demanen 24 anys de presó. La tesi del magistrat és que Gómez es va aprofitar de la seva relació amb Sánchez des de la seva arribada a la Secretaria General del PSOE i també a la Moncloa, i que es van prendre així decisions públiques favorables a la càtedra que codirigia la Universitat Complutense. També creu el jutge que Gómez es va aprofitar de la dedicació d'una assessora pagada per la Moncloa per fer gestions i feines que eren alienes, diu, a la funció institucional que li corresponia. Es refereix així a Cristina Álvarez, també investigada i enviada a judici juntament amb l'empresari Juan Carlos Barrabés. A la seva interlocutòria, Peinado torna a tirar de comparacions i assegura que Gómez va teixir un entramat propi de règims absolutistes que no es veia a punta des del regnat de Ferran VII. L'escrit és ferm, però recordem que l'Audiència de Madrid encara té pendent resoldre el recurs que la dona de Sánchez va presentar contra el seu processament. Seria aquesta l'última carta per evitar el judici que faria un jurat popular. El PSOE i la Moncloa ja han sortit del pas i en un missatge a les xarxes denuncien una persecució judicial i política.
0: Tres persones han mort per ofegaments a les platges catalanes en menys de 24 hores quan tot just dilluns començava oficialment la campanya de bany. Avui al matí un home de mitjana edat ha mort ofegat a la platja de Sant Miquel, al barri de la Barceloneta, i també ha mort un menor de 13 anys que estava ingressat en estat crític des d'ahir a l'Hospital Joan 23 de Tarragona arran de l'ofegament que va haver a la platja de la Rabassada, on durant el rescat ja va morir un primer xicot de 12 anys. A Tarragona, Ariadna Escoda, l'Ajuntament ha decretat 3 dies de dol oficial.
4: Pujant a dues les víctimes mortals de l'ofegament que es va produir aquest divendres a la zona de Roques del Morrot, entre la platja de la Rabassada i la del Miracle de Tarragona. Un noi de 12 anys va morir ofegat i dos de 13 van ser evacuats crítics a l'Hospital Joan 23 de Tarragona, un dels quals ha mort al centre hospitalari. L'alcalde Rubén Viñuales ha lamentat el tràgic succés i ha declarat 3 dies de dol.
5: És lamentar que tràgic es queda pur succés. Són dos vides troncades. De l'Ajuntament, doncs, farem el que toca, que és decretar el dol, donar el suport a les famílies, activat, òbviament, amb la Generalitat i amb el Servei Social de l'Ajuntament, tot el necessari.
4: La zona on es banyaven els menors quedava fora de la cobertura i la visió dels socorristes. És en aquest context que Viñuales ha demanat prudència entre els banyistes.
5: El mar és perillós. No s'ha de saltar de les roques. Mai. Mai. Mai. Mai. Ni un joc, ni res. No s'ha de saltar mai de les roques.
4: Aquest matí s'ha fet un homenatge per les víctimes al camp de futbol de la Floresta, club vinculat amb els menors.
0: L'home que ha mort avui al matí anava indocumentat. L'avís al 112 s'ha rebut a les 7, fora d'hores de vigilància, i fins a la platja de Sant Miquel de la Barceloneta s'han desplaçat 4 ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques i diverses patrulles dels Mossos i de la Guàrdia Urbana. Des de Protecció Civil, la subdirectora d'Emergències, Imma Soler, en declaracions al suplement de Catalunya Ràdio, destacava que alguns d'aquests accidents es podrien evitar si s'extremessin les precaucions.
6: Cada any hi ha entre 25-30 persones que malauradament perden la vida en les activitats de bany, i és això el que nosaltres seguim. Vull dir, nosaltres el que busquem és que aquest nombre baixi al màxim possible. Sí, es pot evitar, evidentment. Es pot evitar, doncs, amb més sensibilització, amb més conscienciació, tenint més clar quins són els riscos que hi ha en els banys, quin és el que ens pot passar i atendre les conseqüències.
0: I a aquesta hora els bombers treballen a les tasques d'extinció d'un incendi de vegetació forestal a Querol, a l'Alt Camp. Hi ha 21 dotacions, 6 de les quals aèries. Un foc que ve amb pes per vent de marinada. Ja estan estabilitzats els incendis de Flix, a la Ribera d'Ebre, de Palou, a la Segarra, i de Montornès del Vallès, que durant el matí han cremat vegetació i terreny agrícola. I és que avui tenim un perill molt alt d'incendi forestal a 74 municipis de Ponent, la Catalunya Central, les Terres de l'Ebre. I això a les portes de la primera onada de calor de l'estiu que ens arriba demà i que s'allargarà com a mínim fins dimarts, deixant 40 graus a Ponent. Protecció Civil té actiu en fase de prealerta el pla Infocat per aquest perill d'incendi molt elevat i no descarta aplicar restriccions puntuals a les àrees on hi pot haver un risc més alt d'incendi, sobretot tenint en compte la coincidència amb la Revetlla de Sant Joan la nit de dimarts a dimecres.
6: Petards, focs, fogueres, ja és una cosa que està regulat. Nosaltres continuem valorant diàriament tota aquesta situació, tant d'onada de calor com de risc d'incendis. I si fos el cas que es requerís alguna mesura, ja sabeu que amb qualsevol tipus de risc, quan cal, es realitza si és que es veu aquesta necessitat.
0: Aquests termòmetres disparats preocupen sobretot també perquè coincideixen amb la campanya de la sega del cereal. En els últims dos dies hi ha hagut fins a una desena d'incendis agrícoles en diversos punts de les comarques de Lleida i Girona. Poc més de 4 minuts i serà un quart de 4.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'exèrcit israelià afirma que està compromès amb l'alto el foc amb Hezbollah mentre continua atacant al sud del Líban. Des de primera hora d'avui al matí, els atacs i els drons israelians han provocat la mort de com a mínim 16 civils i dos soldats libanesos. Uns bombardejos d'Israel que han continuat al sud del Líban, sobretot a la ciutat de Nabatieh, on Hezbollah també ha atacat tropes israelianes perquè l'exèrcit no ampliï l'anomenada zona de seguretat, que ja s'estén més enllà del riu Litani. Aquest ciutadà libanès és una de les persones afectades per les bombes.
7: Aquest matí hi ha hagut un atac aeri sobre aquesta casa, objectiu dels avions de guerra israelians a 8:45. Hi havia gent dormint a dins, nens, una dona, els seus dos fills, el seu marit i un jove civil. Tots eren civils que dormien tranquil·lament a casa seua. Se suposa que ahir hi havia un alto el foc amb l'enemic israelià.
0: Entre les víctimes, quatre membres d'una mateixa família, el pare, la mare i dos fills. Un patró que ja s'ha vist a Gaza i que justament s'ha repetit avui. Un pare amb dues filles menors entre les 5 persones mortes a la franja. Tot i que l'ofensiva al sud del Líban continua, la diplomàcia intenta superar la galleda d'aigua freda que hi va suposar l'ajornament sense data de les converses entre Estats Units i l'Iran. Suïssa ha confirmat que els mediadors del Pakistan i Qatar continuen amb les negociacions. Segons el portal de notícies Axios, els negociadors de Donald Trump, el seu gendre, Jared Kushner, i Steve Witkoff viatgen cap a Suïssa per reprendre el diàleg. Però el ministre d'Exterior suís s'ha negat a confirmar qui encapçala la delegació nord-americana. El ministre de l'Interior pakistanès ha aterrat avui a l'Iran per continuar negociant amb el d'exterior iranià, Abbas Araghchi. I a Bolívia, el president Rodrigo Paz decreta l'estat d'excepció per frenar el bloqueig de les carreteres provocat per pagesos amb mobilitzacions contra el govern.
8: Hemos tomado la decisión de declarar el estado de excepción en todo el territorio nacional. Quiero que los bolivianos comprendan algo fundamental. Esto no es un estado de excepción para restringir la vida de la gente. Es exactamente lo contrario. Es un estado de excepción para devolverle la libertad a la gente.
0: Els militars ja ocupen els carrers del país per fer front a les accions dels camperols, que no accepten l'acord que van firmar ahir el president Rodrigo Paz i el principal sindicat del país, que inclou obrers i miners. Els pagesos, afins a Evo Morales, protesten contra l'augment del cost de la vida, sobretot per la pujada del preu del combustible, però també es manifesten contra les polítiques del nou govern conservador de Rodrigo Paz, un dels aliats de Donald Trump a l'Amèrica Llatina. L'estat d'excepció permet desplegar els militars per restablir la circulació i per garantir l'abastiment de la població. Al Perú, el candidat presidencial de l'esquerra, que està a punt de perdre la segona volta per 40.000 vots, es mostra disposat a portar el pols electoral als carrers i a la justícia. Roberto Sánchez ha demanat als seus seguidors noves mobilitzacions en defensa del vot i ha anunciat que presentarà un recurs per anul·lar les eleccions que per ara encapçala la conservadora Keiko Fujimori.
9: Transparència electoral, justícia electoral. En les pròximes hores, nuestro equipo legal presentará un recurso.
0: Des del balcó de la seu del seu partit, Roberto Sánchez ha afirmat que no reconeixerà una possible derrota a les urnes, que ara el deixen en segona posició. Tot i que els comicis van ser ara fa un parell de setmanes, encara queda un 0,4% de paperetes per escrutar. El candidat de l'esquerra qüestiona la gestió del vot exterior i diu que a la segona volta no s'han digitalitzat les actes.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Gairebé és un quart de quatre.
2: El temps.
0: Previsió de Jofre Genuer.
10: Aquesta darrera tarda de primavera l'ambient serà canicular amb temperatures entre els 33 a 37 graus en moltes poblacions de l'interior. De fet, a Playera no descartem alguna xifra que toqui els 39 i amb un panorama de ple estiu, amb un ambient més de juliol o d'agost que no pas de mitjans de juny. De fet, a partir de demà, amb l'arribada de l'estació astronòmica de l'estiu, iniciarem un episodi d'onada de calor que pot persistir fins a Sant Joan. Seran tres dies seguits, entre tres, quatre dies seguits, en què les temperatures en algunes poblacions poden superar el llindar de temperatures poc probables, poc normals per l'època, valors que a Pla de Lleida poden arribar als 40 graus i, per tant, una calor desbocada. Molta precaució en aquest sentit, amb un panorama sempre dominat pel sol, pols saharian en suspensió i alguns núvols prims, així com també alguna nuvolada en el Pirineu que pugui arribar a donar alguna gota en aquesta àrea. Fenòmens de moment poc importants, però no es poden descartar de la mateixa calor, tant avui com demà, com dilluns i també de cara a dimecres. Posteriorment, doncs, afluixa una mica la calor, però no desapareix.
2: 3CAT Info. El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
11: Quina ratxa! Quants maig portes?
2: 150.
11: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i al periòdico.com.
12: Ho veus? L'Anys i Anys. Això és molt nostre.
13: Molt.
12: Tan nostre com dir... Posarem llum?
13: A la foscor.
12: O com dir... Aventureres, aventurers.
13: Ens hi apuntem o què?
12: Què dius?
13: Saps que és molt nostre, també?
14: Sou molt bona gent!
2: Xxt, silenci.
13: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
12: O el Catalunya Ràdio.
15: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
12: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
13: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
12: Molt nostre.
0: Comença la temporada d'estiu a l'aeroport del Prat amb operacions programades cap a 61 destinacions intercontinentals, la xifra més alta en tota la seva història. Els vols cap a Amèrica representen gairebé un 43% de totes les connexions de llarg radi, amb les noves rutes a Seattle i Lima. La segueixen Àfrica, amb 18 destinacions, l'Orient Mitjà i Àsia. El Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries veu prioritari reforçar les connexions directes amb el continent asiàtic. Els Mossos d'Esquadra han començat a fer servir una estació d'ITV mòbil als controls de trànsit a les carreteres gironines per detectar motos manipulades. La vigilància s'ha reforçat sobretot en vies molt freqüentades pels motoristes, com la coneix Tossa de Mar i Lloret, sobretot als caps de setmana. Girona, Berta Artigas Fontàs.
16: Fins ara els agents tenien dificultats en comprovar algunes modificacions fetes a les motos, com per exemple si el vehicle feia més soroll del permès o si havia estat modificat per tenir més potència de la que permet el permís de conducció del conductor. Amb aquesta ITV mòbil, que és una furgoneta equipada amb tots els aparells per passar una inspecció regular, ho poden detectar de forma molt precisa i sobre el terreny. Joan Costa és el cap de trànsit dels Mossos.
17: Amb l'arribada del bon temps, hi ha un ús més lúdic de la motocicleta i sobretot amb dies festius i caps de setmana, doncs és en els punts estratègics que nosaltres doncs treballem.
16: L'objectiu final és reduir la sinistralitat entre aquest col·lectiu, els motoristes, que estan implicats en gairebé la meitat dels accidents mortals a les comarques de Girona.
0: El preu disparat del lloguer a les Balears ha multiplicat el nombre d'assentaments amb caravanes on els usuaris viuen sense llum, ni aigua, ni infraestructura per evacuar aigües brutes. La majoria de residents en aquests assentaments treballen, cobren el sou base i no poden accedir als 1.700 euros que es demanen de mitjana per llogar un pis. Anem fins a Mallorca ara, Caterina Carmany.
18: Per exemple, a Son Hugo, a Palma, el nombre de caravanes s'ha multiplicat per 10 en 4 anys, de 20 a 200, de 40 a 400 usuaris, com en José, amb un nadó de 3 mesos.
19: Compré una caravana porque no tenía dónde estar, tenía el chiquillo. Trabajo aquí al lado y hoy en día como están las cosas no se puede permitir un alquiler y menos siendo joven.
18: Es dutxa al centre esportiu del costat i ha descartat viure en un habitatge. Només demana.
19: No una casa ni ayuda ni nada, sino un sitio donde poner las caravanas. No tenemos ni empadronamiento. ¿Cómo hacemos por el médico? ¿El niño qué? Bueno, y si ya ponen basuras y vaciados de aguas negras, y así las cosas, está más limpia, está mejor, no se vive en ciertas condiciones que no son favorables, pues mucho mejor.
18: Demanen que l'Ajuntament els desallotgi. Na Begoña és una de les primeres que s'hi va instal·lar.
20: Mos volen engegar? Bueno, dóna'm un puesto. Però no hi ha puestos, dóna'm una casa, no hi ha cases. Què feim? Mon anant davall d'un pont? Mon anant a la vella cintura en tendes de campanya? O què? Què hem de fer?
18: Des de Cort responen que està en mans de serveis socials. El lloguer d'un habitatge és de 1.700 euros de mitjana a les Balears, la comunitat més cara frec a frec a Madrid. Els usuaris hi destinen el 60% dels ingressos, el doble del que recomanen els experts.
21: 3CAT Info.
0: L'empresa catalana Flock Drone Art Studio, amb seu a Celrà, al Gironès, ha aconseguit a Portugal el rècord Guinness de la frase més llarga escrita amb drons i el rècord europeu de vol simultani. S'ha convertit així en la primera empresa europea a assolir les dues fites després de desplegar ahir 3.097 drons sincronitzats a Porto.
22: Flock Drone Art, to the whole team here today and everyone that made this possible, congratulations, you are officially amazing. You have just set...
0: Felicitacions per aquesta doble fita aconseguida ahir.
22: 3,097 drones forming a sentence...
0: d'una empresa que va ser l'encarregada de crear la figura d'Antoni Gaudí durant l'espectacle de la Sagrada Família amb la visita del Papa al vespre que es beneïa la Torre de Jesús. Avui a 3CAT Info hem parlat amb Fran Arnau, CEO d'aquesta empresa. Ens ha explicat que els avenços tecnològics els permeten sumar tecnologia i emoció.
23: Jo crec que aquest és el repte i aquest és el que nosaltres volem assumir, no? Treballar l'art i treballar l'art visual i emocionar amb eines que aparentment poden ser molt fredes com els drons, però que amb la llum, amb la música i amb bones idees pots traslladar moltes emocions.
0: Flock Drone Art Studio va ser l'empresa que es va crear a Catalunya l'any 2019 i és de les més importants de tot l'estat en aquest sector dels drons. Aquest estiu a Barcelona, les principals obres que es fan als carrers afecten la Meridiana, el carrer Balmes, la Rambla i la Ronda de Dalt. En conjunt, se n'executen 24, es fan una vintena de pavimentacions i es milloren diverses infraestructures de transport públic. La primera tinenta d'alcaldia de l'Ajuntament, que porta les àrees d'urbanisme i mobilitat, Laia Bonet, justifica per què aquest serà un altre estiu amb moltes obres a Barcelona.
24: És cert que l'estiu baixa les necessitats de mobilitat, però segueixen havent-hi persones que s'han de moure per la ciutat i, per tant, som molt conscients de les molèsties que generen, però realment és quan podem reduir les molèsties, reduir les afectacions perquè baixa la mobilitat i perquè, en definitiva, són transformacions que hem de poder abordar perquè són necessàries per preparar la ciutat.
0: Repassem quines són aquestes principals obres que es fan i, sobretot, quines afectacions tenen de cara a la ciutadania. És una informació que han preparat en Joan García i la Maite Curto i que ha comptat amb el muntatge tècnic de Diego Monroy.
25: Pavimentació de la Meridiana entre Felip II i Fabra i Puig. Serà l'obra que complicarà més la mobilitat.
26: Del 27 de juliol al 7 d'agost es pavimentarà la calçada en sentit d'entrada a la ciutat. Del 7 al 14 d'agost es farà de sortida. En cada fase només quedarà un carril obert. Els busos interurbans acabaran a Fabra i Puig i per la Meridiana només hi circularan els que no s'aturen.
25: Cobertura de la Ronda de Dalt entre Vallcarca i Lies-Vall d'Hebron afectarà menys que estius anteriors.
26: Perquè el tall d'un carril en cada sentit, el lent, entre els accessos 5 i 6, es limita del 3 al 24 d'agost. Abans, del 19 de juliol al 6 d'agost, es faran talls nocturns. La cobertura d'aquest tram s'ha d'acabar a finals de l'any que ve.
25: Pavimentació del carrer Balmes entre la plaça Molina i la Ronda General Mitre.
26: El diumenge 12 de juliol es tallarà completament el trànsit entre Mitre i Via Augusta. Es culminarà la transformació d'aquest carrer al cap de 2 anys d'obres. S'han eixamplat les voreres i s'hi han plantat nous arbres.
25: S'acabaran les obres pendents a la Rambla.
26: Per deixar-la acabada al febrer de l'any que ve, abans de recuperar el sentit descendent, del 3 al 16 d'agost es faran les actuacions pendents al tram de calçada del costat gòtic i es desviarà el trànsit per la calçada Raval.
25: Obres en infraestructures de transport públic. Destaca el tall a la línia del Vallès de Ferrocarrils de la Generalitat.
26: Entre l'11 i el 23 d'agost no hi haurà trens entre les estacions de Gràcia i Sarrià per renovar les vies. I del 27 de juliol al 28 d'agost no funcionarà el funicular de Vallvidrera per manteniment. En tots dos casos, el servei es farà amb autobusos. Al metro, les línies afectades seran la 1, la 3, la 4 i la 9 i 10 Nord. Les obres d'urbanització per cobrir el túnel de Glòries a la Gran Via s'aprofitaran per canviar el traçat del tramvia. Afectarà amb talls parcials les línies T4, T5 i T6 del tram Besòs del 3 de juliol al 13 de setembre.
25: Obres de pavimentació. Es renoven 100.000 metres quadrats de calçada.
26: Destaquen les que es faran a Sant Aló, plaça Cerdà, Gran Via, entre Marina i La Pan i Perilla, i el passeig Maragall.
21: Trescat Info.
0: Poc més de 4 minuts i seran 2:15 de la tarda. França.

0: ha caigut una cursa que, recordem, ens ha deixat la notícia de que Àlex Márquez ha decidit plegar d'aquest gran premi després de consultar-ho amb els metges i amb l'equip. El pilot de Cervera havia tornat després de 5 setmanes lesionat, però després de la sessió d'aquest matí ha preferit continuar la recuperació abans que competir el que queda de cap de setmana.
1: 3CAT Info.
0: I parlem ara de ciclisme, perquè Paula Blasi ha guanyat l'etapa reina de la Volta a Catalunya, que s'ha acabat en final a la Molina. Blasi ha atacat a 12 quilòmetres de meta per endur-se la segona etapa i col·locar-se com a líder en general, a la general. La sentim en declaracions a Catalunya Ràdio.
2: Ha arribat fins i tot un punt que jo no m'he rendit, però ja està, la carrera ja està, perquè tothom m'està deixant la tostada a mi, han atacat una, m'han mirat, atacat la segona, m'han mirat, atacat la tercera, i ningú es movia, i que al moment dic, aviam, eren 20, i ningú feia absolutament res, hi havia unes quantes del mateix equip, jo estava sola amb el meu equip, deia com, bueno, pues al final s'aniran, no? Però, bueno, he confiat una mica en les meves cames i ha arribat un punt que tenia, i l'oportunitat, sabia bastant bé aquest port i sabia on podia atacar i he intentat arrencar.
0: Demà tercera i definitiva etapa entre Mataró i Barcelona en final a l'Avinguda Maria Cristina. I el Barça juga aquest vespre a partir de les 9 al segon partit de la final de la Lliga CB de bàsquet a la pista del València. Tomàs Satoranski amb problemes lumbars és dubte. Recordeu que l'equip blaugrana l'afronta amb l'1-0 a favor, que li fa recuperar el factor pista després de la victòria a la pròrroga dijous en el primer partit. Sentim ara declaracions de Kevin Panther, escorta del Barça.
3: Si no estàs correctament centrat, el factor camp no significa res. Tant és si jugues a casa o a fora. Si ets capaç de trobar l'equilibri mental, pots jugar on vulguis.
0: Aquest València-Barça a les 8 el podreu seguir al Tot Gira de Catalunya Ràdio. I el Sabadell celebrarà avui l'ascens a la segona divisió de futbol amb una rua pels carrers de la ciutat a partir de les 7. La rua començarà a la nova Creu Alta i s'acabarà al balcó de l'Ajuntament. El Sabadell, que jugarà la temporada que ve a segona 5 anys després, i la celebració arriba l'endemà de la golejada contra el Zamora per 4-0 a la nova Creu Alta, que remuntava així l'1-0 en contra del partit d'anada. Són declaracions de Kaiser, el capità del Sabadell.
4: Corazón, sudor y lágrimas, eso es una de las cosas que tiene este club, que tenemos nosotros los futbolistas de esta plantilla, y ha salido todo especial y le hemos puesto el broche de oro a cerrar este círculo de esta temporada tan bonita.
0: La temporada que ve, doncs, hi haurà duel català segona entre el Sabadell i el Girona, tal com va avançar ahir la cadena SER, i va poder confirmar Catalunya Ràdio. Quique Álvarez, el tècnic del filial gironí, serà l'entrenador del primer equip del Girona la temporada que ve a segona. I en futbol, Rafinha s'ha lesionat aquesta matinada al Mundial amb el Brasil. El davanter del Barça ha hagut de deixar el camp al minut 39 del partit contra Haití, que la Canarinha ha guanyat per 3-0. Li han de fer proves per saber-ne l'abast i el temps de baixa. Avui juguen dos partits, el Països Baixos Suècia a les 7 i l'Alemanya Costa d'Ivori a partir de les 10. I l'Unigil ha anunciat el fitxatge de la pivot andalusa Marta García, de 24 anys i 1,90 m, que va jugar la temporada passada al Palma, amb qui ha pujat a la Lliga Femenina i ha estat la màxima anotadora i rebotejadora de l'equip.

0: 3CAT Info.
1: Molt bona tarda, són 3:45. Aquesta hora destaquem que el jutge Juan Carlos Peinado envia Begoña Gómez a judici i li retira el passaport. La dona del president espanyol tindrà prohibit sortir del territori espanyol i haurà de compareixer davant del jutge cada 15 dies. Està acusada de tràfic d'influències, de corrupció en els negocis, de malversació i d'apropiació indeguda. Les acusacions li demanen 24 anys de presó. Tres persones han mort ofegades a les platges catalanes a les últimes 24 hores. Avui al matí, un home de mitjana edat ha mort a la platja barcelonina de Sant Miquel. I a

0: Tarragona ha mort un menor de 13 anys que estava ingressat en estat crític des d'ahir, després de l'ofegament que hi va haver a la platja de la Rabassada, on durant el rescat hi va morir també un primer menor de 12 anys. N'hi ha un altre, també de 13 anys, encara ingressat en estat crític. L'Ajuntament de Tarragona decreta 3 dies de dol oficial. L'exèrcit d'Israel afirma que està compromès amb l'alto el foc amb Hezbollah, mentre continuen atacant però al sud del Líban. Hi ha com a mínim 16 civils i 2 soldats libanesos morts. Tot i que l'ofensiva continua, la diplomàcia intenta reprendre el diàleg. Els negociadors nord-americans viatgen a Suïssa mentre l'Iran rep els mediadors pakistanesos a casa seva. I entre diverses qüestions, des d'ara fins a arribar a les 4, us explicarem que el govern ha posat en marxa una nova campanya que reivindica el paper de Catalunya com a país líder en drets LGTBI+. La consellera d'Igualtat i Feminismes, Eva Menor, destaca la lluita col·lectiva i institucional per combatre les discriminacions, però avisa alhora. Cal continuar treballant per evitar que es perdin els drets fins ara aconseguits. Hi ha esports a aquesta hora. Francesc Ripoll, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Què destaques, Francesc?
1: Que Pecco Bagnaia ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP. Marc Márquez ha acabat tercer i el líder del Mundial, Bezzecchi, ha caigut.
0: Avui és l'últim dia de la primavera, i sí, sembla ben bé d'estiu, que comença demà. De moment, avui, temperatures entre 35 i 39 graus a l'interior. Demà poden arribar als 40, de manera puntual a Lleida, tot això amb sol i poca aigua. A aquesta hora comencem explicant-vos que ja ha acabat a l'Ateneu del Clot de Barcelona l'Assemblea Educativa de Catalunya que s'ha fet avui. Una trobada que ha reunit docents, personal d'atenció educativa, professionals del lleure i també representants sindicals. L'objectiu, analitzar el moment actual que travessen els centres educatius i també plantejar mobilitzacions, si és que n'hi ha d'haver, de cara al curs vinent. Mònica Rodrigo, portaveu de l'Assemblea Educativa, ha explicat ara fa pocs minuts que, tot i que encara no se sap el calendari exacte, a començament de curs hi haurà noves vagues d'escoles i instituts.
2: L'inici de curs començarà amb vagues. Evidentment, ara s'ha de treballar i s'ha de calendaritzar tot. Aquí ara s'han marcat unes línies de treball, una calendarització que es posarà, que s'ha de portar a les assemblees per acabar de decidir-les. Però a l'inici de curs serà convuls, segur.
0: Ens aturem uns minuts d'aquesta qüestió a 3Cat Info i podem saludar Laura Gené, secretària general de CGT Ensenyament. Bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
0: Bé, ara hem sentit que l'assemblea ja està feta, que es decideix que ja s'apunten aquestes vagues que hi hauria mobilitzacions a començaments de curs, però que no se sabria encara exactament quan. Serà així? Es començarà el curs al setembre el dia 8 generalitzant amb vagues? No el dia 8 mateix, a partir del dia 8.
3: Sí, a partir del dia 8 tindrem vagues, tindrem mobilitzacions. El que passa és que bé, estem en una situació de final de curs, de molt cansament, no?, per totes les mobilitzacions que hem tingut. I el dia exacte doncs, encara no s'ha tancat, es parlarà durant les properes setmanes per tancar aquest dia i poder tant anunciar-lo com fer els preavisos pertinents.
0: Se sap ja ben bé, ara tot just està acabant de dibuixar el que vostès tenen al cap, però seran novament aquestes mobilitzacions com les que s'han viscut aquests últims mesos? Territorials, per dir-ho d'alguna manera, per exemple, per donar només una dada?
3: És una de les possibilitats, sí. És una de les possibilitats. Han sigut vegades que han funcionat bé, que el fet de fer-les territorials doncs, també ha donat molta veu a quines són les sinergies, però també a quines són les necessitats de cada territori. Evidentment, doncs les necessitats de Barcelona Consorci no són les mateixes que l'Alt Pirineu, no? A nivell d'educació i de personal educatiu, i això ha sigut una eina que ens ha permès doncs, anar totes juntes, a la vegada que totes juntes estem tenint cadascuna la nostra veu.
0: Permeti'ns una qüestió, només per fer una mica de memòria a la gent, perquè s'ha viscut el que s'ha viscut els últims mesos, els mitjans de comunicació també ho hem explicat, però preguntem-li a vostè, després de l'acord que es va assolir amb el principal sindicat, amb vostè, que altres van dir que no, després se celebrava també el no i a continuar reivindicant, quin és l'escenari actual doncs, de l'Assemblea Educativa? Quin és l'escenari actual que la ciutadania ha d'entendre per de cara al començament de curs amb aquestes noves vagues?
3: Bé, hem d'entendre que estem en una emergència educativa i que encara que no hi haguessin mobilitzacions, el curs tampoc començaria amb normalitat, perquè no hi ha una normalitat a les aules. Ens trobem amb que falten moltíssimes mans, que tenim un decret d'inclusiva que no s'està podent complir perquè falten recursos. És a dir, que la normalitat, encara que no hi haguessin reivindicacions laborals, tampoc hi seria. Llavors, nosaltres el que apostem ara mateix és per fer una crida de responsabilitat al govern, que convoqui el comitè de vaga i a les famílies quan abans per poder començar a dibuixar quina és la sortida de tot aquest conflicte i a la situació en la que ens estem trobant. Tot el que puguem avançar durant l'estiu seran dies que tindrem menys mobilitzacions al setembre.
0: I en tot això, en quin paper queden els sindicats amb aquesta nova ara assemblea educativa?
3: Nosaltres, els sindicats, el que som és una eina. És a dir, no tindríem sentit els sindicats si les plantilles no participessin d'aquestes mobilitzacions i no participessin dels mateixos sindicats. És a dir, evidentment, l'afiliació és necessària, però també hem d'entendre que no tothom s'hi sent còmode o no tothom té la mateixa cultura política. I mica en mica aquesta cultura política s'està estenent també a través de l'assemblea educativa per tenir un primer contacte amb les lluites i amb les reivindicacions laborals. Els sindicats hi continuem sent. De fet, no, jo mateixa i la resta de companyes d'altres sindicats hem participat i participem amb total normalitat dins l'assemblea educativa i dins les nostres assemblees de centre. No hem d'entendre que siguin espais que es fan la competència. Al contrari, ens generem sinergies i ens retroalimentem.
0: Una de les queixes que sentíem aquests darrers mesos quan parlàvem amb vostès des del sector de l'educació era que el Departament d'Educació més aviat no només no els escoltava, que sinó fins i tot no hi havia una comunicació directa. Hi ha algun contacte aquests mesos previs a l'estiu, ara que hi haurà, que tot s'afluixa una mica al ritme del curs? Hi ha hagut algun contacte, alguna intenció des del Departament d'Educació? Tornaran a seure-s'hi i confien que hi hagi aquesta represa de converses?
3: Nosaltres hem de treballar perquè hi hagi aquesta represa de converses. També hem de dir que CGT mai se'ns ha cridat en aquestes tandes de sindicats, excepte el dia 29 de maig, i això segueix sent així. És a dir, el govern no s'està posant en contacte amb un dels sindicats de la mesa com és CGT.
0: Es parlava, i vostès també, quan van aconseguir l'acord, vam tornar a veure després a les següents mobilitzacions, no és només una qüestió de sou, és a dir, l'últim acord, que va ser rebutjat en consulta per majoria dels docents, incloïa el preacord del 29 de maig que hi havia aquest augment dels 600 euros mensuals en 4 anys i que més de 6.000 professionals nous s'afegirien a l'escola inclusiva, però van tornar a dir que no era una qüestió de sou. Tornaven a parlar de les ràtios, de la burocratització a les escoles, de la feina que han de fer molt sovint els mestres. Per tant, avui, a finals de juny, previ que comenci ja l'estiu i de seguida serem al setembre, perquè això passa volant, quines peticions torneu a fer?
3: Sí, bueno, malauradament l'estiu ens passa volant a totes, no? És que les reivindicacions continuen sent les mateixes, es necessiten més mans. 6.000 dotacions en 4 anys no reverteix l'emergència educativa i no es notarà als centres. El que necessitem és que hi hagi unes mesures que es vegi quin és el resultat i que hi són quan avancen els centres. Per tant, calen mans, cal baixar ràtios, cal tornar la democràcia als centres, cal internalitzar les vetlladores, cal reconèixer l'etapa del 0-3, cal reclassificar el PAE, calen moltes coses, perquè al final calen tantes coses per un tema de desinversió i de menysteniment, no? A l'escola pública, govern rere govern, aquí hem de ser justes també, que això no és només responsabilitat del PSC, però hem d'entendre també que l'educació és un sistema complex i, per tant, les solucions també són complexes.
0: Són diverses.
3: Exacte.
0: Digui, disculpi.
3: No, és que les solucions són diverses. I per tant, quan nosaltres anàvem veient que el govern se centrava només en sous, nosaltres ja ho anàvem veient, que és que aquesta no és la demanda. Molta gent de les assemblees, però quan anem a visitar centres, la gent ens deia, és que tant me fa que a mi em pugin el sou o no. Jo el que vull és poder anar a treballar tranquil·la, saber que podré fer la meva feina i que quan acabi de treballar no m'emportaré muntanyes i muntanyes i muntanyes de feina a casa que no em permeten conciliar, per exemple. No? Llavors, nosaltres per això al final també hem posat sobre la taula de dir, és que no es tracta d'un número, es tracta de tenir una clàusula de garantia salarial per no tornar a aquesta situació d'aquí res, no? És a dir, aquests 600 euros de pujada, que a més, no, s'hi barregen l'acord de maig, l'acord de març, però també l'acord de funció pública, ja neixen caducats perquè no reverteix la pèrdua de poder adquisitiu dels últims 20 anys.
0: Tenen diversos fronts oberts, ara vostè ens ho explica, però calen mans, diu vostè. Han fet números? Quantes mans calen?
3: Doncs per començar, calen el doble de mans, és a dir, unes 12.000 dotacions per l'any vinent. Per començar. I estic parlant només d'escola pública. Així per començar. I després, doncs, anar-ne ampliant segons les necessitats que hi hagi, doncs, a cada centre, a cada zona, etc.
0: Seria un dels punts que podria desencallar el conflicte, l'assoliment d'aquestes 12.000 places de gent treballant?
3: Seria un dels punts, però n'ha d'haver més. La clàusula de garantia salarial és un dels punts que ens ajudaria a desencallar el conflicte. Tornar la democràcia als centres, perquè al final els decrets els decrets d'autonomia de centres, de plantilles i direccions, el que ens arriba a nosaltres com a sindicats és que generen moltíssimes baixes per salut mental. I, de fet, aquesta era una de les propostes, poder fer una auditoria de què comporten aquests decrets i que, al final, doncs, també costen diners, les baixes. I el departament s'hi ha negat en rodó. També a derogar-los, evidentment.
0: Una qüestió, com veiem ara, com podem constatar, Trescat Info, completament oberta. Ja som aquest estiu, 2026, però ja fixem una mica la mirada de cara a l'any que ve, perquè també la carpeta de les sortides de les colònies continuarà sent per vostès una de les eines de batalla?
3: Sí, ho és, i de fet no caldrà esperar al setembre, eh? És a dir, les empreses de colònies o les grans empreses de lleure ja estan posant sobre la taula que hi poden haver eros i ertos en aquest àmbit, i per tant nosaltres durant tot l'estiu també treballarem en aquest sentit. Tot el suport a les... No? És a dir, hem de trobar aquestes sinergies també entre docents i lleure, tot el suport, no? des de la part de lleure de CGT, aquestes reivindicacions, però també ens planteja com plantar cara a les grans empreses de colònies, que a més estan molt i molt lluny de fer valer els drets laborals, un tan bàsic com pot ser les 12 hores de descans entre jornades.
0: Ja per acabar, aprofitem la vinentesa que parlem amb vostè, senyora Gené, per comentar-li. La setmana passada vam viure una mobilització del sector de l'educació, però que va tenir un afegit de diverses entitats, però sobretot també de famílies, de força famílies que també van donar el suport als mestres que continuaven fent les seves reivindicacions. Passats aquests mesos de complicacions en l'organigrama familiar, de l'anuig de molts pares i mares per intentar poder quadrar el dia a dia amb els nanos i les escoles, han notat un canvi d'actitud de cara a les famílies cap al que demanen els docents?
3: Doncs mira, una de les anàlisis que fem, no? Fem un doble anàlisi de com encara aquest nou curs. Un és no tornar a negociar dins la mesa sectorial, sinó fer-ho a través del comitè de vaga, precisament per donar cabuda a tots els sectors més enllà de docents. I per l'altra banda, doncs, també creiem que hauríem d'haver parlat abans amb les famílies i ens hem arremangat, tal com tenim el punt d'inflexió en la consulta, i ja queda clar que les mobilitzacions del personal educatiu no són només pel sou. Fem tots plegats un punt d'inflexió i ens posem en contacte, i d'aquí també, doncs, la gran manifestació de diumenge passat, de posar-nos a treballar juntes i d'estar demanant que en la taula de negociació, almenys per part de CGT, nosaltres pensem que la FAQ hi ha de ser com una part important i que ha d'aportar en aquesta solució.
0: Laura Gené, secretària general de CGT Ensenyament, li agraïm molt aquestes paraules només uns minuts després que s'hagi acabat aquesta assemblea educativa que avui s'ha fet al Clot, a Barcelona, per parlar de com ha anat l'assemblea i de moltes altres coses al voltant d'aquesta situació de l'ensenyament al nostre país i de les reivindicacions que fa la gent que se n'encarreguen de l'educació dels nostres de casa. Gràcies. Bona tarda.
3: A vosaltres. Adéu. Bona tarda i bona revetlla. Adéu.
0: Igualment.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Passa poc més d'un minut de 3:15.
4: El temps.
0: Jofre Genuer.
5: Lentament es van activant aquests avisos d'onada de calor intensa per als propers dies. S'inicia sobretot a partir de demà. Demà concretament al Pla de Lleida, comarques interiors de Girona, que és on podran assolir-se valors entre els 38 a 40 graus i, en general, valors entre els 33 a 36 graus a gran part del país. De fet, a l'interior, a la Catalunya central, també es poden superar àmpliament aquests 36 o 37 graus i acostar-se als 38 o 39. Avui, de fet, estem tenint ja aquesta tendència a anar cap aquí. Temperatures que arriben a les d'ara ja als 36-37 a moltes poblacions de l'interior i, de fet, no descartaríem que encara pujant una mica més el termòmetre cap al Pla de Lleida hi hagi alguna xifra a tocar dels 39, amb un panorama assolellat, alguns núvols prims passatgers, aquesta polsa galena en suspensió, mala qualitat de l'aire i amb algunes nuvolades que amb la mateixa calor en el Pirineu exclusivament poden créixer amb una mica de força i donar alguna gotellada. Aquests fenòmens sembla que es repetiran tant demà com, de fet, al llarg dels propers dies, fins i tot podrien guanyar una mica més de terreny dilluns o dimecres. Sembla que la situació, per tant, dominada per aquesta onada de calor, que s'inicia amb l'arribada de l'estiu astronòmic demà, podrà persistir fins dimecres.
6: Orgull de la meva gent. Orgull del meu futur. Orgull del meu país. Orgull de qui va obrir camí, dels drets que hem guanyat. Orgull de ser referents. Orgull de ser com som. Orgull d'orgull. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
0: És la nova campanya del govern que reivindica el paper de Catalunya com a país líder en drets LGTBI i més. La consellera d'Igualtat i Feminismes, Eva Menor, ha destacat la lluita col·lectiva i institucional per combatre les discriminacions i avisa que cal continuar treballant per evitar que es perdin els drets adquirits.
7: Que aquest orgull no és conformisme. Estem en un context, òbviament, en el que es qüestionen drets que semblaven consolidats i, per tant, el que hem de sentir-nos orgullosos de la feina que queda per fer, del compromís que volem assolir per continuar avançant, perquè jo crec que estem en un moment en el que no hem de consentir donar cap pas enrere.
0: La campanya s'impulsa amb motiu del 28 de juny, Dia Internacional per l'Alliberament del col·lectiu LGTBI+. Tarragona commemora el 40è aniversari de l'Institut Municipal de Serveis Socials, una institució hereva de serveis d'atenció a persones sense cobertura sanitària o que vivien en barraques, unes necessitats que potser no han canviat tant en tots aquests anys. N'hem pogut parlar amb alguns dels seus responsables i la Clara Chavarría amb en Xavier Espelt ens han preparat aquesta informació.
8: Les últimes dades revelen que la pobresa i l'exclusió social afecten un 25% de la població a Catalunya. I a Tarragona, la meitat dels usuaris de Càritas no tenen un habitatge digne i pateixen precarietat laboral. Un dels col·lectius de l'Institut de Serveis Socials de Tarragona més afectats per tot plegat són els més petits i les seves famílies i els adolescents. Mercè Rocamora és coordinadora de serveis socials a la zona centre de Tarragona i Jordi Molina, del Servei d'Atenció Educativa per Adolescents amb expedient de risc.
9: Avui en dia sí que ens trobem amb moltes problemàtiques perquè tenim la problemàtica d'habitatge. La meva opinió és que sí que la societat sembla que està augmentant la violència en general. La violència, la salut mental, no? La pobresa.
10: Una mica és l'atenció a nois i noies que necessiten el nostre suport per tirar endavant. Que la primera cosa que hem de fer és escoltar, analitzar, planifiquem com fer-ho i actuar acompanyant-los.
8: Un altre dels capítols importants de l'IMSS és l'atenció a la gent gran i dependent. Loli Tovar és cap administrativa del Departament d'Administració i Sandra Sadurní també està implicada en aquest servei.
11: El més important de tots jo crec que és el servei d'ajuda a domicili. No pots deixar una persona dependent d'un servei que ho necessita diàriament.
12: El servei d'atenció domiciliari és essencial. A part del servei de neteja, fem un acompanyament. Hi ha gent gran que està sola i simplement la treballadora familiar que hi va i està una estona parlant amb ella, l'acompanya al carrer a passejar, l'ajuda a fer el dinar. Cada vegada es necessita més aquest servei.
8: L'altre pal de paller de l'Institut són els recursos econòmics i humans. S'hi refereixen al gerent Josep Miquel Beltrán, Tovar i Sadurní.
13: Hem sigut molt prolífics a l'hora de fer lleis aquí a Catalunya, però totes aquestes lleis no han estat acompanyades moltes vegades d'aquest finançament necessari.
11: Nosaltres, bàsicament, contractem tot el que és referent a serveis socials. un servei d'ajuda a domicili, un servei de teleassistència. Al cap i a la fi són serveis molt importants per la ciutadania i sense això no podria fer-se el servei.
14: La gent està de baixa, costa cobrir aquestes baixes. Sí que és veritat que no sempre és culpa de l'empresa, no?
8: Si bé les perspectives de futur no són optimistes, els professionals de l'IMSS, amb una llarga trajectòria a la institució, fan aquesta lectura.
13: És una oportunitat molt bona per a poder explicar i comunicar quines són les històries d'èxit de serveis socials, que també n'hi ha, no? Això no només passa a les pel·lícules de Hollywood, sinó que també passa a una organització com la nostra.
10: Lo fàcil és dir, estem molt malament. Però amb el treball del dia a dia, jo veig que tirem endavant.
4: 3CAT Info.
0: El Gremi de Pastisseria de Barcelona preveu una diada de Sant Joan amb una bona venda de coques. Les de fruita confitada continuen sent les preferides de la Revetlla. Si bé les de crema o les farcides de nata o trufa també tenen molta demanda. Aquest any els preus han pujat al voltant d'un 3% a causa de l'encariment dels productes per la situació internacional. D'aquesta manera, una coca familiar per 4 o 6 persones rondarà els 20 euros i la previsió és que cada família se n'endugui més d'una per compartir-la durant el dia més llarg de l'any. El president del Gremi de Pastisseria de Barcelona i propietari de la pastisseria Zaguirre de Terrassa, Miquel Zaguirre, ha explicat que el procés per elaborar la coca artesana és lent.
15: Moltes coques. La veritat que ja portem dies que estem treballant a tope, no?, a tots els obradors de pastisseries artesanes, i hem de pensar que fer una coca artesana es fa d'una en una i llavors és un procés lent.
0: La llarga fermentació i l'ús d'ingredients de qualitat són la clau per fer un bon producte, un fet que les diferencia de les que es poden trobar als supermercats amb caducitats molt més llargues perquè porten conservants, cosa que no tenen els productes dels obradors artesans. I avui, última jornada del Sonar, que encapçalen els veterans de Prodigy com a caps de cartell, l'endemà d'una jornada amb ball, reivindicació i creativitat amb artistes com el raper londinenc Sketpa, la DJ i productora belga Charlotte de Witte, l'artista multimèdia japonès d'Aito Manabe o els catalans Annie in the Hall. Ho estem seguint a l'Hospitalet del Llobregat amb Mamma Ruiz.
16: Avui els britànics Prodigy, innovadors del breakbeat i molt populars als 90, encapçalen el cartell. Compartiran protagonisme amb el també popular duet berlinès Mode Selector, la DJ belga Emily Lenz, els danesos Who Made Who o el veterà japonès Takuya Nakamura, un trompetista que es va passar al jungle i l'acid jazz. Serà l'endemà que el raper britànic Skepta fes una classe magistral de grime fent rimes sincopades a velocitats impossibles que feien les delícies del públic. També van impressionar les mescles en directe que feia Subtract amb una espectacular bateria en viu i desenes d'efectes i capes superposades. I el techno més cru de Charlotte de Witte, que va omplir l'escenari principal de públic que ballava a les seves ordres. Hores abans, els catalans Annie in the Hall entusiasmaven el públic de primera hora amb veu, cordes, cincantaires i un pet de percussió electrònica amb el que filtraven poemes i música popular. Inevitablement recordaven Tartarlena, Marina Herlop o Maria Arnal.
4: Trescat Info.
0: 5 minuts i mig seran les 4 de la tarda.
4: Esports.
0: Francesc Ripoll, bona tarda.
1: Bona tarda. Peco Bagnaia ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP.
17: I sembla que guanyarà, i sembla que és per Peco. Aquesta és per Bagnaia. Bagnaia. Aquesta és per Bagnaia, la victòria de Peco Bagnaia. Sí, senyor, la segona per Ogura. La tercera posició per Marc Márquez. El tro de Cervera i fora del podi.
1: Així ho explicava el Damià Aguilar a l'Univers MotoGP. Marc Márquez li ha retallat 7 punts al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, la cursa sprint del Gran Premi de la República Txeca. Tercera posició pel tro de Cervera i caiguda del líder Bezzecchi per davant de Márquez. A meta ja com a guanyador Peco Bagnaia. Amb Bai Ogura, Maverick Viñales ha caigut i Àlex Rins ha acabat fora dels punts. Àlex Márquez, d'altra banda, no ha pres per tant la cursa per seguir amb la recuperació de la lesió de cervicals. I Àlex Márquez, com dèiem, havia tornat després de 5 setmanes lesionat, però després de la sessió d'aquest matí ha preferit continuar la recuperació abans de competir el que queda de cap de setmana. I ara parlem de ciclisme, perquè Paula Blasi ha guanyat l'etapa reina de la Volta a Catalunya, que s'ha acabat en final a la Molina. Blasi ha atacat a 12 quilòmetres de meta per endur-se la segona etapa i col·locar-se com a líder de la General. La podem sentir en declaracions a Catalunya Ràdio.
18: Ha arribat fins i tot un punt que jo no m'he rendit, però ja està, la carrera ja està, perquè tothom m'està deixant la tosta de mi, han atacat una, m'han mirat, ha atacat la segona, m'han mirat, ha atacat la tercera, i ningú es movia, i que un moment dic, aviam, eren 20, i ningú feia absolutament res, hi havia unes quantes del mateix equip, jo estava sola amb el meu equip, deia com, bueno, pues al final s'aniran, no? Però, bueno, he confiat una mica en les meves cames i ha arribat un punt que tenia, i l'oportunitat, sabia bastant bé aquest port i sabia on podia atacar i he intentat arrencar.
1: Demà tercera i definitiva etapa entre Mataró i Barcelona en final a l'Avinguda Maria Cristina. I el Barça juga aquest vespre a partir a les 8 del segon partit de la final de la Lliga CB de bàsquet a la pista del València. Tomas Satoranski, amb problemes lumbars, és dubte. Recordeu que l'equip blaugrana l'afronta amb l'1-0 a favor, que li fa recuperar el factor pista després de la victòria a la pròrroga dijous en el primer partit. Sentim Kevin Panther, escorta del Barça.
19: Si no estàs correctament centrat, el factor camp no significa res. Tant és si jugues a casa o a fora. Si ets capaç de trobar l'equilibri mental, pots jugar on vulguis.
1: El València-Barça a les 8 el podreu seguir amb el Tot Gira de Catalunya Ràdio. I el Sabadell celebrarà avui l'ascens a la segona divisió de futbol amb una rua pels carrers de la ciutat a partir de les 7. La rua començarà a la nova Creu Alta i s'acabarà al balcó de l'Ajuntament. El Sabadell, que jugarà la temporada que ve al futbol professional 5 anys després, i de celebració arriba l'endemà de la golejada contra el Zamora per 4-0 a la nova Creu Alta, que remuntava així l'1-0 en contra de l'anada. N'ha parlat el seu president, Pau Morilla Giné, en declaracions al suplement de Catalunya Ràdio.
20: Tot comença per manifestar o visualitzar el que vols i, evidentment, tenir la humilitat de treballar. Els somnis, sempre ho diem al Sabadell, els somnis no somien, es treballen i bueno, doncs molt, molt content.
1: La temporada que ve, doncs, hi haurà duel català, segona, entre el Sabadell i el Girona, tal com avança ahir la cadena SER i va poder confirmar Catalunya Ràdio. Quique Álvarez, el tècnic del filial gironí, serà el tècnic del primer equip del Girona la temporada que ve, a segona.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: I Rafinha s'ha lesionat la matinada passada al Mundial de Futbol amb el Brasil. El davanter del Barça ha hagut de deixar el camp al minut 39 de partit contra Haití, que la selecció canarinha ha guanyat per 3-0. Tot apunta a una lesió muscular a la cuixa dreta. Li han de fer proves per saber-ne l'abast i el temps de baixa. Carlo Ancelotti és el seleccionador del Brasil.
21: A veure, Rafinha, tenemos que evaluarlo, lo van a evaluar mañana. Ahora no sabemos que ha passat.
1: Avui també juguen dos partits més, al Països Baixos, Suècia a les 7 i l'Alemanya Costa d'Ivori a les 10. A les 2 de la matinada, Ecuador Curaçao a les 6 de la matinada, ja la nit d'avui, demà diumenge, al Tunísia Japó. I a segona, per cert, avui tornada a la final per pujar a primera divisió, Almeria Màlaga a les 9 del vespre. A l'anada, el partit va acabar amb empat a 0.
4: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
1: I l'Unix Girona ha anunciat el fitxatge de la pivota andalusa Marta García, de 24 anys i 1,90 m, que va jugar la temporada passada al Palma, amb qui ha pujat a la Lliga Femenina. Marta García ha estat la màxima anotadora i també rebotejadora de l'equip.
4: 3CAT Info.

0: Gairebé dos quarts de dotze dedicarem aquesta darrera mitja hora de programa a escoltar amb una miqueta més d'atenció part, no l'acte íntegre, però part de l'acte amb el qual ahir el grup d'estudis sitgetans va tancar el seu cinquantenari. Amb el desig, òbviament, de poder celebrar el 75è aniversari, el centenari, i també amb algunes propostes sobre la taula, sobretot de trobar noves fórmules per difondre el patrimoni, per difondre la cultura de Sitges, per difondre la història, però també perquè el grup d'estudis sitgetans sigui un lloc on poder desenvolupar debats a l'entorn de temes actuals, de temes que preocupin. Hem muntat una mica part de l'acte i, com els comentàvem, l'acte va servir per homenatjar els presidents que han estat i són del grup d'estudis sitgetans. Des de Ramon Planes, el president del grup d'estudis, va parlar en nom de la família la Patrícia Buckley, Jacint Piques, Ignasi Montaner, Lluís Jou, Isabel Coll, Maria Lluïsa Marçal, Vinyet Panyella, Núria Migó i el president actual, Jordi Milà. Per aquest ordre, escoltaran a Ignasi Montaner, a Lluís Jou, a Isabel Coll, a Vinyet Panyella, a Núria Migó i el president actual, Jordi Milà. I, com els dèiem, aquesta aposta de futur per reconsiderar les formes de difondre la història, perquè el món ha canviat molt i, sobretot, les maneres de comunicar també han canviat molt. A veure si us agrada aquest recull de testimonis de diferents presidents del grup d'estudis sitgetans amb reflexions per part de cadascun d'ells. Comença Ignasi Montaner.
1: Bé, m'han dit que dir algunes paraules que voleu que us digui. Moltes gràcies, no solament per la placa aquesta, aquest dibuix de l'entrada del grup d'estudis, sinó també per tota la vostra presència. El que volia dir és que, encara que aquí traiem a la cara els presidents, que el grup d'estudis s'ha aguantat, ha millorat, ha continuat per molta més gent, tota la gent que ha format part de les juntes. Tenia un discurs més llarg, però com que ja he vist que és solament dir quatre paraules, ho resumeixo. Vull dir, què és això? No? Quan nosaltres vam començar l'any 1975, no teníem ni idea de quant temps duraria. Desitjàvem que fos molt llarg, però no ho sabíem perquè no podíem controlar, no teníem, sabíem les circumstàncies en què ens trobaríem. De fet, hem durat 50 anys. Ara venen 50 anys més i estem molt més segurs, estem contents, sabem que podem fer-ho i sabem que el grup d'estudis continuarà defensant que Sitges tingui un centre d'estudis, que Sitges figuri en el món de la cultura catalana. Això és el que esperem. Moltes gràcies a tots.
2: Lluís Jou va presidir el GES durant els anys en què l'entitat va assolir la seva majoria d'edat. En aquest període va rebre l'entitat el Premi Trinitat Catasús i es va produir un dels moments més importants de la seva història: la recepció de l'actual espai Pere Stanfli, la seu de l'entitat.
3: Jo sí que us llegiré dues paraules. Hi ha un escriptor austriac, avui dia molt de moda, Stefan Zweig, que té un llibre intitulat Moments estel·lars de la humanitat, en el que de manera aleatòria relata una dotzena de fets històrics més aviat anecdòtics, però que ben mirat doncs han estat decisius. La fundació del grup d'estudis, el setembre-novembre del 75, també va ser en certa manera un moment estel·lar. Estel·lar, en primer lloc, per la meva vida, cosa que no interessa gaire aquí, però que ha condicionat amistats, prioritats i activitats. És el grup d'estudis que em va donar l'oportunitat de fer amistat amb Ramon Planes o Joan Puigmestre, amb Josep Carbonell o amb Pepe Mates, amb en Jacint Piques o els que havien estat els meus professors a Can Colapi, l'Antoni Vigó i l'Ignasi Montaner. però va ser estel·lar també per la història de Sitges, perquè ha dotat la nostra vida d'una entitat associativa aglutinadora de gent diversa, d'edats i procedències que tenen en comú la voluntat de recuperar i conservar el nostre patrimoni, de fer recerca i divulgar la nostra història i literatura i de fomentar la catalanitat arrelant en aquesta terra de manera cohesionada. No és que el vessant recreatiu no ens interessi, no, és que la nostra prioritat és el que avui en diem el patrimoni. 50 anys són mig segle, un període de temps molt llarg, de fet, dues generacions, i el GES ha perdurat sense gaires canvis d'objectius. És una sort per Sitges i una sort per tots. És l'obra de l'esforç de tots els socis que avui personifiquem en els presidents, però que han fet la feina que calia, quan calia i han pogut. Tampoc no podem callar el suport impagable que ens va donar primer les bibliotecàries, acollint-nos a la biblioteca durant gairebé 20 anys, i després el matrimoni Stemfli, que ja en fa 30 que ens cediren l'espai on tenim la seu. No he de dir res més, només he de donar les gràcies a tots els socis, els presents i els absents, els vius i els que ens han deixat, per haver persistit il·lusionadament en allò que 50 anys enrere ja ens il·lusionava. Moltes gràcies.
2: Isabel Coll i Miravent. Isabel Coll va exercir la presidència entre el 1997 i el 2003. Durant el seu mandat es va impulsar especialment l'activitat expositiva i es va ampliar l'espai cultural Pere Stemfli amb la biblioteca, la secretaria i les terrasses. També va coincidir amb la celebració dels primers 25 anys del GES. Convidem ara doncs a Isabel a recollir el seu record i a dirigir-nos unes paraules. Un fort aplaudiment.
4: Bé, jo no m'he preparat res. Solament dir que per mi el grup d'estudis va ser una escola i un privilegi. Quan ens van acceptar en un grup de joves, que gent per tant, amb una personalitat tan grossa com en Carbonell Gené, com en Ramon Planes, i que et volguessin, que formis part amb ells d'un projecte, per això ja per tots nosaltres va ser un privilegi, no? O sigui, per mi el grup d'estudis ha estat aquest privilegi d'un primer moment de poder que ens volguessin en un grup per formar part d'un fet tan important com era aquest grup que ens portaven a fer quelcom per la cultura sitgetana. Dit això, i després que és la part de presidència, com a presidència també va ser un orgull de passar de veure aquests grans i pensar que tu la responsabilitat la tenies tu, i veritablement va ser un honor de ser presidenta del grup d'estudis i vam intentar fer-ho com millor que vaig poder saber, junt, com sempre han dit en Lluís i com han dit tants altres, acompanyat de tots els que tens al teu costat, perquè tu no ets ningú si no tens un bon entorn que t'acompanya. Doncs bé, jo solament tinc que donar gràcies al grup d'estudis sitgetans per haver format jo part d'ells, no ells part de mi. Moltes gràcies.
2: Ara és el torn de Vinyet Panyella Balcells. La seva presidència va ser del 2009 al 2013. Vinculada al GES des dels seus inicis, va presidir l'entitat fins al 2013, com hem dit. I durant el seu mandat, el grup d'estudis sitgetans va rebre el Premi Recercat de l'Institut Ramon Muntaner en reconeixement a la seva tasca de recerca i divulgació. Convidem a la Vinyet a recollir el seu record i a dirigir-nos unes paraules. Benvinguda.
5: Doncs, moltes gràcies per aquest recordatori que em trasllada 17 anys endarrere, quan em vaig fer càrrec de la presidència del grup d'estudis sitgetans per succeir la Marisa, bona i admirada amiga, amb qui vaig compartir l'afició a les lletres, a la literatura francesa i els escriptors sitgetans dels anys entreguerres de la generació del seu admirat pare, el periodista Salvador Marçal. La meva presidència doncs va ser per causes imprevistes, però no per això va deixar de ser intensa en emocions i circumstàncies. Vaig comptar amb una junta directiva, que ara l'Àgata ens ha recordat, amb la qual van fer equip i que em va atorgar tot el suport que les respectives circumstàncies els van permetre. A tots plegats els vull reiterar, ara i aquí, el meu sincer agraïment. El meu va ser un mandat de transició i va ser volgudament un mandat d'obertura i de col·laboració amb entitats i associacions de proximitat, com l'Institut d'Estudis Penedesencs o de Similitud, més enllà del tracte habitual i de la col·laboració amb les entitats i institucions sitgetanes que la nostra entitat va mantenir i incrementar des dels seus inicis. Vaig mantenir les activitats de caràcter literari que la Marisa havia potenciat i vaig continuar les de caràcter artístic que la Isabel Coll havia reforçat. L'acte de transició va venir determinat per l'adaptació dels estatuts a la nova llei d'associacions que va permetre la posada en marxa d'una junta consultiva el 2012 i també, entre moltes altres coses, vam viure dos moments de celebració. L'un, la concessió del Premi Recercat per part de l'Institut Ramon Muntaner, en reconeixement a la tasca que el grup d'estudis havia portat a terme fins aquell moment, i l'altre moment va ser el del 35è aniversari, en un acte que vam compartir amb els museus de Sitges, llavors dirigits per Antoni Sella, i la Fundació Folch i Torres, i que va consistir en la presentació del volum Últims Escrits de Joaquim Folch i Torres, que havia estat el primer director dels museus de Sitges, una presentació que va fer la professora Mercè Vidal. De fet, el quadern 16 anys més del grup d'estudis sitgetans de 2002 al 17, elaborat per la Marisa, per l'Helena Martínez Gai i per la Rosa Alsina, dona compte molt extensivament de les activitats de tota la fa el meu mandat, les voldria destacar totes i cadascuna, però, posats a triar, em fa goig recordar la celebració de les jornades de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans en format d'homenatge al nostre consorci, el doctor Josep Roca Pons, i la jornada organitzada en col·laboració amb la Fundació Bosch i Cardellac de Sabadell, que va tenir com a tema la urbanització de Terramar i la construcció de l'autòdrom de Sitges, amb visites in situ incloses. Un moment com aquest és de record i agraïment, i ho vull fer des d'una doble perspectiva. En primer lloc, a totes les persones que han format i formen part de la nostra entitat, a les persones, entitats i institucions que des de fora hi donen suport, tant de Sitges estan com d'arreu del país. En segon lloc, i des d'una perspectiva intergeneracional, vull recordar dues persones que ens van acompanyar des del primer moment i de per vida. L'un, l'historiador Josep Carbonell i Gené, mestre i mentor, l'home que va convertir el seu llarg exili interior en una constant i rigorosa pràctica de recerca i historiografia sitgetana. L'altre, Pere Stanfli, l'artista de fama internacional, que a Sitges era un més de tots nosaltres, un veí del carrer d'en Bosch, i que gràcies a la seva voluntat de conservar el patrimoni va adoptar el gest d'un espai cultural que és més que una llar i concau d'activitats. Encara avui, en darrer terme, de darrera hora, vull recordar una persona que a principis dels anys 80, uns principis també del país, va treballar a favor del reconeixement i l'articulació dels centres d'estudis de Catalunya i també del GES des del Servei d'Arxius de la Generalitat, com va ser en Josep Maria Sans i Travé, que avui, aquesta matinada, ens ha deixat. I acabo amb unes paraules de celebració. Llarga vida al grup d'estudis sitgetans i que per molts anys sigui lloc de trobada, de creació i transferència de coneixement i de socialització territorial i intergeneracional a favor de la història, la memòria, el patrimoni i la identitat.

0: Penúltima presidència. És el torn de la Núria Amigó Fornells, que va presidir del 2018 al 2024. Va assumir la presidència i amb ella es va iniciar aquesta etapa de renovació i actualització de l'entitat. Convidem a la Núria a recollir el seu record i, si vol compartir-nos unes paraules, benvinguda.
1: Bona tarda. Quan em vaig jubilar de la biblioteca Santiago Rossinyol, on treballava com a bibliotecària, l'Ignasi Montaner em va dir: per què no vens a la junta del grup d'estudis? I així va ser. Llavors vaig estar... Quan l'Ignasi Maria Montaner es va jubilar, que va ser el 2018, jo el vaig succeir i vaig estar des del 2018 fins al 2024. I amb els companys de la Junta ens vam dedicar, tal com els nostres estatuts assenyalen, ens vam dedicar a fomentar i divulgar la història i tots els aspectes culturals del Sitges i del Garraf. Soc molt conscient que les satisfaccions i alegries que conservo han estat possibles gràcies a totes les persones que em van acompanyar a la Junta: l'Angi Jordà, el Xavi Gimeno, el Jordi Milà, l'Isidre Lázaro, la Beli Artigas, l'August Bové, l'Alba Gràcia, el Ricard Conesa i la Carme Montaner. Moltes gràcies i per molts anys, Gés.
0: I finalment arribem a l'actualitat. Actualment el president del GES, Jordi Milà, que ocupa el càrrec des de la primavera del 2024, amb ell continua el procés de renovació, obertura i projecció de futur de l'entitat. Convidem ara a en Xavier Gimeno per fer-li l'entrega al Jordi Milà, perquè com comprendreu no s'ho pot fer a ell mateix l'entrega, així que donem la benvinguda a algú especial per ell. Amb ell han format part de la Junta la Núria Amigó, el Xavier Gimeno, la Vinyet Panyella, l'Isidre Lázaro, l'August Bové, Isabel Artigas, Toni Sagrà i Alba Gràcia. I ara donem la paraula al Jordi. Benvingut.
2: Moltes gràcies.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Cap de setmana també cultural al Miramar, inauguració de l'exposició de Jordi Nin i l'exposició també de Francesc Silloé, als 90 anys. 90. Francesc Silloé ha fet, no direm que un canvi radical, però per descomptat que qui tingués al cap els quadres de Francesc Silloé de fa uns quants anys, el que veurà ara és un canvi. Un canvi, ell parla d'una figuració conceptual. Quadres, diguem-ne, que agafen aquelles o algunes imatges que molts podem tenir al cap i les descomposen en moviment, en color, amb alguns efectes veritablement.

0: prou interessants. Una exposició que porta per títol Testimoni del meu temps i que està representada en un quadre que es titula No Comment, és a dir, sense comentaris. És el quadre d'un paisatge urbà absolutament destruït, que valdria, bé, que valdria per Ucraïna, que valdria per Gaza, que valdria per tants indrets del nostre món que a hores d'ara viuen la tragèdia de les guerres. El regidor de Cultura, Albert Oliver Rodés, al costat de l'historiadora de l'art, Susana Portell, varen conversar amb Francesc Silloé davant un Miramar que era ple de gom a gom el divendres al vespre, la inauguració d'aquesta exposició, que la podrem veure fins a finals del mes de juliol. Silloé, que també va tenir un record per aquells artistes que han desaparegut recentment, Blesa, Albors, Pere Stanfli, en definitiva, tots que tenen per ell un record i un vincle molt important amb aquests Sitges, que és casa seva des de fa molts anys. Escoltem Albert Oliver Rodés, Susana Portell i de tant en tant les intervencions de Francesc Silloé, sobretot destinades en aquest quadre, com els dèiem, en aquest nou comen que explicita els desastres de la guerra.
1: Bé, avui ens fa, com us imagineu, molta il·lusió poder rebre aquí a les obres del Francesc Silloé. Com sabeu, Sitges és una vila, un poble que estem tots orgullosos de dedicar equipaments i esforços per la cultura i pels artistes de fora, joves, consolidats de fora i de Sitges, i també d'una forma especial artistes com el Francesc, que es mereixen aquest reconeixement. No és la primera vegada que dediquem una exposició al Francesc, i ho fem aquest any recollint aquestes obres que ara la Susana també ens explicarà d'aquests darrers anys. Arribar aquí ha estat, jo diria que fàcil, però llarg. Amb el Francesc fa anys que des de l'Ajuntament treballem amb ell escoltant diferents propostes. Vam estudiar aquell llibre, te'n recordes, el llibre aquell que al final no hem fet, encara estem a temps, es farà, però sí que fem aquesta important exposició que avui estem presentant. I hem arribat aquí, com deia, després de molts esforços i moltes complicitats. Molts de vosaltres, els que esteu tots aquí, heu ajudat, heu col·laborat, i gràcies a l'esforç de tots aquests amics i amigues del Francesc, avui estem aquí. I ara llegiré l'últim paràgraf, abans de donar veu a la Susana i al Francesc, però vull llegir-ho per fer-ho bé, Francesc, no em vull deixar res. Avui celebrem el reconeixement a l'artista i a la persona. Avui celebrem l'obra d'un artista amb una trajectòria extraordinària, però també d'una persona que ha deixat empremta entre tots aquells que l'hem conegut. La vinculació d'en Francesc amb Sitges, la seva generositat, la seva curiositat intel·lectual i la seva manera d'entendre l'art han fet que al voltant seu s'hagi creat una xarxa d'efectes que avui queda reflectida en aquesta sala. Molt bé, només dir-vos que podem gaudir d'aquesta exposició fins a finals de mes de juliol, i que no ho fem habitualment, però s'ha fet el catàleg, hem publicat un catàleg de l'exposició que a l'acabar podeu sol·licitar, podeu demanar-lo al taulell de la recepció. Susana, és el vostre torn.
2: Bona tarda, i molt, molt agraïda de que el Francesc... Jo, de veritat, és que quan em vas trucar i em vas explicar, doncs, això, que tenies una exposició aquí a Miramar, ràpidament doncs vam mirar ja el dia per poder quedar, per poder parlar i enfocar una mica doncs a aquest text que acompanya l'exposició. I tot parlant, recordàvem que fa 10 anys que ens coneixem, 12 anys que ens coneixem, que va ser, si no m'equivoco, també pels vols de la teva exposició aquí a Miramar. Ens hem anat trobant cada any, hem pogut conversar força de pintura d'artistes que admirem. I avui, mentre venia cap aquí, he pensat que segur que t'agradarà que recordem avui, per començar, una persona que ens estimem molt i que Sitges també estimava molt, com en Cadena.
3: Ho sentim. Després, és que aquest any ha sigut la pera. Mira, el Blesa ja no hi és. L'Agustí i el Bosch tampoc. És a dir, el Pere Estample tampoc. És a dir, que una sèrie de gent, no?
2: Per això que avui celebrem la vida, celebrem que estem aquí. Avui pensava que aquesta obra, que va ser la primera que em vas ensenyar quan vaig ser a casa teva, No Comment, que és qualsevol ciutat, jo d'entrada vaig pensar, clar, aquí ens trobem amb una obra que de plena actualitat, és amb la que tu has escollit també la coberta del catàleg, el cartell. Exacte. I pensàvem també en el teu any de naixement, 1936, també un any de guerra. A mi m'ha agradat molt quan he entrat aquí i he vist, felicito també el muntatge a tots els que heu treballat, també en Pep, el muntatge, l'ordre de les obres, perquè va començar aquestes dues obres que són gairebé la cara i la creu de la vida, no? Una ciutat derruïda, Cadaqués, que per tu és un lloc important a la teva vida, aquest esquelet.
3: El resultat de 10 anys, és a dir, des del 2000, no, de 6 anys, des del 2020 o 2019 fins al 2026. I aquí està tot, vull dir, i a més és la continuació de lo que havia fet el 2019.
4: Aquest és
3: l'únic quadre d'aquella època, però és que no me'n recordava ni jo. Quan vaig començar a mirar aviam si podia aprofitar els marcs, i vaig veure aquest quadre, és que no me'n recordava. I després vaig començar a recordar, però pensava que era diferent. És a dir, que, potser és una sorpresa per als artistes. Tots estem una miqueta penjats.
2: I aquest títol, amb el que, per què has escollit? També m'agradaria que ens parlessis d'aquesta obra, que penso que...
3: L'obra ja tenia la idea d'aquesta obra. És dir, que hi ha el testimoni del meu temps per aquest quadre. Dir, més actual que això no hi és. I a més pot ser tot arreu.
2: Exacte. Pot ser qualsevol ciutat, no cap.
3: No li he posat títol, vull dir, no he posat on és, perquè pot ser tot arreu, vull dir, ja espera. Els temes per mi no són bàsics. O sigui, el que és important és com els resols i com ho fas. És a dir, per això la pintura jo crec que és un figuratiu conceptual. Els crítics ho diran, jo crec que sí, no? Però és a dir, que l'obra en si, el tema, no té massa importància, és com ho fas. Aquesta és la importància és això, com resolt una sèrie de moviments estàtics i mica en mica et va sortir un quadre. Ho han penjat molt bé, i han tingut feina, eh? I els he fumat una miqueta també de canya, però quedat molt bé, ja jo estic molt content del penjat, el catàleg també ha quedat fantàstic, la manera que ho han distribuït i com ho han fet, i està molt bé. No, estic molt content, home, l'Ajuntament sempre m'ha tractat bé, tots els ajuntaments.
5: Moltíssimes gràcies, com has dit, i com ara deia Susana, aquí avui hi ha molta gent, tens molts amics, tens molts fans, però jo penso que quan tingueu un momentet tranquil, lliure, un matí, venir aquí davant del mar, passejar per aquestes ciutats, endinsar-te dins d'un quadre d'aquests, que es veu el temps i el color, la vida, la mort, tot el que hi ha amb aquests quadres, penso que és molt maco poder passar aquí, com és fins a finals de juliol, encara tenim temps. Moltíssimes gràcies i gràcies a la Regió de Cultura pel treball que han fet, per la bona exposició, però hem d'estar molt, molt orgulloses i molt contentes de tenir un siluè aquí a casa nostra, a Sitges, i així en traiem profit de 90 anys de gran artista i de gran persona. Moltes gràcies, un aplaudiment per ell.
0: El recomanem aquesta exposició magnífica de Francesc Silloé amb aquesta, empenta als 90 anys i amb aquesta creativitat. Obres dels darrers 6 anys, des del 2020, des de l'any de la pandèmia, en endavant.
4: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: Ara mateix les 11 i 7 minuts del matí. Aquest proper dissabte, 20 de juny, al Pavelló de Pinsbens s'acollirà una nova edició i ja en 4. Ara, aquí fora el passadís parlant amb el Ton. 4 anys ja. El temps passa massa de pressa, sovint. Quarta edició del torneig de veterans de bàsquet. Enguany amb un cartell que s'amplia. Enguany a benefici de la Fundació i d'IVAPS de l'Hospital Clínic en la lluita contra el Parkinson. En fi, tots i cadascun dels detalls d'aquest torneig, d'aquesta quarta edició, que avui comentem amb un dels membres precisament dels veterans del bàsquet de Sitges, Anton Llop. Ton, bon dia.
1: Bon dia, Pitu.
0: Què tal?
1: Bé,
0: 4 anys ja, ara ho dèiem.
1: 4 anys.
0: El temps passa excessivament ràpid.
1: Passa ràpid.
0: En molts casos.
1: I bona senyal. Bona senyal de que puguem continuar amb aquest torneig, podem continuar sent solidaris i ampliant
0: aquella primera idea, aquell primer torneig.
1: Ostres, va ser amb el gran Edu, que ens va dir l'Edu Piñero.
0: Sí.
1: Que ens va dir, voleu fer un torneig a final d'any i portem 2 o 3 equips o 4 equips? Vinga, va. Aleshores va venir la penya el primer any, el Joventut de Badalona, sí. I ens van dir, nosaltres venim encantats i els diners que recaptem volem que els donem a tal fundació.
0: Cap problema.
1: Doncs, dit i fet, doncs el primer any ja vam començar així i a partir d'aquí doncs hem anat trobant fundacions, hem anat trobant...
0: És a dir, aquesta idea més solidària parteix d'aquesta proposta que us fa la penya, no?
1: Bueno, des de la penya i nosaltres al principi, des de que ens vam fundar com a equip,
0: sí,
1: vam dir que volíem ser la part solidària i social del bàsquet Sitges. Vull dir, nosaltres sempre anem a sota del amb el nom de bàsquet Sitges a tot arreu. Aleshores vam dir que ja vam començar amb xocolatades i sempre buscant coses i intentant recaptar diners per ajudar a fundacions. El primer any va ser la fundació del senyor Benaventura Clotet, el segon va ser per Idivell, l'any passat vam fer per la fundació Xana,
0: sí, senyor.
1: I aquest any, parlant aviam com feia, un company diu, la meva germana té Parkinson, què us sembla si donem un cop de mà a l'Hospital Clínic amb la Fundació IDIVAPS de Parkinson? Doncs som-hi.
0: Dit i fet, som-hi.
1: Ens vam reunir amb 3 o 4 investigadores i elles encantades, nosaltres també. I
0: de fet, ja heu anat fent campanya al llarg d'aquesta última temporada.
1: Aquest any...
0: Amb la presència dels equips del bàsquet de Sitges, doncs ja heu estat molt, molt visibles, diguem-ho així, durant els partits dels equips del bàsquet Sitges.
1: Sí, un cop al mes fem l'esmorzar solidari, vull dir, ens posem allà, fem biquinis, cafès i refresc, ja que no hi ha bar
0: Va ser bé?
1: Sí,
0: sí,
1: sí, sí, sempre va bé. Al final, la canalla sempre menys, vull dir...
0: Sí, sí, sí, per això.
1: Tens una manera i a la gent li agrada, vull dir, la gent del club ens diu, per què no ho feu cada setmana? Bueno, tots tenim... Sí, en un dia al mes anem fent. En els últims mesos hem anat fent cada dia, però fem l'esmorzar solidari, fem xocolatada, recollim joguines, que van a Càritas sempre, i bé, doncs la gent contenta, nosaltres també, perquè ens dona una visibilitat, perquè bàsicament volem donar visibilitat a aquest tipus de fundacions. Vull dir, recaptem diners que van per ells, evidentment, tot el que ha recaptat va per ells, però volem donar visibilitat a la lluita contra el Parkinson que fan aquests investigadors, que és brutal la feina que fan, i bueno, i tot el grup està supersolidaritzat.
0: Aquí hi ha diguem, un doble vessant, no? El vessant més estrictament esportiu i aquest vessant més solidari, més de sortejos, de regals, etcètera,
1: sí,
0: no?
1: Sí, dir... estem tot l'any preparant-nos pel torneig, per dir-ho d'una manera, poder se'ns fa una mica llarg i al final
0: sí, no?
1: Estem cansats, ara fa molta calor,
0: sí.
1: També som grans, i comences al setembre amb molta il·lusió i tal, i ara ja tens ganes de que arribi, també són nervis, que tot funcioni bé, aquest any venen 10 equips, ha d'estar tot...
0: Sí,
1: tot controlat,
0: ben calculat.
1: Tot... Però bueno, estem molt contents amb el trofeig final per part nostra és poder jugar contra equips de tot el món, perquè aquest any venen un equip francès que ja va venir l'any passat i que va voler repetir, ve un equip iranià d'un company nostre.
0: Mira, ara que t'hi poses, els anomenem, si no m'equivoco, m'ho he apuntat aquí, València Bàsquet, Espanyol, els No Surrender Towers Bàsquet, els Most Veteran Players, els Noirs Le Grand, que és l'equip de França, sí. No sé si ho he pronunciat bé, els Cedis, els veterans del Barça, els veterans del Girona, aquest combinat iranià i, òbviament, els veterans del bàsquet de Sitges.
1: Sí, sí, vull dir, València, quan va acabar l'any passat, ja va dir compteu amb nosaltres, que aquest any vam contactar amb Bàsquet Girona, amb veterans, des de primera vegada van dir sí, digue'm dates i farem tot el possible per ser, prepararem un equip i venim. Uh-huh. Amb Espanyol, amb el senyor Espiga al capdavant, cada any, de veritat que cada any venen sense... Vull dir...
0: Com és aquest món de veterans, Ton?
1: És molt xulo.
0: A nivell bàsquet, òbviament, és molt xulo, que és el que ens ocupa.
1: I a nivell de, vull dir, a nivell de torneig i tenint aquests
0: equips... Ho dic perquè tinc aquella certa sensació que és un dels més actius...
1: Hi ha molt a nivell, hi ha els MVPs, aquest és són uns equips que van a campionats del món de veterans. O sigui, hi ha campionats del món de més 35, més 45 i més 55. Segur que em deixo alguna...
0: Alguna franja, masculí,
1: tant masculí i femení, I aquests, vull dir, estan tot l'any preparant-se, fan concentracions, vull dir, és una cosa que està...
0: Que es mou, que es mou.
1: Es mou molt. Nosaltres anem fent partits per pretemporada, vam anar a Martorell... Vull dir, han vingut els amics de Ribes, amb els Alcedis, que eren la seu, bueno, que són la seu d'Urgell. Sí, sí. Cada any fem un d'anada i un de tornada, amb els No Surrender, que són de Lleida, també fem, intentem... I al final, com que no és competició, entre cometes, sempre...
0: Sí, al final, quan surts a la pista...
1: Juguem, el millor és que juguem i després ens anem a fer una cervesa tots.
0: Exacte.
1: O ens anem a dinar, i aleshores és molt xulo. És molt xulo i és molt gratificant, coneixes molta gent, coneixes algun famosete, vull dir, és un plaer per tot l'equip de Sitges, que som pares de crios i que sí que hem jugat, però a nivell baix, poder jugar contra aquest tipus d'equips,
0: sí, sí.
1: És un plaer, vull dir, és un orgull. L'any passat va venir Alfons Albert, aquest any segurament ve el Javier Mendiburu.
0: Jugadors que probablement hauràs vist per televisió més d'una ocasió.
1: Sí, sí, sí, que els has vist.
0: I que ara tens l'oportunitat, com a jugador, doncs d'afrontar-te amb ells.
1: Sí, sí, i del Barça també.
0: Òbviament,
1: vull dir,
0: sí, sí.
1: Vull dir, és molt xulo, és molt xulo. Jugar contra campions d'Europa, vull dir... Qui m'hagués dit a mi que...
0: Sí, sí, sí, sí, que algun dia tindràs l'oportunitat.
1: Compartir pista, només compartir pista. I és molt xulo. I ells tenen una predisposició fantàstica envers a la gent, ens porten samarretes per sortejar, vull dir... És molt gratificant i dona gust per tota la feina que és, però al final et recompensa veient que tothom vol tornar. De fet, tenim llista d'espera, que tothom vol venir.
0: Caram.
1: Escolta'm, vull dir... I, bueno, a poc a poc.
0: Per cert, hi ha aquí al darrere una campanya, diguem-ho així, mediàtica molt potent. Hem vist aquests últims, no diré mesos, però sí setmanes, aquí hem vist aparèixer a través de les xarxes gent com, m'he apuntat uns quants, Roger Esteller, l'actriu Ana Barrachina, el també actor Pep Plaza, l'Audi Norris, Sant Roger Grimau, l'exjugadora i ja actualment locutora de Movistar, Amaya Maldemoro, Joel Parra, Guillem Vives, en fi, aquí un estol de gent i de famosetes.
1: Tenim la sort que a la gent li agrada molt col·laborar.
0: Sí.
1: I parles amb un amic de Sitges, amb l'altre, dic, mira, estem organitzant això, ens fem la... Vols que volem fer uns vídeos promocionant? Ostres, doncs jo conec amb aquest, vols que parli? Dic, home, estem encantats. I al final...
0: Sí, va ser una xarxa, no?
1: Sí,
0: vas crear una xarxa.
1: Jo conec aquest, jo conec l'altre, volíem fer primer a nivell local, bueno, i el Ramon Miravet també, sí. Vull dir... I al final, bueno...
0: T'ha sortit aquí un...
1: Estem sobrepassats, perquè no, quasi no tenim temps d'anar penjant, no saps en quina hora... Bueno, és brutal. Uh-huh. Molts no poden venir, l'Andrés Jiménez ens va dir estic a Madrid, llàstima, perquè no sé què, del Barça, del Norris...
0: El gran Andrés Jiménez.
1: Vull dir, sí. Estem supercontents de la gent que tothom vol col·laborar. Uh-huh. Vull dir, i bueno, aviam si omplim el pavelló.
0: L'objectiu, precisament, més enllà de veure bon bàsquet, que encara se'n pot veure, malgrat doncs, es tracti d'un torneig de veterans i estrictament amistós, és que hi hagi el màxim de públic possible, ton,
1: home,
0: perquè
1: són
0: hi hagi aquesta
1: hores.
0: Aportació econòmica amb aquest, vaja, amb aquest rerefons en aquesta lluita contra el Parkinson.
1: Sí, sí.
0: Però tinc aquella certa sensació també que la gent està molt predisposada en general.
1: La gent està predisposada a ajudar. Que pugin al pavelló...
0: Ja, potser ja costa una miqueta més, no?
1: No és una altra costa. Vull dir, tots els establiments que ens han cedit productes pels dos sortejos de paneres, vull dir, a la primera, sí, ja hi pots comptar com cada any, no cal ni que m'ho preguntis. Mm-hmm. Fes servir el logo i tal. Fantàstic.
0: Perfecte.
1: Ara ens falta omplir el pavelló. Sabem que són moltes hores, fa calor... I és un dissabte i és Sitges, i a Sitges hi ha de tot.
0: Sí. Ve de gust potser més anar a la platja o anar a la piscina que no anar a passar
1: però
0: calor al pavelló.
1: Aquest any ho hem fet d'una manera que des de la una, començant per un Sitges-Girona fins les 5 de la tarda, és tota la fase de grup.
0: Sí.
1: Després farem un concurs de la canasta del millón. Canasta, vull dir, has de posar un tir de baix, un tir lliure, un triple i una de mig camp.
0: No te digo nada.
1: Amb samarretes, sí. El premi és les samarretes, sortejarem les dues paneres amb cap de setmana, bueno, són dos cap de setmana Sitges, complerts, des de dormir, sopars, visites a museus, entrades al cine, vull dir...
0: Molt complert.
1: Complert, vi, cava i de tot. I després, a partir de les 6, 6:45, parlaments i tal, llavors fem la Final Four, els dos primers de cada grup, el primer contra el segon...
0: És a dir, format competició, dos grups...
1: De cinc equips.
0: De cinc equips, que òbviament jugaran tots contra tots.
1: Sí, juguem tots contra tots, i els dos primers van a la final.
0: A partir de la una, m'has dit.
1: A partir de la una, el primer partit.
0: D'acord.
1: Són dos partits alhora, i a partir de la una, el primer partit, i llavors anem jugant ininterrompudament fins 6:45, les 6. Aleshores, parem una estona, descansem, i els dos primers de cada grup s'enfrontaran amb una Final Four, digue-li així, i després es juga la final. Abans de la final farem els parlaments que baixen els de la Fundació, farem l'entrega de tots els diners que haguem pogut recaptar amb la Fundació, fem la final, i quan acabem la final ens anem tots a sopar al CIU, al port de Sitges,
0: caram,
1: on farem l'entrega de trofeus, que t'he portat un trofeu,
0: sí,
1: un recordatori que donarem a tots els...
0: Fet amb fusta, eh?
1: Justament és de l'empresa Fet amb fusta, de Sitges.
0: Ah, mira, ostres!
1: Del Fèlix Panadero, que ens ho cedeix cada any.
0: Molt
1: i
0: bonic,
1: també
0: sí,
1: ens
0: sí.
1: Ha portat unes medalles, també donem unes medalles, que sou els primers...
0: Sou caram, els primers bé, tenir... llàstima que això no és televisió, però bé, en qualsevol cas...
1: Medalles que us donarem,
0: sí, sí.
1: També fetes
0: bé,
1: amb fusta.
0: Medalles fetes amb fusta, òbviament.
1: És sí, un sí, recordatori sí. Per cada jugador.
0: Molt bé, moltes gràcies, Déu-n'hi-do.
1: I això, i després ens anem a això, al CIU, sopar, entrega de premis i celebrar-ho, que d'això també en sabem una mica. I bé, i allà el port és fantàstic, vull dir...
0: Va, ja és un ambient molt més distès, ja aquí ha acabat, diguéssim, tota la feinada que hi ha al darrere.
1: Sí, és quan et deixes anar, com si diguéssim. No, però tothom ve i el lloc és idíl·lic, no fa calor perquè estàs al costat del mar... I ja et dic, moltes ganes, nervis, evidentment.
0: Que tot surti bé, òbviament, sí, sí.
1: I aviam.
0: Clar, cap i a la fi, aquest és el que deies, no, Ton? Vull dir, aquí hi ha, la feinada tots aquests mesos, no?
1: Sí, i cada cop es va... Cada cop sempre falta alguna cosa, i ara sí una cosa, ara sí l'altra. Però bueno, intentarem... que tothom estigui a gust, que el públic estigui a gust. També farem un servei de bar solidari amb tot producte sitgetans. Vull dir, al final intentem vendre molt la marca Sitges, també, ja que som, doncs, treure profit de tots els productes i de tota la gent.
0: Continua sent un bon reclam Sitges com a tal?
1: Home, Sitges està ple.
0: No, però vull dir, a l'hora de contactar amb els equips, que et vinguin els equips...
1: Sí, sí, vull dir, de fet, la nostra... veient tot el volum d'equips que tenim i de gent que els diguem, doncs, la nostra idea és fer-ho en dos dies, passar a fer cap de setmana. Tot això ja és molta més feina.
0: Aquesta
1: però
0: és una idea que teniu de
1: la
0: futur.
1: La idea de futur és intentar que el torneig aquest sigui un torneig referencial a Catalunya i a part de l'Estat. Uh-huh. Vull dir, aquest any, vull dir, que vinguin tots els equips possibles, fer una festa del bàsquet de veterans, i amb això estem treballant. Vull dir,
0: clar, això vol dir molt més equips.
1: Més equips, necessitem llocs per dormir, llocs per menjar, vull dir, al final tot és una feinada que hi ha per darrere.
0: Aquesta bola s'està fent gran, Ton?
1: Som-hi.
0: Sí?
1: Aquesta vida...
0: No us fa por.
1: Bueno, al final estaré, estaré tres dies sense dormir.
0: Por ja no seria la paraula.
1: Por no fa.
0: Però,
1: són nervis.
0: Però, sí.
1: Però la gent s'involucra. Si ho fas amb ganes, quan fas les coses amb ganes i amb il·lusió, costa tot menys.
0: Sí, què pot sortir malament, no? Què pot sortir malament?
1: Què pot sortir malament? Aquest any venen uns arbitratges de la Federació Catalana, també, que sigui tot més... L'any passat també van estar molt bé els que vam tenir, però, vull dir, tot ho intentem anant a millor, que tots els jugadors estiguin a gust, que no els hi falti de res.
0: Sí que és un torneig amistós, sí que són veterans, però entenc que li voleu donar aquest punt de, entre cometes, seriositat, no?
1: Sí, sí, tu els veus jugar...
0: Vull dir que no sigui allò...
1: Tu veus jugar l'any passat la final...
0: Solteros contra casados.
1: No. Tots...
0: Vull dir, quan... perquè parles, clar, quan parles de veterans, la gent ho té molt, molt, molt modificat en el sentit més, més negatiu, no?
1: Aquests jugadors que han sigut...
0: Sí, sí, alguns d'ells ho han estat tot.
1: Sí. Que ho han guanyat tot. Quan surten a la pista... van a jugar.
0: S'obliden que tenen
1: s'obliden
0: 50 o 60 o el que sigui. Sí,
1: allà
0: sí.
1: Van a guanyar. Uh-huh. No, ja, la final aquest any, de l'any passat, va ser per un triple a l'últim segon del València. Vull dir, i ho celebren. Vull dir, no vol perdre ningú.
0: Hi ha un favorit, per cert?
1: Bueno, MVPs i València són els finalistes de l'any passat. El Barça porta molt bon equip. El Girona no hem jugat mai, però veiem Gerard Darnés i veiem el Miquel, que també són ex-ACBs. Uh-huh. Els francesos juguen molt bé. Els diran una incògnita, però tots juguen. Al final, tot comença 0-0. I...
0: Sí, sí, tothom tindrà les seves oportunitats.
1: L'Espanyol sempre ha estat allà, també. Sí, sí. L'Espanyol va guanyar el segon torneig, crec. T'ho dic de memòria, eh? O el primer o el segon el va guanyar l'Espanyol. Vull dir, tots... Hi ha molt de nivell, encara que... siguin gent gran, hi ha molt de nivell, hi ha competitivitat, hi ha bon rotllo, perquè al final guanyes, perds, però tothom està content, i la piloteta guanya el que entra més.
0: Sí, sí, el que la fica dintre la cistelleta. Eh?
1: És el truc.
0: I una miqueta pregunto pel paper dels veterans dels Sitges, del bàsquet Sitges.
1: Va, nosaltres a gaudir dels equips que juguem, i tenim uns que juguen, uns que no juguen, que estan més pendents del bar, de vendre...
0: Sí, clar, perquè aquí s'heu de multiplicar, com aquest que diu, no?
1: Sí, però teòricament ho tenim ben organitzat. Uh-huh. Tenim música també, tenim un discjòquei, i vull dir que al final està tot ben planificat, som 10 jugadors, els altres estaran uns al bar, uns venent la panera i venent samarretes i pulseres que hem fet també per la Fundació, uns estarem a la pista, vull dir... Tot està
0: allò
1: que podia començar demà. Si
0: coordinat al 100%. Després hi ha els imprevistos i aquelles cosetes que surten, que però per això no només li passa a la gent del bàsquet, li passa a tothom, òbviament, però bé, en qualsevol cas, un dissabte per passar una bona estona gaudint del bon bàsquet amb aquesta lluita contra el Parkinson, sobretot que la gent tingui molt clar que aquest rerefons és un rerefons solidari, que són 4 edicions ja i que aquesta idea futura que tenen la gent dels veterans del bàsquet Sitges de poder fer un cap de setmana complet de bàsquet, doncs...
1: Sí, sí, que la gent, sobretot que la gent pugi al pavelló, que vingui, si no vol comprar números de panera, que vingui, que faci un refresc, unes patates...
0: Que facin gasto,
1: Ja ho has dit tu.
0: Que facin gasto, com es diu,
1: sí,
0: en aquests casos.
1: Que tot va per la fundació del Parkinson, mm-hmm. Repartim, vull dir, nosaltres... ens volquem amb totes les fundacions que fem i...
0: Entenc, Ton, gairebé per anar acabant, quan us poseu en contacte amb qualsevol de les fundacions, vull dir, amb els braços oberts, entenc.
1: Sí, vull dir, al final és La gent està contenta, et donen les gràcies. I no, no, gràcies a vosaltres per la feina que feu. Nosaltres és un granet de sorra.
0: Sí, sí,
1: torra.
0: És la nostra petita aportació perquè seguiu doncs, investigant.
1: Podem recaptar 1.000, 2.000, 3.000. L'any passat vam fer 3.500 euros.
0: Ben bons que són, sí, sí, sí.
1: Vull dir, al final, jo penso que tot granet de sorra suma. I des de nosaltres, que som un club...
0: Sí, des de la part més petiteta, diguem-ho així.
1: D'allà dalt, amb una pista de bàsquet, i fem el que puguem. I intentem ajudar a qui es pugui.
0: Per cert, heu mantingut actius, esportivament parlant, al llarg d'aquesta temporada. Doncs?
1: Sí, sí, sí.
0: Heu anat jugant alguns partidets.
1: Hem fent partits i tal. Bé.
0: Els entrenos, bé?
1: Sí, sí, ara han pujat. Sí, sí, sí. No s'ha fet mal ningú, que és important, i tot bé, tots a punt.
0: Perfecte. Anton Llop, gràcies per venir, per posar-nos una miqueta al dia d'aquesta quarta edició del torneig de veterans del bàsquet, amb aquest rerefons solidari, com dèiem, amb la lluita contra el Parkinson. Que vagi molt bé, que en gaudiu, i que escolta'm, que feu una bona recaptació, que és el que es tracta.
1: Moltes gràcies a vosaltres, gràcies a Ràdio Maricel, que cada any ens heu fet l'entrevista, i animem a tots els sitgetans i a tothom que vulgui pujar, vingui una estona al pavelló.
0: Sí, sí.
1: Per la matí, per la tarda, allà estarem, rebrem amb braços oberts i hi ha bon bàsquet. Vull dir,
0: clar, al final vull dir que
1: un dissabte rodó.
0: Bon bàsquet. Ton, gràcies, que vagi molt bé tot.
1: Gràcies a tu, Pitu.
2: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: 10 i 26 minuts, per si tenen xavalla a casa seva. Déu que dius, mira, no sé què fer. Tinc tants diners que no sé què fer. Sale a la venta la històrica villa del diplomático Roger Tour en Sitges por 7 millones y medio de euros. El inmueble patrimonio arquitectónico fue del cónsul francés asesinado en un atentado en 1972. Con 1.294 metros cuadrados, piscina interior y bodega, la finca se ubica en la exclusiva urbanización de Terramar, una joya de escasa rotación en el mercado que atrae a compradores internacionales de alto patrimonio. A la Avinguda Navarra, número 25, ¿eh? 7 milions i mig. No us dic ja quants... Això, mira, va, posats d'allò. 11 dormitoris i 11 banys. Per tant, si es volen, si tenen molta família, d'acord. I si no, doncs ja ho saben, poden tenir un dormitori per dilluns, un altre per dimarts, un altre per dimecres, un altre per dijous, divendres, dissabte, diumenge, i així anar fent. Beli.
1: Molt bon dia, i que no et trobin. Ostres, acabes de donar-me una molt bona
0: veus?
1: Idea, eh?
0: I que no et trobin.
1: I que senyor. No em trobin quan si
0: vols,
1: criden.
0: Si vols fugir dels de casa teva, també pots fugir en una casa com aquestes, eh? Que m'esmeno jo totalment de dalt a baix. Els vaig dir a vostès que aquesta casa era un niu. No, de cap manera. De cap manera no anaven per aquí les coses, tot i que és una casa molt coneguda, molt popular, perquè és una d'aquelles grans cases de l'època daurada, per dir-ho així, de la colònia a Sitges, eh? Bé, jo li vaig dir a la Beli, Beli, parlem una miqueta d'aquesta casa. I, és clar, a bon sant m'he encomanat, perquè em vas enviar fins i tot els plànols.
1: Els plànols, sí, els plànols, perquè aquesta casa, des de la revisió del catàleg, forma part ja del patrimoni de Sitges. Està inclosa, es va incloure en aquest darrer catàleg, la revisió, es va incloure perquè... Potser sí que estèticament és diferent a tot el que ens té acostumat i més el que s'està construint ara a Terramar, que ja li planyo a qui hagi de fer la revisió del catàleg de dins d'uns anys. Prometo que si estic viva l'aplaudiré des d'on sigui, del diari que sigui, tal, perquè la feinada que tindrà també serà bèstia, perquè si ara ens passegem per Terramar hi ha un poti-poti també d'edificis... encara de l'època de Martino, dels principis del Terramar.
0: Sembla mentida, això és el que més ha canviat, eh? Com a mínim, en el Terramar històric hi ha una personalitat més o menys definida de les cases, una coherència més o menys definida. Evidentment, en el Terramar, com a Can Girona...
1: Com a Can Girona, que seran totes iguals, que jo sempre faig broma, sí. Si arribes un dia despistada entraries a casa d'un altre, sí, perquè sí. Totes són iguals.
0: El diner ha fet un tipus de casa molt semblant a tot arreu... I ja no parlem de Santa Bàrbara, de tota aquesta zona d'expansió de Sitges, en què també les cases, totes les cases s'assemblen.
1: Totes són iguals.
0: O totes són iguals. Mira, segurament també a principi de segle, Beli, jo què sé, en Martino també hi ha una estètica molt igual, eh?
1: Sí, però hem de pensar... Sí, però Martino intentava... Bueno, Martino va fer un catàleg de cases que es va presentar a les Galeries Laietanes, i des d'aquest catàleg de cases de l'any 19 fins a... Es van anar fent molt diferents. Jo la vull tipus això, tipus allò.
0: Era aquell catàleg de cases del qual, si no recordo malament, em vas publicar un dia fins i tot unes maquetes.
1: No, aquestes maquetes són d'un altre catàleg posterior que es van trobar guardades al Terramar. Quan es va fer la reforma del Terramar, sí, les tinc, les tinc guardades.
0: De l'Hotel Terramar?
1: De l'Hotel Terramar, quan es va fer la... És a dir, han de ser unes maquetes dels anys 30 ja, de la segona tongada de venda de pisos, de cases, perdó. De cases. Perquè algunes de les cases que he pogut reconèixer en aquelles maquetes són posteriors als anys 19 i als anys 20.
0: Entesos.
1: Que aquestes maquetes estan
0: però
1: a casa...
0: Però és a dir, Martino proposava...
1: Martino va proposar una tipologia d'arquitectura molt
0: catàleg.
1: Diferencial. Que al final podríem dir que el catàleg el tenim a primera línia de mar,
0: sí.
1: Amb algunes altres que són les dels
0: és
1: anys
0: a dir,
1: 19.
0: Què vol vostè? Una vivenda de 3 habitacions, de 4...
1: Sí, no, simètrica, més que res era estètica. Simètrica, com tindríem la casa Barnils, vol una que sigui més noucentista, com seria... Bueno, anava canviant la Canfredera, totes aquestes cases, que cap és igual, però hi ha algunes que dius, mira, Canfredera i Can Coratxan tenen sí. tal. És a dir, ell anava posant una sèrie de cases, però clar, quan veiem...
0: Cap és igual, però totes tenen trets un familiars, eh? Una estètica familiar.
1: I una idea de casa endavant i els jardins enrere, sí. Comprant dos terrenys que després s'han anat urbanitzant i han anat fent. També hem de pensar que si mirem fotos de abans de després de la guerra, justos després de la guerra,
0: sí.
1: igual que havíem parlat amb altres, com el Parc Güell, també és un fracàs Terramar. Terramar hi ha moltíssims, hi ha molt poques cases en comparació si ara féssim un Google Earth d'ara amb el que tenim, amb el que teníem abans de la guerra, amb aquells, amb aquelles fotografies aèries,
0: sí.
1: És a dir, Terramar podríem dir que és
0: nou. La segona línia i la tercera
1: línia. La segona línia,
0: si
1: podríem dir, gairebé és tot nou. Trobes, fins i tot les pots anar buscant perquè hi ha una caseta, la d'Espanya, hi ha una altra caseta, però no veus cap mena d'urbanització consolidada.
0: D'acord.
1: A partir dels anys 40, que és on ens posarem, comencen a venir, ja Martino ja no construeix, el seu fill Martino, però tenim molt Coder, que és un moment que Coder és l'arquitecte sí. municipal de Sitges, no està fent Terramar en aquests anys 40, però a partir dels anys 50 ja el tenim fent Terramar quan ja no és arquitecte uh-huh. municipal, i tenim molta més d'aquesta arquitectura mediterrània, racionalista, que van tenir èxit uh-huh. en aquell moment.
0: I que hi va diríem que hi va encaixar molt bé.
1: Sí,
0: eh?
1: Hi va encaixar moltes famílies molt grans. Pensem uh-huh. que ara també estem en aquest moment de la postguerra, com ens passarà ara, que eren famílies de 6, 8, 10 fills amb els que anaven vivint, que encara, cosa que ja no es fa ara, els vivien els estius amb els pares i portaven els nens, uh-huh. 11 habitacions.
0: I estèticament encaixava, va encaixar prou bé.
1: Estèticament no? Entenc, per exemple, en aquest cas que ara veurem, que t'equivoquessis, no t'equivoquessis, entre el niu, perquè dèiem les fotografies,
0: sí.
1: El niu tenia un torreón més potser noucentista encara, perquè el niu sí que és un edifici d'abans de la guerra que després es anirà ampliant, ara ja no el tenim, i la que s'està venent per 7,5 sí, té un pedazo torreón allà al mig,
0: sí,
1: que
0: sí.
1: també...
0: És un tipus ranxo, eh?
1: És un tipus ranxo. És que, clar, hem de pensar que l'arquitecte que el fa no és noucentista, no és català, i és saragossà. I aporta, perquè cada país, cada ciutat, cada poble té la seva, ja ho veiem uh-huh. amb el modernisme a Barcelona, que no és el mateix que l'Art Nouveau a París.
0: També té un punt, perquè Martino fill va treballar a Sitges, Martino pare va aconseguir el nom, uh-huh. i aquí estem parlant d'un arquitecte que també va ser fill d'un gran
1: fill
0: arquitecte
1: sí,
0: aragonès, i sobretot a Saragossa amb algunes de les seves grans obres.
1: A veure, centrem-nos.
0: Estem al 1947.
1: Sí, estem al 1947.
0: Una casa del 1947.
1: Que es encarrega el senyor Roger Tourpalier, i la bateja com Villa Valderis, Valderí en francès.
0: Uh-huh.
1: No? Jo aquí. Una casa que ocupa tota una illa, és a dir, centre, o el nom que li donem a l'entrada seria Avinguda Navarra 25,
0: sí.
1: però enganxa tota la illa de cases, que és la de Salvador Casacoberta i Jaume Arbós i Tor. És a dir, un terreny gran, un terreny triangular, difícils els terrenys triangulars també per construir, sí que aquest és fàcil amb el jardí gegant que es construiran. Un exemple d'aquesta dificultat de construir la tenim també ara en una casa que s'estan fent, que és l'arquitecte aquest Acero, a Terramar, que on hi havia, em sembla que es deia la Palmera o la...
0: La isla. En aquell terreny tan complicat.
1: Bueno, doncs,
0: a l'inici també de l'Avinguda de Navarra, hi ha un terreny on hi havia una casa que sempre... Jo recordo, si no recordo malament, en Lluís Mercè deia que aquesta casa havia patit una il·legalitat urbanística perquè era excessiva la casa pel terreny que ocupava. El xalet es deia La Isla.
1: Era d'enterrades, un racionalista amb una...
0: Era simplement una planta baixa.
1: Una planta amb una palmera al mig, amb un pati.
0: Exacte.
1: Que la van deixar... Bueno, entre que era il·legal, entre hi ha il·legalitats i ocupava un espai...
0: Sí.
1: Doncs ara hi ha un edifici que està fent aquest... Acero, aquests de Madrid, que també te n'adones, i vull deixar, que no són mediterranis.
0: Uh-huh.
1: Estan intentant fer un vaixell, o no sé què s'està fent, en una illa que com a mediterrani, com a persona que vas veient quina tipologia d'arquitectura hi ha Sitges, aquella no s'adequa o ens estranya quan la veiem,
0: uh-huh.
1: perquè sí que podria estar a la granja, aquestes que en veuríem mils a la granja a Madrid, aquestes grans urbanitzacions, però a Sitges, ara diré allò de canta com una almeja, doncs és que canta com una almeja, ja veurem com l'acaba.
0: Recordem aquí una qüestió interessant, abans d'anar a parar a aquesta casa. La llei pot dir planta baixa i pis, planta baixa i dos pisos, planta baixa i tres, i evidentment cadascú pot fer aquesta planta baixa i tres com vulgui o no?
1: No, el no. Passatge a Sitges, que no es compleix, clar, si no ho compleixes un, ho hem dit, el catàleg del patrimoni a Sitges i a les normatives de Sitges hi ha notes, com ara no ho diré exactament, però estil mediterrani, cosa que, per exemple, el panteón aquell, el panteón que es va construir al passeig de Sitges l'any 2002, ja ho vam denunciar, de sí, mediterrani sí, sí. No en té res, clar, a trenca, ja si amb aquesta persona o amb qui sigui se li permet aquell edifici que no compleix ja una sí, de les sí. primeres normatives quan et diuen com ha de ser la casa, ja pots demanar als altres mediterrani que també
0: era gairebé més gran que el terreny que ocupa. També,
1: I l'altre tema que està trencant moltíssim l'estètica de Sitges és que ha d'estar envoltat per valles o per murs vegetals.
0: D'acord.
1: Tot Terramar hauria d'estar envoltat de murs vegetals, que és el que encara s'està respectant en algunes cases.
0: És a dir, que hauríem de veure molta bruc per tot arreu,
1: fent,
0: per exemple.
1: A tot arreu estan posant ferros i ferros i ferros, sí, aquestes plaques que són sí, com que es van...
0: Sí, sí, i aquestes trenquen, làmines d'alumini.
1: I trenquen totalment, i qui no posa làmines d'alumini i posa unes fustes i per la intimitat. Clar, que era...
0: Però sabia, a Terramar està consignat sí, que els sí, sí, tancaments sí. perimetrals han de ser de vegetals.
1: Però no s'ha complert amb un, dos, tres, cent, que és igual. Ja no es compleix, ja no...
0: Vull dir, ho dic perquè això de dir l'estètica... Però l'estètica mediterrània pots dir, mira, de més i de menys, perquè és clar, és complex, això és subjectiu. Però clar, un tancament vegetal és un tancament vegetal.
1: És un tancament vegetal. I a part, ens està perdent també aquesta estètica que teníem a Terramar, que antigament, evidentment, no hi havien, no estaven tancats.
0: Sí, sí,
1: tu
0: sí.
1: Tu les fotografies que podies entrar d'un jardí a l'altre, les situacions passen.
0: Evidentment, no és
1: passen,
0: la mateixa.
1: Però ara, clar, tens murs i murs i murs. Vas per Terramar i només veus murs de cer, murs de pedra, murs...
0: Sí, sí.
1: Clar, hem trencat l'estètica de Terramar.
0: I sí que és cert que el verd genera, com a mínim, una sensació de...
1: De ciutat-jardí, que és el que estàvem buscant. Sí, sí, sí. És una ciutat-jardí i s'ha trencat, però... Bueno, no sé si algú deu haver dit això...
0: Tanquem el parèntesi. Passi. 1947, l'encàrrec que fa aquest diplomàtic francès...
1: Un diplomàtic francès que... encarrega a l'arquitecte, el José Yarza García, que és un saragossà, encarrega aquest xalet. Per què encarrega un diplomàtic francès un xalet a un saragossà?
0: Sí, sí.
1: I a Sitges. Pues Roger Tour Pallier va ser el cònsol de França a Saragossa. Fins aquí és el que es tenien les notícies fins al cap de fins al 2006, per exemple.
0: Sí.
1: Que ara explicarem el perquè, era un cònsol de França a Saragossa, una persona que ara sabem va ser molt important per la lluita contra el nazisme des d'Espanya. Tenim notícies de que aquest senyor instal·lat a Saragossa, que s'instal·la el 1942,
0: sí.
1: Ja... aviat el tenim, a les notes aquestes de Societat, el tenim per Barcelona, per Sitges, amb la seva esposa, i que és una esposa que és espanyola, que és Maria Sanz de Pedro, i l'única filla que tenen, que és la Marís Tur. I els veus que estan per Barcelona, que li agrada molt Barcelona, perquè és una persona que li pregunten, i de cop i volta, el 1947, ja el tenim a Sitges. El tenim a Sitges amb aquesta... enorme casa, que també xoca, perquè t'estic dient que és una família només de pare...
0: La parella i una filla.
1: Mare, pare i fill i una filla. Encarrega una torre espectacular amb grandària, ja l'hem llegit, a José Yarza, que la decora, que això és una... A més, s'explicarà, ara llegiré on.
0: Sí.
1: La decora a un dels decoradors en aquells moments francesos més reconeguts a París, que és Pierre Lothier, que crea dins... ara us el descriuré.
0: Sí,
1: perquè,
0: sí, sí.
1: Perquè
0: sí.
1: He trobat un, i els jardins els encarrega també amb un jardiner, amb un dissenyador de jardins, que era Mirambell. Ja hem dit que la bateja com a Valderio... Aquí li deien Camp Valderios, també, perquè ho he trobat, a l'Eco van parlant dels, a la xalet dels Valderios. Jo crec que és Valderier, però com ho van canviant... I en seguida s'integren a la societat sitgetana de la colònia, van a golf, hi ha un premi, un d'aquestes copes que es dona
0: sí, a nom
1: de la senyora.
0: És a dir, s'estableix finalment la família Sitges.
1: Només a l'estiu. Ell seguirà
0: treballant
1: el
0: a Saragossa.
1: I seguirà vivint a Saragossa,
0: sí.
1: Però cada vegada passen més temporades i també passen... aquesta casa tan gran, ens n'adonem que per les cròniques del moment, que la vol molt gran perquè en ella no només hi viuen les tres famílies, sinó també hi viurà Maurice Tour, el germà del senyor Roger Tour, amb el qual són socis d'una fàbrica de regalèssies, és a dir, que és graciós perquè ja el nom era conegut, però ell és molt familiar,
0: sí.
1: Té la neboda, les germanes, les cunyades, fins al punt que a finals de setembre del 1950 s'hi viu una gran festa que servirà per inaugurar...
0: A finals de l'estiu del 50,
1: del 50, eh? Del setembre del 50, per inaugurar aquesta gran casa i mostrar-la a tothom dels convidats, que en van ser molts, i de pas presentar el que es feia, que a mi m'encanten les cròniques d'aquestes festes, per presentar en societat la Maurice Tour, la seva filla, és a dir, no la presenten a Saragossa, sinó que la festa la fa a la
0: aquí
1: gran
0: Sitges.
1: Casa, i la neboda, que també vivia sempre amb ells, que era la Catherine Cordier.
0: O sigui, que això al final es va convertir en una mena de casa familiar per passar els estius.
1: Els estius, les Setmanes Santes, els tenim sempre.
0: Sí, sí.
1: Hi ha un moment que els
0: és
1: tenim...
0: És a dir, vam pensar en una casa tan gran perquè venia més família, venia el seu germà, venia tot.
1: I després, quan saps la història d'ell, perquè necessitava allunyar-se del lloc de feina, perquè no era un lloc segur ni tranquil.
0: Interessant.
1: Des de l'any 42,
0: pues...
1: 47, i posteriorment entens aquesta tirada constant
0: cap a Sitges,
1: aquest intent de sempre estar a festes de Sitges, al Terramar, al Golf, és a dir, una vida social que a Saragossa, no ho he investigat del tot, però a Saragossa, quan busques a la premsa de Saragossa, tot és molt laboral. Ell laboral, amb temes del consulat,
0: sí, sí, sí.
1: Teòricament...
0: Poca vida social i més vida professional.
1: Més vida
0: a les cròniques de Saragossa. Sí, que estaríem parlant, de fet, d'una família, allò que en deien, i en diem encara, de la colònia.
1: Sí, sí, una família de la colònia.
0: Una família de la colònia.
1: Que arriba i en seguida és... pel que sembla, és molt, sí, molt acceptada. En aquesta casa, per exemple, que es fa aquesta festa, a la crònica del Noticiero Universal es publica, pensem que el Noticiero Universal també era dels Peris Mencheta,
0: sí,
1: un dia també en parlarem,
0: sí, sí,
1: de Ràdio Sitges, dels,
0: sí,
1: Peris,
0: sí,
1: Mencheta,
0: sí,
1: una família que també crec que és molt important aquí pel que va fer i... Doncs, bueno,
0: primera línia de mar, també.
1: Primera línia de mar, una casa del Martino magnífica, i amb moltes històries. Doncs a les cròniques de societat es parla d'aquest jardí, es parla de qui l'ha decorat, de com va vestida la nena, ens diu el famoso decorazo, parlen de, en el interior, puede admirar las valiosas obras de arte, pictóricas y muebles antiguos de herencias, sabiamente armonizados que en el confort moderno, a merced del depurado gusto artístico de Pierre Lothier. És a dir, ja t'expliquen com és la casa, tots els que hi van, tots els convidats que hi van, les famílies que sempre et posen al matrimoni, i les noies joves que anaven a... passar-s'ho bé en aquesta festa, a conèixer això que es feia a la societat. Però aquesta vida i aquesta relació amb Sitges es trenca de cop el 2 de novembre de 1972, quan el senyor Tour pateix un atemptat a Saragossa, al seu despatx,
0: sí,
1: el patirà el porter de la casa, la seva secretària, que en els primers moments es va dir que era un atemptat d'ETA. ETA era un moment encara que començava, es va parlar tot arreu, als principis, que era un atemptat d'ETA. El senyor se li van entrar-li al despatx, li tiren pintura vermella,
0: sí,
1: acrílica, i calen foc al despatx. Però les persones que després van ser detingudes, es tenen els noms, les persones que van perpetrar aquest atemptat, posteriorment, quan van declarar que no eren d'ETA, ara dic de qui,
0: sí,
1: eren,
0: sí, sí, sí,
1: van declarar que ells no anaven a matar el senyor Tour, anaven a espantar-lo pensant-se, no entenien tampoc qui era, ningú entenia quin paper tenia aquest senyor ni a la societat de Saragossa ni a la societat espanyola.
0: És a dir, com si algú hagués estat contractat per espantar.
1: No, era una nova, un col·lectiu que es deia Oz y Martillo,
0: sí,
1: que no era ETA,
0: sí,
1: que també feien atemptats, però eren més de tema social, de tema de treballadors, França, vull dir, no entenien també què feia aquest cònsol que tenia bastanta notorietat a Saragossa.
0: Per tant, faig un apunt aquí. El senyor Tour tenia totes les raons del món perquè des dels 40 patís per la seva vida en algun moment, sí. Perquè al cap i a la fi van passar 20 i escaig anys i des que la casa es va, i va acabar assassinat.
1: I mor, es crema, perquè no van dir que no sabien que aquesta pintura era tan inflamable, ells volien fer com una performance de tirar-li pintura vermella, es mor 5 dies més tard, i aquí es queda. Queda que el cònsol, teòricament, el cònsol nascut a Nims, mort a Saragossa, sí. Però el 2006 s'obren els papers de la CIA i es desclassifiquen els papers de la CIA.
0: És a dir, del 1972...
1: Fins al 2006 és un senyor que era cònsol que es envia l'any 1942
0: i ja està. Em torno a aturar un moment aquí, perquè la família va continuar venint a Sitges?
1: No, que és el que farem al segon pas.
0: D'acord, doncs ara ens
1: quedem. La família es va entrar a la casa i començarem una segona època.
0: D'acord, doncs ara estem en aquesta desclassificació del 2006.
1: Del 2006 i sorpresa... els arxius secrets de la Segona Guerra Mundial elaborats per l'antiga OSS.
0: Sí.
1: Es descobreix que Roger Tour havia estat agent doble al servei dels nord-americans durant la Segona Guerra Mundial.
0: Pim pam pum.
1: Espiant els nazis, per això tenia tanta por, que s'havien refugiat a Saragossa, que això sempre parlem dels nazis a Barcelona, els Saragossa, sí. Els Hoffman, no sé què. Doncs ell va ser enviat d'amagat com a cònsol francès a Saragossa, en veritat, per espiar aquests nazis que sabien, que aquesta comunitat nazi que s'havia instal·lat a Saragossa. Casos com Roger Tour els tenim a Barcelona, els tenim a Saragossa...
0: És a dir, estem parlant de l'any 42, havia de començar encara la Segona Guerra Mundial
1: i envien...
0: Havia de començar la part d'allò, la guerra havia començat el 39, però la part encara havia d'arribar al desembarcament de Normandia, encara havien d'arribar en moments intensos de la Segona Guerra Mundial.
1: Doncs l'envien fent de cònsol, i el que ha d'investigar, ell se sap per aquests papers, que tenia tres persones o tres grups de persones claus, que és especialment el que envoltava el cònsol alemany, el Gustav Seger, que estava el cònsol alemany a Saragossa,
0: sí.
1: El director del col·legi d'alemany, Albert Smith, és a dir, també era una altra persona, clar, en un col·legi, una escola pots donar molta informació, el que ara parlem de menjar-li el coco als nens,
0: sí.
1: I el propietari de l'empresa Fikera dels nazis, que era Sofindus, que jo no... Bueno, sí, em sona, l'havia d'haver buscat, que era Johannes Bernhard. És a dir, ell està a Saragossa per una raó que no vam conèixer ningú, que només ens vam pensar que era un cònsol, que els altres també devia ser tan estranya la seva relació, no es devia entendre com un cònsol normal de qualsevol altre d'Itàlia o d'on fos, que fins i tot aquest nou grup terrorista van atacar-lo a ell.
0: Uh-huh.
1: Perquè quan ell havia salvat, s'explica després, ara hi ha un documental que ja podria, hi ha un documental molt interessant a YouTube que s'explica la història d'ell, d'aquest senyor. No he explicat la relació amb Sitges. L'Anna Grimau també va escriure un article a l'Ecom, sembla que va ser, sobre ell, és a dir, es pot aprofundir més sobre
0: allò,
1: aquesta...
0: Allò, un agent doble.
1: Un agent doble,
0: per dir-ho així.
1: Que el vam tenir Sitges, i també m'imagino que

0: l'esposa, la filla, la raó que sigui, no volen tornar a Sitges i posen a la venda aquesta casa que, o abans o després, la compra Antonio García Monté López. Nosaltres aquí ara parlarem de qui són els... per sobre, perquè entenguem, perquè és una d'aquestes...
1: Sí, sí, és una nissaga
0: una
1: gran.
0: Una nissaga gran, que sembla que també vinguin de fora, que no siguin de Sitges, sí, que siguin sí. De la colònia, no, són més de Sitges en una part molt...
1: I gairebé ens ha quedat allò de els García Monté.
0: Els García Monté.
1: I ja està, eh? I els fiquem tots aquí dins, en siguin dos, tres, cinc, deu.
0: O deu, que és el que ara... Clar, i una família que l'adquireix, Antoni García Monté, i la bateja com a Villa García Monté. Un nom que, per com he preguntat a la família, de l'altra part, la del Niu, els hi sobta. Hem de dir que els hi va sobtar, els hi van dir, home, que poc original eres, li van dir a l'oncle, haver-li posat Villa García Monté, perquè es veu que es va parlar a la casa, quan l'oncle va posar aquest nom, que tots van pensant, ara us en diré d'altres que tenien...
1: I és veritat que, en general, les cases o els xalets no acostumen a portar el nom de les famílies,
0: no, doncs
1: sinó que es busca un nom, diguem-ne, abocador d'alguna cosa, no?
0: Doncs aquí l'Antonio García Monté López sí, hi posa el nom de
1: Villa García Monté.
0: Villa García Monté, posant-los de nou, tots els germans que no, en un mateix sac, quan eren sis en cadascú amb les seves cases.
1: D'acord.
0: Tornem a això, què són els García Monté? Pues els García Monté López, vale, eren fills de...
1: Els compradors d'aquesta casa.
0: Els compradors d'aquesta casa. I anem tirant enrere en la nissaga, podríem anar endavant, perquè n'hi ha molts encara de García Monté, però anem a buscar l'origen sitgetà d'aquesta nissaga, molt important, que han fet gran, sobretot el primer pare, el primer García Monté.
1: Grans benefactors.
0: Benefactors. Era fill d'Antoni García Monté Nuño. Juntat, en veritat, era Antoni García Monté, únicament, ell... unirà el Nuño, el seu cognom, i de Maria Dolores López, que van tenir els sis fills, la Lolín, que jo estimava moltíssim, la Paulina, l'Antonio, el tio Paco, el Francisco, el Lluís, que va morir, que és dels que van morir primer i dels menys desconeguts, i la Carmencita. Per què dic? Doncs perquè tenim dos. Aquests... fills van néixer tots o van viure tots el que coneixíem com la família del Niu. Aquí ve, val? El Niu, tots aquests nens, aquests sis nens, es van criar en aquesta, o van viure grans moments, en aquesta casa que es deia el Niu, que estava a l'Avinguda del Vinyet, a la plaça actualment García Monté.
1: És a dir, era aquest el Niu on els balls populars de la Festa Major hi anaven, eh?
0: Que tenim unes fotografies que es demostra que hi ha un torreón, però un torreón més hem dit noucentista.
1: Sí.
0: Per què? Perquè aquesta casa era anterior a la Guerra Civil. Aquesta casa del Niu, ara hem deixat la Tour, ja hi tornarem, però la deixem per explicar aquesta família també, ja que fem història. Aquesta casa la compra el senyor García Monté, no li afegim el Nuño se l'afegeixen ells, però el senyor García Monté la compra abans de la guerra i en ell crea la seva família o hi té els seus fills, però la que hi neix és la petita. Durant la guerra, en aquesta casa, hi neix la Carmencita, i és per aquesta raó que també aquesta casa del Niu es va conèixer com Puiglacalle, la casa dels Puiglacalle, perquè la Carmencita hi neix, el pare li dona a la Carmencita aquesta casa perquè és on ella neix, es casarà amb el doctor Puiglacalle, tindran també moltíssims fills, però desapareix la casa quan la Carmencita, abans de morir, pocs anys, cap als anys 2000 o una mica finals dels 90, decideix enderrocar el Niu, aquesta casa tan coneguda i que tant havia donat nom a Sitges, per construir-hi diverses casetes adossades on hi visqués la seva família.
1: D'acord.
0: Actualment, també,
1: per tant, el que era aquella gran casa familiar va acabar reconvertida en diferents cases per membres de la família.
0: Que són coses que passen
1: a l'hora de reordenar patrimoni.
0: I quan tens 10 fills, aquests fills, 6 fills, doncs en aquestes cases, encara a dia d'avui, hi viuen familiars dels García Monté. Però els altres
1: en
0: fills...
1: En aquelles cases, hereves de la casa que en el seu dia es va anomenar
0: el
1: Niu,
0: que
1: és on van néixer els germans
0: de... Monté, és a dir, aquest Niu on la família García Monté hi va tenir aquests sis fills, tres i tres, tres nois i tres noies, que
1: no

0: Després,
1: no es pot negar que és un nom abocador, eh? El
0: sí,
1: Miu.
0: Un nom tan abocador que fins i tot el li va posar en un vaixell, ara ho explico. En un vaixell un vaixell de càrrega, un gran vaixell. Perquè, bueno, els altres fills que hem dit també tenien cases Sitges. Ja hem parlat que es compra l'Antonio la Villa García Monté, que sí. Després la vendrà o serà el que passi el que passi, i passarà a dir-se l'abuelo Pepe i ara l'avi Pepe.
1: Exacte, l'avi Pepe, que és el nom allà, que ara vostès poden veure en aquesta casa.
0: Anirà canviant aquesta casa a diversos propietaris, i també sabem que el senyor García Monté la va heredar i la va comprar el senyor Turc, que quedi amb tota la decoració de l'interior, és a dir, la família Turc
1: ho
0: va vendre...
1: La va comprar tal com
0: la trobava, amb tots els quadres, amb tota la decoració, no la va tocar mai. Ara, amb les fotos actuals, jo crec que ha estat que les següents persones que el van adquirir
1: sí.
0: van decorar, però se'm diu que ell no la va tocar.
1: Entesos.
0: Ell va mantenir
1: és
0: la
1: durant,
0: casa Turc...
1: Durant tots els anys d'Antoni García Monté López,
0: la va tenir,
1: ell no la va tocar.
0: No la va tocar, val? I tornem als altres fills. Per exemple, que diguem que tot el Niu no. El Niu era de la Carmencita, sí que era molt... Però tenim el Bon Repòs, que també era del Paco.
1: Els peus de mirar el peix.
0: Que era el Paco, el Bon Repòs. Després la Lolín, que es va casar, que també és important. La Lolín es va casar amb el doctor Joan Rubió Roig, que era fill de l'arquitecte Joan Rubió i Bellver, el de la Casa Vilella. L'única relació que trobo amb el doctor Rubió, a part de la seva dona, la seva filla, la seva neta, etc, posteriorment, és que el seu pare havia fet la Casa Vilella i que era un gran col·laborador d'Antoni Gaudí. Ells tenien l'ou com balla, també, si passes per l'avinguda d'Albi. És a dir, tot de cases que només sempre parlem del Niu, però tot d'aquestes cases van ser importants. Però d'on trobem l'origen dels García Monté, d'aquest cognom García Monté? Doncs ens n'anem al Chiringuito. Ah, fem un marxa enrere,
1: sí.
0: No? Ja hem explicat altres vegades, el Chiringuito no és de 1913, no és el Chiringuito més antic, ni és la vegada que se li diu el Chiringuito, això ho hem explicat.
1: El més antic, a Barcelona, Barceloneta.
0: En tenim un que es deia el Chiringuito.
1: Exacte.
0: Aquí teníem el quiosquet, que ja es havia parlat, i és de 1916. I aquí se li dona a la primera concessió pues, a Rafael Monté Pino. És a dir, García Monté, Rafael Monté Pino. No és pare, ja, és oncle, ja us aviso abans. Què era Rafael Monté Pino? Havia nascut a Sitges l'any 1883, casat amb Rosa Ràfols, i són els que durant aquests anys van portar aquesta concessió del quiosquet, no es deia el Chiringuito, i van anar canviant concessions darrere l'altra. Se'l coneixia com el Melero, això és un altre tema, però l'altre germà, hi havia un altre germà, i arribem un segon ràpid a la Paulina. La Paulina Monté Pino,
1: sí.
0: Que es casa amb Francisco García Nuño, un sergent comandant del post de carabiners de Vilanova i la Geltrú, i aquesta parella tenen dos fills. L'Antonio García Monté, que després unirem al Nuño, que neix a Sitges el 1892, i el José García Monté, que ell no afegeix al Nuño, que també, ell ajunta el nom un, l'altre no l'ajuntarà. Per això també tenim els García Monté Nuño i els García Monté, que han anat perdent el Monté.
1: D'acord.
0: Doncs aquesta persona, García Monté, a part de que va fer moltíssimes coses per Sitges anys, també és, entre altres, el que inicia juntament amb el seu oncle el que és el pavelló de mar.
1: Sí.
0: Amb el pavelló de mar se'l queden. Ja als anys 27, cap als anys 30, el Rafael Monté, aquest avi, aquest oncle que havia estat portant el quiosquet, passa la concessió, les ven, era un negoci, fins que s'acabés la seva concessió, ell podia anar fent el que volgués, perquè es queda com a administrador del pavelló de mar. I qui té de president? Té el seu nebot, l'Antoni García Monté, que aquí ell ja és un reconegut empresari del carbó, un reconegut empresari del que era la gasolina, no, bueno, el que és pels, bueno, ja em sortirà. Ai. Sí, gasolina, què es posa? Com no. Es diu, petroli,
1: coi? El petroli.
0: És a dir, ja havia començat el petroli, ja.
1: D'acord, d'acord.
0: I també, passada la guerra, García Monter, que ja aquest, ja estem parlant d'aquest net, d'aquest nebot,
1: sí.
0: El García Monter va ser una de les persones que va intentar recuperar aquest balneari cremat, aquest balneari que s'havia cremat la novembre del 34, sí. I presenta, just acabat la guerra, el 22 de juliol de 1940, és ell el que presenta un nou pavelló de mar, era enorme, molt més gran, que se li encarrega a un altre arquitecte, també relacionat amb la Sagrada Família, que era Isidre Puigboada. Anava col·locat al mateix lloc, sí. On estava el cremat, era molt més modern, podríem haver tingut un altre, un edifici bastant semblant, sí. Club de Mar, aquests
1: però el projecte no va reixir.
0: Però el projecte no va reixir. Tot i així, a Antoni García Monter Nuño el coneixem també per altres beneficis, altres moments que va donar beneficis a Sitges, com va ser, per exemple, la cessió dels terrenys. Ell tenia els molins, tots els terrenys sí, actualment sí, dels sí, molins. Sí, sí. Una part, la més propera a la via, era on va donar els terrenys per la construcció de les casetes dels pescadors que faria Coder. Què li demanen, per exemple, l'any 47 té el Palau del Rei Moro, és propietat d'ell, l'ha restaurat, i anys més tard se li demana si pot donar-ho a la Diputació sí. I ell mateix diu no, ho cediré al poble perquè l'utilitzin a la meva propietat,
1: sí, sí, sí.
0: Perquè ja he donat uns terrenys i no van construir fins molt temps més tard, em van reclamar uns terrenys per construir unes cases per pescadors i a dia d'avui encara no els han començat, és a dir, ell com a bon negociant feia bones obres i era una persona que tenia, bueno, molts diners, però també no va dubtar en donar-los i cedir-los al poble. Un, ja per acabar, perquè veig que toquen les campanes,
1: és un bon avisador, eh?
0: És que el Juliol Sordelles. És que el 25 de juliol de 1940 es van col·locar les campanes de l'església parroquial que van ser donades pel matrimoni Antoni García Monter Nuño i la Dolors López Palau perquè havien de substituir les campanes que havien desaparegut durant la guerra. Que s'havien fos per què passava en aquell moment. I aquestes campanes se'ls va posar el nom de les tres filles, per això aquestes campanes que sonen a Sitges, no, ara aquestes són les del rellotge, però les del campanar, es diuen Dolors, Paulina i Carmen. És a dir, aquesta persona que serà el pare del que comprarà aquesta casa Tour, l'any 1961 se'l anomena fill predilecte de Sitges. El seu nom està posat aquí a l'Ajuntament, al Saló
1: de Plens
0: de l'Ajuntament. Hi ha un, em sembla que és d'en Ignasi Maria Montaner, hi ha un escrit a l'ECO, al grup d'estudis, en un dels quadernets, on te va analitzant cada un. És dels pocs que estan encara escrits en castellà, Antonio García, amb accent i Monter, però bueno, va ser només aquestes tres coses que he posat, i mor a Barcelona el 18 d'octubre de 1971, deixa vídua, té els sis fills, sí. Una cosa important, i és enterrat al Panteó de Sitges, que ells, hem dit que venen d'una família senzilla, no són, i ells han adquirit un d'aquells grans panteons, el Panteó Carreras, ells l'han adquirit com ha passat
1: sí, sí, sí, com en tantes altres famílies.
0: És a dir, ells estan enterrats en un dels grans panteons de Sitges, del cementiri de Sitges, que és aquest Panteó Carreras, on han anat, és a dir, allà sí que hi tenim els García Monter ara, amb Nuños o sense sí. Nuños, però és aquest lloc com un altre niu, on tornen a anar-se reunint tota aquesta família que eren de Sitges, que tenen l'origen sobretot a Sitges i en llocs tan emblemàtics com acabem d'explicar, que és el Xiringuito, és a dir, del Xiringuito, el quiosquet, un dels llocs emblemàtics, a tenir aquesta casa que, bueno, aquí, ara potser avui me la puc anar a comprar, i hi ha 11 habitacions, hi ha
1: una
0: seria una biblioteca, l'altra seria... Bueno, ja ho tinc, eh?
1: Biblioteca ja hi deu ser, a part de les habitacions.
0: Però no hi deuen haver els llibres meus.
1: Home, esclar que no. Vale. M'ha donat la sensació per les fotos d'aquell
0: que
1: tipus
0: cosa,
1: de...
0: Que és raro,
1: allò que en diuen els francesos, la boiserie.
0: Clar, perquè 7 milions i mig més arregla-ho tot, perquè a veure, què vols que et digui? Jo no sóc si faria com el senyor García Monté quedar-m'ho tot.
1: Avinguda de Navarra número 25, aquesta casa que ha unit en el temps de la nostra història els destins de dues famílies, la família del senyor Tur i un dels fills d'Antoni García Monté, que va comprar en el seu moment la casa. Antoni García Monté López va ser qui va comprar la casa, però el niu és el conjunt de cases que ara hi ha on hi havia hagut una casa molt gran abans de la guerra, propera a la plaça d'Antoni García Monté, a la zona del Vinyet. I en aquell niu és on hi anaven els gegants i els balls populars cada festa major.
0: I les caramelles.
1: Quina història. Beli, gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: Dimecres 17 de juliol i arribada aquesta data, com bé sent tradició, ens toca parlar de les festes de Sant Joan del Poble Sec, perquè saben que sempre es fan entorn la festivitat de Sant Joan, saben que hi ha una comissió estupenda del Poble Sec que hi treballa, que és qui les organitza, que estan ja absolutament posats en l'organització de la festa perquè tot surti perfecte, perquè això arrenca ja aquest dissabte. I de fet avui en parlem amb la presidenta d'aquesta comissió de festes del Poble Sec, l'Ainara Martínez. Què tal, Ainara?
1: Bon dia.
0: Bon dia, benvinguda. Deies, ara venim, estem posant ja les banderoles,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí. O sigui, aquesta setmana està sent una mica caòtic, perquè al final és ja.
0: Comencen
1: a portar-ho
0: tot. És dimecres, dijous,
1: sí.
0: Divendres, dissabte, ja està.
1: Són els dies que dius, em passo més estona ja al centre cívic que a casa meva. I
0: l'Ainara és el segon any, no?, que sí. Estàs a la presidència de la comissió. I estaves a la comissió abans de ser presidenta, sí, eh? Per tant, ja tens una certa...
1: Crec que ja són 4 anys.
0: Una certa experiència. Sí. És un grau, això de l'experiència, és un grau?
1: A veure... Sempre té una mica, però ja et dic, sempre surten coses noves i també es vol innovar, aleshores la novetat sempre la tens.
0: Sempre, és a dir, al final el treball sempre hi és a dir, no hi ha res fet aquí, no es pot donar res per fet, tot i que entenc que ja hi ha més o menys un guió marcat,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: que és
1: sí.
0: El que es va seguint any rere any, amb petites o més grans incorporacions que pugueu anar fent. Comencem pel cartell, que és el primer que vau ensenyar. Vinga, un cartell estupendo de l'Alba Martín, que s'ha centrat justament en les banderoles, que són molt de Sant Joan, no? I en aquesta taula, no? És aquesta imatge de la taula del sopar de pa amb tomàquet, no? I amb aquesta imatge tan de barri. L'Alba és una noia, és del Poble Sec? És una noia de Sitges?
1: L'Alba és de Sitges.
0: No sé si és del Poble Sec, ella. No ho sabem. No deu ser-ho perquè ho sabries. Tan fa, és una noia... Home, és que no, si s'haguessin de centrar només en artistes del Poble Sec us limitaríeu massa, eh?
1: Sí, sí.
0: Heu d'obrir. En qualsevol cas, una noia de Sitges que ha fet aquest cartell estupendo. I clar, això també és tota una recerca, no? Anar a buscar qui fa el cartell cada any. No sé si tenim com un llistat de
1: clar,
0: persones.
1: Fins ara, no, la veritat. Fins ara havia sigut tot... Bueno, som una comissió una mica artistes, aleshores fins ara...
0: Entre vosaltres, no?
1: Sí, fins ara ho hem anat fent, però clar, ja hem passat tots per... parlar d'això i abans hem dit, bueno, doncs anem a buscar. Justament va sortir el nom d'aquesta noia i la veritat que ha sigut super fàcil treballar amb ella i super, no sé, super agradable.
0: Ha fet un cartell, jo diria que és aquarel·la, no? Que està fet
1: sí,
0: amb aquarel·la.
1: Sí, però és digital, és aquarel·la digital.
0: D'acord. Mm. És un cartell molt xulo de les festes de Sant Joan del 2026, que ja està a tots els aparadors del Poble Sec i a tot arreu, per tant, si no l'han vist el poden buscar, i si no van a Festes Poble Sec Sitges a l'Instagram, i també el tenen allà penjat. És del primer que publiqueu sempre,
1: sí,
0: no?
1: Normalment sí.
0: El cartell, la imatge,
1: sí.
0: I tot seguit hi ha la programació, que és el que avui anem a parlar una mica més. Això arrenca dissabte, no?,
1: sí.
0: Amb una iniciativa que justament va portar la vostra comissió, no? Que ha estat un èxit.
1: Crec que abans ja s'havia
0: sí,
1: fet.
0: Sí, la, bueno, dic la vostra
1: perquè
0: l'havia estat. Sí, s'havia
1: sí.
0: Fet anys enrere,
1: sí.
0: Es va fer alguna edició, es va deixar de fer
1: sí.
0: I la vau recuperar. I heu decidit que la deixeu
1: sí.
0: Perquè funciona, no?
1: Sí, sí, totalment. També penso que és com que li dona una mica d'ambient al poble abans de, també de fer el sopar del pa amb tomàquet.
0: Estem parlant de l'activitat que se celebrarà dissabte, dia 20, aquest dissabte a les 6 de la tarda, que és el Ilki...
1: No, segon corre.
0: Segon, perdó, i li estava llegint. Segon corre i no et quedis sec, és a dir, un correbars, bàsicament, perquè ens fem una mica a la idea, però ho fan, no és tan fàcil com anar simplement de bar en bar, és a dir, feu un seguici musical, és a dir, hi ha tota, diguem, una idiosincràsia muntada, no? Tota una logística, no? Mm-hmm. Que el que feu és com donar obertura a aquestes festes,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: Això que ho feu amb els establiments del barri, que parleu tot plegat, no?
1: Sí, nosaltres vam voler ficar com una mica de limitació al barri i fer també com una mica de... Bueno, de fer veure aquests bars que hi ha al barri.
0: Que de vegades, no? No
1: sí,
0: estan... En teniu algun de nou, al barri? Algun establiment
1: ja,
0: nou que
1: ja.
0: Els haureu d'anar incorporant?
1: Ja estan incorporats.
0: Ah, no va dir, perquè, clar...
1: Al carrer Lafita, no
0: sí?
1: Sé què ha passat aquest últim any, que ha sortit molts locals, però estem supercontents i ho tenim en compte.
0: Per tant, qui ja es pensi que aquest qui corre i no et quedi sec, aquest segon corre i no et quedi sec, és una ruta per tres establiments, doncs ja no seran tres, no? Això ha crescut perquè els establiments justament d'això, de restauració, diguéssim, o de bar, diguéssim, a la zona del Poble Sec, ha crescut notablement aquest any, està funcionant molt bé, i entenc que això també us ajuda, també, no? Sí. No sé si és un bon símptoma i us sentiu també una mica així de que el Poble Sec està en auge i està en un bon estat de salut.
1: Home, la veritat que dona gust, perquè al final nosaltres sí que és veritat que, per exemple, les festes també... els comerços ens ajuden moltíssim, o sigui, són una part fonamental de la festa. Aleshores, que creixi tant el barri ens ajuda també a, no sé, que també que vulguin donar un cop de mà, o sigui, nosaltres estem supercontents.
0: I sobretot amb establiment, que és una cosa que té el Poble Sec, que no passa al centre, amb un establiment de sitgetà, no?
1: Sí.
0: Identitari, no?
1: Sí.
0: És a dir, no, clar, que aquí no teniu franquícies o no hi ha gaires, no hi ha franquícies al Poble Sec, no? I entenc que això a l'hora de subvencionar la festa i de demanar ajut, no? Per la festa entenc que us deu posar les coses fàcils, no? Perquè
1: sí.
0: Hi ha gent que coneix el Poble Sec, sí. Que coneix el barri, no?
1: Sí, sí, de fet, per exemple, aquest any pel sopar del pa amb tomàquet, el pa l'agafem a la iaia Mari,
0: sí.
1: I va ser com un...
0: Ostres!
1: Ens ha caigut de conya, saps? Perquè al final nosaltres tenim contactes i vam
0: clar.
1: Dir, pues, ostres, ajudeu-nos, saps?
0: Clar, clar, clar. La iaia Mari, que saben que és aquesta cafeteria, establiment, que ha obert recentment,
1: sí.
0: Fa uns mesets, allà a cantonada Camí de la Fita, amb el carrer de l'Estalvi, que just fa aquella cantonada, i vaja, que l'he donat una mica de revifalla, no?
1: Sí, sí.
0: En tota aquella zona. Això diu el pa del sopar de pa amb tomàquet, que serà el dissabte, per tant, després d'aquest corre i no et quedis sec, no? O empalmareu, no? I directes al sopar de pa amb tomàquet a les 9 a la plaça Catalunya. Aquest és com...
1: És
0: l'acte principal, no? Aquest
1: sí.
0: És l'acte que no pot fallar mai?
1: Jo crec que no, perquè al final també és com... Sí, sí que és veritat que la revetlla de Sant Joan ens juntem tot el barri, però també és com gent externa, però com que el sopar del pa amb tomàquet és com molt més íntim, més del barri, o sigui, saps que hi haurà només la gent que viu allà. No...
0: La que viu i la que no, eh? Jo ara et diré, els meus pares no són del Poble Sec.
1: Cada cop ve més gent.
0: I van cada any.
1: Ja, ja.
0: I van cada any, és
1: ja,
0: a dir,
1: ja.
0: No se'l perden. És veritat que, òbviament, que tenen amics a la zona, no? I diguéssim que s'hi ajunten, però s'ha convertit una mica... És que és el típic sopar de d'abans, no?
1: Però crec que també fa com a estiu, com
0: sí.
1: L'inici d'estiu, que dius, tens ganes de, no sé, d'una mica de ball, una mica d'ambient, de trobar-te amb gent que potser només veus en aquests moments. I
0: no sé si té també, i sentiu una mica que és així, vosaltres sou joves, no? Però la gent gran ho deu viure d'aquesta manera, eh? Que és aquella manera de trobar-se amb el veïnat d'abans, de sortir amb la cadira, la taula, i un baixa una cosa, l'altre baixa l'altra, no? Això es feia molt abans als
1: sí.
0: Barris. Ara cada vegada més
1: sí.
0: Es pot fer menys, no? Perquè diguem que les ciutats, els municipis evolucionen cap a altres maneres, agafen altres dimensions, que ho fan molt difícil, però clar, que es mantingui això és com aquella essència de tota la vida, no?
1: Clar, nosaltres al final, també quan vam entrar a la Junta, va ser com un... Volem que torni aquell ambient, perquè, no sé, suposo que gairebé tots els de la Junta tenim els avis que han viscut al barri
0: sí.
1: I sempre ens expliquen batalletes i sempre m'explicaven, jo recordo. No, perquè nosaltres baixàvem les cadires, tal, no sé
0: clar.
1: Què, i és com, jo vull tornar...
0: Sabeu quantes edicions es porteu del sopar de pa amb tomàquet?
1: No tinc ni idea.
0: Això ho hauríem de preguntar
1: mirar,
0: alguna vegada,
1: ja,
0: d'anar a buscar fotos
1: sí.
0: I fer una mica d'arxiu i de saber quants anys d'aquest
1: sopar.
0: S'acumulen ja, perquè són uns quants. Saben que els tíquets es poden comprar
1: a la
0: Calderón i al Mauricio, establiments... emblemàtics del barri.
1: Tot i que s'estan acabant.
0: Sí.
1: Ahir em van dir...
0: Queden 3 o 4, eh? Per tant, igual que van tard. Quanta gent acollireu en aquest sopar?
1: Aquest any, de moment, 450. Si veiem que anem molt
0: es podria
1: justos,
0: estirar 500.
1: Potser. Tot depèn.
0: S'ho pensaran. Però clar, això és una feinada per tota aquesta gent.
1: I de cadires i de taules. Que, clar,
0: clar.
1: No
0: d'on ho traieu, tot això?
1: Hi ha una part que el tenim allà al centre cívic,
0: sí.
1: Que... són de fa anys,
0: sí.
1: I la resta els hi demanem a l'Ajuntament, però clar, és una temporada també molt difícil perquè hi ha les festes de final de curs, hi ha molts... Llavors és...
0: Van molt sol·licitades les cadires
1: sí,
0: i les taules, no?
1: Totalment.
0: Van sol·licitadíssimes, tothom
1: sí.
0: Vol cadires i taules,
1: sí.
0: I clar, no, i que s'ha de muntar i que aquesta comissió, ajudada a tots els voluntaris, es dedica a muntar les taules, a parar i desparar taula, vaja...
1: Una feinada.
0: Una feinada de nassos. Ja teniu un bon gruix de voluntaris, vaig veure l'altre dia que buscàveu voluntaris.
1: Sí, bueno, cada any costa més trobar
0: sí?
1: Voluntaris, s'ha de dir, sí, però bueno, també s'ha d'entendre que la gent, bueno, entenc que vulgui sortir de festa, vulgui estar amb els seus col·legues, però també jo, per exemple, m'agrada que quan vagi a una barra d'una festa popular en plan de barri,
0: sí?
1: Trobar-me gent coneguda, i cada cop se'ns fa més difícil, llavors... tampoc volem buscar alternatives, però se'ns fa molt difícil trobar gent.
0: Clar, i si arriba el moment en què no trobeu prou gent, les alternatives, què passaria a contractar?
1: A veure, a vegades s'ha buscat a gent, per exemple, a les colles de Carnaval,
0: sí?
1: Però clar, ja no és el mateix, perquè llavors tens a voluntaris i tens a gent que tu li pagues per si
0: sí.
1: Dir-ho a canvi de que et cobreixin uns torns, és una mica...
0: Ho tenen molt ben establert, eh? Perquè un s'apunta a voluntari per torn horari.
1: Exacte.
0: Oi? Mm-hmm. Per torn horari. Per tant, pots, és a dir, pots anar a treballar, a col·laborar un ratet i després segueix
1: dos,
0: amb la festa
1: ja
0: o
1: ja
0: al revés, no? És a dir, que ho tenen molt ben muntat, per tant, clar, sense aquesta gent és difícil fer la festa, eh?
1: És molt difícil. I el Pam Topacat encara que és tranquil·let, però per Sant Joan és... una bogeria, és una bogeria. El nivell de gent que ve a la barra a demanar, o sigui, jo...
0: Sí, bueno, tots els que anem allà ho sabem, no?
1: Sí, sí,
0: els que
1: sí.
0: Estem a l'altra banda de la barra ho veiem, no? Sí. Que a vegades venen ganes de saltar i dic, m'hi vaig a
1: ja
0: posar.
1: Ja m'ho poso jo, sí, sí.
0: Que van pobres saturadíssim, sí. No? Per tant, de voluntaris encara oberts a que s'apunti qui vulgui, eh?
1: Endavant, són benvinguts tothom.
0: I el que els hi dic, ho tenen molt ben muntat per franges horàries, no es tracta d'alguna manera d'evitar que gaudiu de la festa, sinó us demanen... Entenc que deuen faltar sobretot per una
1: última hora.
0: La última hora, no?
1: Sí.
0: La de matinada.
1: És normal, però que també et dic que a última hora sempre arriba el típic amic o la típica
0: que
1: persona que diu
0: no?
1: Necessites ajuda i tu, sisplau, entra. I bé, però bueno, clar.
0: Que bé que funcioni així això també,
1: sí.
0: No? És a dir, que es pugui mantenir cara aquesta essència
1: sí.
0: d'organitzar-ho, doncs això, que pugui venir un amic, no? I que no li has de dir no t'has apuntat, no? Que no,
1: no,
0: que...
1: no, allà tothom és benvingut, i més a aquelles hores.
0: Doncs voluntaris, ja ho saben, si tenen ganes de col·laborar, encara hi ha espai pels voluntaris, sempre seran benvinguts. Hem parlat de dissabte, el Corre i no et quedis sec, el popular sopar del pa amb tomàquet, després hi haurà festa amb el DJ... DJ? HXO,
1: sí.
0: HXO, eh?
1: Sí.
0: Vale, que menjarà la plaça Catalunya, perquè saben que plaça Catalunya és el centre neuràlgic, em sembla que ha posat la, sí. Poble Sec, ha dit que és el centre neuràlgic de les festes de Sant Joan, sí, clar, és que les festes de Sant Joan són el Poble Sec, ja, a Sitges no hi ha, gairebé no hi ha enlloc més. Això dissabte, diumenge, va, festa infantil. Els nens també els hi doneu el seu espai, eh?
1: Sempre, sempre s'ha de donar. Al final és un barri també molt familiar. I bueno...
0: Això serà diumenge, 6:45 de la tarda, també a la plaça Catalunya. Hi haurà jocs d'aigua, escuma, música... Vaja, han contractat una companyia d'aquestes, no?, que es dedica a amenitzar festes infantils i, per tant, a més, amb una hora prou prudent, a 6:45 de la tarda ja no fot aquella calorada de caldeu i, en tot cas, ja en són jocs d'aigua, per tant, es refrescaran. I després, i aquesta és una de les novetats d'aquest any, no?, heu fet tas de Sant Joan al CIM, al Centre d'Interpretació de la Malvasia, ja saben, allà al pati del Corral de la Vila, a 7:45 del vespre. Què és això, Ainara?
1: Doncs aquest any, per part del CIM, ens van proposar fer com un vespreig gastronòmic,
0: sí?
1: Que participa també el Fons Enric.
0: Sí.
1: Aleshores, res, simplement és passar allà com la tarda fent un maridatge, del qual consta de tres coques tradicionals,
0: sí?
1: I amb la malvasia.
0: I amb la malvasia, sí. És, clar, a més, en un espai que també està al Poble Sec,
1: sí, sí.
0: Que és un espai que moltes vegades és centre de moltes activitats del municipi, no? És com que no pot ser que les festes del Poble Sec no facin res al CIM, no? Entenc que aquí també hi ha com la manera de vincular, no?, l'espai al barri, no?
1: Bueno, de fet, sempre el CIM
0: sí.
1: I les festes sempre han sigut molt lligades, perquè al final també el ron cremat el fem allà, o sigui, és també com un... Jo, mira, a mi m'agrada moltíssim aquell lloc perquè és com tan acollidor i també és com, no sé...
0: És un espai estupendo,
1: sí.
0: Si no hi ha anat mai, així que és una molt bona oportunitat per descobrir-lo si no ho han fet i per tornar-hi a anar si volen. La gent s'ha d'apuntar abans, com ho han de fer això, Ainara?
1: Sí, han de fer una reserva.
0: D'acord. D'acord,
1: penso
0: a través
1: de l'Instagram
0: a través de les vostres xarxes, eh?
1: Sí.
0: Ho busquen i fan la reserva perquè entenc que deu haver un límit, un aforament, no?
1: Sí.
0: Perquè allò té un aforament. Vale. Un tastet de coca de Sant Joan, en aquest cas seria per Fons Enric, i de malvasia al CIM el diumenge 21 a 7:45 del vespre. I ja ens anem al dia de Sant Joan, que és el dia gros, no? Fins ara era la prèvia, dimarts 23... A les 12 hi haurà els mortarets, com sempre, no s'espantin, eh? Ai, a les 2, els 12 mortarets, a la plaça de Catalunya. Qui els tira aquest any?
1: Nosaltres, a normalment ens ho... Sí, però, bueno, aviam, és un pito-pito, perquè la gent també... El problema que tenim és que també treballem, aleshores és...
0: És que, a veure,
1: sí, aquest any.
0: És que, a veure, aquesta gent treballa, això és una feina altruista, la de muntar aquestes festes al Poble Sec, no s'hi dediquen, us ho deuen muntar, no?, mans i mànigues aquí per venir a organitzar la festa. A les 7 arribarà la Flama del Canigó, a Plaça Catalunya, i a les 11 de la nit, i aquí comença el gran xou, que és la revetlla de Sant Joan, no?
1: Sí.
0: Que és com el gran moment també, no?
1: És el moment que dius, ja està, som-hi.
0: Llum i color, que diu aquí a la nota de premsa, música, per descomptat, amb Blue Versions, DJ Miku i el DJ... DJ? Què és això? DJ 17? Què és això?
1: No sé, un Xavi. Xavi.
0: Ah, Xavi.
1: Sí.
0: Ah, vale, però deu faltar, deu faltar una lletra aquí, no?
1: Bueno, crec que ho posa així,
0: ho
1: com,
0: posa
1: així. Com el número...
0: Jo he dit 17 perquè és un 17 en números romans.
1: Exacte.
0: Però es veu que llegeix Xavi. Vaja, aquí, sí. Perdonin aquí a la de la generació X que no s'entera. En qualsevol cas, música, a Plaça Catalunya, per tots els gustos, per totes les persones, per tot el públic. El que té aquesta festa revetlla de Sant Joan, que, i no sé si ho busqueu això amb la música o simplement es dona, és que s'ajunten... No hi ha gaire festa, per no dir que no hi ha cap festa.
1: No.
0: És que jo diria que ni tan sols l'embalat o la música per festa major aplega tantes generacions diferents. És que al Poble Sec hi ha des de canalla de 12 a 13 anys, fins a més petites que van amb els pares, però fins a avis. I estan totes les generacions allà barrejades.
1: Sí. I això també se'ns fa a vegades una mica complicat a l'hora de trobar grups.
0: Música,
1: perquè tothom
0: no?
1: ens diu, per què no porteu aquest grup?
0: Clar.
1: Com, no, o sigui, al final nosaltres hem d'agafar un estil musical que pugui agafar com a totes aquestes edats. Aleshores, sempre tirem cap a un grup de versions perquè pot tocar tot tipus de cançons.
0: Et pot fer la versió dels 80,
1: exacte,
0: no? I la del 2025,
1: exacte,
0: no?
1: I penso que va superbé, o sigui que... La gent està supercontenta, cada any ens, o sigui, tothom ens felicita. O sigui,
0: clar, que... és veritat que aquí hi ha places com un espai ideal, és un espai obert, a la fresca, no? Amb la música, que té, a més, és molt, molt obert i, per tant, té molta sortida, molta via d'escapatòria, no? Que fa que la gent s'aplegui allò excessivament, no? Tancada en un únic punt. I després té aquesta capacitat, doncs, de plegar a generacions diverses que entre els autors de xoc, que també hi són, no?
1: Sí, sí. Que de fet, crec que han començat aquest cap de setmana, jo.
0: És l'altre gran, no sé si dir emblema o imatge o identitat, o gairebé...
1: Bueno, Autopistes Aragón, jo no sé quants ens porten, però...
0: És un signe d'identitat de les festes del Poble Sec, els autors de xoc. Totalment. Si mai a la vida algú se li ocorrés treure'ls, hi haurà un delta baix.
1: Tallaran caps, jo crec.
0: No s'ho plantejat mai a la vida, això, no?
1: Mira, va fer, fa dos anys, crec que va ser un moment que ens vam seure i vam dir...
0: Què fem?
1: Què passa? Perquè hi havia problemes amb els autors de xocs, perquè havia tingut com, no sé, bueno, va tenir un problema el que ho porta, i vam dir, merda, com no vinguin els autors de xocs, estem perduts, saps? Perquè al final també mou molta gent, vulguis o no. O sigui...
0: I durant molts anys fa que ho fa, perquè és que m'hi pujava jo quan era petita, els autors de xoc. Vull dir, ja hem passat moltes generacions per Autopistes Aragó, que n'hem passat pels autors de xoc, és el que deia, una mica signe d'identitat de les festes del Poble Sec, sobretot de la revetlla, no? de la nit de la revetlla, tot i que està més dies, els autors de xoc, però aquella nit és com una anar i tornar dels autors de xoc a la pista, no? I de la pista als autors de xoc constant. Tot això serà... Dimarts dia 23, a la revetlla de Sant Joan, la vigília de Sant Joan, i ja el dia de Sant Joan, diguem que els actes més institucionals, no, Inara?
1: Sí.
0: Fareu eucaristia, la missa, no, la sortida d'ofici, una mica el de sempre,
1: de
0: no?
1: De sempre, sí.
0: Vinga, doncs l'eucaristia, la missa a 11:15 del matí, a l'església de Sant Joan, dimecres 24, tot seguit la sortida d'ofici, a 11:45 del matí, amb la col·laboració en aquest any de la colla Noies de Bastons i la colla Mitjana de Bastons, per tant...
1: I també les Gitanes de la Vila.
0: I les Gitanes de la Vila, també, doncs vinga, les afegim, les Gitanes de la Vila, i després sardanes tot seguit, això és una cosa una rere l'altra.
1: No para.
0: Exacte, després a l'Hospital Sardanes, amb la cobla sitgetana, i ja de cara a la tarda, de nou a Eucaristia a les 5 de la tarda a l'Hospital Sant Joan de Baptista, i el toc final, que és les Habaneres, no? A la plaça Joan Duran i Ferret, que és allà davant del cim, no?
1: Sí.
0: A les 10 de la nit, i la traca final de festa, i aquí la Inara i companyia respiraran.
1: Podríem anar a dormir, també.
0: Dormireu, descansareu, i ja espereu anar, entenc, ja a gaudir a les festes de les Cases Noves. joves perquè és la següent que tindrem, no?
1: Sí.
0: És com un inici d'estiu, això.
1: Sí, de fet, ens fa gràcia perquè a vegades estem a la Revetlla de Sant Joan i ve la comissió del poble de Cases Noves. Què tal, com aneu? Molt bé, molt bé. I després fem el canvi, també anem allà a Cases Noves. Què tal, com aneu? Anem saturats. Pues vagi molt bé.
0: Ah, marxem, eh? Sí, aquesta no ens toca, no?
1: No?
0: Sí,
1: sí.
0: Vosaltres una mica poseu com el punt de partida, sí. No? És veritat que hi ha un vincle, són dos barris molt de Sitges, molt de tota la vida, que manteniu aquesta festa tan tradicional, tan de barri, no? Que comparteix públic, evidentment, no?
1: Sí, sí.
0: El públic d'una és el públic de l'altra, que cada una té el seu model de festa, també, no? Hi ha coses compartides, però coses que no, i està bé com manteniu. Ainara, per quants anys de presidenta de la comissió? Què estableixen els estatuts?
1: Si els estatuts, en teoria, 2 anys més.
0: 2 anys més. Sí. És per 4 anys, això,
1: sí.
0: Eh?
1: Sí. En teoria, sí.
0: T'hi veus amb cor?
1: Jo m'hi veig amb cor, però... Bueno,
0: ja ho veurem, no?
1: A mi, per exemple, el que l'altre dia li deia a una dona d'allà del barri, li deia, és que em fa por que arribin d'aquí 2 anys i que ningú es vulgui presentar com a president o presidenta, perquè al final, si això es perd, farà mal. Aleshores, també animo a que la gent...
0: S'involucri, no?
1: Sí, sí.
0: És que sense comissió no hi ha festa.
1: No, és impossible. És impossible.
0: Per tant, si volem la festa, no? Algú durant un període de temps ha de fer l'esforç, no?
1: Clar.
0: I que a més entenc que és un esforç agradable també, eh?
1: Sí,
0: tot plegat,
1: la recompensa.
0: Però algú ha de fer l'esforç d'involucrar-se. Clar, el que passa que veiem a l'Ainara molt jove i algú podria pensar, doncs, escolta'm, ja s'hi pot estar 20 anys ara aquí, no?
1: No.
0: No és la intenció, no, Ainara?
1: No, a veure, que no em desagrada, eh? Tot s'ha de dir, però al final també... Jo, per exemple, el Sant Joan, des que tinc els 18, els he viscut dins. O sigui, he viscut dins de la comissió, aleshores també m'agradaria viure una mica
0: en algun moment.
1: Donem-li tranquil·litat.
0: Donem-li un respir a la Ainara, i en algun moment, de moment té 2 anys, segons els estatuts, per tant, ja 2 anys, no?
1: Tenen 2 anys per pensar-se si volen entrar a la comissió i si... I endavant, seran benvinguts.
0: Sí, ja saben, a més que aquesta comissió va fer aquest relleu generacional ara fa uns anys, no? Que vau entrar tot un grup de gent jove del barri, que vau decidir agafar una mica les rendes. Entenc que per alegria de molta gent gran del barri, que va dir, home, això ho tenim per anys perquè ve aquí gent jove, però també, òbviament, necessiten relleu. Però vaja, de joves n'hi ha molts a Sitges, el poble sec està planíssim, a més és un barri que està, jo penso, en un molt bon estat de salut, si més no, això és el que... es percep, no?
1: Sí,
0: caminant
1: sí,
0: pel barri, cada vegada amb més establiments, amb més moviment, així que per molts anys de Poble Sec, per molts anys de les festes de Sant Joan del Poble Sec, i Ainara, ja està, moltíssimes gràcies per venir. Cridar la gent que vagi, no?
1: Sí, que, sempre.
0: El que voleu és això, no?
1: Sí.
0: Que estigui, que hi hagi molta gent, no?
1: I que tingui ganes de passar-s'ho bé, també.
0: Que són unes festes, a més, que no passa mai res.
1: No, normalment no acostuma a passar, és molt tranquil, la veritat. I agraeixo també en part...
0: I això no sé si s'aconsegueix...
1: Jo crec que en part perquè és com un ambient molt familiar. No és...
0: Aquesta barreja de generacions, no?
1: Sí, jo crec que en part és per això. I que no hi haurà conflictes molt, molt greus perquè al final... Pues...
0: Tot i que la festa s'allarga fins a 5 de la matinada o a les 6,
1: sí,
0: no sé fins a quina hora, no es pensin que això s'acaba a la 1, no. Això s'allarga moltíssim, però és veritat que a les 3 de la matinada encara hi ha canalla, acabaria a córrer i hi ha gent, hi ha avis, diguéssim,
1: sí,
0: és
1: ja
0: a
1: dir, tot.
0: Que hi ha una barreja, és veritat que hi ha una barreja generacional molt xula, però que tothom ja fa els seus plans i és molt de Sitges això també.
1: Sí.
0: On anem a sopar que després anem a la Revetlla,
1: sí,
0: no?
1: Sí. Totalment.
0: Els plans de Sant Joan a Sitges. Ainara, un plaer, com sempre, i gràcies.
1: Igualment.
0: Gràcies per la feina, tant a tu com als altres membres de la comissió, per tot el que feu per aquesta festa, per mantenir aquesta festa al municipi. Gràcies, bonica.
1: A tu.
2: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: Vam parlar d'aquest projecte ja al gener quan es va anunciar en roda de premsa aquesta assignatura, nova assignatura que tindrien les alumnes d'ESO dels dos instituts i de l'Escola Pia d'aquí de Sitges, una assignatura on aprendre a fer castells, una assignatura que respon a un projecte de la colla jove de castellers de Sitges i que impulsa també en col·laboració amb l'Ajuntament, amb la regidoria d'Educació. En vam parlar posteriorment amb la coordinadora, ens va dir que les sensacions havien estat molt bones i avui en tornem a parlar perquè dijous, d'aquí dos dies, aquest dijous 18 de juny, al matí celebraran la diada castellera d'aquesta assignatura que serà com el fi de curs, la festa de fi de curs, que clar, si parles d'una festa de fi de curs de castells, doncs com les de realitzar? Doncs fent castells. En parlem amb la coordinadora del projecte, Anna Àguila. Què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia. Què tal, Carola?
0: Molt bé. Dic, clar, una festa de fi de curs de castells es fa fent castells. Clar, no pot ser de cap altra manera, no?
1: No, òbviament, és el colofó final, la diada que farem aquest dijous al cap de la vila.
0: Com anirà això? Entenc que li heu donat format de diada, és a dir, sí. Diada tradicional castellera?
1: Sí, exacte. Hi haurà l'entrada de les colles, amb el toc de gralles, i després ja començaran les rondes de castells. L'únic que no seran rondes castelleres com coneixem, sinó que cada ronda han de fer un castell específic per demostrar tot el que han assajat a tot aquest temps.
0: L'Anna ha estat la coordinadora d'aquest projecte, un projecte que s'inspirava, no, en una proposta ja dels Verds de Vilafranca, que han decidit aportar-la també aquí a Sitges, la jove dels castells de Sitges. I Anna, ens deies recentment que les sensacions han estat molt bones fins al punt de repetir.
1: Sí, la veritat és que estem molt contents, ens sentim molt orgullosos de com ha sigut la resposta de tothom, no? Des de els tres instituts que ens han recolzat i han fomentat moltíssim la participació, també l'Ajuntament, que sempre ha estat al nostre costat i ens ha ajudat en tot el que hem necessitat, i òbviament els alumnes i els professors que han estat a totes les sessions, a més de 60 sessions que hem realitzat des de desembre, i estem molt contents, la veritat.
0: Clar, això ara entenc que per la colla, i en particular per tu, ha representat un increment de feina considerable. Això s'ha pogut gestionar també bé des de la colla? És a dir, perquè clar, al final, no, moltes vegades reduïm, i sabem que no és així, la feina de les colles castelleres, moltes vegades la reduïm als assajos i a les diades, però clar, això va molt més enllà,
1: Sí, i tant, perquè clar, més, eren tot això ho hem fet en horari lectiu.
0: Clar, sí, sí.
1: Laboral, i clar, ha sigut una feinada de por, sobretot ara mateix. Vull aprofitar i agrair a totes aquelles persones que s'han demanat a la feina després recuperar hores, o molts estudiants que saltaven classes per venir a donar-nos un cop de mà. Tot això la colla ho ha fet voluntàriament, altruistament, en favor també de la colla, no? I això ha sigut molt d'agrair. La veritat que la resposta ha sigut molt bona de la colla. Sempre hem tingut mínim uns 5 voluntaris i la veritat que molt bé. O sigui, és que estem molt contents.
0: De fet, això ve com a corroborar, no, aquests valors de treball en equip que fomenta els castells, no? D'alguna manera els heu corroborat, no? Tirant endavant aquest projecte, no? De que heu estat equip fins i tot en això, no? En jornades en què moltes vegades la conciliació podia ser complicada.
1: Exacte, sí, la veritat que sí, que ha sigut complicat d'adonar, perquè a vegades, doncs, òbviament passen coses, no? Però la veritat que ens sentim orgullosos, i l'objectiu del projecte, a part d'ensenyar castells, sí, i com és una colla castellera, també és fomentar aquests valors del món casteller, no? Que també fomentar la cohesió social que hi ha al poble, no? I perquè sí que trobem a faltar que les noves generacions ens costa una miqueta, a aquest sentit, arrelar-se ara mateix en concret a la situació que vivim a Sitges.
0: Sí.
1: No? Tenim molts nouvinguts, no, o experts, sí, i llavors també forma part de, a part de fer colla, no, fer vida social dintre del poble, no? I ja, pues, treballar tots els valors de treball en equip, comunicació, empatia, no? I la veritat que estem molt contents perquè veiem que els joves en seguida ho han pogut aplicar i en seguida s'ho han fet seus.
0: Per tant, valors educatius i sobretot també valors d'integració, els que d'alguna manera fomentava aquest projecte. Parlava de valors educatius, en el projecte hi era també vinculat, incorporat i ha participat activament l'Ajuntament de Sitges a partir de la regidoria d'Educació. Tenim també al telèfon la regidora Carme Gasulla. Què tal? Bon dia.
2: Hola, bon dia, Carola. Hola, Anna.
3: Hola, Carme, bon dia.
0: Dijous, no sé si, clar, dins una agenda regidora, anar a una diada castellera d'un projecte com aquest deu ser d'aquelles cites de l'agenda que no fa mandra, no?
2: No, per res, en absolut. Estem entusiasmades perquè ha estat un projecte, la veritat, molt maco, han encaixat totes les peces. Recordo quan vam estar parlant amb el Santi Terraza, doncs, em sembla que era meitats d'agost, aproximadament, i ens van dir, escolta, per què no engeguem això, no? I la veritat és que ha sigut molt fàcil amb la colla jove, també amb els instituts. Val a dir que s'ha d'agrair moltíssim la feina que des dels centres, doncs, des del primer minut, doncs han tingut, perquè no era fàcil incorporar aquest programa quan ja estaven pràcticament tancats els horaris, tots els projectes educatius, però entre l'entusiasme de l'Anna, el Marc i tota la colla jove i les ganes que els tres instituts han posat, ens ho han posat molt fàcil, la veritat, i per tant dijous serà, com deia l'Anna, un colofó, però jo també voldria dir que jo crec que és un punt de sortida també important, sí, no? Perquè és per assentar aquest projecte que, com deia abans l'Anna, és un projecte de poble, és un projecte d'integració, és un projecte educatiu i que dona un bri d'esperança amb els temps que estem vivint.
0: I un projecte que repetirà i que tindrà continuïtat. Per tant, diguem que entenc que això també és important, no? Que no és un bolet, no és un quelcom que s'ha creat ara i que ha estat molt bé i tal, sinó que la idea és que això, i no sé fins a quin punt, regidora, la voluntat des de l'Ajuntament és que això pugui mantenir-se durant anys com a assignatura sitgetana, no?
2: Home, aquesta és la idea, Aquesta seria la idea. És la porta d'entrada. El coneixement de les nostres tradicions, del nostre entorn, de tot el que representa la festa, però a banda d'això creiem que tot el que representa des del punt de vista de valors, de col·laboració, d'entrega en equip, de treball cooperatiu, és fonamental, no? En un món tan individualista, no? I tan centrat en les xarxes, no? I en un oci a vegades una mica complex pels joves, doncs el que proposa la colla jove és extraordinari. La nostra intenció no només és mantenir-ho, sinó que jo elevar-ho al quadrat, no? Com aquell qui diu, ens estem encantades, òbviament.
0: Anna, i això es pot mantenir amb l'estructura actual que teniu? És a dir, com ho plantegeu mantenir de cara al curs vinent, per exemple? I no sé si d'alguna manera, ja coneixent l'èxit i les bones sensacions d'aquesta primera edició, no? D'aquesta signatura, si us ho plantegeu fer-ho créixer, no sé si professionalitzar ho poso entre cometes, perquè no és que entenc que això aquí tots ho heu fet de manera voluntària, però no sé si plantegeu canvis. Ojalà, ja m'imagino.
1: Ojalà, però no crec. No, sí, la idea és, ja vam tenir una reunió, sí, amb les coordinacions i les direccions dels tres instituts i l'Ajuntament, i llavors, òbviament, doncs, s'ha d'anar afilant una miqueta més. Aquest ha sigut el primer cop que s'ha fet a terme, tot i que els resultats estem molt contents i que veiem que s'ha de mirada de fer-ho, o sigui, seguirem el mateix programa, però poder més ajustadet. Però bueno, estem molt contents i seguirem endavant, i ja et dic, sobretot és això, i ara aprofito que estem aquí a la ràdio,
0: sí,
1: per donar veu que la diada sí que és als instituts, però que és oberta, és al cap de la vila, oberta a tots els sitgetans i sitgetanes que vinguin a veure'ns i a gaudir i a formar part d'aquesta pinya dels castells.
0: Anem a això, serà aquest dijous, al cap de la vila, en horari de matí, no, Anna?
1: Sí. A partir de les 10 ja hi serem a la plaça,
0: sí,
1: per començar. Llavors, per això, és obert a tothom.
0: Serà un públic curiós, no sé si també ho veieu, això, que tindreu un públic curiós, perquè, clar, és un dia laborable, no? Normalment les diades castelleres no es fan en dies laborables, no? Un dia de laborable al cap de la vila, que és com centre neuràlgic també, diguem, de l'activitat diària, no? I econòmica i social del municipi, en un dijous en horari de 10 a 12. No sé si també espereu, és a dir, a veure com ho viu, això, amb aquest públic, no?
1: Sí, però clar, això forma part d'una assignatura,
0: efectivament,
1: per tant es fa en horari lectiu.
0: Per descomptat, per descomptat.
1: Si t'ha quedat un altre any, perquè clar, també ajustar-ho
3: Sí que la idea principal era fer-ho cap de setmana, però clar, jo tinc futbol, jo tinc no sé què...
0: No, però no t'ho preguntava, no preguntava tant amb la idea de com és que no feu un cap de setmana, sinó amb la curiositat també per vosaltres com a castellers, com a membres de la colla castellera, d'actuar en un dia laborable, en un horari que no és habitual, és a dir, que, i probablement amb un públic que no sé si és el públic més habitual a les diades castelleres.
3: No és el públic que normalment tenim, però també ens dona una porta a aquell públic que potser cap de setmana no ve a veure,
0: efectivament,
3: però que ara, entre setmana, es passeja pel poble i diu, ostres, pues mira, i endavant. Vull dir, la colla és oberta a tothom, mm-hmm. Llavors també ens pot donar més visibilitat.
0: Anna, i escolta'm, no sé si és el més important, però una de les coses més importants, heu aconseguit que s'incorporin joves, nous joves a la
3: sí.
0: colla?
3: Sí. Més de 15 joves formen part ara
0: Caram.
3: Mateix de la colla, en actiu, que venen als assajos, a les diades.
0: Més de 15 que han vingut arran de l'assignatura, eh?
3: Exacte, sí.
0: Caram.
3: I aquests han vingut de 15 alumnes del teu jove, però aquests han vingut amb amics, cosins...
0: Clar.
3: Hi ha, per exemple, una noia que ve amb el seu pare i estan implicadíssims a tot. O sigui, realment hem obert la porta a molta gent. Estem molt, molt agraïts.
0: Escolta'm, i no sé si heu descobert, és a dir, si parlant amb ells, amb aquests joves també, al llarg d'aquestes jornades, aquesta assignatura que heu anat realitzant, si us ha sorprès res del que us hagin preguntat, del que us hagin comentat, o fins i tot de la visió inicial que tenien aquests joves dels castells?
3: Home, sí, la veritat que quan començàvem a un institut la primera pregunta era quin ball heu fet per Santa Tecla o què coneixeu dels castells? I realment veure que no coneixien ens han arribat a preguntar però què és Santa Tecla? I això fa mal. Això fa mal, però bueno, ho estem solucionant i estem anant cap al bon lloc i donant a conèixer també ja no només els castells, no? Sinó la cultura popular que hi ha cites, que és molt rica, no?
0: Sí, a partir del món casteller, no? Ensenyar aquesta tradició, no? Tan catalana, tan nostra, que és la dels castells, però alhora també ensenyar aquesta tradició tan sitgetana, no? Que són les nostres festes, aquelles en les que vosaltres hi sou protagonistes. Regidora, tenint en compte l'èxit d'aquesta assignatura de castells, jo no sé, aquest és un tema que està sempre sobre la taula en tema educatiu, el tema de l'assignatura Sitges, i escoltant ara la resposta, l'anècdota que explicava l'Anna, d'aquest jove que li havia preguntat però què és Santa Tecla, no sé si és quelcom que encara es posa, o sigui, encara es debat?
2: Jo crec que no hi ha debat, s'ha d'incorporar sí o sí, el que passa que és cert que a vegades amb els currículums, amb els projectes és complicat, i van trobar precisament que aquest projecte, que era en principi un projecte pilot i que deixarà de ser-ho a partir de dijous, doncs era perfecte per fer aquest testeig i iniciar doncs, el coneixement de l'entorn, no? I com deia també l'Anna, estem en una societat molt tancada en si mateixa, en un poble que va perdent aquest contacte amb les tradicions i amb aquesta cultura popular, i la resposta ha estat extraordinària. Per tant, en això treballarem, perquè creiem que els castells, en el moment a més que està vivint la colla jove, doncs és el moment, és el momentum, no?, que diuen, és
0: sí,
2: perfecte,
0: sí.
2: No només perquè tothom surt guanyant amb aquest projecte, i el que és més important és que canviem una mica, girem una mica pàgina d'aquest tipus d'ensenyament massa tancat en les aules, amb les eines digitals, el traiem fora, i teníem, òbviament, el model de Vilafranca. La veritat és que veure una jornada del Jovert és molt emocionant, veure com canalla joves que habitualment fins i tot tenen problemes per seguir doncs, les matèries habituals, doncs són els primers en fer pinya, en tirar endavant el projecte, i és emocionant. I per això deia que aquest bri d'esperança l'hem d'aprofitar i convertir-lo en un actiu i un referent pel que fa al projecte educatiu de poble.
0: Clar, regidora, i tenint en compte, a més, que ve del món de l'educació, perquè vostè s'hi dedica, no? És professora,
2: sí.
0: o si dedicava abans de ser regidora, en tot cas.
2: Sí, sí.
0: Lligant-ho, afilant-ho amb el que ara comentava, justament, una de les peculiaritats d'aquest projecte és que els treuen de les pantalles, no? I que, a més, el que promou és una presencialitat absoluta, no? Un tocar-se, un tu a tu, no? Que d'alguna manera, ens allunya de tota aquesta idea de futur que ens han venut durant tants anys, no? De que el futur era tot digital, pantalla, tot plegat, i sembla que països que estan molt més desenvolupats en matèria educativa que el nostre, doncs ja estan revertint, no? És el cas de Suècia, i llegíem recentment. No sé si d'alguna manera sent també que Sitges amb això també reverteix una mica aquesta idea o aquest tarannà, no? Cap a la digitalització, als mòbils, i una manera de revertir-ho també és això. I si sent d'alguna manera que també està formant part d'això, d'aquest gir que està donant el món educatiu?
2: Totalment, totalment d'acord amb el que dius. Crec que hi ha en aquests moments un punt i a part amb l'accés amb les eines digitals. Crec que estem vivint moments de canvi. Òbviament sempre comencem pels països nòrdics, que són un referent educatiu sempre, però crec que aquí, en projectes com aquest i d'altres, doncs estem marcant el camí, no? I és molt interessant, sense demonitzar per res les eines digitals, que han de ser un complement, però mai una finalitat. Aleshores, aquí tot el que sigui enriquir i fer una tasca cooperativa en equip integradora, doncs és la vitamina perfecta, l'ingredient perfecte perquè traiem doncs aquest individualisme, aquest tancament en un mateix que representa l'accés a les eines digitals. I també m'agradaria dir, no? Quan vam demanar a la colla jove, no? A veure com podíem enfocar des del punt de vista educatiu, ens vam portar un projecte educatiu que era indiscutible, ho dic perquè la primera cosa que et trobes és com encaixes tot plegat en els projectes educatius de centre, i van fer un projecte educatiu espectacular, no? I com deia, ho han posat molt fàcil les tres direccions, la direcció en aquest cas de l'Institut Vinyer, la Maria Rosa Degà, el Samuel Valls del Benaprés i la Lucía Valentín de l'Escola Pia. Des del minut 1 s'han mostrat entusiasmats i han fet mans i mànigues perquè això tirés endavant. I per això deia, hem fet un treball de pinya, hem fet un treball de cooperació per organitzar-ho, i això és una mostra que les coses es poden fer d'una altra manera, no? I efectivament, tot el que sigui allunyar del que representa els valors negatius de les eines digitals, doncs treballarem de valent.
0: Clar, Anna, no sé si us heu sentit una mica així, una mica bri d'esperança, llum al final del túnel.
3: Sí.
0: Sí,
3: perquè les primeres sessions eren molt difícils, el fet de fer silenci.
0: Clar.
3: Era molt difícil, i ara ja al final ho han entès, que s'ha de fer silenci perquè si no escoltem el company que ens demana ajuda, no? I tot això, la veritat que estem molt contents, i ens han dit professors, no?, que ens han dit, ostres, és que tal dia que no veniu perquè poder hi havia vaga o alguna cosa, ostres, és que deien que per què no veniu? Dic, bueno, ja. Per exemple, el Benaprés va demanar fer-ho un altre trimestre, però que personalment amb les persones ja no podíem tirar més, no? Però per això que estem molt contents, que ha anat més enllà del fet casteller, no? És a dir, estic fent castells, han anat molt més enllà, perquè, per exemple, tots han fet després un examen final, s'han hagut de fer un diari, s'han avaluat més enllà dels valors, no?, també de moltes més coses, i el que deia la Rosa, que és molt agraït als tres instituts, a les direccions, les coordinacions pedagògiques i els docents que s'han implicat, han fet tots castells i estem molt contents, la veritat.
0: Doncs tots són beneficis de l'assignatura Jo Jove, ja ho veu, una assignatura que ja ens ho han dit, que l'any que ve hi continuarà, i que dijous celebra la seva gran festa amb aquesta Diada Castellera, aquest dijous al Cap de la Vila, de 10 a 12 aproximadament. Què hi veurem, Anna? Què hi veurem dijous?
3: Doncs veurem com els tres instituts, cada institut és una colla,
0: sí.
3: I llavors doncs s'hauran de fer, demostrar el millor tot el que han après a tots els assajos. Faran des de castells,
0: sí.
3: De poms elevats, sí. Inclús veurem algun pila. Vull dir, la veritat és que estem molt contents. Sí, la veritat que ens sentim molt orgullosos. I inclús ens demanaven fer més coses, però deien, bueno, a poc a poc, l'any vinent ja...
0: és el que té la joventut, que són agosarats i diuen més, no? Quan els agrada una cosa volen
3: exacte.
0: Més.
3: Exacte. Sí, no, però estem molt contents. El que veurem serà l'equació de tots els alumnes anant a una i lluitant per una cosa que han après conjuntament a través d'algun molt físic, però que han après moltíssim el silenci, el respecte, els valors, i la veritat és que estem molt orgullosos.
0: No ho hem dit, però heu treballat amb alumnes d'ESO, no?, de secundària, d'algun curs en concret?
3: Sí, tots han sigut els alumnes de tercer.
0: Tots els de tercer d'ESO, eh? Per tant,
3: sí.
0: Alumnes de 16 anys, no? Aproximadament, si jo no m'equivoco, aproximadament alumnes...
3: Sí, 15,
0: de...
3: no?
0: Sí. Sí, sí, entre 15 i 16, no? Aproximadament, sí. Els de tercer d'ESO. I 15 d'aquests, doncs, que ja han decidit incorporar-se a les files de la jove, no? I, per tant, vestir la camisa color vi de la jove de Sitges i una colla que, com saben, té sempre les portes obertes a tothom que hi vulgui entrar. Anna Àguila, felicitats, enhorabona, que vagi molt bé dijous, estarem pendents i us seguirem de cara al setembre, el curs vinent, per veure si hi ha novetats en aquesta assignatura Jo Jove.
3: Ui tant, moltíssimes gràcies a tots i ens veiem dijous. Moltes gràcies, Carme, també per l'ajuda i col·laboració que hem tingut tot aquest temps, tot el curs que ens hem enviat.
2: Un plaer treballar amb vosaltres, Anna.
3: Moltes gràcies, que vagi molt bé.
0: Gràcies, gràcies, Anna. Regidora, abans d'acabar, deia al principi, ha estat molt fàcil, deu ser agradable en una casa on gairebé res és fàcil, que surti un projecte en què sigui molt fàcil.
2: Sí, és que el que deia, hem estat, jo diria que l'exemple del que és una colla castellera, no? Treballen aquí, treball plegades, fer pinya, fer força...
0: Escolta'm, doncs potser que hauran de fer l'assignatura sí, dins la casa gran, no? O què?
2: Seria molt bé. Jo crec que així relaxaríem tots una mica les tensions i té aquesta eina, és una eina més terapèutica, segur.
0: Ara que em perdonin, que feia broma, però clar, és que entendran vostès igual un ple, no? Veure ja fent-los pinya se'ns fa difícil d'imaginar, però escolta'm, igual podríem traslladar l'assignatura al...
2: Molt bé.

0: unes raons concretes, unes causes concretes que es viu d'una determinada manera i que, evidentment, cadascú de vostès és lliure d'extrapolar-lo o no, però parlarem d'un cas concret, que és aquest cas concret. D'un immoble situat al passatge Morera número 4, d'un immoble que dona al passatge Morera, per un costat, que és aquell corralet que segurament molt recordaran perquè en el seu moment... Bé, això està al costat del que és la casa de la que fou pendonista de Santa Tecla fa uns quants anys enrere. I aquesta casa dona també al carrer Gabriel Pallarès. Els que vagin a nivell 10, per exemple, o al barri de Sant Crispin, veuran que hi ha una part d'aquesta casa, un dels pisos que dona al carrer Gabriel Pallarès, tapiat amb maó, tant a la planta baixa com a la planta del pis. Aquest immoble té 7 pisos, hi viuen 5 veïns. Un pis d'aquests va ser ocupat i ara està tapiat, i ara s'ha ocupat una planta baixa. Carola, bon dia i bona hora.
1: Bon dia, Vicenç.
0: Els veïns diuen que probablement van entrar per la finestra perquè hi havia una porta d'aquestes antiocupació en aquest pis, eh?
1: Efectivament, és a dir, es tracta d'un immoble que, segons ha explicat també els veïns, està com marcat, diguem, per aquesta xarxa de professionals de l'ocupació, que sabem que n'hi ha, no ho diem nosaltres això, ho diuen Mossos d'Esquadra, és a dir, hi ha gent professional d'alguna manera que es dedica a això de l'ocupació.
0: I si no en volen dir professionals, perquè no és una professió, diguem-ne que hi ha gent que té un especial coneixement de tot allò que forma part, tant des del punt de vista legal com des del punt de vista pràctic, a l'hora de fer una ocupació d'un immoble. Allò que s'ha de fer, allò que no s'ha de fer, allò que ajuda d'alguna manera a que aquesta ocupació quedi ja d'una forma instituïda. Tot això, hi ha persones que en tenen un coneixement molt evident i el tenen per l'experiència. I, per tant, quan parlem de professionals de l'ocupació, parlem de persones amb aquesta experiència en tots els recursos que es poden posar.
1: Efectivament, amb coneixement, diguem, i que probablement no és la primera vegada que fan. El que diuen els veïns és que aquest edifici està com marcat per aquest grup de persones, per aquesta gent que controla, coneix el tema de l'ocupació i que hi han patit diverses ocupacions. Ells ho expliquen després i, per tant, entenc que davant d'aquesta situació el que van posar va ser una porta antiocupació a l'immoble i al pis que estava buit, que és una planta baixa d'aquest passatge Morera número 4.
0: Primera qüestió, és una planta baixa propietat d'una entitat bancària.
1: Efectivament.
0: Per tant, no estem parlant aquí d'una persona, d'un particular, sinó és una entitat bancària qui és la titular d'aquest pis.
1: En aquest immoble, com deies, hi ha 7 pisos, 5 residents actualment, n'hi ha que són propietaris, n'hi ha que són inquilins de lloguer, hi ha una que hi viu fa gairebé 15 anys, més de 10 anys, per tant hi ha gent que hi viu des de fa anys i d'altres que fa menys anys que hi viuen. Però en qualsevol cas hi viuen, diguem, amb el que els atorga, amb la legalitat que atorga el fet de ser propietari o inquilin, a excepció d'aquests dos pisos, que un ja havia estat ocupat i per això està tot tancat,
0: sí,
1: i
0: que continua tapiat, aquest no és motiu de problema, sinó és l'altre.
1: Efectivament, i aquest altre, que és aquesta planta baixa, a la que els veïns, de la que els veïns asseguren que es va ocupar el passat dia 22 de maig, que va ser un divendres. Per què ho diuen així els veïns? Perquè ells diuen que els van sentir. O sigui, això va ser, expliquen i ho sentiran després, que va ser de matinada, que van sentir com entraven i que automàticament en aquell moment van començar, diguem, a alertar i van fer les denúncies corresponents, avisar
0: veïns
1: el banc,
0: tenen,
1: etcètera.
0: Veïns que tenen un xat de veïns, és a dir, no és allò de veïns que no es poden parlar entre ells, sinó que són veïns que, diguem-ne...
1: Per parlar de temes de comunitat, com en molts altres edificis, no? Parlen d'això i a partir d'aquí van alertar que passava això, es va fer la denúncia corresponent a Mossos. De fet, ells no van poder fer la denúncia perquè, i això és una cosa que hem entès.
0: Primer punt molt important,
1: A partir de parlar amb Mossos d'Esquadra, arran d'aquest cas, que es van posar en contacte amb nosaltres perquè estaven preocupats per aquesta ocupació, perquè, segons diuen els veïns, no es tracta d'una ocupació, diguem, d'una família vulnerable que té una necessitat molt greu i que simplement ocupa un edifici prou, sinó que es tractaria de gent amenaçant o, diguem, que dificulta la convivència fortament amb aquests veïns.
0: Ara, quan els escoltin, comprovaran per què els diem això, Però primera qüestió molt important.
1: Sí, parlem amb Mossos d'Esquadra perquè d'alguna manera ens expliquin quin és el protocol d'actuació davant d'aquests casos d'ocupació.
0: Primera qüestió.
1: Sí.
0: En el cas d'una ocupació

0: la denúncia l'ha de fer el titular de l'immoble. Si no, no serveix per res.
1: Efectivament. Això. Per tant, quan els veïns ens expliquen hem denunciat l'ocupació, el que em diuen Mossos és que el que és correcte dir és que el que fan ells és donar coneixement d'una ocupació, però la denúncia, com a denúncia, perquè quedi constància, sí, com a denúncia d'ocupació només la pot fer el propietari. En aquest cas és l'entitat bancària. I en aquest cas, tal com diuen els veïns i confirmen, també està realitzada. És a dir, també la propietat, en aquest cas el banc, uh-huh, va realitzar la denúncia un cop els veïns els van alertar que havien ocupat el pis.
0: Per primera tant, qüestió.
1: Per tant, si mai s'hi troben, sàpiguen que qui ha de denunciar la possible ocupació és el propietari o la propietat de l'immoble, no els veïns.
0: Per tant, aquí estaríem en el cas de no és que hi hagi un immoble on hi visqui gent i s'hi han ficat unes persones, sinó un immoble buit que té una propietat, que és una entitat bancària, i en la qual s'hi han ficat unes persones. És com, si vostès ho volen veure d'aquesta manera, com si en el pis de davant del seu replà s'hi fiqués algú.
1: Efectivament.
0: I vostès poden trucar a Mossos i dir, escolta'm, que han entrat uns senyors al pis del meu veí del replà. I Mossos els diran, bé, doncs molt bé, gràcies, sí, per
1: no,
0: avisar.
1: I és probable que s'hi acosti, Mossos.
0: Ara ho explicarem també, que s'hi acosten amb tota probabilitat, però qui ha de denunciar aquesta ocupació és el titular de l'immoble, el propietari, sigui una entitat bancària, sigui, sí, una persona. Aleshores, segona qüestió, que la Carola es va preocupar molt que Mossos ho deixessin ben clar, que és l'assumpte de les 48 hores, d'aquest marge de 48 hores des que es coneix el fet, des de que l'ocupació d'un immoble és un fet, fins que aquest fet passa ja a l'àmbit judicial.
1: Efectivament.
0: Què passa en aquestes 48 hores i per què són importants les 48 hores?
1: Perquè hi ha una llei que determina, que parlen de l'ocupació flagrant, és a dir, que si es detecta una ocupació ràpidament i es denuncia, és a dir, s'alerta a, sí, Mossos, aquests poden realitzar una desocupació sense una sentència judicial. Per tant, què hem d'entendre?
0: En aquest marge de 48 hores.
1: En aquest marge de 48 hores. Què hem d'entendre? Que quan nosaltres truquem a Mossos alertant d'una ocupació, ja sigui perquè siguem veïns o fins i tot perquè som propietaris i estem denunciant, si no han passat 48 hores des de que han començat aquesta ocupació, Mossos, hi ha una llei que els permet desocupar el pis sense que hi hagi sentència judicial. Si han passat 48 hores, aleshores el procés ha entrat en el circuit judicial i Mossos passen a ser simples executors de sentències. Per tant, els Mossos d'Esquadra no poden desocupar un pis sense una sentència judicial. I això, òbviament, el que representa sí o sí és més temps.
0: D'acord.
1: I no sabem quan, i aquest és el gran drama, Però això de les 48 hores és important tenir-ho en compte per això, perquè sí que hi ha la possibilitat de que Mossos desocupi ràpidament un pis, però diguem que tot ha d'anar molt ràpid, s'ha d'alertar molt ràpid i, clar, moltes vegades no és fàcil. Què diuen en aquest cas els veïns?
0: Que és una qüestió molt singular, la, sí, que escoltaran ara, i forma part d'una estratègia que coneixen els grups de persones que ocupen. És una estratègia d'aquestes, diguem-ne, que interessants perquè no hi haguéssim pensat mai, però ara ens explica la Carola.
1: I la coneixen Mossos, que de fet és que ens ho ha explicat. Els veïns asseguren que aquest pis es va ocupar del passatge Morera número 4, aquesta planta baixa, es va ocupar el divendres dia 22 de maig. I diuen que va ser així perquè ells hi eren i ho van sentir, va ser de matinada.
0: És a dir, a la matinada van sentir sorolls.
1: Exacte, van sentir la matinada i va ser quan es va alertar tot. Que avisen, això és clar, ells no entenien per què, si van el mateix dia 22 els van sentir, van avisar a Mossos, van avisar propietari, que és el banc, va posar una denúncia. I tot això va passar abans de les 48 hores perquè Mossos d'Esquadra no els van desocupar. Què passa? Que quan tu com a veí d'un immoble que s'ha ocupat arribes i anuncies una ocupació o expliques que s'ha ocupat un veí o un pis, Mossos d'Esquadra s'aproxima en aquell edifici i pica la porta del pis ocupat. Investiga, és a dir, pregunta. Sou aquí, esteu ocupats?
0: Sí, sí, sí.
1: Què t'explica Mossos? Que aquesta gent estan ja, són, com dèiem, professionals entre cometes, és a dir, coneixen molt bé la dinàmica i els tempos. I què va passar en aquest cas? Doncs que van anar allà. Mossos van anar al pis, van parlar amb els ocupes, els van preguntar, escolteu, els veïns diuen que acabeu d'ocupar aquest pis, vosaltres no sou els propietaris, els hi demanen, òbviament, i els diuen, accepten, sí, no som els propietaris,
0: sí,
1: hem ocupat el pis. I què diuen els ocupes? però no l'hem ocupat divendres 22. Ja fa dos dies que som aquí, som des del dimecres dia 20. I aleshores Mossos d'Esquadra què ha de fer? Demanar proves o quelcom que certifiqui que efectivament aquell pis està ocupat des del dia que els ocupes diuen i no des del dia que diuen els veïns. I
0: per aquí... tant, els Mossos necessiten certificació que aquest pis estava ocupat des de feia 3 dies,
1: clar,
0: per exemple.
1: Quina és la certificació dels veïns? Que
0: atenció
1: els han sentit.
0: Ara. Atenció.
1: Què diuen els ocupes? No, nosaltres us ho podem certificar. Com ho fan en molts casos? Doncs, per exemple, t'ensenyen un tíquet conforme van demanar una pizza en aquest, per sopar, aquell dimecres dia 20.
0: En aquesta adreça.
1: Exacte, en aquesta adreça. O simplement una foto des de dins, i això ja d'alguna manera, clar, Mossos ho ha de fer constar a un jutge, i el jutge ja pot determinar que aquell pis està ocupat des del dia X i no des del dia que, per exemple, en aquest cas des del dia 20 i no des del 22 que diuen els veïns.
0: Perquè al final ho determina un jutge, eh?
1: Sí.
0: I vostès diran, com es fa això? Fàcil. Una d'aquestes persones se situa a la porta de l'edifici, clar, i demana a l'empresa de pizzeria, clar, una pizza margarita a Passatge Morera número 4. T'esperes a baix al portal, et porten el tíquet, en el tíquet hi ha l'adreça.
1: El pitxero, pobre, no et pregunta si ets ocupat.
0: Exacte, i ja està.
1: I ja està. I de fet, aquest comentari li vaig fer jo a Mossos, dic, home, però això és una mica trampós, perquè clar, i diu, ja, ho sabem, i ells també ho saben. És a dir, juguen amb això. Per tant, diu a mentida els veïns, doncs
0: pensaran,
1: no.
0: A casa seva vostès pensaran, home, un tíquet de pizza amb l'adreça d'un dia és
1: fort,
0: prou,
1: eh?
0: Prova. Com? Per
1: clar,
0: què?
1: Que entenc que determina, entenc que aquí un jutge que diu és la veu d'uns veïns, perquè al final no es deixa de ser,
0: sí,
1: la veu,
0: sí,
1: d'uns veïns,
0: davant
1: contra
0: d'un...
1: una prova, entenc que física, no? Com pot ser una fotografia, com pot ser un tiquet, doncs, això d'una compra, d'una entrega, no?
0: Sí,
1: de qualsevol,
0: sí,
1: cosa. I clar, aquesta circumstància, que òbviament es perverteix i que la gent que controla aquests tempos, no sé què, doncs, què ha fet en aquest cas? És el que suposem, havent sentit totes les parts, doncs que, tot i que els veïns estiguin convençuts
0: Suts.
1: I certifiquin
0: que van
1: l'ocupació va ser el dia
0: 48
1: 22,
0: hores.
1: Que la denúncia es va produir en aquestes 48 hores i, per tant, doncs, haguessin desitjat, doncs, que haguessin pogut desocupar aquest pis immediatament sense esperar cap sentència judicial, doncs va passar això. I ara està tot...
0: Per tant, ara s'està en l'àmbit judicial.
1: Efectivament.
0: Segona part, que no és menys important, perquè és la que ha propiciat també un neguit dels veïns, diguem-ne, gran. És el fet que aquestes persones que han ocupat han insistit de maneres molt diverses, però, diguem-ne, sembla que amb molts tics d'assetjament, els veïns de l'immoble perquè els donguessin les claus del portal del carrer.
1: Clar, és a dir... Què fa aquest cas, diguem, especialment dolorós o pertorbador als veïns? Perquè al final algú pot entendre, doncs home, igual es tracta d'una família vulnerable que necessita un pis, no està fent mal a ningú, no? Algú podria pensar això. Què diuen els veïns? Que no es tracta d'aquest tipus d'ocupació. Diuen que en aquest pis hi ha 8 persones, hi ha canalla, però que també hi ha persones que es dediquen a amenaçar-los de manera constant perquè els reclamen la porta de l'entrada del portal, que no tenen.
0: Recordin un pis de la planta baixa al qual s'ha entrat per la finestra.
1: Sí, de fet tenen col·locat una espècie de moblet davant de la finestra que és la que els permet fer d'esglaó per entrar,
0: per pujar i baixar
1: en aquest pis.
0: Però clar, no tenen la clau de l'entrada,
1: no,
0: de l'immoble, la
1: I
0: clau dels veïns.
1: I els demanen d'una manera persistent i constant a tots els veïns i pel que expliquen els veïns no els hi demanen de manera amable. És clar, s'entén aquí el neguit dels veïns de conviure amb unes persones que t'estan amenaçant constantment.
0: Els mateixos veïns escoltaran que li diuen a la Carola que un dia es van trobar amb 5 persones, diguem-ne, fortes, amb 5 armaris, demanant al veïnat aquestes claus del portal de l'entrada. És a dir, que sembla que d'una manera continuada s'han produït situacions tenses, situacions d'assetjament amb aquest objectiu, aconseguir la clau de la porta d'entrada d'aquest edifici. Però com que això està en l'àmbit judicial... Espera i aguarda, guarda i espera, perquè
1: clar,
0: els Mossos no hi poden fer res més del
1: no,
0: que ja han
1: clar,
0: fet.
1: No, clar, què expliquen Mossos? Entenen, quan parles amb ells, ho entenen perfectament el neguit dels veïns, per descomptat cada vegada, perquè es veu que continuen alertant, perquè aquesta gent sembla ser que fa sorolls i munta siderals i tal, i els continua alertant, i Mossos continuen anant. Però els veïns no podrien fer res més que denunciar en cas que hi hagués algun delicte. Fora d'això, l'únic que poden fer és deixar constància o alertar de possibles sorolls
0: sí,
1: i qüestions d'aquestes. I això ara està en mans d'un jutge o d'una jutgessa, és a dir, està en mans judicial i aquí això ja és un tema de tempos. Fins i tot Mossos ens van dir que han tingut sort en el sentit de que en aquest cas el banc ha decidit denunciar. Moltes vegades sembla ser... Cada els vegada menys, ja. Però els bancs no sempre tenen pressa, diguem, per denunciar aquestes vegades, ocupacions.
0: De vegades es troben ofertes de piso con ocupes dentro.
1: Efectivament, perquè no hi ha probablement una denúncia, doncs aquest tema s'eternitza.
0: Fins i tot els veïns assenyalaven, perquè vegin com són les coses, no sé si Mossos t'ho va confirmar o no, que els Mossos els varen aconsellar que si s'havien de produir reiterades situacions de tensió, que entreguessin la clau del portal de l'edifici perquè evitarien problemes.
1: No, Mossos no em va...
0: Això no ho va confirmar
1: Mossos,
0: Mossos,
1: confirmar això, però és probable que també entenc que Mossos pugui d'alguna manera entendre que la situació no serà
0: gens fàcil
1: ni immediata, ni se solucionarà de manera immediata i d'alguna manera es faci possibles recomanacions per tal que la convivència sigui el menys desagradable possible, cosa que es fa difícil d'imaginar, perquè...
0: Només pel fet que saps que algú ha violentat un pis que està...
1: Efectivament, i cada vegada que arribes a casa teva no saps amb qui et trobaràs o amb què, o si vindran a amenaçar-te o vindran a dir-te, home, realment és desagradable. Clar, la desesperació d'aquests veïns és fàcil d'entendre i una mica és, jo crec que el sentiment que tenen és d'abandó. D'abandó i de manca d'escolta, perquè és una situació en la qual ells ja no poden fer més, és a dir, no hi ha res ara en les seves mans, no hi ha res més que el que han fet i aquell, que el que segueixen fent.
0: I aquell neguit d'intentar buscar solucions per protegir-se ells mateixos davant d'aquesta situació absolutament desquiciant.
1: Per descomptat que aquests ocupes han punxat tot, que això tampoc no és denunciable, ho ha de saber la gent. Només seria denunciable en el cas que punxessin a la teva...
0: Escomesa elèctrica.
1: Si ho fan al compte general, qui hauria de denunciar és la companyia. I com que això tampoc no ho fan perquè no estan per aquestes històries i perquè tant els hi fa...
0: Perquè és un petit comptador d'un petit pis.
1: Efectivament. Per tant, que ho sàpiga la gent. És a dir, que a l'hora de denunciar has de ser tu el propietari l'afectat directe per poder emetre denúncia i que, per tant, això arrenqui la roda judicial.
0: Si no es pot perdre temps a fer-ho.
1: No.
0: Perquè si no, després, el que comentava la Carola, un document tan, diríem vostè, escolta'm, una cosa tan prosaica com un tiquet de pizzeria pot servir després perquè la valoració d'aquesta ocupació es marqui en una forquilla temporal diferent de la que creuen els veïns. Amb qui has parlat, Carola?
1: He parlat amb un grup de veïns d'aquest immoble, en total amb quatre dels cinc veïns, de fet, que van venir. Els escoltaran diferents idiomes perquè són estrangers, tot i que van fer l'esforç la majoria de parlar en castellà i se'ls entén perfectament. Hi havia un que parlava català perfectament i jo crec que percebran bé l'angoixa i amb la que viuen aquests veïns de passat de Morera número 4.
0: Els apuntem només això que comentava la Carola al principi. La data oficial, la que consta com a data d'ocupació, és el 20 de maig, però els veïns asseguren que aquests fets van passar el 22 de maig.
1: El 22, que amb això també ara ja no hi ha, vull dir, ja és tan fa. Perquè...
0: Sí, és igual, però és el 20 de maig és arran d'aquest tiquet de pizzeria.
1: Efectivament. En tot cas, entenc que això, igual, arribat el moment que el jutge o la jutgessa hagi de determinar, podria ser, no sé si podria ajudar a prendre o determinar a fer sentència.
0: Sí.
1: Però a hores d'ara, clar, les
0: ja
1: 48
0: no
1: hores
0: res,
1: ja
0: això.
1: Han passat, per tant...
0: Perquè ara ja estem
1: està.
0: en una altra pàgina. Aquí aquesta és la conversa que va mantenir la Carola amb els veïns del passatge Morera número 4.
1: Sou els veïns del passatge Morera número 4,
2: sí.
1: D'aquí de Sitges, i un edifici reformat ara fa uns 15 anys aproximadament, jo crec, perquè està prou reformat, i estan denunciant l'ocupació d'una planta baixa, de la planta baixa que dona justament al passatge Morera, una ocupació que... ¿Cuándo se produjo esta ocupación? ¿En qué fecha?
2: 20 de mayo.
1: Vale, me comentabas que el día de la ocupación la oísteis, o sea, lo vivisteis en directo.
2: Sí, sí.
1: Explícame un poco cómo fue, qué es lo que pasó, qué es lo que visteis y qué hicisteis luego, cómo actuasteis vosotros los vecinos.
2: Mira, estamos escuchando un ruido, sí, parece como, no sé, que fuera, porque es que tenemos al lado donde está la basura y tal, es que a un día hay ruidos, hay muchos ruidos. Y luego nada, Y luego, nada, silencio, silencio, silencio.
1: ¿A qué hora era esto aproximadamente?
2: A las 3. Y luego parece como han sacado la puerta al segundo día.
3: No, es que a las 5:45 ha empezado a picar todas las puertas. Uh-huh. Y después cuando Dan ha salido afuera, ellos estaban con un flex cortando la puerta desde interior. Eso estaba sobre las 8:30 en la mañana.
4: Aquesta porta que menciones, és que, uh-huh, com que aquest edifici havia estat ocupat, té una porta antiocupa.
5: D'acord.
4: Que és, sí, o sigui, des de fora és impossible trencar-la. Per tant, entenem que ells van entrar per la finestra, es van colar allà dins, es van amagar, i quan els hi va donar la gana, doncs van començar a fer tot aquest soroll i a trencar la porta.
1: D'acord. I quina va ser la reacció dels veïns? És a dir, què és el que vau fer? Vau trucar de seguida? Vau fer la trucada a Mossos pertinent de manera immediata? Sí?
6: Sí, sí.
1: ¿Quién llamó? ¿Llamaste tú?
6: No, sí, yo de luego cuando me está esta mujer que me está llamando directamente a puerta, yo estaba avisando al nuestro el chat de vecinos y propietarios, sí, que ya tenemos ocupación y tenemos que llamar.
1: Dices, ya tenemos, porque tú eres la vecina que llevas más tiempo viviendo en este edificio, ¿no?
6: Sí.
1: Me has dicho, y has vivido otras ocupaciones, ¿eh? En este mismo piso has vivido otras ocupaciones.
6: Arriba sí, hace mucho tiempo, sí.
1: ¿Y en esta planta baja había...?
6: No,
1: en esta planta baja no, ¿eh?
6: No, nada, uh-huh, nada. Esta planta baja hace mucho tiempo es que vivieron una familia, son muy mayores, sí, y...
1: Ok, y luego... con lo cual... Truqueu a la policia, si es truca a Mossos,
4: sí,
1: no?
4: Sí, perquè bueno, tenim el xat aquest del grup de veïns, i aleshores elles van començar a dir, escolta, que hi ha gent que han ocupat, ens estan amenaçant que volen les claus del portal. Clar, vam veure que tenien molta por. Aleshores, jo estava a Barcelona, estava treballant, sí, i des d'allà vaig trucar a Mossos, dic, escolta, està passant això, sisplau, aneu cap allà, que les estan amenaçant. Clar, jo no ho vaig viure tot això en directe, uh-huh, jo ho vaig viure tot a través del WhatsApp.
1: Del xat, mhm. Uh-huh. I què et van dir Mossos en quin moment? Van atendre, diguem, la teva petició i van dir anirem o què?
4: Això és el que em van dir.
1: D'acord.
4: I aquell dia crec que fins a 3 vegades van anar els Mossos, perquè clar, a la que elles ens deien ens estan amenaçant, volen les claus, vam dir truqueu als Mossos, i es va trucar als Mossos tantes vegades com va ser necessària,
1: sí,
4: perquè clar, aquesta gent no només està ocupant, sinó que ens està amenaçant els veïns. De fet, també elles van detectar que estaven intentant trencar la porta de fora, la porta de la comunitat, per tenir accés al pis. O sigui, és claríssimament que ells
1: no... El portal, no? La porta
4: del portal. Correcte. Aleshores, és claríssim que ells no són els legítims llogaters o propietaris d'aquest pis.
1: Uh-huh. I Mossos llegaron a venir?
3: Sí, venieron sobre las 11, estaba también un otro vecino, estaba Rafa.
1: Y... A las 11 de la mañana, ¿eh?
3: Sí, esto, a las 11 de la mañana.
1: O sea, esto pasó a las 10, al cabo de una hora ya...
3: A las 3, a las 3.
1: Ah, de la mañana, vale, ok.
3: Y ellos han venido a las 11, la segunda,
1: vale,
3: viernes. Sí, exactamente, ha venido viernes. Y estaban hablando con la mujer, la,
1: sí,
3: mujer estaba...
1: La mujer la ocupa, ¿eh?
3: Sí, estaba sentándose en la ventana y intentaba de explicarle que sí, pero... Tú también, ok, intentemos, entendemos que no tienes dinero, que esto, pero no es normal, ¿qué haces? Ya. Yeah. Y han dicho que ellos, quien dice que podemos darle la llave para que no tenemos problemas.
1: ¿Esto os lo dijeron Mossos a vosotros?
3: Sí.
1: O sea, os aconsejaron que les dierais...
3: Que les damos las llaves. Y ya Rafa, que un otro vecino... Ya han dicho, no, por favor, esto no se puede. Y en este momento ellos han salido también para hablar con nosotros y con, uh-huh, con los Mossos, dos de estas personas. Y normalmente que no le diremos, no te damos nada. Y ellos han pensado que, no, nosotros tenemos experiencia, no es el primer caso de ocupa, que nosotros estamos aquí muy tranquilos, que no hacemos nada, que si le damos la llave no hacemos nada. Y ha empezado con esto y Mosto se sentaba y veía que no puedo hacer nada.
4: Y después hubo el capítulo, entonces, que después de esto se plantaron 5 de ellos, hombres muy corpulentos que tienen fotos todo el mundo,
1: sí,
4: delante de la puerta para amenazar a todos los que entraban y salían para que les dieran las llaves. Y aquí fue cuando volvieron los Mossos y entonces Tú sabrás porque yo no estaba en ese momento.
3: Sí, sí, entonces volvieron los mozos y le diremos que ya no podemos vivir con este constantemente ansiedad. Uh-huh. Y después le han dicho a la mujer que si algo pasa con la puerta, uh-huh, entonces lo va... No, esto no puede pasar algo con la puerta o con el edificio y que también no le molesta. Pero no, ha pasado como 1, 2, 3 días y después han pensado otra vez de preguntar de Marina, donde sea, de preguntar por la llave.
1: Es decir, eso. ¿Sigue pidiendo la llave del portal?
3: Ahora no sigue, porque la mujer ha hecho algo en el fin de semana y ha venido 5 mozos para buscar para ella. Ha venido también lunes 2 mozos para buscar para ella, preguntarnos si lo podemos ver. Por esto ves ahora que son las ventanas,
1: persianas. Las
3: persianas son cerradas. No le han dicho qué ha hecho, le han dicho solo que ha hecho algo y que si los vemos, que llamamos. Yo llamé cada noche porque cada noche le escucho, como escucha como son con música, como cocina, como se ríe. Però no ha venido, no ha venido ningún día a los mozos.
1: La qüestió aquí és que em comentaves abans que teníeu, vosaltres que teníeu el coneixement de que si avisaves, si feies o alertaves d'una ocupació en menys de X temps, mossos podien, no calia esperar una sentència judicial, no? Mossos podia fer fora l'ocupació. Entenc que aquest pis, hem d'explicar, no? No és un pis propietat del banc, no? Vosaltres també vau avisar, alertar el banc i el banc va emetre denúncia, no?, aquell mateix dia.
4: Correcte, ens vam mobilitzar tots, vam començar a trucar a tots els nostres contactes fins que vam localitzar a la persona que al final va venir a la tarda, va constatar que estava ocupat i ens va ensenyar la denúncia que anava justament a presentar en aquell moment. I aquí és on nosaltres no entenem res, o sigui, com pot ser que aquesta ocupació es va produir a les 3 de la matinada d'un divendres, ho vam denunciar ipso facto quan vam veure que realment era una ocupació i encara aquesta gent
1: el
4: està
1: banc
4: aquí.
1: També, el banc va emetre aquesta denúncia a Mossos.
4: Correcte,
1: d'Esquadra, que
4: sí,
1: també...
4: Sí, sí, sí, sí, i ens consta que està presentada aquesta denúncia i als Mossos els hi costa també. I aleshores, què ha passat aquí? Si aquesta ocupació s'ha denunciat abans de les 24 hores, no ho entenem. No entenem res.
1: Uh-huh. Us ha donat algun altre tipus d'explicació, Mossos, de per què no poden actuar?
4: No, diuen que això ja està en el procés judicial i que ara aquí ells ja no poden fer res. Però, o sigui, a mi això de la llei aquesta, que les 24 hores o 48 hores els fan fora d'immediat, doncs no ha succeït.
1: Per tant, clar, la denúncia vostra, més enllà de denunciar, òbviament, i de deixar constància que hi ha una ocupació, és que diguem que no s'ha complert, no?, aquesta llei, no?, o això que diu que si denuncies abans de 48 hores, Mossos poden treure fora. El dia a dia ara... Des del 20 de maig, que ja han passat unes setmanes, el dia a dia ara, la convivència amb aquesta gent, que em deies, André, que són bastanta gent, no?, vivint al pis, són bastantes, no?
3: 8, ens han dit que són.
1: El dia a dia, com és?
3: Es que ahora desde el fin de semana no los vemos porque tienen miedo de salir y que no dicen nada, no...
1: Pero están dentro, ¿eh?
3: Pero están dentro. Y la viernes antes de que pase esto, a mi pareja también ha amenazado y le han dicho, si no me das la llave voy a romper la puerta. Y yo llamé a las mozos y no ha venido nadie. Le diré que me ha amenazado, que son dando golpes en la puerta y no ha venido nadie. Fuimos esperando afuera de la puerta que viene alguien, no ha venido nadie.
1: ¿Heu parlat amb el banc, amb el propietari? ¿Heu tornat a parlar?
4: No, és que són molt... O sigui, és un banc.
1: És un banc, sí.
4: Aquí truques. Jo vaig tenir un contacte, que li vaig trucar aquell dia, em va agafar el telèfon. Aquest contacte el vaig trucar el dilluns. Dic, escolta, com va això? I diu, ah... Encara estan a dins, o sigui, és que tant se'ls en fa.
1: Clar, clar.
4: És un número més, ells tenen aquí 50.000 pisos i tant se'ls en fa. I aquí no és el tema tant de la pròpia ocupació, que tothom té dret de tenir un sostre. És el problema de que els que ens han ocupat són delinqüents. Delinqüents que estan amenaçant a la gent, que estan intentant trencar-nos la porta, o sigui, coses que després haurem de pagar nosaltres, perquè ells, per suposat, no els hi traurem ni un duro. Han punxat la llum, l'aigua, i aquí estem, ens sentim amenaçats i amb por, perquè clar, no saps a quina hora et trobaràs el grupet aquest, o que t'estiguin esperant en algun racó, veient en el moment que obres la porta, o que perquè per dins també poden entrar, perquè ells tenen la clau de la nova porta que s'han instal·lat. Aleshores, te'ls pots trobar dins de casa teva o fora. no saps quan te'ls trobaràs i estem aquí doncs, literalment cagats perquè no sabem què fem això.
1: Quants veïns sou ara mateix a l'edifici?
4: Queden dos pisos, aquest que està ocupat sí. i un altre que està buit, i, o sigui, som cinc pisos visquent en, aquesta, en aquest portal.
1: Molt bé. Queréis añadir algo más?
5: Sí. Rey, el aviso a la ocupas desde septiembre. Desde septiembre del año pasado la he visto adentro en el edificio, estaba mirando y estaba...
1: Es decir, sospechas que ella estaba como husmeando,
5: sí.
1: ¿no?
5: Sí, sí,
1: para
5: sí.
1: ver...
5: He hablado con él en septiembre.
1: Bueno, un poco esto confirma la sospecha de que son profesionales, ¿no? De sí. que son gente que se dedica a esto, ¿no? Que no es la primera vez.
7: I clearly think this woman was here, it was here, back in September, with her husband. Looking at the apartment, and my apartment was not
1: owned. Professional, yes.
7: Yes, yes. So, and it's intimidating because when I came back here, they harassed me looking for the key. Looking for the key, and the children were coming at me, and were harassing me to get the key as well. And I thought, who are these? And then that's when Marina told me about the situation starting on May 20th. Yeah. We also filed police reports.
5: Yeah.
7: Which I feel have fallen on deaf ears. That's a word that we use in the US. Deaf ears. They listen but they don't act. And I feel like we're living in our community here, paying taxes, paying our rent, whatever we have to do.
1: Sí, sí, sí.
7: And they are here free.
1: Sí. Y bueno, que esta impotencia, ¿no? Sí, sensación de que vosotros estáis pagando impuestos, que pagáis a la comunidad, ¿no? Estáis cumpliendo con el deber de ciudadanos y ellos están viviendo aquí sin nada, ¿no? O sea, sin cumplir.
4: Y tenemos la entre comillas la desgracia de que este edificio lo tienen marcado.
1: Sí. És a dir, diguem que la xarxa aquesta de gent que es dedica a l'ocupació...
4: Estan tot el dia donant voltes. Avui mateix jo entrava, perquè he arribat aquest matí, entrava i se m'ha ficat un home al davant. Que, clar, jo no em conec encara tots els veïns, perquè hi ha molta gent que encara no el conec. I dic, pues serà un veí? I li pregunto, i estava venint amb mi a l'ascensor, i li pregunto, i vostè de quin pis és? No, que vinc perquè vinc a llogar un pis, no sé què.
1: En català? Et parlava en català?
4: En castellà em parlava. I jo m'he quedat allà, s'ha parat a la primera i li dic, i clar, comença així a mirar, dic, però vostè on va? I al final quan m'ha dit que, dic, miri, escolti, jo que em tanca la porta en clau, està vostè tancat aquí, o sigui, baixi amb mi perquè si no es quedarà aquí tancat. I aleshores l'he tornat a fora, però és que ens estan tot el dia mirant aviam per on poden entrar. És increïble.
1: Clar, però entenc que això està en mans del propietari de l'edifici, no? Clar, vull dir, al final forma part tot no, d'aquest sistema, no? On hi ha el propietari, el tema judicial, les denúncies...
4: Sí,
1: no?
4: Però clar, jo entenc que aquí ara mateix hi ha aquests dos pisos que encara, no, encara són propietat d'un banc, però és que la resta no. Aleshores, això ho sap tothom, ho sap la policia, ho sap l'Ajuntament, que aquest edifici està marcat i ningú fot res. O sigui, els meus impostos on estan anant?
1: Doncs aquest és el drama que viuen els veïns de Passatge Morera número 4. Estarem seguint el cas per veure si finalment arriba una sentència judicial, entenc que el més aviat possible, això és el que ells desitgen, o si hi ha cap canvi o cap novetat en relació a aquest cas. Amb els ocupes, per cert, no hi hem parlat perquè tampoc ni els hem vist ni s'han pronunciat. Nosaltres ens hem posat en contacte, de fet els veïns es van posar en contacte amb nosaltres i a partir d'aquí després vam fer també les consultes pertinents amb Mossos d'Esquadra. Vinga, deixem aquest tema ja i anem a parlar de qüestions més agradables. Anem a parlar del projecte Jo Jove.
8: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: 9 i 16 minuts, i com els dèiem a l'inici de programa, l'Ajuntament ha respost a la nota de premsa del Rugby Club Sitges a l'entorn de la cancel·lació del torneig Semen Platja després de més de 30 anys de celebració continuada. Des del Rugby Club Sitges no s'ha volgut dir res més que el que hi ha en aquesta nota. Us hem ofert la possibilitat de poder-los entrevistar per explicar fil per randa què ha passat o com ha anat, més enllà del que es diu a la nota, però han declinat la invitació. Per tant, el que farem ara, ens sembla que és el més normal, és llegir-los a vostès les dues notes, tant les del Rugby Club Sitges i la de l'Ajuntament de Sitges. Després es podran fer segurament algunes preguntes en relació amb el que els llegirem, però bàsicament això és el que tenim sobre la taula, perquè ningú vol anar més enllà de les notes de premsa dels comunicats. El Rugby Club Sitges deia en aquest comunicat datat el divendres 12 de juny: el Rugby Club comunica la cancel·lació del torneig Semen Platja corresponent a la present edició del juny del 2026, decisió adoptada amb profund pesar després de més de 3 dècades de celebració ininterrompuda. La causa determinant d'aquesta cancel·lació ha estat l'actuació de l'Ajuntament de Sitges durant el procés d'autorització de l'activitat, i en particular l'actuació del Departament de Serveis Urbans i Mobilitat i de la regidoria competent. En primer lloc, es va imposar unilateralment, diu la nota, una data de celebració diferent de les dues alternatives proposades pel club. Posteriorment es van formular requeriments documentals i tècnics de caràcter sobrevingut, alguns dels quals referits a documentació ja aportada i d'altres de difícil o impossible compliment en els termes exigits. Com els dèiem, no podem anar més enllà del que diu la nota. Aquests altres no sabem de què van. El club va atendre en tot moment les peticions formulades, va aportar la documentació requerida i va proposar solucions raonables per garantir el correcte desenvolupament de l'activitat. Tanmateix, l'acumulació de requeriments, els canvis reiterats de criteri i l'absència d'una resolució definitiva i estable han fet inviable la celebració del torneig en les condicions que aquest mereix. Aquesta manca d'un marc administratiu clar i estable és el que ha provocat la presa de la decisió de suspendre el torneig de Rugby Seven. El torneig Semen Platja s'organitza de forma altruista, sense ànim de lucre, amb l'únic objectiu de mantenir una activitat esportiva i de convivència plenament arrelada al municipi. El club lamenta que l'actuació municipal hagi impedit preservar una cita que forma part del patrimoni esportiu i social de Sitges. El club agraeix el suport dels participants, col·laboradors i del Departament d'Esports de l'Ajuntament de Sitges, que al llarg d'aquests anys han fet possible el Semen, i reitera el seu compromís amb l'esport i la vida social del municipi. Aquest és el comunicat que signava el passat divendres el Rugby Club Sitges. I a l'entorn d'aquest comunicat, l'Ajuntament ha fet públic també el seu posicionament i així ens l'ha enviat. La nota de l'Ajuntament de Sitges diu: l'Ajuntament lamenta la decisió del Rugby Club Sitges de suspendre l'edició d'enguany del torneig Semen Platja, una activitat esportiva amb una llarga trajectòria al municipi. Des del primer moment, la voluntat municipal ha estat facilitar la celebració de l'esdeveniment amb totes les garanties necessàries de seguretat i compliment normatiu. Després ja veuran que bona part de l'argumentari de la nota de l'Ajuntament té a veure amb el compliment normatiu i les mesures de seguretat. En aquest sentit, els serveis tècnics municipals han mantingut un seguiment continuant de la tramitació i han treballat conjuntament amb l'organització per fer possible la realització de l'activitat. La nota de l'Ajuntament diu que cal recordar que des de la presentació inicial de la sol·licitud, entenem la presentació formal de la sol·licitud del torneig per part del rugby, durant aproximadament 4 mesos no es va rebre resposta per part de l'organització a diversos requeriments efectuats pels serveis municipals. Repetim, durant 4 mesos no es va rebre resposta per part de l'organització a diversos requeriments efectuats pels serveis municipals. Malgrat aquesta circumstància, que hauria pogut comportar, diu l'Ajuntament, la desestimació de la petició, l'Ajuntament va continuar treballant per trobar alternatives que permetessin mantenir l'activitat. Així mateix, es van plantejar diferents opcions de dates i d'ubicacions amb l'objectiu de facilitar la celebració del torneig i garantir-ne la viabilitat. Per tant, tindríem ja un punt de desencontre quan la nota de premsa del Club Rugby Sitges diu que es va imposar unilateralment una data de celebració diferent de les dues alternatives proposades pel club i l'Ajuntament diu que es van plantejar diferents opcions de dates i d'ubicacions amb l'objectiu de facilitar la celebració del torneig. La nota de l'Ajuntament continua dient: els requeriments formulats per l'Ajuntament no tenen caràcter excepcional ni específic per a aquesta activitat, sinó que responen a les obligacions que s'apliquen a qualsevol esdeveniment que es desenvolupa a la via pública. En aquest cas, es tracta d'una autorització en espai públic a la qual s'aplica la normativa vigent en matèria d'espectacles, activitats recreatives i esdeveniments esportius. Les mesures sol·licitades responien exclusivament, diu l'Ajuntament, a criteris de seguretat, responsabilitat i protecció dels participants i assistents. Entre elles, la disponibilitat d'un extintor, requisit que ja havia estat resolt gràcies a la col·laboració municipal, la instal·lació de cabines higièniques provisionals, atenent l'afluència prevista de participants i públic, la ubicació de l'activitat i la necessitat de garantir les condicions adequades d'higiene, salubritat i convivència, o sigui, ras i curt, la instal·lació de policlins, i la contractació de les assegurances legalment exigibles, incloent la corresponent assegurança de responsabilitat civil davant de tercers i la cobertura d'assistència sanitària, lesions i eventuals indemnitzacions derivades de l'activitat. Per tant, una assegurança de responsabilitat civil que contemplés, òbviament, la quantitat de persones que es podria plegar en un esdeveniment d'aquesta magnitud i s'ho veus en conseqüència. Vostès a casa seva ja deuen estar pensant: bé, l'Ajuntament demanava això, això no s'ha complert, l'activitat no s'ha donat, però és clar, es va complir l'any passat i l'anterior, i l'anterior de l'anterior, i l'anterior de l'anterior, perquè el torneig s'hagi pogut celebrar fins ara, o que havia passat amb anterioritat. La nota de l'Ajuntament diu: l'Ajuntament té l'obligació de vetllar perquè totes les activitats que se celebren a la via pública compleixin aquests requisits amb independència de l'entitat organitzadora i no pot autoritzar esdeveniments que no acreditin el compliment de les garanties exigides per la normativa. Recordin el que hem llegit, eh? Un extintor, el qual l'Ajuntament ja oferia, la instal·lació de policlins i una assegurança de responsabilitat civil. Això és el que feia falta. Volem deixar clar que en cap moment s'ha denegat la celebració del torneig Seven Platja si s'hagués aportat la documentació requerida i s'haguessin acreditat les mesures exigides per la normativa vigent, incloses les cobertures asseguradores corresponents i la resta de requisits tècnics sol·licitats, l'activitat hauria pogut obtenir l'autorització municipal preceptiva. L'Ajuntament de Sitges reitera el seu reconeixement a la tasca desenvolupada pel Rugby Club Sitges i manté la voluntat de continuar treballant conjuntament perquè futures edicions del torneig es puguin celebrar amb totes les garanties necessàries. Com els dèiem, no podem anar més enllà del que els acabem de llegir. Per tant, diguem-ne, deixem-ho així. Hi ha un comunicat del Rugby Club amb uns arguments i un comunicat de l'Ajuntament amb els arguments de la institució per no poder donar el permís per a la realització del torneig Rugby Seven Platja. Si hi ha més informació, òbviament, la facilitarem, però de moment hi ha un cert capteniment sobre aquest assumpte.
1: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
2: A Ràdio Maricel, a cel obert.

0: Vinga, un 2:15 de 12 d'aquest matí de dimarts, 16 de juny. En aquest cel obert repassem l'agenda de les biblioteques de Sitges pels propers 15 dies, com sempre acompanyats per la Marta Sánchez. Marta, bon dia.
1: Bon dia.
0: Que va celebrar la setmana passada, com a directora, el 90è aniversari de la Biblioteca Santiago Rusiñol.
1: Sí, sí, sí, estem molt contentes. Uh-huh. I, bueno, això, clar, l'equip que hi som ara, doncs ens ha tocat aquest aniversari i vam dir, va, doncs, el que vaig dir, no?, que 10 anys passen volant, però vés a saber 10 anys què pot passar, doncs celebrem ara els 90, que també és una celebració que s'ha de fer, és un rodó important.
0: Uh-huh. Déu-n'hi-do, els escrits dels diaris.
1: És molt maco, això. És molt maco. Ja com vam fer la Sonsoles, Martín i jo, el pregó, vam llegir dos fragments, però és un tresor que sempre que podem l'ensenyem, i de fet estan digitalitzats, per tant són públics, que tothom que vulgui
0: els tingui, pot consultar.
1: Sí, sí, tingui la paciència de llegir aquella lletra manuscrita. Bueno, paciència no, que la lletra de les bibliotecàries és molt bona.
0: És bona, és bona.
1: Però vull dir que has de llegir lletra manuscrita, que ara tampoc no estem tan acostumats, però bueno, això és anecdòtic. Qui els vulgui consultar i disfrutar-los, la veritat és que val la pena, que sí que és veritat que hi ha molts fragments que, clar, era el dia a dia, per tant han ingressat tants llibres, hi ha molts usuaris i ja està, però després està ple, bueno, vam veure aquella petita mostra, no?, que la Tija va teatralitzar, i la veritat que és, bé, doncs és una cosa que, clar, en el seu dia, no?, com tantes altres que es feien com a rutina, com que formava part de la feina, i ara, clar, passen els anys i és això, és que és una meravella, és un tresor.
0: Ara em feu de diari?
1: No. No. Va haver una època, no?, el boom dels blogs, no?, que era potser el més similar, perquè en el blog es anava explicant, no?, es anava posant com contingut. Ara tampoc es fan blogs, no?, són les xarxes socials, però clar, és com molt més d'imatge, sí, és molt més immediat.
0: I és més l'anunci de les activitats.
1: Exacte,
0: d'agenda que no pas...
1: Sí, fotografies boniques, potser, no?, i al final acabes compartint també el Facebook, però clar, no té aquesta cosa de l'anècdota, no?, bueno, l'anècdota i el dia a dia, de fet, no?, o el teu sentiment davant d'allò, no sé.
0: Perquè anècdotes n'hi ha, igual.
1: Uf, moltíssimes. Mira, jo treballo molt al despatx, no estic tant als taulells, quan convé, quan... Sí, però vaja, que estic més al despatx. Però és que no hi ha dia que algun company o companya no entri allà al despatx, ja ens ha passat l'anècdota del dia, i llavors ens ho expliquem. Cada dia em passen, sí, sí, sí. Bueno, al final són llocs per on passa molta gent, molt diferent, i cadascú amb la seva història, i cadascú, no? I quan no és anècdota d'un usuari, és anècdota nostra pròpia, o de qualsevol cosa que passa, no?, en el mateix edifici, en fi. Sí, sí.
0: Doncs, amb aquesta celebració que tingué lloc la setmana passada, just davant, a la plaça de l'Ajuntament, passada també, ja gairebé obrim les portes de l'estiu.
1: Sí, sí,
0: i...
1: sí.
0: Activitats continua bé.
1: Activitats continua bé fins a principis de juliol, després fem pausa i no reprenem fins finals de setembre. Sí, fins passat Santa Tecla no tornem a reprendre, també perquè estem en torns d'estiu i perquè també doncs aquesta pausa va bé i, en fi, és un ritme diferent, aprofitem també per fer altre tipus de feina més interna, en fi, ens fem aquesta pausa, però de moment fins principis de juliol tenim agenda.
0: Doncs comencem a repassar-la, si et sembla.
1: Doncs mira, demà dimecres, a la Biblioteca Josep Roig i Raventós, a 6:45, tenim la tertúlia literària mensual que justament al maig, el mes passat, es va haver de plaçar i doncs es recupera demà 17. Porta per títol L'escriptor invisible, i com totes les tertúlies literàries, aquest cicle va a càrrec de l'Helena Cejas, i en aquesta ocasió l'Helena ens parlarà dels autors, d'una figura silenciosa, que és l'escriptor fantasma. Són aquests autors que posen forma, estructura i atractiu a biografies, memòries, textos de personalitats de la política, de l'esport, de l'espectacle, que literàriament no escriuen ells, però sí que tenen la idea i el contingut.
0: El negre.
1: Sí, l'escriptor fantasma.
0: El negre,
1: sí.
0: Altrament conegut.
1: Seria això. Per tant, en aquesta tertúlia explorarem aquest art, no?, de creació literària a l'ombra. I el mateix dimecres, demà 17 de juny, a 6:45 també, a la Biblioteca Santiago Rusiñol, tenim l'hora del conte especial d'aquest 90è aniversari, també a part de l'acte de l'altre dia, del jous passat, que estava obert a tothom. I també va bé, això també mirava, obro parèntesi, volia agrair a tots els usuaris i usuàries als que els vam proposar de participar en l'acte de l'altre dia, pujant a la tarima i llegint la seva felicitació, uh-huh. I penso que es va donar una imatge molt bonica i també molt real, que va ser, no, aquesta intergeneracionalitat que es va trobar a dalt de la tarima i expressant, doncs, el que senten per la biblioteca i l'ús que en fan des dels més petitons fins a la gent més gran.
0: D'acord.
1: I volia agrair, uh-huh. doncs, que quan ho vam proposar a tots ells i elles, doncs de seguida va ser un sí amb molta il·lusió i penso que va ser una imatge molt, molt bonica.
0: Doncs la biblioteca, que és una entitat transversal en aquest sentit, allò
1: que es diu,
0: doncs també acollint gent de totes les edats. Mm-hmm.
1: I doncs amb aquesta transversalitat també volíem fer una cosa, no, amb les famílies, amb els més petits de casa, i per això aquest dimecres tindrem aquesta hora del conte especial, La volta al món en uns quants contes. Ja ho havíem avançat, a càrrec del Moi Aznar, de la companyia jomeloguisjomelo.com. I serà un espectacle mòbil. Hem volgut fer aquestes dues celebracions fora de la biblioteca i en aquest cas començarem el viatge davant, a la porta de la biblioteca, i anirem fent parades pels voltants doncs, de la plaça de l'Ajuntament, per aquesta zona, no anirem massa lluny. El Moi anirà explicant contes d'arreu del món, fent diferents parades, amb una mena de tricicle carregat de maletes que tenen mil històries, i qui el vulgui seguir i afegir-se, doncs el podrem anar seguint escoltant aquestes històries.
0: Perfecte, doncs aquesta volta al món com a hora del conte, diguem, especial.
1: Sí.
0: Per celebrar el 90è aniversari de la Santiago Rusiñol.
1: Exacte, aquesta hora del conte ja fa temps que la teníem en ment perquè és molt maca, l'ha fet altres llocs i és molt bonica, i dèiem, va, doncs per alguna cosa especial, potser per començar temporada, no? Però al final vam dir, ja està, aquesta és l'ocasió.
0: Cumple.
1: Sí, tant. El dijous 18 de juny a les 6,
0: sí,
1: a la Biblioteca Santiago Rusiñol, tenim una xerrada. El títol és Viaje al fin del mundo i va a càrrec del Jorge Salamanca Luis, que és navegant i viu a Aiguadols, però bé, viatja molt, està temporades aquí a Sitges, temporades arreu del món o sobretot això, navegant. Ell ens explicarà les experiències, aprenentatges i les emocions viscudes durant un viatge, una aventura que va realitzar el 2023, des de Garraf fins a Cabo de Hornos. Ell va anar sol, però pel camí es va trobar, doncs, bueno, diferents acompanyants i a part d'explicar, doncs, aquest periple, l'aventura en si, però també vol enfocar-ho en que tots, encara que no agafem un vaixell, no, i creuem un oceà, doncs tots podem sentir també en certa manera aquests canvis, no, aquests reptes. Per tant, també podem empatitzar amb el que li va passar a ell. Diu, en les seves pròpies paraules, no busques el surco en una brújula ni en una carta náutica. Está más lejos de lo que imaginas. No es de fácil acceso, pero cuando llegues lo sabrás. El sur no es un lugar, es más bien un estado de ánimo, un sueño, casi un espejismo. Doncs bé, aquestes paraules tan boniques és el to que ens marcarà aquesta xerrada.
0: D'acord, doncs Viaje al fin del mundo, en aquest cas viatge del Garraf, de Garraf al cap d'Hornos, al Cabo de Hornos.
1: Exacte. L'endemà, el divendres 19 de juny, a 6:45, a la Biblioteca Santiago Rusiñol, tindrem l'última sessió del Liceu VIP de la temporada, amb Falstaff, d'en Verdi, i anirà a càrrec de l'Albert Ferrer Flamarí, que és musicòleg, historiador de l'art i que és un dels habituals de les xerrades del Liceu VIP. A Verdi, el coneixem tots de les obres, una carrera extensa i excepcional, i es va voler acomiadar amb una gran obra còmica i va triar Falstaff, que és obra teatral del seu admiradíssim William Shakespeare. També cal destacar que la partitura està a mans del Josep Pons, que s'acomiada del públic del Liceu com a titular després de 12 anys meravellosos en aquesta posició. I aquesta Falstaff està considerada com la darrera riallada, no, del vell Verdi, amb aquest personatge maldestre. I, en fi, doncs, tindrem aquesta última sessió del Liceu VIP, però anunciar que ja tenim el nou curs a punt. I recordar que no és com un club de lectura en què hi ha una inscripció prèvia i un compromís d'assistir a totes les xerrades. El Liceu VIP és totalment lliure, pots anar a les que vulguis, a una, a dues, a totes, dona igual, i que no hi ha inscripció prèvia, és com una altra xerrada de la programació de la biblioteca, però sí que és aquest cicle que es va fent, doncs, portant ja des de que vam reobrir el 2018, que va ser una de les primers cicles que es van dur a terme.
0: Perfecte, doncs aquesta activitat del Liceu VIP, Falstaff, a càrrec càrrec d'Albert Ferrer Flamarich.
1: I també reconèixer, bueno, la feina, no?, en aquestes xerrades dels Amics de l'Òpera de Sitges, de la Verònica Mainés, en fi, no?, que ens porten aquests grans experts i ens preparen la programació, trien l'obra que anem a veure al Liceu, per tant, un agraïment per la seva feina.
0: Sí. Què més?
1: Què més? Dimarts 30 de juny, 6:45, Biblioteca Santiago Rusiñol, la presentació del llibre Abans mort que marica, les teràpies d'aversió per a curar l'homosexualitat, a càrrec de Jordi Grisset. Serà ell, que ja vam tenir el dia de la trobada d'autors locals, perquè és sitgetà. I Jordi Grisset és tot un referent en el món del mosaic hidràulic.
0: Ho sabem perquè l'hem entrevistat per
1: doncs, això. Però també ha escrit aquest llibre, que és bé la seva vivència, no?, amb aquestes pràctiques inhumanes, ha patit ell en la seva pròpia pell els electroxocs i, en fi, doncs, ha volgut explicar també amb la seva faceta d'activista clau, no?, en l'impuls i la dignificació del món LGTBI, de tot el col·lectiu, i, en fi, de contra l'homofòbia a Espanya. I des de la seva jubilació que manté això, aquesta intensa activitat divulgativa en mitjans de comunicació, fer divulgació, i tindrem el plaer i l'honor de tenir-lo a la biblioteca presentant aquest llibre.
0: Perfecte, doncs serà dimarts dia 30 de juny a 6:45 a la Biblioteca Santiago Rusiñol, Abans mort que marica, les teràpies d'aversió per curar, entre tots els parèntesis de molt, l'homosexualitat. Jordi Grisset.
1: I començarem amb el cicle de capvespres musicals, que també ja en portem uns quants. Són aquests tres dijous al vespre en què les terrasses de la biblioteca s'omplen de música, d'intèrprets, de cantants sitgetans i sitgetanes, per donar també a conèixer els artistes d'aquí. I va haver un moment que vam dir, ai, doncs potser algun dia se'ns acabaran i haurem de pensar en capvespres teatrals o capvespres d'una altra cosa, però no s'acaben, anem seguint. I
0: tenim molta música.
1: Tenim molt de músic, sí. Llavors, presentem els protagonistes d'aquest any. Tindrem el dijous 25 de juny a les 7 del vespre a les terrasses, en aquest primer capvespres musicals, Ritme Vital amb percussió, a càrrec de l'Ignasi Corella. No serà només escoltar, serà participar, perquè l'Ignasi ens fa una proposta vivencial per descobrir el ritme com a eina de connexió i de benestar. Primer hi haurà una introducció i sobre els orígens del ritme, sobre la seva trajectòria musical, i llavors tindrem tres experiències pràctiques amb taquetina, amb percussió corporal i amb tubs bookwalkers.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, ens explicarà què són aquestes tres tècniques.
0: Primer d'explicar-ho i després fer-ho.
1: I ho podrem fer mitjançant dinàmiques senzilles i accessibles. Tots els participants, els assistents, doncs podrem connectar amb nosaltres mateixos, activar el cos a través de la percussió i del ritme, del que l'Ignasi Corella és tot un expert.
0: Doncs el dijous 25, a les 7 de la tarda, mentre s'estarà celebrant el ple municipal.
1: Ai.
0: Perquè sí que el dijous hi ha ple.
1: Doncs nosaltres seguirem el ritme del cos.
0: El saló de plens aquí i la terrassa de les biblioteques, la percussió, a veure.
1: Sí. Això sí, ja.
0: Serà interessant veure el contrast. Doncs això, càrrec, ritme vital en percussió, càrrec de l'Ignasi Corella.
1: Sí. El següent dijous, 2 de juliol, també a les 7, mateix lloc, a les terrasses, tindrem una estona amb Pol Borràs i Mix Montfort, a càrrec de Pol Borràs i Mix Montfort. El Pol Borràs el coneixem perquè ha fet diferents exposicions de la seva obra al pati de la biblioteca, ell ve del món de les imatges, i amb les seves cançons continua en la línia de narrar des de situacions generals i moments comuns fins a històries locals i entranyables. També té una mirada, un toc denunciant, d'esperança, és tendre, és irònic, és en Pol Borràs. I anirà acompanyat de la guitarra d'en Mix Montfort. També hi haurà. Ens han dit que hi haurà sorpreses. Com que són sorpreses, jo tampoc sé què són, però les esperem.
0: Perfecte. Doncs. Concert en sorpreses.
1: Sí.
0: El 2 de juliol a les 7 de la tarda a les terrasses de la biblioteca.
1: I el darrer, el dijous 9 de juliol, 7 terrasses, la Bella Dorita, a càrrec de l'Agnès Van Gorkom a la veu i d'en Rudi Ruston al piano. Faran un homenatge a la Bella Dorita, amb un espectacle que convida el públic a submergir-se en la història d'una de les grans figures del cabaret dels anys 40, cantant, ballarina, icona del paral·lel barceloní, va ser una de les dues úniques espanyoles que van actuar al Folies Bergère de París. Doncs l'Agnès Bongol, que es posarà en la pell de la Bella Dorita i amb el piano d'en Rudi Rushton, doncs ens faran gaudir d'aquest espectacle.
0: D'acord, doncs percussió, Pol Borràs i la Bella Dorita en les tres propostes d'enguany dels capvespres musicals de les terrasses de la...
1: Sempre intentem també, intentem i ho aconseguim, perquè el que dèiem, com que l'oferta és molt àmplia, de buscar una persona jove en cada una dels anys, vaja, que ho hem fet, doncs sempre una de les sessions la protagonista és una persona jove, amb molt de talent, i aquí tenim l'Agnès.
0: Perfecte, doncs sempre hi ha gent que fa música, sí. aquí a Sitges, igual que hi ha gent que pinta, o sigui que en el fons ja tenim de tot. Vinga, doncs, què més?
1: Bueno, això és un recordatori sobretot no, dirigit a les persones que han format part dels clubs de lectura, en són moltes. Aquest any ja ho dèiem, al principi de curs, que vam tenir moltes peticions, i per qui vulgui participar dels clubs de lectura de l'any vinent, ja ho recordarem, però ho avanço, que estiguin al tanto que vinguin a la biblioteca, que estiguin al tanto de les xarxes socials, perquè obrirem inscripcions pel nou curs a finals d'agost, inicis de setembre, que comencin a estar al tanto, perquè haver participat no guarda plaça, perquè el que volem és que també hi hagi, que tothom tingui l'oportunitat de participar. Hi ha gent doncs, que són habituals, però d'altres que ho han sigut i en algun any doncs, no els hi ha pogut tocar, en fi, doncs tornar-ho a intentar, i qui no hagi provat mai doncs, és una experiència que recomanem.
0: Doncs els clubs de lectura que es van tancant tots ja amb les diferents sessions de Cluenda.
1: Exacte. I a les vitrines aquests dies tenim una mostra d'objectes, de documents, quan les fitxes eren de cartró, també per commemorar aquest 90è aniversari de la biblioteca, i trobem doncs això, fitxes, segells, diferents objectes que s'han anat guardant a la biblioteca

0: Exacte, cas, sí, nens, sí, sí.
1: Hem
0: fet el club de lectura a la biblioteca, durant els, bueno, les tres obres, tres mesos, i recordar-nos també que l'any vinent ens tindrem el Club 10, amb aquesta categoria de 10 anys, tindrem el Club Aurin i el protagonista jove.
1: I quin altre portes?
0: I l'altre, bueno, aquests dos els he portat també amb la idea de que nens i nenes que ve acabar l'escola, comencen vacances, doncs que no perdin aquest ritme de lectura, no? També ha acabat la marató, ha acabat el pujar al tren, per tant, bueno, són dues recomanacions per a aquestes edats de 9, 10 anys, no? Que a vegades són els que més costa. I tenim el retorn de Rovelló, d'en Josep Vallverdú. En Josep Vallverdú, que té 102 anys, és el conegudíssim autor, traductor, en fi, i sobretot això, no?, de la sèrie d'en Rovelló, i ell ha recuperat aquest personatge. Tornem a la masia, a Mestolosa, però en aquesta ocasió, bueno, ara ja l'han passat els anys i Mestolosa, doncs, és un allotjament de turisme rural, i un dia en aquest poble, doncs, apareix un gos, que a més parla, sorprenentment, i diu que és en Rovelló. Però, és clar, la gent d'allà diu, ostres, Rovelló, aquest és un gos que sí, que no, que havia sigut protagonista fins i tot de sèries de televisió, però com pot ser que ara torni a aparèixer i que a més parli? Per tant, tot el poble es volcarà en esbrinar, aviam, aquest gos tan especial, si és o no és el nostre Rovelló.
1: D'acord. Doncs el retorn de Rovelló.
0: Unes il·lustracions també molt boniques. Molt boniques. Sí, de la masia, en fi. Doncs això, i aquestes són dues propostes, però en fi, que a la biblioteca recordem que hi ha llibres per totes les edats i per posar llibres a la maleta tot l'estiu, que no faltin.
1: Doncs segur que tindrem un estiu ben calorós per llegir i per doncs, pensar en altres coses fora del dia a dia. Hem repassat aquesta agenda d'aquesta propera quinzena i jo crec que d'aquí 15 dies encara podem fer el tancament, no?
0: Doncs,
1: i
0: sí,
1: així també
0: sí.
1: Tornem a parlar dels concerts que tindrem molt a prop. Marta, com sempre, moltíssimes gràcies per aquesta estona. I nosaltres, doncs bé, són les 12 del migdia. Com sempre, agrair-los l'atenció. Que passin un molt bon dia i fins ara.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Amb nan Valentí. Nan Valentí, arribes amb la primera i les mestres de la República i entenc que amb aquesta voluntat de recuperar la memòria històrica, eh?
2: Exacte, sí, estem molt il·lusionats de poder ser aquí a l'Escorxador, aquest centre d'Art Vives, perquè no hi hem estat, i per tant ens fa molta il·lusió portar totes aquestes dones, aquestes mestres de la República, i 21 primeres també que van trencar barreres. És un testimoni de tot un seguit de dones, van néixer a mitjans del 19, però que després doncs, van viure, o a finals cap a finals també del 19, i que van viure la gran il·lusió de la República i després la gran desfeta de amb la Guerra d'Espanya, no? I l'exili i la repressió. Sí.
1: De fet, arribeu amb la primera, les mestres de la República, que ho deia abans, homenatge a la primera alcaldessa de Catalunya, la Nativitat i Arzaplanes, però teniu ja un seguit de muntatges de teatre documental des de fa anys, des del 2018, no?, amb el Mort a les Cunetes, el 2020 amb Molotov, amb aquesta de la primera i les mestres, i després n'heu fet dos més, el 24, Més que un club, el feixisme contra el Barça, i el 26... dones del 36, per tant, us heu especialitzat en això, en aquesta temàtica.
2: Sí, podríem dir que sí. Des del 2018 amb en David Pintó, que ja ens coneixíem d'abans, ell, doncs, actor, director, lletrista, buf, moltes coses, doncs, mira, ens vam embarcar en aquella aventura d'uns fets que van ocórrer a Can Massana, a cavall entre la Noia i el Bages, d'uns pobres que els hi van fer anar por ellos al final de la guerra. I d'aquella història doncs, ens vam engrescar i hem seguit. I, de fet, fem teatre de repertori perquè les cinc obres les girem totes, vull dir, a la vegada. Vull
1: dir, ah, sí? Tant, és a dir, estan girant totes, eh?
2: Sí, estan girant totes. I llavors pot ser que divendres doncs, venim a fer la primera, però després el diumenge...

0: fem dones i la setmana que ve farem mort a les cunetes, per exemple, i sí, sí, estem contents.
1: Dos homes recuperant una memòria històrica principalment femenina, no?, i feminista. Què us sentíeu una mica amb deure?
0: Home, amb deure total, a veure, vull dir, sobretot perquè la història, lamentablement, l'hem escrit els tios, l'hem escrit els homes, i així està, no? I dels grans noms de la història, si mirem, doncs la majoria són homes, però darrere, lamentablement, hi ha la dona, com sempre, i que a més la dona moltes vegades és la que ha fet molta part de la feina, però qui sap, si ha apuntat les medalles, qui n'ha tret ha sigut el tio, no? Per tant, nosaltres, és el que dic, jo estic amb la primera, estic a dalt de l'escenari, però de fet és un tio parlant de dones, parlant de feminisme, com tu molt bé dius, però que en realitat les protagonistes són elles, i qui vingui a veure l'obra se n'adonarà que realment és un homenatge a aquestes dones lluitadores i que gràcies a elles avui dia doncs som allò una mica millor, no? Elles van aportar el seu granet de feminisme, el seu granet de justícia.
1: Què descobrirem de la Nativitat Llarza, d'aquesta primera alcaldessa de Catalunya? Que ho va ser, si no tinc mal entès, per Esquerra Republicana a Bellprat,
0: això. Noia, sí, ella és la primera, durant un temps es havia especulat que si havia sigut també la primera alcaldessa d'Espanya, escollida democràticament,
1: perquè
0: a l'època de la dictadura de Primo de Rivera, aquí mateix a Catalunya hi va haver cap a Osona una alcaldessa, però clar, era imposada, era dit.
1: No, aquestes canvi, no compten.
0: Clar, estem parlant, no, esclar, a partir de que el novembre del 33 les dones per primera vegada a Espanya poden votar, doncs aleshores... Abans ja podien ser escollides, però llavors es presenta per Esquerra Republicana en aquest petit poblet de la noia, que a més ella ja era mestra, perquè ella venia d'anys d'exercir, de mestra, era, en aquell moment no es parlava de feminisme, però sí que era una militant, o sigui, feminista, una activista feminista, i a més va ser miliciana, perquè quan esclata quan hi ha el cop d'estat feixista, esclata la guerra, ella se'n va al front d'Aragó amb 63 anys.
1: Caram.
0: 63 anys de l'època, del 36, molts anys.
1: Sí, sí.
0: I s'ha pogut, que això l'obra també ho veurem, una fotografia que es va poder recuperar amb la feinada que van fer l'Antoni Dalmau i l'Isidre Surroca, veus, també dos tios documentant la biografia, una fotografia d'ella vestida de miliciana, que això té una importància també fantàstica. Uh-huh. Vull dir que era una dona que va poder... Ara passa un camió, que sentireu una sorollada de por.
1: No passa res, doncs... és la ràdio en directe.
0: La ràdio en directe, és que m'heu enganxat, que estava aquí d'assajos, i
1: no
0: d'un lloc a l'altre. Doncs que és una dona que ho va tenir tot, perquè a més quan és escollida alcaldessa la convida a anar a Palau de la Generalitat, al president Companys, a múltiples actes, a mítings, perquè tenia molt bon parlar, com totes les mestres de la República, i ella toca, diguem-ne, el cel, i després sent també la portaveu del Sindicat de Mestres de Catalunya, i després, amb la desfeta, ella ha de marxar cap a Tolosa de Llenguadoc a peu, i allà malviu fins i tot fent de planxadora amb 80 anys, vull dir que realment el seu... i desapareix a la fossa comuna de Tolosa. Vull dir que el seu final, realment, una dona que ho va donar tot, i realment el seu final és molt lamentable, molt trist. Però com moltes mestres, moltes mestres que van haver de marxar, que es van haver d'exiliar per no anar a parar a la presó o a altres llocs pitjors, i després també van desaparèixer en el dur exili, que no constaven enlloc, això ho expliquem a l'obra.
1: Que és curiós, perquè, per exemple, s'ha fet molt... hi ha filmografia, no?, i fins i tot han explicat les històries en llibres i tal sobre mestres de la República, però sempre són figures masculines, és curiós, eh? I per tant, aquí també la importància que vosaltres us centreu en la figura femenina de la mestra, que n'hi havia
0: sí,
1: moltíssimes,
0: moltes,
1: eh?
0: Moltes, moltes.
1: Però
0: moltes,
1: els que
0: moltes.
1: Coneixem, justament, són els homes mestres, eh? I hi havia moltes dones, per tant, d'aquí la importància. Clar, l'objectiu d'això, entenc el que dèiem al principi, recuperar aquesta memòria històrica, però com, és a dir, entenc el que voleu és que aquest nom ja no ens marxi mai del cap, als espectadors que anem allà ja tinguem clar que, doncs, en aquest cas la Nativitat Llarza va ser la primera alcaldessa de la Catalunya Democràtica, diguéssim, que ella i tantes altres van ser mestres de la República, entenc que és, al final, generar coneixement, no?
0: Sí, sí, totalment. Esclar, és el que parlàvem. La història no ens ho ha ensenyat ni a casa ni a l'escola, i per tant, doncs, hi ha tanta feina a recuperar, perquè tot això s'ha silenciat, i a més, actualment encara s'està agreujant, perquè ara ja s'està reescrivint, ens volen reescriure la història, uh-huh. L'estan reescrivint, i diuen allò de que no cal que remuguem les ferides, però que aquestes ferides no han estat cicatritzades, no han estat curades, no es poden tancar unes ferides si abans no han estat netejades. I aquest
1: reparades,
0: és el tema, i per
1: tant, sí, efectivament. Clar,
0: i per tant, és això, reparació, per tant, és que la gent que vingui a veure l'espectacle descobrirà això, doncs, qui era la Natividad Yarza, i descobrirà molts altres noms. La primera directora d'un diari a Espanya, la primera llicenciada en Medicina a l'Estat espanyol, la primera aviadora catalana, la primera dona, doncs, la Francesca Bonbeson, no?, que ja és més coneguda, o la Rosa Sensat, no?, que ja són noms coneguts, però que també el reivindiquem, o la primera dona afusellada, assassinada al Camp de la Bota, a Sant Adrià de Besòs. Tots aquests noms els recuperem en aquesta obra.
1: Uh-huh. Una mica, quina és la resposta del públic? No sé si us hi trobeu també amb gent, amb dones, amb familiars, fins i tot en algun cas que diguin, ostres, jo, és família meva, o saps, o jo, és com un avantpassat meu, o jo no sabia de la història d'aquesta dona. Una mica, que és el que, amb el que ho rep el públic?
0: És fantàstica. Mira, portem ja 104 bolos, perquè de temporada no n'hem fet a Barcelona. Bueno, vam fer 4 funcions a la Sala Fènix seguides, però vull dir, tot l'altre són bolos, 104 en 3 anys, i la resposta és fantàstica. La resposta és fantàstica perquè, a més, vull dir, fem, bueno, no sé, que ens venen a parlar al final, com tu molt bé dius, a parlar-nos de testimonis seus. L'altre dia mateix, doncs, a Viladrau, ens va venir una senyora gran, i ens deia, dius, que la història que expliqueu, també d'una altra mestra, la Dolors Porcalla Sierra, doncs diu, és que és la història de la meva sogra, vull dir, perquè és exactament igual, la van fer casar també el cacic del poble, la va fer casar amb el ric del poble, perquè ella va anar a fer de mestra, però en canvi la van estar martiritzant fins que ho van aconseguir, i li van destrossar la vida. Vull dir, coses que realment són molt colpidores, i moltes mestres també que al final ens venen i venen emocionades i venen agraïts també de que reivindiquem també la feina de les mestres, perquè ja ho diem a l'obra, elles van ser les primeres en adonar-se de la importància de la coeducació. És que a nivell pedagògic, en aquest país, hi ha hagut grans pedagogs, sobretot a l'època, als anys, ja a principis de segle XX, i cap als anys 30 amb la República, però és que les dones van ser claus, van ser decisives perquè la pedagogia i l'educació, diguem, arribés a un nivell, aquells nivells, i després també amb tota l'associació Rosa Sensat, tot això i altres d'allò s'ha pogut anar recuperant una mica, no?, d'allò que havia sigut.
1: I es tractarà de reparar tot això i d'alguna manera donar-los el reconeixement que probablement elles en vida no van arribar a viure mai, ni a sentir probablement, no sentien que estaven convertint-se en grans referents, no?, de la història del nostre país. Això no sé si aquesta temàtica és com un guió sense fi, això, Nan, és a dir,
0: no
1: us ho acabareu, això, eh?
0: Hi ha tant material, per sort també hi ha altres companyies que es dediquen també al tema de memòria democràtica, hi ha ajuntaments sensibilitzats, com també aquí Sitges, que ens porteu, i realment cada vegada hi ha més llibres, per sort més pel·lícules, jo crec que hi ha tot un seguit de gent que també estem lluitant. També és una lluita contra el feixisme, aquest feixisme que torna a estar desbocat, i que l'hem de lluitar, i per lluitar-lo hem de ser conscients realment d'allà on venim i de la gent que ja va lluitar en el seu moment i que podem aportar tots i cadascuna de nosaltres.
1: I explicar històries reals, que és la gràcia, una de les gràcies, no?, de les peculiaritats d'aquesta obra, d'aquest teatre documental, que aquí no hi ha ficció, és a dir, òbviament, i aquesta part que tu ficciones i tu expliques, però estàs explicant històries reals, això va passar, no? És a dir, el que estàs explicant, tot va passar, no? Totes aquestes dones van existir, i d'aquí el pes, no?, del contingut, no?, que òbviament, clar, quan una cosa és real i saps que és real, pesa molt més, impacta molt més.
0: Sí, sí, sí, a nivell, per exemple, nostre de la professió, doncs a vegades et toquen fer papers que potser estan més allunyats, però en canvi això t'interpel·la molt. I ara nosaltres a l'escenari, l'Arnau, que també és el tècnic, que va llançant un també tracks de veu en off i tal, músiques i tal, ens interpel·la molt directament. No hi ha dia que realment hi hagi, nosaltres ens emocionem i la gent s'emociona, I el que fem sempre en els nostres espectacles, a part de que li donem un ritme que no sigui una cosa, diguem-ne, que entenedona, és l'espectacle que ja està passant, ja està acabant. A més, hi posem... posem moments també d'humor perquè el drama ja hi és, per tant, doncs anem a també a alguns moments de somriure o de poder fer-ne broma de, jo què sé, de la repressió franquista.
1: Perquè el que veurem dalt de l'escenari és a tu?
0: Sí, jo estic a dalt de l'escenari, et deia, és un tio parlant de dones, i després això sí que hi ha l'Arnau, que és el tècnic, l'Arnau Alcoverro, que és el que també dona suport amb tota la banda sonora, diguem-ne, de l'obra. I ja et dic, és un espectacle que dura 1 hora i 10, passa però molt bé, que ningú no té temps de mirar el rellotge, i a més hi ha moments, ja et dic, hi ha moments també de participació, sense tampoc, vull dir, de comunicació directa amb el públic, per entendre'ns, i també hi ha moments de somriure, no de riure. Sí.
1: Amb tot aquest grup d'obres, no?, que esteu girant totes d'elles ara, no?, que les gireu totes alhora, hi ha alguna dona que t'hagi impactat més que altra? Hi ha alguna història de dona que t'hagi impactat més, que t'hagi arribat més d'endins?
0: La història de la Nativitat Llarta sempre impacta. Sempre jo trobo que ha sigut una dona que, et dic, ella va tenir-ho tot, i perquè no tenia, o potser perquè no tenia els contactes adequats, o perquè era una persona que tampoc, no sé, no era de demanar coses, doncs va tenir aquest final, com suposo com moltes, a l'exili tan desastrós, no? Sí. Va sola, no? Però, per exemple, a l'últim espectacle que hem estrenat aquest gener, Dones del 36, clar, les històries encara són més esgarrifoses,
1: clar,
0: no?
1: Clar.
0: Perquè conèixer la història de la Matilde Landa, de la Mercedes Núñez, Targa, la de la Carme Clara Montbarot, no sé, la de la Trinidad Gallego Prieto, són històries molt, molt fortes, molt fortes. Per tant, doncs, jo dic que ens impacten totes,
1: sí, moltes. Sí. Sí. I que ens remouen, i ens remouen per aquesta part de realitat que hi ha en totes elles, és a dir, que aquí no hi ha ficció, que això són històries reals, són històries documentades, no?, que s'han invisibilitzat, perquè la història ha invisibilitzat a les dones de manera constant i freqüent, i ara doncs, hi ha gent com, per exemple, en Nan Valentí i en David Pintor, no?, que miren de reparar aquesta invisibilització i donar-los presència, protagonisme, no?, el que mereixen, no?, el que mereixien totes aquestes dones a partir del teatre, que entenc que és una bona manera de generar coneixement al teatre, és a dir, fer-ho a partir d'una obra teatral que no deixa de ser oci, no?, i cultura, és una bona manera de generar coneixement, penses?
0: Sí, perquè sempre nosaltres, a més, contrastem molt la informació. Nosaltres ens basem en els llibres, la recerca que fem a través de llibres dels historiadors i historiadores, sort d'ells perquè tenim aquest material, i després també el que anem trobant doncs, per en els buscadors de les xarxes, i després tot això doncs, ho contrastem amb historiadors i historiadores, la Caral Soler o en Josep Maria Soler i Sabater, o vull dir que després el que diem a l'escenari allò està contrastant, no ens inventem, no, allò que et deia, no reescrivim la història. I d'aquesta manera jo crec que si la història està això contrastada, és una manera fantàstica d'arribar al públic. El teatre sempre ha sigut això, no? A partir de l'emoció t'entra pels poros. Aquesta feina l'estem fent al teatre o l'estem fent al cinema, no? Que parlaves abans, per exemple, de l'Antoni Benages, no?
1: Sí.
0: Que va prometre el mar, que és potser el referent que la gent té, que a més és una pel·lícula...
1: Sí,
0: una pel·lícula
1: meravellosa. Amb l'Enric Auqué, meravellós. Sí, sí.
0: L'Auqué està genial, perquè a més és que te'l creus que sigui de Tarragona, d'allà, vull dir que molt bé. Doncs, per dir-te que nosaltres seria la primera, seria com el mestre que va prometre el mar, però en aquest cas protagonitzat per dones.
1: Efectivament, i en versió teatral, però és això, és una història...
0: I en versió teatral, que aleshores la comunicació és directa.
1: Clar.
0: I a més en espais, els que acostumem a anar nosaltres, que són de petit, mitjà format, encara tens la gent més a prop i ho vius molt més.
1: Es tindreu a prop, perquè ja ho veureu aquí a l'Escorxador, si no heu estat mai, em sembla que has dit que no hi havia estat mai, que és un espai relativament nou. Bueno, nou, no és nou, relativament reformat, sí, que tenim aquí a Sitges i tens el públic a tocar, per tant ja ho podreu gaudir. Això serà aquest divendres 19 de juny a les 8 a l'Escorxador. Crec que encara queda alguna entrada, per tant volin, perquè això s'omplirà i l'aforament és el que és a l'Escorxador, per tant saben que poden accedir a través del web de sitges.cat, de cultura sitges.cat, i poden accedir allà les entrades per veure en Nan Valentia en acció i aquesta obra, La Primera i les Mestres de la República, que ens recorda doncs, el paper de tantes i tantes dones al llarg de la nostra història que doncs, han marcat part de l'esdevenir després del país, però malauradament no sempre s'ha explicat. Nan, un plaer!
0: No, el plaer compartit, doncs, perquè realment m'ho he passat molt bé parlant amb tu i que hi veniu, perquè no us decebrà l'obra. Ja us ho diré.
1: Moltes gràcies.
0: A vosaltres.
1: Adéu-siau. I fins aquí tanquem avui la cel obert de dimecres i tornarem demà dijous, com sempre, amb més contingut. Fins aleshores que acabin de gaudir del dia. Adéu-siau.

0: Les 10 i 25, és hora de talent femení. I avui serà l'últim espai de talent femení en aquesta temporada. En aquesta temporada no serà l'últim, perquè esperem que tornin ja passat l'estiu. Saben que fem relleu, eh? Quan arriba l'estiu, als col·laboradors habituals els hi donem vacances, n'entren de nous, i avui acomiadem l'espai talent femení d'aquesta temporada, i ho fem a lo grande, eh? Que es diu, ho fem com sempre amb la Montse Balada, que és qui ens porta sempre a l'espai, que ens porta sempre les dones protagonistes. Què tal, Montse?
1: Encantadíssima. Encantadíssima i melancòlica, eh?
0: També les dues coses, però hi tornarem. No és un comiat per sempre, això. Montse Balada, que com saben és la vicepresidenta de l'Associació Talent en Femení, i avui per acomiadar, per cloure, ens ha portat la presidenta, Susana Villagrasa. Què tal? Bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Benvinguda. Començant l'estiu, i entenc que és moment de balanços avui, no?
2: Sí.
0: Moment
2: sí.
0: Farem una mica de balanç, i abans d'entrar amb els balanços, que ha vingut una tercera convidada avui, que aquesta no l'esperàvem, ha sigut gairebé sorpresa d'última hora, però encantats de rebre la Vanessa. Vanessa? O sigui,
2: Raquel.
0: No m'ho he apuntat, eh? Raquel Romero. Raquel Romero ja va estar aquí en el seu moment parlant. Ella, saben que es dedica al món de la immobiliària, oi? I a més és l'organitzadora d'uns creuers meravellosos que promouen des de Talent Femení, uns creuers per dones imparables. N'hi ha un en marxa ja anunciat de cara al proper mes de maig. Per tant, de seguida, després amb la Raquel, oi Raquel, en parlarem d'aquest creuer i d'aquesta iniciativa, que està sent tot un èxit, penso, no?
2: Sí, sí, després us ho expliquem.
0: Després ens ho explica, tercera edició. Vinga, va, Susana, anem cap a... Què fem, balanç? Fem balanç de temporada? Bueno, sí. Ha estat una bona temporada?
2: Home, jo crec que ha sigut una de les temporades més bones després de fa molts anys. És a dir, des de la pandèmia cap aquí, podríem dir que ha sigut la millor temporada després de la pandèmia.
0: A xarxes, jo diria que és la temporada, des que us conec, que us he vist més actives.
2: Sí.
0: Que anava mirant i pensava, aquestes dones no paren. Estan tot el dia amunt i avall, ara un congrés, ara una xerrada, ara un taller, ara una cata, ara un no sé què. Per tant, a xarxes ja la percepció era aquesta, eh? Sí. Que ha estat una temporada en la que us heu mogut molt.
2: Molt. També ha ajudat molt que a principi d'any vam tancar una agenda. Per primera vegada vam aconseguir tancar cada mes una cosa. Llavors això ha portat que el valor afegit després de diferents esdeveniments, doncs, bueno, clar, ha sigut un no parar. És a dir, hi ha hagut 3 i 4 activitats mensuals, i això fa que, bueno, que estiguem tan visibles, no?
0: Què és el millor? Què ha estat el millor d'aquesta temporada?
2: Bueno, el millor d'aquesta temporada va ser fer els 10 anys de prèmits, uh-huh. No? Amb aquest meravellós llibre que vam fer amb les 100 premiades d'aquests anys, que això també ens ha donat un tret de sortida a la visibilitat, no? És a dir, fer visibles 93 dones i 3 homes és molt important, i més en un territori que no eren visibles, no? I llavors això ha sigut un tret de sortida. A partir d'aquí, doncs, bueno, hem començat l'any molt actives, com dius tu, i amb moltes activitats, bueno, hem fet participació local amb molts esdeveniments locals, i també, doncs, dintre de l'associació. També vam tenir un gran creixement gràcies al primer, al segon creuer, uh-huh. Que vam fer a través del Mediterrani amb 55 dones, i d'allà, doncs, vam tenir una tornada amb 20 dones més a l'associació. Això també ens ha donat un tret de sortida important, perquè al pujar 20 dones de cop, dones que no coneixen a les altres, doncs tothom n'hi ha molt aneguit a conèixer-nos i a poder fer activitats conjuntes. No? Uh-huh. La ràdio, no cal dir-ho, que ens dona una visibilitat excepcional, i us donem molt les gràcies a vosaltres especialment, i a les 3 ràdios que queden darrere, i a la Montse Balada, que lidera, doncs, aquest espai meravellós que fa Les Dones Parlen, i evidentment portar la ràdio cada dia, doncs això també és una feina altruista, que porta dedicació, que tens de conèixer la convidada, que la tens de fer venir, i ara, a dia d'avui, jo sé que ella, doncs, té llista d'espera, i això també és el primer any que hi ha llista d'espera.
0: Ja va dir, ha canviat això, Montse? És a dir, no sé si en aquests anys també d'experiència que portes ja a la ràdio, aquí a Ràdio Maricel no tanta, però sí en altres ràdios també, eh? És a dir, et costava més convèncer abans a les dones, els havies d'explicar més? No sé si ara ja és com això, eh? És a dir, ara ja t'ho demanen, ha arribat el moment en què t'ho demanen de venir, les dones sòcies?
1: Totalment.
0: Sí?
1: Això és un abisme que hem aconseguit. Hem aconseguit des de totes les ràdios, des de les convidades que s'ho han passat unes amb altres, dient... compartiu aquesta experiència, viviu-la, perquè veritablement és enriquidora. Veritablement, tenir 4 emissores de ràdio i aquest espai que ens doneu, donar visibilitat al seu talent, al seu empoderament, a la seva experiència, tot el que hem fet aquests dies, aquesta temporada. I aquesta vegada sí, aquesta vegada ha sigut la primera vegada que el mòbil sonava i deia, tens algun lloc per venir? Volem estar... a aquest programa. I a totes moltes gràcies.
0: Que saben que és l'espai aquest que hem anat fent, no? Que ens ha permet, doncs, ens ha permès conèixer moltes de les dones membres de l'associació i conèixer-les a elles, per descomptat la seva història, però també els seus projectes laborals, sí. que es tracta d'això, eh? Estem parlant de dones professionals, no? Emprenedores en la majoria dels casos, amb projectes que no sempre és fàcil tirar endavant, i venir a explicar-los, doncs, és una manera també de donar-los a conèixer.
2: No, és una molt bona visibilitat. Jo sempre dic que és un valor afegit i que sí que costa, perquè parlar, tothom es pensa, bueno, parlar per la ràdio a tothom costa, no? Però sí que és ben veritat que degut a aquests 10 anys de ràdio, perquè portem 10 anys, perquè el primer any que vam obrir talent ja teníem ràdio, a partir d'aquí ha anat sumant, tenim 4 cadenes, clar, de 4 cadenes que són 4 setmanes que hi ha una persona que surt a l'espai de ràdio, que té una veu, que explica el seu negoci, i tot això és gràcies a una feina darrera, no es fa sol.
1: També és veritat que donem les gràcies també a totes les convidades, perquè venir a la ràdio en moment de feina no és fàcil, no. Per exemple, ara tenim el cas de Raquel ve de juny, sí. De fora, de i ella estar aquí, i és un agraïment que vinguin, que deixin aquest moment, que agafin el cotxe, que agafin el tren, que es presentin. A tothom, gràcies a totes.
3: Però ho valorem molt, perquè és un espai que abans potser no el teníem, no? Que si l'haguessis així clarament, si l'haguéssim de pagar cadascuna de les empresàries, vull dir, seria, doncs, al final un dineral, una inversió, que nosaltres la fem amb una associació, i que en traiem, doncs, no diré el triple, sinó 20.000 vegades més, en contactes, amb amistat, perquè són moltes les coses que ens dona talent femení, moltes, no només la ràdio. Vull dir que és un regal i s'agraeix i tant.
0: És aquesta xarxa, no, Susana, de la que sempre parlem, que ha anat construint amb els anys, una xarxa ja molt ben teixida, molt ben teixida, ara és una xarxa molt forta. Quantes associació sou en aquests moments?
2: Bueno, quasi 100, 95.
0: Està bé, no? És una bona xifra.
2: Vam sigut més, va arribar abans de la pandèmia, érem 170, però amb la pandèmia va caure molt. Evidentment, i ja després estem remuntant. Sí que és veritat que la visibilitat de lo que és pertany a una associació costa molt, sí. En les noves generacions, potser la meva generació ho valoraven molt, les noves els hi costa, perquè, bueno, tenen unes altres prioritats, la gent fa molt exercici, busca espais per elles mateixes, però arriba un moment que fa el clic. Jo sempre dic, quan arriba als 40, o 40, 45, que ja tenen els nens mig embastats, vale? Les empreses ja estan mitjanament consolidades, diuen, ara em toca a mi. N'hi ha moltes que diuen, ara em toca a mi i vull venir a l'associació, i tenen aquesta edat. Per això tenim un teixit que jo dic jove, perquè, clar, en la meva època havia molta gent gran a les associacions, ara ja no n'hi ha tanta, no? La més gran soc jo, bueno, quasi. No? I però tinc un teixit empresarial molt gran, de gent jove, gent activa, gent construïda.
0: I molt variat i molt divers.
2: No
0: sé si aquesta és una part, considereu que és una part de la riquesa també de l'associació, sí. No? Que perquè moltes vegades les associacions, no, acaben com agrupant-se, no? I acaben, doncs, creant-se amb gent sobretot d'un sector determinat. No? En el cas de talent femení hi ha una diversitat de sectors, sí. Increïble. No?
2: Bueno, també va molt vinculat amb els prèmits, no? És a dir, gràcies a haver fet 10 categories, també tenim gent amb diferents activitats, i sí que és veritat que som un reclam. Llavors, bueno, qui té interès de conèixer, de fer xarxa, de, pues, bé, i poden ser des del món del vi fins al món empresarial, total, immobiliària, el sector...
0: Sí, sí, de l'estètica, de la salut...
2: La salut, de tot. Escritores... Entra tot un gran gruix que, vulguis o no, sempre ho hem volgut que sigui ric. I jo, com sempre dic, pues, fer aquesta taca d'oli al territori, no? Això també és molt important. I fer conèixer el territori, perquè a vegades no coneixem els espais. Llavors, clar...
0: ens movem molt a la nostra zona, sí, no?
2: Llavors, bueno, o no sortim d'aquí, anem a veure el món i veus tots els museus del món i els d'aquí no els coneixes, o els espais emblemàtics d'aquí tampoc, o les bodegues, o bueno, o qui diu...
0: I això llocs... amb talent ho tenen, perquè no paren, com dèiem, no paren, tenen activitat dia sí, dia també, o bueno, setmana sí, setmana també, no? Que justament, doncs això, el que entenc que els permet per a totes les sòcies és descobrir espais, no? Sí. Altres projectes empresarials, altres persones, no? I a partir d'aquí generar sinergies, no? I fer vincle tot plegat. Projectes de futur.
2: Projectes de futur, molts. Tenim els premis, que aquest any s'anem cap al Penedès, ho farem a Torreblanca, a Olèrdola, i llavors, bueno, allà farem la 11a gala, també amb premiades. Podem desvelar convidada d'honor, perquè sitgetana, ja que estem a Sitges,
0: home,
2: no?
0: Home!
2: La Mercè Comas serà premiada d'honor i evidentment ella que ve del món del teatre, de les Tresines, de la Cubana, de la fundació de la fundadora de la Cubana, és una dona molt emblemàtica al territori i crec, pues, que li teníem de donar un premi i volíem fer això perquè també fa molts anys que es va crear aquest espai teatral i ho posàvem en valor, no? I bueno, com tot, pues, volem fer que tingui aquest premi.
0: Aquest especial. Reconeixement, sí, no? La Mercè, una sitgetana d'aquí, a més d'aquí del barri, d'aquí del barri, que ens estimem molt i molt felices perquè ja sigui la premiada d'honor, sí, i tant.
2: Pues ella serà. Llavors, a partir d'aquí, bueno, pues tenim aquest creuer meravellós al mes de maig.
0: Vinga, va, anem al creuer.
2: Anem al creuer,
0: perquè clar, a més ara arriba la calor, l'estiu, no sé què, ens expliquen això i se'ns cau la bava, no? Tercer creuer. D'entrada, sí. Tercer creuer. Sí, jo sí. No sé si, Raquel, quan tu vas tenir aquesta idea del creuer, el primer creuer, vas pensar que arribaria a una tercera edició?
3: Bueno, jo soc una dona que no es posa molts límits, i la veritat és que empoderada de la mà de l'infemení, això és un goig, perquè us he de dir que els primers que van proposar fer el creuer va ser de l'infemení com a associació, que vam dir, perquè com que sempre estem fent activitats, doncs un dia vam dir, fem en coses
0: dia,
3: diferents,
0: clar,
3: no?
0: Allò un dia que diu, en un dia no n'hem tingut prou, no? Anem-nos en una setmana,
3: sí,
0: no?
3: Sí, sí, bueno, hi ha molts retirs, hi ha moltes cosetes així ara que les dones s'estan trobant, no? Però jo com que venia del món dels events, de fer altres cosetes, i ja estava en el món dels creuers, vam dir, ei, Susana, què et sembla? Reunim-nos i mirem si li podem donar forma a això. I efectivament va ser possible. Llavors nosaltres, a través de Vantage Events, que és l'empresa que organitza, doncs, bueno, comprem X places. El que passa és que primer eren molt conservadores. Enguany en tenim 70 places reservades, que les hem d'omplir. Ull, en tenim ja bastantes, però igualment encara tenim places perquè es puguin apuntar moltíssimes dones. Però quin és el secret? El secret és que sí que és veritat que es diu Mujeres Imparables, que nosaltres l'enfoquem de ara la dona emprenedora i empresària, però cada dia més es sumen altres dones que ni elles saben que tenen aquest ADN emprenedor. Vull dir, jo a l'últim creuer, no, vaig rebre el missatge d'una dona, oye, Raquel, és solo para mujeres empresàries? Digo, no, perquè segur que tens un projecte a la ment que el pots fer visible i el pots transformar en una realitat, perquè el creuer no és només una trobada, que sí, que ho és i és una experiència, sinó que és un lloc on aportem molt de valor, fem tallers de tant de coaching, no? Portem grans coachs perquè treballem el que és la ment, el mindset, no? El cos, la bellesa, que sempre tenim a Marta de Armes, la meva sòcia, doncs amb la part de més física, no? Sí. Tenim, bueno, vam tenir uns amaneceres amb unes sessions de hem tingut,
2: de
3: com
2: yoga.
3: Es diu això? Sí, de yoga i de
2: cuencos tibetanos.
3: Cuencos tibetanos, vam tindre la primera edició vam vindre des de Califòrnia del Nord, va vindre una especialista en aquest tema, vull dir, són experiències que et graven. Després les dones ho passen molt bé, molt, molt, molt bé, molt bé, i per això volen repetir. Surten d'un que han dit, ei, apuntem-nos a l'altre, perquè perquè tenim la facilitat de que ho poden anar pagant a poc a poc, no? Però dintre d'aquests tallers hi ha la part també empresarial, tallers més dedicats a la dona emprenedora, com pot fer, no? Pues enguany vam tenir amb un especialista que va vindre d'Astúries, a més, per ensenyar-nos a fer aquest producte, producte aspirina, que n'hi diem, no? Que dir, quin és el teu talent? Busquem-li la forma de monetitzar aquest talent que tu tens. I això no ho fas fins que no t'ho creus i fins que hi ha alguna persona especialista en això que t'ajuda i va amb tu de la mà per dir, ei, això que tu fas, que sembla que és tan innat, no? Com aquesta noia, per exemple, era infermera, sí. I una cosa tan fàcil com ella mou a la gent amb un llit, tu tens algú mal a la casa i si l'has de moure, per mi seria un mal d'esquena brutal, al més estaria fet a pols, però si algú et diu això ho has de fer així, d'aquesta manera, i una cosa que per ella és innat i ho sap fer, a mi, si tingués algú mal a la casa, m'ajudaria de fer aquest, si creés aquest curs ella, i jo li pagaria encantada aquests 30, 40, 70 euros, el que fos. M'explico, vull dir, d'una conversa al vaixell surt un projecte. I això és el maco dels nostres creuers, que cadascú, unes a les altres s'ajuden, escolta, ah sí, això com ho fas i com no ho fas, aquest compartir, perquè són 4 dies, en aquest cas són 6 dies, 5 nits, no?, de convivència, donen per molt, per molt, moltes estones, i a més que les aprofitem tant, matinem molt, perquè volem anar a veure tots els destins, si veieu ara el nostre creuer, sí. Passa per les Illes Gregues i Istanbul, i baixarem cada dia a veure aquestes magnífiques ciutats de les Illes Gregues, no? Istanbul, que bueno, jo n'estic enamorada. Però, clar, durant, no? Durant el viatge, aquestes estones de l'autobús, quan baixes,
2: els dinars, els sopars,
3: és que és tot, és tot. Després s'emporten molt de contingut. Elles aprofiten molt per gravar-se les unes a les altres, per fer-se entrevistes, i per donar un lifestyle que tan de moda està, sí. Perquè vegin que els seus projectes no només és treballar, que això ja ha passat a la història, no? I llavors, doncs és que els creuers, és aquest creuer que nosaltres creem, justament aquests que nosaltres fem, els fem amb aquesta intencionalitat.
2: Jo volia aportar, i ara parlo com una senyora gran, quan es va muntar això, la gent demanava un KitKat a la vida, perquè la dona és empresària, és mare, és dona d'algú. En aquell moment, que era la unió de la família, clar, necessitaven un espai de dir, me'n vaig a dalt un barco que el mòbil no funciona, sí. I
0: que no em poden venir a buscar, no?
2: I que no em poden venir a buscar, ningú em pot dir, mama, on està aquest jersei? Sí. No? I és ben veritat que la dona necessita aquest espai. Els homes sempre l'han tingut, aquest espai, perquè quan no han anat a caçar han anat a fer una cursa en moto. Però les dones es vam incorporat amb aquestes, amb aquest món, no? I és ben veritat que quan baixen n'hi ha gent que no ho ha fet mai, que no ha marxat mai de l'àmbit familiar i se'n va sol amb nosaltres, i quan baixa diu, l'any que ve torno.
3: Sí.
2: Torno per què? Perquè han arribat amb les piles carregades, ens han fet un fart de riure, han disfrutat, han desconnectat, han fet negoci i a sobre arriben a casa i les estan esperant.
3: Ah, sí.
2: És com aquell que cobra la porta, sí, sí, sí. I el gos salta, sí, no? Pues sí, sí. Passa el mateix amb tota la família, no? Hem trobat a faltar. Posen en valor aquella mama que s'ha anat també. I el seu papa ha tingut de fer de papa en aquell moment. Uh-huh. O, bueno, pues, tot això és un valor afegit amb aquesta sortida que dic jo, KitKat, de la vida, que a vegades ens ho mereixem, perquè només pensem en els altres, les dones sempre pensem en els altres, però aquesta vegada penses en tu.
0: Un no? Espai per dones, pensat per elles, dissenyat per elles, en el que, més enllà de l'oci, doncs com deia ara la Raquel, també hi ha un espai pensat i dissenyat per tota la part laboral, empresarial, perquè doncs, qui no la té la pugui desenvolupar, qui la té la pugui millorar, que pugui créixer en coneixement, en contactes, en xarxa, tot plegat aquesta experiència. I aquest any us aneu, com deies, a les Illes Gregues d'Istanbul del 7 al 13 de maig. Com funciona això, Raquel? Ara si ens està escoltant alguna dona. D'entrada, cal ser de talent femení per anar al creuer?
3: No cal.
0: Ja ho deia també per la Raquel, tampoc cal ser empresària, no cal tenir un negoci propi, pot ser una assalariada simplement, o no, és a dir, el que sigui, simplement cal que siguis dona i que tinguis ganes, entenc, de viure l'experiència,
3: sí,
0: no? Què més han de fer, Raquel? Com s'han d'apuntar?
3: Res, només ens han de seguir a les xarxes, primer talent femení, sí, òbviament, perquè ens de seguida trobaran la informació, però també Avantage Events, sí, que és la nostra pàgina d'Instagram, i allà veuran que, bueno, i si no ens truquen, tenen els nostres telèfons, estem a disposició per donar-los la informació, però es fa una petita reserva de 300 euros, i si tampoc no vols són 300 i hem d'anar a poc, anirem a poc, vull dir, amb això ens adaptem, perquè coneixem les situacions de cada... Som humans, som molt... posem les sabates, no? Empàtiques, no? I llavors es pot... La idea és que fer-ho amb tant de temps, perquè amb tot aquest temps elles vagin pagant a poc, perquè entenem, home, aquest enguany, doncs clar,
2: puja una miqueta ja, més.
3: Clar, puja una miqueta més, per què? Perquè hem d'anar amb avió fins a les Illes Gregues, llavors aquí hi ha un cost afegit,
0: que és l'avió,
3: no? Que és l'avió, que són boi la meitat del preu, però que si no per 1.400 i pocs euros vindran, m'explico, llavors ho paguem a poc, són 100 euros al mes.
0: Un cop ha pagat això ja està tot inclòs, eh?
3: Sí, sí, sí.
0: Un cop
3: sí,
0: estan sí, allà, sí, ja, sí, fora sí, que es vulguin sí, comprar sí, un souvenir, eh? Però entenc, exacte, que la resta...
2: Les begudes, sí, no?
0: La resta ha estat tot inclòs. I l'últim creuer, quantes dones vau ser? 50, heu dit?
3: Sí, 55.
0: 55 dones, clar, sí, és el 50% gairebé de l'associació, sí, i no sé sí, si eren sí, totes de l'associació,
3: Déu-n'hi-do.
0: No,
2: sí, sí,
3: això és el que et anava a dir, no? que a més a més de que les dones arriben i coneixen, ens coneixen a totes, coneixen l'associació i és com a més fàcil entrar, perquè si una dona volgués sí, buscar l'associació, si no és perquè una altra la trau, és difícil que algú vingui i digui, ai, m'apunto, no? ens és complicat.
0: Sense però, la referència.
3: Exacte,
0: no?
3: Però quan estàs allí, has conegut a la presidenta, a la vicepresidenta, que enguany també ens acompanyarà la Montse, que altres anys no ha pogut venir, estava les Illes Gregues són per ella, així que enguany la tindrem a dalt.
1: És que hem tingut una conversa ara, sí, dic, Raquel, jo vinc aquest any.
3: Estava esperant ella, el supercrucero. Doncs ja el tenim, ja el tenim. I llavors és una via d'entrada, d'accés a l'associació de forma natural.
0: Raquel, quants anys portes tu a l'associació?
2: Des de l'inici.
3: Quasi, sí. Potser 8 anys, més o menys.
0: Sempre, és a dir, si encara no t'ho planteges, de deixar l'associació,
3: no,
0: per
3: no,
0: res,
3: no,
0: eh?
3: No.
0: És a dir, encara, quan una porta molts anys a l'associació, encara li suma, eh? Sempre suma, entenc.
3: Clar, és que sempre són coses noves. Vull dir, cadascuna de nosaltres som diferents en els anys. Jo no era la mateixa Raquel que va de l'inici. I tampoc la Susana ni la Montse, la Montse la vaig conèixer potser més tard, no?
2: No, la Montse també és de l'inici.
3: Vale, però no estava a la Junta, bueno, en fi, també ens anem anant coneixent més, si estem a la Junta, si som més participatives, i vull dir, a veure, que són moltes, no totes coincidim sempre
0: clar,
3: a tots
0: clar,
3: els events, no?
0: Clar.
3: Però això és el bo, que vas anant coneixent gent jove. És veritat que unes entren, altres surten, com a tot arreu,
0: sí,
3: no?
0: Sí, hi ha
3: però
0: moviment, aquí, hi ha rotació.
3: Si tens una mentalitat una miqueta empresarial també d'aprofitar el que et donen, perquè només és vingui i ja està, no esperar que et donin, sinó tu també aportar i aprofitar-te de tots aquests coneixements que cadascuna d'elles et dona, i a nivell personal, vull dir, és que hi ha molts moments a la vida d'una dona que necessites tirar d'algú altre, que, no sé, coses més personals, no? Quantes dones no s'han separat, o quantes dones tenen problemes amb fills adolescents, que després això també passa, i després tornen, no?
1: Bueno, de fet les associacions neixen d'aquest moviment associacionisme que nosaltres les dones vam crear.
3: Exacte.
1: I llavors, d'aquí neixen aquestes associacions, i suposo que és el vincle heredat, no? Que queda de les nostres ancestres, sí, no tan ancestres, perquè tenim la sort de tenir a la nostra associació, a la zona Villagrasa, que és una pionera d'aquest associacionisme, i això, jo diria una altra paraula, però m'he sortit del cor, que és molt a molt, no? Perquè vas on vas, qualsevol, jo ara que tinc la sort de tenir una mica més mà a mà amb ella, i anar i tothom... Ostres, te'n recordes, Susana, quan van començar? Te'n recordes? Vam estar lluitant, vam estar al Consell, a tot arreu, i et quedes una mica embadalida, no? Pensant, ostres, doncs elles van començar, i això és un honor, no? Poder viure-ho.
0: La Susana és una gran defensora del fer xarxa, del treball en comunitat, del treball en equip. És veritat que en el món actual, no, que és un món molt més individual, no, i molt sí, més individualista, no, sembla que costa una mica més, però també és veritat que el que deies, que les dones en determinat moment de la vida fem aquest clic, i com que de sobte ens adonem de la importància de tenir aquesta xarxa de dones al, al nostre voltant i doncs, que, per què no, que sigui una xarxa també relacionada amb el món laboral, no? Ara que cada vegada hi ha més dona empresària i que té projectes propis i tot plegat. Deies, un dels reptes els premis, entenc que l'altre seguir creixent en nombre de sòcies, no? Sí, m'imagino que aquest repte no acaba mai, no? Aquest no acaba més. Què més, Susana?
2: Bueno, ara el més evident és tenim la nit blanca, sí, que és el dia 3 de juliol,
0: sí,
2: i ho fem al Chiringuito Cero, com cada any, i tenim una sessió de Hackea tu vida, vive tu mejor momento y tu mejor versión. A través de la Maria Muñiz farem com si fos, bueno, això, no? Com mindfulness, sí, al mig de la platja.
0: Sí.
2: Totes portarem un pareo per fer aquest tipus
0: això
2: de reflexió.
0: Això que està aquest dia, el dia de la nit,
2: la nit blanca. I després farem un sopar, però que sempre ha sigut pica-pica i aquest any farem brasa, perquè el xiringuito fa brasa i bueno, podem menjar molt bé i després gaudir de la lluna. De la lluna i l'aigua, la brisa marina, que bueno, a la platja de Vilanova pues, tenim aquest espai tan gran de sorra que podem gaudir de diferent espai amb totes les dones per allà al mig i després assentar-nos al sopar.
0: És com una sortida d'oci, però no és oci. No. És el que sempre ofereix talent, eh? No. Que totes les seves sortides i vistes des de fora, com un veu les fotos, pot pensar, mira aquestes dones que bé s'ho passen tot el dia de juerga. Hi ha una part d'oci, de desconnexió,
2: de
0: però sempre inclueu alguna part, no, sí, que tingui a veure amb el creixement personal, amb el creixement laboral, més enllà que després les xerrades, les converses que una pugui tenir, sí, amb les altres sòcies que puguin ser més,
2: no,
0: o menys
2: profitoses.
0: Però sempre ho inclueu, això, eh? És a dir,
2: sí, bueno, perquè
0: és a dir, podeu dir que aneu a treballar. Vull dir que pot servir com d'excusa. No, me'n vaig a treballar.
2: Sí, sí, o no? Feu un exercici, sí, de meditació. Sí. També.
0: També.
2: No, però la nit blanca, ara explicaré, faré una, sí, petita explicació de com va néixer la nit blanca.
0: Vinga.
2: La nit blanca va néixer que estàvem a l'associació i va haver una de les sòcies que va dir que, oi, crec que n'hi ha una miqueta de mal rotllo, podríem fer alguna cosa, per fer així una nit blanca a la platja i no sé què. I bueno, ho vam fer a la platja de la República i justament en aquell moment no anàvem al restaurant, cada un portava menjar i fèiem una taula tipus bufet i vam fer una musicoteràpia. Però el més bo és que quan la gent anava arribant a la platja vestida de blanc, semblava una marea blanca, no?, que anàvem cap allà a la platja de la República, tothom es anava abraçant i saludant, que havia molta gent que no es havia vist durant l'any, que no havien coincidit, i tothom es anava saludant. I em diu aquesta noia, no?, em diu, em sembla que m'he equivocat, no hi ha mal rotllo, al contrari, no. hi ha una sinergia més bona, un aire fly, una amistat, no, bueno, havia la necessitat de trobar-se en un lloc distint i allà vam fer una musicoteràpia tocant diferents instruments amb antorxes de nit i tal, i vam sortir d'allà i vam dir, això es té de repetir sempre. Per què? Perquè és com el final del curs escolar,
0: sí,
2: no?, que la gent es relaxa, però clar, davant del mar, aire fresc, val? Amb una sessió així una miqueta llunàtica, no?, com els llunàtics de
0: Vilanova, sí, sí.
2: Una mica llunàtica, i amb aquesta sinergia de que fa dies que no et veus perquè no has anat coincidint, el millor, o coneixes a gent que no ha vingut mai perquè no ha pogut venir, s'ha apuntat i no ha pogut venir, aquesta sinergia és molt bonica. I sempre diem, com la Raquel és una abanderada d'això, que tota sòcia té de portar com a mínim una amiga.
0: Mínim,
2: que, com a mínim,
0: dos, eh?
2: Una amiga perquè ens coneixi, perquè si ve el sopar de blanc s'ho passarà tan bé que voldrà acabar anant de creuer, voldrà venir a la ràdio, voldrà vindre a fer les activitats perquè hi ha molt bon rotllo. Hi ha una sinergia, jo sempre dic que hi ha una sinergia.
0: I això com s'aconsegueix? Això es, bueno, construeix? És a dir...
2: Jo crec que sí,
0: sí.
2: Saps què passa? Que amb això sempre he sigut com una miqueta selectiva i jo crec que vam anar a buscar perfils que ens assemblem. Són totes molt diferents, però hi ha un fil conductor que ens uneix. I aquest fil conductor fa que, siguem molt diferents, hi ha aquest bon rotllo. perquè totes, mira, la Montse és totalment diferent a la Raquel és diferent amb mi i jo diferent amb la Montse. És a dir, som totes diferents i tenim diferents...
0: Sí, sí, molt diverses.
2: Però
0: diversa,
2: n'hi ha un fil que ens uneix i acceptem com és l'altre. És a dir, sí, home, hi haurà algun moment que diràs, bueno, clar, jo aquí no combrego, sí, no? Però això passa tot arreu. Però sí que és ben veritat que el respecte hi és, la sintonia hi és, i aquest fil fa que no ens deixem, que ens uneix. És com aquell alambre invisible, sí, que sí, diu quan el passes et cremes. Pues aquí passa el mateix, que aquest fil és com el fil conductor que dona aquest aire de compartir sinergies. Bueno, és que tenim alguna cosa que ens uneix a totes.
0: Sí, i probablement també, i no sé si ho construïu també a partir d'aquestes trobades en les que més enllà d'aquesta vessant més laboral o professional, sempre busqueu com un punt de plaer o de connexió, no?, entre altres, i clar, això probablement entenc que facilita, no? És a dir, sí, entenc que ho busqueu per això també, no?
2: Bueno, però jo sempre dic que la gent que ve a l'associació no cal que siguin amigues, perquè amigues tothom tenim, el nostre cercle d'amigues íntimes.
0: Sí, sí.
2: Vale? Allà és, vas a compartir negoci, vas a compartir idees pròpies i intentar ajudar amb una altra persona, perquè nosaltres tenim un xat que és molt silenciós, però si n'hi ha una que diu un crit de guerra, necessito una persona que es dediqui a això, o m'ha caigut al sostre i necessito un paleta.
0: Sí, algú coneix, no?
2: Immediatament sempre hi ha algú que contesta, i el xat no és molt actiu, però la gent està pendent. Sí. I llavors, al moment, n'hi ha algú que et diu, mira, jo coneixo fulanito tal, o necessito un metge, o necessito un especialista, el que sigui. Al moment sempre hi ha algú que contesta, t'ho dic pel privat, però ho diu, jo ho sé, i jo ara connecto per privat i t'explico qui és i tal, no?
0: La xarxa, la xarxa.
2: Però la xarxa també s'ha mantingut molt bé, perquè no són aquells grups pesats de buenos días, buenas tardes, buenas noches, felicidades.
0: No hi ha obligatorietat, no?
2: No, perquè està prohibit. Primer està prohibit parlar així. Està obert i la gent se sap comportar. És un xat professional que tu pots compartir la teva activitat. Tu fas una presentació, sí, d'un, sí, llibre i ho pots posar. Tu fas una activitat, també ho pots posar. Però no entrem amb l'amigueo.
0: Sí, sí. Ni en comentaris, ni en valoracions.
2: No. Queda molt clar. Professional. I això s'ha mantingut des del primer dia, perquè quan s'ha desmarxat s'ha posat ordre. Perquè ha dit, ei, ens estem passant, perquè si no la gent...
0: Hi ha una administradora aquí que...
2: Sí, que
0: posa ordre, bueno, i no deixa que la qüestió es desviï. Tot això és talent femení, aquesta associació que, com saben, treballa en xarxa amb dones del territori, amb dones professionals del, sí, territori, principalment per visibilitzar-les, perquè les dones, i això ens ho explica la Montse sempre amb aquesta secció, amb aquests espais, amb aquestes capsuletes, han estat invisibilitzades al llarg de la història en tots els seus àmbits, i justament és el que mira que talent femení no torni a passar, que no repeteixi aquesta història, i donar veu i espai i llum i finestra a totes les dones del territori, i a partir d'aquí, doncs, ja cadascuna fa el seu recorregut. Alguna cosa més que vulguis afegir?
2: Bueno, jo voldria afegir, ja que estic aquí.
0: Clar, i tant, endavant.
2: Que tu, que has sigut premiada, sí, dels Premis Talent,
0: sí,
2: i ara t'hi dono una llança.
0: Vinga,
2: va. Sensacions que vas tenir... Que vas
0: ara m'estàs fent d'entrevistadora, tu, mi,
2: Sensacions, ostres, que vas tenir el dia dels premis... i com ho vas viure? Com ho vas veure? Perquè jo... tu eres benvinguda, sí que ens coneixes.
0: Ho sé. Sí. No, i l'any passat vaig anar a la nit blanca aquesta també, no? I també m'ho vaig passar molt bé, que a més vaig descobrir la Teresa Bisbal en aquesta nit,
2: sí,
0: que és una dona meravellosa, meravellosa, és a dir, vaig descobrir altres, però vaja, aquestes coses de descobrir persones que no coneixes, perquè clar, ella no viu aquí, no ens haguéssim conegut probablement si no fos per la nit. Respecte als premis, jo ho vaig viure, ja ho vaig dir en el seu moment, amb molta il·lusió, molt emocionada, perquè és veritat que era la primera vegada que em donen un premi professional per la meva feina, i al final és un premi per la meva feina del dia a dia, cosa que entenc que no cal reconeixement, però que valoro moltíssim, i més, molt més, que hagi estat un grup de dones, en aquest cas de dones professionals, que me'l donin, perquè en tant que feminista que m'hi considero i que ho reivindico, valoro molt que les dones... tinguin la capacitat, que la tenen, de reconèixer el talent d'altres dones, tenint en compte que la història no ho ha permès sempre i els homes no ho han fet sempre. Per sort això està girant, està canviant, però ho valoro profundament. I després va ser una nit estupenda en la que també em va permetre doncs, conèixer altres dones de l'associació fora de les que ja us coneixia, descobrir els talents, també algunes han anat passant per aquí perquè després la Montse les ha anat portant i doncs això, és al final jo ho vaig viure com una nit de descoberta una mica, que una mica és el que representeu per mi, sou com una associació de descoberta, perquè cada vegada que ve algú aquí és una dona amb un projecte nou que a algú li semblarà més interessant o menys, s'aproparà més el que necessita o no, però sempre hi ha espai on aprendre, sempre, sempre. I després valoro molt, molt, molt la generositat en general de, que vaig viure aquella nit i que veig aquí, d'explicar i de compartir totes les experiències. Perquè això és una cosa que els que treballem a la ràdio i que ens dediquem molt a escoltar, valorem moltíssim. I és la generositat d'explicar l'experiència pròpia de cadascun. No és una cosa fàcil de fer, ni tan sols és obligat de fer, i per tant jo valoro profundament que les dones d'aquesta associació siguin tan generoses de venir aquí i explicar les seves experiències, i aquell dia de la nit de premis pujar dalt de l'escenari cada una explicar doncs, la seva experiència particular. Agraeixo profundament això perquè jo crec que s'aprèn molt de les experiències dels altres, per tant és molt generós per part de totes les dones que compartiu. Per tant, encantats de que aquí a la ràdio de que vingueu mensualment a fer l'espai. Espero retrobar-vos al setembre, no?
2: I tant, t'estarem a la nit de blanc,
0: Miraré de venir la nit de blanc, perquè l'any passat m'ho vaig passar estupendament, la veritat. O sigui que ja sabeu que jo sempre que puc, m'escapo i m'agrada compartir espais amb vosaltres i anar-vos descobrint, perquè també us vaig descobrint mica en mica a totes vosaltres i ha estat un plaer aquesta temporada, no només pel premi, el premi també, però no només pel premi.
2: No, va ser un discurs molt emocionant, jo el tinc molt a la ment, perquè vas dir unes paraules molt grans, que el que és la veu local del periodisme local no està reconegut, perquè reconeixem els periodistes de la televisió o de les grans ràdios, val? Però el local no estava reconegut. I ho vas dir amb tant amor al territori, jo que bueno, t'he anat seguint a la vida professional, i vaig pensar que bonic que digui aquestes paraules, perquè és posar en valor la feina que feu també amb tot el teu equip, perquè tu ets la veu d'aquesta ràdio.
0: Soc una de les veus, que aquí en són moltes de veus.
2: Però n'hi ha moltes, i evidentment aquest reconeixement, dir-ho en públic davant de tanta gent, doncs, dius, m'agrada que se senti orgullosa de rebre aquest...
0: Sí, sí, és que ho vaig dir perquè ho sentia, perquè ho penso de debò, i perquè d'alguna manera crec que això ens connectava una mica amb el que passa en general a les dones que formen part del talent, és aquesta invisibilització. Els mitjans locals i petits també estan invisibilitzats, molt invisibilitzats, i moltes vegades menys tinguts. I tenen un paper, jo crec, molt important en el panorama comunicatiu de país. Tenen un paper, al meu parer, molt important, que és el que vaig voler dir. I de la mateixa manera que penso que cada una de les dones que formen part d'aquesta associació, com qualsevol, té el seu paper en el seu sector, i aquí la importància doncs, de posar-les en valor, perquè si no al final només parlaríem de tres persones cada dia, serien les mateixes, que de vegades és el que passa una mica als diaris i una mica el que fem als mitjans, que la sensació és que només parlem de les tres mateixes persones tots els dies. I clar, quan després tens oportunitat de conèixer doncs altra gent del territori i vas descobrint persones, dius, home, però com és que no hem parlat d'aquesta persona, que és meravellosa, i mira el projecte que té, i mira el que fa. I això és el que a mi m'agrada més de la meva feina, ja ho sabeu, que és descobrir persones, així que m'ho poseu molt fàcil. Dones, ha estat un plaer tenir-vos. Digues.
2: Podríem parlar de la nova temporada de la ràdio, no?
1: Sí. Ara mateix jo crec que m'ha llegit el pensament, perquè estem molt connectades.
0: Acabem amb això, Montse, va.
1: Presidenta, vicepresidenta, tenim allà una
0: sintonia,
1: connexió.
0: Teniu sintonia.
1: El que sí que és veritat és que he agraït a totes les ràdios i he agraït a

0: I a totes elles aquella valerositat que tenen, li dono les gràcies perquè ens han omplert el nostre present i segurament ens ajudaran a construir el nostre futur. I les gràcies total. La nova temporada! Ja ho sé, però no ho puc dir.
1: Home, no ho té de dir. Digue-li que ho digui.
2: Com ella vulgui.
0: No ho puc dir, perquè de vegades la Montse Balada arriba a l'estiu i diu, ho tinc molt clar, i de cop i volta apareix un altre col·lectiu de dones.
2: I t'has de guardar.
0: Sí.
2: Doncs ho descobrirem quan reprenem la temporada, que reprenarem el talent femení aquí a Ràdio Maricel. Serà un plaer tenir-vos una temporada més. Que passeu molt bon estiu.
0: Gràcies.
2: Ja ho saben, que es poden apuntar al creuer, que hi ha places disponibles, que serà al maig, tenen temps, es pot finançar de poc a poc, s'adapten. Posarem a les nostres xarxes també i al nostre web posarem el telèfon de contacte, si cal, o al web perquè la gent s'hi pugui apuntar, però no creuer obert, només has de ser dona i tenir ganes de compartir, bàsicament, a partir d'aquí, feel free, que es diu, Raquel, un plaer. Gràcies per tornar a la ràdio.
3: A tu per rebre'm d'aquesta manera meravellosa.
2: Montse, ens retrobem al setembre.
0: Bon estiu.
2: Vinga, va, passat Santa Tecla. Susana, com sempre, gràcies.
1: Gràcies a tu per comptar sempre amb nosaltres.
2: Un plaer, noies.
4: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: l'actualitat esportiva que ve marcada bàsicament per dos noms propis. Els ho dèiem tot just en començant el programa. Edu De Sous, que fins la temporada passada va ser jugador del Club Patí Subursitges, serà la persona encarregada de dirigir l'equip com a entrenador la propera temporada. Per tant, nou entrenador del sènior del Club Patí Subursitges en la seva nova singladura la temporada que ve, de nou a la segona catalana. Esperem en propers dies poder xerrar una estoneta amb el nou tècnic del Club Patí Subursitges. Amb qui sí hem pogut parlar és amb Manel Ruiz. Ell és el nou entrenador del bàsquet Sitges. Vilafranquí, han passat d'equips com el Casal de Vilafranca, el Xamba o el Monjos, amb qui va entrenar a la primera catalana. Manel Ruiz ens va atendre ahir a la tarda, bàsicament perquè volíem conèixer la figura d'aquest nou tècnic del sènior A del bàsquet Sitges, un Manel Ruiz que reconeixia amb així d'entrada doncs aquesta proposta que gairebé no va poder refusar.
1: Bueno, la veritat és que és una molt bona oportunitat. L'Edu, quan m'ho va oferir, crec que no m'ho vaig pensar massa perquè, bueno, és un projecte que la veritat és que jo vaig estar com a jugador aquí fa, ara deu fer 11-12 anys, i la veritat és que, bueno, era una de les coses que tenia pensat fer alguna vegada, entrenar aquí a Sitges, i quan m'ho va dir l'Edu no m'ho vaig pensar, no m'ho vaig pensar gaire.
0: Sorprèn una trucada com la d'Edu Piñero per oferir-te aquesta possibilitat?
1: Bueno, sí que és veritat que, bueno, aquests últims anys, doncs, a vegades hem jugat un contra l'altre i allò que mantens una mica el contacte, però, bueno, sí que la veritat que quan em va trucar per exactament aquest motiu, doncs sí que és una cosa que sorprèn, la veritat.
0: Com ho afrontes, personal i esportivament parlant, Manel?
1: Bueno, jo ho afronto amb molta il·lusió. La veritat és que ara per mi és una situació de canvi d'aires. Sí que en aquest moment doncs estem acabant de confeccionar la plantilla, que intentarem fer la plantilla el més competitiva possible, amb gent que pugui sumar de fora, però sobretot mantenint una mica el bloc que ha estat aquestes dues últimes temporades a Copa.
0: Has tingut ja contactes, òbviament, amb la gent del club, amb els jugadors. Quina impressió o quina primera impressió t'emportes del club a dia d'avui, Manel?
1: La veritat és que estic molt content per la predisposició dels jugadors que estaven en el club. Jo crec que de seguida m'han obert les portes i han entès una mica la meva idea o filosofia, que podia ser a lo millor una mica diferent a la que han tingut aquests últims anys, i la veritat és que de moment estem molt contents per lo que estan treballant els entrenaments.
0: Tens ara mateix o et toca aquella part que els toca als entrenadors de com deies fa uns moments també de confeccionar la plantilla. Vols una... amb qui comptes, amb qui no comptes? És complicat, ho sé, perquè a dia d'avui encara probablement és molt d'hora, però

0: Continues pensant que amb aquesta base de l'equip que hi ha actualment és suficient?
1: Aviam, aquí hem de tenir en compte que el Roger Pérez ha plegat, sí. I en aquest cas també el Nacho Velasco, doncs també. No continuarà la temporada vinent. Mm. Aleshores, en principi, la idea que tenim és continuar amb el gran part d'aquest bloc que ha estat, i sí que en aquest cas, doncs, amb les baixes que hem tingut, doncs, buscar aquest parell, tres d'incorporacions que ens puguin fer pujar el nivell, també. Mm-hmm.
0: Incorporacions que, òbviament, han de venir de fora.
1: Encara no tenim, sí que ho tenim bastant perfilat, valent, però encara no tenim cap incorporació tancada al 100%. Uh-huh. Vale, sí que ha vingut gent d'altres clubs, però ja et dic, en aquest moment, en principi, entre avui i demà sí que ho acabarem de perfilar, perquè sí que és veritat que aquests últims dies ha vingut bastanta gent a entrenar. L'altre dia, per exemple, érem 19 jugadors a l'entrenament, i aleshores hem anat parlant una mica amb aquests jugadors que han vingut de fora i creiem que la predisposició és bona, i aleshores a partir d'aquí ens tocarà una mica escollir.
0: Quin ambient t'has trobat? Et pregunto això, Manel, perquè òbviament l'equip ve d'una mala temporada, ve de perdre categoria, òbviament els ànims no són els mateixos si s'hagués aconseguit la permanència, no? T'has trobat un ambient especialment, no diré negatiu, però més aviat baix d'ànims?
1: No, jo crec que els jugadors estan bastant mentalitzats, no? En que, ha sigut una temporada dura, que potser no van poder aconseguir un objectiu que potser s'havien marcat tant ells pròpiament com també el club, però crec que també estan amb ganes de fer un bon any a Primera Catalana i per què no intentar pujar de categoria.
0: Clar, suposo que t'hauria agradat agafar l'equip a Copa, no? Suposo.
1: No és una cosa que em preocupi especialment. Ja. Sí que és veritat que m'hagués fet il·lusió entrenar a Copa, però en aquest cas jo crec que també quan vens d'una dinàmica de no guanyar molts partits, a vegades costa començar un projecte a través de costar guanyar, que no, en canvi jo crec que Primera que ens permetrà més treballar i disfrutar-ho des de l'inici.
0: Per aquells que a hores d'ara preguntin, home, qui és Manel Ruiz, no? Quin currículum té Manel Ruiz? Sabem poquet, Manel, però vaja, del que sabem, que has estat al Monjos, també al Samba Vilafranquí, una miqueta sí. Explica'ns quina és la teva carrera com a entrenador.
1: Jo porto molts anys entrenant. Primer vaig començar al Casal de Vilafranca fa... quan tenia 18 anys, ja, d'això ja en fa 14. Sí que és veritat que vaig estar els primers anys allà, llavors sí que em vaig moure als Monjos, he estat moltes temporades de jugador i de coordinador, i també portava algun equip de la base, i doncs fa 3 temporades doncs em vaig agafar el repte d'acabar la temporada, perquè l'entrenador ens va plegar mitja temporada, i vaig agafar el repte ara fa 3 temporades, i he estat aquests últims 3 anys. La veritat és que aquest any ha sigut un any difícil, però l'any anterior, per exemple, vam aconseguir l'ascens quan molt poca gent hi creia, de segona a primera. Uh-huh. I sí que aquesta última temporada també portava diverses temporades entrenant al Xamba, i aquest any passat ja vaig ser el coordinador.
0: Molt bé. Per tant, serà la primera vegada que surts del Penedès, no?
1: Sí, com a entrenador, sí. Sí que és veritat que com a jugador vaig estar una temporada aquí a Sitges, que d'aquí també em ve la relació amb l'Edu,
0: sí.
1: Però sí, com serà la primera experiència fora.
0: Evidentment, ho deies fa uns moments, no?, que afrontes el repte amb molta, molta il·lusió, i no sé si esportivament tu personalment també t'has fixat algun objectiu, Manel, en aquest sentit.
1: La veritat és que jo crec que el tema dels objectius a vegades costa una mica ficar-los. Ens hem de trobar una mica ara, aviam com acabem de confeccionar l'equip. Ara, jo crec que si treballem i posem tot en el dia a dia, jo crec que tenim possibilitats d'estar a la part alta, que després jo sempre és el que dic, que un ascens és molt difícil. Cap i la fi és una lliga amb molts equips i que només el primer o el segon té aquest premi.
0: Sí que és cert que l'equip ve de dues temporades difícils, aquesta última amb el descens de categoria. Bé, en aquest sentit, no diré que ho tens més fàcil, però sempre és millor venir de baix, no? De mals resultats, perquè ens entenguem, perquè evidentment el marge de millora és molt en aquest sentit.
1: Sí, jo, és el que et deia. Jo crec que l'equip en aquest aspecte necessita un canvi de veure que pot sumar. Sí que és veritat que pel que he parlat amb els jugadors, doncs a ells els hagués agradat continuar a Copa, però sí que és veritat que a l'hora de treballar és més fàcil quan guanyes que a vegades costa més quan perds.
0: Ja, sí. Els demanes alguna cosa en especial als jugadors?
1: Bé, jo el que he parlat amb ells és el que els he dit. Si es vol lluitar per coses, sense treball no s'aconsegueix res. Aleshores, jo soc molt del treball del dia a dia, li dono molta importància al treball del dia a dia, perquè aquí és quan s'aconsegueixen els resultats o els objectius que et proposis com
0: a
1: equip.
0: A nivell d'estaf, estàs sol, vindràs acompanyat o estaràs acompanyat? Com queda configurat una mica de l'estaf?
1: Bueno, vindré amb el Guillem, que ha sigut el meu ajudant durant diverses temporades amb diferents equips, i sí que és la veritat que és un noi molt jove, però que té moltes ganes i que té un molt bon futur com a entrenador.
0: Bé, en qualsevol cas, sempre és interessant tenir gent de la confiança d'un, no? Suposo.
1: Sí, això és una cosa que li vaig comentar amb l'Edu. L'Edu, en aquest cas, també m'ha donat moltes facilitats i m'ha dit que podria confeccionar tant l'equip com l'estaf com jo desitgés. I en aquest aspecte, doncs, jo també crec que és un recolzament tenir algú doncs, en què puguis confiar i puguis treballar de manera que estiguis a gust.
0: Parlaves fa uns instants, Manel, de filosofia, eh? De que probablement la teva filosofia del bàsquet és una mica diferent del que es viu aquí. Com entén el bàsquet, Manel Ruiz?
1: Bueno, a mi la veritat és que m'agrada fer un joc bastant agressiu, tant en defensa com en atac. No m'agraden gaire les posicions llargues, que també considero que a vegades són necessàries, però sí que en aquest aspecte m'agrada molt un joc molt bastant ràpid. Sí, crec que també tenim els jugadors per fer-ho, i a més les incorporacions que intentem buscar van una mica en aquest perfil. Sí que m'agrada també una plantilla bastant nombrosa, per al tema de que, bueno, el desgast aquest físic d'intentar jugar a posicions ràpides i de ser bastant agressiu en defensa, doncs també provoca que els jugadors no puguin estar tants minuts a pista.
0: D'acord. Parlem de la categoria, l'equip competirà a la primera catalana. Clar, ara fa uns anys que aquí no hi estem avasats, no? Com és aquesta primera catalana? Per la teva experiència, Manel.
1: Bueno, jo crec que, aviam, qualsevol categoria és dura. Sí que és veritat que depèn una mica de la temporada. Per exemple, aquest any, a primera hi havia tres equips que eren una mica més superiors a la resta, vale? Que en aquest cas, bueno, doncs han fet fitxatges de categories més altes. Per exemple, el Morell, que ha pujat, doncs és un equip que havia fitxat dos exjugadors de l'Ep Plata, un jugador que venia de la segona divisió francesa, diversos jugadors d'Eva, doncs és un equip preparat exactament per pujar. Després també et trobes el Tortosa, que en aquest cas havien incorporat el Jaume Sorolla, que havia jugat a l'ACB la temporada anterior, que et trobes equips que van molt ben preparats, i sí que és veritat que la resta, doncs, jo considero que a primera catalana hi ha un molt bon nivell.
0: I bé, una miqueta el com es comenci la temporada dictarà molt, no? Allò que parlàvem abans dels objectius, no? Com estarà l'equip a principi, com estarà l'equip a la fi de la primera volta i com l'acabarà, òbviament. És difícil fer ara una conjectura en aquest sentit.
1: És difícil, sí que és veritat que tenim molt clar que si volem estar a la part alta, els primers partits són molt importants. Que això després no, vull dir, la temporada és molt llarga, però sí que és veritat que si tens un objectiu d'estar a la part alta i poder aspirar, sabent que és molt difícil, coses per estar dalt, doncs sí que és molt important a l'inici de la temporada. Per això també voldrem preparar una pretemporada molt física, moltes sessions d'entrenament, per tal de començar la temporada com millor possible.
0: Ara volia preguntar precisament sobre el planning de la pretemporada. Quina idea teniu de quan començareu a treballar? Si ets partidari de jugar molts amistosos, com ho haveu planificat?
1: Bueno, en principi la idea és començar el 17 d'agost. Sé que aquí també m'han dit que la festa major, entre cometes, també és una mica sagrada, que
0: sí, aquí,
1: agafa una mica...
0: el 23 i el 24, per la teva informació.
1: Sí, aleshores, bueno, ens tallarà una mica aquests dies, treballarem la primera setmana, i sí que aleshores, bueno, ja estem acabant de tancar els amistosos, i la idea és el cap de setmana, el 30 d'agost, fer un parell d'amistosos, el cap de setmana del 4-5 de setembre un parell d'amistosos també, i llavors la setmana que coincideix que també hi ha el pont per la Diada de Catalunya, doncs també fer un parell d'amistosos. La idea és fer un parell d'amistosos cada de diferents nivells, però un parell d'amistosos cada cap de setmana.
0: D'acord, doncs hem volgut avui conèixer de primera mà el nou entrenador del sènior A del bàsquet Sitges, Manel Ruiz, a qui li agraïm especialment que ens hagi pogut dedicar aquests minuts. Manel, moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé, bon estiu i enhorabona.
1: Moltes gràcies.
2: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: Abans d'ahir a la nit, el Club Patí Subur Sitges, a través de les seves xarxes socials, anunciava Edu de Sus com a nou entrenador del sènior del seu equip, del Club Patí Subur Sitges, en substitució, per tant, de Quim Vázquez. Potser, probablement a més d'un, el pot haver sorprès ja no el fet que el club hagi triat Edu de Sus, sinó perquè Edu de Sus, recordem, fins fa molt poquet era jugador d'aquesta primera plantilla. Edu de Sus, bon dia.
1: Hola, bon dia, Pitu, què tal?
0: Què tal? Com estàs? Com prova l'estiu? Bueno, de moment l'estiu encara no ha començat, però vaja, què tal tot?
1: Bé, bueno, molt bé, pues una miqueta com tots. Bueno, veient aquestes notícies, veiem com afrontar la nova temporada i esperar un estiu que serà bastant mogolet.
0: Potser, Edu, a més d'un el pot haver sorprès, no? Ja no, com deia, perquè el club hagi pensat en tu, sinó perquè, clar, tu fins fa 4 dies eres jugador.
1: Correcte, sí, sí, la veritat que és una decisió, bueno, diferent, poder, però també és un enfoc des del club de, no sé, treballar l'equip des de dins. En el meu cas jo vaig decidir de ser jugador la temporada passada i, bueno, sí que és veritat que volia mantenir un vincle amb el club. Poder d'inici la idea no era ser entrenador, però, bueno, al final les coses arriben com arriben i, bueno, quan se'm va proposar vaig comentar amb l'equip aquesta possibilitat i, sobretot, pues això, la possibilitat d'entendre tots que implicava aquest canvi i que, bueno, tots ho tinguéssim clar. I en aquest cas, pues, com vaig rebre inputs molt positius, pues, vaig decidir, bueno, agafar les rendes del projecte.
0: Uh-huh. En el moment que el club t'ho planteja, Edu, com reps aquest oferiment?
1: Bueno, de primera sí que és veritat que amb una miqueta de sorpresa, perquè poder... no anava, com et comentava, jo volia seguir lligat al club, però doncs, quan em vaig reunir amb el Marc, no era la intenció que tenia, però, bueno, no deixa de ser, bueno, un projecte molt interessant que, bueno, que em va suposar com un repte. Crec que, bueno, és important també de certa manera ser capaç de tornar tot el que t'ha donat, doncs, en aquest cas el Club Patí Subur Sitges a mi. Al final he passat jugant allà més de 18 anys i, bueno, crec que el poder ajudar és un repte molt gran, molt ambiciós i també molt bonic. Aleshores, això m'ho pren com un repte.
0: Sens dubte, perquè, com molt bé expliques, Edu, en el teu fur intern, vaja, no t'havia passat pel cap ser el primer entrenador.
1: Bueno, poder són d'aquestes coses que en algun moment pots pensar, sobretot doncs, per com va acabar la temporada passada. Bueno, sempre amb la idea o l'esperit de poder ajudar, però, clar, fins que no se't proposa o no et ve el pressi i et diu, escolta, Edu, què en penses d'això? Pues no ho penses realment. Aleshores, era una cosa que em va sobtar una miqueta, però... Bueno, que ho vaig tenir bastant clar, sincerament.
0: Per tant, Edu, com deies fa uns moments, és un repte per tu personalment.
1: Correcte. Al final, bueno, vam acabar la temporada passada. Sí que és veritat que no vam assolir els objectius que buscàvem o que teníem plantejats dins de l'equip. Aleshores, bueno, venim d'una temporada prou bona, que podria haver sigut millor, però... A nivell esportiu sempre volem buscar una miqueta més. Aleshores, a nivell esportiu, perdona, es presenta aquest repte, i després a nivell personal, pues, bueno, saber enfocar la gestió dels que eren fins ara els meus amics i aquesta nova percepció, almenys dins del pavelló, d'aquesta nova, bueno, situació jeràrquica, diguem-ne.
0: Sí, aquesta nova manera de relacions, no? Personals i esportives, diguem-ho així, no? És allò que diem sempre, no? On comença i acaba l'amistat i on comença i acaba la relació entrenador-jugador.
1: Correcte, aquest potser és el primer repte de la temporada que, bueno, ja començarà la setmana que ve amb les primeres reunions amb l'equip, on volem, doncs, això, definir com marquem tots els límits, bueno, també la participació de cadascú en aquest equip i fins quin punt, pues, es delimita tot això.
0: Uh-huh. Ara, Edu, et pregunto per l'equip, però què et fa donar aquest pas? O t'ho pregunto d'una altra manera. En el moment de donar aquest pas, és una decisió única teva? Ho consultes al teu entorn, digue-li familiar, digue-li esportiu, digue-li com vulguis. Com ha anat aquest procés?
1: Bueno, crec que la primera part, quan vaig rebre la proposta del Marc, va ser consultar el meu entorn, les persones més properes, que al final són les que més et coneixen i més et poden ajudar a prendre decisions importants, bueno, pues, per com et poden veure, com consideren que, bueno, quines capacitats consideren que pots tenir per acceptar aquest repte. I una vegada, pues, ja tenia més clara aquesta percepció, diguem-ne, del meu entorn, sí que va ser, pues, consultar una miqueta més amb l'equip. I sobretot, pues, això, consultar fins a quin punt bueno, sabríem separar o mantindre les distàncies, que tothom acceptés quina era, diguem-ne, la nova realitat, i a partir d'aquí, pues, tirar endavant. Però diguem-ne que una miqueta el procés va ser aquest.
0: D'acord. És la teva primera experiència com a entrenador? O serà la teva primera experiència?
1: A nivell de sènior sí que serà la meva primera experiència, però jo a nivell d'hoquei formatiu he estat, bueno, 3 anys entrenant equips.
0: D'acord. Per tant, no ve de nou en aquest sentit. Sí que el fet de treballar, doncs, amb jugadors sèniors, que no és el mateix que treballar, òbviament, amb jugadors de formació. Venim, Edu, d'una temporada, diem, en què els objectius no s'han pogut complir, i que ha tingut un final una miqueta, diguem-ho així, trasbalsat, no? No ha estat el millor final. No sé com... T'ho pregunto directament perquè ho has viscut en primera persona, no? Com has viscut tu personalment aquest darrer tram de la temporada, que no ha estat no ha estat senzill, precisament?
1: Bueno, clar, el problema al final de la temporada passada és que no es van assolir els objectius a nivell esportiu. I això, pues, sempre pot crear una miqueta més de... O sigui, podem dir-li friccions, diguem-ne.
0: Sí.
1: Però, bueno, aleshores, quan el Quim, en aquest cas, va prendre la decisió, pues, no queda res més que acceptar-ho. Jo, al final, he estat 3 anys jugant amb el Quim. Teníem molt bona relació i això no canvia. Aleshores, bueno, pues, cadascú pren les decisions pels seus motius. Jo ja ni entro ni vull opinar. Aleshores, bueno, pues, acceptar-ho, i ara només queda, pues, mirar endavant, ser conscients de l'equip que teniu, què volem fer, per què volem lluitar i com ho volem fer.
0: Has tingut oportunitat de parlar amb els, fins fa poc, companys?
1: Sí, bueno, al final anem parlant bastant, sobretot el que et deia, en aquest procés de prendre la decisió, vaig voler valorar amb cadascú quina era la seva percepció, veure què pensaven.
0: Quins inputs has rebut en aquest sentit?
1: Bueno, al final, molt positius. O sigui, en aquest cas, pues, per molt que jo no sigui el capità, sí que era una persona que, diguem-ne, tenia com...
0: Una certa ascendència, diguem-ho així.
1: Correcte. El vestidor, aleshores, bueno, és fer aquest canvi. La veritat que he sentit bastant recolzament per part de l'equip, per part dels jugadors.
0: Molt important, això.
1: També això em va ajudar. Correcte, em va ajudar. Pues, va ser com el... Bueno, l'últim moment on vaig prendre la decisió. Quan ja vaig sentir confiança per part dels que ara són jugadors i seran el meu equip, pues, realment va ser important per mi.
0: El vestidor, no? Aquesta mena de, diguem-ho així, habitacle en què hi conviuen personalitats diferents, problemes diferents, situacions diferents, personals, familiars, esportives, digue-li com vulguis. Aquesta part de gestió més emocional, no? Que també us toca fer sovint ara a tu com a entrenador.
1: Correcte, està clar que ara és un canvi per mi, per com ho... Bueno, un passabre, és a dir, canvio la samarreta a partir pel polo d'entrenador, però bueno, tinc la sort que conec ja a la gent, com es diuen en castellà, sé de qui calzen.
0: Sí.
1: Aleshores, això em pot ajudar una miqueta més a enfocar, bueno, pues poder el discurs a nivell individualitzat, també com enfocar els objectius, transmetre-ho a l'equip, i al final, bueno, jo estava molt content com a jugador dels companys que tenia, de les ganes de competir que tenien. Aleshores, crec que segurament encara ho estigui més ara com a entrenador.
0: I ara ve allò, Edu, amb qui comptes, amb qui no comptes, venen aquells dies en què, suposo, són dies de parlar molt amb els jugadors, de saber quina és la seva posició, de quins són els seus objectius, i en definitiva, repeteixo, si han de continuar, no han de continuar, quina idea tens tu pel que fa a la plantilla de l'any que ve?
1: Però com comentes ara, és un moment mogudet, és a dir, comencem a un ritme bastant alt l'estiu, però en principi compto amb la majoria del bloc, que això també doncs, és molt important per a mi, i crec que per l'equip. Aleshores, bueno, segurament hi hagi algun canvi, petit, però bueno, la idea és comptar amb el bloc.
0: Vaja, serà una plantilla més o menys idèntica a la de la temporada passada, però, diguem-ho així també, amb matisos, no?
1: Correcte. Segurament hi hagi un parell de canvis. S'estan treballant amb dues noves incorporacions i, bueno, pues, a banda de la meva baixa, que crec que és òbvia, pues, poder hi ha un parell de baixes més, però, bueno,
0: d'acord.
1: Estem veient com treballar-ho.
0: Quina idea tens de cara a la pretemporada? Hi ha una idea més o menys formada de cara a l'inici dels entrenaments, Edu?
1: Sí, bueno, tenim la sort que l'equip també comptem amb un preparador físic, que és amb qui ja estic parlant doncs aquest inici d'estiu per com preparar aquesta pretemporada, com dividir-ho a nivell de bambes i patins, amb quant de temps hem de començar a treballar. Aleshores, sí, això ja s'està... Bueno, ja vam tenir reunió fa dos dies també amb la Junta per veure quines necessitats de pista teníem. Aleshores, tot això són coses que ja s'estan treballant i bueno, que ho tirarem tot endavant.
0: En els propers mesos, temps suficient tindrem per parlar-ne, però evidentment que començarà una nova temporada amb l'equip de nou jugant a segona catalana. No et pregunto directament pels objectius, perquè és molt d'hora, no? Però vaja, és un equip, aquest, el Subur Sitges, fet per competir a un molt bon nivell, sens dubte.
1: Bueno, crec que realment el més important que tenim a l'equip és que és un equip format per gent ambiciosa. I crec que això és clau per plantejar-se objectius importants, o ni que sigui lluitar-ho tot. Uh-huh. Aleshores, crec que aquest concepte de l'ambició i de les ganes de lluitar-ho tot i de competir, crec que és algo que és molt present. Aleshores, crec que ja és un indici del que presentarà com a objectiu de temporada.
0: Perquè tampoc cal ara mateix posar l'etiqueta d'equip que vol pujar, perquè després, no sé, et trobes al Cambrils de torn i t'ho tira tot per terra, no? Però en qualsevol cas, repeteixo, vaja, entenc que la idea és una miqueta aquesta, no? Que l'equip es posicioni amb els millors, per dir-ho així.
1: Correcte, al final, com comentes, bueno, no es juga sol, hi ha molts equips a la Lliga, tothom té ganes de guanyar, ganes de competir, però bueno, això no ens ha de treure dels objectius que es plantejaran amb l'equip, de com volem competir, de com ho volem plantejar. Aleshores, bueno, independentment de qui tinguem endavant, pues lluitarem tot. No. Crec que al final és l'objectiu, és les ganes que té l'equip, és també el que li volem oferir a l'afició, perquè bueno, aquest any, la veritat que, bueno, que veure el pavelló ple partit i partit a Sitges ha sigut increïble, i al final tot això també s'aconsegueix amb bon joc i victòries, i volem continuar amb aquest camí.
0: Sí, sí, sens dubte, és allò que es diu, no? que l'equip necessita el suport de l'afició, però sovint és l'equip que acaba estirant, no? a la mateixa afició pels bons resultats, òbviament. Volíem conèixer de primera mà avui doncs, aquesta primera idea que té Edu de Sus sobre el Club Patí Subur Sitges, sobre la plantilla, sobre els objectius, i li agraïm especialment que ens hagi pogut acompanyar al llarg d'aquests minuts. Edu, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé i vaja, no cal que et digui, moltíssima sort en aquesta nova etapa.
1: Moltes gràcies a vosaltres i anem parlant.
0: Gràcies, adeu-siau.
1: Adeu.
2: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: no senten la sintonia habitual del Món Verd, però avui acomiadem temporada d'aquest espai que, com saben, dediquem a tot el verd que ens envolta. Un espai... Quantes temporades portem ja, Edu? Dues? Tres? Dues?
1: Tres segur.
0: Tres segur? Ja tantes? Sí? I avui amb l'Edu presencialment. No està penjat dels arbres, no està a Alemanya, no està enlloc, no està sota la pluja. Edu, avui estàs aquí a l'estudi. Bon dia.
1: Hola, bon dia. Sí, estupendo.
0: Venim a acomiadar temporada, com dèiem, d'aquest espai que mirem de fer una mica de repàs a tot el verd que ens envolta a tots nivells. I a més, avui, que farem conversa amb una mica més pausada aquí amb l'Edu presencialment, tenim un convidat especial, com a special guest. Tenim, i és un sitgetà també, ambientòleg, expert en dissenys de jardí mediterrani de baix manteniment i baix consum d'aigua. Ho he dit bé, Ricard?
2: Sí.
0: Matisa el que hagis de matisar,
1: No, sí, no et deixis res.
0: Ricard Vila, què tal? Benvingut.
2: Hola, què tal?
0: I a més, en Ricard va demanar i de venir, que és una cosa curiosa que no ens acostuma a passar i que ens agrada molt. És a dir, normalment és la ràdio que va buscant els col·laboradors, buscant la gent. I en aquest cas, el Ricard entenc que escoltes de tant en tant la secció, no?
1: Que ets
0: com a professional del medi, no? I del món de la jardineria. I vas dir, ostres, jo algun dia vull venir aquí i dir la meva una mica, no? I parlar també una mica del tema.
1: Exacte, sí que us escoltava molt i res, com m'apassiona el tema de la jardineria i del verd, i escoltava l'Edu, que sempre explica les coses molt bé. Dic, ostres, tinc ganes de parlar amb gent de jardineria i bueno...
0: És a dir, farem conversa amb dos apassionats de la jardineria, ja els hi dic, dos, i una que li agrada al món, apassionada, no sé si em definiria com apassionada perquè jo no en tinc ni idea, però miro d'aprendre. I comencem, sembla, tenim... Si llista de temes, podríem estar aquí 5 hores per parlar, però no tenim 5 hores. Aleshores, com que ha vingut el Ricard, Edu, si et sembla, i com que és especialista en el que és especialista, que són aquests jardins mediterranis de baix manteniment, no? Si et sembla, comencem parlant de jardins urbans, dels jardins que trobem al municipi, que d'entrada us preguntaria, en general, fent una vista així global, què hem de dir? Tenim un bon estat dels jardins urbans? Ja em sé la resposta.
1: Digues, Ricard. Bueno, pel meu parer no tenim ni molt menys un bon estat dels jardins urbans d'aquí Sitges. El model que estem seguint està això, desfasat, perquè el que aquí fa uns anys es va voler fer és imitar els jardins del nord d'Europa, no?
0: Sí.
1: Gespes grans, arbustos retallats, rosers, etc., no? I ho vam intentar portar aquí.
0: Molt fotogènic tot, no?
1: El Mediterrani,
3: claríssim.
1: És un clima totalment diferent. I clar, intentar portar aquests jardins aquí requereix una lluita constant contra la natura, no? Abonaments, segues, control de plagues...
3: Bueno, i aigua, bàsicament.
1: I aigua, sobretot. Aigua, en un lloc on és un recurs molt escàs. I clar, evidentment...
0: Per tant, consideraríeu que el principal motiu pel qual no teniu un bon estat dels nostres jardins urbans és perquè hi ha hagut una errada de model?
3: Bueno... Hi ha hagut una errada de model en el que ara podem dir que és claríssimament una errada de model. Antigament, en molts jardins et podries trobar, per exemple, arbres com el d'Esmai, no? El Salix Babilònica, sí. Es feia servir molt. Encara hi ha algun jardí antic que n'hi ha, però de cop ja no n'hi ha, han desaparegut. Per què? Per què han anat morint? Perquè ha deixat de ploure. Llavors, durant un temps, durant uns anys, durant unes dècades, sobretot a principi de segle, aquest model de jardí, d'alguna manera, es va poder mantenir, es va poder fer, ja plovia molt més, o sigui, i les estacions estaven molt més marcades, i quan plovia. Hi ha hagut claríssimament un canvi climatològic que s'ha accentuat molt en els últims... 5-10 anys, en els últims 10 anys s'ha accentuat moltíssim, i ja et dic, ens hem trobat arbres que havien passat molt males èpoques, arbres centenaris que havien viscut durant molts anys, ens hem trobat que han començat a patir una forta regressió i alguns d'ells han mort. I és un tema bàsicament d'aigua. Llavors, durant un temps, això, aquestes ganes de fer jardins, de competir, no?, que era molt, molt propi del segle passat i de l'anterior, no?, de competir, sobretot, perquè al final qui tenia jardins? Tenia jardins la gent de Calés, no? Llavors, la gent de Calés què feia? Doncs competia, no? Competia, mira quins arbres he portat d'aquí i d'allà, mira que grossos que són, mira que guai, mira quina gespa, no? Tot això es va mantenir mentre els recursos eren disponibles i la població era molt més petita, la poca aigua que pugui haver, que n'hi havia més, a més, estava molt més a l'abast de les persones d'alguna manera, no? Vull dir, la gent que tenia calés doncs podia accedir molt més fàcil a l'aigua. Avui en dia no tinguis una fuita, el que et costa la broma. Llavors hi ha hagut claríssimament un canvi d'accés als recursos i durant un temps va quedar emmascarat i això ja s'ha acabat.
0: Per tant, ens hem d'adaptar.
3: Ens hem d'adaptar més que mai.
0: Ens hem d'adaptar. I aquesta adaptació passa per aquest tipus de jardins als quals t'hi dediques tu, Ricard? És a dir, exacte, aquests jardins mediterranis de baix consum?
1: Sí, una de les adaptacions és aquesta.
0: És a dir, que ara... entenc que bàsicament passa per deixar de comparar-nos i de mirar les fotos dels jardins dels veïns, no? Que poden ser maquíssimes, estupendes, no? Les sí. Podem envejar, no dic que no, o sigui, l'enveja fins a cert punt pot ser fins i tot sana, no dic que no, però...
3: Maldito Pinterest.
0: Exacte, però entenc que el que hem de mirar és les condicions climatològiques que tenim aquí, no? I quina és la nostra situació, i a partir d'aquí desitjar i dissenyar els nostres jardins, no?
1: Exacte, bueno, i en referència a el que diu l'Edu, no? Que s'estan morint arbres, sí, que havíem plantat sempre, sí, sí, etcètera. Ja hem vist el Garraf amb l'època de sequera, com es van morint arbres, i ara hi ha llocs com França, Alemanya, estan comprant arbres de la nostra climatologia, sí, i els estan plantant allà.
3: Exactament.
0: S'estan avançant al que sí, està sí. passant, no? Clar.
1: I això de l'adaptació i de fer jardins mediterranis, per exemple, hi ha un exemple de sí. en Carles García Malgrat de Mar, que és un mestre jardiner, ja jubilat, que va començar a fer jardins al municipi de Malgrat de Mar, adaptats a la sequera, fa més de 30 anys, perquè ell mateix, com a jefe de brigada d'allà, va veure patrons climàtics, va veure que la pluja anava disminuint i diu, això és insostenible, s'ha de canviar el model. Això fa 30 anys.
0: I entenc que algú el va escoltar, no? És a dir, que aquesta és l'altra part principal.
1: Exacte,
0: eh?
1: Vull dir...
3: Sí, i exacte, de tenir la confiança, ajuntaments valents, no? Gent amb ganes de fer les coses...
0: Perquè per què no ens agraden els jardins mediterranis? O per què no costa tant que siguin una aposta aquí? Quan el que expliqueu té com bastant sentit comú, no? És a dir, si ens agaféssim el sentit comú, home, doncs és fàcil, no farem un jardí amb un clima del nord d'Europa si aquí no tenim aquesta climatologia, no? Ens haurem de fer un jardí. Per què? Per què encara tenim tendència a doncs això, aquest verd, aquesta gespa, aquest rosers, això? Per què tenim tendència a això si després sabem que això acaba morint?
1: Perquè hi ha generalment bastanta poca cultura en jardineria i paisatgisme, no? Tu te'n vas a llocs, no sé, i puc parlar de referents com, mira, porto el llibre de l'Olivier Filippi, sí, en Piet Oudolf, que fa jardins naturalistes a Holanda, etc. Però la gent, en altres llocs que tenen una cultura de la jardineria, etc., aquí no hi és. Hi ha molt poc coneixement, no? I el que coneix la gent és gespa, no? Jo conec la gespa i, bueno...
3: Sí, sí, és un tema molt, molt, molt cultural, eh? Sobretot allà al nord d'Europa veus que la gent dedica els caps de setmana a cuidar el seu jardí, no? I nosaltres quan treballem a Alemanya anem a fer la feina grossa, anem a encarregar-nos dels arbres, d'arbres monumentals que truquen a l'especialista, no? Truquen a l'arborista, vas, fas aquella feina, sovint fins i tot han d'informar l'Ajuntament, escolta, que tocarem aquest arbre, tal, a veure quin especialista vindrà aquest, l'Ajuntament té el nom de l'especialista que vindrà a fer això i tal, i a vegades fins i tot van a revisar que hagis fet bé la feina, no? Aquí és totalment impensable, no? Mira si n'hem perduts, no? Una mica aquí amb el tema de la jardineria, no? Que a més ens està passant una cosa molt curiosa amb els expats, no? Per exemple, que sí, ara això surt a tot arreu.
0: Sí,
3: els
0: sí.
3: expats s'estan apropiant de totes les grans masies de la zona del Garraf i del Penedès i s'estan dedicant a plantar palmeres tropicals, no? És més, la gent dels jardins d'aquí de Sitges, de Terramar i tot això, o la zona aquestes de Cases Noves, no és que no hi hagi cap planta autòctona que ja és difícil, és que hi ha plantes de equatorials, vull dir, o sigui...
0: I això és crònica d'una mort anunciada?
3: Bueno, al final, vulguis que no, hi ha certa adaptació aquí també. Hi ha uns estudis, perdona, Ricard, hi ha uns estudis que mostren que la franja verda del planeta s'està desplaçant a zones més temperades. Llavors, les plantes porten dècades adaptant-se. Ara nosaltres ens hem donat compte, no? Els últims estudis estan veient que els fajos estan començant a pujar cap amunt i hi ha una preocupació que, per exemple, a l'Himàlaia estan preocupats perquè cada cop més a prop dels pics de dalt de la muntanya els estan sortint arbres i vegetació. O sigui, s'han donat compte que el canvi és important i és fort perquè resulta que en llocs que eren roca, que estaven pelats, estan sortint arbres. Llavors, les plantes estan adaptant molt més ràpid que nosaltres.
4: I aquí els prats alpins del Pirineu, estan desapareixent els prats alpins del Pirineu, perquè el pi negre, els avets, etc., cada cop creixen a més, a més alçada.
3: Necessiten pujar més amunt.
4: I en referència a això de plantes d'altres zones del món, etc., o sigui, aquí vivim un clima mediterrani, però hi ha llocs del món que tenen un clima molt semblant al nostre. Costa de Xile, Sud-àfrica, zones d'Austràlia... Sí. Tenen un clima molt semblant.
3: Sí, sí, sí.
4: Què passa? Tu tens una gamma de, mira, de paisatgisme per dissenyar i escollir plantes...
0: Amplíssim.
4: Sí, o sigui, amb 1.000 espècies que pots utilitzar. Evidentment, els vivers especialistes que et venen aquestes plantes, etc., això també hi ha molta polèmica amb alguns ecologistes. Ostres, si portes algo exòtic pot ser invasor. Si compres a vivers especialitzats professionals, no et vendran una espècie exòtica que puguis
0: invasora.
4: Vull dir que hi ha gent que, vull dir, que en saben.
0: És a dir,
4: que
0: s'ha d'anar als professionals, que ajuden sempre.
3: Sí. I que al final també, com els jardins és un tema estètic, sempre, i això ens passa amb els arbres i ens passa el tot, l'estètica sempre xuca, els criteris estètics sempre xocaran amb els criteris tècnics i professionals. Llavors, hi ha
0: un tema molt de moda. Sí, el que passa que és estètic, no? I no és estètic, no? I això ho hem après amb aquesta secció amb tu, Edu. És a dir, el que sí que hem vist és que l'estètica moltes vegades prima per davant d'altres aspectes que probablement que els professionals òbviament considereu prioritaris, no? I l'estètica moltes vegades prima, no? És allò de jo vull aquest arbre aquí però no vull que surti d'allà i que no tregui aquell fruit que cau i que la fulla no em molesti, però m'agrada aquest perquè quan fa flor és flor lila i m'encaixa amb l'estètica del jardí, no? És a dir, fem aquestes coses i això, clar, o són coses impossibles, utopies, o xoquen doncs amb coses tècniques. Per tant, és un tema estètic però també és un tema de salut, i això és que ho hem presa aquí, és a dir, necessitem que hi hagi verd urbà, necessitem jardins urbans, els necessitem per un tema de salut, de vida de la ciutat, si no ens convertirem en tot ciment i això serà inaguantable, més enllà que el tema climàtic aleshores ja sí que s'anirà a Norris, perquè sabem també que, per tant, clar, és, com ho equilibrem això?
4: Exacte, bueno, primer que amb plantes adaptades a la sequera, etcètera, es poden fer jardins
0: increïbles,
4: molt estètics, molt. I preciosos,
3: sí.
4: Per mi molt més macos que molts que veig normalment, no?
3: Després li ensenyes les fotos.
0: Sí,
4: després
0: sí.
4: I
0: posem-nos en valor també, Ricard, justament que tenim aquí ara, no? És a dir, perquè potser també és un tema que no hem sabut vendre, o fomentar o divulgar bé aquesta tipologia de jardins, no? Ens arriba, estem tan influenciats per totes aquestes fotos de jardins nord-europeus que potser encaixen poc aquí, no? I no sé si potser també fent una mica autocrítica, no hem sabut bé defensar i posar en valor aquests jardins que encaixen més amb el nostre clima.
4: Exacte, mira, jo vaig tenir un professor, en Sergi Massanes, que és un, per mi el meu referent i el que em va liar bàsicament amb tot això i que és, bueno, en sap molt. Me'n recordo que un dels primers cursos que em va fer ens va començar a passar unes fotografies, no? I ens diu, a veure, quin pot dir el nom del paisatgista que ha fet això? I tots els de la classe, bueno, així m'ho no ho sabem. I va dir, són llocs de la natura, no? Tu, si vas aquí al teu entorn, veus llocs de vegades que està la farigola i la ginesta florida i dius, ostres, quina meravella. Veus marges de carretera espectaculars.
3: I rotondes, a vegades. No, en sèrio.
4: D'aquí, has de treure la teva inspiració per passar-ho a un jardí que, evidentment, per vendre aquests jardins han de ser principalment estètics. O sigui, nosaltres tenim la... Bueno, jo vinc d'aquí, jo el que faig jardins també una de les meves principals motius és per millorar la biodiversitat. Això no els explico gaire als clients, no? Però els meus jardins estan plens...
0: Però és l'objectiu, no?
4: Els meus jardins estan plens de papallones, d'abelles, de sargantanes, d'aranyes, etc. I també de flors. I tu agafes les espècies que tens aquí a prop del clima mediterrani i dius... una que floreix a l'hivern, unes plantes que floreixen a l'hivern, uns altres a la tardor, uns altres a la primavera, i això ho has d'anar barrejant, estudiant els mateixos requeriments hídrics que tinguin, etc., i fent aquestes tècniques perquè tingui baix manteniment, però aquí aconsegueixes l'estètica d'aquests jardins, no? I és com una restauració ambiental, però que ho disfraces amb estètica i amb eficiència, etc., no? I així ho vens. Què passa? És el que dèiem abans, que hi ha poca cultura, s'ha vist poca... bueno, pocs jardins s'han vist i clar, si has vist pocs jardins i això, pues sempre tens la imatge que només es poden fer un tipus de cosa, no?
0: I en aquí entenc la responsabilitat cultural municipal també, no? I la responsabilitat de les institucions justament en fer pedagogia d'això, no? És a dir, davant d'aquesta poca cultura i aquest poc coneixement, clar, no? Clar, entenc clar, que aquí hi ha un punt de responsabilitat
3: punt
0: institucional,
3: de dir... Evidentment, com sí, passa amb tot, com passaria amb el consum dels envasos de plàstic o com tot, no? Al final l'administració té un paper importantíssim i té el deure de fer les coses com toca, però clar, és que anem a parar sempre al mateix lloc, no? Anem a parar al mateix escull sempre una mica. Llavors, clar, si ajuntem que és un tema cultural, que hi ha una forta desconnexió i que a nivell polític, no aquí,
0: arreu, sí.
3: Mira, jo, a més, últimament t'he enviat diverses notícies, no?
0: Sí.
3: En diferents passejos, ja t'he enviat 5 o 6,
0: sí, sí,
3: de passejos marítims. Ara resulta que Barcelona ha demanat la gestió, o diguem-ho al revés, des del govern central d'Espanya han cedit no sé quants mil metres quadrats a la ciutat de Barcelona, de tota la línia de la costa, perquè gestionin. Perquè ja s'ha vist que en diversos passejos marítims de Catalunya s'està fent una gestió diferent, s'està traient l'asfalt, s'està tirant enrere, s'està renaturalitzant, que ojo, renaturalitzar també vol dir que si t'arriba un tronc gros d'un arbre flotant pel mar i tal, doncs també es pot quedar allà, no? Renaturalitzar vol dir moltes coses, no només vol dir afegir sorra, que a veure d'on la traiem també. Doncs la ciutat de Barcelona ha aconseguit fer-se, no sé si són 70.000 metres quadrats, els hi han cedit
0: amb la condició, els hi ha cedit la gestió amb a l'Ajuntament.
3: Exacte, a l'Ajuntament de Barcelona, amb la condició que es faci el que toca, és a dir, renaturalitzar. Una de les coses que es faran serà, doncs, el mateix, treure ciment, treure allò, deixar que posar dunes de sorra perquè tingui aquest moviment d'anada i tornada propi de la sorra, que és el que hem impedit de fer, que per això es perd, i que llavors, de manera natural, donarà peu a que comencin a sortir, doncs, la vegetació típica dels llocs, no? Seria molt guai, fins i tot, que tornessin a venir a les platges les tortugues a posar ous, que seria algo espectacular, no?
0: Gairebé inimaginable, ara està passant.
3: Però clar, després ho han de delimitar, és un xou que després resulta a nivell d'Ajuntament, doncs se'ls hi fa un món, no? Moltes vegades.
4: Sí. Has tret el tema de la salut,
0: sí.
4: I evidentment ja fa molts anys que està demostrat que tenir espais verds, més naturalitzats, etc., sentir el cant d'un ocell, clar, veure una papallona, millora l'estat emocional de les persones, disminueix l'estrès, sí. A part, no parlem de gestió de plagues, bueno, control de plagues, temperatura, etc. No?
3: Les olors, no? Quan plantem romaní, farigola, sal, okay.
4: Tot això millora moltíssim la qualitat de vida. Si tu fas dissenys, bueno, jardins ben, sí, fets, etc., millores la qualitat de vida de tothom del poble.
0: Sí, sí, dels ciutadans.
3: El 330-300, no?
0: El 330-300, exacte, que vam aprendre aquí amb l'Edu.
4: I això, amb temes orres, etc., anava a dir que, o sigui, amb els jardins i els... Bueno, ara no me'n recordo què anava a dir. Bueno, seguiu, perdó.
0: No, estava parlant ell, ha parlat ell, sí, del tema aquest de Barcelona, sí, i de la renaturalització,
4: això,
0: no?
4: Això, que hi ha exemples, a Barcelona, si vas a molts,
0: sí,
4: barris ara,
0: sí,
4: vull dir, veus exemples de que estan intentant tant fer aquest tipus de jardineria, i a molts altres llocs també ho estan intentant, i, per exemple, no sé, és que em ve el cap, per exemple, el Cristóbal Elgueta, un paisatgista xilè que està canviant, a través de les administracions li paguen diners, però per canviar ciutats senceres, i parlant d'això anava a dir que, per exemple, la Diputació de Barcelona,
0: sí,
4: el Gremi de Jardineria de Catalunya,
0: sí,
4: ja fa uns quants anys que han tret, bastants anyets, que han tret documents amb les premisses de com fer jardins aquí,
3: sí,
4: en estat,
3: sí, sí,
4: públic, vull,
3: sí,
4: dir, amb plantes autòctones...
0: Què passa que no
3: segueix?
4: El Gremi de Jardineria fa poc ha tret un llibre on diu que s'han de fer aquests jardins, no els de gespa, ja, s'han de treure les gespes.
0: Ostres, però això... és curiós, perquè després aquí hem vist la Plana,
4: sí, sí,
0: van construir la Plana, tampoc fa tants anys això, i la Plana era tot gespa, que ara, òbviament, no és res allò, ara és, no sé què dir que és, perquè clar, està sec, sequíssim, bueno, ara si vas a un gos, bueno, i el gos, clar, té cabell, és un horror, i els hi dic ara, perquè s'enganxa tot amb aquell pèl, però, clar, vull dir, allò era, va ser, no sé, uns mesos gespa verda, i ja ho va deixar de ser.
4: Ara...
0: Com pot ser si hi ha aquests, és a dir, per què passa això? Per què si hi ha unes guies, fa una pauta que marca fins i tot en situacions superiors?
3: Jo crec que Sitges té un terreny tarannà força especial i el problema de la jardineria d'aquest poble, perquè sempre estàs encara
0: sí,
3: aquí, no?
0: Sí, sí, clar, home. És el que tu veus, clar, no? Clar, som Ràdio sí, Maricel.
3: Sitges, clar, clar, jo, Sitges, sobretot els que som d'aquí i que de més joves hem intentat fer coses i s'ha mirat de... Bueno, de fer coses sí, pel poble i cosetes d'aquestes, doncs sempre et trobes, no sé com dir-ho, amb unes dificultats, no?
0: Sí.
3: A l'hora de poder desenvolupar cosetes. I llavors Sitges té la particularitat que és una mica...
0: A veure com ho dius. S'ho sí, està pensant perquè no vol dir la grossa.
3: És difícil fer coses aquí i és difícil poder canviar les coses, no? Està tot molt instaurat, molt institucionalitzat, està tot, és molt difícil poder innovar, poder fer coses noves, poder canviar. És molt difícil. No sé per què, com en altres pobles sí que veus que fins i tot més petits o fins i tot sí, més grans... tiren endavant propostes, sobretot a nivell de jardineria, molt més valentes, molt més reals, molt més pròpies del temps en el que estem, i en canvi aquí, doncs, amb moltes coses, és molt difícil. Però ja et dic, no és un tema d'ara, és un tema de que ha passat sempre, això, aquí. Passen moltes coses, no? A nivell de, jo què sé, la gent que demana coses per fer esport, mira els del bàsquet, per exemple...
0: Sí.
3: Doncs és una mica amb tot, és força complicat, i el tema estètic, que és tan subjectiu, sempre s'ha tingut molt en compte aquí, no? I llavors jo entenc que el tema de tot això, el tema de les gespes, tot això va bastant encarat una mica, sí,
4: és
3: una
4: que,
3: mica això.
4: És això, en el món professional de la jardineria, sí, o sigui, sempre, i aquí alguns professionals del sector també hem tingut culpa, tu vas a un client, el que digui el client.
0: Clar.
4: No, tu no vas al mecànic a arreglar-te el cotxe i li dius al mecànic, mira,
0: què ha de fer?
4: Arregla'm el cotxe així, o ara
0: sí, ni vas al metge i li dius, escolta'm, el cor me l'operes d'aquesta manera, eh?
3: Això està passant.
4: Tothom en sap de jardineria, de medi natural, etc. No? I això és la cultura que diem. I clar, amb tot el que s'ha construït aquí a la sí, plana, amb aquests passadissos sí, de gespa, que és totalment un desastre, això ja es va assessorar a l'Ajuntament, nosaltres, des de la Universitat Sitges, que això sí, era un autèntic desastre. Però bé, si el senyor que construeix vol passadissos de gespa
0: i palmeres, que de fet és el que es va fer, només cal anar per la plana. Clar, ara la gespa no és gespa, les palmeres només miren una mica amunt i vegin com està, i el que semblava palmig fa 2 anys, doncs ara és un palmig bastant decadent.
4: I ara em sembla que l'empresa encarregada de la constructora que feia el manteniment sí, d'aquestes zones... Em sembla que ha plegat o
0: no, ja, no, és que crec que, si no tinc mal entès, crec que durant un temps tenen, diguem, l'obligatorietat de fer-ne el manteniment sí, fins a hi ha determinat moment en què aquest manteniment passa a l'Ajuntament.
4: Exacte.
0: I aleshores, clar, jo diria que ja estem en aquest... Diria que ja estem perquè, clar, al principi hi havia recs constant, clar, que la gespa estava molt verda, que tothom deia, ostres, aquí
3: és que passa com un rodalia, anem a fer, bueno, això després s'ha de mantenir, no?
0: Efectivament.
4: I què passa amb això? Clar, si tu tens uns recursos aquí a l'Ajuntament sí, de Sitges per mantenir jardins, i tens tot de zones intents, perquè li diguem intents de gespes, perquè sí, no són ni gespes, ara que tanquen rec, perquè si no els hi creix la gespa, clar, han d'anar a segar, sí, etcètera, no? I això és un problema, i amb tema aquest barri nou que vam assessorar que no es fes aquest tipus de jardineria perquè era un desastre sí,
0: no es van fer cas, és evident,
4: no ens van fer cas
0: perquè aquí s'hagués pogut, per exemple, lamentar aquests jardins mediterranis, els que tu t'hi dediques, s'hagués
4: sí,
0: pogut fer perfectament, clar, i ara
4: totalment,
0: tindríem uns, sí, uns bons jardins macos i que no necessitarien òbviament ni de tanta aigua ni de tants recursos.
3: Bueno, però al final sí que requereixen manteniment, però el manteniment sí, requereix sí, un manteniment, és a dir, si tu tota la vida el manteniment que has estat fent és anar amb un tallatanques i tallatanques i tallar gespa i xau,
0: sí,
3: és
0: el que veiem, fer, dic, sí, sí.
3: Clar, tu quan et trobes en jardins com els que fa el Ricard, el problema que tens és que no saps el que s'ha d'anar a fer. Que en realitat és molt més senzill, perquè retallar una miqueta d'aquí, una miqueta d'allà, treure 4 males herbes, en realitat, i poca cosa més, no?
4: Has de conèixer les plantes,
3: has de conèixer
4: com
3: les plantes,
4: es poden, etc. I això, hi ha una por amb la gent que sí, porta molts anys fent servir només un tallagespes sí, i un tallatanques, no es coneixen aquestes espècies noves, no es coneixen aquesta nova manera de fer, que ho diu el gremi de jardineria sí, de Catalunya, i els hi fa por aquest canvi. Ara, i què passa? Això que deies del rec, d'aquests passadissos,
0: sí,
4: regança, etc.
0: Sí.
4: Això en plena sequera, estava regant, quan a municipis de Catalunya estaven ja tallant l'aigua, que nosaltres vam ser més tard, aquí veia recs d'aquests passadissos a tope.
0: Sí, sí.
4: I a mi em feia fins i tot cosa que un pagès que li han tallat l'aigua dels camps, dic, mira, no puc regar, baixo de cap de setmana a Sitges, i veies allò regant, a mi... Bueno, és que se'm queia la... Bueno, és que em feia vergonya. És que em feia vergonya estar regant aquells passadissos de gespa i pagesos s'havien quedat sense aigua per regar el menjar que ens mengem, no? Vull dir, és que no... Vull dir, a mi no em cap al cap aquestes coses.
3: Sí, crec que al final és un... és una mica el de sempre. Sempre havíem parlat que el truc està en la formació i en la perdre la por al canvi, una mica.
0: Pot ser que això, el canvi, si hi ha un relleu generacional, que hi haurà, perquè totes les professions tenen relleu generacional, no sé si ho sentiu això també, que és així, eh? És a dir, que és possible que... o no.
3: Sentit,
0: és a dir, que amb el relleu generacional no... aquest canvi que està costant ara, i no sé si té a veure amb que són generacions antigues, eh? I que tota la vida ho hem fet així i ara no ho canviarem, no sé si un relleu generacional d'alguna manera ajudaria, diguem, a anar cap aquí, cap on dieu vosaltres.
4: Segurament, eh? Però per exemple, ara, pel que se sap més, sí? El tema Sitges, estan parlant de fer una plaça d'un tècnic de jardineria que en sàpiga de jardineria, que Sitges, etc., i que dirigeixi una mica això. No sé com es planteja aquesta plaça, perquè si tu planteges aquesta plaça com a, mira, que vingui un biòleg o un enginyer agrònom o un ambientòleg, el que sigui, pot no saber-ne, no tenir ni idea de la jardineria.
3: Bueno, clar, mira, aquesta és una de les peleas que tinc jo amb els ajuntaments. Tens tota la raó, perquè jo he anat a ajuntaments, no, el tècnic, llavors resulta que el tècnic és un tècnic...
0: Un agrònom, un enginyer agrònom.
3: Un enginyer agrònom, un enginyer forestal.
0: Amb sort, eh?
3: Amb sort. Moltes vegades el que trobes és que, bueno, aquí, escolta, que no en tenim enginyer, quin... tenim aquell allà que és enginyer de no sé, bueno, el posem aquí i ja veurem què fem, que després dels pobles es troben amb uns marrons que no els hi va ni els hi viene, i que a més és una feina que tampoc pot ser que tampoc t'agradi perquè no és la teva feina, llavors és difícil que les coses surtin com volen. No t'han posat aquí, has de fer això, a sobre no t'agrada, a sobre et cauen hòsties per tot arreu, em perdó, i llavors és com, bueno, i és difícil fer les coses així, és molt difícil, i clar, al final doncs els tècnics no tenen culpa d'això tampoc, no? Llavors és el gran problema una mica que ens trobem sempre, no?
0: És a dir, cal professional de jardineria al càrrec, diguéssim, tècnic dels municipis, clar, en aquest cas també de Sitges, que s'hagi d'encarregar de la jardineria municipal. Bueno,
4: sí, jo vaig a molts cursos professionals,
0: sí.
4: I que organitza, per exemple, l'Institut de les Garberes, que és un institut de paisatgisme, agricultura, etc., i porta els millors paisatgistes i expert a fer cursos per professionals, i venen molts tècnics d'ajuntaments a fer classes, vale? No en sé, però com a mínim vaig
3: i n'aprenc. Al final van en hores laborables i els hi paguen, no?
0: Sí, sí.
3: I els hi paguen el curs, vull dir que dius, home, també m'he trobat que no, també m'he trobat que tècnics que s'han hagut d'agafar festa i es paguen ells la formació. És molt més difícil, això.
4: Sí.
3: Hi ha una cosa que també en els últims anys ens hem trobat, que és que hi ha molts ajuntaments que el que fan és tenen una empresa a part, que és la que gestiona una mica la via pública, els jardins i tot això. És una empresa que, com està supeditada a l'Ajuntament...
0: Externalitzen el servei.
3: Exacte. Llavors, què passa? Que no és funcionari. Bueno, és que ara igual em fotrem un jardí.
0: Bé, això es fa en molts ajuntaments, sobretot en els més petits, que hi ha molts serveis, clar, que s'externalitzen.
3: Bueno, aquí hi ha dos vessants. Una que és que, doncs, a vegades no sé si convé o no que sigui funcionariat o no, perquè l'ésser humà funciona d'una manera que és que si no et poden fer fora, doncs pots tenir tendència a acomodar-te i no fer les coses com toca. O per altra banda, el que pot passar és que si funciones com una empresa que et poden fer fora, doncs et puguis espavilar i llavors facis millor la teva feina, no? Ho deixo aquí a l'aire, pot ser que passi, pot ser que no estic dient que tothom funcioni igual.
0: Hi haurà casos de tot, sí.
3: Okay. Es té tendència a pensar que quan a un no el poden fer fora, doncs tens tendència a acomodar-te i llavors, doncs, poder no fas la teva feina com toca, no? Això em va passar

0: Per què? Perquè m'ha trucat el veí d'aquell carrer, perquè aquell és amic meu que no sé què, no sé quant, o sigui, li
1: molesta les
0: fulles... O sigui,
1: que parlem sempre que la convivència és difícil, no?
0: Exacte, llavors quin és el problema? Que les decisions que es prenen en jardineria a la via pública no les prenen els professionals, sinó que les prenen els polítics.
2: Exacte.
0: Amb el coneixement que tenen, que és zero. Quin és el problema de que sigui una empresa exterior i que sigui un assalariat? Que sovint, si no fas el que diu el polític, te'n vas al carrer.
1: Clar.
0: Per tant, per molt que tu tinguis un tècnic molt qualificat i que es pren les molèsties és més, com més qualificat està el professional, sovint xoca més amb les decisions que es prenen des dels ajuntaments.
2: Això és un problema,
0: és un problema gros que es troben, que dius, bueno, i per què tens un tècnic si faràs el que et dona la gana, no? I llavors cada cop hi ha més gent jove, cada cop molt més formats.
1: Clar.
0: Molt més amb ganes de fer les coses diferents i de fer-les bé, però ens troben que al final
1: bé, volem creure que arribaran i que hi hauran polítics que escolten els professionals i que diguem que es deixa, i que es deixen aconsellar pels professionals, que és el que interessaria. És que jo penso que el tema de que ho hem dit molt, és a dir, que des de la ciutadania sempre reclamem espais verds. Ara ha sortit el projecte de l'Hort de Can Fals a partir d'aquest projecte dels nanos, dels alumnes dels alumnes de l'Utrillo, i d'entrada que això hagi de néixer d'alguna manera d'uns alumnes ja és una cosa que dius, té tela marinera, perquè l'Hort de Can Fals fa uns quants anys que està allà com abandonat. Jo mai he acabat d'entendre la dificultat d'aconseguir de dignificar aquell espai. No sé, no conec el cas.
0: Per això que et dic, perquè ve de fa temps.
1: Clar, ve de fa temps, però després te n'adones el resultat de la ciutadania, és a dir, al final tothom està content de que un espai com l'Hort de Can Fals, que ha de ser com una cirereta que tenim a Sitges i que hauríem de cuidar, algú aposti per cuidar-lo, dignificar-lo i tot plegat. No, lo lògic seria buscar el criteri d'un professional per garantir no sé. Exacte. Si s'ha fet això, Ricard, vosaltres us heu mirat el projecte una mica des de biodiversitat?
2: Jo me'l vaig mirar per sobre no... Bueno, però també ens trobàvem regidors, no ens heu fet cap proposta
1: per
2: l'Hort de Can Fals. Dic, bueno, és que jo tinc una feina i no puc estar fent projectes que després, bueno... I això és el que dèiem, no? que el poc valor que li dona la jardineria, no? I que tothom en sap que està molt bé com a exercici que uns alumnes intentin fer un jardí, no? I que estudiïn les espècies que es poden plantar, això està superbé. Ara després ha de venir un professional a dir, vale, això es pot fer així, això es pot fer una altra.
1: El projecte va començar, però el projecte, diguem, està signat per professionals, jo ara no sé qui hi ha darrere d'això, i diguem, és un projecte professional.
0: Bueno, a vegades t'he de dir que són empreses d'arquitectura,
1: Potser, sí. No sé...
0: Empreses d'arquitectura que subcontracten paisatgistes, que subcontracten arboristes i jardiners...
2: Funciona així, sí.
0: I llavors, després, hi ha el que hi ha. És una mica això,
1: És evident que hi ha també aquí urbanisme i arquitectura, perquè l'Hort de Can Fals no només un tema verd, sinó també de mobiliari, d'espai, sí, urbà, de patrimoni, hi ha més qüestions.
0: Clar,
1: aquí,
0: Carola, és que en un poble petit, al final, els espais que, a més, s'han de fer... són espais d'usos, no? Una mica també, doncs és complicat que poder fer un disseny d'un paradís verd que a més a l'hora després pugui encabir-hi gent per festa major i coses d'aquestes, no? Una mica.
1: Exacte, perquè vagin a fer els versos,
0: Exacte,
1: a fer aquests versos satírics que feu els diables. En qualsevol cas, entenc que hi ha recorregut de millora, molt recorregut de millora en la jardineria urbana de Sitges, i que això és possible, és a dir, podem d'alguna manera per acabar amb un missatge positiu, perquè clar...
0: Bueno, algú de canya havíem de donar.
1: Clar, no, està bé, està bé, i està bé que dos professionals feu una mica anàlisi de la situació de la nostra jardineria urbana, però entenc que hi ha recorregut de millora i que a més, Ricard, no és tan fàcil d'implementar això, tan difícil, perdó, d'implementar, no? Vull dir que... té dificultat, entenc, econòmica, hauràs d'invertir, no?
2: Sí,
1: recerca de professional...
2: Això és una cosa que volia comentar aquí, perquè és el que dèiem, no? La natura i jardineria, sempre els recursos, no?
1: Sí.
2: Ho hem comentat abans, no?
1: Sí.
2: Són els mínims, no? Fes-me un jardí, però públic, però amb el mínim, perquè tenim aquests diners només i fem-ho així. Si tu inverteixes més en un jardí al principi de fer les metodologies concretes que s'han de fer perquè funcioni aquell jardí, després invertiràs molt, molt menys.
1: El manteniment serà menor, no?
2: Serà menor, serà més maco, etcètera, no? I la inversió, que pot ser de subvencions o de Next Generations, etcètera, l'Ajuntament també pot ficar diners de l'Ajuntament, perquè, mira, tenim això, per on podem posar més perquè encara sigui millor?

0: I això passa por, la inversió en espais naturals, no jardineria...
1: No és prioritària, etcètera. La jardineria, no?
2: No és prioritari, no ho ha estat mai, i aquesta és una de les raons per les que està com està, i no ho tenim present, però és el que et dic, jo bé, crec que és de tota la vida, això. És, sí.
1: Ara, per exemple, heu passat per Can Robert?
3: Sí.
1: I què tal, Ricard? Una anàlisi a primera vista, va.
0: A veure, bueno, la intenció, això se li ha de dir, hem començat 20 anys tard, no? Sí. En plantar aquests jardins i en plantar arbres fan molts anys tard, no? L'Ajuntament, perquè ja se sap la crisi climàtica des de fa molts anys, etc. No? Sí. Fem molt tard, però com a mínim han començat, no? I això, tot i que hi ha errors, cada vegada no és l'empresa que ho fa subcontractada que ho fa malament, és que és això, no? Et dono tants diners per fer i tu fas el que fas.
1: És el pressupost, sí, sí.
0: Tindran feina de treure'm a les herbes, el manteniment, és el que diguem a tot, no? Estan fent una coberta verda, estan fent, bueno, vam fer Can Milà, el passeig marítim, però si després el manteniment
1: no es fa,
0: passen, bueno, acaben perdent-se tots aquests projectes que podrien ser macos i bueno, es deixen per, bueno, per això, per falta de tècnics i per falta de totes aquestes coses.
1: Que no sé si el vostre gran somni és veure tota la part jardinada de Sitges, que tampoc, no sé si és petita, tenim poc jardí urbà, poc espai per jardí urbà Sitges? No, tenim força, no, trobo. Mira,
0: sí, aquest tema que t'he dit de la coberta vegetal, que està fent el... Clar, jo, que està molt bé fer cobertes vegetals, a mi m'encanten, i ho estan fent a Barcelona, ho estan fent a tot arreu, clar, però veus l'altre costat de la carretera i veus hectàrees i hectàrees de gespa que ningú utilitza, que és un...
1: No.
0: Que sempre està fet un desastre, és que ni ho veus ningú ni jugant a res a sobre la gespa, ni estirat, ni res. Això, aquesta... Tot això s'ha de canviar, aquesta... totes aquestes hectàrees de gespa s'ha de canviar ja i posar diners a l'Ajuntament, i això ho anem a canviar. I per cert, que ara estic veient a xarxes socials molts ajuntaments d'aquí prop, ara també, que han començat ara, Vilanova, el Vendrell, etc, estan fent plantacions i ho estan fent ara a la primavera. Els jardins mediterranis no es planten a la primavera, vale? Les plantes, si tu les treus d'un viver que les han cuidat, que no sé què, que algunes estan en un bracle, i la plantes ara a terra i de cop estem a 40 graus, 35 graus, aquesta planta li costa molt més adaptar-se. Això també li anirà bé a la gent privada a casa seva. Les plantes es compren a la tardor i es planten a la tardor. Per què? Perquè la tardor és una època molt suau, tens pluges, no fa fred aquí, al Mediterrani, i la planta comença a treure les arrels, a adaptar-se. L'hivern el tenim molt suau, també si tenim sol alguna plugeta, i després tens la primavera. Tens tot aquest temps perquè la planta s'adapti, sense gaires esforços. Si tu plantes a primavera i estiu, requereix un esforç.
1: Clar, però ara és quan, ara és quan sortim al jardí, a la terrassa, i ara és quan diem, ai, mira, aquí una planteta,
2: doncs,
1: no?
2: Doncs ja t'ho apuntes a l'agenda per la tarda. Això, amb els arbres ho havien comentat, que la millor època de l'any de plantar un arbre és la tardor. És la tardor, perquè el terra està calent, perquè saps que vindrà plugeta, perquè, a més, en concret aquí, no?, que tenim el clima que tenim.
0: I això és organitzar les feines d'un municipi de Bert Urbà, és organitzar les feines. Podes, plantacions...
2: Però, bueno, Ricard, és que al final passa una mica com tot, eh? Si l'assessorament inicial no és bo, fixa't que en tots els pobles les podes, tant de les palmeres com de les carceres, aquest any han fet la poda de les palmeres quan tocaven, molt bé, les podes l'agafen i diuen, es poda a l'hivern, encara estem pensant que només es poda a l'hivern, es poda a l'hivern, i ells agafen i ho poden tot. Tot.
1: Fins i tot les tipuanes, clar, les fotos aquelles, clar,
2: les tipuanes, les jacarandes, tot això, que són els que prenen la fulla ara, que són els que floreixen ara, també els poden quan estan carregats de fulla i quan no toquen. Llavors és una mica del mateix que diem. És coneixement, és formació, és voluntat de fer les coses.
0: I no em mulles abans que acabi, que no sé quan
1: queda. Sí, ja, acabarem ja.
0: El desbrossar i el segar la gespa està demostrat, que passen els del Teagar i molta gent del poble ens envia fotos de com deixen la gespa marró perquè posen la desbrossadora allà encarada. Està ja demostrat que si tu deixes la gespa segada 5 centímetres, no creix més ràpid que si la deixes a zero, no? I el tema de les segues, que a la primavera, si no tens recursos per anar a segar tot arreu, deixar alguns llocs flors a la primavera...
2: Que
0: bo, és que per això volia venir, per temes que havíeu parlat. Això es pot deixar amb flor algunes zones, segues el perímetre, queda net, la gent ho veu net... I segar fins que es vegi marró la gespa és un desastre. Això també ho volia dir ràpid perquè és una cosa petita, senzilla, que es pot canviar.
2: Ho havíem parlat i ho havíem proposat, de les rotondes i dels de fer el primer metre de seguretat per incendis, per brutícia, pel que vulguis, per visibilitat, i tota la resta deixar-ho.
0: Amb una gespa de 5 centímetres, a part de que no creix més ràpid, poden haver-hi ous d'algun insecte.
1: Clar, pol·linitzador, sí, sí. Sí,
2: vull dir,
1: tot
2: és una mica... Està demostrat que en els primers 40 centímetres hi ha una quantitat de biodiversitat espectacular.
1: Perquè això també és una cosa que hem parlat molt i que ha de quedar molt clara. És a dir, si volem tenir jardins, verd urbà en general, ja no a casa sinó al municipi, hem d'acceptar que hi haurà insectes perquè els necessitem, són indispensables. És a dir, aquests jardins utòpics sense bitxos i sense flors ni fruits que cauen, no existeix això i no és possible. I jo, i acabo amb això, sóc tan fan dels corpus naturals que s'han vist aquestes setmanes a Sitges. Són meravella absoluta. Meravella absoluta. Les jacarandes, les tiguanes, tots aquests arbres que han deixat anar tota la flor al terra i han fet una catifa natural, a mi em sembla meravellós. Jo ja sé que hi ha veïns, hi ha molta gent que li semblen un horror perquè diuen que embruten la vorera. Jo la veig preciosa, sincerament. La sensació és que sóc la geganta que va trepitjant la catifa de flors. Tinc aquesta sensació. A mi em sembla meravellós això. Aleshores, potser també hem de canviar aquest concepte, no? Sí, que és el que hem dit sempre amb l'Edu, d'entendre que el verd el necessitem, que ens ajuda, que ens dona salut, que és prioritari, però un verd de debò i un verd amb vida, i això doncs representarà insectes, i les papallones són molt boniques i potser les abelles no ens agraden tant. Bueno, no, però és que les necessitem, saps? I els necessitem, és així, no ho sé, és canviar una mica a aquesta mentalitat. Bé, Ricard, un plaer. Escolta'm, et convidarem a venir més vegades.
2: Clar, jo t'ho anava a dir, jo volia agrair-li al Ricard haver vingut perquè realment
1: el podem incloure clarament.
2: Ens sap moltíssim, estan fent unes coses espectaculars,
1: sí.
2: Molt en la direcció del que crec que ha d'anar la jardineria de tota la conca mediterrània. Em sembla espectacular el que fan i la veritat és que ens sap molt les coses que han fet a Sitges. Val la pena que un dia les puguin anomenar tot el que s'han treballat, i els jardins de Terramar em sembla que també ho fer, no?
0: Bueno,
2: no
0: sé, els jardins de Terramar hem intentat, es van fer les basses de Terramar,
2: sí. Basses,
0: molt abandonades també.
2: Les basses, quan les vaig veure amb el festival, la primera vegada que les vaig fer que les havíeu fet, em va semblar de lo millor que havia vist en molt de temps, la veritat.
0: Bueno, un honor que em digui aquestes coses a l'Edu.
1: No, escolta'm, ja prenem nota, ara l'enredem, Edu, ara l'enredem. I com que esperem que acceptin que hi hagi temporada vinent de Montverd, perquè ens encanta, ara enredem el Ricard i escolta'm, l'incorporem, que som així d'estupendos.
2: I aprendrem tots.
0: Com més farem, més riurem.
1: Efectivament. Ricard, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Edu, gràcies, com sempre, un plaer tenir-te. Donem descans. Ens retrobem passat Santa Tecla, aproximadament. Vale? Gràcies, adeu.
0: Gràcies. Adeu.
3: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: aquest espai que fem en col·laboració amb el Centre d'Atenció Primària de Sitges i que avui arriba a la fi d'aquesta temporada. Esperem que tingui continuïtat la temporada vinent. Ja saben que per aquí han anat passant professionals del CAP de Sitges, professionals també al final de la salut, i anem descobrint doncs serveis i anem descobrint una mica com funciona tot això de la medicina comunitària, que ara ja la tenim molt ben instal·lada, però que en el seu moment també aquí, en aquest espai, va ser prou novedós. I acabem temporada avui amb l'Albert del Barrio, fisioterapeuta del CAP de Sitges. Què tal, Albert?
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia. I ens ve a parlar de consells, oi? De consells, sobretot de mobilitat, entenc, no?
1: Sí.
0: I consells pensant també, m'imagino, aquesta temporada, no? Que entenc que ens hem de mantenir actius, no? Però les calors i tot plegat ens afecta, no?
1: Correcte. Una mica consells per l'estiu i també, doncs, preguntes que a vegades surten a consulta.
0: Però, doncs vinga, per on vas començar?
1: Això que
0: per la, vinga, per la prescripció. Anem per, sí? Sí, si vols començar. O per la prescripció esportiva la deixem.
1: Comencem
0: per
1: final,
0: la,
1: no? Sí.
0: Comencem pel tema del fred i la calor.
1: Clar,
0: no?
1: Ara...
0: Hi ha molts dubtes amb això,
1: sí,
0: sempre. No? Que hem de posar fred o calor?
1: Exacte.
0: No?
1: Què va millor, no?
0: Exacte. I per quines coses és millor? Perquè entenc que hi haurà moments en què és millor interessar el fred i moments en què interessa la calor.
1: Correcte,
0: no?
1: Sí. La gran pregunta que ens trobem a consultes és això, no? Quan s'aplica fred i quan s'aplica calor.
0: Sí.
1: I la idea és això, que depèn, no? Com a tot, és a dir, depèn. El gel seria més per una cosa més de poques hores d'evolució. He anat pel carrer, per exemple, m'he fet unes guins, se m'inflama, se'm fa un blau. Llavors aquí sí que haig de posar gel. El tema és veure quant temps haig de posar gel i com l'haig de posar per no perjudicar-me. I en aquest sentit, doncs, bueno, tothom ha de saber que el gel no s'ha d'aplicar directament a la pell, s'ha d'embolicar amb un drap o amb algun paper.
0: Perquè pot cremar.
1: I també s'ha d'aplicar màxim 10, 15, 20 minuts seguits, només, perquè el que busquem amb el gel és aconseguir una reducció del vas sanguini, que no hi arribi tanta sang. Llavors, si posem més de 20 minuts o més de 15 minuts al gel, doncs aconseguim un efecte contrari. Per un tema de supervivència, aquest vas sanguini, en lloc de tancar-se, el que fa és obrir-se. Per tant, més temps de gel no és millor, en aquest sentit.
0: En tot cas, a més, ara amb aquestes temperatures, fora que estiguin a dins de casa, que sigui un glaçó, en 20 minuts ja s'ha desfet el gel, eh?
1: Sí, no, altra...
0: O s'ha estovat, eh?
1: Correcte, però no cal que sigui gel, sinó a vegades és
0: aquestes
1: alguna bossa...
0: Aquestes bosses, no?
1: Sí. Vale, que dona fred, o alguns llegums a vegades la gent posa en congelador.
0: Els pèsols,
1: i
0: no? La bossa de pèsols va, jo que he tingut molts esguinços, va molt, molt, molt bé perquè s'adapta molt.
1: Correcte,
0: bé, no?
1: El tema
0: a la,
1: és aquest, que
0: la formologia,
1: es pugui adaptar a l'anatomia de la zona en qüestió.
0: Efectivament.
1: I llavors, en canvi, el tema del calor...
0: La calor.
1: Doncs és una cosa que li diem nosaltres més crònica, no? Per exemple, una lumbàlgia o un dolor d'espatlla, no? Doncs en el moment de més dolor em puc aplicar calor amb una estrella elèctrica, amb un sac de llavors, etc. I aquí sí que no hi ha tant aquesta recomanació de temps, sinó que puc posar 20 minuts, mitja horeta, però llavors també haig de veure amb quin ús ho utilitzo. Si és un tema analgèsic, ho puc posar en el moment de més dolor.
0: Sí.
1: Si el que vull és fer, perquè ja porta uns dies d'evolució, unes setmanes d'evolució, el que vull fer és exercicis, doncs si estic amb molt de dolor, puc fer-ho com a pas previ, o bé ho puc fer a l'acabar, també per reduir el dolor. Vull dir que puc aplicar tant abans
0: com després. I, per exemple, dormir tota la nit amb l'esterilla calenta posada, què?
1: No és la millor opció.
0: També
1: s'ha de vigilar que a vegades hi ha gent, pues, això, o que es crema o se la deixa enxufat i hi ha també el risc d'incendi, de problemes.
0: Sí, sí. No és la millor opció, eh? Per tant,
1: just abans de dormir, però no al dormir.
0: Però no al dormir. I el que dèiem, més aviat perquè entenc contractures, dolors aquests que arrosseguem, diguem, durant més temps.
1: Sí,
0: no?
1: Una cosa que no hi hagi una inflamació, diguéssim, una lumbàlgia, que no hi ha una inflamació, que
0: visible.
1: No hi ha un bulto, llavors sí que ens genera analgèsia aquest calor, per tant sí, seria això.
0: Perfecte, sí. Doncs fred i calor aclarit, el fred per quan hi ha inflamació, tipus esguins o plegat, no més de 10-15 minuts.
1: Correcte.
0: Perquè si no, diguem que fa la reacció contrària, exacte, adversa, i la calor per aquells dolors més continuats, més contractures, més muscular, no?
1: Sí,
0: una cosa
1: correcte.
0: Més muscular,
1: sí,
0: no?
1: I de llarga evolució, això, lumbalges, ombros, contractures musculars, etc.
0: Hi ha alguna part del cos que no sigui recomanable ni una cosa ni l'altra? O que no sigui recomanable alguna de les dues coses?
1: Ara mateix no et sabria dir, però
0: és a dir, la cara
1: això,
0: també, si tenim un cop al cap,
1: clar,
0: i ens surt un bulto,
1: sí.
0: Podem posar gel sense problema,
1: sí.
0: O a l'ull,
1: fins i tot, però bueno, vigilant la zona que és més sensible, és a dir, hi ha zones corporals que tenen més sensibilitat, llavors aquí sí que s'ha de vigilar. Potser no cal que estigui tan fred, o potser no tanta estona, o tanta calor.
0: D'acord.
1: Però sí, en principi sí.
0: D'acord. Què més? Per on seguim?
1: No, ara amb el tema de l'estiu que dèiem, també doncs aquests petits canvis, no? Que a vegades potser agafem el cotxe i anem de vacances i fem viatges llargs, llargs, això és el que ja se'ns diu, no? De fer aquestes pauses de cada hora, deixar de conduir, fer una mica d'estiraments, mobilitzar una mica la zona, doncs el mateix quan estem a destí, diguéssim, no? Que si estem, per exemple, llegint un llibre, estem a la platja, el que sigui, que no mantinguem aquest sedentarisme més d'una hora seguida, sinó que cada hora fem com una mica de pausa, de doncs, anar a banyar-nos i tornar, o fer una mica d'estiraments, o anar per la casa amunt i avall una miqueta, fer 4 minuts de pausa activa.
0: Que ens hem d'activar, sí. És a dir, l'estiu, les vacances, no vol dir estar en horitzontal 24 hores.
1: Correcte.
0: No, ens hem de moure, ens hem d'aixecar. A més, aquí, bueno, en el cas de Sitges ho tenim facilíssim amb la platja,
1: sí.
0: No? Una caminada.
1: Passeig, platja.
0: Una platja, jo, vas i tornes a la platja d'espigó, i ja t'has mogut una miqueta.
1: Correcte.
0: No?
1: Seria aquest trencar el sedentarisme que té les seves conseqüències de salut, no? Ens augmenta la tensió arterial, el risc de colesterol, el risc de sobrepès, per tant, ni que puguem fer aquestes pauses.
0: Continua sent un dels grans mals, el sedentarisme? No sé si noteu reducció amb això, és a dir, si cada vegada hi ha més consciència.
1: Jo crec que sí, com a tot, o sigui, no es pot generalitzar, sí que ara el que tenim el problema també potser és més amb gent jove. Hi ha gent jove que fa molt d'esport i hi ha gent jove que amb el tema de, o nens, infants, que amb el tema de les pantalles, doncs, es fomenta molt més, indirectament s'està fomentant aquest sedentarisme amb ells, diguéssim. Llavors aquí hi ha problemes, hi ha més sobrepès, més obesitat.
0: Hi ha com més pols oposats, és a dir, el que trobeu una mica com pol oposat, és a dir, no sé si passa una mica això, que és o nens que fan molt d'esport o nens que en fan gens, d'aquella manera.
1: Hi hauria això, hi hauria aquests dos extrems i recentment, en l'últim any, ha sortit algun estudi de que per primera vegada a la història hi ha més nens amb sobrepès i amb obesitat que no pas amb infrapès. Amb desnutrició,
0: i en això el sedentarisme hi té, diguem que una part, o sigui, afecta, no, diguéssim, és a dir, la mobilitat, o sigui, ens hem de moure.
1: El cos està fet per moure's amb moderació, com
0: tota la vida, Albert?
1: Adaptant-nos
0: adaptant-nos
1: a l'edat, a les característiques personals, però més o menys minuts, més o menys intensitat, més o menys freqüència, però ens hem d'anar movent.
0: És a dir, allò de, no, és que és petit i es cansa, bueno, s'ha de cansar, però el nen s'ha de moure,
1: Correcte.
0: I els nens es cansen menys del que ens sembla.
1: Sí, i els nens s'han de moure més que els adults.
0: Sí?
1: S'han de moure un mínim una hora cada dia d'activitat física per tenir un creixement adequat, per estimular aquest sistema nerviós, aquests patrons de moviment que li diem, aquesta coordinació motora que ens interessa perquè creixin adequadament, perquè no hi hagin desequilibris musculars i articulars.
0: I quan portem els nens, ara que arriben l'estiu, que moltes vegades anem de vacances, i anem a caminar, i caminem, o el que sigui perquè anem a visitar una ciutat, o anem a la muntanya i fem una excursió, o el que sigui, o per la costa i fem una via verda, i anem amb nens petits, moltes vegades hi ha pares que diuen, no, és que es cansen, és que no aguantaran. Els nens normalment, i això jo també parlo una mica per experiència pròpia, no es cansen, el que els hi passa és que s'avorreixen.
1: Aquest és un altre tema, tant amb nens com amb adults, és que hem de buscar una mica de motivació a fer l'activitat física.
0: Que passa que, clar, diguem que els adults tenim com més consciència i més, no? I diguem que, però els nens moltes vegades que fan allò que s'asseuen, no vull més, estan cansats, el que estan no és cansats, és avorrits.
1: Bueno,
0: és a dir,
1: se li ha de preguntar i s'ha de valorar, que potser també estan cansats, però s'ha d'adequar al ritme.
0: Però que hi ha moltes vegades aquella sensació, no? de que els nens petits ens fa la sensació de que estan cansats i moltes vegades el que estan és avorrits. Doncs perquè, clar, doncs els has d'estimular, el que deies, no? Excursions, doncs mira, floretes, explica no sé què, un conte, cantar una cançó, motivar-los
1: d'alguna manera.
0: Motivar-los i acaben fent bastant més que, perquè clar, són més joves i aguanten molt millor. I moure's fins a que ens morim,
1: Sí, nosaltres tenim al cap un grup de gent gran i el que fem és això, treball de força, exercici cardiovascular, exercici de flexibilitat, adequat a les seves
0: per
1: edats.
0: Per tant, l'excusa que ja no és que jo ja sóc gran...
1: No, al cap hi ha gent amb 80, 85 anys, 90 i 95 anys que està fent sessions grupals d'exercici. Sí.
0: Per tant,
1: i després hi ha les cases municipals, tenim tots aquests recursos aquí.
0: Per tant, no hi ha excusa, ens hem de moure, i a l'estiu també, i la calor tampoc no ha de ser excusa.
1: Ens hem d'adaptar a l'edat i a la meteorologia. Diguéssim que potser no farem esport, no sortirem a córrer a les 3 de la tarda, però
0: potser a les 12, no?
1: Correcte, a les 7 del matí, a les 8 o a les 8 i mitja de la tarda, no? I el dia que faci menys calor, i si un dia fa molta calor, doncs si tinc algun sistema de refrigeració a casa, un ventilador, un aire condicionat, no cal posar una intensitat molt elevada d'exercici, però intento fer alguns estiraments, alguna coseta dins de casa, si aquell dia fa molta calor. Seria aquesta.
0: Per tant, moure's, tot i que sigui estiu. Què més? Consells perquè ens movem més, el que comentaves, Perfecte.
1: Mantenir poc temps de sofà, intentar reduir pantalles, intentar tenir aquests hàbits més saludables. Si vaig a sopar a fora, amb amics, amb família, doncs intento anar caminant i tornar caminant, faig un passeig després de sopar. Vigilar també el tema del calçat, estar una mica adequats a vestir-nos correctament per poder fer aquell esport fort i que no sigui lesiu, no? Que no ens puguem fer un esguins, que dèiem, o etcètera, vale? Prevenir una miqueta. I llavors també important escalfar abans d'arrencar, és a dir, un bon escalfament, llavors bueno, estiro, mobilitzo, etcètera, i després acabo fent una relaxació. Correcte, o sigui, al final és, no hem de fer els estiraments abans de començar, vale? Seria una mobilitat dinàmica.
0: Això també hi ha molta... Aquest és un altre tema. Sí, és un altre tema, eh? S'ha d'estirar abans o després?
1: Fins fa 10-15 anys es pensava, l'evidència ens deia, no?, que hi havia uns estiraments estàtics, el típic estirament de tota la vida que s'havia de fer abans, i ara sí. És el contrari, que hem de mobilitzar, hem de començar a fer arribar més oxigen, més sang a les articulacions, i a partir d'aquí podem augmentar la freqüència cardíaca amb l'exercici. Si no ho fem, doncs hi ha més risc de lesió, per exemple, si no escalfem.
0: Per tant, ara estirem després.
1: Hem d'estirar estiraments estàtics a l'acabar. Sí, el típic estirament a l'acabar, al principi mobilitzo, doncs faig rotacions, faig...
0: Entra una mica en calor, no? Que el cos entra una mica en calor per no començar fred, sobretot si s'ha de fer una gran activitat intensa.
1: Sí, imagineu-vos que surts a córrer, no? Pues aquesta persona no ha de córrer, si és a les 7 del matí i just t'aixeques, no? Al final el cos està fred. Hem d'intentar adaptar, fer-ho progressivament i, per tant, pues, potser primer caminar.
0: Camines una miqueta, no? Primer.
1: Algo així seria.
0: I després arrenques. I després estirar. Si no estirem després, què passa?
1: Si no estirem després, el que ens permet l'estirament és mantenir la flexibilitat i la mobilitat de les articulacions. Per tant, hi ha tres potes en l'exercici físic, que són força, exercici cardiovascular o aeròbic, i la flexibilitat. Les tres són importants. Aquests dies ho dèiem amb els grups, no? És com una amanida. Algun pacient em deia, un usuari em deia, és una amanida, has de posar els tres ingredients, no? Has de posar una mica de sal, una mica d'oli i una mica de vinagre. Doncs aquí el mateix, per molt que jo camini cada dia, si no faig aquesta pota de l'exercici físic, que és la força, aniré una mica coix. Aquesta amanida no estarà del tot amanida del tot. Vale? Per tant, és important fer les tres.
0: Però això dels estiraments costa, no?
1: Això costa també, sí. Costa.
0: És a dir, no sé si és el que més ens costa, no? Ens fa la sensació moltes vegades... Bueno, ja
1: que no fa falta.
0: Ja he fet l'exercici, no? O de vegades la pressa, no? Que
1: és, no tinc temps, no? Tinc temps per estirar, ja ho faré quan arribi a casa o no ho faré. Sí, al final és el mateix que amb l'escalfament. És necessari perquè potser estic actuant amb una freqüència cardíaca molt elevada i si no faig una tornada progressiva a una freqüència cardíaca més de repòs, més basal, doncs hi ha un flux sanguini superior, que això em pot comportar unes conseqüències de salut.
0: Quant de temps ha de durar l'activitat física? És a dir, aquesta activitat en moviment, aquest moviment que recomanes, de quant de temps mínim ha de ser?
1: La recomanació general de l'Organització Mundial de la Salut és mitja horeta, mínim mitja horeta amb adults i gent gran, que si és més temps es veu que hi ha més evidència, si ho acabem de parlar, si vols, i amb infants és mínim una hora diària d'activitat física.
0: Deies, hi ha evidència que si és més, millor,
1: Sí, diguéssim que tenim molts estudis que ens diuen que, no sé si ho tinc per aquí, però que ens redueix fins a un 40% el risc de complicacions en la salut, si aquesta mitja hora no és mitja hora, sinó que són tres quarts d'hora o una hora cada dia. Ara, també és veritat que cadascú té les seves circumstàncies personals i potser, bueno, no puc fer-ho cada dia, no? Però llavors, el dia que pugui intento tirar una miqueta més, no em baso només en la recomanació mínima, diguéssim.
0: I hi ha una activitat física que sigui idònia per tothom? Existeix això?
1: No, és el que és una mica amb el tema dels nens, és a dir, hem de buscar una cosa que ens agradi i ho hem de provar-ho, perquè aquesta és una de les coses que ens trobem també a consulta, no? Que, vale, és que m'han dit que faci natació, bueno, si no m'agrada la natació, potser no la faré, anem a buscar una altra alternativa, potser un pilates, potser un ioga, potser una classe de gimnàstica dirigida, bueno, hem de valorar, hem de provar les coses i si ens agrada és més fàcil que siguem constants.
0: I hi ha alguna que sigui pitjor? Perquè aquesta és l'altra també, no? És que això és molt lesiu, de vegades et diuen.
1: Clar, el tema de l'impacte al córrer, no? Una de les preguntes
0: per
1: és,
0: exemple,
1: jo puc córrer o la meva idea és tornar a córrer, no? Després d'una recuperació de genoll. Bueno, anem a veure, perquè potser sí que puc tornar a córrer, potser no. Depèn d'una mica també del que faci i de la gravetat de les lesions i del que hi hagi. Diguéssim que si vull fer alguna cosa més d'impacte, doncs un zumba o un córrer o un saltar, necessito fer un treball de força previ, aquesta pota que dèiem, que és preventiva per evitar que aquesta articulació, com pot ser el genoll, el turmell, etcètera, doncs ens pateixi aquest impacte, que hi hagi una absorció com una molla, que sigui la musculatura d'aquella zona, que és la que ens opara.
0: Però d'entrada diguem que no hi ha una activitat dolenta,
1: No, però l'hem d'adequar a la nostra... Clar, no posarem a córrer una persona de 80 anys, potser en aquest cas
0: que
1: aquesta
0: no
1: persona
0: mai,
1: no li és adequat.
0: L'edat atleta potser sí que li va bé, però clar.
1: És el que dèiem, hem d'adaptar-ho a la persona i hem de valorar què pot fer en funció de les seves característiques. O sigui, un córrer una persona jove potser sí, una persona més gran potser no ens interessa que corri, perquè tampoc ens aporta cap benefici, m'explico?
0: Albert, darrerament es parla molt de la força i de l'exercici de força, i sobretot en dones. Està com, no diria de moda, perquè crec que no és una moda, no? Crec que hi ha estudi científica, però és veritat també que aquí diguem que la indústria també és...
1: Bueno, ara amb les xarxes socials, no? Que
0: s'hi posa, no? Què hi ha d'això? És a dir, fins a quin punt és important fer exercici de força?
1: És molt important, sobretot quan ens fem grans, perquè es perd la qualitat de l'os. Ja el que tenim, l'osteopènia, l'osteoporosi, sí. Vale, que és la pèrdua de la qualitat de l'os. Per tant, és important, hi ha molts estudis que ens diuen que fer aquest treball de força ens permet que aquesta osteopènia vagi més lentament. És a dir, bueno, hi haurà pèrdua de la qualitat de l'os.
0: L'osteopènia i l'osteoporosi és inevitable.
1: És inevitable amb l'edat, igual que el cabell se'ns posa blanc o perdem cabell, sí. Se'ns posen canes, sí, el perdem,
0: això
1: el que sigui.
0: Això passarà sí o sí.
1: El tema és veure quins hàbits de vida podem fer nosaltres perquè aquesta pèrdua vagi més lentament i ens mantingui més la qualitat de vida. I aquí entra, doncs, això, no? Vitamina D, suplementació de calci, làctics, etc. Una dieta correcta, sí. Amb alguna de proteïna.
0: Sí.
1: Això ens ho explicaria millor la nutricionista, sí. Eh? I llavors també aquest treball de força, i sobretot amb dones, amb el tema de la menopausa, doncs és important perquè això s'accelera. Per tant, ja està molt indicat, hi ha molta evidència d'aquests últims 10-15 anys que això se'n recomana.
0: I com ha de ser aquest treball de força? És a dir, quan perquè, clar, també és veritat que aquí de vegades ens diuen força i per exemple, la meva generació et diuen força i el que t'imagines és un senyor amb una barra.
1: Correcte.
0: Amb 200 quilos, no?
1: No, força adequada a nosaltres, això també ho parlem als grups, no? Però jo haig d'aixecar 40 quilos? No. Potser amb una goma o amb una pilota o amb un coixí puc fer alguna de força de cames, puc fer alguna de força de braços i hi ha més beneficis que no fer-ne, diguéssim. Però sempre si puc fer-ho supervisat per un professional o una mica dirigit, millor també, per fer aquest bon escalfament, aquest bon refredament que bé dèiem.
0: És veritat que jo feia la menció de les dones perquè és veritat que durant molts anys la força semblava com un exercici
1: més per homes, no?
0: Exacte, més exclusiu d'homes, no? I que a més es relacionava molt amb una morfologia, no? És a dir,
1: sí.
0: Vaig a posar-me gran, no? Exacte,
1: mm-hmm.
0: A hipertrofiar, no? Posar els músculs molt grans, i aleshores semblava que les dones, una, no podien tenir un cos d'aquestes mm-hmm. característiques perquè hi ha algú que decideix cànons estètics que diu que les dones no poden ser així, que això d'entrada ja és una xorrada, però dues, com que no era un exercici per dones, no? Com si les dones no poguessin fer.
1: No.
0: Entenc que sí, que no només poden, sinó que ho han de fer.
1: Adequada a tots els grups de població, és a dir, amb infants hauran de fer força amb,
0: també?
1: Amb el seu propi cos, amb gent gran o adults hauran
0: de
1: fer força.
0: Però un nen, per exemple,
1: càrregues...
0: fent peses, o sigui, amb pes?
1: No, el que recomana més amb infants és
0: el pes
1: força,
0: corporal.
1: Sí, unes sentadilles, per exemple, sense pes, no? En canvi, amb adults, potser, doncs sí que aquesta sentadilla li podem posar 5 quilos, depèn d'aquesta persona, en qüestió, si està entrenada,
0: sí.
1: O no. Però la idea és aquesta, que força adaptada a cadascú i sobretot amb gent gran i amb menopausa, amb quan hi ha aquesta falta o aquesta pèrdua de qualitat dels ossos.
0: Perquè entenc que la pèrdua de qualitat òssia bàsicament el que representa és més possibilitat que es trenquin,
1: més
0: no?
1: Risc de fractura.
0: Més risc de fractura,
1: correcte.
0: I entenc que si fas múscul el que fas és protegir l'os i evitar, diguem, aquestes
1: sí,
0: fractures.
1: Sí, amb la força treballes la musculatura, però
0: sí.
1: També estàs estimulant la densitat de l'os, és a dir, estàs estimulant doncs, que aquesta regeneració i aquesta pèrdua d'os,
0: sí.
1: doncs aquest equilibri es quedi una mica més equilibrat, que no sigui tan, no hi hagi tanta, aquesta balança no estigui tan desequilibrada.
0: D'acord, hi ha evidència científica en
1: sí,
0: això,
1: sí, sí,
0: eh?
1: Sí, sí. Ara
0: dir...
1: no els tinc aquí davant,
0: no,
1: però hi ha però... molta evidència, es pot buscar.
0: Vull dir que la gent no sàpiga que això, hi ha una evidència científica, s'ha estudiat, diguem, durant anys amb dones,
1: sí.
0: amb homes,
1: sí.
0: que fan que musculen, que fan força,
1: sí.
0: que muscular és això, eh? No vol dir ara posar-nos uns bíceps,
1: no,
0: aixecar
1: una ampolla d'aigua d'un litre i mig i doblegar i estirar el colze, això és força de bíceps. Estem fent força de braços, no? O agafar un pal d'escombra i aixecar braços, o una sentadilla que dèiem, un squat en català.
0: Uh-huh.
1: Vale?
0: Uh-huh. Perfecte. Per tant, força sí, mobilitat també, no sedentarisme, vestimenta adequada. M'has posat aquí talons. Què passa amb els talons?
1: Jo vaig posar talons?
0: Sí, m'has posat portar talons.
1: Bueno, el tema aquest, una mica amb el tema de les dones,
0: sí.
1: Jo ho comentem, no
0: sí.
1: me'n recordava que ho havíem dit. Amb el tema dels talons, el que es fa és desplaçar el centre de gravetat
0: sí.
1: més cap anterior. Llavors,
0: sí.
1: ens pateix molt més la musculatura del sòl pèlvic. Què vol dir? Que el que hem de fer és treball de sòl pèlvic tant amb dones com amb homes, eh? Però si portem talons és més necessari fer una activació de sòl pèlvic, vale?
0: Uh-huh.
1: Llavors és important, doncs, bueno, anar amb, en aquest cas amb un professional encara més especialista, que sigui especialista en sòl pèlvic, que ens digui com hem d'activar la zona del sòl pèlvic i incorporar-ho també amb molt de treball de força del core, que li diem,
0: uh-huh.
1: de l'abdominal. Això també és important perquè podem fer un abdominal, però si no estem fent contracció del sòl pèlvic, doncs podem estar afavorint aquesta incontinència urinària o aquests problemes de sòl pèlvic.
0: Clar, hi ha alguns exercicis d'aquells que dius que són bàsics, abans parles de la sentadilla, no?
1: Sí.
0: No sé si hi ha allò que dius, hi ha tres exercicis que tots haurien de poder fer
1: sí,
0: i al llarg de gairebé tota la vida,
1: sí.
0: no?
1: De fet, se'ns recomana, que, o sigui, se'ns associa que aquesta persona que sap fer més sentadilles, que s'aixeca i s'assenta de la cadira
0: sí,
1: més vegades,
0: que és això,
1: tindrà
0: eh?
1: Més qualitat de vida i tindrà més esperança de vida. O sigui, hi ha molts estudis que ens diuen això. Per tant, exercicis bàsics, aixecar-me i sentar-me de la cadira, que és l'esquat,
0: sí.
1: Pues, agafar una goma o alguna tracció i tirar
0: sí.
1: darrere braços,
0: sí.
1: fer aquesta força de braços, i llavors, o sigui, un o dos de dalt i un o dos de
0: tronc superior, tronc
1: sí.
0: inferior,
1: i ja
0: no?
1: està, vull dir que no hi ha massa més. A partir d'aquí es pot complicar i es pot fer exercicis més analítics o altres coses.
0: Uh-huh. Ara està molt de moda el crossfit, no? S'ha posat molt de moda. Uh-huh. Són, i no sé si t'hi trobes, no? I si venen i et pregunten si això és adaptat, si són exercicis o activitats necessitats que pot fer tothom?
1: Clar, de primeres jo us diria que no, és a dir, al final hem de fer depèn d'aquesta persona si ha fet ja exercici o no i si està preparat i està entrenat. Si aquesta persona no ha fet res, no és aconsellable entrar amb el CrossFit. Ara bé,
0: si començar a moure's per primera vegada a la vida,
1: no és el millor seria fer-ho adaptat a les necessitats d'aquesta persona, per tant, que comenci a poc a poc vagi pujant els quilos, etc, i anar veient i supervisat.
0: I en aquest sentit, per això teniu aquests grups, no? Correcte. Al CAP, com
1: bueno,
0: funciona?
1: Nosaltres els grups són de grups de patologia,
0: els creu a partir de...
1: De gent que té dolors musculars, és a dir, un dolor d'espatlla, un dolor de lumbars, un dolor de genolls o de cervicals, i el grup de gent gran.
0: Clar, però jo no sé si arriba un moment...
1: Però això ja és una altra... O sigui, clar, són les coses,
0: Sí, però Albert, jo no sé si arriba una edat en què sempre tens algun dolor.
1: Que també és una de les preguntes, no? I una de les reflexions que surt és si tenim dolor, bueno, doncs és perquè estem aquí, no?
0: És a dir, es pot arribar al final de la vida sense tenir dolor?
1: No ho
0: dir?
1: Sé, no ho sé, jo crec que no, que tothom té alguna coseta
0: doloret,
1: més o menys dolor.
0: Un doloret, no? Algun doloret has de tenir, no?
1: Però el que hem d'intentar és això, mantenir aquests hàbits de vida perquè, bueno, doncs perquè no tinguem aquests problemes de salut o aquests dolors siguin menors, o intentar, a part de fer exercicis, doncs si aquell dia m'he fet un esguins, doncs posar-me gel per reduir aquest dolor, no? O prendre'm la medicació si estic a una intensitat molt elevada, o sigui, tenim estratègies i eines per intentar...
0: I quan un dolor ens ha de preocupar? És a dir, quan un dolor és un dolor, doncs això, un petit dolor articular, igual has fet un mal gest, és una cosa, doncs amb una mica de gel es passarà, et prens un ibuprofè i mira, no sé què, i quan un dolor, a partir de quan un dolor hem de sentir que potser aquí hi ha lesió?
1: És complicat de fama de mal dir, eh? O sigui, hi ha diferents tipus de dolors, un és més muscular, tendinós, un altre sembla més de sistema nerviós, un altre és, depèn una mica també d'altres factors de salut que ens poden influir en tots aquests dolors. Llavors, clar, depèn una mica de l'evolució. El que deia, no veig una que si m'inflama la zona, doncs valoro si haig de posar gel o no, veig que potser això em dura 5, 6, 7 dies, això és normal en la fase aguda d'aquests primers dies. Ara, si això se m'allarga 2, 3 setmanes, haig de valorar que aquí potser hi ha algun problema de circulació o hi ha algun altre signe d'alarma.
0: Clar, i entenc que quan un dolor inhabilita, no?, qualsevol tipus de moviment, ja sí que hem de...
1: S'ha de fer repòs en aquell moment, correcte, però aquest repòs, aquesta primera setmana, aquestes dues primeres setmanes, és aconsellable amb això, mesures analgèsiques, la medicació, el gel, etc. Però si aquest repòs o aquest que acaba sent sedentarisme el mantinc durant molts mesos, aquest dolor d'espatlla, diguéssim que no l'estic afavorint, al contrari, aquesta immobilitat durant molts mesos el que em perjudica és en la mobilitat posterior d'aquesta espatlla i en la força.
0: Albert, fa la sensació també que la societat com que acceptem molt millor aquest tipus de dolors a partir de certa edat, no? És com que entenem que hem de conviure d'alguna manera amb aquests dolors, però ens costa molt entendre'ls amb nens petits o amb joves. No sé si és normal, és a dir...
1: Clar, és que una de les coses que diuen també és, no, jo tinc dolor perquè sóc gran. Sí. Bueno, i els nens també tenen dolors, a vegades també es fan mal i també tenen dolors. Per tant, bueno, en principi, si el nen et diu que té, o la nena, et diu que té dolor, doncs se l'ha de creure, no? Que potser s'ha fet mal.
0: L'hem d'escoltar, no?
1: Escoltar una miqueta, no? No menysprear, però tampoc, bueno, per valorar la situació i també relativitzar o tranquil·litzar la persona.
0: Però oi que passa que s'accepta més com el dolor de gran que de petit, no? De petit ens fa com més la sensació de que no ha de ser
1: no
0: tan normal,
1: de tenir dolor, no?
0: Sí,
1: potser hi ha aquesta falsa creença, però ja et dic que depèn de les circumstàncies que podem tenir dolor sent petits i sent grans també.
0: Però vaja, en tot cas tenir-ne, entenc que al final passa una mica per consciència corporal, no?
1: Conèixer el propi cos ens ajuda a saber una miqueta també si això ja m'ha passat altres vegades, si és normal la meva reacció o no, etc.
0: Perquè jo, per exemple, avui em fa mal, avui vaig a córrer i avui em fa mal el genoll esquerre, no sé per què. Això passa, és a dir,
1: hi ha dolors espontanis, pot haver-hi un dolor espontani perquè potser m'han tingut una postura inadequada el dia anterior, perquè potser m'ha estat més de peu, perquè potser porto dues setmanes sense fer exercicis perquè vaig molt estressat a la feina, perquè potser estic de vacances i aquestes setmanes i vull tornar a reiniciar el córrer al tornar de les vacances i no he fet res les dues posteriors, anteriors, doncs, per tant, primer, potser aquell dia no és el més indicat per anar a córrer.
0: Entenc que també una manera de que no ens passi això, no? De que quan reprenem, diguem, la temporada d'activitat després de les vacances, perquè això no sigui molt dur, entenc una manera justament no deixar-la, no?
1: O no deixar-la, que seria l'ideal, no? L'operació biquini, la millor operació és aquella que es manté durant tot l'any, d'hàbits de vida saludables. Per tant, no deixar-ho durant les vacances.
0: Això igual amb la nutrició, eh? Ja els hi dic, No relaxin ara tampoc massa, de dir, va, és estiu, ja passo, ja m'és igual, no? Perquè després arriba el setembre i tots són mans al cap, quin horror, ara m'he posat tots aquests quilos, ja sobre...
1: Sí. El que ens interessa el cos és mantenir aquests hàbits durant tot l'any, Vull dir, per Nadal igual, al final és un, vale, em passo una mica per Nadal, bueno, sí i no, vull dir, valorem també de mantenir almenys algun dels hàbits o algun dia regular una mica tot això.
0: Quins són els dolors més habituals amb els que et trobes? O sigui, no sé si hi ha la lumbàlgia, no sé si hi ha dolors allò que dius, aquests són, sí o sí els tinc cada setmana.
1: El cap, o sigui, és la lumbàlgia no específica que li diem, no? Sí. Que és un dolor lumbar, a vegades no sabem ben bé per què ens surt.
0: És posicional moltes vegades?
1: És un tema d'higiene postural moltes vegades i és és un tema també d'aquest sedentarisme mantingut a la, o a la feina, o bé al contrari, gent que té una feina molt física, que està carregant pes i que ho fa durant moltes hores. Llavors, doncs això, una incorrecta higiene postural, o bé que aquesta demanda de força, de feina, no es correspon a la força o a la mobilitat que tenim d'aquesta zona.
0: El cervical, també, pel tema de les pantalles.
1: Lumbar, cervicals i dolors d'espatlla. I genolls també, són les quatre principals que tenim i que tractem al CAPC.
0: Parlem de què?
1: Tenim també
0: de
1: una de les preguntes
0: tapes, eh? Vinga,
1: durant l'estiu
0: sí.
1: També, no? És com que anem amb menys roba, a vegades veus gent amb tires de colors,
0: sí.
1: No? O que fa esport,
0: a més ara són de colors,
1: no,
0: perquè en la meva època no eren de colors, i ja els hi dic, eh? És a dir, en la meva època, ara semblo jo prehistòrica, tampoc és tant, però quan me les posaven més eren de color,
1: blanco,
0: de color carn, horrorós, sí. Ara són roses, fucsos,
1: blaves, verdes, el que vulguis,
0: són de molts colors.
1: És el que vulguis.
0: Això i a més ara les venen fins i tot de vegades a supermercats, per a farmàcies, te les venen ja tallades
1: ser.
0: En formes, que sempre penso, i això? Però si no t'ho saps posar, de quin sentit té això?
1: S'ha de saber la tècnica de posar-ho i també s'ha de saber si té o no evidència al darrere. Vale? Si hi ha estudis que ho demostren, diguéssim que és complementari, doncs, a la teràpia manual o al massatge que es pot fer en consulta privada.
0: Vale? És a dir, això per si no et curarà, eh?
1: Per si no et cura, però en canvi un embenatge, això, per un esguins que dèiem, no? M'he fet l'esguins, m'he posat el gel i necessito, l'endemà haig d'anar a treballar, em faig una mica d'embenatge amb un esparadrap, amb un tape més rígid. Això els físios, es pot fer, i això sí que té evidència. El que fem és evitar que aquest esguins torni a succeir, que aquest moviment lesiu ens torni a passar amb aquest embenatge que ens comprimeix una miqueta la zona. Vale? En el cas del kinesiotape, que és les tires de color, l'embenatge de color, que és elàstic, això és complementari a altres teràpies i no té evidència per si sola, diguéssim. Vale? O sigui, jo posar-me la tira o comprar-me al supermercat que deies
0: i
1: posar-me no em millorarà
0: tira,
1: res.
0: Me la col·loco.
1: Més val posar una mica d'escalfor en aquella zona, fer una mica de massatge mateix a casa i fer alguns estiraments que no pas posar les tires.
0: Perquè quin és l'efecte de la tira de la
1: kinesiotape? Diguéssim que amb un embenatge més rígid sí que hi ha efecte, perquè com que són rígids el que estem fent és aproximar els teixits.
0: Sí.
1: És a dir, que aquelles fibres musculars o tendinoses com que estiguin més a prop, i clar, quan em fa mal una zona, què faig? No? M'apropo aquella zona al cos. Diguéssim que el que faig és escurçar aquells teixits. Això ens ajuda a cicatritzar la lesió i a recuperar-la. Vale? I per tant, amb un embenatge sí, però amb el kinesiotape, el ser més elàstic no acaba de tenir tanta evidència. Sí que està en debat amb el tema de temes vasculars, si hi ha o no hi ha efecte al respecte de la circulació sanguínia. Això s'està acabant d'estudiar, però de primeres, a dia d'avui, fins al que jo sé, no hi ha massa evidència per si sola.
0: Per tant, seran molt mones, quedaran molt cool, molt xules,
1: però si no fas res més, no servirà de massa cosa, diguéssim.
0: Doncs ja està, eh? I sobretot jo també penso que qui te l'ha de posar és algú que ha de saber.
1: Sí, sí.
0: No sé si fins i tot pot tenir com efecte contrari,
1: efecte...
0: col·locar-la malament, no sé si pot d'alguna manera generar-los.
1: L'únic efecte, com que és unes tries elàstiques, és que hi va amb un adhesiu, amb una pega, és que hi hagi una reacció al·lèrgica, però això amb els altres embenatges també pot passar, per tant s'ha de consultar i s'ha de valorar, i el que dèiem de sentit comú, si jo em poso allò i em pica, m'ho trec. Vale? Seria aquesta la idea.
0: Per molt xula que sigui,
1: sí.
0: Eh?
1: Vale, que no l'acabes de patir per lluir.
0: Què més? Alguna qüestió més de temes
1: de
0: mobilitat?
1: No, aquestes
0: són
1: les grans preguntes. El tema del gel calor, el tema dels embenatges, el tema d'aquestes pauses actives del sedentarisme durant l'estiu, i no sé si hem dit alguna altra cosa. I el tema de la força, no?
0: I el
1: força
0: tema
1: també
0: de la força, que l'hem d'incorporar en la nostra, diguem, activitat setmanal. Hem d'incorporar... No sé si hi ha allò que
1: No cal cada... No ho hem dit, no cal cada dia la força, però dos o tres dies per setmana la força, sí.
0: Això sí, eh? Mínim dos o tres dies per setmana.
1: I la resta de dies, exercici cardiovascular.
0: I també ho ha dit, l'Albert, no cal que sigui una hora d'exercici, no sé què, mitja horeta, tres quarts d'hora millor, d'exercici, no?
1: Sí.
0: Al dia.
1: I ja està, i escalfar bé i fer la tornada a la calma, els estiraments al acabar.
0: Quan un actiu, és a dir, quan un comença a fer, entra en la roda, no?, de la mobilitat, comença i manté una certa constància, els canvis els notarà ràpid?
1: Aquest és un altre dels temes, no? Jo estic fent bé les coses, estic fent exercici,
0: estic
1: porto dues setmanes
0: i
1: em trobo igual de malament. Què està passant aquí? El cos...
0: Albert, no funciona
1: que
0: això,
1: que costa
0: no?
1: molt perdre musculatura, perdre mobilitat, i costa, costa molt,
0: molt poc
1: i costa molt recuperar. Vale? Diguéssim, hi ha molts estudis que ens diuen que una persona que està ingressada a la UCI ens perd un 40% de massa muscular només en 7 dies. En canvi, recuperar aquest 40% de massa muscular que hem perdut en una setmana ens costa començar-ho a recuperar 2, 3, 4 mesos.
0: Això ho hem vist tots, quan t'enguixen, quan també et posen un t'envenen o qualsevol timolitzen, qualsevol part, un braç moltes vegades o una cama, i t'estàs 15 dies, al moment que et treuen el guix o et treuen la vena...
1: Veus que has perdut volum i que segurament has perdut força o mobilitat.
0: Sí, i es veu ràpidament, a primera vista, i ja te n'adones que dius, ostres, què ha passat aquí, no?
1: Sí.
0: Per tant, es perd molt ràpid, això.
1: Es perd molt ràpid. Ahir un altre dels grups parlava amb un pacient que va tenir un ictus fa un any,
0: sí,
1: i em deia això, que ha estat molt constant treballant brillant, però que va perdre moltíssim amb hores o amb poc temps, i que li ha costat fins a un any recuperar-ho bastant bé, i ha recuperat molt bé tot, tant la parla com la part motora.
0: Per tant, diguem, en situacions extremes com aquesta, que és un ictus, tardes un any aproximadament en recuperar-te.
1: I en situacions de treball musculoesquelètic, de lesions musculoesquelètiques, dolors d'espatlla, de genolls, de cervicals, que dèiem, nosaltres fem sessions durant un mes, però ja incidim en que han de seguir treballant 2-3 mesos més, perquè és que si no hem perdut el temps i no acabem de recuperar tot el que voldríem.
0: Per tant, paciència,
1: I això no vol dir que no em pugui quedar un dolor residual, que també és una altra de les coses que parlem. Vull dir que per molt bé que faci bé jo les coses, em reduirà el dolor, guanyaré musculatura i mobilitat, perquè això relaciona, però pot ser que jo surti d'aquí amb un dolor residual. Fem aquesta part d'educació que dèiem, d'explicar això, de generar expectatives realistes.
0: Sí, sí, al final acabes aprenent això, que de vegades has de convivir amb un petit dolor, no? Que no, entenc que no ha de ser immobilitzant,
1: correcte,
0: no?
1: Ni... No ha de ser a tal intensitat que em fotin la vida, però sí que haig d'intentar portar-lo de la millor manera possible, intentar fer el màxim que pugui perquè no en tingui o perquè en tingui el menor possible.
0: Aquest és el fet que tira més enrere la gent, que vivim en un món d'impaciència absoluta, no? Volem les coses per ahir, no? Sí. Clar, quan et diu el metge, no, és que igual tardes un any en acabar de recuperar això, no sé si és com...
1: La immediatesa hi és a tot arreu en aquesta societat, no? Llavors també amb la demanda aquesta de millorar la nostra salut o de recuperar un dolor, i llavors és aquí on fem aquesta educació, i s'ha d'intentar entendre això, i és complicat i s'ha de ser constant.
0: Tot això són consells per la població en general, oi? Per la població en general, aquí no ens estem centrant els esportistes, però em parlaves abans, no?, de que teniu també com una línia, no? Que
1: sí, intentant... això va més a nivell general, vale? Hi ha un projecte que s'ha arrencat entre el Departament de Salut i el Departament d'Esports, que és la prescripció esportiva, que això és diferent de la prescripció social.
0: És,
1: vale? És una part de la prescripció social, en tot
0: cas. D'acord.
1: Diguéssim que tenim un projecte nosaltres a nivell d'ambulatori, que és la prescripció social, que ja l'acompanya l'Amèlia, que és la que fa la recomanació d'aquests llocs de Sitges on fan activitats físiques o no físiques, i diguéssim que pacta amb l'usuari, doncs, què et pot interessar i què et pot anar bé, no?, per evitar aquest aïllament social i per millorar aquest malestar emocional. Vale? Això és això. Doncs m'apunto a tal lloc, faig aquesta rutina, conec gent, socialitzo i això evito aquest aïllament social. Això és la prescripció social. Però dins d'aquí, com hi ha recursos esportius, la idea és que això, que en coordinació o que des de l'ambulatori, en funció d'uns criteris d'inclusió, doncs a nivell d'aquí de Sitges local, hi hagi un professional de l'esport que ens pugui fer com unes sessions més seguides durant 6 mesos d'exercici físic dirigit.
0: Què és el que fas tu amb aquests grups?
1: No, jo faig exercici físic amb patologia, i diguéssim el professional de l'esport el que faria és gent amb uns altres criteris d'inclusió que no té un dolor musculoesquelètic.
0: D'acord. I això està en marxa? Persona.
1: Això són prova pilot a Sitges, n'hi ha 68 ambulatoris a tot Catalunya, i és prova pilot que va arrencar ara durant el mes de maig, a juny està arrencant a diferents ambulatoris.
0: I per tant diguem que se centra més en qüestió més esportiva.
1: Sí, una persona que tingui, per exemple, hipertensió arterial. Em sembla que un dels criteris d'inclusió era que tingui hipertensió arterial, que tingui diabetes...
0: Que diguem que és una cosa més o menys comuna, a partir de certa edat.
1: Sí.
0: Clar, però és que estàs dient coses, hipertensió arterial,
1: diabetes... Sí, són factors de risc cardiovascular. Però això ho ha de valorar el metge primer. O sigui, el pas previ és, vaig a visitar-me amb el metge i ell o ella considera oportú que amb tota la situació meva de salut, que són factors de risc cardiovascular, o bé ansietat, depressió, o les dues coses alhora, i a part d'aquest component sedentari, em pot beneficiar fer una prescripció, un programa d'exercicis de 6 mesos d'evolució, supervisat per un professional un dia per setmana o el que
0: s'aconsegui. Però aleshores ho fan en grup com...
1: Entenc que seria com en un grup, i això seria en una instal·lació esportiva municipal.
0: D'acord, doncs el pavelló...
1: No ho sé ben bé on acabarà sent, però això és el que s'acabarà d'arrencar.
0: Però encara no han començat, entenc.
1: Aquí a nivell de Sitges no hem començat encara, però s'està arrencant a diferents ambulatoris.
0: Vaja, és una manera també, entenc, d'incentivar, no?
1: De lluitar contra aquest sedentarisme que dèiem, perquè al final és això,
0: aquesta gent que probablement el seu metge o la seva doctora li haurà dit ja infinitat de vegades, hauries de fer exercici, hauries de fer exercici, i aquesta persona, pels motius que sigui,
1: ens costa també.
0: Exacte, li costa, o no troba el lloc, o no troba el moment, o no troba les persones, no és fàcil, aquí no hem de jutjar ningú, no és fàcil, sabem que agafar aquest hàbit moltes vegades no és fàcil. Clar, entenc que això ha de ser com aquest pas previ, no?, per començar a generar aquest hàbit.
1: Correcte, perquè al final, si jo no ho tinc mal entès, per generar una adherència i aquest hàbit de vida, que en aquest cas és l'estil de vida saludable, o l'activitat física, això requereix uns 6 mesos, no són això, en 21 dies adquireixo l'hàbit, no és el cas.
0: Són 6 mesos,
1: Són 6 mesos,
0: Això és molt, molt interessant, perquè els que fem esport, que ho expliquem sempre, moltes vegades et ve gent i diu, ja, però és que a tu t'agrada. Això és una cosa que sempre et diuen, no? És que a tu t'agrada. I és cert, t'agrada, però jo sempre dic, home, m'agrada, però no tots els dies. És a dir, hi ha molts dies que anem a fer esport i aquell dia tu també et quedaries a casa teva al sofà, o t'aniries a prendre una cerveseta amb la teva amiga o amb el teu amic, tot plegat, no? Però tens aquell hàbit construït i saps que després estàs millor. Sí. És, arriba un moment en què el cos t'ho demana. És una
1: que això
0: cosa...
1: és el que s'ha d'aconseguir, que diguéssim que, aquesta, que hi hagi una motivació intrínseca. Clar. Que no em suposi un sobreesforç haver d'anar al gimnàs, a la piscina...
0: Però això no és una qüestió genètica, és el que dèiem. És a dir, en el sentit de... No, és, no hi ha gent que ho té, gent que no ho té. És a dir, això es construeix.
1: Això es construeix a través de l'estil de vida. Jo puc tenir un factor genètic que em predisposi a tenir una artrosi o un dolor o una circumstància personal, però jo haig d'adquirir uns hàbits de vida saludables i això no és d'un dia per l'altre.
0: Exacte. Això es construeix al llarg de la vida, com més abans el construeixis millor, perquè sí. Després et costarà molt menys.
1: Sí, de fet, és el que diuen dels, amb els nens, amb els infants, hi ha la neuroplasticitat del cervell, diguéssim que aquest cervell s'està creant, s'està generant, hi ha més connexions neuronals, és molt més fàcil adquirir un hàbit d'infants que d'adults, per això també fem doncs, molta incidència amb l'educació escolar.
0: Perquè també quan abans ho proves, abans descobreixes els beneficis i la satisfacció que et genera després d'una bona sessió de gimnàs o el que sigui, aquella sensació de satisfacció que tens quan abans la coneixes, millor, perquè abans la vols tornar a recuperar, es construeix al llarg de la vida. Si la perds, la pots tornar a construir,
1: sí, sí.
0: Oi? No
1: sí,
0: és una cosa que
1: costa. Sí.
0: Això sí, però costa, no? Sí. Clar, què falta per recuperar? Bàsicament, que t'acompanyin moltes vegades, no? Entenc que és el que feu. És a dir, per tornar-ho a construir, que molta gent diu, ja, però és que jo no tinc força de voluntat.
1: Clar, o he tingut un canvi a la meva vida personal, no?
0: O,
1: i ara porto uns anys
0: això,
1: sense fer...
0: O això, és que
1: fer...
0: a mi no m'agrada. O és que, és a dir, al final d'excuses som experts en trobar excuses,
1: sí, no?
0: Sí,
1: no tinc temps, no, a mi no m'agrada, necessito material, necessito comprar, són preguntes o coses que també ens surten sí. A consulta, i al final és buscar moments del dia, buscar, no cal una hora, és el que dèiem, potser 20 minuts, mitja horeta, puc fer una mica d'activitat física i això em pot ser beneficiós. Potser no em cal apuntar-me a un gimnàs i puc caminar pel passeig que dèiem, no? Potser si m'agrada l'aquagym, doncs m'apunto a l'aquagym, no? Vull dir, que valorar també què és el que ens pot interessar, que això ens ajudarà a mantenir l'hàbit.
0: Uh-huh. I després, un altre tema molt interessant que jo penso que ajuda molt, és buscar-te un company, companya de viatge.
1: Correcte, que aquest factor social és una mica el que dèiem amb la prescripció social. Si jo surto a caminar amb les veïnes, no? Tenim gent que queda amb les veïnes per anar a caminar, perfecte, no? És el que fem amb les caminades. Aquest factor social ens ajuda a l'adherència i a la motivació, no? Si em piquen el timbre perquè quedat a les 8 a caminar, doncs, hòstia, és que...
0: Clar, aquesta és la part bona del dia que et fa molta mandra, que dius, avui m'és igual, avui no hi vaig. De sobte, si tu tens una xarxa de gent que va amb tu, correcte. Una persona o 20, és igual, te'n fa, és aquell dia aquella persona és la que et truca i diu, va,
1: et toca.
0: Aixeca't de la cadira, que sí. Hem quedat, no? I això et fa anar, i un altre dia seràs tu que l'aixecaràs
1: correcte.
0: Amb aquesta persona.
1: I això
0: persona,
1: ajuda a mantenir més aquest hàbit.
0: I de sobte no te n'adones, i ha passat un any, i cada dia has fet una mica d'activitat sí. Física, i dius, ostres, sí. Ja fa un any, no? Sí. I aleshores, clar, la satisfacció en aquell moment entenc que és molt gran.
1: Sí.
0: Albert, ens ha quedat alguna cosa per dir?
1: Jo crec que hem fet bastant de repàs de tot.
0: Hem fet bastant repàs, no? Que ja sabem que arriba l'estiu, també descansen els professionals que no vindran a fer temporada de medicina comunitària a l'estiu, que els donem també descans perquè també mereixen vacances, però portem molts mesos donant consells de salut, ara no els oblidin tots. Mantinguin hàbits nutricionals, mantinguin sí. Hàbits de mobilitat, que si no el setembre serà molt
1: que
0: dur.
1: Que podem fer tot sempre alguna excepció, però el que hem d'intentar és mantenir
0: l'hàbit
1: general.
0: La felicitat ha de primar de vegades, eh? De vegades, si per davant ha de passar el ser feliç, i si de vegades per ser feliç és, em ve de gust menjar-me aquest tros de xocolata o aquest pastís, o, bueno, no passa res. Però
1: vigilant.
0: Sí, però no oblidem tots els dies, que l'estiu és molt llarg, d'aquí al setembre queden molts mesos, no? Home, són molts dies com perquè ens oblidem. Sí. A part que després...
1: Després costarà molt més recuperar
0: sí,
1: i tornar a l'hàbit.
0: Sí, i l'esport té una cosa molt xula, que és que enganxa.
1: Sí.
0: L'esport té una cosa que enganxa, i és possible enganxar-se a l'esport a qualsevol edat.
1: Però és una sensació, és que hi ha un efecte fisiològic
0: sí, sí,
1: al darrere,
0: sí.
1: A nivell d'hormones,
0: efectivament,
1: és a dir,
0: efectivament, al teu cos li passen coses, però i això et genera sí. Aquesta necessitat que deia jo de seguir fent. Però es pot fer a qualsevol edat, és a dir, jo he vist gent que s'enganxa a l'esport amb 60 anys.
1: Sí, sí, sí. Tenim gent que no ha fet mai aquagym, arrenca amb un dolor musculoesquelètic amb nosaltres, segueix fent el treball aquest 3-4 mesos i s'acaba apuntant per aquest factor social amb un aquagym.
0: Efectivament, o gent que jubila i ha tingut una vida laboral intensíssima, treballant fins a les 10 de la nit cada dia, aixecant-se cada dia a les 6 del matí i per tant sense trobar amb família, canalla, nens petits, moltes responsabilitats, no trobes el moment per moure, et jubiles, t'atures, comences a moure i inclous l'esport com un hàbit de vida. I això passa.
1: S'ha de vigilar, eh? Quan sí. no ho he fet mai i començo, ho haig de vigilar, però
0: passa. Fer maratons d'entrada no. Però podem incorporar l'activitat física en el nostre dia a dia, a qualsevol edat, mai és tard per fer-ho, i ens dona salut a tots nivells. Així que, que no ho deixin de fer, Albert. Un plaer. Intentarem no lesionar-nos per no donar-te feina.
1: Vale, perfecte.
0: O sí, perquè si no, pobre, s'avorrirà també.
1: Feina
0: no?
1: tenim, feina tenim suficient.
0: No? Aquesta de fisioterapia, de dolor sempre n'hi haurà.
1: Sempre
0: no?
1: n'hi ha. O sigui, és un bon negoci, no?
0: Sí, això? Anava a dir. És, una, vull dir, és,
1: és el que dèiem, dolor sempre en tenim.
0: De fisioterapia sempre farà falta. A més, sí. no sé si és substituïble per una màquina, això, no?
1: Jo crec que no. És complicat, eh?
0: És complicat, no?
1: Aquesta part.
0: Bueno, doncs així tenim Albert del Barrio per anys. Albert, un plaer.
1: Gràcies.
0: Gràcies.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Ponia a un de previ del seu fill en què li deia: he recordat algunes discussions en què no m'estranya que pensessis que era capaç fins i tot de matar-te. És aleshores quan el pare li respon que s'alegra que el seu fill vegi ara les coses, diu, amb més sentit comú, i acaba assegurant que això segur que els ajuda a tornar-se a acostar. Fins a 11:15.
0: Esports.
1: A punt la crònica amb l'Alfons Gorina. Tenim ja a punt. Alfons, bona nit.
2: Bona nit. El Barça ha perdut de forma contundent el segon partit de la final de la Lliga CB de bàsquet. Ha caigut a la pista del València per 27 punts, 102 a 75. Malgrat la derrota, l'eliminatòria està empatada a 1 i l'equip blaurana té a favor el factor pista, com ha recordat Xavi Pascual a DAZN en acabar el partit.
3: Bueno, globalmente hay que mirarlo, que estamos 1-1. Está claro que la segunda parte, al salir del vestuario, teníamos nuestras opciones de volver, pero no hemos acertado, no hemos sido capaces de hacerlo. Luego ya nos hemos venido abajo y ya nos han cogido esta ventaja importante en un partido que ya estaba roto.
2: El tercer partit es juga al Palau dilluns que ve. I al Mundial de Futbol, Països Baixos 5, Suècia 1, amb Frenkie de Jong titular i jugant 60 minuts. Ara mateix, en joc, l'Alemanya Costa d'Ivori, minut 26 de la primera part, encara amb empat a 0. I ja de matinada es disputa l'Equador Curaçao a les 2 de la matinada i el Tunísia Japó a les 6 del matí. I aquest diumenge juga la selecció espanyola a les 6 de la tarda i contra l'Aràbia Saudí. En declaracions a Televisió Espanyola, Lamine Yamal ha deixat clar que encara no està per jugar als 90 minuts.
4: No, creo que muy pronto es innecesario. Creo que tengo un proceso de adaptación primero y yo creo que no es el momento de jugar un partido entero, pero sí puedo jugar los minutos que a mí se quiera.
2: També es juga al Bèlgica-Iran. Encara en futbol, el Celta B ha aconseguit l'ascens a la segona divisió després de superar la Ponferradina al partit de tornada de la final per 4-1. Acompanya el Sabadell, el Tenerife i l'Aldenc. I en aquesta segona divisió s'està jugant avui la tornada de la final per pujar a primera divisió entre l'Almeria i el Màlaga. Al descans, Almeria 0, Màlaga 0, el mateix resultat que es va donar al partit d'anada. El partit ha començat amb mitja hora de retard després que hagin apedregat l'autobús dels jugadors del Màlaga.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Parlem de ciclisme. Paula Blasi ha guanyat l'etapa reina de la Volta a Catalunya, que s'ha acabat en final a la Molina. Blasi ha atacat a 12 quilòmetres de meta per endur-se la segona etapa i col·locar-se com a líder de la general. La sentim en declaracions a Catalunya Ràdio.
5: Ha arribat fins i tot un punt que jo no m'he rendit, però ja està, la carrera ja està, perquè tothom m'està deixant la tosta de mi, han atacat una, m'han mirat, ha atacat la segona, m'han mirat, ha atacat la tercera, i ningú es movia, i que al moment dic, aviam, eren 20, i ningú feia absolutament res, hi havia unes quantes del mateix equip, jo estava sola amb el meu equip, deia com, bueno, pues al final s'aniran, no? Però, bueno, he confiat una mica en les meves cames i he arribat un punt que tenia, i l'oportunitat, sabia bastant bé aquest port i sabia on podia atacar i he intentat arrencar.
2: Aquest diumenge, tercera definitiva etapa entre Mataró i Barcelona, en final a l'Avinguda Maria Cristina.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Pecco Bagnaia ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP al davant d'Ayo Gura i Marc Márquez. El tro de Cervera li retalla 7 punts al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, que ha caigut. Sentim Marc Márquez a DAZN.
6: Si puedo ahorrar un poquito de energía para mañana, pues bienvenido, pero sí, el calor apretaba y sobre todo me he esforzado en la carrera, he dado más de lo que tenía para intentar llegar sobre todo cerca del primero, que era un poquito la referencia.
2: Per cert, que Marco Bezzecchi l'han desqualificat del Gran Premi de la República Txeca. L'italià, líder del campionat, ha caigut a la cursa sprint i en intentar recuperar la moto hauria empentat i colpejat alguns comissaris. La sanció és la desqualificació. També ha caigut Maverick Viñales i Alex Rins ha acabat fora dels punts. Àlex Márquez, d'altra banda, no ha pres part en la cursa, però per seguir amb la recuperació de la lesió de cervicals. Ell mateix ho explica.
7: Los doctores me dieron el ok, pero me dijeron si puedes evitar caídas mejor. Entonces, no depende siempre de ti. Y ya había hecho mucho más de lo que esperaba, había ido mucho más rápido de lo que me esperaba. Y ya está, creo que el objetivo de aquí estaba completado y para evitar riesgos y no empeorar la lesión, era mejor parar, recuperar y estar mejor en Assen.
0: Trescat Info.
2: A l'Hockey Lliga d'Hockey Patins, l'Igualada es prepara pel quart partit de la final que jugarà aquest diumenge després de guanyar per 5-2 al Liceu de la Corunya en el tercer partit. Sentim a Marc Montaner, el tècnic de l'Igualada, en la prèvia d'aquest quart partit.
8: Sí, a veure, ja hem de creure per nassos, no? I tant, qui crec, i a més, si juguem amb la nostra gent al costat, encara som més forts. Intentarem tirar-ho endavant i que es quedi aquí el quart punt i haguem d'anar a Galícia.
2: Un quart partit que es disputa aquest diumenge també al pavelló de les Comes amb l'eliminatòria encara favorable al Liceo per 2-1.
0: L'actualitat esportiva a fons.
2: I Toni Bou i Berta Villan s'han imposat a les seves categories a la primera jornada del trial de Camerino a Itàlia, tercera cita del Mundial a l'aire lliure, i incrementen el seu liderat a la general. I novetats en l'Alemanya Costa d'Ivori, perquè s'acaba d'avançar el conjunt africà quan arribem al minut gairebé 30 de la primera part. Alemanya 0, Costa d'Ivori 1.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Benvinguts, bona nit, amb els esports. La crònica de l'Alfons Gorin hem arribat a 2:15.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I aquesta hora us hem explicat que la dona del president del govern espanyol, Begoña Gómez, recorrerà la decisió judicial de retirar-li el passaport al jutge Peinado i veu risc de fuga, fins i tot amb l'ajuda dels seus escortes, un argument que ha indignat diversos sindicats policials i el ministre de l'Interior.

I aquí a casa nostra el curs escolar no començarà amb normalitat. Al setembre els docents avisen que tornaran a convocar vagues a principi de curs, tot i que encara no n'han concretat les dates ni el format. Ho han decidit avui, en el marc de l'Assemblea Educativa de Catalunya, que plega els professionals de l'educació i representants sindicals.

0: En aquesta segona mitja hora anirem a Bolívia perquè el Parlament es reunirà demà per debatre i votar l'estat d'excepció decretat pel president del país, Rodrigo Paz. La mesura té com a objectiu frenar el bloqueig de les carreteres provocat per les protestes contra el govern que ja fa 7 setmanes que duren i han paralitzat l'economia del país. I quan s'acosta Sant Joan, els ulls estan molt posats a la revetlla i també en els riscos que comporta. L'any passat, el sistema d'emergències mèdiques va atendre gairebé 600 persones i un 18% eren menors. Per incidir en la prevenció en aquesta franja d'edat, Protecció Civil recorre al teatre. Hem assistit a una de les representacions que s'han fet al Teatre de l'Escorxador de Lleida amb 300 alumnes de 5è i 6è de primària. També aquesta hora busquem el titular esportiu, que segurament en el fons passaria per la derrota del Barça de bàsquet al segon partit de la final de la Lliga CB.
1: A la pista del València per 102-75. Malgrat aquesta derrota, l'eliminatòria està empatada a 1 i l'equip blaurana té a favor el factor pista. Aquest dilluns, tercer partit al Palau. El Mundial de Futbol, Països Baixos 5, Suècia 1, i ara mateix en joc a la primera part, Alemanya 0, Costa d'Ivori 1. Aquest diumenge juga la selecció espanyola a les 6 contra l'Aràbia Saudí. Paula Blas ha guanyat l'etapa reina de la Volta a Catalunya en final a la Molina, la catalana és líder de la General, i Peco Bagnaia ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP. Al tro de Cervera, Marc Márquez li retalla 7 punts al líder del Mundial, Marco Bezzecchi.

0: I l'últim titular pel temps, el sol s'imposarà arreu del país amb capes de núvols prims, cirrus i presència de pols en suspensió calitja. Al llarg de la tarda creixeran nuvolades al Pirineu, més probablement al nord del Ripollès i la Cerdanya. En aquests punts es descarten algunes gotellades o tronades de curta durada. Molta calor i temperatura màxima prevista de 36 a 40 graus a l'interior. Passen gairebé 5 minuts de 2:15 de la nit. Begoña Gómez recorrerà la retirada del passaport que li ha imposat el jutge Juan Carlos Peinado, que l'ha enviat a judici per 4 delictes. El magistrat creu que els policies que escorten la dona de Pedro Sánchez podrien ajudar-la a fugar-se. La Moncloa denuncia l'obsessió i la desproporció de Peinado i els sindicats policials li exigeixen Madrid al Vigil que rectifiqui.
1: Begoña Gómez mou fitxa i anuncia que presentarà un recurs contra les mesures cautelars que li ha imposat Peinado en l'escrit amb què l'envia a judici. La retirada del passaport, la prohibició de sortir de territori espanyol i l'obligació de presentar-se quinzenalment al jutjat. Una decisió inèdita que pren 5 dies després de l'audiència preliminar a què la va citar dilluns passat. No és la primera vegada que les acusacions populars, entre les quals Vox o l'associació Ultra Azteoir ho demanaven, però ara Peinado i ha accedit perquè creu que els escortes de Gómez podrien ajudar-la a fugir. Diversos sindicats de policia han posat el crit al cel i li exigeixen que rectifiqui. En el terreny polític també s'ha desfermat una tempesta. En una cascada de missatges a les xarxes socials, la Moncloa i el PSOE acusen Peinado d'una obsessió malaltissa amb Gómez i denuncien una cacera judicial desproporcionada. El PP, en canvi, acusa Sánchez d'haver convertit la Moncloa en un cau de delinqüents. La tesi de Peinado és que Gómez es va aprofitar de la seva relació amb Sánchez i que des que va ser escollit secretari general del PSOE i després president del govern espanyol, es van prendre decisions públiques per afavorir la càtedra que codirigia la Universitat Complutense. I a més, diu, Gómez s'hauria aprofitat d'una assessora pagada per la Moncloa per fer gestions i feines particulars. La decisió d'enviar a judici Gómez i l'assessora Cristina Álvarez és ferma, però la darrera paraula la tindrà l'Audiència de Madrid, que encara estudia recursos que demanen arxivar la causa, oberta pels delictes de malversació, tràfic d'influències, corrupció en els negocis i apropiació indeguda.
0: Un cop s'ha sabut aquesta decisió del jutge Peinado, el secretari general del PP, Miguel Tellado, ha escrit a

0: a X que no hi ha dia sense un escàndol. Poc abans, des de Barcelona, Tellado ha assegurat que a Pedro Sánchez li queda poc temps al capdavant del govern espanyol.
1: A Pedro Sánchez y su banda le queda ya muy poco tiempo para seguir robando. Y tenemos que decirles que frente a ellos se levanta una alternativa honrada, honesta, preparada y centrada en resolver los problemas de la gente.
0: Des del govern espanyol, també a les xarxes socials, la majoria de ministres han sortit en defensa de Pedro Sánchez. Un dels primers ha estat el ministre de Transports, Óscar Puente, que ha criticat que Peinado digués que els escortes de Begoña Gómez la podrien ajudar a fugir. També l'ha criticat el ministre de Justícia, Félix Bolaños, que ha dit que, tot i que avui és un dia nefast pels que creuen en la justícia, ell hi continua confiant. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, també s'hi ha pronunciat a X. Ha dit que respecta les decisions de la justícia, però que hi ha mesures difícils d'entendre. I acaba el missatge d'Illa mostrant la seva solidaritat amb Begoña Gómez.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: 11:15 de la nit, Israel i Hezbollah s'acusen mútuament de violar la treva anunciada ahir, però que cap part va confirmar públicament. La milícia xiïta assegura que els israelians són totalment responsables de les vulneracions, mentre que l'exèrcit d'aquest país alega que són els altres els que s'assalten la treva contínuament. Israel afirma que ja està compromès mentre continua atacant al sud del Líban. Avui s'ha traspassat la barrera dels 4.000 morts des del 2 de març, quan va començar l'ofensiva. Des de primera hora d'aquest matí, els atacs i els drons israelians han provocat la mort d'almenys 24 persones. Els bombardejos d'Israel han continuat al sud del Líban, sobretot a la ciutat de Nabatie, on Hezbollah també ha atacat tropes israelianes perquè l'exèrcit no ampliï l'anomenada zona de seguretat, que ja s'estén més enllà del riu Litani. Aquest libanès és un dels afectats, ara el sentirem, per les bombes.
3: Aquest matí hi ha hagut un atac aeri sobre aquesta casa, objectiu dels avions de guerra israelians a 9:15. Hi havia gent dormint a dins, nens, una dona, els seus dos fills, el seu marit i un jove civil. Tots eren civils que dormien tranquil·lament a casa seua. Se suposa que ahir hi havia un alto el foc amb l'enemic israelià.
0: Entre els morts hi ha quatre membres d'una mateixa família, el pare, la mare i dos fills. L'Iran ha anunciat que torna a tancar l'estret d'Hormuz arran de l'increment de la violència al Líban. El règim persa ho ha fet saber en un comunicat llegit per televisió en què en responsabilitza els Estats Units per no complir, diuen, els seus compromisos.
4: L'estret d'Hormuz es tancarà el trànsit marítim. Aquest és el primer pas en resposta a l'incompliment dels compromisos per part de l'enemic. En cas que continuï l'agressió, es planificaran i s'executaran nous passos per obligar-lo a respectar i aplicar els seus compromisos.
0: Els Estats Units han assegurat que vigilaran la zona, tot i que almenys a les primeres hores han verificat que ha continuat el trànsit i almenys 55 vaixells han pogut navegar per aquest pas estratègic d'accés al Golf Pèrsic, per on circula un 20% del petroli mundial. Malgrat aquest nou entrebanc, aquest diumenge reprendran a Suïssa les negociacions entre iranians i nord-americans, suspeses divendres, i anirà el primer ministre del Pakistan, que fa de mediador. El vicepresident dels Estats Units, en J.D. Vance, s'ha mostrat optimista en una entrevista que ha concedit a la cadena Fox News.
5: Donarem una oportunitat a aquesta negociació. Buscarem aquesta reserva d'urani enriquida i intentarem restablir la situació que tenim perquè els iranians no només tinguin un programa nuclear destruït ara, sinó que puguem dir amb certa confiança, adaptant-nos a les inspeccions i la verificació, que no podran reconstruir mai aquest programa.
0: D'altra banda, Donald Trump s'ha referit a la pretensió de l'Iran de cobrar peatges per travessar l'estret d'Hormuz. En un missatge a la seva xarxa social, el president nord-americà ha amenaçat ell d'imposar pagaments si fracassen les negociacions. Trump ha escrit que Teheran no cobrarà els vaixells ni durant els 60 dies que duri aquesta segona fase de converses ni després, però ha advertit que els Estats Units ho podrien fer en concepte, ha dit, d'àngel guardià dels països de l'Orient Mitjà.
2: 3CAT Info.
0: Israel ha mort avui almenys 9 persones amb bombardejos i trets a la Franja de Gaza, malgrat que també hi ha en vigor un alto el foc. Entre les víctimes hi ha un nen. L'exèrcit també ha matat un càmera d'Al Jazeera, ho ha anunciat la mateixa cadena qatariana, i després ho han confirmat els militars israelians, que han afegit que, segons ells, era membre de Hamas. La resta dels atacs han passat a 3 zones diferents de la Franja. Des de l'alto el foc de l'octubre hi ha hagut més de 1.000 palestins morts i 4 soldats israelians. A Colòmbia, a les presidencials d'aquest diumenge es dirimeix quin model de seguretat es vol pel país. El candidat de l'extrema dreta, Abelardo de las Priella, al capdavant als sondejos, vol tancar la jurisdicció que va permetre desarmar la guerrilla, però amb el risc que torni la confrontació. Anem a la capital colombiana, Bogotà, amb l'enviat especial Joan Biosca.
6: El Tribunal Penal, que presideix el jutge Alejandro Ramelli, cap de la Jurisdicció Especial per a la Pau, està en el punt de mira del candidat presidencial de l'extrema dreta, Belardo de las Priella, que el vol tancar. Com a conseqüència dels acords de pau signats entre el govern colombià i les FARC ara fa 10 anys, és que va néixer aquest Tribunal Especial per investigar, jutjar i condemnar els guerrillers i militars amb delictes contra els drets humans a les seves esquenes.
7: Les conseqüències trágicas que llevaría a acabar con esta jurisdicción, y la pongo de presente. Mire, esta jurisdicción fue la que permitió la desmovilización de las FARC. Entonces, usted que ahora les diga, después de 10 años, que no les van a cumplir, a ver, habiendo disidencias, habiendo conflicto armado en Colombia, imagínese el riesgo de seguridad que se va a generar.
6: La Jurisdicció Especial per a la Pau es basa en un model de justícia transicional que prioritza les víctimes. Busca reparar el dany causat durant el conflicte armat colombià a través del diàleg, la rehabilitació i el treball comunitari. Els qui confessen els seus crims reben penes de privació de llibertat, però no van a la presó. Exmembres de les FARC ja han estat condemnats i també exgenerals de les Forces Armades.
7: Digamos, el compromiso legal no es arrepentirse, es contar la verdad. Ojalá nosotros logremos que todos sean arrepentidos tanto de la antigua guerrilla de las FARC como de la fuerza pública, ¿cierto? Ese es el objetivo. Pero legalmente lo que ellos tienen que hacer es contar la verdad. Ahora, en ese proceso restaurativo, en ese encuentro con las víctimas, muchos de ellos sí terminan siendo, digamos, arrepentidos.
6: Els colombians han de triar dos models de país antagònics a les urnes, no només en aquesta qüestió de la seguretat. L'extrema dreta de Belardo de las Priella o bé l'esquerra d'Ivan Cepeda, les enquestes situen com a guanyador el candidat de l'extrema dreta.
0: De Colòmbia anem a Bolívia, perquè el Parlament d'aquest país es reunirà demà per debatre i votar l'estat d'excepció decretat pel president del país, Rodrigo Paz. La mesura té com a objectiu frenar el bloqueig de les carreteres provocat per les protestes contra el govern, que ja fa 7 setmanes que duren i han paralitzat l'economia.
8: Hemos tomado la decisión de declarar el estado de excepción en todo el territorio nacional. Quiero que los bolivianos comprendan algo fundamental. Esto no es un estado de excepción para restringir la vida de la gente. Es exactamente lo contrario. Es un estado de excepción para devolverle la libertad a la gente.
0: L'exèrcit s'ha desplegat per tot el país per fer front a les accions dels camperols, que no accepten l'acord que van firmar ahir el president Rodrigo Paz i el principal sindicat del país, que inclou els obrers i els miners. Els pagesos, juntament amb organitzacions afins a l'expresident Evo Morales, protesten contra l'augment del cost de la vida i, sobretot, per la pujada del preu del combustible. També es manifesten contra les polítiques del nou govern conservador de Rodrigo Paz, un dels aliats de Donald Trump a l'Amèrica Llatina. El conflicte ha provocat el desabastiment d'aliments, combustible i oxigen pels centres sanitaris a diverses ciutats i, segons el govern, ha causat 16 morts, la majoria perquè no els va arribar l'atenció mèdica pel bloqueig de les carreteres. I a Londres, manifestació contra els efectes del Brexit al Regne Unit. Centenars de persones es manifesten davant el Parlament britànic per reclamar el retorn a Europa. Anem a la capital britànica amb Quim Olivares.
9: Centenars de persones s'han manifestat pel centre de Londres fins al Parlament de Westminster per demanar el retorn del Regne Unit a la Unió Europea i denunciar els efectes del Brexit. Sentim Steve Bray, fundador del grup Standard Defiance European Movement, en declaracions a Catalunya Ràdio.
10: Les divisions creades entre comunitats, famílies i pobles encara es mantenen avui dia i continuaran durant generacions. Econòmicament ha destrossat la nostra economia.
9: Els manifestants recorden que el referèndum de fa 10 anys era només consultiu i no creuen que en calgui celebrar un altre, sinó que el govern que surti de les eleccions del 2029 apropi el Regne Unit a la Unió Europea. Mike Goldsworthy, fundador de Científics per la Unió Europea i president de l'European Movement UK, pronosticava això a Catalunya Ràdio.
11: Serem membres de ple dret d'aquí uns 10 anys. Això és el que penso. Les properes eleccions generals tindran com a tema molt rellevant la reincorporació a la Unió Europea.
9: Els partidaris de tornar a la Unió Europea també denuncien l'impacte del Brexit en camps com l'ensenyament universitari, el món cultural i el científic.
2: El temps.
0: Tocats 3:15, a 3cat Info obrim una nova àrea de servei. A punt, previsió meteorològica amb el Dani Ramírez.
12: Aquesta nit ja notarem la pujada de temperatura després d'un dissabte que ha estat molt càlid. De fet, cap a les 10 de la nit encara teníem 28-30 graus a les comarques de Ponent, de Lleida, fins i tot 28-29 en punts del Bages, i entre 25 i 28 aquí amb més humitat, amb més xafogor cap a la costa. I hem arribat a una temperatura màxima de 39 al Carràs, 38 a Lleida, 37 a Cabanes, 37 a Tremp. Ha fet molta calor. I més que pujarà la temperatura. Per tant, l'avís de calor, calor extrema, començarà ja a manar aquesta tarda, tarda de diumenge, primer dia de l'estiu, amb màximes de 38, 39, 40 graus al Pla de Lleida. La ciutat de Lleida pot arribar per primer cop als 40 graus aquest any. Hi ha bona part de l'interior, entre els 34 i els 38. 38, 39, Pla de Bages, també la Conca de Tremp. Tenim l'avís activat del Meteocat a bona part de les comarques de Ponent, també la Noguera, el Pallars Jussà, la Conca de Tremp, i alguns sectors de Girona, aquí amb llindars de temperatura màxima de 37-38 aproximadament. No arribaríem als 40. Però atenció als propers dies, dilluns, dimarts, més calor, fins i tot pronòstic de 40-41, potser 42 graus en punts de Ponent, i de 36 a 39 a les comarques de Girona. De fet, a la costa també estarem amb avís, l'àrea de Barcelona, el Vallès, prelitoral, l'àrea de Tarragona, amb aquests llindars que van de 33 a 36 graus per endavant, per amunt. Així doncs, molta calor aquests dies, i a la tarda algun ruixadet molt aïllat, la tarda diumenge, per exemple, al nord de la Cerdanya, al nord del Ripollès, quatre trons, poca cosa. Sembla que dilluns hi haurà algun ruixat més, i sobretot dimarts, la vigília de Sant Joan, i el dimecres, dia de Sant Joan, tarda amb tempestes, dimecres podrien ser intenses, al Pirineu, punts del Prepirineu, i pel que fa a dimarts, abans de les fogueres i de la revetlla de Sant Joan, podria caure un xàfec al Pirineu, nord de Lleida, i al voltant de la Garrotxa o de la comarca d'Osona. 3cat Info.
13: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
14: El radar, el podcast diari de notícies a 3cat Info, amb Eloi Barrera.
13: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
14: 3cat Info.
0: Els britànics The Prodigy són els caps de cartell de l'última nit del Sonar. Serà una jornada que s'allargarà fins que es faci de dia, cap a les 7 del matí, amb artistes com Mode Sector o Amelie Lenz. Anem a l'Hospitalet de Llobregat, Marc Ruiz.
15: The Prodigy van ser una de les bandes més populars de música electrònica dels 90. Van començar amb un estil més aviat underground, a l'ambient rave britànic l'any 1991. Però amb el segon disc, Music for the Jilted Generation, van començar a ampliar estils i tenir una repercussió internacional. Va ser el següent àlbum, The Fat of the Land, un dels millors discos de 1997, el que els va catapultar a l'èxit, ajudats pel carisma del cantant i animador Keith Flint, que va morir el 2019, i amb èxits com Firestarter o Smack My Bitch Up, que anava acompanyat d'un videoclip polèmic i trencador. The Prodigy afegien hip-hop, riffs de rock i actitud punk a l'electrònica i es convertien en un mite. Aquesta és una de les actuacions més esperades del festival, però també seran interessants artistes com el japonès Takuya Nakamura i el seu acid jazz, els danesos Who Made Who, que es troben a mig camí entre Roixop i Daft Punk, o els audiovisuals de l'Australia Dom Dola, l'electrònica berlinesa de Mode Selector, la festa del britànic Joy Orbison o el techno de la belga Amelie Lenz.
14: 3cat Info.
0: Quan s'acosta Sant Joan, els ulls estan molt posats en la revetlla i també en els riscos que comporta. L'any passat, el sistema d'emergències mèdiques va atendre gairebé 600 persones i un 18% eren menors. Per incidir en la prevenció en aquesta franja d'edat, Protecció Civil recorre al teatre. Hem assistit a una de les representacions que s'han fet al Teatre de l'Escorxador de Lleida amb 300 alumnes de 5è i 6è de primària, Estela Busoms.
16: Vinga, que comenci l'espectacle! Així comença l'aventura de la Flama, el Foguera i la seva àvia per preparar la revetlla de Sant Joan. Entre ells s'aconsellen i es corregeixen. Per exemple, l'àvia encén un petard que no explota.
17: I recorda, iaia,
18: què?
17: Si no explota, no es poden tocar. No es poden tocar. S'ha deixat una bona estona i després, en tot cas, es remulla.
16: Missatges també molt pensats per a un públic preadolescent que pot estar massa pendent de l'exposició a les xarxes.
18: No
17: bueno, doncs, aquí, o mitjana, a veure.
18: Això és encara pitjor, Foguera.
17: Bueno, que sigui passada, però ja veuràs que això ho petarà a xarxes.
16: Els alumnes han estat molt atents i ens expliquen coses que han après.
19: Jo agafo la metxa, la tiro, però mai, o sigui, jo mai he previst la seguretat de la distància, llavors he après també sobre allò.
20: No hi ha que tirar petardos a jocs urbans i boscosos, i dins de les ampolles.
21: Que no tenim que tirar petardos a zones tancades.
22: De les distàncies, perquè no vigilem això. Llavors pues, ja tindrem més cura.
23: Tenim que estar amb els pares o amb un adult.
16: Ara bé, també cal saber què cal fer si, malgrat tot, ens fem mal. A l'escenari ho ha explicat el Xavi, voluntari de Creu Roja.
24: Per exemple, no sé, estàs de Sant Joan i has encès un petard i se't crema una mica la mà. Preguntaran, ostres, ara que m'he cremat, què hauré de fer? Aleshores, el meu paper consisteix en explicar, doncs, t'has de mullar la zona, calmar-la, anar a un cap, etc.
16: I tot plegat supervisat per Pilar Trenado, cap d'estudis de l'Escola Sant Josep de Calassanç de Lleida, i Adrià Duaigües, tècnic de Protecció Civil.
25: Amb aquestes edats és quan s'atreveixen una miqueta a fer-ho, no? Llavors, així doncs, prenen més consciència.
26: És una de les franges d'edat en les quals passen més incidents. Aproximadament d'un 30 a un 40% dels incidents són en aquesta franja. És un col·lectiu molt important a l'hora de fer difusió d'aquests consells de seguretat.
27: Celebrem una revetlla segura!
0: L'Acadèmia Espanyola de Cinema ha ratificat Fernando Méndez Leite com a president per 4 anys més. La seva candidatura, l'única que s'ha presentat, ha rebut 858 vots, el major suport que hi ha hagut en la història de la institució. Méndez Leite, que té 82 anys, ha dirigit pel·lícules i també sèries com La Regenta, ha treballat com a crític, ha estat professor i també ha realitzat programes per a televisió. Com a president de l'Acadèmia, fa uns mesos va presidir la gala dels Goya que es va fer a Barcelona.
28: Estamos contentísimos de poder celebrar la gala del 40 aniversario de los Goya.
0: En aquest segon mandat, Méndez Leite tindrà com a vicepresidents el productor Félix Tussell i també l'actriu catalana Ángela Cervantes.
14: Esport.
0: Fins a les 11, 6 minuts per la informació esportiva. A punt amb l'Alfons Gorina. Alfons, bona nit.
29: Bona nit. El Barça ha perdut de forma contundent el segon partit de la final de la Lliga CB de bàsquet. Ha caigut a la pista del València de 27 punts, 102 a 75. Malgrat aquesta derrota, l'eliminatòria està empatada a 1 i l'equip blaurana té a favor el factor pista, com ha recordat Xavi Pascual en acabar el partit.
30: Sempre mig ple, no? Nosaltres veníem aquí a València, on segurament, si preguntem a tota la gent del Barça, tornar amb una victòria, ho hagués firmat gairebé tothom, no? I aleshores, nosaltres tornem amb aquesta victòria al Palau. Ara tenim un play-off a tres partits, amb dos partits a casa. Per tant, per acabar la temporada, és un escenari immillorable.
29: El tercer partit es juga al Palau dilluns que ve. El Mundial de Futbol, Països Baixos 5, Suècia 1, amb Frenkie de Jong titular i jugant 60 minuts, i ara mateix tenim al descans l'Alemanya 0, Costa d'Ivori 1, el gol l'ha fet l'exblaurana Kessié. Ja de matinada es disputa l'Equador Curaçao a les 2 de la matinada i el Tunísia-Japó a les 6 del matí. I aquest diumenge juga la selecció espanyola a les 6 de la tarda i contra l'Aràbia Saudí. En declaracions a Televisió Espanyola, Lamine Yamal ha deixat clar que no està encara per jugar els 90 minuts.
31: No, creo que muy pronto es innecesario. Creo que tengo un proceso de adaptación primero y yo creo que no es el momento de jugar un partido entero, pero sí puedo jugar los minutos que el míster quiera.
29: També es juga al Bèlgica-Iran.
14: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
29: I encara en futbol, el Celta B ha aconseguit l'ascens a la segona divisió després de superar la Ponferradina al partit de tornada de la final per 4-1. Acompanya el Sabadell, el Tenerife i l'Aldenc. I en aquesta segona divisió es juga avui la tornada de la final per pujar a la primera divisió. Estan jugant ara mateix l'Almeria i el Màlaga i al minut 21 de la segona part acaba d'avançar-se el conjunt malagueny. A l'anada el partit va acabar amb empat a 0, per tant ara seria el Màlaga qui pujaria a la primera divisió. Un partit, per cert, que s'ha endarrerit mitja hora després de que hagin apedregat l'autobús precisament dels jugadors del Màlaga.
14: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
29: Parlem de ciclisme. Paula Blasi ha guanyat l'etapa reina de la Volta a Catalunya, que s'ha acabat en final a la Molina. Blasi ha atacat a 12 quilòmetres de meta per endur-se la segona etapa i col·locar-se com a líder de la General. La sentim en declaracions a Catalunya Ràdio.
1: Ha arribat fins i tot un punt que jo no m'he rendit, però ja està, la carrera ja està, perquè tothom m'està deixant la tosta de mi, han atacat una, m'han mirat, ha atacat la segona, m'han mirat, ha atacat la tercera, i ningú es movia, i sí que al moment dic, aviam, eren 20, i ningú feia absolutament res, hi havia unes quantes del mateix equip, jo estava sola amb el meu equip, deia com, bueno, pues al final s'aniran, no? Però, bueno, he confiat una mica en les meves cames i ha arribat un punt que tenia i l'oportunitat, sabia bastant bé aquest port i sabia on podia atacar i he intentat arrencar.
29: Aquest diumenge, tercera i definitiva etapa entre Mataró i Barcelona en final a l'Avinguda Maria Cristina.
14: L'actualitat esportiva a fons.
29: Peco Bagnaia ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP al davant d'Ayo Gura i Marc Márquez. El tro de Cervera li retalla 7 punts al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, que ha caigut. Podem sentir a Marc Márquez a DAZN.
2: Si puedo ahorrar un poquito de energía para mañana, pues bienvenido, pero sí, el calor apretaba y sobre todo me he esforzado. Me he esforzado en la carrera, he dado más de lo que tenía para intentar llegar sobre todo cerca del primero, que era un poquito la referencia.
29: Per cert, que Marco Bezzecchi l'han desqualificat del Gran Premi de la República Txeca. L'italià, líder del campionat, ha caigut a la cursa sprint i en intentar recuperar la moto hauria empentat i colpejat alguns dels comissaris. La sanció és la desqualificació. També ha caigut Maverick Viñales i Alex Rins ha acabat fora dels punts. Àlex Márquez, d'altra banda, no ha pres part a la cursa per seguir amb la recuperació de la lesió de cervicals. Ell mateix ho explica.
3: Los doctores me dieron el ok, pero me dijeron si puedes evitar caídas mejor. Entonces, no depende siempre de ti. Y ya habíamos hecho, o había hecho mucho más de lo que esperaba. Había ido mucho más rápido de lo que me esperaba. Y ya está, creo que el objetivo de aquí estaba completado y para evitar riesgos y no empeorar la lesión era mejor parar, recuperar y estar mejor en Asia.
29: A l'Hockey Lliga d'Hockey Patins, l'Igualada es prepara pel quart partit de la final que juga aquest diumenge després de guanyar per 5-2 al Liceo a la Corunya el tercer partit. Sentim a Marc Montaner, tècnic de l'Igualada.
4: Sí, a veure, ja hem de creure per nassos, no? I tant que hi crec, i a més si juguem amb la nostra gent al costat encara som més forts. Intentarem tirar-ho endavant i que es quedi aquí el quart punt i haguem d'anar a Galícia.
29: El quart partit es disputa aquest diumenge, també al pavelló de les Comes, amb l'eliminatòria encara favorable al Liceo per 2-1.
14: 3CAT Info.
29: Toni Bou i Berta Avellán s'imposen a les seves categories a la primera jornada del trial de Camerino a Itàlia, tercera cita del Mundial a l'aire lliure, i incrementen el seu liderat a la general. Bou i Avellán han guanyat les dues mànigues del dia. Sentim a Toni Bou.
5: M'he hagut de lluitar fins l'última zona per aconseguir la victòria de la segona volta, però molt content, no?, perquè acabar guanyant aquí amb el difícil que ho ha posat. Crec que hem sigut molt regulars durant tot el dia i són molts punts d'acabar el campionat. Tenim una mica de marge d'error, no ens podem fer mal, així que seguim lluitant.
29: Aquest diumenge es disputa la segona jornada.
14: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Trescat Info. Trescat Info.

0: Bona nit. La dona del president del govern espanyol, Begoña Gómez, recorrerà la decisió judicial de retirar-li el passaport. El jutge Peinado veu risc de fuga de la dona de Pedro Sánchez, fins i tot amb l'ajuda dels seus escortes, un argument que ha indignat diversos sindicats policials i el ministre de l'Interior. L'Iran anuncia que torna a tancar l'estret d'Hormuz per l'augment de la violència al Líban, que aquest dissabte ha fet almenys 24 morts. Iranians i nord-americans reprendran igualment les negociacions aquest diumenge a Suïssa. Donald Trump amenaça d'imposar ell un peatge a l'estret si fracassen aquestes converses. Protecció Civil recomana evitar activitats a l'aire lliure en les hores de més insolació per l'arribada d'una onada de calor aquest diumenge. Des del divendres s'han hagut d'atendre 21 persones per afectacions relacionades amb la calor. El risc d'incendi és molt alt en més de 150 municipis. La temporada de bany arrenca amb 3 víctimes mortals per ofegaments, totes en aquestes últimes 24 hores. Decreten 3 dies de dol a Tarragona pels menors morts i es demana precaució a l'aigua coincidint amb aquesta onada de calor que diem que arriba demà. El curs no començarà pas amb normalitat. Els docents avisen ja que tornaran a convocar vagues a principi de curs, tot i que encara no n'han concretat les dates ni tampoc el format. Ho han decidit aquest dissabte en el marc de l'Assemblea Educativa de Catalunya, que plega els professionals de l'educació i els representants dels sindicats. Els 5 catalans del creuer Ondius, on es va declarar un brot d'antivirus, donen negatiu en l'última prova PCR. Això vol dir que poden acabar la quarantena i tornar a fer vida normal. I el Sónar, que tanca aquest dissabte a la nit amb un balanç de més de 150.000 assistents. La 33a edició del Festival de Música Electrònica i Experimental posa, doncs, el punt final amb els britànics de Prodigy com a plataforma.
1: Esports. El Barça ha perdut el segon partit de la final de la Lliga CB de bàsquet a la pista del València per 102-75. Malgrat la derrota, l'eliminatòria està empatada a 1 i l'equip blaurana té a favor el factor pista. Aquest dilluns, tercer partit al Palau. Al Mundial de Futbol, Països Baixos 5, Suècia 1. Aquest diumenge juga la selecció espanyola a les 6 i contra l'Aràbia Saudita. Pablo Blasi ha guanyat l'etapa reina de la Volta a Catalunya en final a la Molina. La catalana és líder de la General. Pecco Bagnaia ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP i el tro de Cervera, Marc Márquez, li retalla 7 punts al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, que ha caigut.
0: I tindrem una matinada força suau o càlida. N'espera que els pròxims 3 dies encara pugi més la temperatura. El temps serà assolellat, però alhora el cel estarà mig enterbolit per capes de núvols prims i calitja. La tarda variable, punts del Pirineu, amb xàfecs aïllats i breus al nord del Ripollès i la Cerdanya. Molta calor, de 37 a 40 graus al Pla de Lleida.
2: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us acompanya Sara Riera. La decisió del jutge Juan Carlos Peinado d'enviar Begoña Gómez a judici i retirar-li el passaport ha desfermat una tempesta política. La Moncloa denuncia l'obsessió del magistrat amb la parella de Pedro Sánchez, mentre que el Partit Popular carrega contra el president espanyol. Els sindicats policials se sumen a la indignació i han exigit a Peinado que rectifiqui els seus arguments. En Madrid, Alba Gil.
3: El govern espanyol veu fixació, acarnissament i obsessió malaltissa per part de Peinado amb Begoña Gómez. Creuen que ha traspassat totes les línies vermelles amb una investigació, diuen, vergonyosa i sense garanties. També el PSOE dispara contra el magistrat i apela al Consell General del Poder Judicial perquè hi posi remei. Diana Morán és ministra de Ciència.
4: Con este maltrato que ha tenido contra Begoña Gómez, con esta persecución, se entiende que es una causa política para intentar tumbar al gobierno de España.
3: El PP, en canvi, acusa Sánchez d'haver convertit la Moncloa en un cau de delinqüents i aprofita per demanar una vegada més eleccions. La cascada de reaccions no s'ha fet esperar després que Peinado hagi decidit enviar a judici la dona de Pedro Sánchez i li hagi imposat les mesures cautelars que reclamaven les acusacions populars, entre les quals Vox o els ultres d'Azteoir. La retirada del passaport, la prohibició de sortir de territori espanyol i l'obligació de presentar-se dues vegades al mes davant del jutjat. Fons de l'entorn de Gómez ja han anunciat que recorreran contra aquestes mesures, que Peinado justifica al·legant risc de fuga. Creu que els escortes de Gómez podrien ajudar-la a escapar. Un argument que ha indignat molts sindicats policials que li exigeixen que rectifiqui. Sentim Ibon Domínguez, portaveu de Jupol.
5: Insinuar eso en una resolución judicial nos parece una absoluta barbaridad y un ataque injustificado a la Policía Nacional.
3: La tesi de Peinado és que Gómez es va aprofitar de la relació amb Sánchez per afavorir la càtedra que codirigia la Universitat Complutense, beneficiant-se també d'una assessora pagada per la Moncloa per fer gestions particulars. Es tracta de Cristina Álvarez, a qui també envia judici pels mateixos delictes: malversació, tràfic d'influències, corrupció en els negocis i apropiació indeguda. La decisió és ferma, però la darrera paraula la tindrà l'Audiència de Madrid, que encara té pendent resoldre recursos que demanen arxivar la causa.
0: Doncs bé, l'altra gran notícia que ens deixa aquest dissabte passa per l'Iran un cop més, que ha anunciat que torna a tancar l'estret d'Hormuz arran de l'increment de la violència al Líban. El règim persa ho ha fet saber en un comunicat que ha llegit per televisió en què en responsabilitza els Estats Units per no complir els seus compromisos.
6: L'estret d'Hormuz es tancarà el trànsit marítim. Aquest és el primer pas en resposta a l'incompliment dels compromisos per part de l'enemic. En cas que continuï l'agressió, es planificaran i s'executaran nous passos per obligar-lo a respectar i aplicar els seus compromisos.
0: Els Estats Units han assegurat que vigilaran la zona, tot i que almenys a les primeres hores han verificat que ha continuat el trànsit i almenys 55 vaixells han pogut navegar per aquest pas estratègic d'accés al Golf Pèrsic, per on circula, ja ho sabeu, un 20% del petroli mundial. Malgrat aquest nou entrebanc, aquest diumenge es reprendran a Suïssa les negociacions entre l'Iran i els Estats Units, que estan suspeses des de divendres, i anirà el primer ministre del Pakistan, que fa de mediador. A última hora també ha anunciat la seva assistència al vicepresident nord-americà, J.D. Benz, que es mostrava optimista just abans de pujar a l'avió.
7: Només hi seré un dia o dos. Espero que fem progressos en el tema nuclear i que fem progressos sobre l'alto el foc al Líban.
0: Donald Trump també s'ha referit a la pretensió de l'Iran de cobrar ara peatges per travessar l'estret d'Hormuz. En un missatge a la seva xarxa social, el president nord-americà ha amenaçat ell d'imposar pagaments si fracassen les negociacions. Trump ha escrit que Teheran no cobrarà els vaixells ni durant els 60 dies que duri aquesta segona fase de converses, ni tampoc després, però ha advertit que els Estats Units ho podrien fer en concepte, ha dit, d'àngel guardià dels països de l'Orient Mitjà. Israel i Hezbollah, mentrestant, que continuen els atacs, tot i l'alto el foc que van anunciar divendres als Estats Units. Les dues parts s'han acusat, de fet, mútuament d'haver violat la treva. La milícia xiita ha assegurat que els israelians l'han vulnerat fins a 180 vegades. Un responsable de l'exèrcit d'Israel ha anunciat que ha rebut l'ordre política de posar fi a les hostilitats, segons ha publicat a France Press, però que igualment poden defensar-se dels atacs que es produeixin al sud del Líban, que està ocupat per Israel. Els israelians han mort ja més de 4.000 persones des que va començar aquesta ofensiva el 2 de març. Aquest dissabte han perdut la vida almenys 24 persones, sobretot a la ciutat de Nabatieh. Aquest libanès és un dels afectats per les bombes.
8: Aquest matí hi ha hagut un atac aeri sobre aquesta casa, objectiu dels avions de guerra israelians a 9:15. Hi havia gent dormint a dins, nens, una dona, els seus dos fills, el seu marit i un jove civil. Tots eren civils que dormien tranquil·lament a casa seua. Se suposa que ahir hi havia un alto el foc amb l'enemic israelià.
0: I a Gaza, Israel ha mort aquest dissabte almenys 11 persones, segons fonts mèdiques de la franja, entre les quals 4 membres també d'una mateixa família i un periodista d'Al Jazeera. Es tracta d'un càmera que la cadena qatariana que es trobava en un camp de refugiats i que ha estat víctima d'un bombardeig amb dues persones més. L'exèrcit israelià ha assegurat que era un membre de Hamas i Al Jazeera ha acusat Israel doncs, de continuar els crims contra els seus periodistes. És el 12è treballador d'aquest mitjà que mor des que va començar la guerra l'octubre de l'any 2023. A més d'aquest atac, un altre bombardeig durant la nit de divendres a dissabte contra un edifici del barri de Sabra, a la ciutat de Gaza, ha mort 4 membres de la mateixa família, els pares i les seves dues filles, segons ha indicat la Defensa Civil de Gaza.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Situem-nos ara a casa nostra, a les portes de l'entrada de la primera onada de calor de l'estiu. Protecció Civil recomana extremar la prudència i evitar fer activitats a l'aire lliure durant les hores de sol. A més, més de 150 municipis de 15 comarques estaran, atenció, en risc molt alt d'incendi. Des d'aquest divendres, el Servei d'Emergències Mèdiques ha atès ja 21 persones per afectacions relacionades amb la calor. A 14 les han hagut de traslladar a un centre sanitari. Entre aquest diumenge i dimarts, que és la revetlla de Sant Joan, s'espera que en punts de Ponent i també a l'interior del país s'arribi als 40 graus. A la costa central hi ha un avís per calor a la nit, també. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, recorda que el que cal és adequar les activitats diàries a aquesta situació.
9: Si hem de fer sortides, doncs mirar de no fer-les en les hores de més calor. Si hem d'estar a casa, per exemple, doncs vigilar que no ens entri la calor dintre de casa. Tanquem persianes, tanquem toldos. També es recomana passar unes hores al dia en algun lloc climatitzat.
0: Està activat en fase de prealerta el Pla Infocat per perill d'incendi molt elevat en municipis de l'Alt Urgell, l'Anoia, el Bages, el Baix Camp, el Baix Ebre, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Noguera, el Priorat, la Ribera d'Ebre, la Segarra, el Segrià, el Solsonès, la Terra Alta i també l'Urgell. I no es descarta aplicar restriccions en llocs de risc alt durant la revetlla.
9: Si fos el cas que es requerís alguna mesura, ja sabeu que amb qualsevol tipus de risc, quan cal, es realitza si és que es veu aquesta necessitat.
0: Aquest dissabte ja hi ha hagut diversos incendis que els bombers han pogut estabilitzar per sort en unes hores. El de Querol, l'Alt Camp, que està controlat i que ha cremat, per exemple, 4 hectàrees de conreu. Doncs bé, enmig d'aquesta onada de calor, també es demana molta prudència a l'hora d'anar a l'aigua després d'aquestes 3 morts de banyistes que hi ha hagut en les últimes 24 hores. A Tarragona hi ha consternació per la mort de 2 menors a la platja de la Rabassada. Els nois estaven vinculats al club de futbol del barri de la Floresta, que està, òbviament, molt afectat per aquesta tragèdia. Un tercer menor continua encara en estat crític. Anem a Tarragona, Ariadna Escoda.
10: Els fets van tenir lloc divendres a la tarda quan un grup de joves es banyava a la zona de la Cova del Gos mentre onejava la bandera groga. Un nen de 12 anys va perdre-hi la vida, mentre que 2 més, de 13, van ser rescatats en estat crític. Un d'aquests ferits, però, ha acabat morint a l'Hospital Joan 23, on van ser traslladats. Rubén Viñuales és l'alcalde de Tarragona.
11: Són 2 vides truncades. De l'Ajuntament, doncs, farem el que toca, que és decretar el dol, donar el suport a les famílies. S'ha activat, òbviament, amb la Generalitat i amb serveis socials de l'Ajuntament tot el necessari. No hi ha paraules per això i, doncs, donar tots les claus a la família i poca cosa més, per desgràcia, més que aprofitar per donar un missatge de que, sisplau, el mar és perillós, no s'ha de saltar de les roques, mai, mai, mai, mai. Ni un joc, ni res, no s'ha de saltar mai de les roques.
10: Arran de l'incident, la ciutat ha decretat 3 dies de dol i aquest diumenge es farà un minut de silenci a la plaça de la Font. Aquest matí s'ha fet un homenatge al camp de futbol de la Floresta, club vinculat amb els joves.
0: Doncs, a banda d'aquests 2 menors, també aquest dissabte un home de mitjana edat ha mort ofegat a la platja de Sant Miquel de Barcelona. Els serveis d'emergències han rebut una trucada a primera hora del matí, quan encara no hi havia vigilància a la platja i han trobat el cadàver de la víctima, que anava indocumentada. I s'acaba el confinament per als 5 catalans que estaven afectats pel brot d'antivirus al vaixell Ondius. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha confirmat a 3Cat Info que les últimes proves que els han fet són negatives, després de 6 setmanes d'estar aïllats.
12: Se'ls ha fet un seguiment diari de símptomes, de benestar emocional, etc., epidemiològic, juntament amb el Servei d'Emergències Mèdiques, i la prova que ha sigut negativa, doncs, ens permet aixecar aquesta quarantena i que facin una vida una mica més normal.
0: Tots 5, que van ser contactes molt estrets de persones infectades, han passat aquests últims dies de quarantena a casa seva. L'Organització Mundial de la Salut ha confirmat que no hi ha nous casos del virus des del 2 de maig. Per tant, Salut dona per tancada una alerta sanitària internacional que havia deixat 13 casos, inclosos 3 morts. I encara una darrera qüestió abans de la informació meteorològica relacionada amb aquesta calor que ens arriba demà. Atenció, perquè l'Assemblea Educativa de Catalunya ja ha avisat que el curs que ve començarà amb amb noves vagues i amb mobilitzacions a les aules. Malgrat que encara no n'han concretat les dates, asseguren que el curs no començarà amb normalitat. Mònica Rodrigo és la portaveu de l'Assemblea.
13: L'inici de curs començarà amb vagues. Evidentment, ara s'ha de treballar i s'ha de calendaritzar tot. Aquí ara s'han marcat unes línies de treball, una calendarització que es posarà, que s'ha de portar a les assemblees per acabar de decidir-les. Però a l'inici de curs serà convuls, segur.
0: Ara, de moment, s'ha decidit mantenir també algunes protestes durant l'estiu, tot i que seran de més baixa intensitat. I la CGT considera que el Departament d'Educació ha de convocar, diu, aquest estiu el comitè de vaga i els representants de les famílies. Són declaracions de la seva secretària general, Laura Gené, aquí a 3Cat Info.
14: Nosaltres el que apostem ara mateix és per fer una crida de responsabilitat al govern, que convoqui el comitè de vaga i a les famílies quan abans. Tot el que puguem avançar durant l'estiu seran dies que tindrem menys mobilitzacions al setembre.
2: El temps.
0: Amanda Ne Ramírez.
15: Molta calor, va pujant la temperatura tant de dia com de nit, per tant, estem pronosticant ja nits tropicals, fins i tot a l'interior, Catalunya central, punts de ponent, per sobre dels 20-22 graus, i a la costa, mínimes de 22 a 25. En els propers dies podria haver-hi alguna mínima més que tòrrida. Tòrrida és a partir dels 25. Doncs potser mínimes fins al dia de Sant Joan, a la costa, per exemple, i en punts del prelitoral de 25, 26, 27. Creiem que no arribaríem al nivell de Rouen, de 30 graus de mínima. De moment això ho descartem. Però el que sí que afegim avui és ja aquest avís del Meteocat, d'alerta de calor extrema al Pla de Lleida i en punts de Girona. Comarques nord-orientals de Girona, l'Empordà, Gironès, Pla de l'Estany, Garrotxa, fins i tot, es poden superar els llindars de 36, 37, 38 graus. El Pla de Lleida, 39, 40. 40 a la ciutat de Lleida. Per primer cop, doncs, aquest diumenge, primer dia de l'estiu, podríem arribar als 40 graus de Lleida. I dilluns, dimarts i dimecres, atenció, sobretot dilluns, dimarts, el Pla de Lleida, 40, 41, 42 de màxima, la resta del país a l'interior entre 35 i 39 i a la costa entre els 32 i els 35. Ens ve molta calor, onada de calor, vigent fins dimarts o dimecres, i a les tardes algun ruixadet. Per exemple, aquest diumenge a la tarda, 4 gotellades o 4 trons al nord de la Cerdanya i Ripollès, demà algun més, i pel que fa a la vigília de Sant Joan, dimarts, algun xàfec pot caure a la tarda, a la nit ja no, al Pirineu, Prepirineu, nord de Lleida i al voltant d'Osona i la Garrotxa.
2: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Ara passant 2 minuts d'un quart, Isaac Andic va escriure un missatge al seu fill Jonathan 5 mesos abans de la seva mort en què li deia textualment: «Començo a estar més tranquil que ja no em mataràs». Ho ha avançat al diari elnacional.cat, que ha tingut accés a l'informe dels missatges recollits pels Mossos en la investigació pel presumpte homicidi del propietari de Mango. El missatge d'Andic era la resposta a un altre missatge del seu fill, en què li deia: «He recordat algunes discussions en què no m'estranya que pensessis que era capaç fins i tot de matar-te». En el missatge, el pare, que va alegrant-se que el seu fill vegi les coses, diu, amb més sentit comú, i assegura que això segur que els ajuda a tornar-se a acostar. I han declarat culpable un dels dos principals acusats d'haver matat un home en un bar de Mollerussa l'any 2022. A un segon acusat no se li atribueix el crim, però sí que se'l considera culpable d'haver-lo intentat matar. Aquest dissabte s'ha fet la lectura del veredicte a l'Audiència de Lleida per part del jurat popular. Anem, doncs, a Mollerussa, Alba Mor.
16: El judici s'ha centrat en els fets ocorreguts l'any 2022 en un bar de la capital del Pla d'Urgell, on va morir un home de 35 anys per una ganivetada durant una baralla entre clans. 6 individus han estat els acusats de delictes d'homicidi, lesions o participació en baralla tumultuària, en funció del grau d'implicació dels fets. Dels dos principals acusats de matar la víctima, pare i fill d'un dels clans, el jurat popular ha considerat que només el fill és el responsable del crim, mentre que el pare el considera culpable per tentativa d'homicidi. El tribunal també considera demostrat que tots dos són culpables també d'haver intentat acabar amb la vida d'un dels germans de la víctima. El jurat popular, format per 9 persones, va començar a deliberar aquest divendres a 1:00 PM i el veredicte s'ha donat a conèixer aquest dissabte al vespre. El judici ha quedat vist per sentència.
0: I atenció també a aquesta informació. A les illes es multipliquen els assentaments de caravanes per l'elevat cost dels lloguers dels habitatges. De mitjana costen 1.700 euros al mes i converteixen aquest territori en el més car de l'Estat, segons l'Observatori del Lloguer. S'hi ha de destinar el 60% dels ingressos, que és el doble del que recomanen, ja ho sabeu, els experts. Els treballadors amb sous baixos no poden accedir a un habitatge de lloguer i opten per viure en caravanes. A l'assentament de Son Hugo de Palma, en 4 anys han passat de 200 caravanes. És el que ha fet, per exemple, el José, que treballa de ferrer i que té una criatura de 3 mesos.
17: Y nosotros lo único que pedimos es no una casa ni ayuda ni nada, sino un sitio donde poner las caravanas. Y un sitio legal, que no molesten, que, bueno, y si ya ponen basuras y vaciados de aguas negras, y así las cosas, está más limpia, está mejor, no se vive en ciertas condiciones que no son favorables, pues mucho mejor.
0: El cas de Luis Miguel també, que fa anys que intenta llogar un pis, però no arriba a les condicions prèvies.
18: Yo trabajo en barcos, 1.500 euros. Las veces que hemos intentado buscar alquiler nos exigen muchos requisitos, mucho depósito también, o sea, es un abuso, algo que no podemos, o sea, no tenemos.
0: Els seus casos estan ara en mans dels serveis socials de Palma.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: Manifestació a Londres contra els efectes del Brexit al Regne Unit. Centenes de persones s'han manifestat aquest dissabte davant el Parlament Britànic per reclamar el retorn a Europa. Anem a Londres, doncs, Quim Olivares.
19: Centenars de persones s'han manifestat pel centre de Londres fins al Parlament de Westminster per demanar el retorn del Regne Unit a la Unió Europea i denunciar els efectes del Brexit. Sentim Steve Bray, fundador del grup Standard Defiance European Movement, en declaracions a Catalunya Ràdio.
20: Les divisions creades entre comunitats, famílies i pobles encara es mantenen avui dia i continuaran durant generacions. Econòmicament ha destrossat la nostra economia.
19: Els manifestants recorden que el referèndum de fa 10 anys era només consultiu i no creuen que en calgui celebrar un altre, sinó que el govern que surti de les eleccions del 2029 apropi el Regne Unit a la Unió Europea. Mike Goldsworthy, fundador de Científics per la Unió Europea i president de l'European Movement UK, pronosticava això a Catalunya Ràdio.
21: Serem membres de ple dret d'aquí uns 10 anys. Això és el que penso. Les properes eleccions generals tindran com a tema molt rellevant la reincorporació a la Unió Europea.
19: Els partidaris de tornar a la Unió Europea també denuncien l'impacte del Brexit en camps com l'ensenyament universitari, el món cultural i el científic.
0: A Colòmbia, a les presidencials d'aquest diumenge, es decideix quin model de seguretat es vol per al país. El candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, al capdavant als sondejos, vol tancar la jurisdicció que va permetre desarmar la guerrilla, però amb el risc que torni la confrontació. Joan Biosca, enviat especial a Bogotà.
22: El Tribunal Penal, que presideix el jutge Alejandro Rameli, cap de la Jurisdicció Especial per a la Pau, està en el punt de mira del candidat presidencial de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, que el vol tancar. Com a conseqüència dels acords de pau signats entre el govern colombià i les FARC ara fa 10 anys, és que va néixer aquest Tribunal Especial per investigar, jutjar i condemnar els guerrillers i militars amb delictes contra els drets humans a les seves esquenes.
23: Les conseqüències trágicas que llevaría a acabar con esta jurisdicción, y lo pongo de presente. Mire, esta jurisdicción fue la que permitió la desmovilización de las FARC. Entonces, usted, ¿qué ahora les diga, después de 10 años, que no les van a cumplir? A ver, habiendo disidencias, habiendo conflicto armado en Colombia, imagínese el riesgo de seguridad que se va a generar.
22: La Jurisdicció Especial per a la Pau es basa en un model de justícia transicional que prioritza les víctimes. Busca reparar el dany causat durant el conflicte armat colombià a través del diàleg, la rehabilitació i el treball comunitari. Els qui confessen els seus crims reben penes de privació de llibertat, però no van a la presó. Exmembres de les FARC ja han estat condemnats i també exgenerals de les Forces Armades.
23: Digamos, el compromiso legal no es arrepentirse, es contar la verdad. Ojalá nosotros logremos que todos sean arrepentidos tanto de la antigua guerrilla de las FARC como de la fuerza pública, ¿cierto? Ese es el objetivo. Pero legalmente lo que ellos tienen que hacer es contar la verdad. Ahora, en ese proceso restaurativo, en ese encuentro con las víctimas, muchos de ellos sí terminan siendo, digamos, arrepentidos.
22: Els colombians han de triar dos models de país antagònics a les urnes, no només en aquesta qüestió de la seguretat. L'extrema dreta de Abelardo de la Espriella o bé l'esquerra d'Ivan Cepeda, les enquestes situen com a guanyador el candidat de l'extrema dreta.
0: Esports. Amb l'Alfons Gorina.
1: El Barça ha perdut de forma contundent el segon partit de la final de la Lliga CB de bàsquet. Ha caigut a la pista del València de 27 punts, 102 a 75. Malgrat aquesta derrota, l'eliminatòria està empatada a 1 i l'equip blaurana té a favor el factor pista, com ha recordat Xavi Pasqual en acabar el partit.
3: Sempre mig ple, no? Nosaltres veníem aquí a València, on segurament, si preguntem a tota la gent del Barça, tornar amb una victòria, ho hagués firmat gairebé tothom, no? I aleshores, nosaltres tornem amb aquesta victòria al Palau, ara tenim un play-off a tres partits, amb dos partits a casa, per tant, per acabar la temporada és un escenari immillorable.
1: El tercer partit es juga al Palau dilluns que ve. Al Mundial de Futbol, Països Baixos 5, Suècia 1, amb Frenkie de Jong titular i jugant 60 minuts. I aquest diumenge juga la selecció espanyola a les 6 de la tarda i contra l'Aràbia Saudita. En declaracions a Televisió Espanyola, Lamine Yamal ha deixat clar que no està encara per jugar als 90 minuts.
4: No, creo que muy pronto es innecesario. Creo que tengo un proceso de adaptación primero y yo creo que no es el momento de jugar un partido entero, pero sí puedo jugar los minutos que me seguirá.
1: També es juga al Bèlgica-Iran. Per cert que la Confederació Brasilera de Futbol ha confirmat la lesió de Rafinha, que serà baixa almenys pel tercer partit de la fase de grups contra Escòcia. Se'l sotmetrà un tractament intensiu per mirar de millorar, tot i que no parlen de temps de baixa.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: I encara en futbol, el Celta B ha aconseguit l'ascens a la segona divisió després de superar la Pontferradina al partit de tornada de la final per 4-1. Acompanya el Sabadell, el Tenerife i l'Aldenc. Parlem de ciclisme. Paula Blasi ha guanyat l'etapa reina de la Volta a Catalunya, que s'ha acabat en final a la Molina. Blasi ha atacat a 12 quilòmetres de meta per endur-se la segona etapa i col·locar-se com a líder de la general. La sentim en declaracions a Catalunya Ràdio.
5: Ha arribat fins i tot un punt que jo no m'he rendit, però ja està, la carrera ja està, perquè tothom m'està deixant la tosta de mi, han atacat una, m'han mirat, ha atacat la segona, m'han mirat, ha atacat la tercera, i ningú es movia, i que un moment dic, aviam, eren 20, i ningú feia absolutament res, hi havia unes quantes del mateix equip, jo estava sola amb el meu equip, deia com, bueno, pues al final s'aniran, no? Però, bueno, he confiat una mica en les meves cames i ha arribat un punt que tenia, i l'oportunitat, sabia bastant bé aquest port i sabia on podia atacar i he intentat arrencar.
1: Aquest diumenge, tercera i definitiva etapa entre Mataró i Barcelona, en final a l'Avinguda Maria Cristina.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Peco Bagnaia ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP al davant d'Ayo Gura i Marc Márquez. El tro de Cervera li retalla 7 punts al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, que ha caigut. Sentim Marc Márquez a The Zone.
24: Si puedo ahorrar un poquito de energía para mañana, pues bienvenido, pero sí, el calor apretaba y sobre todo me he esforzado en la carrera, he dado más de lo que tenía para intentar llegar sobre todo cerca del primero, que era un poquito la referencia.
1: Per cert, que Marco Bezzecchi l'han desqualificat d'aquest Gran Premi. L'italià, líder del campionat, ha caigut a la cursa sprint i en intentar recuperar la moto hauria empentat i colpejat alguns comissaris i la sanció ha estat la desqualificació. També ha caigut Maverick Viñales i Alex Rins ha acabat fora dels punts. Àlex Márquez, d'altra banda, no ha pres part en la cursa per seguir amb la recuperació de la lesió de cervicals. Ell mateix ho explica.
25: Los doctores me dieron el ok, pero me dijeron si puedes evitar caídas mejor. Entonces, no depende siempre de ti. Y ya habíamos hecho, o había hecho mucho más de lo que esperaba. Había ido mucho más rápido de lo que me esperaba. Y ya está, creo que el objetivo de aquí estaba completado. Y para evitar riesgos y no empeorar la lesión, era mejor parar, recuperar y estar mejor en Asia.
2: 3CAT Info.
1: A l'hoquei Lliga d'Hoquei Patins, l'Igualada es prepara pel quart partit de la final que jugarà aquest diumenge després de guanyar per 5-2 al Liceo de la Corunya el tercer partit. Sentim a Marc Montaner, tècnic de l'Igualada.
26: Sí, a veure, ja hem de creure per nassos, no? I tant que hi crec, i a més si juguem amb la nostra gent al costat encara som més forts. Intentarem tirar-ho endavant i que es quedi aquí el quart punt i haguem d'anar a Galícia.
1: El quart partit es disputa aquest diumenge també al pavelló de les Comes amb l'eliminatòria encara favorable al Liceo per 2-1. Toni Bou i Berta Bellan s'han imposat a les seves categories a la primera jornada del trial de Camerino a Itàlia, tercera cita del Mundial a l'aire lliure i incrementen el seu liderat a la general. Bou i Avellan han guanyat les dues mànigues del dia. Sentim a Toni Bou.
6: M'he hagut de lluitar fins l'última zona per aconseguir la victòria de la segona volta, però molt content, no?, perquè acabar guanyant aquí amb el difícil que ho ha posat. Crec que hem sigut molt regulars durant tot el dia i són molts punts de cada campionat. Tenim una mica de marge d'error, no ens podem fer mal, així que seguim lluitant.
1: Aquest diumenge es disputa la segona jornada.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Ara són 2:15 i us estem explicant que la dona del president del govern espanyol, Begoña Gómez, recorrerà la decisió judicial de retirar-li el passaport. El jutge Peinado veu risc de fuga de la dona de Pedro Sánchez, fins i tot amb l'ajuda dels seus escortes, un argument que ha indignat diversos sindicats policials i també el ministre de l'Interior. Això dient que l'Iran anuncia que torna a tancar l'estret d'Hormuz per l'augment de la violència al Líban, que aquest dissabte ha fet ja 24 morts. Irans i nord-americans reprendran igualment les negociacions. Aquest diumenge a Suïssa, Donald Trump amenaça d'imposar ell un peatge a l'estret si fracassen aquestes converses. I a partir d'ara també repassarem les obres que aquest estiu portaran algun mal de cap a la ciutat de Barcelona. N'hi haurà, entre d'altres, a la Meridiana, a la Ronda de Dalt i també a la Rambla. I parlarem de les coques de Sant Joan, ara que ja el tenim a tocar, de les que agraden més i també dels preus, que han pujat una mica per aquesta situació internacional que us estem explicant.
1: Esports.
2: El Barça ha perdut el segon partit de la final de la Lliga CB de bàsquet a la pista del València 102-75. Malgrat la derrota, l'eliminatòria està empatada a un i l'equip blaurana té a favor

0: Consell General del Poder Judicial perquè hi posi remei. Diana Morán és ministra de Ciència.
1: Este maltrato que ha tenido contra Begoña Gómez, con esta persecución, se entiende que es una causa política para intentar tumbar al gobierno de España.
0: El PP, en canvi, acusa Sánchez d'haver convertit la Moncloa en un cau de delinqüents i aprofita per demanar una vegada més eleccions. La cascada de reaccions no s'ha fet esperar després que Peinado hagi decidit enviar a judici la dona de Pedro Sánchez i li hagi imposat les mesures cautelars que reclamaven les acusacions populars, entre les quals Vox o els ultres d'Azteoir. La retirada del passaport, la prohibició de sortir de territori espanyol i l'obligació de presentar-se dues vegades al mes davant del jutjat. Fons de l'entorn de Gómez ja han anunciat que recorreran contra aquestes mesures, que Peinado justifica al·legant risc de fuga. Creu que els escortes de Gómez podrien ajudar-la a escapar. Un argument que ha indignat molts sindicats policials que li exigeixen que rectifiqui. Santi Mibon Domínguez, portaveu de Jupol.
2: Insinuar eso en una resolución judicial nos parece una absoluta barbaridad y un ataque injustificado a la Policía Nacional.
0: La tesi de Peinado és que Gómez es va aprofitar de la relació amb Sánchez per afavorir la càtedra que codirigia la Universitat Complutense, beneficiant-se també d'una assessora pagada per la Moncloa per fer gestions particulars. Es tracta de Cristina Álvarez, a qui també envia judici pels mateixos delictes: malversació, tràfic d'influències, corrupció en els negocis i apropiació indeguda. La decisió és ferma, però la darrera paraula la tindrà l'Audiència de Madrid, que encara té pendent resoldre recursos que demanen arxivar la causa.
3: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
4: L'Iran ha anunciat que torna a tancar l'estret d'Hormuz arran de l'increment de la violència al Líban. El règim persa ho ha fet saber en un comunicat que ha llegit per televisió en què en responsabilitza els Estats Units per no complir els seus compromisos.
5: L'estret d'Hormuz es tancarà el trànsit marítim. Aquest és el primer pas en resposta a l'incompliment dels compromisos per part de l'enemic. En cas que continuï l'agressió, es planificaran i s'executaran nous passos per obligar-lo a respectar i aplicar els seus compromisos.
4: Els Estats Units han assegurat que vigilaran la zona, tot i que almenys a les primeres hores han verificat que ha continuat el trànsit. Almenys 55 vaixells, són pocs, han pogut navegar per aquest pas estratègic d'accés al Golf Pèrsic, per on ja sabeu que circula un 20% del petroli de tot el món. Malgrat aquest nou entrebanc, aquest diumenge s'han de reprendre a Suïssa les negociacions entre l'Iran i els Estats Units, que estan suspeses des de divendres. I anirà el primer ministre del Pakistan, que és qui fa de mediador, i última hora també ha anunciat la seva assistència al vicepresident nord-americà J.D. Vance, que es mostrava optimista just abans de pujar a l'avió.
6: Només hi seré un dia o dos. Espero que fem progressos en el tema nuclear i que fem progressos sobre l'alto el foc al Líban.
4: Donald Trump també s'ha referit avui a la pretensió de l'Iran de cobrar peatges per travessar l'estret d'Hormuz. En un missatge a la seva xarxa, el president nord-americà ha amenaçat ell d'imposar pagaments si fracassen les negociacions. Trump ha escrit que Teheran no cobrarà els vaixells ni durant els 60 dies que duri aquesta segona fase de converses, ni tampoc després, però ha advertit que els Estats Units ho podrien fer en concepte, ha dit textualment, d'àngel guardià dels països de l'Orient Mitjà. Doncs bé, sobre aquest nou tancament de l'estret, la catedràtica d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili, Maria Llop, ha explicat que les conseqüències econòmiques d'això doncs dependran de si és una simple tàctica o realment es torna a tancar a totes les embarcacions. Són declaracions a 3CAT Info.
7: Si estem parlant d'una qüestió més d'estratègia política, els preus seguirien baixant com van començar la setmana passada, i les pressions inflacionistes tendirien a remetre. Ara bé, si hi ha un tancament efectiu de l'estret d'Hormuz, és una situació que reprodueix les tensions que es van viure al mes de febrer quan se va iniciar el conflicte.
4: I si això es manté i a sobre hi afegim la pujada de l'IVA dels carburants al 21% a partir de l'1 de juliol que va aprovar el govern espanyol, doncs Llop assegura que tot plegat tindrà un impacte molt negatiu en els consumidors.
7: Si es torna a tancar l'estret i tornen a pujar el preu de la matèria prima, això farà pujar automàticament el preu dels carburants. I a més aquí sumem una retornada de l'IVA al 21% per litre de carburants, això tindria un efecte multiplicatiu sobre el preu.
4: I un altre punt d'atenció d'aquest cap de setmana és Bolívia. El Parlament es reuneix aquest diumenge per debatre i votar l'estat d'excepció decretat pel president d'aquest país, el conservador Rodrigo Paz. La mesura té com a objectiu frenar el bloqueig a les carreteres que han provocat les protestes contra el govern, que

0: Ya fa 7 setmanes que dura i que han paralitzat l'economia.
1: Hemos tomado la decisión de declarar el estado de excepción en todo el territorio nacional. Quiero que los bolivianos comprendan algo fundamental. Esto no es un estado de excepción para restringir la vida de la gente. Es exactamente lo contrario. Es un estado de excepción para devolverle la libertad a la gente.
0: L'exèrcit s'ha desplegat per tot el país per fer front a les accions dels camperols i els partidaris de l'expresident Evo Morales, que continuen bloquejant algunes de les principals carreteres d'aquest país sud-americà. Els manifestants no accepten l'acord signat divendres pel president Rodrigo Paz i el principal sindicat del país, que ha decidit abandonar les protestes contra el govern. El conflicte ha provocat el desabastiment d'aliments, combustible i oxigen per centres sanitaris a diverses ciutats i, segons el govern, ha causat ja 7 morts, la majoria perquè no els va arribar l'atenció mèdica justament pel bloqueig de les carreteres.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Aquí a Catalunya, la Inspecció de Treball insta més de 2.500 empreses a revisar els contractes d'alguns dels seus treballadors per esmenar possibles irregularitats i fraus. Hi ha afectades més de 4.100 persones. Més de la meitat d'aquests treballadors tenen contractes de fixos discontinus. També n'hi ha que encadenen contractes temporals i que superen els períodes màxims que estan autoritzats legalment. Davant d'indicis d'incompliment de la normativa laboral vigent, es demana a les empreses que, si detecten alguna irregularitat, la resolguin directament i de manera voluntària. Amb el pla de lluita contra el frau, la Inspecció de Treball de Catalunya vol garantir els drets dels treballadors i també lluitar contra la precarietat laboral. Comença la temporada d'estiu a l'aeroport del Prat amb una xifra, atenció, rècord. Hi ha 61 operacions programades a destinacions intercontinentals. Els vols cap a Amèrica representen ja prop del 43% de totes les connexions de llarga distància amb aquestes noves rutes a Seattle i Lima. La segueixen Àfrica amb 18 destinacions, l'Orient Mitjà i Àsia. Precisament, el Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries veu prioritari reforçar les connexions directes amb el continent asiàtic. I aquest estiu a Barcelona, les principals obres afectaran doncs la Meridiana, el carrer Balmes, la Rambla i la Ronda de Dalt. En total, atenció, s'executaran 24 obres a la capital de Catalunya. La pavimentació de la Meridiana entre Felip II i Fabra i Puig serà el treball que complicarà més la mobilitat. Del 27 de juliol al 7 d'agost es pavimentarà la calçada en el sentit d'entrada a la ciutat. I del 7 al 14 d'agost, doncs, en el de sortir. En cada fase només quedarà un carril obert a la Meridiana. En canvi, la cobertura de la Ronda de Dalt entre Vallcarca i l'IES Vall d'Hebron afectarà menys la mobilitat que en estius anteriors. El diumenge 12 de juliol es tallarà completament el carrer Balmes entre la plaça Molina i la Ronda General Mitre per pavimentar-lo. I durant ja la primera quinzena d'agost, doncs, a la Rambla es faran les actuacions pendents al tram de calçada del costat gòtic. Aquestes obres de l'estiu a la ciutat de Barcelona propagaran talls parcials dels serveis de ferrocarrils de la Generalitat al metro i també al tram Besòs.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Més qüestions. L'empresa catalana Flock Drone Art Studio, amb seu a Celrà, al Gironès, ha aconseguit 2 nous rècords a Portugal. Ha entrat al llibre Guinness dels rècords per escriure la frase més llarga amb drons i també el rècord europeu de vol simultani després de desplegar 3.097 drons sincronitzats. Fran Arnau, el CEO d'aquesta empresa, explica a 3CAT Info que els avenços tecnològics els han permès sumar tecnologia i emoció.
3: Jo crec que aquest és el repte i aquest és el que nosaltres volem assumir, no? Treballar l'art i treballar l'art visual i emocionar amb eines que aparentment poden ser molt fredes com els drons, però que amb la llum, amb la música i amb bones idees pues, pots traslladar moltes emocions.
0: És l'empresa que es va encarregar de crear la figura d'Antoni Gaudí durant l'espectacle de la Sagrada Família al vespre que el papa va beneir la Torre de Jesús. Els Mossos d'Esquadra han començat a utilitzar una estació d'ITV mòbil en els controls de trànsit de les carreteres de Girona per detectar motocicletes manipulades. La vigilància s'ha intensificat especialment en vies molt freqüentades pels motoristes, com ara la carretera que va de Tossa a Lloret de Mar, sobretot durant els caps de setmana. Berta Artigas, Fontàs.
4: Fins ara els agents tenien dificultats per comprovar determinades modificacions fetes a les motos, com ara si superaven els límits de soroll permesos o si podien assolir una velocitat superior a la que autoritza el permís de conducció del conductor. Amb aquesta ITV mòbil, que és una furgoneta equipada amb tots els aparells necessaris per fer una inspecció completa, aquestes irregularitats es poden detectar amb precisió i directament sobre el terreny. Ho explica Joan Costa, cap de trànsit.
5: Podem tenir motos doncs, que estan manipulades en les seves limitacions, que donen més que ubicatge del que el permís de conduir els empara, i aquí doncs, amb el banc de potències es detecten.
4: De moment, aquest sistema s'ha desplegat en diverses carreteres de les comarques gironines, especialment aquelles que durant l'estiu registren una elevada afluència de motoristes. A més de localitzar possibles manipulacions, els controls també permeten als conductors passar la ITV al mateix punt si la tenen caducada o està a punt de vèncer.
6: Pensava que havia estat un accident, però no. M'han parat, m'han preguntat per la ITV, ja li tocava passar-la, i llavors m'han ofert l'opció de passar-la aquí en un moment, i sí, i s'ha dit, ja han estat 10 minuts.
4: És el cas de la Càtia Martos, que ha aprofitat el control per posar al dia el seu vehicle. L'objectiu final de la mesura és reduir la sinistralitat a les carreteres. Els Mossos recorden que els motoristes estan implicats en gairebé la meitat dels accidents mortals a les comarques de Girona, malgrat que les motocicletes representen només el 3% del parc automobilístic.
0: I el Sonar tanca aquest dissabte a la nit amb un balanç de més de 150.000 assistents. La 33a edició del Festival de Música Electrònica i Experimental posa el punt final amb els britànics de Prodigy com a plataforma. En el marc del Sonar, la policia, per cert, ha detingut una vintena de persones per tràfic de drogues en dues nits d'aquest festival. Els Mossos han interposat també 53 denúncies per tinença de substàncies. Hi ha un investigat, per cert, per tràfic de drogues i un altre per apropiació indeguda lleu. Aquest diumenge és l'últim dia de programació en una jornada que acabarà a les 7 del matí.
2: El temps.
0: Amb en Dani Ramírez.
7: Molta calor, va pujar la temperatura tant de dia com de nit, per tant, estem pronosticant ja nits tropicals, fins i tot a l'interior, Catalunya Central, punts de ponent, per sobre dels 20-22 graus, i a la costa, mínimes de 22 a 25. En els propers dies podria haver-hi alguna mínima més que tòrrida. Tòrrida és a partir dels 25. Doncs potser mínimes fins al dia de Sant Joan, a la costa, per exemple, i en punts del prelitoral, de 25, 26, 27. Creiem que no arribaríem al nivell de Rouen, de 30 graus de mínima. De moment això ho descartem. Però el que sí que afegim avui és ja aquest avís del Meteocat, d'alerta de calor extrem al Pla de Lleida i en punts de Girona. Comarques nord-orientals de Girona, l'Empordà, Gironès, Pla de l'Estany, Garrotxa, fins i tot, es poden superar els llindars de 36, 37, 38 graus. El Pla de Lleida, 39, 40. 40 a la ciutat de Lleida. Per primer cop, doncs, aquest diumenge, primer dia de l'estiu, podríem arribar als 40 graus de Lleida. I dilluns, dimarts i dimecres, atenció, sobretot dilluns, dimarts, el Pla de Lleida, 40, 41, 42 de màxima, la resta del país a l'interior entre 35 i 39 i a la costa entre els 32 i els 35. Ens ve molta calor, onada de calor, vigent fins dimarts o dimecres, i a les tardes algun ruixadet. Per exemple, aquest diumenge a la tarda, 4 gotellades o 4 trons al nord de la Cerdanya i Ripollès, demà algun més, i pel que fa a la vigília de Sant Joan, dimarts, algun xàfec pot caure a la tarda, a la nit ja no, al Pirineu, Prepirineu, nord de Lleida i al voltant d'Osona i la Garrotxa.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Ara passa un minut de tres quarts. El Gremi de Pastisseria de Barcelona preveu una diada de Sant Joan amb una bona venda de coques. Les de fruita confitada continuen sent les preferides a la revetlla, si bé les de crema o les farcides de nata o trufa també tenen molta demanda. Enguany els preus han pujat al voltant d'un 3%, això és a causa de l'encariment dels productes per la situació internacional. D'aquesta manera, una coca familiar per 4 o 6 persones rondarà els 20 euros i la previsió és que cada família se n'endugui més d'una per compartir-la al llarg del dia més llarg de l'any. El president del Gremi de Pastisseria de Barcelona i propietari també de la pastisseria Zaguirre de Terrassa, Miquel Zaguirre, ha explicat que el procés per elaborar una coca artesana és lent.
8: Moltes coques. La veritat que ja portem dies que estem treballant a tope, no?, a tots els obradors de pastisseries artesanes, i hem de pensar que fer una coca artesana es fa d'una en una i llavors és un procés lent.
0: La llarga fermentació i també l'ús d'ingredients de qualitat són la clau per fer un bon producte, un fet que les diferencia de les que es poden trobar als supermercats, amb caducitats molt més llargues per la inclusió de conservants, que és un ingredient que no tenen, òbviament, doncs, els productes dels obradors artesans. Els Xiquets de Reus han descarregat la primera clàssica d'avui de la temporada a la Diada de Festa Major de Sant Pere, a la capital del Baix Camp. El castell més valuós de l'actuació ha estat la Torre de Vuit dels castellers de la Vila de Gràcia. Anem a Reus, a Josep Almirall.
9: Ha estat la quarta Torre de Vuit dels graciencs aquesta temporada, que ja es plantegen fer un pas endavant d'aquí a 15 dies amb el 4 de Vuit amb l'agulla, que podrien estrenar al Camp d'en Grassot. Els graciencs també han descarregat el 3 de 8, han deixat en intent desmuntat el 4 de 8, han fet un 4 de 7 amb l'agulla d'entrenament i han acabat amb un espectacular pilar de 6. Els Xiquets de Reus han pogut ajuntar finalment el 3 de 8, el 4 de 8 i el 2 de 7, que enguany havien descarregat per separat i s'han apuntat la primera clàssica de 8 del curs. Això els ha de suposar una empenta per poder progressar. De fet, els de la camisa avellana ja estan ultimant els preparatius per dur a plaça el 5 de 8, possiblement a la cita que tenen prevista al Catllà. La tercera colla a plaça, els capgrossos de Mataró, han descarregat el 3 de 8 i el 4 de 8, el carro gros després d'un intent desmuntat. Els del Maresme han acabat la diada amb el 7 de 7.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Més coses. La zona del voltant de la Catedral de Barcelona ha viscut aquest dissabte una acció en què la poesia, la llibertat i també la memòria s'han unit per reivindicar la cultura davant la violència viscuda a la ciutat durant els bombardejos de la Guerra Civil. Un helicòpter ha llançat 100.000 poemes impresos en català i en castellà en una de les zones més castigades per l'aviació feixista. Alguns assistents n'han llegit fragments.
10: Em demanes on van els que moren com tu. Marxo sense saber si sabré tornar a trobar-te.
11: Ya no era ideas, ya no era no, ya no era así, era solamente yo.
12: El camí que du al Puig Graciós hi ha un pou. Baixant-hi, arribem a un pas subterrani que travessa la vall i arriba a l'altra banda, a la falda del Montseny.
0: Aquesta acció és una intervenció pública internacional concebuda pel col·lectiu xilè Casa Grande, que ja s'ha fet en 8 ciutats més. L'Associació Catalana de la Premsa Comarcal ha concedit al Pacte Nacional per la Llengua el premi que cada any atorga a les persones i entitats compromeses amb la defensa dels valors del país, la promoció del català i el suport al periodisme de proximitat. El guardó arriba quan es compleix el primer any de desplegament del pacte, que ha completat més d'un 62% de les actuacions previstes en el seu full de ruta. Algunes d'aquestes actuacions són, per exemple, la creació de l'Oficina de Protecció de Drets Lingüístics, la transformació de l'ensenyament de català per adults i l'impuls de la política lingüística municipal, entre altres qüestions. I l'Acadèmia Espanyola de Cinema ha ratificat aquest dissabte Fernando Méndez Leite com a president per 4 anys més. La seva candidatura és l'única que s'ha presentat, ha rebut 858 vots, que és el major suport també que hi ha hagut en la història d'aquesta institució. Méndez Leite, que té 82 anys, ha dirigit pel·lícules, també sèries, per exemple La Regenta, ha treballat com a crític, ha estat professor i ha fet programes per televisió. Com a president de l'Acadèmia, fa uns mesos va presidir la Gala dels Goya, que es va fer a Barcelona.
13: Estamos contentísimos de poder celebrar la gala del 40 aniversario de los Goya en la ciudad de Barcelona. ¿Dónde mejor? Ya en Barcelona hicimos otra gala el año 2000, hace ahora 25 años.

0: I abans d'anar als esports, encara us expliquem que el festival Riu Viu Aldover, al Baix Ebre, marida la cultura, la gastronomia i la comunitat ebrenca en la seva primera edició en una programació de 3 dies. El fil conductor és la cultura de proximitat. L'organització reivindica des de la platja fluvial del municipi el potencial cultural i artístic de les comarques ebrenques amb un programa artístic que inclou una trentena d'activitats vinculades a les arts, la natura, el territori i també la gastronomia. Hem parlat amb la seva presidenta, Aida Mayor.
1: Contem també en propostes gastronòmiques de quilòmetre zero, en artistes de quilòmetre zero. L'objectiu és promocionar això, no? El consum de quilòmetre zero, però no només el consum de producte, que també, sinó també el consum d'art, de cultura, de territori i de proveïdors i de tot el que poguéssim nosaltres contribuir.
0: Els caps de cartell d'aquesta primera edició del Riu Viu són aquest grup que sentíem, Saxeni i Joan Rovira, que clouran el festival el diumenge.
2: Esports.
0: Amb l'Alfons Gorina.
3: El Barça ha perdut de forma contundent el segon partit de la final de la Lliga CB de bàsquet. Ha caigut a la pista del València de 27 punts, 102 a 75. Malgrat aquesta dura derrota, l'eliminatòria està empatada a 1 i l'equip blaurana té a favor el factor pista, com ha recordat Xavi Pasqual en acabar el partit.
4: Sempre mig ple, no? Nosaltres veníem aquí a València, on segurament... Si preguntem a tota la gent del Barça tornar amb una victòria, ho hagués firmat gairebé tothom, no? I aleshores nosaltres tornem amb aquesta victòria al Palau, ara tenim un play-off a tres partits, amb dos partits a casa, per tant, per acabar la temporada és un escenari immillorable.
3: El tercer partit es juga al Palau dilluns que ve.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Al Mundial de Futbol, Països Baixos 5, Suècia 1, amb Frenkie de Jong titular i disputant 60 minuts. I aquest diumenge juga la selecció espanyola a partir de les 6 de la tarda i contra l'Aràbia Saudita. En declaracions a Televisió Espanyola, Lamine Yamal ha deixat clar que no està encara per jugar els 90 minuts.
5: No, creo que muy pronto es innecesario. Creo que tengo un proceso de adaptación primero y yo creo que no es el momento de jugar un partido entero, pero si puedo jugar los minutos que me seguirá.
3: També es juga aquest diumenge al Bèlgica-Iran. Per cert que la Confederació Brasilera de Futbol ha confirmat la lesió de Rafinha, que serà baixa almenys pel tercer partit de la fase de grups contra Escòcia. Se'l sotmetrà a un tractament intensiu per mirar de millorar, tot i que no parlen de temps de baixa.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Encara en futbol, el Màlaga és nou equip de la primera divisió després de guanyar l'Almeria a domicili per 1-2. A l'anada, el resultat havia estat d'empat a 0. I el Celta B ha aconseguit l'ascens a la segona divisió després de superar la Pontferradina al partit de tornada per 4-1 i també després de l'empat a 0 de l'anada. Acompanya a l'ascens el Sabadell, el Tenerife i l'Aldenc.
2: 3CAT Info.
3: Parlem de ciclisme. Paula Blasi ha guanyat l'etapa reina de la Volta a Catalunya, que s'ha acabat en final a la Molina. Blasi ha atacat a 12 quilòmetres de meta per endur-se la segona etapa i col·locar-se com a líder de la General. La sentim en declaracions a Catalunya Ràdio.
6: Ha arribat fins i tot un punt que jo no m'he rendit, però ja està, la carrera ja està, perquè tothom m'està deixant la tosta de mi, han atacat una, m'han mirat, ha atacat la segona, m'han mirat, ha atacat la tercera i ningú es movia, així que en un moment dic, aviam, eren 20 i ningú feia absolutament res, hi havia unes quantes del mateix equip, jo estava sola amb el meu equip, deia com, bueno, pues al final s'aniran, no? Però, bueno, he confiat una mica en les meves cames i ha arribat un punt que tenia i l'oportunitat, sabia bastant bé aquest port i sabia on podia atacar i he intentat arrencar.
3: Aquest diumenge, tercera i definitiva etapa entre Mataró i Barcelona en final a l'Avinguda Maria Cristina.
2: L'actualitat esportiva a fons.
3: Peco Bagnaia ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP al davant d'Ayogura i Marc Márquez. El tro de Cervera li retalla 7 punts al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, que ha caigut. Podem sentir a Marc Márquez en declaracions a DAZN.
7: Si puedo ahorrar un poquito de energía para mañana, pues bienvenido, pero sí, el calor apretaba y sobre todo me he esforzado en la carrera, he dado más de lo que tenía para intentar llegar sobre todo cerca del primero, que era un poquito la referencia.
3: Per cert, que Marco Bezzecchi l'han desqualificat d'aquest Gran Premi. L'italià, líder del campionat, ha caigut a la cursa sprint i en intentar recuperar la moto hauria empentat i colpejat alguns dels comissaris. La sanció ha estat la desqualificació. També ha caigut Maverick Viñales i Alex Rins ha acabat fora dels punts. Àlex Márquez, d'altra banda, no ha pres part en la cursa per seguir amb la recuperació de la lesió de cervicals. Ell mateix ho explica.
8: Los doctores me dieron el ok, pero me dijeron si puedes evitar caídas mejor. Entonces, no depende siempre de ti, y ya habíamos hecho o había hecho mucho más de lo que esperaba, había ido mucho más rápido de lo que me esperaba, y ya está, creo que el objetivo de aquí estaba completado, y para evitar riesgos y no empeorar la lesión, era mejor parar, recuperar y estar mejor en Asia.
3: Aquest diumenge es disputa la cursa llarga.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: A l'Hockey Lliga d'Hockey Patins, l'Igualada es prepara per al quart partit de la final que jugarà aquest diumenge després de guanyar per 5-2 al Liceu de la Corunya al tercer partit. Sentim a Marc Montaner, tècnic de l'Igualada.
9: Sí, a veure, ja hem de creure per nassos, no? I tant que hi crec, i a més si juguem amb la nostra gent al costat encara som més forts. Intentarem tirar-ho endavant i que es quedi aquí el quart punt i haguem d'anar a Galícia.
3: El quart partit es disputa aquest diumenge també al pavelló de les Comes amb l'eliminatòria encara favorable al Liceu per 2-1. Toni Bou i Berta Avellan s'han imposat a les seves categories a la primera jornada del trial de Camerino a Itàlia, tercera cita del Mundial a l'aire lliure, i incrementen el seu liderat a la general. Bou i Avellan han guanyat les dues mànigues del dia. Podem sentir a Toni Bou.
10: Hem hagut de lluitar fins a l'última zona per aconseguir la victòria de la segona volta, però molt content, no? Perquè acabar guanyant aquí amb el difícil que ho ha posat. Crec que hem sigut molt regulars durant tot el dia i són molts punts que acaba el campionat. Tenim una mica de marge d'error, no ens podem fer mal, així que seguim lluitant.
3: Bou ha acabat superant el pilot local Matteo Gratarola a les dues curses i Avellan s'ha imposat igualment en dues ocasions sobre la italiana Sofia Rabino. Aquest diumenge, segona jornada.
2: L'actualitat esportiva a fons.
3: I l'Unix Girona ha anunciat el fitxatge de la pivot andalusa Marta García, de 24 anys i 1,90 m, que va jugar la temporada passada al Palma, amb qui ha pujat a la Lliga Femenina. Ha estat la màxima anotadora i rebotejadora de l'equip. En parla el seu director esportiu, Pere Puig.
11: Amb l'arribada de la Marta García, fitxem un pivot, un center de tota la vida, dominant, que ha estat determinant per l'ascens del seu equip a Lliga Femenina des de la Lliga Challenge, i que estem segurs que no notarà aquest salt de categoria i que ens ajudarà moltíssim.
2: Trescat Info.

0: Són les dues.
1: La dona del president del govern espanyol, Begoña Gómez, recorrerà la decisió judicial de retirar-li el passaport. El jutge Peinado veu risc de fuga de la dona de Pedro Sánchez, fins i tot amb l'ajuda dels seus escortes, un argument que ha indignat diversos sindicats policials i el ministre de l'Interior. L'Iran anuncia que torna a tancar l'estret d'Hormuz per l'augment de la violència al Líban, que aquest dissabte ha fet almenys 24 morts. Iranians i nord-americans reprendran igualment les negociacions aquest diumenge a Suïssa. Donald Trump amenaça d'imposar ell un peatge a l'estret si fracassen aquestes converses. Protecció Civil recomana evitar activitats a l'aire lliure en les hores de més insolació per l'arribada d'una onada de calor aquest diumenge. Des del divendres s'han hagut d'atendre 21 persones per afectacions relacionades amb la calor. El risc d'incendi és molt alt en més de 150 municipis. La temporada de bany arrenca amb 3 víctimes mortals per ofegaments, totes en aquestes últimes 24 hores. Decreten 3 dies de dol a Tarragona pels menors morts i es demana precaució a l'aigua coincidint amb aquesta onada de calor que diem que arriba demà. El curs no començarà pas amb normalitat. Els docents avisen ja que tornaran a convocar vagues a principi de curs, tot i que encara no n'han concretat les dates ni tampoc el format. Ho han decidit aquest dissabte en el marc de l'Assemblea Educativa de Catalunya, que plega els professionals de l'educació i els representants dels sindicats. Els 5 catalans del creuer Ondius, on es va declarar un brot d'antivirus, donen negatiu en l'última prova PCR. Això vol dir que poden acabar la quarantena i tornar a fer vida normal. I el Sónar, que tanca aquest dissabte a la nit amb un balanç de més de 150.000 assistents. La 33a edició del Festival de Música Electrònica i Experimental posa, doncs, el punt final amb els britànics de Prodigy com a plataforma.
2: Esports. El Barça ha perdut el segon partit de la final de la Lliga CB de bàsquet a la pista del València per 102-75. Malgrat la derrota, l'eliminatòria està empatada a 1 i l'equip blaugrana té a favor el factor pista. Aquest dilluns, tercer partit al Palau. Al Mundial de Futbol, Països Baixos 5, Suècia 1. Aquest diumenge juga la selecció espanyola a les 6 i contra l'Aràbia Saudita. Pablo Blasi ha guanyat l'etapa reina de la Volta a Catalunya en final a la Molina. La catalana és líder de la General. Peco Bagnaia ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP i el tro de Cervera, Marc Márquez, li retalla 7 punts al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, que ha caigut.